0: residència no necessiten tant la finançació exterior.
1: A més, les condicions bancàries són més dures que abans i els tipus d'interès s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen a l'administració que les ajudes siguin més generoses i que les donacions no penalitzin tant fiscalment.
2: Esports. Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, el porter Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica.
1: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge, Laporta l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
2: Aquest dijous a la Lliga, Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts i sense Gavi, descartat per un cop. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 a la Real Societat.
1: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada.
2: I la cinquena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint pel britànic Matthew Brennan, després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'eslovè Tadej Pogacar manté el mallot vermell de líder.
3: Fins aquí les notícies.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
6: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
6: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
6: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
6: Escolta'ls abans que ningú.
7: La nit de diumenge a dilluns... Torna la nit dels ignorants.
8: I m'encanta.
7: Amb Marta Romagosa.
8: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
9: Sí.
8: I és que aquest programa és...
9: Sí, és que sempre la universitat oberta, de bon lluitada, igual, igual.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants.
10: Rere què deia la I, però...
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
10: I pujo al metro de nit...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Tenim un nom que el sap tothom. Pista de fusta. Benvinguts un dia més. Arrenca la discoteca d'Ica, la vella, la posada del dia. Miqui Puig, els plats et diu hola. Quin goig i quina joia que hi torneu a ser aquí. De 20 a 21, de 8 a 9, digue-li com vulguis, però és de dilluns a dijous, quan sonem a la FM, amb el teu cotxe, a la cuina, en el comerç, o si ja esteu tancant el taller. A classes de macramé, de ceràmica o de serralleria, on sigueu,

Si la bellesa és com aquesta, jo ja ho tinc. They Call Me. Així ens es diu l'EP de Lovebird. Els productors de Berlín es treuen de la màniga Smooth and Fat Free, que surt la setmana vinent i que tu ja sents a la pista de fusta. Penso quan sento aquest tipus de música en una escena d'una de les meves pel·lícules de hooligans favorites, quan el dolent de la pel·lícula, amb un xandall filla, entra a la discoteca i balla.

La música electrònica com a mitjà d'expressió. Així ens ho fa Karin, una artista estadounidenca, filla de sirians iranís. Allò que li agraden els feixistes, els tutelaristes. Collab Face parla de quan ja no pots més, de quan gairebé tot se'n va pel desaigua i has de tornar a engegar. L'electrònica serveix per expressar-se i per ballar. Wet Velvet, Make It Smooth. Més cançons que comencen tranquil·les i ens porten a dalt de tot.

0: Nemo Festival, diu la cançó, la peça. Així ens volen explicar Wet Velvet, el perquè d'aquesta peça que funciona a les mil meravelles. La veu de la Lolita, la veu de la diva, aquest piano orgànic i molt vell. Busquem sempre cançons distintes que no surtin en els llocs habituals i que no vinguin avalats per savis de la parada.
1: T'he chiamato per dirti que ti amo. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Són les tardes de Valldicat. Són local singles i el seu time gone. I és el que ens queda, pensar que cada moment serà bonic. Toma.

Local Singles, el productor de Nova York, fent una peça impecable. La línia de corda em sembla meravellosa i et transporta. Time Gone. Avui tenim una selecció de peces per vostès, pels Pista de Fusters, que crec que us avallirà prou. Amb diferents llocs, amb diferents àmbits, però sempre de cara al ball. Ronald Clark, Urban Soul, Have a Good Time, Mr. Beastle, Shannon Mix. Recordeu que si hi ha molts noms, si m'entrebanco, Shazam és la solució. O també, Anna Trescat.

0: Més peces pretèrites posades al dia. Per artistes d'ara, Majestic i Jungle 70 es brenen de manera literal el Creeping in the Dark de Kevin Saunders. Ell el va treure el 2015, un èxit menor de les raves que arriba al gaudi de nosaltres. Comú i habitual és agafar peces que ja han tingut una altra vida i intentar-les posar al dia. No tothom ho logra, però quan es troba la clau és un goig. I ho dic perquè després de la pausa publicitària n'arriba una que us ha de fer trontollar el cap.
1: Pista de fusta Dance Clubs.

el Tom's Dinner de Susan Vega. És patrimoni de la humanitat. Però hi ha gent com Burkov i Asta que no li tenen cap mena de reverència. Quan no li tens reverència, no vol dir que l'obvi, sinó que el pots fer encara més gran. La peça es diu Scooter Song. I sí, fa servir el sampler amb la veu de Susan Vega per portar-te a un altre estadi, a una rave lluminosa. Aquesta veu la veig poc fangarosa. La veig més aviat de nen rics. Marcus Knight, Dear Thomas, estimat Tomàs, escolta això.

0: Festa de Fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix pet canal de sempre.
1: Marcus Knight és un productor de Melbourne que té passió per Daft Punk. Diu que la peça li regala i li dedica a Thomas Van Galter. Ja ho saps, una de les meitats de Daft Punk, el fill del gran Van Galter, que va fer coses amb gent com els Diables, com els Gibson Brothers, o dos números més, i més cançons que m'han cridat l'atenció per al seu tractament del vocoder. El projecte

0: És un pepino, és imparable. Combina també tota la base rítmica amb la part lírica que fa que aquest Bullet Town de Vocoder funcioni a la perfecció. Es diu Marcos Benedetti, és de Brasil i ho fa molt bé.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

esquinem amb tota la maquinària. Aquí sortim aixecant roda. BLR, Rob Styles i Robbie Rice. Per molt que et vagi dient un la-la-la, volguent semblar melós, aquesta veu és d'ultratomba. És d'un monstre. D'un monstre que està in the club. La peça ho té claríssim. Bases contundents. Un tambor llatí. I ja està. La veu ho porta tot. I ara agafeu-vos, perquè aquesta peça que tinc al plat dret comença amb una corda que té tota la intenció del techno original. TCTS. Frank C. ens porten un message.

0: This is the message. Un pas cap al futur i no pas cap al passat. M'encanta el missatge, m'encanta l'ètica i sobretot l'estètica d'aquesta peça. TCTS i Fransky i aquest rap que gairebé em recorda The Streets. Ets a la ràdio inquieta. Programes de ball, es diu La pista de fusta. El fa Miqui Puig els plats i el balleu vosaltres. Els pistes de fusta.
1: Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Qui no balla, no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: Elian Ford diu que van escriure aquesta peça en un Airbnb de Los Angeles. Strange. Les mestresses del tecno Elian Ford ens diuen que sempre hi serem. Sigueu feliços, balleu, això és Pista de Fusta.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un atropellament massiu a França ha deixat almenys un mort i una desena de ferits. Ha passat a Caen, al nord-est del país, cap a les 10 de la nit. Segons les autoritats, el conductor d'un vehicle ha embestit deliberadament diverses persones que es trobaven en una parada de transport públic prop de l'estació de tren d'aquesta ciutat. De la desena de ferits, n'hi ha 7 en estat crític. La policia ha acordonat la zona mentre els serveis d'emergències atenien les víctimes. Segons mitjans locals, el conductor de 26 anys ha fugit i poc després l'han detingut a uns 20 quilòmetres al nord de Caen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria 2 ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers.
2: Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.
3: Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. El text es podria portar a votació a finals del mes de setembre.
2: No conflicte a Tor, el Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen malavinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí, i els del bàndol d'Alsança ho volen prohibir. La comunitat de propietaris de Torre assegura que la decisió es va acordar per evitar responsabilitats en cas d'accident. L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe sobre l'alimentació durant la menopausa elaborat a partir de dades d'homes.
3: L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals per les dones abans, durant i després de la menopausa. Però per fer algunes de les recomanacions, agafava com a referència valors de ferro o de vitamina C provenients d'estudis fets en homes. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, la MIT. Ho explica la seva presidenta, Maite Paramio.
4: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
3: L'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no avisaven que les dades corresponien a homes. El Ministeri d'Igualtat també li demana que rectifiqui. En un missatge X, la ministra Ana Redondo ha reclamat que el cos masculí deixi de ser referència universal per a qualsevol qüestió, fins i tot quan es parla de menopausa.
2: Esports. El Barça substituirà l'homenatge als seus campions del món previst per al partit d'aquest dijous contra l'Atlètic Club per un acte d'exaltació de l'estelada. Ho ha anunciat el president del club, Joan Laporta. Diu que després de l'agressió policial a un seguidor barcelonista, ells no es donen les circumstàncies per fer aquest homenatge als campions del món.
3: Laporta també ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa a vendre el davanter Julián Álvarez al Barça. No entén que el club matalasser el vulgui vendre però no a l'equip blaugrana i manté que l'oferta que li va presentar pel jugador continua vigent.
2: En l'àmbit esportiu, l'entrenador Hansi Flick ha anunciat que Rodri podria jugar els primers minuts amb el Barça contra l'Atlètic Club i podria recuperar al lateral Alejandro Valde, que hauria descartat sortir del club. Hansi també ha valorat positivament la incorporació del porter croat Dominik Livaković, que ja ha passat la revisió mèdica abans de firmar oficialment pel Barça.
3: Aquest dimecres el Madrid ha superat amb solvència el partit del retorn de Mourinho a la banqueta del Bernabéu. L'equip blanc ha golejat la Reial Societat per 4-1 amb triplet de Kylian Mbappé.
2: I pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Munic per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada.
1: Fins aquí les notícies.
5: Por la mañana café, por la tarde.
6: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
7: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
6: Amb les veus habituals.
8: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
9: A un boomer li poses això i surt disparat.
10: És que està com un llum.
8: No sé què faran.
6: Però més i millor.
11: Aviam-ho, Garriga.
12: Però jo tindré secció, no?
6: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Com sempre, la millor hora del dia.
12: I jo tindré secció o què?
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Cada dia a les 7, tot costa.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
13: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
7: Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.

Anem sobretot en els primers anys, no per aquell tòpic que diu que els primers van ser els millors, tot i que jo crec que en aquest cas sí que es compleix la profecia. Però dit això, doncs em venia de gust avui recuperar algunes de les millors cançons d'un dels grans mestres, el senyor Slohan, La mà lenta, guitarrista esplèndid, extraordinari, al capdavant de Cream, també al costat de John Mayall, amb els Blues Breakers i amb un munt de cançons que realment han passat a la història. Eric Clapton avui, protagonista aquí al Delicatessen.

Estem a l'any 1970, debut discogràfic d'Eric Clapton en solitari, perquè ja havia fet moltes coses anteriorment. Debutar amb un àlbum en el que hi hagi cançons com aquest After Midnight ja apuntava maneres. Però és que Eric Clapton hi havia passat, per exemple, pels Yardbirds, una banda doncs, que s'ha catalogat com una de les bandes per la que han passat els millors guitarristes de la història, Jeff Beck, per exemple, o el mateix Jimmy Page, que després fundaria Led Zeppelin. I després d'haver estat al costat, per exemple, de John Mayer, amb qui escoltàvem ara fa un moment aquell Double Cruising Time, o haver fet també altres coses amb els Cream, també una altra banda mítica, o amb els Blind Faith. Són tots els projectes anteriors al que seria l'Eric Clapton en solitari, que avui és el que ens ocupa. After Midnight forma part d'aquest primer àlbum de 1970, un disc que també té una altra cançó extraordinària per mi, que és aquest Let It Rain.

Doncs així és una Eric Clapton, molt més, diguem, avasat cap al que seria la sonoritat pròpia americana dels anys 70. Amb aquest Let It Rain hi havia punts fins i tot una mica de psicodèlia. I ja veureu al llarg del programa d'avui com la cosa aniria evolucionant cap a terrenys, al final més comercials, amb coses més populars o populoses, però aquests inicis a mi realment m'interessen i molt. Arribem al segon àlbum publicat per Eric Clapton i ens estem plantant en el 1974. Aquest 461 Ocean Boulevard, l'adreça de la seva casa a la Florida, i un àlbum que tenia com a gran hit ni més ni menys que una versió.

L'any 74 va publicar Eric Clapton aquesta versió de l'I Shot the Sheriff. Un I Shot the Sheriff que, com sabeu, suposo la majoria, és de Bob Marley. Un Bob Marley que la va publicar uns quants anys abans, jo diria que l'any 1970. Eric Clapton i aquella època a les Illes Britàniques hi havia una certa passió per la música reggae. De fet, el propi Bob Marley va acabar vivint a Anglaterra. I aquest anar i venir del reggae doncs va empaltar en música de molts artistes, sobretot a les Illes Britàniques. Ja que estem fent-li referència, anem a sentir la versió original d'aquest I Shot the Sheriff.

Venia, deu sentir la versió original d'aquest I Shot the Sheriff, feta per Bob Marley and the Wailers. Però tornem en aquest 461 Ocean Boulevard. És l'adreça, com es deia, de la casa que a més apareix a la portada de l'àlbum on vivia el senyor Eric Clapton a la Florida mentre va enregistrar aquest àlbum. Sembla ser que la munió de seguidors que es va desplaçar fins a la casa van fer que haguessin de canviar l'adreça o que el propi Eric Clapton hagués de canviar de casa. Coses que passen quan publiques masses intimitats de la teva vida. Abans hem sentit a l'I Shot the Sheriff d'Eric Clapton, o la versió que feia Eric Clapton. Ara anem a sentir una altra de les cançons per mi destacades d'aquest 461 Ocean Boulevard, que és aquest Motherless Children.

final fallit d'aquest Mother's Children. La veritat és que Eric Clapton en aquesta època estava una mica desmarxat. S'ha de dir, estem parlant de principis dels 70, aquest àlbum era del 74, el primer del 70, i un Eric Clapton amb certes addiccions importants, heroïna, cocaïna, alcohol, i diguem que en algunes ocasions era difícil el fet de domesticar una mica tot aquell entorn a l'hora de fer àlbums. Un any després, al 75, es publica un altre disc que passaria una mica sense pena ni glòria, però que té coses interessants, com a mínim per mi i per destacar en el dia d'avui. És aquest There's One in Every Crow, un disc que es va enregistrar a Jamaica. De fet, després de fer la versió de l'Eyeshot the Sheriff, es van quedar molt prendedets de la tema jamaicà i del reggae, i un reggae que és present en algunes de les cançons d'aquest àlbum. N'he triat dues de cançons d'aquest disc, d'aquest There's One in Every Crow, 1975, que aquesta primera es diu Swing Low Sweet Chariot.

0: Ja veieu que hi ha reggae aquí, en aquest Swing Low Sweet Chariot, que és una de les cançons enregistrades, com us deia, a Jamaica. Diguem que Jamaica, a banda d'atrapats per la qüestió musical, suposo que també devien estar atrapats per altres coses. I és un disc que va passar sense massa pena ni glòria. Però jo crec que sí que té algunes cançons, i sobretot per als amants del reggae, doncs que valen la pena. Anem amb la segona d'aquest àlbum publicat l'any 75. Això es diu The Sky is Crying. Aquesta segurament us sona.
1: The sky is crying.

És evident que si parlem d'Eric Clapton hem de parlar de blues, i aquest The Sky is Crying és un blues amb tota regla, malgrat que un blues enregistrat, com us comentava, a l'illa de Jamaica. Anem fent salts en el temps. Avui estem recuperant la discografia d'Eric Clapton, sobretot dels seus principis, anys 70. Encara estem clavats als anys 70, aprofitant la seva visita. No vaig estar al concert, per tant no us puc comentar res del concert més enllà del que he llegit, però com que jo ho he llegit també ho podeu llegir vosaltres. I en aquest salt del 75 passem a l'any 1977. Eric Clapton continua amb les seves addiccions i continua, doncs, amb la seva rebel·lia a l'estudi, però jo crec que va tenir la bona idea d'aplegar-se amb Glyn Johns, que havia estat productor dels Rolling Stones i dels Eagles, un tipus que, segons es diu, era més disciplinat i va ser capaç de tancar la porta a les improvisacions i fer que la banda entrés una mica pel carril. I el resultat d'això, un àlbum que segurament és un dels àlbums amb més èxit comercial de tota la carrera del senyor Eric Clapton. Estem parlant de Slow Hand, Malenta, que és el sobrenom que tenia Eric Clapton. Li va posar un cineasta anomenat Giorgio Gomelsky, i perquè, bueno, sembla ser que a l'hora de tocar, doncs, no és que tingués la velocitat de Jimi Hendrix, malgrat que sí que tenia la mateixa mestria, o que té, continua tenint-la. Anem amb aquest àlbum, amb Slow Hand, 1977, com us comentava, i un disc que té tres tòtems de la carrera del senyor Eric Clapton. Un d'ells, evidentment, és aquest.

Sens dubte, us dic, fent el programa perfecte per tots aquells que veuen al Palau Sant Jordi l'altre dia a veure Eric Clapton. Cocaïne, una cançó, evidentment, amb controvèrsia, no podia ser d'una altra manera, una cançó que parla de la cocaïna, a la qual n'era addicte Eric Clapton, i que quan se li ha preguntat, doncs sempre ha dit que no, que és una cançó que està en contra de la cocaïna. Mentida podria. Si llegeixes la lletra, és evident que no és així. She don't lie, ella no menteix la cocaïna, el she és ella, no menteix la cocaïna, i té frases del tipus que si el teu dia s'ha acabat i vols continuar, doncs cocaïna. Diguem que jo crec que és més aviat apologia. No és una cançó d'Eric Clapton, és una cançó originària de Gigi Cale, que va escriure la música i la lletra, i que també la va enregistrar, i un any després la va fer Eric Clapton per aquest Slow Hand. A l'Slow Hand hi han dues cançons més que són, com us deia, tòtems absoluts de la discografia d'Eric Clapton. Una d'elles, per mi, és una cançó ensucradíssima. És de les cançons que a mi mai m'ha acabat de fer el pes. Però ja que estem fent repàs de la discografia, estem al 77, estem a Slow Hand, evidentment ha de sonar Wonderful Tonight.

Insisteixo que no és la meva cançó favorita del senyor Eric Clapton, però possiblement sigui una de les que té més reproduccions i una de les més famoses, aquest Wonderful Tonight. I sense moure'ns de l'Slow Hand, hi ha una tercera. Us he dit, és que Cocaine, Wonderful Tonight i aquesta que escoltareu ara són segurament en el podi de les més famoses. D'un disc que és, com us deia, doncs, dels més endreçadets i segurament dels més comercials de la història d'Eric Clapton. Estic parlant de Lay Down Sally.

Arribem al punt final. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat. Ja sabeu que som així de ganduls, divendres, dissabte i diumenge. Dissabte i diumenge sí que hi ha repeticions, però demà no tenim programa, així que ens retrobem dilluns. La setmana vinent vinc carregat de coses superxules, així que no us en perdeu cap ni una. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el Partit Popular, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, s'ha escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar aconseguir el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, ha dit aquest dimecres que el que era racista no era només el preàmbul.
3: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
2: Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
4: Un mort i una desena de ferits en un atropellament massiu a la ciutat de Caen, a França. 7 dels ferits estan crítics. Un conductor de 26 anys ha embestit deliberadament un grup de persones que s'esperaven en una parada de transport públic i després ha fugit. La policia l'ha pogut detenir poc després.
2: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers.
4: Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.
2: Roda de Barà, al Tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones paradistes que han mort a causa dels aiguats de dissabte quan els va caure un mur del port a sobre. El consistori ha convocat dos dies de dol oficial. Ha mort als 80 anys el llegendari actor britànic Tim Curry, l'estrella de The Rocky Horror Picture Show.

0: Jim Carrey, que va patir un vessament cerebral el 2012 que el va obligar a restringir la seva vida pública, va morir dimarts a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i la televisió. Carrey va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. Se'l recorda especialment per ser el carismàtic doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la pel·lícula de culte basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig, va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, i el conserge de l'hotel de Sol a Casa 2, perdut a Nova York.
1: Esports, el Barça substituirà l'homenatge als seus campions del món previst per al partit d'aquest dijous contra l'Atlètic Club per un acte d'exaltació de l'estelada. Ho ha anunciat el president del club, Joan Laporta. Diu que després de l'agressió policial a un seguidor barcelonista a Elx, no es donen les circumstàncies per fer l'homenatge als campions del món.
0: Laporta també ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa a vendre el davanter Julián Álvarez al Barça. No entén que el club matalasser el vulgui vendre, però no a l'equip blaugrana, i manté que l'oferta que li va presentar pel jugador continua vigent.
1: En l'àmbit esportiu, l'entrenador Hansi Flick ha anunciat que Rodri podria jugar els primers minuts amb el Barça contra l'Atlètic Club i podria recuperar també el lateral Alejandro Valde, que hauria descartat sortir del club. Hansi Flick també ha valorat positivament la incorporació del porter croat Dominic Livaković, que ja ha passat la revisió mèdica abans de firmar oficialment pel Barça.
0: Aquest dimecres el Madrid ha superat amb solvència el partit del retorn de Mourinho a la banqueta del Bernabéu. L'equip blanc ha golejat la Real Societat per 4-1 amb triplet de Kylian Mbappé.
2: Fins aquí les notícies.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: A 1861, un ric propietari...
5: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
5: Una hora d'història que us captivarà.
6: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
7: Som pura cafeïna.
8: Rere què deia la I, però...
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
8: I pujo al metro de nit...
9: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Catalunya Ràdio.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: Març del 2009. A Tarragona desapareixen un home i una dona. L'última persona que els ha vist és Ramon Lasso i diu que han fugit junts, suggerint una relació amorosa amagada. Els desapareguts són Julia Lamas i Maurici Font. La Julia té una germana que es diu Mercedes i la Mercedes està casada amb el Maurici. La Mercedes no s'acaba de creure que la seva germana i el seu home estiguin embolicats i és qui denuncia la desaparició. Però Ramon Lasso, que és qui afirma que han fugit junts, és marit de Julia Lamas. En Ramon té un passat que la seva família desconeixia. El 1990 va ser condemnat per un doble parricidi. Va matar la seva dona i la va deixar a la via del tren, simulant un suïcidi. 9 mesos més tard, va matar el seu fill de tan sols 6 anys, simulant un accident. Va ser condemnat a 57 anys de presó. Només en va complir 7, tot i que els informes psiquiàtrics destacaven trets psicopàtics i absència de penediment. Però per bona conducta i aplicant els beneficis penitenciaris del Codi Penal del 1995, Ramon Lasso va quedar lliure. Han passat els anys i ara són la dona i el cunyat de Ramon Lasso els que han desaparegut. Té alguna cosa a veure amb la seva desaparició? O han marxat per voluntat pròpia, com diu ell?
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Hi ha moltes persones que desapareixen voluntàriament i tenen tot el dret, encara que facin patir família i amics. Però hi ha moltes desaparicions que amaguen crims. Com se sap això? La Júlia i el Maurici s'havien passat un any sense donar senyals de vida, cosa que feia pensar que estaven morts. Però un dia van trucar a la sogra i al diari de Tarragona dient que estaven bé i que no els busquessin. Segur que eren ells? Tenim davant un puzzle molt interessant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer,

0: amb Carles Porta.
1: Tots els protagonistes d'aquesta història vivien als Pallaresos, un municipi de 4.500 habitants situat a 6 quilòmetres de la ciutat de Tarragona. I com dèiem en el capítol anterior, parlem de dues parelles, la formada per Mercedes Lamas i Maurici Font i la formada per Júlia Lamas i Ramon Lasso. La Júlia i el Maurici van desaparèixer el 27 de març del 2008 i la darrera persona que els va veure en vida va ser Ramon Lasso. Segons el testimoni del Ramon, es va trobar el Maurici quan va anar a Correus a inscriure's en un curs. Els dos van anar fins a casa del Ramon. El Maurici li va demanar 500 euros per pagar un rebut de la llum i el Ramon, tot esplèndid, n'hi va deixar 1.000. A la Júlia, la seva dona, el Ramon la va veure a la una del migdia quan, com cada dia, la va anar a recollir a la feina. Treballava de portera al número 108 de la Rambla Nova de Tarragona. Segons el Ramon, allà, a la feina de la dona, també s'hi va trobar el Maurici i quan li va preguntar què hi feia allí, va sortir la Júlia i li va llançar les claus dient que marxaven i que s'ocupés ell de la porteria. Segons el Ramon, la Júlia i el Maurici s'havien assabentat que el Ramon i la Mercedes estaven embolicats, s'havien enfadat i havien decidit marxar. El president de l'immoble en què treballava la Júlia va manifestar que ell la va veure marxar en un cotxe, però sense poder precisar qui el conduïa. La furgoneta en qüestió la va identificar posteriorment a comissaria i era una Ford Tourneo, el mateix model que la furgoneta de Ramon Lasso. Lídia Orriols, què més va passar aquell 27 de març de 2008?
2: Doncs cap a les 15:40, en Ramon va a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on treballava la Mercedes. Segons el testimoni de la Mercedes i el de la supervisora d'infermeria, el Ramon va arribar sufocat, cansat i suat. Allà el Ramon va informar la Mercedes de la fugida del Maurici i la Júlia. Tot i que segons el testimoni posterior de la Mercedes, ella mai va creure que poguessin marxar junts. Diu que el Ramon li va assegurar que havien fugit junts i que no tornarien. Aquella mateixa tarda, el Chevrolet Epica, propietat de Maurici Font, el van trobar mal aparcat davant de l'estació de tren amb la documentació de la Mercedes, ostensiblement visible en un dels seients. Va ser Ramon Lasso qui, avisat per la policia, va anar a recollir el cotxe. I des d'aquell 27 de març, ningú els ha tornat a veure mai més. Sentim una breu versió d'aquells últims moments explicada per l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, i veureu en què es van fixar els investigadors.
3: I ella, les primeres declaracions, tot i que després les va modificant conforme va arribant, que nosaltres tenim més dades, les va modificant, però ell ho diu, ell diu que es troba Maurici per casualitat al mig de la població, a unes gestions a Correos. Després ho torna a veure en el moment de que ells manifesten que volen desaparèixer. Maurici va recollir a la Júlia al lloc de feina, justament a la mateixa hora que el Ramon l'anava a buscar, que tampoc té molt sentit, perquè si tu vols desaparèixer, doncs te'n vas abans o més tard, però no aprofites el moment que saps que vindrà l'altra persona, no?, a recollir-la. És ell el que manifesta que Maurici li dice: vengo a recollir a la Júlia perquè volem marxar. I és l'última persona que ell les veu.
1: El Maurici i la Júlia no s'han posat en contacte amb cap familiar o amic, ni amb la Mercedes ni amb el Ramon. Però tampoc el fill de la Júlia, Daniel Arias, amb qui ella mateixa tenia contacte telefònic setmanal, ha tornat a saber res de la seva mare. El Maurici i la Júlia no han fet cap disposició dels seus béns. Des del dia de la desaparició no han tret diners de cap caixer ni han comprat cap bitllet de cap mitjà de transport. El Maurici ni tan sols ha demanat la medicació que prenia habitualment i que li era indispensable. Uns antidepressius per tractar la depressió crònica que patia i fàrmacs per tractar-se la diabetis mellitus. Aquesta absència de gestions vitals i l'abandonament del seu patrimoni i contactes socials i familiars fa pensar als Mossos que tant la Júlia com el Maurici són morts.
4: El primer problema que es vam trobar quan rebem la investigació és allò de: vale, estan morts, no? Però com ho posem sobre un paper? Què hem de fer perquè tothom es cregui que realment són morts, aquest, el Maurici i la Júlia?

0: Bueno, per això nosaltres dividim la investigació en dues grans parts. La primera part, en la que ens centrem en demostrar que aquelles persones són mortes, i una segona part, on busquem els indicis de culpabilitat sobre la persona de Ramon.
1: Els Mossos van tenir clar de seguida que si hi havia un culpable, segurament era Ramon Lasso. Però Lasso no era independentista, cosa que hauria facilitat les coses de cara a empresolar-lo. Els Mossos havien de provar la seva culpabilitat.
2: No tenim cos, sí que trobem moltes incongruències als relats que diu ell de com desapareixen aquestes persones, però ens faltava alguna cosa més, ens faltava com provar que havia sigut el Ramon. Com mesures policials, el que es fa és diferents peticions al jutjat, com intervencions telefòniques, com balisar el vehicle perquè es marqués en cada moment on es trobava aquestes persones. I des del primer moment es fa això. O sigui, balises el vehicle, que es marca en cada moment on es troba el Ramon Lasso, i intervencions del seu telèfon i geolocalització del seu telèfon.
1: Mentre controlaven de prop Ramon Lasso, un any després de les desaparicions, el 28 de maig del 2009, es va rebre un fax mecanoscrit a la Direcció Provincial de la Seguretat Social de Tarragona, signat per qui deia ser Maurici Font. Sol·licitava la modificació del compte corrent on s'ingressava la pensió d'invalidesa. Es donava un altre número de compte, la titular del qual era la Júlia, la dona de Ramon Lasso, també desapareguda. Aquesta gestió va ser aprovada per la Seguretat Social, però a l'oficina del Banc de Santander, que havia de fer efectiu el canvi, es van adonar que en aquell número de compte no hi constava com a titular Maurici Font i el van deixar sense vigència. Qui primer es va adonar que passava alguna cosa estranya amb els comptes va ser la Mercedes, la dona del Maurici, perquè ella veia com cada mes entrava la pensió d'invalidesa del seu home encara que estigués desaparegut. La Mercedes, a principis de juny, es va queixar que no s'havia ingressat la pensió al seu compte corrent. Assabentats de l'anomalia de la sucursal bancària, des de la tresoreria van restablir el cobrament de la pensió del Maurici al número de compte anterior a l'enviament del fax. Aquest intent de canvi de nom va cridar l'atenció dels investigadors perquè van pensar que si havien fugit junts, per què no obrir un nou compte a nom del Maurici? Ningú va tornar a reclamar mai més aquell canvi de domiciliació. Era el Maurici qui havia demanat aquell canvi de número de compte? Per què havia enviat un fax en comptes d'anar-hi en persona? Un fax, a més, enviat, atenció, des de Cambrils. I ara veureu per què és important el lloc des d'on va ser enviat el fax.
3: Doncs perquè el mateix 28 de maig del 2009, quan es va enviar el fax a la Seguretat Social, algú va trucar des d'un telèfon mòbil al Diari de Tarragona. Aquesta persona es va identificar com a Maurici Font, el dels Pallaresos, i va dir que ell i la Júlia vivien a Castelló.
1: Aquella persona va haver de fer dues trucades. La primera la va fer el 28 i la segona el 29, perquè el primer dia no va trobar la persona que buscava, el responsable de successos del Diari de Tarragona, Àngel Joan Pere. Segons la declaració que Àngel Joan Pere va fer als Mossos, va rebre una trucada de Maurici, el de los Pallaresos. La conversa, que va durar 5 minuts i 39 segons, devia anar més o menys així.
4: Digui'm.
5: Hola, Ángel. Soy Mauricio de los Pallaresos.
4: Hola, Mauricio.
5: Mira, ya debes saber que me he ido con la Julia, la mujer de Ramon Lasso. Nos hemos ido voluntariamente y no queremos que nos busquen.
4: ¿Y cómo trobas?
5: Trobo-me yo de la malaltia y gairebé no me dedico.
4: ¿Tens un teléfono de contacto?
5: No, no, no hace falta. Sí que te doy el de mi mujer, la Mercedes. Va a estar sufriendo durante toda su vida y mi mujer me ha engañado. No quiero hablar con la policía porque me harán volver con ella.
4: ¿Y on ets ara?
5: Estoy de vacaciones con unos amigos. Después nos iremos de vacaciones con la Julia.
1: Aquesta trucada va fer desconfiar els Mossos. Maurici Font normalment s'expressava en català. Aquest detall s'hi sumava el fet que, llegint els antecedents policials de Ramon Lasso, havien sabut que abans d'entrar en presó preventiva pel doble homicidi de la seva dona i del seu fill, Ramon Lasso va enviar tot un seguit de cartes anònimes als jutjats de Tarragona i al Diari de Tarragona per tal de despistar les investigacions. Havia canviat en aquest cas les cartes per les trucades telefòniques? D'altra banda, els Mossos els sembla incongruent que algú que marxa voluntàriament perquè la seva dona l'enganya li digui a un periodista que la truqui per fer-li saber que està bé. I a més, quan a la mateixa conversa amb el periodista, el suposat Maurici li va dir: "Va a estar sufriendo durante toda su vida. Mi mujer me ha engañado."
6: Crims amb Carles Porta.
1: A Espanya no són habituals aquest tipus d'investigacions, i menys ho eren el 2011. Però seguint la línia d'investigació dels Mossos i per a la preparació del 30 Minuts, la Fàtima Llambric va anar als Estats Units, on sí que estan més acostumats a aquest tipus d'investigacions.
7: Per donar-li una dimensió a investigació criminal, havíem d'anar als Estats Units, diguéssim, no? I allà vam poder entrevistar dues persones. Una persona que havia estat, bueno, vinculada a Fiscalia, que es diu Tat, i que ell ha fet un recull de tots els casos d'homicidis sense cos condemnats, jutjats, a Estats Units, que estàvem parlant de 2014, estàvem al voltant d'uns 400, i després en un exagent de l'FBI que, res, que feia un any que sabia, un any i mig que ja no estava al cos, que s'havia jubilat, que era el McNamara. Llavors una mica, diguéssim, en resum, els dos coincidien de les investigacions per homicidi són difícils, però és que les investigacions per homicidi sense cos ja és el més difícil que et puguis trobar i que puguis investigar, no?
1: Podem escoltar tots dos agents nord-americans en fragments que hem extret del 30 Minuts i on parlaven d'aquest tema.
8: Vaig ser a l'FBI durant 25 anys i d'aquests 18 a la unitat d'anàlisi de la conducta. I vam treballar en molts casos d'homicidi sense cos, amb molts investigadors i molts fiscals. La màxima dificultat és que, quan vas a veure els fiscals, la majoria d'ells no tenen experiència en homicidis sense cos. Llavors, molts d'ells són reticents a portar el cas, i això ho fa més difícil. Si els investigadors no tracten des del primer moment el cas com un homicidi sense cos, molts indicis importants poden desaparèixer. Cabells, fibres, sang... L'agressor pot netejar-ho tot. Bàsicament, un cas d'homicidi sense cos és un cas on hi ha uns bons indicis circumstancials, la víctima ha estat assassinada i encara no hi ha cos.
9: Si un cas d'homicidi és el màxim delicte, un cas d'homicidi sense cos és l'homicidi màxim, perquè són els casos més difícils de resoldre.
1: Però en aquest cas, arran d'aquestes trucades al Diari de Tarragona i del Fax, sorgia el dubte de si els desapareguts estaven realment morts. Però aquestes no són les úniques trucades que fa el Maurici, o el suposat Maurici, el dels Pallaresos. També la mare de Ramon Lasso, Carmen Moreno, va rebre una trucada informant-la que estaven bé i que estaven vivint a Castelló. La trucada en qüestió va ser el 3 d'abril del 2009. Els Mossos, posteriorment, van investigar les trucades que la senyora Moreno va rebre aquella tarda. I investigant les trucades, veuen que la mare de Ramon Lasso, que viu a Quesada, a Jaén, rep una trucada a les 4 de la tarda. Una trucada que s'ha fet des de casa del propi Ramon Lasso. Una trucada, tot sigui dit, que la senyora Moreno no arriba a despenjar. Ara venen un seguit de trucades i després sabreu per què són importants.
3: A les 16:41 hi ha una trucada des de la cabina situada a l'Avinguda Sant Salvador de Tarragona. Una cabina que és a 4 quilòmetres del domicili de Ramon Lasso. Aquesta trucada dura 3 minuts. A les 18:42, una altra trucada. El presumpte Maurici Font truca des d'una cabina situada al carrer Pilar de la localitat de Vinaròs, que acaba a les 18:44. Per tant, dura 2 minuts. Una tercera trucada, a les 19:39, des del telèfon fix del domicili de Carmen Moreno al mòbil del seu fill Ramon. La durada és només de 35 segons. En aquells moments, Ramon Lasso fa el trajecte de sud cap a nord per la Nacional 340 entre les localitats de l'Ampolla i el Perelló. Quarta trucada, a les 21:13, aquesta vegada des del telèfon fix del domicili de Carmen Moreno cap al mòbil del seu fill, que finalitza a les 21:18. Parlen, doncs, 5 minuts i en aquells moments Ramon Lasso ja és al seu domicili. Segons consta el sumari manifesta Ramon Lasso, la conversa amb la seva mare va ser molt curta perquè anava conduint i no podia parlar. Extrem que es confirma quan es confronten els senyals de telefonia del mòbil de Ramon Lasso amb els repetidors. Ara serà important, però, que ens fixem en les localitzacions. Hem dit que la primera trucada es produeix des de la casa de Ramon Lasso, la segona des d'una cabina a Tarragona, la tercera, on Maurici, el dels Pallaresos, truca a la mare de Ramon Lasso des de Vinaròs, una quarta in itinere de la mare de Ramon Lasso mentre ell transita per la Nacional 340 i una cinquena que Ramon Lasso ja ha arribat a casa altre cop a Tarragona.
1: Els Mossos constaten pels repetidors de telefonia i el mòbil de Ramon Lasso que efectivament la conversa que es produeix in itinere, és a dir, quan la mare del Ramon Lasso li truca i mantenen una conversa de 35 segons, el repetidor que dona cobertura al telèfon de Ramon Lasso l'ubica a l'inici de la conversa a l'ampolla i al final el repetidor del Perelló. És a dir, que el trajecte de Ramon Lasso en aquells moments és de sud a nord. També calculen que el temps transcorregut entre la trucada de Maurici i el dels Pallaresos des de Vinaròs i la de la seva mare a Ramon Lasso és d'aproximadament una hora. La primera s'efectua a les 18:42 des de Vinaròs, mentre que Carmen Moreno truca al seu fill a les 19:39 quan aquest circula per la Nacional 340 entre l'Ampolla i Perelló, direcció nord. Els Mossos calculen, mitjançant aplicacions de càlcul de ruta, que una hora és el temps aproximat que es tarda per fer el desplaçament entre el carrer del Pilar de Vinaròs fins a la zona del Perelló, on Ramon Lasso rep la trucada si un es desplaça per carreteres nacionals, que és com ho solia fer Ramon Lasso.
3: Els Mossos també creuen que les primeres trucades que es van fer a la mare de Ramon Lasso, sobretot la que es fa des de la cabina de Tarragona, podia tenir com a objectiu veure si ella era capaç o no de reconèixer el simulant ser una altra persona. També constaten en les seves diligències que després de rebre la suposada trucada de Maurici, el dels Pallaresos, la mare de Ramon Lasso fa fins a 9 trucades en pocs minuts. Els Mossos entenen que aquesta és una reacció lògica, fruit del neguit que li causa a ella la trucada de Maurici, el dels Pallaresos. En investigacions posteriors, constaten que truca a Mercedes Lamas sense obtenir-ne resposta, tot i que ho prova fins a 3 ocasions. També truca al seu net Carlos Lasso, fill de Ramon Lasso, que va viure amb els seus avis i, per tant, amb ella, i també Ramon Lasso, amb qui finalment pot parlar a les 21:13.
1: L'endemà, 4 d'abril, Ramon Lasso es presenta a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Gavarres per informar de la trucada que va rebre la seva mare. Posteriorment, un sergent dels Mossos truca a la senyora Carmen Moreno per telèfon per saber el contingut d'aquella conversa en la qual ella destaca que la va trucar a Maurici Font i li va dir que ell i la Júlia estaven junts en un poble de la província de Castelló, que es trobava en perfecte estat de salut, fent vida a casa d'unes persones grans a les quals cuidaven i que van trobar la feina gràcies a una amiga de la Júlia. Que es trobaven bé i que, sobretot, no volien que li comuniqués al Ramon el contingut de la seva trucada. I els investigadors de l'equip de l'inspector Domènech es van fer una pregunta molt evident. Per què Júlia Lamas i Maurici Font haurien volgut trucar justament a la mare del Ramon? Si deixéssiu la vostra parella, trucaríeu un any més tard a la vostra ex-sogra per comunicar-li on sou? A la mateixa conclusió a la qual arribeu vosaltres és a la qual arriben els Mossos. Però la instrucció no estava tancada ni de bon tros i seguien investigant i estirant el fil de les pistes que tenien. Aquestes trucades per als Mossos eren pistes molt importants. Us hem esmentat el telèfon mòbil des del qual es va trucar al Diari de Tarragona. Seguint la pista de la targeta SIM d'aquell telèfon, els Mossos descobreixen que ha estat utilitzada en 5 ocasions i que va ser comprada a la botiga Time Online de Tarragona. Comprovant la balisa del vehicle de Ramon Lasso, els Mossos estableixen que el 26 de maig del 2009, el vehicle del Ramon s'atura durant 4 minuts davant d'aquesta botiga en horari comercial. La primera trucada que es fa des d'aquest telèfon és, curiosament, al mòbil de Ramon Lasso i les restants a la centraleta del Diari de Tarragona, que les passa després al despatx del periodista Àngel Joan Pere. Els Mossos han descobert que des de la mateixa targeta SIM es fa primer una trucada al mòbil del Ramon i després les trucades al Diari de Tarragona. Ens imaginem per què? Us ho confirmem de seguida. Més coses del telèfon.
6: Crims. Amb Carles Porta.

0: Respecte al telèfon, no només també s'investiga la targeta SIM, també investiguen l'aparell. Els investigadors descobreixen a partir de l'e-mail la identitat dels terminals telefònics que el mòbil és un Nokia 6030 i que va ser venut a l'establiment Avanza Comunicaciones amb adreça al carrer Pasqual Aperier, número 20 de Saragossa. I us preguntareu, tan lluny es trobava aquest mòbil? Però segons les investigacions dels Mossos, posteriorment aquest terminal passa a formar part de l'empresa Leche Pasqual i s'envia a la delegació de Tarragona. En aquesta delegació de l'empresa a Tarragona, el terminal va ser utilitzat de manera habitual pel treballador Edgar Sirvent Català, que va activar-lo el 17 d'octubre del 2006 amb una targeta SIM propietat de l'empresa. Davant d'aquesta informació, els Mossos es posen en contacte amb el senyor Sirvent, que explica que efectivament fa anys va tenir aquell dispositiu. Es tractava d'un telèfon d'empresa que, segons el sumari, la companyia Leche Pasqual els va permetre quedar-se quan el 2007 van fer un canvi de companyia telefònica d'Orange a Movistar. El senyor Sirvent explica als Mossos que amb els anys li va vendre el senyor José Chacón Molina per 20 euros. Els Mossos investiguen qualsevol possible relació amb l'entorn de Julia Lamas, Maurici Font o Ramon Lasso i descarten que hi hagi qualsevol relació.
1: Els Mossos, doncs, investiguen l'entorn del senyor Edgar Sirvent i, observant el seu entorn laboral, social i familiar, veuen que el seu germà, Gerard, podia conèixer Ramon Lasso. Els Mossos estudien els informes laborals de Ramon Lasso i del senyor Gerard Sirvent i s'adonen que Ramon va estar treballant durant temps a l'empresa Construbert, ubicada al número 14 del carrer 29 del barri Bonavista de Reus, mentre que Gerard Sirvent va estar treballant a l'empresa Hermanos Vallejo, ubicada al mateix carrer, però al número 10. Quan els Mossos es desplacen a aquestes empreses, veuen que les dues estan paret per paret i pensen que és fàcil vendre-li o fins i tot regalar-li un mòbil vell que no utilitzes a algú que coneixes. Serà al maig del 2008 quan la targeta SIM que fa les trucades al mòbil de Ramon Lasso i al Diari de Tarragona s'insereix en aquest telèfon. Així doncs, ja tenim una targeta SIM i també un dispositiu de telèfon. Però els Mossos segueixen investigant les pistes que tenen. I una altra de les peces a investigar és el fax per sol·licitar el canvi de número de compte corrent de la pensió del Maurici que s'envia a la Seguretat Social el 28 de maig del 2009. Els Mossos aconsegueixen localitzar la botiga des d'on s'envia aquest fax, situada al número 5 de l'Avinguda Independència de Cambrils. Del seguiment de la balissa del vehicle de Ramon Lasso, se n'extreu que en la mateixa data i hora aproximada, el cotxe del Ramon era a 500 metres de la botiga. L'inspector Domènech ens explica el que van acabar descobrint sobre el nou número de compte.
2: Que aquí també hi ha una altra incongruència. Teòricament estan a Castelló, però quan envia el fax, també fent-se passar per a Pau Maurici, es fa des de la província de Tarragona. Han vingut a fer enviar un fax, bueno, un fax que el que feia era beneficiar el Ramon. Amb aquest canvi del número de compte, canviava el número de compte d'ingrés d'una pensió que tenia el Maurici, li passa a la Júlia, però que era per pagar, que estava aquesta compte per pagar les hipoteques que tenien la parella Ramon Júlia, no? Que era un benefici per a ell, perquè amb els diners del Maurici se pagaven les hipoteques.
1: Els Mossos semblava que anaven estrenyent el cercle entorn del Ramon i es plantegen detenir-lo, però faltava una peça clau. On eren la Júlia i el Maurici? Podrien jutjar el Ramon sense trobar els cadàvers? A la Fàtima Llambric, en la seva visita als Estats Units, l'inspector de l'FBI li explicava el que ell havia descobert.
3: He descobert que en els 440 casos que han anat a judici, la ràtio de condemna és del 88%. És un percentatge molt alt. El cos habitualment el deposita en prop d'un lloc que li és familiar a l'acusat. Pot ser la granja familiar, prop de casa seva, prop d'un lloc on ha anat a caçar. Hem vist una vegada i una altra que els amaguen en un lloc que els és familiar. I això és perquè cal temps per enterrar un cos. És difícil cavar un forat. Enterrar-los és el més comú. Crec que la raó del perquè és el més comú és que és la forma més fàcil de fer desaparèixer un cadàver.
1: Però en aquest cas, els cadàvers no apareixien. I fins i tot Ramon Lasso semblava tenir clara la importància de trobar els cadàvers en una instrucció d'aquest tipus. O almenys així li va fer saber a la Fàtima Llambric mentre l'entrevistava pel 30 minuts. Probablement ell desconeixia la doctrina nord-americana, que sí que coneixien els Mossos. Sentim el mateix Ramon Lasso.
4: Pero si no encuentran un cuerpo, dígame usted en dónde está el delito. Porque aquí en primer lugar, como han dicho, Ramon Lasso por homicidio. Yo, mi punto de vista de homicidio, y porque he estudiado o he visto en el periódico o en el visto en el Código Penal y cosas de esas, homicidio es porque tiene que haber un cadáver. Porque homicidio no se puede decir porque se ha roto un jarro. No, es porque hay un cadáver.
1: I aquest era el gran repte, trobar els cadàvers. Ho sabien els Mossos i també ho sabia l'entorn familiar de les víctimes.
5: La família dels desapareguts està capficada en esta porció de terreny. Des del primer dia creuen que el detingut s'hauria desfet dels dos desapareguts, la Júlia i el Maurici, en esta zona, perquè és un hort on Ramon Lasso venia sovint a cavar i on hauria fet un clot de 2,5 metres de profunditat. I així ho fan constant al sumari del cas. De fet, també van demanar a la justícia que s'hi practiquessin diligències.
6: Vam demanar una inspecció ocular de l'hort, vam demanar la imputació i la detenció dels senyor Lasso, i la resposta del jutjat va ser una denegació de les proves dient que no era el moment processal oportú, donat que, com que hi havia el secret de sumari, es podia posar en perill la investigació que el jutjat estigui fent, no? Davant d'això, nosaltres vam presentar dos recursos.
1: Ramon Lasso, per la seva part, insistia que la Júlia i el Maurici no estaven morts.
4: Yo siempre he estado ahí colaborando con los Mozos de Escuadra y todo. Se lo he dicho, si vosotros habéis sido estupendo. Si yo hubiera hecho algo, vosotros a los cuatro días lo hubiera encontrado, porque aquí no ha pasado ni 48 horas cuando ya estaban encima de mí. Yo siempre le he dicho, digo, aquí no hay nadie muerto. Aquí no hay nadie muerto. Si es que Julia y Mauricio no están muertos. ¿Tú te crees que yo puedo hacer una cosa tan rápida y si no dejar ninguna huella? Eso es mentira. Eso a mí me lo tienen que demostrar para yo creérmelo.
1: Mentrestant, el secret de sumari es mantenia i, tot i els recels lògics dels advocats, els Mossos segueixen investigant a partir d'algunes de les pistes que tenen. Una d'elles, la del telèfon, que serà determinant per completar el puzzle. Fa un moment hem dit que la primera trucada del telèfon sospitós va ser a Ramon Lasso. L'inspector Domènech ens explica la conclusió a la qual van arribar els investigadors.
2: Sobre aquest telèfon, també és curiós que quan es compra la targeta SIM, que sabem on es compra i sabem que el Ramon Lasso també està en el mateix lloc on es compra la targeta SIM, la primera trucada que es fa és una trucada al telèfon, diguéssim, legal del Ramon. Per què pensem que es fa aquesta trucada? Per comprovar de que no sortiria el número, que sortiria l'identitat oculta del telèfon. Ell modifica el telèfon perquè quan fa una trucada no surti el seu número, i la manera de comprovar-lo és me truco jo mateix i veig si el telèfon aquest no surt el titular, no? O sigui, no surt el número. I és una trucada que no es respon, simplement és una trucada de pocs segons per comprovar aquesta trucada. A partir d'aquest moment és quan se comencen a fer les diferents trucades, i el dia de l'entrada i registrat trobem aquest telèfon, que per nosaltres és primordial.
1: I aquesta va ser la clau. Així ho recordaven al 30 minuts els Mossos que van fer aquesta entrada i registre.
7: Ramon disposava de dos telèfons. Ramon tenia el seu telèfon oficial i llavors tenia el telèfon amb el que es van realitzar les trucades al Diari de Tarragona fins a passar per Maurici. Aquest telèfon que fa les trucades al diari té una vida molt curta, i nosaltres vam poder demostrar que aquesta vida va transcorrer sempre en paral·lel al telèfon de Ramon. Això és tal com dir que els dos telèfons els portava Ramon. Vaig anar directe a les tauletes de nit, però el que no em podia arribar a imaginar és que quan vaig obrir el primer calaix, que quan el vaig obrir vaig veure que era un telèfon, i era un Nokia. Era el mateix model que nosaltres vam començar investigant, i vaig mirar els quatre números de l'email i vaig veure que havíem tingut sort i que l'havíem trobat.
8: Sabem que cada cop que s'ha fet servir aquest telèfon, el teu telèfon està a prop i el teu cotxe també. Per tant, em diràs que no, que tu no ho ets, però llavors què fa aquest telèfon a la teva tableta de nit?
1: Ara sí, els Mossos tenien la prova que necessitaven per inculpar-lo. A partir d'aquí, es va procedir a la detenció i disposició judicial de l'únic sospitós del cas. L'inspector Domènech ens explica que al final van haver de córrer.
2: Va haver un moment que bueno, inclús es va precipitar la intervenció policial. A millor nosaltres ens ha agradat allargar més aquest seguiment electrònic que fèiem d'aquesta persona per trobar més contradiccions i trobar més indicis incriminatoris, però sobretot per lo que és la intervenció telefònica van descobrir que aquesta persona s'havia fet una nova companya, tenia una nova amiga, una persona de Paraguai, I per les converses veien que aquesta persona volia marxar al Paraguai amb aquesta dona. No només marxar, sinó que estava ja posant a la venda els seus béns, la seva casa que tenia un parell d'immobles, un bar, doncs, està començant a vendre, a posar amb agències immobiliàries aquests béns per recollir diners i marxar. Com van veure això és quan se va precipitar i és quan ja van fer l'entrada i registre al seu domicili i quan al final doncs, es va detenir aquesta persona.
9: Crims.
1: L'inspector Domènech no ho ha especificat, però segons consta en el sumari, Ramon Lasso ja s'havia tornat a casar. Aquest cop amb Margarida Estela Silva, una dona nascuda al Paraguai el 1961 i que feia 3 anys que residia a Espanya, sense cap familiar en territori espanyol i amb forts vincles amb el seu país d'origen. En la documentació també s'observa que Ramon Lasso tenia el passaport en vigor i que el Paraguai és un país que no requereix visat d'entrada. A més, Ramon Lasso tenia recursos econòmics, ja que en aquells moments portava un negoci propi, en aquest cas un bar. Pel que fa a les trucades, s'observen 3 trucades a diferents immobiliàries que evidencien la intenció de Ramon Lasso de vendre la casa i una trucada el 19 de febrer del 2011 a una tal Anna, una treballadora possiblement interessada en el traspàs del bar, segons indiquen els informes policials. Tots aquests indicis fan pensar als Mossos que Ramon Lasso tenia la intenció de marxar. I va ser aquesta intenció la que va precipitar la seva detenció.
2: Aquestes persones, normalment, parlo de persones amb aquestes psicopatologies, quan no tenen la necessitat, acostumen a ser persones que són encantadores, que són les persones que parlen molt, molt sociables, són egocèntriques, però fan simular molt bé, són persones que dins de les presons pues, se comporten, no és el clàssic delinqüent que nosaltres coneixem, delinqüent lladre, o delinqüent que fa mal, sinó és una persona que pot semblar la mar de bona persona, inclús va arribar a convèncer amb algun funcionari perquè quan va sortir de presó anés a viure amb aquest funcionari. O sigui, dona la impressió de que és una persona encantadora i que no ha fet res.
1: Els Mossos havien parlat moltes vegades amb Ramon Lasso, que sempre es mostrava molt xerraire i col·laborador. Un cop detingut, els investigadors ja l'interroguen com a inculpat i les coses canvien una miqueta. Atenció a l'anècdota de la llibreta.
2: Ramon Lasso va canviar. Va modificant les seves versions conforme nosaltres l'anem aportant alguna informació que anem descobrint. I sobretot a les declaracions que l'agafem com a voluntàries, fins que no el detenim, no l'agafem cap detenció com a inculpat, sempre va amb una llibreta on apunta el que havia explicat anteriorment. Que això sorprèn molt, perquè vas amb una llibreta. I ell sempre diu que, bueno, que com té molt poca memòria, ell el que vol és, quan parla, declara amb nosaltres, lo apunta tot el que ens ha explicat i per la segona vegada que li tornem a preguntar, pues mira la llibreta i comprova què és el que ha dit abans. Després ho sabem per què, el motiu aquest, per què fa això. Ho fa perquè en el primer cas, als anys 90, quan la policia l'interroga, troba moltes contradiccions en les primeres segones declaracions. Ell té problemes de memòria, o diu que té problemes de memòria, i ahir l'enganxen per les contradiccions. Ell no volia caure en aquestes contradiccions. I és una manera que ell fa de no contradir-se. Té una declaració amb nosaltres, al cap d'un mes la tornem a citar i ell agafa la llibreta i diu, a veure què vas dir tal dia, pues, ho torno a dir de la mateixa manera o canviaré alguna coseta. És tant que el dia de la detenció, davant del seu advocat, li diem de si vol declarar i ell diu, només declararé si em doneu la llibreta, si no, no declaro. Nosaltres li vam dir, no, ara ja estàs com detingut i ara no, tens que portar la llibreta ara. Si vols declarar, declara, i si no tens el dret a no declarar. I ell diu que no vol declarar.
1: Però si Ramon Lasso estudiava les declaracions, els Mossos també s'havien de preparar per a un interrogatori a una persona amb les seues característiques psicològiques.
2: Quan una persona tenim la certesa de que és un trastorn psicòpata, que això ho ve avalat per un psicòleg, no ho diem nosaltres, l'interrogatori té que ser completament diferent. No se li pot entrar amb la pena de dir, mira, que has matat un nen, que has matat una nena, que la mare quedarà viuda. no pots entrar perquè són persones molt fredes i que, és que no són res empàtiques. Les és igual el que li passi a aquesta persona. A vegades és tot el contrari. La manera de tractar-los a aquestes persones és dir, tu no has sigut capaç de fer això. Tu no pots fer-lo. Tu ets una persona gran. Tu no pots matar ningú. Tu estic segur que tu no pots ser. Perquè és l'única manera a vegades de picar i pel seu orgull i el seu ego demostrar-lo. Molts d'aquestes persones, per sort aquí a Espanya tenim poques, però als Estats Units hi ha molta literatura d'això, moltes vegades són ells que confessen molts casos pues, per fer-se famosos, per sortir a la tele, perquè sortir en un programa i poder dir, no, si he matat aquest, però he matat a 20 més, i aquest l'he matat jo per aquest ego, per aquest orgull de dir, l'ho he fet jo, no? És una altra manera de fer interrogatori i per això ens anaven recolzant a un psicòleg d'aquí a Barcelona que ens anava donant pautes de com tenien que parlar, com tenien que tractar, com tenien que gestionar aquest interrogatori.
1: El dia de la detenció, totes aquestes pautes prenen forma en l'interrogatori. L'inspector Domènech va ser qui el va interrogar aquell dia.
2: I el dia de la detenció, jo no havia interactuat amb el Ramon, jo sempre estava en un paper més llunyà, vaig estar a l'entrada de registre, però no vaig interactuar amb ell. Jo agafo el rol de jefe, llavors jo aquell dia vaig amb americana, amb corbata, i ell no vol declarar. Bueno, després de la declaració, jo vaig i li explico les conseqüències, dic, mira, Ramon, tu ara t'aniràs a la presó i podràs veure parlar amb la teva companya, tenir una companya nova, i ell intenta, ell no volia saber res d'això, ell el que volia era explicar-me un altre cop la mateixa pel·lícula que l'havia explicat als meus companys moltes vegades, i jo li dic, no, és que no vull saber res, jo vull que dir-te el que te passarà. És l'únic moment que ell perd tots els papers, s'emprenya moltíssim, i és quan diu, no teniu cadàvers, i sense cadàvers no hi ha homicidi, que és el mantra que sempre està repetint durant tot aquest temps, inclús posteriorment en alguna entrevista que l'han fet, sempre ho diu. Ell està convençut que sense cadàvers no hi ha homicidi. I ell, això que jo no li entrés a discutir, entrés amb el joc aquest de explica'm què ha passat, no, jo no volia saber-ho, jo li deia, mira, tu aniràs a la presó, tindràs l'advocat, allà podràs fer algunes trucades, tal... no, però jo t'explico lo que pasó ese día. No, yo no quiero saberlo. Tú ahora te vas a la cárcel, vas a esto, vas a lo otro. Ahí es el únic moment que le trenquem els seus esquemes mentals per els papers i és lo que me diu espontàniament, sin cadàvers no hay homicidio y no lo vais a encontrar nunca. Exactament va dir això, no lo vais a encontrar nunca. És per això que sabem que o ell ens diu on estan o no ho trobarem mai.
1: Així tot, els Mossos no van claudicar i seguien buscant-los. Aquesta és la crònica que en feia TV3 els dies que es va iniciar la recerca.
9: Els familiars dels dos desapareguts continuen pensant que les últimes víctimes de Ramon Lasso podien estar en aquests terrenys de Tarragona. Lasso ja va ser empresonat fa 17 anys per haver matat una altra dona i el seu fill i ara torna a ser a la presó per aquests dos casos nous. Però de moment no es troben els cadàvers. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un georradar que detecta antics moviments de terra i no ha donat cap resultat. Tampoc han trobat res als gossos de la unitat canina. El terreny és d'uns 600 metres quadrats.
10: Es que es el sitio que él trabajaba más tranquilo y se conocía bien el terreno. Y en la casa esta que hay aquí de mármol, sí que he visto pues que hay los platos que usábamos y los boles que usábamos nosotros cuando veníamos los domingos a comer aquí al huerto.
9: A la fàbrica de marbre, els Mossos han buscat els cossos en aquest pou de 18 metres de profunditat. Els de la unitat del subsol hi han baixat, però hi han trobat aigua i han demanat l'ajuda dels bombers. De moment, tampoc hi han trobat res.
2: Lo que no tenim tan clar és que els cossos estiguin aquí o s'hagin traslladat a un altre lloc. Ja han passat 2 anys i això pues, pot ser que s'hagin traslladat de lloc o que ja des del primer moment hagin estat aquí enterrats aquests cossos.
9: La recerca amb georradar es reprendrà demà al matí. També es preveu l'arribada de la unitat subaquàtica dels Mossos per continuar buscant els pous.
1: La que sentíem recordant els dinars de diumenge que havien fet en aquest hort era la Mercedes Lamas, la germana de la Júlia Lamas i dona de Maurici Font. Mentre continua la recerca, l'advocat de la família de les víctimes qüestionava que aquestes tasques s'haguessin fet molt tard.
11: Aquesta vegada s'ha preocupat de que els cossos no hi siguessin. El que passa és que lamentem que això que s'està fent ara, això se tenia que haver fet 15 dies després de la desaparició dels nostres, dels familiars dels nostres clients, coneixent els antecedents d'aquest senyor.
1: L'inspector Domènech, amb el temps, ha arribat a la conclusió que quan ells es van fer càrrec del cas, els cossos ja podien no ser-hi.
2: Buscar cadàvers, l'únic lloc que podem pensar que podien estar els cadàvers és un hort que tenia el Ramon Lasso, que és on precisament queda a Maurici. És un hort que estava ocupat, és un hort que no era seu, que ara mateix ja passa una autovia al costat de Tarragona. És un hort que tenia una caseta que Mercedes es deia que és on havien, on quedaven, doncs, per tenir les relacions extramatrimonials en aquesta caseta. Quan nosaltres ja agafem el cas, la caseta ja no estava, ja l'havien tirat al terra, i és on nosaltres apuntem que és on es van produir els fets, dins d'aquesta caseta. Es va mirar el que és tot aquest hort, que és un hort molt gran, les rodalies també, amb georrades, amb màquines excavadores, van estar buscant, però no es van trobar. El Ramon Lasso, que es trobava quan fèiem nosaltres aquestes indagacions, estava molt tranquil. Ell estava convençut de que no estaven allà, i nosaltres pensem de que tampoc, que al final es va traslladar i no es va poder localitzar.
1: Tot i buscar-los a l'hort, els Mossos no van trobar els cadàvers, però consideraven que podien tenir prous indicis per a una imputació per homicidi sense cadàver.
5: Els Mossos d'Esquadra donen per tancat el cas dels dos veïns dels Pallaresos desapareguts i diuen que serà molt difícil trobar-ne els cossos. Segons la mateixa policia, s'ha fet servir tota la tecnologia disponible i fins ara no ha estat possible trobar els cadàvers de Júlia Lamas i Maurici Font, la dona i el cunyat de Ramon Lasso, que està empresonat i acusat d'haver-los assassinat.
2: El ventall és molt gran, Catalunya és molt gran i pot estar a qualsevol lloc amagats i és difícil poder localitzar si no és que la persona que ha fet aquest crim es diu on està.
5: L'advocat dels familiars dels dos desapareguts creu que encara hi ha llocs on buscar els cossos i altra documentació, com podria ser la casa de l'acusat del crim o el mateix bar que regentava on es va fer construir un amagatall.
1: I arriba el dia del judici. El 29 de setembre del 2014 començava a l'Audiència de Tarragona el judici contra Ramon Lasso, acusat de l'homicidi de Júlia Lamas i Maurici Font. Així recollien els informatius el que havia passat aquell primer dia. Entre els testimonis hi ha Mercedes Lamas i l'advocat de la família.
12: ¿Usted mantuvo relaciones sexuales con el señor Lasso?
13: A ver, alguna vez. Cuando él venía a hablar conmigo, pues me decía si nos podíamos ver. Como también ocurría lo de la enfermedad de Mauri, que no podía. Quizás en esos momentos fue cuando hubo esos encuentros.
14: Lògicament que el culpabilitzin i sortir culpable dels fets i complir la pena, perquè es tracta d'un psicòpata molt perillós que ha tornat a repetir els fets i que els tornaria a fer, perquè no té arrepentiment ni s'arrepenteix de res.
1: El segon dia del judici també van testificar algunes de les persones que us hem anat citant. Va ser el torn del fill de la Júlia Lamas i del president de la finca on treballava la Júlia.
15: Quería quedarse también con el puesto de trabajo de mi madre.
12: ¿Esto lo oyó
15: porque
12: usted?
15: No, nos hablamos allí y que pretendía él, pues, que él se quedaba, que lo sustituía mientras tanto ella no estaba, ¿qué tal?
16: Vino Ramón esa tarde para decir que Julia no vendría en unos días porque se había ido a visitar a un familiar que estaba enfermo y que en su lugar trabajaría él. Evidentemente le dijimos que no.
1: La psiquiatra d'un dels informes que s'havien fet a Ramon Lasso en la seva primera estada a la presó va repetir les conclusions a les quals havia arribat anys abans.
17: Mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'intern referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat que cometi delictes greus en el futur.
1: I per acabar, Ramon Lasso va explicar el mateix que havia dit als Mossos en reiterades ocasions.
12: Dice que ella no se viene conmigo, que se va con Mauricio y que está... Bueno, en aquel momento me tira también las llaves de un llavero que tenía de la portería. Si quieres, haces tú la faena. Entonces, en aquel mismo momento, ella me dijo que ellos se iban porque estaban hartos de todo.
1: I ara sentirem el veredicte que es va llegir a la sala.
18: Ramón Lasso Moreno, en momento, lugar y modo solo conocidos por él, causó la muerte a Mauricio Fonríos y a Julia Lamas Ovejero y ocultó sus cuerpos con el propósito de imposibilitar su localización y procurar su impunidad.
1: Així s'expressava el portaveu del jurat.
19: Punto 1. Ramón Lasso Moreno es culpable de haber dado muerte a Julia Lamas Ovejero. Hecho probado por 8 votos a favor y 1 en contra. Punto 2. Ramón Lasso Moreno es culpable de haber dado muerte a Mauricio Font Ruiz. Hecho probado por 8 votos a favor y 1 en contra.
1: Un membre del jurat el considerava innocent. I flipareu quan sentiu la Fàtima Llambric explicant els motius d'aquesta persona del jurat.
20: Aquesta persona va verbalitzar que preferia declarar-lo innocent perquè li tenia por. Tot i que no es coneixien i tot i que... Però bueno, una mica la sensació és... la província de Tarragona és molt menuda i no sé, hi ha cosa que ens tornem a trobar. És curiós a vegades, no?, les persones com reaccionem.
1: Ramón Lasso va ser condemnat a 30 anys de presó, 15 per cada homicidi, i a pagar indemnitzacions als familiars de les víctimes. Els membres de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra van rebre aquella sentència amb entusiasme.
2: Per la Unitat Central de Persones Desaparegudes va ser molt important perquè va deixar impune a vegades aquesta sensació de que sense cos no hi ha homicidi, que té que haver sempre un cadàver perquè es pugui dir que hi ha un homicidi. Sí que hi ha altres anteriors, però sempre eren casos que havia restes biològics, declaracions espontànies, nosaltres hem portat algun, espontànies de la persona que diu esquarterat a la dona i no la trobarem mai. En aquest cas, jo crec que és una investigació molt tecnològica que al final demostra de que sense cos i per les gestions d'investigació es pot demostrar que la persona ha fet un homicidi, tot i no tenir el cos del cadàver d'aquesta persona.
1: Ramón Lasso Moreno és a la presó. Encara li queden uns quants anys de condemna per complir. Nosaltres tornem tan aviat com puguem. Gràcies per escoltar-nos.
21: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benjamín Estacio. Documentació i entrevistes, Lídia Oriols. Guió, Txell Llorenç. Adaptació, realització i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tíbet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i un miler de desapareguts, molts d'ells turistes. Helicòpters militars i privats i també drons estan treballant en les tasques de rescat i recerca de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. I des de Catalunya han dit que no els consta cap català afectat. A primera hora d'ahir, la crescuda sobtada del riu Botekoshi es va endur tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Ho relataven així els veïns de la zona on viuen unes 50.000 persones.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
4: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Un mort i una desena de ferits en un atropellament massiu a la ciutat de Caen, a França. Set dels ferits estan crítics. Un conductor de 26 anys ha embestit deliberadament un grup de persones que s'esperaven en una parada de transport públic i després ha fugit. La policia l'ha pogut detenir poc després.
2: Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.
5: El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés.
2: L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran quatre noves residències públiques per a gent gran.
5: Els equipaments tindran places residencials i de centre de dia i es faran al districte de Sant Andreu, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Prat Vermell i a l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
6: L'objectiu és que aquestes quatre residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sòl i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
5: L'Ajuntament, a través de l'empresa municipal d'obres públiques BIMSA, assumirà la contractació i l'execució de les obres i la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per gent gran.
2: Esports. El Barça substituirà l'homenatge als seus campions del món previst per al partit d'avui dijous contra l'Atlètic Club per un acte d'exaltació de l'estelada. Ho ha anunciat el president del club, Joan Laporta. Diu que després de l'agressió policial a un seguidor barcelonista a Elx no es donen les circumstàncies per fer l'homenatge.
5: Laporta també ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa a vendre el davanter Julián Álvarez al Barça. No entén que el club matalasser el vulgui vendre, però no a l'equip blaugrana, i manté que l'oferta que li va presentar pel jugador continua vigent.
2: En l'àmbit esportiu, l'entrenador Hansi Flick ha anunciat que Rodri podria jugar els primers minuts amb el Barça contra l'Atlètic Club i també podria recuperar el lateral Alejandro Valde, que hauria descartat sortir del club. Hansi Flick també ha valorat positivament la incorporació del porter croat Dominik Livaković, que ja ha passat la revisió mèdica abans de firmar oficialment pel Barça.
5: Aquest dimecres el Madrid ha superat amb solvència el partit del retorn de Mourinho a la banqueta del Bernabéu. L'equip blanc ha golejat la Real Societat per 4-1 amb triplet de Kylian Mbappé.
2: I el ciclista britànic Matthew Brennan s'ha imposat a l'esprint en la cinquena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, que s'ha disputat en territori català. A la general, sense canvis significatius, l'eslovè Tadej Pogačar manté el mallot vermell de líder.
1: Fins aquí les notícies.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Cada dia a les 7, tot costa.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
7: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: La Fonda.
1: D'una a dues.
7: Vinga, va, a la caixa.
0: Catalunya Ràdio.

0: Aviam què passarà avui.
1: El Balandrau va ser aquells dies...
2: El Balandrau va ser els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu.
3: Hòstia,
2: i tant,
3: ostres!
2: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. Va. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va...
1: Va, Mercè, para la tele.
4: Ai, que bé la Núria, eh?
0: La Núria Picas. Valenta, eh? I les aletes de busseig? Parlarem de les aletes de busseig?
4: Jo d'això...
0: Jo me'ls poso a les mans, jo.
4: A les mans.
1: Va, calla, sí. Arriba, jefa. Calla, arriba.
5: Déu, Eduard!
6: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Tot i que les aletes de busset...
2: Bueno, els peus d'ànec.
1: Sí.
2: Peus d'ànec.
1: Sí, també es poden dir peus d'ànec.
2: Es poden dir com... Bueno, els peus d'ànec.
1: Peus d'ànec, sí. Es van inventar al segle XX, però l'any 1485, Leonardo da Vinci ja va fer uns esbossos, uns dibuixos sobre equips de busseig on es podien veure unes rudimentàries aletes de mà i de peus.
3: Però aquest en da Vinci aquest, Leonardo aquest, va inventar alguna cosa o només dibuixava?
1: Bueno, alguna cosa devia inventar.
3: Bueno, però portem 200 programes i només dius... Aquest, en Leonardo da Vinci, va dibuixar-ho. Però bueno, vale, molt bé que ho dibuixis, però inventar algú, pues, tio.
1: Tens raó,
3: és molt fàcil estar-se a casa dibuixant.
1: Que sí, que sí. Ah,
3: llavors acaba deu ser d'aquells que... Ai, veia merda d'invent. Doncs fes-ho tu, fes t'han dibuixat, t'han dibuixat.
1: Inventar algú, Leonardo. És veritat.
3: No el suporto.
2: Ja et dic burro, Leonardo.
3: No el suporto, jo, aquest tio. No el suporto, jo, aquest
1: molts dibuixos, molts esquemes.
2: Fes algú.
3: Fes algú, tio.
2: Però no devia saber ni cuinar.
3: No, res.
1: Tot el dia allà menjant pizza i anar-se...
3: Ah, fàstic.
1: Anar-se remenant la cuca mirant l'April O'Neil.
4: L'April O'Neil? Què, de qui parlem ara, Peyu?
1: L'April és de les Tortugues Ninja. Ets molt jove.
4: Sí, molt jove. Sempre estem.
5: Hi havia pessetes.
1: Sí. Qui inventa realment les aletes de busseig és un francès.
3: Collons de francesos. Sí.
6: Bueno, a mi em sembla una peça de roba tan ridícula que, mira, ja m'està bé que l'esportin els francesos.
1: Sí que és veritat.
6: Sí, és ridícula, allò. És tu li poses al tio més guapo del món.
5: Brad Pitt.
6: Per exemple, li poses al Brad Pitt uns peus d'ànec? Idiota.
1: Sembla idiota.
6: Sembla idiota, sí.
5: No sembla idiota, Brad Pitt.
6: A mi m'ho sembla.
1: En peus d'ànec, sí, Mercè.
5: No, en peus d'ànec.
1: És molt estrany.
5: No. Els submarinistes, a més, amb tot, amb les aletes...
1: Però els peus d'ànec.
6: Sí.
5: Bueno, potser no és la més afortunada de prendre.
1: No ho sé. Louis Marie de Corlier, es diu el senyor que ho va inventar. El 1933, patenta, ell n'hi deia les aletes de propulsió.
2: Oh, collons, això és una altra cosa, eh?
5: Clar.
2: Home, si es diuen aletes de propulsió, per mi ja és una cosa bastant potent, això, eh?
1: Eren uns peus d'ànec, però...
2: Bueno.
1: Ell mateix va fer una demostració davant la Marina francesa, va nedar 6 hores recorrent 8 quilòmetres i l'aigua estava a 12 graus. Una proesa increïble. Els soldats van quedar meravellats, però van dir aquesta merda te la poses tu. Nosaltres no ens la pensem posar. Un americà compra la llicència, el nostre amic francès, i intenta distribuir comercialment les aletes de busseig als Estats Units. Un altre fiasco. No en va vendre ni 1.000 parells en tots els Estats Units. Aquest sí que va ser capaç, però, d'enredar l'exèrcit americà. De fet, una de les primeres operacions militars on es van fer servir els peus d'ànec va ser el desembarcament de Normandia el 1944.
5: Què dius?
1: Sí.
5: A la pel·lícula aquella de Salveu el soldat Ryan, allà en portaven? No ho recordo.
2: Els que maten.
1: No ho sé.
2: Els que portaven són els que maten.
5: Perquè després, quan arribes a la sorra, no pots córrer.
1: Jo no me'n recordo, però se'm va quedar eterna aquella pel·lícula.
3: És llarga.
1: Hòstia, si és llarga. Hi va haver un moment que t'ho prometo que vaig tenir ganes que guanyessin els nazis. Els matin ja, aquests pesats, i deixeu en Ryan aquest, acabi la pel·lícula i vull anar a dormir, hòstia. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila,

0: Núria Picas.
1: Oh,
0: Bueno, amb aquesta entrada tan enèrgica que has fet, Núria, la pregunta és obligatòria. Què has menjat per esmorzar?
2: Doncs avui cafè amb llet i quatre galetes. Galetes, Núria, per cert.
3: Bones.
2: No, el meu nom.
3: Bones.
0: Sempre menges el mateix per esmorzar o no?
2: Faig un petit esmorzar perquè sóc de les que quan es lleva el primer que faig és obrir la nevera. Tinc una gana...
4: Fas autofàgia, no?
2: Sí, com?
4: Es menja ella mateixa.
0: Autofàgia.
2: Això encara no.
3: No.
2: Però clar, Núria. Però no, això. I després torno a fer un altre esmorzar més tard, sí.
0: Un entrepà o...
2: Un entrepanet, formatge fresc...
3: Callos, no? Callos mai, eh?
2: No, callos i aquestes coses no m'acaben de...
3: Bueno.
2: No és per res, eh? No soc vegetariana, però, ostres, els callos em costen, eh?
5: I a primera hora, potser...
2: Sí.
6: Tens por, tu a primera hora, fa pinta, a primera hora que ja deus anar saltant així per casa teu.
2: Déu-n'hi duret, sí, tinc energia.
6: Hòstia, sí, hauríem durat dos dies. Hauríem durat dos dies.
3: Hòstia, tu i ella.
0: Tens comptat quanta estona pots passar asseguda al sofà?
2: Costa. És allò que la cama em va a mil per hora. Sí.
0: Has d'estar fent coses tota l'estona.
2: Cosetes, sí.
0: I ara ets així, de petita, m'imagino.
2: Bastant, sí, que has es posat nerviosa. La meva mare particularment... Tinc un germà gran que tot el dia estava a l'habitació i tocant la guitarreta i jo vaig sortir al revés.
3: Ja els conec, aquests.
2: Matrícula d'honor, per això.
3: Ah, mira.
2: Sí.
0: Et saps de memòria una mica el teu palmarès oficial o només recordes les coses importants?
2: No del tot, algunes cosetes, sí. Recordo molt doncs, les més importants, Ultres Pirineus, sí. Aquella del Mont Blanc, però també recordo les de casa, que són unes curses més a petita escala, però també molt gratificants.
0: I vas a vegades a alguna cursa popular sense que et vegin?
2: Sí,
0: sí,
2: sí.
0: Ah,
2: i tant.
0: T'apuntes sí. Allò...
2: M'apunto, són les curses de poble, són les que fan més país, no? Però vas a guanyar,
3: que
2: ja.
3: No, vegi, que ho faig.
2: No, no, allà m'agrada anar a compartir, a passar-ho bé,
3: clar.
2: A tenir contacte amb la gent,
0: clar.
2: I això és molt divertit.
0: Però quan vas a recollir el dorsal et reconeixen.
2: Sí, sí. M'agradaria que no, eh? Alguna vegada he pensat, ostres, estaria molt bé anar a un lloc que no et conegués ningú i fer una cursa, allò, parant els avituallaments, menjar, allò que dèiem, veure...
0: T'han reconegut algun lloc del món que no t'ho esperessis, en algun país?
2: Mira, el 2022 em vaig apuntar una marató al sud de la Catalunya Nord,
0: sí.
2: A França, usat als peus de la Pica d'Estats, per l'altra banda, i no ho vaig dir absolutament a ningú, perquè no volia que em reconeixés ningú i era una prova que em feia a mi mateixa per veure en quin estat de forma estava. I quan vaig anar a buscar el dorsal, vaig veure algun cop de colze i quan vaig anar a recollir el dorsal vaig veure que tenia el número 1 i vaig dir, merda. No pot ser, ja m'han reconegut. No em va sortir bé.
0: No ho feu, això. No ho feu. Si veieu que van d'incògnit la gent, deixeu-los anar d'incògnit.
6: Pensava que deies d'anar a córrer maratons.
0: No, també.
5: I passa això, que donen els dorsals aquests número 1, número 2, a la gent més...
2: Sí, es guarden els dorsals de l'1 al 20 o de l'1 al 15
0: sí.
2: I quan veuen algun corredor que és més conegut o que té doncs això, un palmarès més extens que els, sí. Que els altres, doncs...
3: El 312 tinc jo.
2: El 312.
5: Quina et dona, no t'ho peio?
0: Normalment, sí, més o menys com els d'en Xuri. Tampoc he anat a gaires, perquè no m'agrada gaire. No m'agrada anar a córrer pel meu compte, però no...
2: Però si estàs ben primet i ben maco ara...
0: Sí. Perquè vaig a córrer una mica.
2: Veus, si segur que de callos no em menja.
0: No.
2: No com tu. No em...
0: Apa, Xuriguera, ja la tens.
6: Ja està.
3: Bueno.
0: Són molt pesats la gent que van a córrer, no?
2: Sí, són bastant monotemes. Sí.
0: És que sí?
2: Moltes vegades a mi mateixa em parlen del que fan, del que deixen de fer, de les curses, i penso, hòstia, deixeu-me estar. Tampoc m'agrada tant córrer, no ho segueixo pas tant.
3: No li digueu coses a la Núria Picas.
0: Exacte, deixeu-la en pau. Per què vas anar a parar a aquest món de córrer?
2: Doncs...
0: Si dius que no t'agrada tant, tampoc és una vocació des de petita, jo vull córrer...
2: No, al contrari, em vaig apuntar doncs, a la meva primera marató, a l'Aneto,
0: sí.
2: Que jo me'n recordo que sortíem de Benasque, fèiem el cim de l'Aneto i tornàvem, que deia, això és impossible, en un dia...
5: Uau.
2: No ho farem, perquè jo tenia imatges dels meus pares, fotos, diapositives, amb piolet, amb crampons, amb la tenda de campanya, i deia, com és possible, això? I aquell dia, doncs, era un mes de juny de l'any 99, segle passat,
0: sí.
2: Clar, ja fa uns dies d'això, doncs ho vam fer, ho vam aconseguir, amb una mica més de 5 hores... pujar a la Neto i baixar, i mira, em va agradar, vaig pensar, és prou divertit,
0: està
2: això,
0: bé,
2: quan
0: això.
2: Arribes tens... Veus? Encara et queda mig dia per fer moltes més altres coses.
6: Sí, sí, sí. Sí. Que si no ho fas, tens tot el dia, eh? Has pensat això també, que si no ho fas, tens tot el dia?
3: Hòstia, és que pujava la neta i diu...

0: Pizia, eh?
1: Mira,
0: eh?
1: Anirà
0: a molt aquesta idea.
2: He d'anar a comprar, anirà a comprar...
3: I me vaig a la Neto.
2: Està bé. És una feina que no t'ocupa tot el dia.
3: Clar.
2: Escolta, sent de Manresa, la primera muntanya que vas pujar va ser Montserrat, o no?
3: La primera muntanya que jo, com a dir, poso el cim en una muntanya va ser el Pedraforca.
2: Mira.
3: Eh? Sí, sí, una muntanya preciosa que em té el cor robat del Berguedà.
2: Sí.
0: A quina punta s'ha de pujar? Quan?
3: El Pollegó Superior, si vols, arribar a dalt de tot. Però el jo superior. Us recomano que de feu el Pollegó Inferior.
0: Que... Te prometo que no en faré cap.
3: Que no.
2: També està bé, també està bé. Eh?
3: Sí.
2: I et quedarà el dia sencer, això. No, perquè tampoc és normal tanta afició a la muntanya, no? Ara.
3: Home, sí, la muntanya és el meu modus vivendi.
2: Però vull dir que ara vas al cap de setmana al Matagalls i has de fer cua.
3: Ah, sí, això
2: com,
3: sí.
2: Com ho hem de fer, això?
3: Doncs, no ho sé, posar un parquímetre, com es diu això? No ho sé, fer pagar ja.
2: Sí, sí, cànon.
3: Sí, per sort, doncs, no ho sé, jo tinc sort doncs, que entre setmana m'ho puc muntar bé.
2: Clar.
3: I ho puc fer entre setmana al cap de setmana i és com aquell que diu quedar-se a casa.
2: I tu quan vas per la muntanya i veus gent, no et poses una mica nerviosa?
3: Sí, de... sí, m'hi poso. Sobretot aquests que van corrents amb la motxilleta, que tenen tanta pressa. Jo ara que de tant en tant doncs, ja hi vaig amb els meus fills, que sí. Són més tranquils, i això penso, ostres...
2: Te vas, noi.
3: Sí, hi ha molta, molta gent.
2: No els has dit mai a ningú de... No aneu pas ben equipats, marxeu d'aquí.
3: No, els he dit, no els he dit.
2: I per què es vesteixen tan llampants?
3: Però el que sí que de vegades he recomanat de veure gent que es fot per uns llocs que digui, ostres, potser no toca, no?
2: Clar.
3: Però bueno, tampoc pots anar a donar lliçons.
2: Tu quan vas començar a córrer i això, no anaves vestida com va anar?
3: No, no existia ni el color groc fluorescent.
2: La gent, és que jo recordo abans, quan anàvem a la muntanya i anaves amb texans normal i corrent amb sabates.
3: Normal. Home, amb texans tampoc.
2: Però amb roba normal de casa, sí, amb xandall.
3: Unes licretes, sí. Malla llarga, no?
2: Sí.
3: Era diferent, ara, hòstia, és tot molt llampant, eh?
2: Sí, sí, sí. Escolta, en algun trail o algun ascens a alguna muntanya has dit, hòstia, qui m'ha manat venir aquí? Has passat
3: sí,
2: algun
3: home,
2: moment de dir...
3: I tant, sí, eh? Per això forma part. I has de preparar-te que això passarà. I quan passi, dir, estic al lloc correcte, no? O patir de mala manera, de dir, què carai estàs fent aquí? I estic patint com un animal, però anticipar-te això, de dir, és que si no fos així, no estaríem al lloc correcte, no? Perquè és difícil gestionar una cursa de 170 quilòmetres.
4: 170,
5: ja,
4: eh? Aquí sí que no es pots tenir la tarda.
3: No, també em menjo una nit. No, ah, és més complicadet. Amb una mica de sort la pots acabar en 25 hores, però...
4: 25 hores corrent,
3: sí,
4: eh?
3: Déu-n'hi-do, corrent, caminant a les pujades...
0: Si no pot ser, perquè almenys hi ha 24 d'hores.
3: Ah, clar. No.
2: Què menges?
3: No quadra, això.
2: Quan corres 170 quilòmetres, què menges?
3: Doncs avui en dia això també ha canviat molt. Existeix ja l'aliment líquid, que sí. Sembla que estiguis bevent, però en realitat estàs menjant. Aliments molt senzills, arròs, blanc, plàtans...
0: Callos?
3: No, callos no.
4: Amb líquid no s'ha inventat encara els callos. Aquest tirava una cantimplora tot el dia.
3: Fàstic.
0: I amb callos.
3: Callos, conill...
2: O sigui, una cosa és ingerir ens pot fer més o menys fàcil, i treure, pixar i cagar, diguéssim.
3: Pixar, bé, si pots millor... Jo en el meu cas ja tinc unes tècniques que ho faig dret, així m'estalvio una sentadilla.
2: Què vols dir?
3: Olla, t'apartes una mica les calcetes i així... És que a vegades, si t'ajups, aixecar-te...
2: Clar, si fos...
3: Ah, no, rasca!
2: Jo, home, ja et juro jo que si porto 20 hores corrent i m'ajupo, no m'aixeco,
3: Jo tampoc.
4: Jo és que no em trec ni les calcetes, no, m'ho faig a sobre directament, 24 hores corrents.
2: I la caca?
3: Si ve caca, és que...
2: Algo hem fet
5: això
2: malament.
5: Això sí que has de parar.
3: Sí, sí. Normalment és abans de sortir, ja sortir allò que diuen cagat i pixat de casa,
2: sí.
3: I en 24 hores, doncs...
0: Aguantar.
3: Aguantes. No, no és que aguantis, és que...
0: No,
3: és que si en tens i, a més, no és de color que xumbo, és que ja no anem gaire bé.
2: Malament.
3: Sí.
2: I què penses quan estàs corrent 25 hores?
3: Penso... Moltes vegades no penso.
2: No, res, eh?
3: No, tires, vas tirant i anar fent. Anar passant els quilòmetres...
2: Hòstia.
3: Escoltar música de tant en tant.
5: Anar a preguntar,
2: això sí,
5: música o algo.
3: Sí, una mica de música, el país... Bé, el paisatge no.
0: No tens temps de dir, oh, que maco.
3: Sí, algun moment sí, però tampoc pots estar... La demà de rovellons que he deixat al bosc.
2: Clar.
0: Mira. Sí,
4: has d'anar amb una bosseta, això.
3: Sí. I mira, l'altre dia estava pel Callaràs i va haver una noia, justament era la Montse Ventura, havia sigut alcaldessa de Berga, amb una bossa de gírgol les acollonants, tu. I jo vaig passar i dic, mira, tu, quina enveja que em fots.
2: No et vas parar, no et vas parar.
3: Em vaig parar a saludar-la i d'això... I...
2: Però no pots carregar, llavors.
3: No, perquè aquella motxilleta no dona permès.
2: Hòstia, a mi se'm faria avorridíssim. No, no, no puc, o sigui, si corro més d'una hora, ja trobo que, hòstia, ja està, ja ho hem fet, no?
3: Sí,
2: ja està.
3: Sí. No, no, jo estic anant a tu, ara ja. Ja també estic ja fent el camí a la inversa.
2: Clar, clar.
3: Bueno, és natural.
0: Ja arribareu als callos, ja.
2: Sí. Sí.
3: Cap i pota.
2: I has patit mai per la... Quan dèiem això, algun moment, de dir què hi faig aquí? En algun moment que hagis patit per la teva vida, de dir aquí m'hi quedaré?
3: Sí, però també, no en curs, eh? Quan vaig estar a l'Himàlaia intentant escalar la cinquena muntanya més alta del món, el Makalu,
2: sí.
3: Vaig tindre un problema molt greu, una pneumònia a 8.000 metres d'alçada, i allà vaig dir, ui, jo... nena, encomana't a tots els sants, perquè d'aquí segurament no en sortiràs viva.
2: Hòstia.
3: I mira, t'ho diu allò que com... diuen, mala hierba nunca muere. I
2: com però... com s'afronta això? Què vas
3: doncs
2: fer?
3: No defallir. Per mi ha sigut una de les curses més importants de la meva vida, no? De defallir i lluitar, i tots aquests coneixements que al llarg dels anys he anat adquirint de lluita, de resiliència, de donar-ho tot, en aquell cas ho vaig fer, i vaig aconseguir arribar al camp base, que estava 5.400, i bé, i d'allà evacuar-me cap a un hospital de Katmandú. Allò va ser un dels moments més delicats que sí que he pensat. I en curses, bé, a part de lo típic, alguna vaca t'ataqui, com una cosa...
2: Això pot passar.
3: Obrir-te el cap...
2: T'ha atacat una vaca?
3: Sí, però és normal. O jo, a la que vas per darrere tens tots els números.
2: Clar.
3: I la vaca, patapam, patada.
4: Però que la vaca també corria o què passava?
3: Vull dir,
0: no, era allà.
3: Ella anava fent... Era
2: allà. La vaca ja hi era, quan van venir els runners.
3: S'estava fotent un platet de callos i vaig vindre per darrere.
2: Escolta, quin és el teu dia a dia ara? Com t'hem d'imaginar? Què fas?
3: Doncs una mica de tot. Vic al costat de la natura, intento fer cada dia esport, ja sigui córrer per muntanya o escalada. Visc al Berguedà i mira, avui mateix que no puc sortir al matí perquè estic aquí amb vosaltres, doncs aniré a escalar d'aquí una estona. He quedat amb una amiga.
0: Escalar.
3: M'he liat amb un gosset, ara tinc un cadell.
2: Ah, sí?
0: Mal fet, això.
3: Tornar a tenir fills, les ulleres que foto, no puc dormir les nits, tu.
2: Per què? Que et crida la nit?
3: Oh, sí, es fot a plorar i ja hi som, serenata.
4: Home,
3: pues una
4: quan t'has complicat
1: jo també m'he complicat la vida, també n'he agafat un, sí, molt malament, molt malament.
3: Pues són matos,
1: mala decisió,
3: no?
1: Sí. Sí.
2: No te l'emportis a córrer, pobreta.
3: Home, sí.
2: Sí, hòstia, ha de ser una putada ser gos i que toqui la Núria Pica.
1: Vinga, avui farem 52 quilòmetres.
3: Aquest ho té clar, que aquest...
2: Has trobat algú, un humà, que no vulgui venir a córrer amb tu?
3: Un humà?
2: Diguéssim, algun amic teu que t'hagi posat alguna excusa de... Núria, no, és que jo no vull quedar aquesta tarda per anar a córrer.
3: No, home, no. O sigui, ja selecciono
2: jo. Ja t'ajuntes.
3: Ja més o menys, ja amb el que em dic de convidar-lo, em dirà que sí. Sí, però bueno, també la gent té por, i tampoc és així. Perquè jo sempre ho dic, entrenant sóc molt dolenta. Molt. Realment, quan trec el millor de mi és quan competeixo.
4: És
3: allò de la màgia del dorsal.
4: Clar.
3: Em multiplis com el Son Goku, tu. Em multiplico per... Em venen els poders aquells, però, ostres, entrenant em costa molt, I a vegades fins i tot em fa vergonyeta de dir, hòstia, en quin estat de forma que estàs, no? Però quan competeixes et venen aquells superpoders... No?
2: Sí.
3: No sé, potser tu també et passa assajant, que de vegades no tens el dia.
1: Això
2: li passa més a en Xuriguera. En Xuriguera li passa més.
0: Assajar costa,
4: Sí. Costa
2: molt.
4: És de l'avorrit que hi ha.
2: No, és veritat.
3: Veus?
2: Bueno, en teatre, sobretot, quan no tens el públic a davant i has repetit l'assaig 20 vegades, és com o bé públic a veure'ns, o això és avorridíssim, tu, anar-ho
1: perquè hi ha el plus aquest d'adrenalina, no? També suposo que amb les curses, que és que et dona la força i l'impuls per arribar.
3: Això, la pressió, la fine line, a mi m'agrada molt...
2: El moment de travessar la meta, què sents en aquell? Allò sí que ha de ser guapo, allò.
3: És molt guapo, clar, no? És el més guapo. I encara els meus fills encara s'ho passen millor.
2: Encara venen? Perquè sempre hi ha una imatge típica teva, que és que arribes a la meta i arriben els teus dos fills allà.
3: Aquests són molt punyeteros, perquè aquests em foten 100 metres i arriben a la meta. Aquests ho tenen perfecte. Guanyen curses sense esforç, els putes. Ja els hi dic, ja.
2: S'hi han aficionat.
3: Dic, això no va així, això.
2: S'hi han aficionat.
3: No, ells juguen a bàsquet i a futbol, de moment. Que és el que feia jo quan era petita.
2: Sí.
3: Vull dir, no els apreto gaire. Ara hi ha molts pares que tenen la falera aquesta de que volen que el seu fill sigui el Kilian Jornet i els estan collant i després aquests nanos, quan tinguin 18 anys, diran...
1: Perdran l'interès.
3: Això ja ho he fet, ara em toca...
2: I la gent, que el meu fill sigui en Kilian Jornet.
3: Jo faig una mica la inversa.
2: Kilian Jornet també viu a Noruega, i no sé...
3: Bueno, aquest menja d'un altre plat, però jo faig una mica la inversa. Deixo que facin el seu bàsquet, el seu futbol, esports d'equip, anem a fer... Ells han fet la Neto, i han fet algun 4.000 als Alps i tal, però amb molta calma. I això ja vindrà.
0: Quants 4.000 has fet, tu, Feixades?
4: Així, amb cotxe? Amb cotxe em preguntes? O a peu?
2: tens ganes encara de pujar cims, per això?
3: Sí, sí. Clar, tinc moltes més ganes de pujar cims que de córrer curses de muntanya. Uh-huh. És a dir, cims amb tranquil·litat, allò que dèiem, no? Tornant una mica els crampons, el piolet, poc a poc, bona lletra...
2: Es pot explicar de què treballes a banda de córrer? Es pot dir això, no?
3: Sí, sí. Faig una mica de tot. Encara estic als bombers, el que passa que en breu demanaré un parèntesi de 2 anys.
2: Fa de bombera, eh?
0: Sí. Ah, és que ja ho sabia.
2: A tu pot passar, que estiguis al Berguedà, se't queda un gat penjat a dalt d'un arbre 15 dies, truques als bombers, sí, i ve la Núria Piques a baixar-lo, eh?
3: No, però és que estic a Prats de Lluçanès, ara.
0: Ah, Prats.
3: Però bueno,
2: el Lluçanès, sí, és igual.
3: Estem molt a prop.
2: Els gats queden penjats a tot Catalunya.
3: El Lluçanès, el Berguedà i tot. També dono conferències, sí, d'ara o mai, empreses, escoles, i faig molts training camps, ara guiatges de muntanya. Soc guia de muntanya, mm-hmm, també.
2: Ah, mira.
3: I la meva mare em diu, nena, deixa't alguna cosa per la propera vida, que si no t'avorriràs.
2: I farem tota aquesta.
3: Sí, per això que em vull demanar aquest parèntesis, perquè ja vull explorar.
2: De l'etapa de bombera, però, tens alguna anècdota destacable? Alguna acció, alguna cosa que recordis amb carinyo?
3: Sí, i tant, i una que ara segur que tots... El Balandrau, per exemple.
2: El Balandrau.
3: Espera't, el Balandrau per això no estava de bombera. El Balandrau, ara fot, tinc un liu d'això. El Balandrau estava de mosso. Jo vaig tenir un passat...
2: Ah, vas fer de mosso d'esquadra?
0: Mosso d'esquadra, eh?
2: Espera't.
4: Deixa't alguna feina.
3: Tots esperem. Vaig estar al grup de muntanya dels Mossos d'Esquadra.
2: Ah, no feies controls d'alcoholèmia aquí a la C-17?
3: No. Tot i que algun dia de pràctiques. Sí, però era poli bueno, t'ho he de dir, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Va ser una etapa molt bonica, també. Bona gent, bona gent.
0: Tenim dues entrevistes, aquí.
2: La mosso d'esquadra, la bombera, la corredora.
3: Exacte, de tot, vinga.
4: Però el Balandrau va ser-hi aquells dies...
3: El Balandrau va ser-hi els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu.
2: Hòstia, ostres!
3: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va sortir, amb el desglàs. I tant, sí.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, va ser una experiència...
2: I algú que l'hagis anat a ajudar a casa i t'hagi reconegut? Gràcies, una iaia que se li ha encès el microones o alguna cosa així. Gràcies, Núria maca.
3: Sí, això m'hi trobo. Sí. De bombera m'hi trobo molt. Llavors, mira, et demanen una foto i dius, ostres, però és que jo ara...
2: I primer, apaguem el foc primer, sí, primer ja fem la foto després.
3: I després ja d'això, que si no el caporal em toca...
4: El que trobo és que tu, Peyu, saps moltes desgràcies, eh? Vull dir, un gat penjat, el microones encès...
2: Bueno, vull dir...
0: Lo típic.
2: L'altre dia se'm van encendre els ploms.
4: Ah, veus, per
3: això. Ah, sí? Sí, bombers o no?
2: No, la meva xicota va fer una cosa que no s'ha de fer mai.
3: Aigua,
2: fotre-hi
3: aigua, mare de Déu. Déu meu, encara que no vas cremar tota la comarca.
2: Però en aquell moment, què fas en aquell moment?
3: Home, agafes una manta...
2: Una manta, Però clar, és el quadro elèctric.
3: Sí.
2: Fa cosa tocar-lo, saps?
3: És complicat, el quadro elèctric.
2: Veus?
3: Truca el 112, el primer 112, i després resa un pare nostre i alabat sia Déu.
2: Vaig trucar a l'alcalde, que és electricista.
4: Ah, bueno...
2: Quasi bé, és el mateix. Escolta, Núria, algun somni proper ara? El proper objectiu? Quan veiem Núria Piques a les notícies, què hauràs fet?
3: Doncs tinc moltes coses al cap i tampoc cap en concret.
2: Doncs no
3: estic molt tranquil·leta i sí que tinc somnis relacionats amb muntanya, els Pirineus, sobretot a casa nostra, però de moment tinc un somni a casa que les nits no...
2: El gos, de moment el gos. De moment el titular és Núria Piques no pot dormir perquè té un gos. Ja veurem què fa.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
2: Núria, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
4: Vera!
3: Visca Vera, sí, senyor.
2: La paraula d'avui... Ets de Vera, eh?
3: Sí, sóc de Vera.
2: Molt bé.
3: Molt bona gent.
2: Ja en som dos. Ja en som dos. I cada dia més.
3: Vinga, cada dia més.
2: La paraula d'avui és albardà. A, albardà, acció de gaudir, badar, admirar el moment en què el sol surt a primera hora del matí, a l'albada.
0: A mi m'agrada llevar-me quan encara és fosc. Fumo un calicanyo, bec un cafè amb llet i llavors em foto al bardà com surt el sol.
2: Preciós. Després vas a cagar directe, suposo. Bé, el bardà, soroll que fan els gossos quan criden, bordar d'una manera activa i persistent.
4: El gos del veí es va fotre al bardà a 2:00 p.m. Al final vaig agafar l'escopeta i vaig matar el veí, perquè el gos, pobrot, no té cap culpa.
2: O C, el bardà, enganyar algú aprofitant la seva excessiva bona fe o el seu poc coneixement.
6: La Maite es va deixar el bardà pel seu home perquè, mentre se n'anava amb l'amant, no l'havia d'aguantar a casa, tu.
2: A, B o C?
6: C.
2: Sí?
6: C.
2: Hòstia, ho has dit molt segura,
6: eh? Sí.
2: Doncs, correcte!
4: Intuïció!
1: quedat impressionada, sí, aquesta tenia seguretat.
3: Tenia claríssim.
1: Sí. Havíem dit, són molt difícils,
3: no,
1: avui.
3: No, perquè he llegit les mirades i... Soc molt intuïtiva, jo, eh? La meva mare una vegada em va dir, si no saps el que fer, segueix la teva intuïció.
2: I mira.
3: I...
0: Doncs mira, així és el que vaig jo.
3: És que allò de bordar no cola.
2: No.
3: I la primera d'allò del que...
2: Escolta, avui dediquem el capítol a les aletes de busseig, als peus d'ànec. Em fas servir? Em fas de busseig o no?
3: Ui, jo l'aigua no, eh? No, eh? Com els gats, eh? Mira. No, no m'agrada... No.
2: Mai, eh?
3: Potre'm a l'aigua, no.
2: Hòstia, la Mercè sí que em fa submarinisme.
1: Sí, sí, sí, sí, però no us explicaré l'anècdota amb les aletes, perquè ja us l'he explicat i no cal, no cal. Us explico una anècdota millor,
2: sí,
1: eh? Que és bastant coneguda al món del submarinisme. Una anècdota protagonitzada per un amnaista italià que es diu Enzo Maiorca.
0: Mallorca.
7: És mallorquí? Mallorca.
2: És italià.
7: És mallorquí.
2: És un amnaista italià. Es italià. Diu Enzo Mallorca.
7: Mallorca.
1: Mallorca. No, no sé. Els seus ascendents devien anar de vacances a Mallorca, sí, com sí, tots sí, els italians.
2: No sé.
1: En fi, és un amnaista italià que va ser molt famós als anys 60-70 i un dia, entrenant amb els peus de busseig, va fer una immersió...
0: Sí. Sense bombona.
1: Clar, perquè és un amnaista.
2: Clar.
1: Si amnies, baixen sense bombona.
2: La gràcia és aguantar la respiració.
1: Exacte.
2: Sota l'aire.
0: Ja arribaré. Ja vaig lluitant.
1: Sí,
0: ja
1: sí, sí. Vine, vine.
2: De bombona sí que en deus haver fet servir, Núria, o no?
3: De bombones?
2: Sí, per pujar molt
3: sí,
2: amunt.
3: Sí. No, de fet, és que jo ara estava pensant... Jo tinc, vaig fer un curs de submarinisme.
1: Veus?
3: Ja tenia, però tenia un problema, que era... Jo quan agafava... Perquè has d'agafar un barco per anar a fer sí, l'activitat.
2: No, si et tires ben bé de la
3: mare. No.
2: Molt ridícul.
3: Exacte, amb el neu. La calor, les medes i tot, agafava uns globus
1: sí, sí,
3: que la que em fotia dintre l'aigua ja no veia ni un peix. I això era terrible. Sí, sí, sí. I clar, vaig dir mai
1: no,
3: més.
1: No, no. No cal, no cal. Anar petit no, no,
2: no
1: cal.
2: No, no,
3: no.
2: No.
3: I allò de les bombones que dius, no. L'alpinisme el faig una mica, diguéssim, com antes,
2: a pulmó,
3: a pelo. A pulmó, també. Un amné al revés, com un.
1: Sí, sí, sí. Doncs l'Enzo Mallorca, de cop i volta, estava fent la immersió sí, i se li va costar un dofí que l'anava seguint tota l'estona.
7: Quina por, hòstia, em surt un dofí amb l'aigua.
2: Si no fan res, els dofins.
7: No, no fan res, no fan res.
2: Diuen que és com tocar una oliva, tocar un dofí.
1: Ah, sí?
2: Sí.
7: Què vols
2: sí,
7: dir, que toques oliva? Vull dir... Sí.
1: Eh? Que toques dofins?
2: No, però...
1: Dofins no toquis vale, dofins, eh?
7: Els dofins valen per les olives?
0: Toques
7: que
0: olives?
7: Que veig acariciant olives? Et compres pots d'olives per tocar-les, Peyu?
2: No, cadascú se distreu com vol, eh?
7: Mm. Van sortint coses rares a tu, també, sí, a mesura que anem coladent.
1: A veure, us explico. L'Enzo Mallorca va pujar a la superfície, sí, perquè havia de respirar. El dofí va pujar amb ell i li va començar a donar voltes al voltant, sí, no? Sí. I a cridar molt.
7: Hòstia, criden molt fort els dofins, eh?
2: Sí, arriben sí, molt
7: lluny. Una pomi, com criden.
1: Sí, perquè es comuniquen així, no?
7: Sí, sí.
1: Quan l'Enzo va veure aquell comportament, no?, que va veure que allò no era normal, el dofí es va submergir un altre sí, cop, ell se'n va anar al costat i el va portar fins un altre dofí que s'havia quedat atrapat en una red de...
7: Una xarxa.
1: Xarxa. En una xarxa de pesca. Mira.
0: Són intel·ligents, eh, els animals?
1: Sí.
7: Bueno, va veure tan intel·ligent tampoc, si va quedar lligat amb una xarxa.
2: Sí, però l'altre. Sí. No, sí. El que van avisar sí que era intel·ligent.
7: Era com un xuriguerió.
1: No preguntaré quin és quin. En fi, l'Enzo Mallorca, després de diverses immersions, va aconseguir alliberar l'animal. Ah. I explica que un cop alliberats els dos dofins es van quedar una estona allà com donant-li les gràcies, no, al seu voltant, fins que se'n van anar mare dins.
8: Això s'ho devia inventar l'italià aquest. Són molt d'inventar els italians també.
1: No, sí, és una anècdota que de veritat que ha passat a la història, no, aquesta anècdota.
8: Jo. I les fotos? On són les fotos?
1: És igual.
2: No portes
1: és igual.
2: Fotos.
1: Jo sí que m'ho crec.
2: Quan vas a fer apnea no portes fotos.
1: No,
2: ara.
1: No portes no cap. Altra feina no tens, no morir-te.
2: Això sí que els que van a córrer ara, tots van amb càmera, eh? Perquè jo veig a l'Instagram que de gent...
3: Sí, també. Només faltava això ara, gravar-ho tot. Sí.
2: No us graveu, aneu a córrer.
1: Viviu, no graveu.
3: Està, viviu el moment, home, el present.
2: Núria, abans de que marxis, deixem que et fem unes preguntes des de la barra. Àlex,
3: vinga.
2: Mercè. Són preguntes amb respostes curtes.
8: Sí.
2: Vinga. Han de ser, sí o no?
3: Val.
2: Oh.
8: Sí, sí,
1: curtes,
8: sí,
1: curtes,
8: sí,
1: eh?
8: Sí. Ben curtes.
1: Àlex.
8: Seguint una mica amb el tema que estàvem parlant ara, Núria, creus que estem arribant massa lluny com a societat amb el tema de gravar-nos quan sortim a córrer?
3: Sí.
8: Sí.
2: Sí.
1: Sí. Jo pregunto, com factura un esportista? És autònom un esportista
0: ara,
1: o et donen d'alta?
3: No, som autònoms i facturem, i tant.
1: Vinga.
8: Dels teus 113.000 seguidors que tens a xarxes...
3: Ja m'han anat 3.000.
2: 114.
8: Ah, doncs aleshores...
2: És que preparem el programa en 15 dies d'antelació.
8: Aleshores, tu potser estàs molt pendent també de penjar coses a les xarxes i... Tu et graves també quan surts a córrer?
3: No, quan surto a córrer no em sol gravar perquè m'agrada anar per feina i entrenar. Però depèn, tinc èpoques de tot. Tinc èpoques que penjo més coses, però em surt molt de natural, eh? No és allò, cada setmana has de penjar X.
2: Ara no, ara.
3: Com té les seves crisis amb això, i jo què sé, l'altre dia vaig penjar una foto, doncs que la porta em ruixava en cava, clar.
2: Mira.
3: Ostres, ja que s'ha de penjar això. Vam guanyar la Lliga. Ja, la porta et ruixa.
6: Núria, quants cunyats durant el dia et venen a dir, jo també corro, i t'expliquen merdes de cunyats?
3: Ui, apunta pala, i els has d'aguantar. Però bé.
8: D'aquests 114.000 que et segueixen, quants creus que han corregut alguna vegada a la vida?
3: Jo diria que una quarta part, va.
2: Una quarta part, està bé, està bé. Sí. No tenim més temps, Núria. Gràcies per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença. I molta sort amb aquest gos.
3: Magnífic.
2: Com es diu el gos?
3: Piulet.
2: Piulet.
3: Piulet. Piulet.
2: A veure si calles a la nit, Piulet.
3: Vinga, Piulet, gràcies.
2: Núria Piques.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Flowers in the Rain, una peça de la banda de rock britànica The Move, que van publicar l'any 1967. Roy Wood, que en aquells moments era del grup, molt sovint sortia vestit de manera extravagant a l'escenari. Una de les vestimentes que va cridar més l'atenció en aquella època va ser precisament quan es va presentar amb un parell d'aletes de submarinisme grogues a l'escenari. Sí, l'època del rock psicodèlic ens va donar grans moments i a vegades desitjaria que tornés tot allò.
0: Mira.
1: Sí, una mica més de glamour, de fantasia, d'atreviment.
0: Sí,
1: no?
0: sí, jo què sé,
2: Això,
0: Flowers in the Rain, i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: us porto el Velcro.
1: Velcro?
0: Que és un... Velcro, sí. Ah, no, no un Velcro. Ah. Us porto un gos que es diu Velcro.
2: Sí, sí, sí. Ah,
0: bé, eh? Un Shih Tzu d'11 anys, que és d'en Xevi. Veiem-lo.
1: A veure, en Velcro.
3: Oh! Ai, pusseta! S'amaga.
1: Ens han enviat la foto en blanc i negre. No, no envieu les fotos en blanc i negre perquè nosaltres fem el joc quan acaba...
4: I és mort.
1: Clar,
4: i és mort.
1: Quan és mort la fiquem en blanc i negre i quan és viu la deixem en color, la foto.
4: Sí.
1: I en aquest cas serà, ja, ja és mort.
5: Aquesta,
1: el gos és mort.
5: Aquesta marca de això, un Shih Tzu, no l'havíem tingut encara. Sí.
0: Sí. No, no em sona.
1: Hi ha un aire condicionat que es diu igual.
0: Sí. No, no ben bé, però bueno, és igual. El Shih Tzu és de... Ai, el Shih Tzu. El Velcro és de Cellera de Ter i, com heu vist, és una raça de gos que s'assembla una mica a un Ewok.
1: Un Ewok, eh?
0: Teniu present l'Ewok?
1: Jo no gaire.
2: Jo no sé què és un Ewok.
0: No? Aquells bitxos que surten a Star Wars, sí, aquells petitons.
1: No l'he vist.
2: És un Ewok.
1: Un què?
2: Que parla així.
1: Wookie.
0: No, un Ewok.
1: Un Ewok.
0: Un Ewok, és igual.
2: En Chewbacca?
1: No.
0: No, que aquest és gros. No, i és més pelut. No, l'Ewok és pelut, però té el
1: curt. Bueno, nois,
0: és igual que el gos. És igual que el gos. El Velcro es veu que és bastant desgraciat perquè li han passat moltes desgràcies. Li ha passat que l'han atropellat.
1: Ai, pobret.
0: Ha patit un accident de cotxe, també.
1: Ai, pobret.
0: Se'l van descuidar en una benzinera. I el més greu és que l'han segrestat.
5: L'han enviat en blanc i negre perquè es mori, aquest gos. Poc ha de ser viu, aquest gos.
4: Amb tanta desgràcia deu estar curat d'espans. Sort n'hi ha perquè ens l'emportem a un dels segrestos més importants del segle XX.
5: El d'en Quini.
1: No, ja el vam fer.
0: Aquest ja l'hem fet.
1: Ja el vam fer.
5: No, em pensava que era aquest, per això.
1: No. Avui passegem el gos per Lima, Perú. És 17 de desembre de 1996.
2: Molt bé. A veure. Això és Lima, Perú?
1: Eh?
2: Això és Lima, Perú?
1: Lima, Perú, sí.
2: A mi fot pinta de japonès, això,
0: sí, una mica, eh?
1: Tens raó. La música és japonesa i és perquè, tot i que som al Perú, ens situem a casa de l'ambaixador del Japó.
0: Ah.
1: Ens hi ha citat perquè s'hi celebra la seva festa d'aniversari. Avui fa 63 anys.
6: Ostres, per molts anys, emperador... Sí.
1: Però emperador no, ambaixador, eh?
6: Ah, perdó.
1: És un altre nivell, és un altre
6: càrrec. Sí, és veritat. Sí, com sigui, no s'hauria de posar com un límit a les festes d'aniversari, vull dir, 63 anys.
1: Què?
6: Ja està.
1: Escolta, s'ha de celebrar tot.
6: Bueno, ja t'hem vist.
0: Quan més en fas, més s'ha de celebrar.
5: Ja vindrà. Ja vindrà.
0: Això s'ha de tisca.
6: Vosaltres celebreu l'aniversari?
5: Vols veure que no en celebres cap més, tu?
1: El primer que ens sorprèn de la casa de l'ambaixador són les dimensions del lloc. Quin tros de palau, tu. Diria que en Velcro mai havia estat a un lloc tan gros, tan gran. I també ens sorprèn veure el nombre de convidats que hi ha. Sort que la casa és gran perquè hi ha més de 800 convidats a la festa.
5: 800? Jo fa 4 dies vaig celebrar els 56 anys, ho vam fer jo i ja vaig pensar que eren masses.
1: Manxuriguera, eh?
5: Manxuriguera? I jo dic, hòstia, eh?
2: Ocupo molt, això.
5: I va el moment que vaig dir, hòstia, Xuriguera, si pots anar marxant...
1: Els convidats són la flor i nata de la diplomàcia. Hi ha membres del govern, ambaixadors d'una vintena de països i tota mena de gent notable. Una llista de convidats tan selecta fa que, per accedir a la festa, s'hagi de superar unes mesures de seguretat molt fortes. Jo no hi podré entrar, jo, perquè sempre vaig amb la pallaresa a la butxaca.
5: No us entenc. En Xuriguera també. Què en feu, d'això?
1: Bueno...
2: Pelar les pomes.
1: Clar, exacte, qualsevol
5: cosa. Algun rato se us obrirà la butxaca?
1: No.
2: No
0: us fareu mal.
1: No, que a vegades prou costa d'obrir-la. Sí. Ens han d'escorcollar de dalt a baix. El pobre Velcro ha acabat ben rebregat. Sort que dins de la vigilància és més laxa, si no seria molt pesat ser aquí, eh?
0: Sabeu què us passa, vosaltres? Que no esteu prou acostumats a anar a festes d'aquesta selecta.
1: Ah, tu sí que hi vas, eh? Tu vas a festes de la Jet Set, Mercè?
0: No sempre.
2: Sí, aquí deus anar.
1: Alguna.
5: Ja fas pinta d'anar allà.
0: En sèrio, te'n faig pinta? Mira, bona pallaresa, a mi també.
1: La festa comença i mentre nosaltres mengem canapés, en Velcro no suporta com la gent li diu Ewok. Més enllà d'això, tot sembla anar sobre rodes. Però de cop i volta un soroll ens fot un ensurt de mil dimonis.
0: Compte
1: que la situació s'ha complicat de valent, eh? Un grup armat ha rebentat la paret amb uns explosius i s'ha colat a l'interior de la casa.
2: Sí.
1: Van armats fins a les dents i ens avisen que estem segrestats.
2: Esteu segrestats!
1: Ah, sí?
2: Tothom! Esteu segrestats!
1: Està molt nerviós, senyor.
2: Bueno,
1: sí.
2: És que és la meva primera vegada que segresto.
1: Ah! Calma, doncs, calma.
7: Calma tothom.
1: Tranquil.
7: Esteu molt segrestats.
1: No cridi.
7: Molt.
1: En total hi ha 14 segrestadors.
7: Tots segrestadors de 14.
1: Vostè és un dels 14.
7: Sóc el 13.
1: Molt bé. Els guerrillers són revolucionaris del moviment revolucionari Tupac Amaru. Tenen metralladores i explosius i amenacen de matar-nos a tots els hostatges si el govern peruà no accepta les seves peticions.
5: No! No les acceptem.
1: Eh?
5: No! Ni boig!
7: Home!
5: Rendiu-vos, desgraciat! No!
1: Un moment,
5: no!
1: A veure,
5: no!
1: Encara no les han explicat.
7: Home.
1: Vull dir, deixem que... Va. A veure va, quines primer. Peticions tenen.
5: Sí, sí, també tens raó.
1: I llavors valorem,
5: vale, vale,
1: no?
5: Vale, vale, vale. Que ho digui, jo m'ho penso.
1: Aviam.
5: Va,
1: aviam.
8: Membres del govern peruà, exigim l'alliberament dels 465 presos de la nostra organització que estan tancats a les presons peruanes.
5: No!
8: No. També exigim no. la fi del neoliberalisme
5: no.
8: que empobreix el país.
5: A veure, si no saps ni dir-ho.
8: Neoliberalisme, no. volem que s'acabi.
5: Et dic que no.
8: Demanem al govern que millori les condicions a les presons. El tracte rebut pels presos és inhumà.
5: Tampoc, si no us agrada el tracte, cap a casa, us foteu.
7: Collons, digues alguna cosa que sí, eh? Home, tenim 800 segrestats, eh?
8: I per acabar... Exigim que ens pagueu un impost de guerra
7: ara.
8: I que el segrestador se'ns ofereixi una escapatòria segura i sense represàlies.
5: Ni de conya!
1: Collons, Fel.
5: No!
1: Hosti, ets molt intransigent.
5: Sí!
0: No anirem bé, sí, eh?
7: I un pecat...
5: Calla!
1: La situació
5: què?
1: És...
5: Eh? Ah! Ah, digues.
1: La situació és complexa pel gran nombre de persones segrestades que hi ha a l'interior d'aquella casa i pels càrrecs que ostenten. Ha estat un cop directe als alts estaments del país i això ha despertat l'interès de la premsa mundial. Podem dir que, de moment, la jugada ha sortit bé als segrestadors. Un dels seus objectius és denunciar que el president del Perú, Alberto Fujimori, està governant el país amb mà de ferro. Asseguren que és gairebé un dictador.
5: Mentida! Eh? Mentida! Sou escòria!
1: No, bueno, bueno.
5: Mentida, això.
1: Mentida tampoc seria, eh? En Fujimori està acollant molt els peruans, però té alguns suports internacionals. El seu principal aliat és el Japó.
7: Clar.
1: Com que es diu Fujimori, saps? Perquè es veu Fuji. Que té un passat, té ascendència japonesa.
0: Ah.
1: Per això es diu Fujimori.
7: Es diria Shuriguera, ja hauria.
1: No seria japonès, no. És per això que els guerrillers han escollit la casa de l'ambaixador japonès pel seu cop. D'aquesta manera, rep el govern peruà i al mateix temps també rep el govern japonès. La primera nit arriba sense que hi hagi acord. En un acte de concòrdia, els segrestadors decideixen alliberar totes les dones que tenen retingudes.
4: Va! Vull totes les dones fora d'aquí! Fugiu i no feu ximpleries.
9: Carinyo! Carinyo, no, és que... No, no, no puc ser, amor! Maduixeta! Mira, m'ha sortit així. Jo no puc sortir d'aquí sense tu. No me'n puc anar. Estimat.
5: Ara l'hauríem de matar, eh?
9: Roseta de Pitimini, parla, que et toca. No pot parlar.
7: És que m'ha dit maduixeta.
1: Sí.
5: Ets un maduixot, eh, tu.
7: Marxa, carinyo. De veritat, marxa.
9: Veus?
7: Tu pots marxar.
9: I no l'he de tractar bé, aquest
7: jo
9: home.
7: Jo em quedaré aquí i tu salva-te que pots, salva-te.
9: Però si et passa res a tu.
7: Què vols que em passi?
9: Aquesta gent estan molt armats. I ens han dit que si el govern no accepta les seves peticions, us executaran a tots.
7: Ah, collons. A veure...
9: Clar!
7: A veure...
9: Clar, clar, què podem fer?
7: A veure, vist així...
9: A veure, maduixeta, com puc ajudar-te a escapar?
4: Va, coi de mossa, o marxes o et quedes aquí definitivament.
9: No, home, no, no, jo marxo, marxo. Carinyo, maduixeta... Adéu! Adéu!
7: Collons de dona, també.
1: Oh,
7: collons de dona.
1: Això, en situacions límit, és quan coneixes la gent, eh?
7: Sí, és veritat.
1: Sí.
9: Senyor segrestador!
1: Eh?
6: Què
1: passa, aquest?
6: Ara?
4: Què és això?
5: Ets una maduixeta?
4: Què és aquesta veu?
5: O ets una cirera?
9: Sóc la cirereta.
1: Què vols fer-te passar per dona, per si t'alliberen?
7: Sí, aviam. Doncs...
9: A veure, prova-ho més fort, no. Perquè no t'està sortint gaire.
1: No, Xuriguera, no saps fer veu de dona.
9: Segrestador!
1: No. Les hores passen i ni els segrestadors ni el govern estan disposats a cedir terreny. Ens hem de fer la idea que estarem uns quants dies aquí tancats. Amb l'alliberament de les dones, unes 300, ara quedem mig miler d'hostatges. Per sort, amb el pas dels dies, els segrestadors en van alliberant alguns més.
7: Sóc jo un d'ells?
1: No, tu no. Tu segueixes segrestat, Xuriguera. El que va començar com una festa d'aniversari ara és un malson. Passa el temps i seguim segrestats. Hem de dormir a terra, com en velcro. Passen 5 dies, 15, 20... I no hi ha acord. Això s'està fent molt llarg, eh?
7: Tu, senyor segrestador, és que ja portem mig mes aquí i potser que hauríem d'afluixar una miqueta. Vull dir, no podem alliberar algun... Vull dir, puc marxar?
4: No, em sap greu, però aquests del govern es neguen a negociar. Mira, ja ho veuràs, espera't.
8: Escolta'm! I si en comptes
5: no!
8: d'alliberar...
5: No!
8: Què?
5: No, he dit que no!
1: Collons,
4: ho veus? És que no es pot parlar amb aquesta colla.
5: No!
1: Fa tant temps que som aquí que s'han creat vincles entre hostatges i segrestadors. Es disputen partides d'escacs i es fan partidets de futbol per passar l'estona. Sí.
6: Home, això és un clàssic. Sempre hi ha el típic quillo que té una pilota de futbol al mateix del cotxe.
1: Sí, que és veritat.
6: I,
1: sí.
6: Com...
1: I no tan quillo, jo conec algun...
6: Sí, jo en porto una, de fet.
1: De fet.
6: Sí.
9: Jo també en porto una.
6: I una petanca.
1: Ah, sí? Sí. Una petanca?
6: Sí, així depèn del que demani l'ambient, és o surt petxanga o surt petanca.
7: Ben pensat.
1: No, està bé, està bé. Està bé, està bé. Millor això que drogar-se, escolta'm. Sí. Passen les setmanes i el segrest no se soluciona. Atenció, perquè ja fa 3 mesos que som aquí. Les peticions dels segrestadors continuen intactes i el govern peruà tampoc cedeix gens. De fet, està estudiant actuar per la força.
5: Ara veureu com ho arreglem, això.
1: Ai, Déu.
5: Ja veureu.
1: Com que els segrestadors han anat alliberant hostatges, el 22 d'abril del 1997 ja només queden 72 persones segrestades. Ells seran testimonis de l'operació d'alliberament que s'està a punt de dur a terme. El pla de rescat és el següent. S'estan construint uns passadissos subterranis que permetin als militars peruans entrar a la casa des de terra, com si fossin tals.
7: Sí, sí,
5: sota. Ja l'hem pensat bé, aquest pla. No? I... Ho pinto una mica, un pla una mica merda.
7: Bueno,
1: aviam.
5: Hòstia.
1: Té les seves complicacions.
7: Ah, sí.
1: Per exemple, clar, el fet que és una mica difícil construir un túnel sense fotre merder. Clar. En Velcro s'està posant molt nerviós, eh? El túnel.
4: Què collons estan cardant aquesta colla?
1: Per evitar que els segrestadors descobreixin el pla, el govern peruà instal·la uns altaveus enormes davant la façana de la casa i fan sonar l'himne del Perú a tot drap per dissimular el soroll de la màquina que acaba el túnel.
7: La mare de Déu.
9: Ah, no.
7: La mare de... Apa, aquí. Segrestador. Quim, segrestador. Sisplau. Sisplau. Foti'm un tiro al cap.
9: Sí.
7: No puc suportar més aquest soroll.
1: Jo
7: plego.
1: De veritat que hi ha reunions que m'agradaria ser-hi.
5: Home,
1: el dia que van dir, com ens alliberem? S'aixeca un. Jo faria uns túnels per sota. I un altre. No, però és que ens sentiran. I llavors surt un beneit. Posem uns altaveus i fiquem l'himne tot hòstia, que així no sentiran com fem el túnel. I algú va dir que sí.
7: Sí, sí, sí.
9: Home, això també ho fan a les finals de la Copa del Rei, no? Una mica?
1: Ah, sí, de fet, sí. Sí, sí, sí.
7: Fan túnels?
1: Es foten a fer
9: túnels,
1: obres.
9: Fan
1: obres al costat de l'estadi, sí, perquè sí. No se senti com xiulen.
9: Exacte.
1: Amb els túnels acabats pot produir-se l'assalt. Es fa simultània... Voleu treure l'himne aquest?
9: Sí, prou.
1: Gràcies, hòstia.
9: Ai, quin
1: Perú.
9: Bé, no?
1: Mira que el d'Espanya t'avala, però aquest, déu-n'hi-do. Es fa simultàniament des de diversos punts de la casa, des de baix mitjançant els túnels, des de dalt, a través de la teulada, i des de les bandes fent explotar les parets.
9: Ens caurà algú cap.
1: Gairebé morim de l'ensurt, sobretot amb velcro. La reacció de la Mercè, perdoneu, eh? Sí. Tu estàs enmig d'un segrest, fa 3 mesos. Tiren unes bombes i entra tothom per tot arreu i surt una dona dient, ai, que ens caurà algú al cap. T'he vist amb una serenor increïble, Mercè. No.
9: Escolta, jo sóc una persona que en els moments difícils conserva la calma.
1: Ah, molt bé.
7: Tota aquesta pols que han generat, què és això?
1: Què és això?
7: Què és aquesta merda?
1: Els qui menys ho pateixen són els segrestadors, perquè just en aquell moment, quan entren, quan hi ha l'assalt, els segrestadors estan jugant un partidet de futbol per distreure's, tu.
7: Bueno, fotem, no t'inventis les coses, Peyu.
1: No m'invento res, us prometo que és real. Suposo que s'havien de distreure, tu. La contundència amb què actuen és letal. Hi ha trets i explosions a tot arreu. Si feu una cerca ràpida per internet, ho trobareu, perquè la sala es cobreix en directe per mig món. L'operació acaba amb 17 morts.
7: Ole.
1: Un hostatge, 2 militars i els 14 segrestadors.
7: Tots, eh?
1: Tots morts.
5: Collons.
1: Sí, noi.
5: Punteria.
1: Sí. Ens queda saber si ha sobreviscut el nostre gos, amb velcro. I això està a mans de qui, Mercè?
9: Això està en mans d'una senyora d'aquí al públic. He buscat una senyora que es veu molt llesta.
1: Sí, veu.
9: Com et dius?
1: Sí.
10: Pilar. La Pilar, d'on ets?
11: De Manresa.
10: Vinga.
1: Pilar de Manresa.
10: Això ho tenim guanyat avui.
1: Els guerrillers formaven part del moviment revolucionari Tupac Amaru. Però qui era Tupac Amaru? A. Un raper. B. Un líder indígena que va lluitar contra els espanyols. O C. És el nom d'una província peruana.
7: A veure.
1: Tupac Amaru. Hi ha un bar aquí a Vic que es diu Amaru, que no sé si quan van posar el nom si sabien què posava.
10: S'estan tocant per sota de la taula, demanant el comodí del públic.
7: S'estan tocant?
6: Aneu a un motel.
1: A, B o C?
10: B.
1: B. Amb velcro és... Viu! Bravo!

0: En Velcro ha pogut tornar a casa. El quisso de la cellera de Ter ha superat la passejada, però s'ha de dir que les ha passat ben magres. Amb tant de tret i tanta explosió, ha quedat atordit. Sort que estava acostumat a les desgràcies, que si no hauria, bueno, engreixat la llista de morts. Per tant, podrà continuar aguantant els comentaris de la gent que li diuen Ewok. No li dieu Ewok, pobret,
1: no li digueu, home.
0: Sempre és millor que et diguin Ewok que no pas que et moris, que et moris.
1: Ah, bueno.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem al vostre esperit.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. El text es podria portar a votació a finals del mes de setembre. El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés. Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, en la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones, Investigadores i Tecnòlogues. Nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen malavinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió es va acordar per evitar responsabilitats en cas d'accident. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a Broadway. Esports.
1: Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga, Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada. I a segona, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. A la tarda hi haurà algunes nuvolades i al vespre algun ruixat al Pirineu Occidental. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3CAT Info Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, al Nepal, la crescuda sobtada del riu s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes dels fets i la principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
2: 3Cat Info.
0: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: També es limitaran les notificacions.
6: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escrol infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Consultats per 3Cat Info també alerten que cal detallar les restriccions com el temps d'ús o els filtres estètics i tenir en compte un possible efecte rebot. Cèlia Forment.
7: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
8: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills. No?
7: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
9: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i a més sempre accessibles. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
7: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
9: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
7: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al Matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
11: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul,

0: A avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre a Madrid. Dani Sainteaja.
1: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
2: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
3: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que pueda haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
1: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
4: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
5: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
1: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: I el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
6: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
0: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament, des de la Moncloa. 3CAT Info. 3CAT Info. Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa. L'estudi només havia fet servir dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, només agafava com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provinents d'estudis fets en homes. I, a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3CAT Info.
7: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
0: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. Qui també li ha demanat que rectifiqui és el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Ana Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió i, sobretot en aquest cas, quan es tracta de la menopausa. El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, aixafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs, per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent, i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roïna en aquest sector, i més sol, en canvi, cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de cara a la tarda, cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana, i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu Prepirineu Occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000, Roger Santaló.
1: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
2: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
1: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això, els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo és membre de la Junta del Col·legi de Notaris.
3: Tu com afrontes una entrada si el banc et deixa el 80%? Pues l'afrontes amb l'ajuda dels pares. I què fan els pares? Fan donacions de diners, que aquí torno a criticar a l'administració perquè tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació. Sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
1: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.
0: I hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades. L'informe diu que cal afrontar el problema perquè es necessiten entre 5 i 8 anys per fer les infraestructures que falten. I la situació pot empitjorar perquè es preveu que la demanda elèctrica augmenti un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum de les llars, per l'electrificació del transport o perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que la situació a Catalunya és millor que la resta de l'Estat. Segons l'informe, té una xarxa elèctrica més desenvolupada perquè és un gran node urbà i industrial i està més ben connectada a punts de generació d'energia com les nuclears d'Ascó i Vandellòs o França.
4: 3CAT Info.
0: Més notícies. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús s'ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusen l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir la circulació. Per altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria en una reunió ara fa uns mesos. Viella, Sofia Cabanes.
5: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
6: La problemàtica que tenemos aquí són les mismas tres cases que han tenido també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
5: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
7: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
5: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.

Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir dimarts a Los Angeles. Deixa una petjada molt important a la indústria del cinema i la televisió. Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. Se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar en la versió musical d'Spamalot, dels Monty Python, en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades.

0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ha mort als 83 anys l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants són El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines, que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín. La sarsuela arriba al Teatre Apolo de Barcelona. El Teatre del Paral·lel acollirà a partir d'aquest dijous el primer festival de sarsuela, una iniciativa que vol recuperar la presència professional d'aquest gènere a la ciutat de forma estable. El festival s'allargarà fins al 12 de setembre i oferirà tres produccions: La corte del faraón, Cançó d'amor i de guerra i La del manojo de rosas. En declaracions a l'ACN, Joan Garrido explica que volen omplir un buit d'aquest gènere musical a Barcelona i arribar a nous públics.
2: Treballem diferents aspectes teatrals, és a dir, l'estem refrescant. És cert que estem cuidant molt el que és la partitura original i el text, però donant una posta d'escena molt més moderna, molt més àgil, més de teatre musical, molt més fresca.
1: Des de la productora s'afegeix que si el públic respon en aquesta primera edició, la intenció és que el festival sigui una cita anual.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalassé continua ben vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes quatre temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, diu.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
0: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de Josep Mourinho.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva arribada serà oficial en les properes hores. Un espanyol que dissabte visita la Real Societat i, precisament, un ex dels donostiarres, el migcampista Urco, ha exposat què els demana el preparador Manolo González en aquest inici de Lliga.
6: Manolo nos propone que tengamos personalidad con balón y bueno, al final un poco seguir la línea, el ser agresivos, hacer un poco hincapié en eso, en darnos más pases.
3: Més futbol encara. El Barça ha comunicat una lesió a l'equip femení. La lateral Esmay Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians. I en paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret? Javier Boñar ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Un inconformista, Pau Miquel, del Bahrain, ha estat el millor català del dia en 12è lloc.
7: No estic content, Tenia molt bones cames, l'equip ha fet una cursa de 10 allà aquí al final perquè pugui sprintar i la veritat que no ho he fet com voldria. També és veritat que les oportunitats passen i deixar-les passar no és el seu i menys quan tens bones cames. Llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
3: Són declaracions de Miquel al Tot Costa de Catalunya Ràdio. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta Dei Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder. Aquest dijous, setena etapa, 177 quilòmetres de mitja muntanya des del Cossebre fins a Castelló.
0: Són 2:15.

0: Principals titulars a aquesta hora. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units per evitar que continuï el judici contra Meta pel disseny addictiu de les seves xarxes socials. Aquest pacte obliga al grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a una negociació per poder donar-hi suport. De seguida ho expliquem i, a més, a partir d'ara anirem fins a Roda de Barà, al Tarragonès, on s'ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Passarem per Juncos, a les Garrigues, que finalment no perdrà el Bar Casal. Una trentena de candidats han respost a la crida de l'Ajuntament que ofereix casa i escola a la família que se'n faci càrrec. I sentirem també Cesc Gai. El director espera que es confirmin els bons pronòstics de cara als Oscars del remake nord-americà de la seva pel·lícula Sentimental. El film és La Invitación, una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què també actuen Edward Norton i Penélope Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També ha jugat aquest dimecres a primera divisió al Madrid 4, a Real Societat 1.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós, i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud, que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. A més, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3Cat Info Kishor Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet. Molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser de que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així ho han relatat els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Les causes dels fets es continuen estudiant. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
1: 3Cat Info.
0: En parlàvem al sumari, Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars. És una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla. Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors.
1: 3CAT Info.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
7: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
8: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Roda de Barà, al Tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte institucional que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. Roda de Barà, Ricard Buigas.
9: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. El consistori ha volgut recordar les dues víctimes dels aiguats, mare i filla, que van quedar sota del mur que va caure al recinte del port mentre eren a la parada que tenien al Mercadet d'estiu. L'alcalde Pere Virgili ha destacat la feina dels equips d'emergències.
10: Em consta que els serveis d'emergència van actuar el més ràpid possible, sabent que era difícil, evidentment la mobilitat en aquell moment estava complicada.
9: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha destacat que malauradament aquest tipus de fenòmens meteorològics com el que està vinculat a la mort de les dues dones cada vegada són més freqüents.
11: Una família que fins aquell dia feia normalment la seva feina i feia normalment la seva vida i que per aquestes causes sobtades, imprevistes, que per cert cada vegada són més freqüents, doncs han vist tallada la seva vida, tallat el seu futur.
9: Durant 2 dies les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte a Roda de Barà.
0: Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, a Barcelona. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. Una vintena de dotacions entre els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat al llarg de la jornada per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat hi treballen per rematar els punts calents. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
12: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
13: Ahora no ha pasado nada, ni ha habido herido, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos a X metros de las casas, ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional.
0: Dimarts, el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. I el poble occità de Pomar s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè encara es preveuen més pluges i es vol evitar que s'agreugin els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
14: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomars, s'organitzen l'ajut de les tasques de neteja i de tala d'arbres, així com controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges aquest dijous, així que els equips han cobert a contrarrellotge els teulats malmesos. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé
15: Ginet. És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
14: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir de l'1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
0: Un home de 72 anys, de nacionalitat francesa, ha mort aquest dimecres a la tarda mentre es banyava a la Cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja havia finalitzat i durant el dia havia onejat bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I a Cullera, el País Valencià, investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys que ha aparegut mort en un habitatge. Els cossos els van trobar els fills del matrimoni, de 14 i 15 anys, i amb necessitats especials, al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts, que a priori semblen accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills del matrimoni ja es troben amb els seus familiars després de rebre, durant les primeres hores, l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. I un apunt més abans del temps, l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran targetes de crèdit o de dèbit, més habituals només per treure el bitllet senzill. Aquest agost s'ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho permeti. L'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implementar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
16: D'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o amb mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
0: Aquest sistema ja funciona a ciutats com Madrid o Londres i afavoreix l'usuari esporàdic. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixerà quan s'hagi implantat el nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, xafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i, en canvi, un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roïna en aquest sector i més sol, en canvi, cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de cara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
18: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La UGT alerta que la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors ha augmentat un 70% en els últims 5 anys. Segons un informe elaborat pel sindicat, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els dels assalariats era de 7.000 euros i el 2025, 4 anys després, la xifra superava els 12.000 euros. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, assegura que els beneficis de les empreses no estan repercutint en els treballadors.
19: Aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores.
0: Les dades, basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE, indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Per això la UGT demana reforçar la negociació col·lectiva per distribuir el creixement econòmic de manera més equilibrada i lamenta que només un de cada tres convenis col·lectius té clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
18: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Juncosa, a les Garrigues, busca una família per poder reobrir el bar del poble, tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Albacar.
20: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
21: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
20: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
22: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, pues ell tenen el bar.
23: Que en un poble, un bar és un lloc social.
20: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
0: El municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això els comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Girona, Núria Peraire.
24: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
25: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs provoquen salut pública més que res, doncs en llocs tan importants com és en l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
24: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
18: 3Cat Info.
0: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Londres, Quim Olivares.
2: El príncep Enric, de 41 anys, Meghan, de 45, i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va denunciar que patia per la seguretat de la seva família i que per això no venia a viure amb la seva dona i fills al Regne Unit. Ara, si no hi ha cap canvi, es pagaran la seguretat privada, que no sortirà dels contribuents. Sobre el seu retorn, hi ha opinions confrontades entre els britànics.
3: Ha estat clar, tant amb els britànics com ara amb els nord-americans, que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
4: Vull que torni i que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
2: Meghan, exactriu, estava en converses per protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra, però les negociacions haurien fracassat. De fet, la parella no ha explicat per què torna i deixa enrere Califòrnia. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see Tara. Això que sentim és el tràiler de La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Cesc Gai, Sentimental, que abans havia estat també obra de teatre, Els veïns de dalt. El director i dramaturg assegura que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics.
5: Home, no sé, això ja arribarà, si arribarà. De moment són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de cobrar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, ho sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
0: Gai està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies en versió castellana. En català es va veure fa 6 anys. És una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare, que ja comença a tenir símptomes senils. L'obra explora sense filtres les dinàmiques dins de la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten. Just to be clear.
6: You, her. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya, ha mort als 79 anys. Va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Prat deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació amb més de 200 articles i 20 llibres publicats, amb obres de referència com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions, l'espiritualitat i la cultura popular. També va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya.

0: Colònia acull des d'aquest dimecres el Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cita durarà fins dissabte. És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest estand a la zona de negoci de la fira. Un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
1: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
0: L'ISEC busca desenvolupar la feina i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalasser continua vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, manté.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
2: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar per una contusió al genoll, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de José Mourinho. El lateral maresmenc del Madrid, Cucurella, ha rebut l'homenatge de la seva nova casa pel títol mundial.
6: Muy especial, ha sido muy emotivo, al final pues un día muy importante y nada, muy contento. Me he sentido un privilegiado, al final no muchos reciben este cariño, pueden enseñar un trofeo tan importante en este estadio.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva incorporació es farà oficial en les properes hores. Tornant al Barça, un apunt del femení que ha comunicat una lesió. La lateral Nes May Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez del València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat, de fet, aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians i s'ha acomiadat posteriorment de l'afició de Montilivi amb un missatge difós pel club gironí.
7: Vaig arribar a Girona sent un nen. Mirant enrere, em costa creure tot el que he aconseguit durant aquests anys. Ara toca separar els nostres camins, i no és fàcil, perquè el Girona ha estat casa meva durant molts anys. Allà on vagi, sempre seré un gironí més.
3: En paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret, Javier Boñar, ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equipisme. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta Tadej Pogačar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder.
2: Trescat Info.
3: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada procedent del Mallorca Palma. A l'Open dels Estats Units de tennis, el barceloní David Jordà ha quedat eliminat a la segona ronda de la fase prèvia, en caure davant del serbi Dusan Lajovic en dos ajustats sets, 5-7 i 6-7. I afegim per acabar que aquest dimecres ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. L'única piragüista catalana que hi participa, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona de la seva sèrie a la prova dels K1000 i s'ha classificat per disputar les semifinals d'aquest dijous.
2: 3CAT Info.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Arrenquem un dijous en què tenim 17 graus a Berga, 18 a Gurb, 21 graus a Balaguer. I sembla que l'ambient avui encara serà càlid i xafogós. Però vaja, saludem el Tomàs Molina perquè ens ho digui. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta això?
1: Doncs avui serà un dia un altre cop entrenyinat, amb aquesta presència de núvols prims, amb aquesta presència de pols en suspensió, que manté aquest color marronós al cel. Un matí de sol, però, a les comarques de l'Alt Pirineu. De fet, a tot el Pirineu, amb molts punts de les comarques de Ponent, serà matí de sol. I a la tarda creixeran nuvolades, també en aquesta mateixa zona, i acabaran donant algun ruixat, alguna tronada, fins i tot, a última hora del dia o la primera part de la propera matinada. La temperatura avui puja una miqueta, és a dir, que farà un ambient més calorós. I demà, els que us lleveu d'hora, ben d'hora, podreu veure el final d'un eclipsi parcial de lluna, que es veurà molt baix a l'horitzó i just abans de que es pongui la lluna. Però vaja, si demà us estranya veure la lluna, és perquè hi ha un eclipsi parcial de sol. De lluna, de lluna.
0: Ah, anava a dir... Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Tinqueu bon dia.
0: Eclipsi de lluna. Per tant, aquesta pròxima nit, com ens deia el Tomàs Molina, en un dia que serà, doncs, xafogós, amb aquesta calor que ara ens comentava, tot quan aquestes últimes hores hem de tornar a parlar d'un autèntic desastre natural, d'un altre desastre natural, aquesta vegada al nord del Nepal, com sabeu, just a la frontera amb el Tibet. Segurament heu vist aquestes imatges, que són realment horribles. Una enorme riuada, rapidíssima, ha deixat com a mínim 160 persones mortes, centenars de persones desaparegudes, una allau de gel, d'aigua, de fang, que es va emportar tot el que va trobar, incloent cases, cotxes, edificis, ponts, pobles, autobusos i, per descomptat, persones. Ha passat en una zona coneguda, molt freqüentada, perquè hi ha moltes rutes per caminar, per fer senderisme. Són alguns dels testimonis explicant que mai a la vida no havien vist res semblant. Camions o cotxes desapareixien en qüestió de segons davant d'aquestes persones que explicaven el seu testimoni després d'haver sobreviscut en aquesta tragèdia. Les autoritats del Nepal han avançat que entre les persones desaparegudes n'hi hauria dues d'espanyoles. La Generalitat diu que de moment no els consta cap català afectat. Els experts, per la seva banda, apunten que la principal causa seria el desglaç i el despreniment a partir d'aquí d'una glacera. És un dels temes que han centrat les últimes hores. Un altre dels temes molt comentats i que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio és aquest macrojudici que fa dies que en parlem contra les xarxes socials, contra les plataformes, per la suposada addicció que generaria amb els menors. I ha estat notícia les últimes hores perquè la companyia de Mark Zuckerberg, Meta, que evidentment és la propietària d'Instagram, de WhatsApp i de Facebook, ha acceptat estalviar-se el que queda de judici a canvi de pagar més de 16.000 milions de dòlars per tancar el procés. És una quantitat, evidentment, raonablement petita en comparació als ingressos que té Meta, però és la quantitat més alta que ha pagat mai en un judici d'aquestes característiques. No només això, sinó que Facebook i Instagram s'han compromès a limitar l'ús entre els adolescents. Avui en parlarem, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb el Marc Massip, psicòleg expert en addicció a les pantalles, per veure si aquestes mesures són o no suficients. També us expliquem avui que Podem ha dit que no a la proposició de llei que, com us avançava ahir al matí de Catalunya Ràdio, Junts va registrar al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Junts va modificar el preàmbul de la llei precisament per aconseguir el suport de Podem, que ara fa un any van dir que no.
2: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: I és el que ens deia la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio, però insistim, que Podem, malgrat això, ha dit que no, perquè continua grinyolant-li molt aquesta llei. Mentrestant, avui hi ha reunió entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per acordar què passa amb els menors migrants que continuen a Ceuta. Això el dia que reapareix a Ceuta José María Aznar. L'expresident espanyol se'n va a Ceuta en plena crisi, 20 anys després de la seva última visita quan encara presidia el govern espanyol. Per cert, que avui qui també torna en aquest cas al Camp Nou és la Lliga. A les 9, Barça Athletic Club, un partit marcat per la detenció i l'agressió policial a un aficionat jove a Elx per portar una estelada. Arran d'això, el Barça ha suspès l'acte d'homenatge que estava previst fer avui als jugadors del Barça que van guanyar el Mundial amb Espanya.
3: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
0: El Barça va aclarir que no hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada, com a tal, organitzat pel club, però sí que les entitats sobiranistes repartiran 10.000 banderes als accessos de l'estadi. També en parlàvem ahir amb Míriam Nogueres d'això.
2: No només no s'hauria de fer això, sinó que el que s'hauria de fer és un reconeixement a persones valentes i sobretot a aquest nano que va patir aquesta agressió.
0: I una altra polèmica que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio. Això amb el que s'ha enredat l'Agència Espanyola de Nutrició fent un informe sobre l'alimentació de dones en la menopausa basant-se en homes. Insistim, eh? És un informe sobre l'alimentació de dones en la menopausa basant-se en dades d'homes. Després de les crítiques, l'agència diu que ho revisarà. De fet, ha prestat el propi Ministeri d'Igualtat que ha dit feu el favor de revisar-ho, perquè això no s'aguanta per enlloc. A l'Àgora avui en parlarem amb la doctora Carme Valls Llobet, que és endocrinòloga i una de les grans referències en medicina en perspectiva de gènere. I altres notícies de les últimes hores. Després de 6 anys, el príncep Enric i Meghan Markle ja són al Regne Unit.
4: We have some breaking news to bring you relating to the Duke and Duchess of Sussex and the news last week that they are returning to the UK. With me is our senior royal correspondent Dan.
0: Van arribar ahir dels Estats Units i ara viuran en una residència privada que no serà reial i de moment no està previst que reprenguin cap tasca oficial. Tot això quan, després del comiat mundial a Dolly Parton, ahir sabíem la desaparició de Tim Curry. How'd you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman. Ha mort Tim Curry, el llegendari actor britànic, l'estrella sobretot de The Rocky Horror Picture Show.

0: Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you both pretty groovy.
1: És el que explicava Tim Curry, el que cantava Tim Curry a The Rocky Horror Picture Show, que tenia 80 anys quan ens ha deixat. L'altre nom que ens ha deixat a les últimes hores és l'artista japonesa Yakoi Kusama, que ha mort en el seu cas als 97 anys. I avui, a Figueres.

0: Arrenca, doncs, el Festival Acústica i arrenca també el Matí de Catalunya Ràdio d'aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, a l'àgora del matí, d'aquí una hora i mitja, mal comptada, Jordi Mir, Laura Aznar, Afra Blanco i Ignacio Rigau, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Podem diu que no.
2: La formació no avala la nova proposició de llei que Junts va registrar ahir al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Tot i això, no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport.
0: Joan Vilaplana.
3: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any votaven en contra de la proposta presentada per Junts i el PSOE i sumaven els seus vots amb els del PP i Vox per frenar la llei. Aleshores, la formació morada va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. Ara Junts l'ha escapçat, però això no ha convençut la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra.
4: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que és la llei d'estrangeria.
3: Des del PSOE han assegurat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reuneixen.
5: El govern espanyol i les comunitats autònomes aquest matí per abordar el futur dels menors migrants que hi ha a Ceuta, una cita marcada per la plantada de tres consellers de Vox que han anunciat que impugnaran el trasllat de menors a les seves comunitats.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Són els consellers que Vox té als governs que compartix amb el PP a l'Aragó, Castella, Lleó i Extremadura. La ministra d'Infància, Cira Rego, s'adreça als populars i els acusa d'anar en contra del president de Ceuta, també del PP, i que ahir deia això.
7: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto.
6: El que es vota avui és una ajuda de 25 milions d'euros per a l'acollida dels menors a Ceuta abans que se'ls trasllade a la península, un trasllat que té l'oposició del PP i que Catalunya no rebutja. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials.
8: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions. I, per tant, nosaltres anem amb tot l'esperit de col·laboració davant d'una crisi important.
6: Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marxa enrere.
9: El govern espanyol finalment descarta habilitar poliesportius de Ceuta per acollir-hi immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del comandament únic per gestionar aquesta crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha dit que rectifiquen.
10: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia ni las normas ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
2: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà demà telemàticament una reunió extraordinària de l'equip de treball.
0: Riuada sobtada.
5: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada.

0: Tibet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
1: Les causes dels fets estan investigant. La principal hipòtesi del govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les ones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
2: Dipòsit pluvial.
3: L'Ajuntament del Vendrell al Baix Penedès invertirà més de 4 milions d'euros per construir-ne un per minimitzar els efectes de les inundacions a la urbanització de Brisamar. L'anunci arriba 5 dies després del fort temporal que va tornar a inundar molts carrers i baixos de la zona.
2: Ricard Buigas.
4: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost. L'alcalde Kenen Martínez diu que ha arribat l'hora de buscar solucions.
5: Ens hem de replantejar tots els sistemes de drenatges que tenim. Jo parlo dels drenatges, en aquest cas, municipals, que ens correspon, en el cas de la urbanització Brisamar, que és el punt zero, per dir-ho d'una manera històric, al Vendrell.
4: L'alcalde convocarà un ple municipal al setembre per aprovar la disposició pressupostària per fer la inversió. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Minut de silenci.
6: Més d'un centenar de persones van homenatjar ahir des de Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones que van morir al municipi a causa dels aiguats de dissabte, quan els va caure un mur a sobre. L'alcalde Pere Virgili recordava les dues paradistes.
7: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones. La Dira Jacqueline i la Daisy Marissa, filla i mare, respectivament.
2: Es recupera.
1: El poble occità de Pomas, després del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre unes 300 cases. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i es prepara per la llarga reconstrucció.
2: Enviada especial a Pomas, Laura Bertran.
8: Des que dilluns a la tarda un tornado va escombrar Pomas, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres i els controls de seguretat. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
9: C'est un défi.
10: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
9: C'est même, je dirais, un challenge.
8: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. Des de Pomas, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Controlat.
3: L'incendi que cremava des de dimarts a la tarda a la serra de Collserola, a Barcelona, ha calcinat 54 hectàrees. Aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat han treballat per rematar els punts calents. Amb el foc pràcticament extingit, els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa.
11: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
12: Ahora no pasa nada, pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas.
2: Ara mateix passen 2:15, escoltar el matí de Catalunya Ràdio, i la quantitat de les últimes hores, 16.000 milions de dòlars.
6: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram o Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per evitar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta, a més, pagar aquesta quantitat de més de 16.000 milions de dòlars.
2: Ignasi Abad.
13: Aquesta xifra és molt menor als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats al judici. A més de la indemnització destinada a accions per prevenir els efectes perjudicials de les xarxes socials, Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí. Segons el fiscal general de Califòrnia, també es limitaran les notificacions.
14: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
13: També s'impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Es mantindrà el secret.
1: Els experts creuen que gràcies a aquest acord extrajudicial Meta no es veurà obligada a fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
15: Es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
3: La sociòloga Liliana Royo, especialista en la innovació social digital, veu positiu que els menors no puguin accedir a les apps a qualsevol hora perquè això afecta moltíssim els hàbits dels adolescents.
16: Aquesta necessitat d'estar

0: sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot.
1: Polèmica.
2: Per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes.
3: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT, que ho considera una frivolitat.
1: Maria Costa.
4: L'informe explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa. Per fer algunes de les recomanacions, agafava només com a referència alguns valors nutricionals provenents d'estudis fets exclusivament en homes. Ho denuncia Catalunya Ràdio la presidenta de l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, Maite Paramio.
5: És quasi una frivolitat. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico.
4: L'agència assegura que ho revisarà després que el Ministeri d'Igualtat també li hagi exigit. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Rècord d'hipoteques.
6: Les concedides a Catalunya en un primer semestre han batut el seu màxim des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000.
1: Roger Santaló.
7: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, són parelles joves d'entre 28 i 40 anys que necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada del seu primer habitatge. Ho explica Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
7: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen a l'administració que les ajudes siguin més generoses i que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ja han tornat.
2: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona, Meghan Markle, han tornat a Anglaterra, on s'espera que ara es quedin a viure.
1: Londres, Quim Olivares.
9: El fill petit de Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui cap tasca oficial. Els ducs de Sussex van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Llavors van perdre la protecció policial i ara, si no hi ha cap canvi, l'hauran de continuar pagant. Meghan, exactriu, hauria negociat sense èxit protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra. De fet, la parella no ha explicat per què deixa enrere Califòrnia. Hi ha especulacions, ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, o intentar la reconciliació amb el príncep Guillem, hereu al tron. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'atropellament deliberat.
3: Ha passat a Cannes, al nord-est de França, cap a les 10 del vespre. Segons les autoritats, el conductor d'un vehicle ha embestit deliberadament diverses persones que es trobaven en una parada de transport públic prop de l'estació de tren de la ciutat.
6: Hi ha un mort i una desena de ferits, 7 en estat crític. La policia ha coordonat la zona mentre els serveis d'emergències atenien les víctimes. Segons mitjans locals, el conductor de 26 anys ha fugit i poc després han detingut a uns 20 quilòmetres al nord de Cannes.
1: Tor.
2: El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusa l'altra part d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-ne la circulació.
1: I més qüestions, gestió del trànsit.
3: El govern presenta un nou sistema que permetrà millorar-la gràcies a la intel·ligència artificial. S'anirà desenvolupant i implantant durant els pròxims 3 anys en els 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat.
6: En una primera fase abastarà uns 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'eina recollirà tota mena de dades que li permetran monitoritzar el trànsit en temps real i, a més, les compararà amb dades històriques d'incidències i accidents. Núria Parrón, consellera d'Interior.
10: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat. O poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
2: El projecte té un pressupost de 7 milions d'euros i ha de permetre millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, així com també reduir les emissions.
1: Amb targeta bancària.
3: A partir de l'any que ve, per fer un viatge puntual en metro, bus o tren a l'àrea de Barcelona, ja no caldrà comprar abans el bitllet senzill i es podrà validar directament amb la targeta bancària.
1: Cristian Roldán.
11: Amb el nou sistema, els usuaris podran accedir al servei sense haver de comprar comprar abans un bitllet senzill ni carregar la T-Mobilitat. Només caldrà acostar la targeta de crèdit o dèbit o el mòbil als lectors en entrar al transport i fer-ho també en sortir-ne. D'aquesta manera es calcularà automàticament l'import segons les zones recorregudes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica que el pagament del mòbil servirà també per acreditar el viatge davant els revisors.
12: Si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
11: El servei s'ha licitat aquest agost i la Generalitat preveu posar-lo en marxa en un màxim de 3 mesos un cop s'hagi adjudicat. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Intel·ligència artificial també a les platges.
6: Diverses platges catalanes proven un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que utilitza càmeres que no enregistren. El sistema està pensat per detectar els tipus d'ofegaments més comuns, el de persones grans que perden el coneixement dins l'aigua.
1: Núria Pereira.
13: Quan una persona perd el coneixement, no crida ni es mou de manera exagerada, per tant, costa més de detectar. I quan les platges estan plenes de gent, encara més. Però Activa Serveis Aquàtics ha patentat a Europa una nova tecnologia. Instal·len una càmera que apunta al mar i s'hi aplica la intel·ligència artificial per identificar cossos que no es mouen. Les imatges les rep en directe un centre de control que, quan veu un ofegament, avisa el socorrista de la platja. Ho explica el director de Proactiva, Oriol Canals.
14: Està analitzant sobre un mateix pla moltíssima gent alhora, moltíssima gent a la vegada. Per tant, diguéssim, la probabilitat de que nosaltres detectem un cas com el que t'acabo de dir és molt superior a la que tenim sense aquesta tecnologia.
13: L'estan provant a Badalona, Roses, Platja d'Aro, també a la piscina del Club Natació Catalunya de Barcelona. Des de Girona, Núria Pereira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I anem als esports amb el Robert Prat. Robert, bon dia.
15: Bon dia.
1: El Barça avui debuta a l'estadi a la Lliga davant l'Atlètic Club a partir de les 9.
15: Valde i Rodri han entrat a la convocatòria, Gavi ha quedat fora per lesió, el club ha decidit no fer cap reconeixement als campions del món a la prèvia del partit, hi haurà una reivindicació de l'estelada a les graderies com a senyal de llibertat d'expressió. Joan Laporta, president del Barça.
16: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
15: Ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a ells. La va presentar l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura.
1: I el Barça manté l'oferta per Julián Álvarez fins a l'últim moment. Demana a l'Atlètic de Madrid que es repensi la seva negativa.
15: Sí, perquè la situació del jugador és insostenible fins i tot amb els seus companys. Tant és així que Julián va al·legar una indisposició i no es va entrenar.
16: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
15: Livakovic serà avui anunciat com a nou jugador del Barça, 4 milions d'euros, incloses les variables. El Depor fitxa l'ex blaugrana de Matraoré i Héctor Ford medita acceptar l'oferta de la Reial Societat. Precisament el Madrid supera sense problemes la Reial, 4-1, en l'estrena de Mourinho al Bernabéu, un partit de Lliga, 3 gols de Mbappé, un de Vinícius.
1: I avui tenim sorteig de la Champions.
15: A les 6 a Mònaco es decidiran els 8 partits de la Lligueta de 36, del primer al 8è passen directament als vuitens de final, del 9è lloc al 24 disputen una eliminatòria extra per passar als vuitens, i els classificats entre el 25 lloc i el 36 queden eliminats. El Barça no evita rivals com PSG, Arsenal, Bayern o City. La Vuelta arriba avui a Castelló amb el lideratge incontestable de Pogacar a la General.
17: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
18: I m'encanta.
17: Amb Marta Romagosa.
18: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
19: I és que aquest programa és...
20: Sí, és que sempre l'audiovisitat oberta, de bon lluitada, igual, igual.
17: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants. Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser...
21: El 46.416, 4, 6, 4, 1 i 6, de la sèrie 41.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
22: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
22: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
22: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3Cat.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
25: Que callin. Jo n'estic cansat. És a dir, jo no dono lliçons, però tampoc me'n donen.
26: Estic cagat, eh?
1: L'entrevista que marca l'inici del curs polític i que precedeix l'excursió que farà demà el president Illa a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont.
27: Serà la primera vegada que Illa i Puigdemont es reuneixin cara a cara.
28: Sí, només espero que hi hagi més il·luminació que l'entrevista d'avui, perquè si no, potser em reuneixo amb un musco i no m'entero. Ja,
1: president Salvador Illa, bon dia de nou.
28: Bon dia, altre cop, Ricard.
29: Ja sou amics, pràcticament.
28: I ara ho veig, ho veig a la cara.
27: Ah, bueno, aquest escull, aquest abans estudi. Li veies mitja cara, sí. Només, no, president?
28: Si girava una mica
1: bé,
28: de cantó...
1: No, que dient, això és...
27: Ha fet l'entrevista sense saber qui li estava fent les preguntes?
28: Sense saber-ho del tot. Però la camisa he pensat, potser encara ho es porta. Sí. Perquè la camisa és la mateixa que porta...
27: I la il·luminació era de crim.
28: La il·luminació era de crim.
1: Que té ganes de reunir-se amb Puigdemont, eh?
28: Bueno, m'he dit que... Ara toca.
1: Sí que ha dit ara toca. Sí,
28: he dit això.
27: Sí, una altra vegada ha fet servir terminologia de Jordi Pujol.
29: No, pujoleja, no, és que pujoleja molt, president.
28: Humilitat, jueu. Vale. Jo no sé si faig servir terminologia del president Pujol o no, però si ara toca,
29: veus?
28: Ara toca.
29: Veus? Mira, fins i tot la tos.
28: I s'ha cregut que sóc vosaltres.
1: El senyor Pujol està fent... Sí.
28: Pujol,
29: no. Salga d'este cuerpo,
28: no, senyor
29: Pujol.
28: No, jo sóc el president Illa.
29: Ja. Sí.
28: Però que ningú...
27: Aquesta tos, que té aquesta miqueta de tos, se l'ha de fer mirar, president.
1: És l'aire condicionat.
28: Sí, l'aire condicionat. Allà, a la Sau a Montserrat, on hem fet l'entrevista, allà, sí. Un aire molt
29: canvien potent. Els filtros, que a vegades són els filtros, eh, president?
1: Sí, s'ha d'anar renovant, sí, això. Sí.
28: Ens conformarem amb les engrunes, com si fóssim tites.
1: Amb això arribarem a 8:15.

0: Notícia de les últimes hores, aldarulls a Ceuta entre grups de persones, sobretot en algunes platges on continuen havent-hi algunes persones. Recordem que hi ha diverses persones que continuen a la ciutat després de l'entrada massiva de la qual avui fa just 4 setmanes. En aquest context, una altra de les notícies de les últimes hores és que Podem es nega a la proposta de Junts que, com explicàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, ha refet lleugerament la iniciativa legislativa per delegar les competències d'immigració a la Generalitat.
1: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: És el que deia Míriam Nogueras ahir al matí de Catalunya Ràdio, però com dèiem, Podem continua dient que no.
2: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
0: És Iona Belarra, la secretària general de Podem. Tot això l'endemà de saber-se que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions de Ceuta i el dia que José María Aznar visitarà la ciutat. L'expresident del govern espanyol, segons va confirmar ahir la Fundació FAES, la fundació relacionada amb el Partit Popular, visitarà la ciutat de Ceuta a les pròximes hores. Tot això, mentre el món encara està impactat per les imatges de la gran riuada del nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat absolutament tot.
3: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Hi ha 165 morts confirmats i centenars de desapareguts. Molts turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme i pelegrinatge. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria 2 espanyols. De moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. I aquesta nit hem conegut la mort als 97 anys de l'artista pop japonesa Yayoi Kusama. La recordareu per les seves instal·lacions immersives plenes de cercles i escultures de carbasses que hi ha a molts museus, però també en espais públics de tot el món. I els esports, Robert Prat.
4: El Barça que debuta a l'estadi a la Lliga davant l'Atlètic Club a les 9, amb Valde i Rodri a la convocatòria, amb l'absència de Gavi. Laporta diu que no hi haurà homenatge als campions del món. Es farà una reivindicació de l'estelada a les graderies. El club blaugrana demana a l'Atlètic de Madrid que repensi la situació de Julián Álvarez. El Madrid guanya 4-1 la Real i a les 6 sorteig a Champions. Al Barça li poden tocar PSG, Arsenal, City i Bayern de Múnich en els 8 primers partits de la Lligueta.
0: Fem ara un cop d'ull a com tenim el pronòstic del temps per les pròximes hores. Tomàs Molina.
5: Avui tornarà a ser un dia amb nuvolositat variable, més sol al matí a les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran, també cap al Pirineu gironí, però amb intervals en núvols que tornaran a ser presents en la façana litoral i prelitoral. Fins i tot no descartaríem alguna petita gota que encara aniria bruta de presència de pols sahariana, d'aquesta pols del desert que manté doncs, la pluja bruta. Una tarda de nuvolades al Pirineu, de vent de garbí que bufarà encara moderat a fort en aquesta zona i també de possibilitat d'algun ruixat en el sector de l'Alt Pirineu. La temperatura amb tendència a pujar amb un ambient de màximes que arribaran als 34-35 graus. De cara a demà, la situació continua marcada pels núvols alts, núvols mitjans, que mantindran el cel entrenyinat en presència de sol, però això sí, amb temperatura una miqueta més baixa.
0: Mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, com ho tenim això? Bon dia.
6: Bon dia. Hi ha diverses incidències. Els trens circulen amb demores a la línia R4 per un robatori de cable en el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i La Granada. Destaca també els retards a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a la capital espanyola. A Barcelona, autobusos i metro alhora.
0: I a les carreteres, com les tenim ara mateix? Mariluz García, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs encara tranquil·les, però hi ha un vehicle avariat a l'autopista P7 a Mollet del Vallès en sentit sud que talla un carril i provoca retencions en aquesta zona i afecta de retruc la C-17 amb retencions a Parets del Vallès en direcció Barcelona o bé per enllaçar amb la P7.
0: Gràcies, Mariluz.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí a una horeta, Jordi Mir, Laura Aznar, Afra Blanco i Ignacio Rigau, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades amb el Pol Foradada i el Marc Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui, amb la riuada al Nepal, a totes les portades.
9: Riuada mortal al Nepal. Titula l'ara riuada devastadora al Nepal. Llegim al periòdico.
8: Una riuada sembra la destrucció al Nepal, explica La Vanguardia.
9: En tots tres casos, acompanyes de fotografies que ocupen mitja pàgina. En una hi veiem com s'han desbordat els vessants de l'Himàlaia.
8: I en una altra, com les autoritats rescaten i duen en braços una dona gran. Hi ha més de 160 morts i centenars de desapareguts.
9: L'altre gran tema del dia és Meta, que pagarà 17.000 milions de dòlars per evitar el judici sobre els menors i les xarxes, titula l'Ara.
8: Un titular que repeteix a La Vanguardia, que afegeix que així es bloqueja el judici per la querella de 29 estats nord-americans.
9: I editorial al mateix diari sobre Meta, on se subratlla que Zuckerberg ha volgut evitar una condemna que posaria en perill l'existència de la companyia.
8: Però això no impedeix, diu el diari, que la imatge de Meta i la seva manera de fer hagin quedat tocats seriosament, perquè el que feia l'empresa fins ara era poc més que un maquillatge.
9: I Ceuta, esclar, que encara treu el cap a les portades d'avui.
8: Interior va rebre el juliol 7 avisos del CNI sobre Ceuta, però ho va considerar insuficient, diu el periòdico.
9: O l'editorial de l'Ara, que insisteix en la mala gestió que ha derivat en xoc intern.
8: I es demana que es depurin responsabilitats en una crisi que està posant el govern de Sánchez contra les cordes.
0: 6:08. Després de les portades, després de les opinions, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Si sou fans de menjar alvocat, val la pena que aneu amb compte.
7: Sí, perquè augmenten les lesions a la mà per tallar aquesta fruita de moda en els esmorzars. Un hospital del nord d'Alemanya ha documentat 80 casos des del 2020 del que es coneix com a mà d'alvocat. Dels 8 casos de fa 6 anys, van passar 21 al 2025. Qui més en té són les dones joves. Les lesions no són simples talls, n'hi ha que requereixen cirurgia i tot, i és que pot tocar zones delicades com tendons, nervis digitals o artèries, o recollir-ho a Nius.
0: Ho peta les ressenyes.
11: L'hotel del Conflent, que va acollir improvisadament els 180 ciclistes de la Vuelta que es refugiaven de la calamarsada que estava caient. Van envair sobtadament l'Iglesa Village Club Les Sorbiers, que no només els va atendre ràpidament amb tovalloles i begudes calentes, sinó que no ha volgut cobrar res a l'organització de la cursa. En pocs dies ha rebut més de 1.000 ressenyes positives i qualificacions de 5 estrelles, algunes de part dels mateixos ciclistes i equips. Ho recull entre d'altres, el Mundo Deportivo.
0: Neixen noves espècies en perill d'extinció, però polèmica.
7: Al Zoo de Madrid han nascut un elefant de Sumatra i un orangutan de Borneo. Ara bé, el debat està obert perquè els animalistes demanen que els alliberin i no els criïn en captivitat. En el cas de l'elefant de Sumatra, forma part d'una de les espècies més amenaçades. En només 3 dècades han perdut gairebé un 70% del seu hàbitat. Ho veiem al País.
0: I un toro mecànic que ara resulta que no era ben bé un toro?
11: Doncs no, era un penis gegant.
0: Caram.
11: Al municipi del Ginet, al País Valencià, ha esclatat la polèmica després que un grup de veïns col·loqués per amenitzar una festa de la cervesa dins les festes del poble una d'aquestes atraccions de bou mecànic, però que en aquest cas no era un bou, sinó un penis. El grup municipal de Vox va alçar la veu i alguns veïns van qualificar l'atracció d'ofensiva perquè, deien, la podien veure criatures. Sembla que tortura animals a les festes populars, sí, però cavalcar un falus gegant, no. Ho llegim a l'ABC.
0: 6:08, a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
12: Comencem mirant la premsa del Nepal després del desastre natural d'ahir, que ha deixat, recordem, almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Els diaris locals expliquen que el Banc Mundial enviarà 25.000 milions de dòlars per ajudar a la reconstrucció, també que hi ha 17 helicòpters de rescat esperant per enlairar-se des de l'aeroport de Katmandú i les dificultats que tenen alguns pobles per recuperar aquestes hores l'electricitat. Segons expliquen, els danys a les carreteres, en l'energia i al turisme suposarien una pèrdua estimada d'atenció de més de 2 bilions de dòlars. A la premsa britànica, The Guardian destaca que dos neurocirurgians de Londres han fet la primera operació amb èxit al món assistida amb intel·ligència artificial per extirpar, en aquest cas, un tumor cerebral. El pacient era un home de 48 anys i s'ha mantingut la notícia en secret fins que l'home s'ha recuperat. A The Telegraph, notícia curiosa sobre la mort de Dolly Parton, i és que l'última cançó de l'artista no es podrà escoltar fins d'aquí 20 anys, l'any 2046, quan ella hauria fet 100 anys. Es diu My in History, i ella mateixa va guardar el CD amb una cançó gravada dins una capsa de fusta al seu parc temàtic als Estats Units.
13: A la premsa econòmica, l'Economista informa que el Banc Central Europeu admet que els tipus d'interès pujaran més del que havien calculat. L'increment es produirà per contenir la inflació, però també perquè, sorprenentment, l'economia de la zona euro resisteix. Tot fa pensar que al setembre els tipus d'interès pujaran 25 punts, fins al 2,5%, i a principis de l'any vinent s'incrementarien 25 punts més. El diari digital On Economia explica que Catalunya és la comunitat autònoma que rep més diners de l'Estat per sufragar competències pròpies. Són 3.563 milions d'euros, segons dades de l'any 2023. El diari assenyala que si es mira els diners que rep Catalunya per habitant, algunes comunitats amb moltes menys competències reben xifres similars. I recorda que el dèficit fiscal és de 21.000 milions d'euros, segons dades de la Conselleria d'Economia. Finalment, a Expansió, trobem en què inverteix Donald Trump en borsa. Revela que el president nord-americà va fer més de 1.000 operacions borsàries només durant el mes de juny passat i que va vendre accions de Meta i Motorola i en va comprar de Berkshire, Visa i Mastercard.
0: 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8. Ens repassem ara la premsa esportiva. Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia. El Barça no renuncia a Julián Álvarez. El Mundo Deportivo assegura que continua vigent l'ofensiva per fitxar el jugador, que al·lega una indisposició per no entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid, mentre que el diari Esport afegeix que la porta no es rendeix i el jugador tampoc tira la tovallola.

0: El director de l'esport, Joan Baells, diu que amb l'oferta de 100 milions sobre la taula, l'Atlètic de Madrid no cedirà i que Florentino s'ha sortit amb la seva encarint el jugador amb aquella oferta fantasma que va fer en el seu moment de 150 milions. El diari Marca incideix que ara mateix l'únic perjudicat és el jugador.
1: Vull justícia.
0: I La Vanguardia sentencia. El Barça ja ha decidit o Julián Álvarez o res de res. L'esportiu diu que és el moment d'exaltar l'estelada del partit d'avui entre el Barça i l'Atlètic Club i afegeix que hi haurà 10.000 estelades per protestar contra l'actuació policial que repartirà ANSE i Òmnium. El diari ara parla del partit de les estelades amb la suspensió de l'homenatge a la Roja i el periòdico matisa una mica, diu que el Barça, com a club, no organitzarà cap acte institucional per l'estelada.
2: I el cor dels catalans, la senyera i l'estelada.
3: Després de la premsa esportiva, fem un cop d'ull també a la premsa del cor. Sílvia Andrés, bon dia.
4: Bon dia, Freddy. Els ducs de Sussex tornen a viure una altra vegada al Regne Unit. Meghan Markle i el príncep Harry, acompanyats pels seus dos fills, van arribar ahir en un jet privat, com si fossin reis. Els ducs de Sussex paguen de la seva butxaca el lloguer de la seva nova casa, a l'exclusiva àrea dels Cotswolds. Perquè us feu una idea, és la zona on els rics de Londres tenen la caseta del cap de setmana. D'altra banda, s'ha fet córrer el rum-rum que Meghan havia trobat feina com a actriu a The Gentleman. Sembla que era un rumor. La sèrie gira al voltant dels negocis poc legals d'uns aristòcrates britànics. Si Markle hagués fitxat per la sèrie, la ironia hauria estat màxima, ja que els personatges són tan ambigus com ella mateixa. En definitiva, el culebrot Sussex ha començat i ja amenaça a tenir massa capítols.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Aquest estiu hem somiat més, amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
9: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: En un minutet ens plantarem a 7:45, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, molt bon dia de nou.
11: Què tal? Bon dia.
3: Aniversaris, qui fa anys avui?
11: Va, avui comencem amb Eurovisió, parlant de la guanyadora d'Ucraïna de l'any 2016, que és Jamala.
3: Sí, això ja anem... ja anem a fer la punyeta.
11: He posat una mica així més de context sí. Per veure si ens ubicàvem, però...
3: Sí, aviam, Eurovisió 2016, eh?
11: Sí.
3: 30?
11: 43.
3: 43, bueno, és que clar. Sí. És que Eurovisió hi ha de tot. No, hi ha gent molt joveneta i hi ha gent més veterana.
11: Exacte.
3: Vinga.
11: Seguim amb el dissenyador Tom Ford, que en fa quants?
3: Home, Tom Ford, 67.
11: Sí, quasi 65.
3: Vinga.
11: Seguim amb el tenista Carles Moyà, que en fa número rodó, va.
3: 60.
11: 50.
3: És més jove que jo, clar, clar. És que jo aquests els veig molt grans de manera absolutament irracional. Sí, sí, sí.
11: I acabem amb el director esportiu del Barça, jugador també, Deco.
3: Deco. Deco.
11: Una mica més que... menys que Moyà, eh?
3: Menys que Moyà, eh? 45.
11: 49. Bé, bueno, més o menys.
3: Allà, allà.
11: Allà, allà.
3: Vinga, i el santoral.
11: Avui és Santa Mònica, Santa Margarida, Santa Eulàlia, Sant Marcelí, Sant Pere, Sant Narn i Sant Ruf.
3: Gràcies, Marta Viana. I ara, aquest estiu, hora aquesta hora, com cada dia aquest estiu, ara ho hem dit bé, de fer una recomanació literària. Vaja, no nosaltres, ens la fa una llibreria.
12: Hola, sóc la Judit, de la llibreria Buc de Llibres de Mataró. Us volia recomanar un llibre per nois i noies de 12 a 14 anys, aproximadament, i també per adults, que es diu Duna, Diari d'un estiu. És de la Muriel Villanueva, amb il·lustracions de Ferran Horta, publicat per Babulinka. És un llibre preciós que explica l'estiu de la Duna, que és una nena, on li canvia totalment la seva vida, les seves experiències, li passen moltes coses i és superinteressant, amè i molt intens. Espero que el disfruteu i que us agradi molt.
3: I una altra recomanació, en aquest cas la que ens fa cada dia la Sílvia Comet, que avui ens proposa la sèrie Margo tiene problemas de dinero.
13: Segueix una jove molt creativa que comença els estudis universitaris i queda embarassada d'un dels seus professors. Per guanyar-se la vida, entra en el món d'OnlyFans, però en lloc de limitar-se a penjar contingut sexual, converteix aquesta activitat en una mena d'espectacle per atraure subscriptors. La relació amb els seus pares és l'altre gran què d'aquesta sèrie amb un repartiment de traca. Elle Fanning, en la pell de la Margo, Michelle Pfeiffer interpreta la seva mare i Nick Offerman assumeix el rol del pare. Una original barreja de comèdia i drama de 8 capítols. És a Apple TV.
3: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
14: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista.
15: Problemes que estaven delegando en Catalunya una ley que és racista, que és la ley de extranjería.
16: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores.
17: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions.
18: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost.
19: Ara plantejat tots els sistemes de drenatges que tenim.
20: Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Abordar.
21: Acostar-se amb una nau fins a tocar-ne una altra, diu el DIEC, que també recull l'excepció d'emprendre un afer, un assumpte, una conversa. Això és el que faran govern espanyol i comunitats autònomes aquest matí. Una reunió, ara sí, per tractar el futur dels menors migrants que hi ha a Ceuta. Vox, per cert, no hi anirà.
3: Etapa.
21: Període, una fase en el curs d'un esdeveniment, en un procés. La d'ahir de la Vuelta va passar, per exemple, pel sud del país, però també és el cas de tancar etapes i obrir-ne. El príncep i Enric i la seva dona Meghan, que 6 anys després han marxat dels Estats Units, des d'ahir viuen de nou a Anglaterra.
3: Altres paraules del dia, quan ara mateix passen 3 minuts per arribar a 7:45. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. L'última paraula, Marc, préssec.
21: Sí, fruit comestible del presseguer, globós i lleugerament solcat per un costat i de pela vellutada. Boníssims, mengeu una que encara és època. El préssec també es pot menjar o fer. I què ha fet el préssec i ha caigut en el ridícul és l'Agència Espanyola de Nutrició fent recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes.
3: Després de les 3 paraules amb el Marc Jurado, les 3 xifres amb la Sílvia Creus. 8.045.
22: És el nombre d'hipoteques que s'han signat a Catalunya aquest mes de juny passat. Això és un 14% més que el juny de l'any passat i suposa la xifra més alta d'un mes de juny dels últims 16 anys. Al conjunt de l'Estat se'n van firmar 45.907, un 10,8% més. La majoria d'hipoteques, un 61%, són a tipus fix.
3: 46,6.
22: És el percentatge de ciutadans de l'Estat espanyol que diuen que no disposen d'una temperatura adequada a casa seva de manera habitual, segons el quart observatori sobre habitatge i sostenibilitat. Només el 9,5% dels enquestats asseguren que casa seva manté sempre una temperatura adequada.
3: 12.
22: Són els anys que fa avui que va morir Pere Pubill i Calaf, el mític Peret, rei de la rumba catalana, per culpa del càncer. L'autor de Saboreando, Una làgrima, Borriquito como tú o El mig amic, que va fer ballar el món sencer a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics del 92 en Barcelona. Tiene poder, tenia 79 anys.
3: I després de les xifres, les 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem un barri que queda entre una zona boscosa i un riu. La meitat que queda a prop dels arbres són cases amb bastants colors. Les que queden més a prop del riu són cases totalment marrons o directament runa, que s'amuntega en el fang que hi ha a terra.
23: Un dels llocs per on va passar la brutal riuada amb origen al Tibet i que va causar una tragèdia, sobretot al Nepal, de conseqüències encara inquantificables. Més de 160 morts, diuen els balanços actuals, i com a mínim centenars de desapareguts. Una immensa onada que va arrasar tot el que va trobar davant. Encara s'ha d'aclarir què la va originar.
3: A la segona hi veiem desenes de persones al carrer, totes amb samarreta blanca, però tenyida d'un color vermellós. Van ben bruts. Alguns es llancen algun objecte. Al terra hi ha una immensa catifa formada per tomàquets.
23: La tomatina de Bunyola, al País Valencià, la festa popular que se celebra l'últim dimecres de cada mes d'agost i que consisteix, bàsicament, en això, en fer una guerra de tomàquets. 7 camions que passen pels carrers de la localitat s'encarreguen de repartir, en el cas d'ahir, fins a 150.000 quilos de tomàquets.
3: A la tercera imatge hi veiem un grup de nens amb xanques, uns altres que estan tocant els tambors al pati d'una escola. Júlia Albacar, Lleida, què estan fent?
0: Doncs són els joves infants que participen durant tota esta setmana als tallers de la que la Reta Cervera tenen entre 3 i 13 anys i fan activitats com pintar disfresses, que lluiran durant el cap de setmana, però també aprenen a fer el toc de aquelarre amb el tabal o anar amb xanques. I a partir de divendres la ciutat s'encendrà durant els 3 dies d'aquelarre.
3: Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem ara els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Marc Jurado. La notícia política de les últimes hores és que Podem no avala la nova proposició de llei que Junts va registrar al Congrés, com us va avançar aquest programa, per delegar competències d'immigració a la Generalitat.
22: Tot i això, la formació morada no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport.
15: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
3: Mentrestant, el govern espanyol i les comunitats autònomes aborden avui el futur dels menors migrants de Ceuta.
21: En una reunió marcada pel rebuig de Vox al seu trasllat a la península, ahir el president saudí, Juan Jesús Vives, reiterava.
16: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto.
3: Tot això quan a les últimes hores el que continua pujant una mica és la tensió a Ceuta. Aquesta matinada, aquesta nit, vaja, centenars de persones han intentat fer fora de la platja del Trampolín les persones migrants que hi dormien i la policia s'hi interposa per evitar els xocs. L'altra notícia de les últimes hores, haureu vist les imatges absolutament terribles. Una riuada descomunal al Nepal, a la frontera amb el Tibet, ha causat com a mínim 165 morts i més de 1.000 desapareguts, molts d'ells turistes.
1: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
22: Com explica un veí de la zona, l'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi ha 2 ciutadans espanyols.
3: I Meta pacta el pagament de més de 16.000 milions de dòlars, de fet 17.000, per tancar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes.
21: L'acord extrajudicial obliga la matriu de Facebook i Instagram a limitar els temps d'ús de les aplicacions als adolescents i restringir-los l'accés nocturn. Rob Bonta és el fiscal general de Califòrnia.
2: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
3: I polèmica per l'informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes.
22: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT, que ho considera una frivolitat. L'agència assegura que ho revisarà.
3: Mentrestant, el govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i de la xarxa viària.
21: S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments i s'anirà implantant progressivament en els 3 propers anys. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat. O poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
3: I després de la mort de Dolly Parton, de la mort de Tim Curry, que coneixíem ahir, aquesta mateixa matinada hem conegut la mort als 97 anys de l'artista pop japonesa Yayoi Kusama.
22: Coneguda mundialment per les seves instal·lacions immersives plenes de cercles i escultures de carbasses, interessada per la psicodèlia, la repetició i els patrons, la seva obra és present a museus i espais públics d'arreu del món.
24: Tornem a parlar de temps variable. Avui tornarà a ser un dia que mantindrà aquests intervals en núvols a la façana litoral durant el matí. No descartaríem alguna goteta que tornarà a ser bruta per la presència de pols en suspensió i un matí, en canvi, de força més sol cap a l'Alt Pirineu, les comarques de Ponent, també fins i tot el Pirineu gironí, tot i que a la tarda les nuvolades tornaran a guanyar terreny. Nuvolades que faran que els núvols siguin més destacables cap a l'àrea de l'Alt Pirineu, fins i tot amb algun ruixat en aquesta zona, amb vent de garbí que bufarà encara amb ràfegues moderades en tot el Pirineu i amb temperatura amb tendència a pujar, màximes que arribaran de nou fins als 35 o 36 graus. Els propers dies, demà encara un dia molt similar al d'avui, amb un sol esmorteït, entrenyinar per la presència de núvols alts, encara amb pols en suspensió, però amb tendència a la baixa, i de cara al cap de setmana sembla que farà més sol i la temperatura anirà cap amunt.
3: Gràcies, Tomàs Molina. Actualitzem també aquesta hora, quan falten 5 minuts per les 8, la situació del trànsit ara mateix, més que res perquè a poc es va reprenent la normalitat després de les vacances d'estiu. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs encara força tranquil·litat. Només veiem lentitud a la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat, la P7, lentitud de Montornès del Vallès a Mollet en sentit sud per un vehicle avariat i efecte de retruc la C17 amb retencions de Parets a Mollet per enllaçar amb la P7.
3: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
3: I el transport públic, com el tenim? Sílvia Andrés, bon dia de nou.
7: Bon dia. La línia R1 circula amb retards de més de 15 minuts per una avaria a les instal·lacions entre Mataró i el Masnou. També hi ha demores a la línia R4 per un robatori de cable que afecta el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Finalment, destaca els retards a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a la capital espanyola.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. L'esport no fa vacances a l'estiu.
8: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Cada dia a les 7, tot costa.
8: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
9: Som pura cafeïna.
5: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
8: De dilluns a divendres, a 2:15,
5: a Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més.
8: Ningú t'ho explicarà millor.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ens queden un parell de minuts per arribar a les 8 del matí. Ja sabeu que aquests dies, per arribar a les 8, justament, sentim un oient o una oient del programa que vulgui dedicar la cançó a algú, a la persona que vulgui. Encara teniu temps de fer-ho, demà serà l'últim dia, al 636-360609, 636-360609, ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó voleu dedicar-li, aquí, per descomptat, i si ens voleu explicar per què, doncs encara millor. Sentim la Fina, per exemple.
1: Hola, bon dia. Voldria demanar la cançó Com un puny, d'en Raimon. Felicitats pel programa d'estiu, perquè estem enganxats quan som a casa. Molt bé, molt bé, molt bé, Freddy. Gràcies.

0: ciència. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio en aquest dijous que comença encara amb l'impacte d'aquestes terribles, terribles imatges de la riuada que hi ha hagut al Nepal. Ja ho sabeu, ja ho heu vist, una enorme riuada just a la frontera amb el Tibet que ha deixat com a mínim 160 persones mortes i centenars de desaparegudes. Una allau de gel, d'aigua, de fang, que encara s'està investigant exactament com va començar i que s'ha literalment emportat tot el que s'ha trobat. 160 persones mortes. Les autoritats del Nepal han avançat que entre els desapareguts hi ha dos espanyols, perquè els desapareguts són centenars de persones desaparegudes. Les autoritats del Nepal dèiem que entre aquestes persones desaparegudes n'hi hauria dues d'espanyoles, però de moment no s'ha confirmat. La Generalitat el que ens diu és que de moment no els consta cap català afectat. S'està investigant exactament què és el que ha passat. Els experts apunten que la principal causa seria el desglaç i el despreniment d'una glacera que hauria generat tota aquesta situació. Tot plegat en un dia en què les mirades es tornaran a posar a Ceuta per partida doble. D'una banda, aquesta nit ja ha tornat a haver-hi aldarulls en persones que volien fer fora de la platja els migrants que continuen a la ciutat després de l'arribada del Marroc ara fa tot just un mes. Hi ha hagut escenes de tensió. De fet, ahir ja vam veure alguna manifestació en què fins i tot alguns manifestants s'enfrontaven amb alguns dels mitjans de comunicació que estaven cobrint aquesta situació. Anirem en directe a Ceuta per saber exactament com evoluciona aquesta situació i per veure com ha anat aquesta nit, que pel que veiem i pel que ens expliquen hi ha hagut moments de tensió, fins al punt que la policia ha hagut d'intervenir per separar aquestes persones, per impedir que les coses anessin a més. Aquesta és una de les escenes que avui viurem a Ceuta. L'altra és la visita a la ciutat, ni més ni menys, que de José María Aznar. L'expresident espanyol ha anunciat a través de la Fundació FAES que avui serà a Ceuta. Alguns mitjans diuen que el Partit Popular això no en sabia res, per bé que, si això és així, al final s'ha reconduït, perquè el qui es diu que l'acompanyaria seria el vicesecretari d'Hisenda de la formació, el vicesecretari d'Hisenda del PP, que acompanyaria Aznar en aquesta visita. És una de les imatges més destacades, perquè és evident que no és habitual que els expresidents participin activament d'aquesta manera en crisis semblants com la que hi ha ara mateix al govern espanyol arran de la situació de Ceuta. I avui també al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de xarxes socials, una vegada més, perquè déu-n'hi-do l'acord ahir al qual va arribar Meta, l'empresa propietària d'Instagram, de Facebook i de WhatsApp, amb els estats, una quarantena d'estats dels Estats Units, que s'hi havien carallat. Meta s'estalvia el judici i, a canvi, paga 17.000 milions de dòlars i, a més, es compromet a prendre una sèrie de mesures que, en teoria, haurien d'evitar que les xarxes socials fossin realment addictives, molt especialment per als adolescents. Avui es preguntarem si aquestes mesures, tant la multa com aquestes iniciatives, són realment efectives. Tot això i més, com es diu en aquests casos, al Matí de Catalunya Ràdio. Però, de moment, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dijous? Què ens expliques?
1: Doncs aquests intervals amb núvols que es mantindran encara les properes hores, aquesta variabilitat en el cel, bàsicament sol, però un sol sempre amb la presència d'aquesta nuvolositat, encara amb pols en suspensió, i a última hora de la tarda d'avui o la matinada ja de divendres, fins i tot algun ruixat que pot afectar punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, localment podria tenir caràcter de tempesta. La temperatura avui una miqueta més alta, els valors de les màximes s'enfilaran fins als 35 o 36 a les comarques de Ponent, però estaran al voltant dels 35 també a bona part de les comarques gironines. Demà serà un dia molt similar al d'avui, encara amb aquests intervals en núvols, no acabarà de donar precipitació, però s'anirà imposant el sol de cara a la tarda i, de fet, el cap de setmana serà un cap de setmana un altre cop de ple estiu, amb sol, amb temperatures altes i amb poca variabilitat. I tornar a recordar que aquesta propera matinada, demà al matí, que es lleva ben d'hora, doncs podran veure un eclipsi parcial de lluna que coincideix justament amb la posta de la lluna i amb la sortida del sol, és a dir, s'haurà d'aprofitar al voltant de les 6 de la matinada, doncs per veure que la lluna haurà quedat d'una mena de color vermellós, també. I, a més, potser serà més intens perquè la pols en suspensió doncs pot ajudar que encara es vegi més vermell.
0: I aquest eclipsi de lluna, parcial de lluna, demà cap allà a les 6, haurem de sortir per mirar-lo?
1: Sí, és que serà molt baix en l'horitzó, per tant, entre les 5 i les 6 ja estarà en marxa, serà mitja lluna, així com de color vermell, i després ja es pondrà, sortirà el sol, és a dir, que el punt màxim d'aquest eclipsi parcial no s'acabarà de veure perquè acabarà sortint el sol.
0: Gràcies, Tomàs Molina, una abraçada. Fins ara.
1: Que tingueu bon dia.
0: 8:05, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i hem de començar parlant del Nepal. Són els crits de desesperació davant d'aquesta riuada realment horrible, espectacular, que hem vist tots a les imatges i que avui trobareu, per exemple, a les portades de tots els diaris. Ha estat al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet. Una enorme riuada ha deixat com a mínim 160 persones mortes, centenars de desaparegudes. L'última hora és que les autoritats del Nepal han elevat fins a 826 persones la xifra de desaparegudes, més de 800 persones de les quals no es té constància d'on serien ara mateix. D'aquestes, més de la meitat, en concret 466, serien persones estrangeres. Aquesta allau de gel i aigua i fang i tot plegat s'ha emportat tot el que s'ha trobat en una zona coneguda i, de fet, molt freqüentada, perquè hi ha moltes rutes per caminar, per fer senderisme. I aquestes són les veus d'alguns dels testimonis i dels supervivents explicant que mai a la vida havien vist res semblant. Camions, cotxes, ponts, edificis, cases, tot desapareixent en qüestió de segons davant d'aquestes persones. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: A aquesta hora podem explicar que helicòpters militars i també privats i drons estan treballant en les tasques de rescat i recerca d'aquestes més de 800 persones que continuen desaparegudes.
2: I molts desapareguts són turistes en una zona, ho deies, coneguda per les rutes de senderisme, com explica Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailas i tot això, que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
2: Les causes dels fets s'estan investigant. La principal hipòtesi del govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no l'inrevés.
0: Per tant, aquesta seria la causa, aquest desglaç que hauria provocat aquesta esllavissada, tot i que això encara s'està investigant. Sobre aquestes possibles causes i com és aquesta zona de glaceres, n'ha parlat el 3CAT el professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, Marc Oliva.
4: La placa índica s'està ficant per sota de la placa euroasiàtica i doncs, l'està aixecant. Són muntanyes, per tant, joves, que tenen molta empenta i això fa que hi hagi molt desnivell. I a la vegada tens muntanyes molt altes que, per tant, estan esculpides pel gel, perquè hi ha glaceres. I, per tant, les glaceres que queden retingudes a les parts altes acumulen també molt de gel, però a la vegada també estan retrocedint.
0: És el que explicava el 3CAT, el professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, Marc Oliva. Les autoritats nepaleses, per cert, ho dèiem també abans, avançaven ahir que entre les persones no localitzades, entre els centenars de persones desaparegudes, més de 800 persones desaparegudes, hi hauria dues persones de nacionalitat espanyola, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors del govern de Pedro Sánchez no ho ha confirmat. Per la seva banda, el govern de Salvador Illa, el govern de la Generalitat, ha dit que, ara per ara, no els consta cap català afectat. Aquesta és una de les notícies de les últimes hores, que té a veure amb un altre fenomen meteorològic extrem, amb un altre fenomen de la natura extrem després dels terratrèmols que hem vist, per exemple, aquest estiu. Però al voltant d'aquesta situació, amb fenòmens estrictament relacionats amb la meteorologia, estrictament relacionats amb els fenòmens meteorològics, també ens hem de fer ressò a les últimes hores que el poble occità de Pomàs continua intentant recuperar-se després del tornado, també segurament recordeu les imatges, que dilluns a la tarda va deixar una quarantena de ferits. De fet, no només això, sinó que va malmetre uns 300 habitatges. Ara mateix el municipi ja es prepara per una reconstrucció que veuen a venir, que tenint en compte les destrosses que hi ha hagut, serà llarga, llarga. Enviada especial a Pomàs, Laura Bertran.
5: Des que dilluns a la tarda un tornado va escombrar Pomàs, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres i els controls de seguretat. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
6: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
5: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. Des de Pomàs, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laura. I d'altra banda, en aquestes últimes hores, a Roda de Berà, s'han recordat les dues dones, mare i filla, que van morir al municipi a causa dels aiguats de dissabte, quan els va caure un mur del port a sobre. Així acabava el minut de silenci que es va fer ahir a Roda de Barà per la mort d'aquestes dues dones, un minut de silenci en el qual hi van participar més d'un centenar de persones. Per cert, encara sobre els aiguats, l'Ajuntament del Vendrell s'ha compromès a invertir més de 4 milions d'euros per construir un dipòsit pluvial. La idea d'aquest dipòsit és minimitzar els efectes de les inundacions, sobretot a la urbanització de Brisamar. Això arriba 5 dies després del fort temporal que va inundar molts carrers, molts baixos de la zona, i que ja apuntava el propi alcalde en declaracions aquí al matí de Catalunya Ràdio, que els portaria a fer canvis, diguem-ne, urbanístics per evitar que una pluja semblant torni a deixar escenes com aquesta. Ricard Buigas.
7: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost. L'alcalde Kenen Martínez diu que ha arribat l'hora de buscar solucions.
8: Ens hem de replantejar tots els sistemes de drenatges que tenim. Jo parlo dels drenatges, en aquest cas, municipals, que ens correspon, en el cas de l'urbanització Brisamar, que és el punt zero, per dir-ho d'una manera històric, al Vendrell.
7: L'alcalde convocarà un ple municipal al setembre per aprovar la disposició pressupostària per fer la inversió. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ricard. I una bona notícia per variar una mica de les últimes hores. Ara sí que ja tenim controlat l'incendi que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, a Barcelona.
2: Ha calcinat 54 hectàrees. Aquesta nit una desena de dotacions dels bombers de la ciutat encara han treballat per rematar els punts calents amb el foc pràcticament extingit. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa.
9: Que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
10: Ahora no pasa nada, pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas.
0: Així ho deien els veïns, denunciant aquesta deixadesa després d'aquest incendi que, afortunadament, com dèiem, ja està controlat. Ara mateix, al matí de Catalunya Ràdio, falten 3 minuts per arribar a 9:15.

De seguida anirem en directe a Ceuta, per conèixer més detalls de l'atenció que s'ha viscut aquesta nit amb alguns aldarulls quan algunes persones han intentat desallotjar per la força persones que dormien a la platja. Ara que fa tot just un mes d'aquesta entrada massiva de persones a Ceuta procedents del Marroc, però hem de parlar de xarxes socials, perquè un altre dels temes de les últimes hores que està marcant molt els mitjans de tot el món és aquest acord entre Meta i una quarantena llarga d'estats dels Estats Units que s'havien querellat contra l'empresa propietària de Facebook, WhatsApp o Instagram. Meta s'estalviarà el judici, un macrojudici, perquè insistim que hi havia més d'una quarantena d'estats representats, i s'estalviarà el macrojudici gràcies a dues mesures que ha acceptat. Primer, pagar més de 17.000 milions de dòlars, en concepte, diguem-ne, de multa, i segon, el

0: i estètica. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Val la pena que desgranem una mica aquestes mesures que deia l'Ignasi. Comencem pels diners. Comencem per la part crematística, que en deien. 17.000 milions de dòlars. És cert que és la quantitat més alta que s'ha pagat mai en un judici d'aquestes característiques, però la gran pregunta, Francesc, és si per Facebook, diguem-ne, això són realment molts diners.
2: Doncs mira, el valor total de les accions de Meta és d'1,45 bilions en B de dòlars. Per tant, la multa que ara accepta pagar és aproximadament l'1% d'aquesta xifra. A més, l'any passat l'empresa va tenir 200.000 milions de dòlars en ingressos. I encara una altra dada, només en les despeses legals pel judici, Meta admet que ja s'ha gastat 2.000 milions.
1: Per tant, és una quantitat alta, però evidentment que queda més tímida al costat dels ingressos i dels beneficis que té una empresa com Meta. Això primer. Segon, les mesures en si. Les iniciatives pròpiament dites que abans ens detallava l'Ignasi, però que val la pena que ens hi parem. Els adolescents, com deia Ignasi també, tindran un límit de només 2 hores al dia a Instagram i Facebook, tret que un pare o una mare entri a la configuració per donar permís perquè s'hi connectin més temps.
2: També tindran restringit automàticament l'ús de les aplicacions entre la mitjanit i les 6 del matí. Per primera vegada, els usuaris joves podran desactivar la reproducció automàtica de vídeos i la configuració que els proporciona contingut personalitzat basat en l'algoritme. Un altre canvi, cada vegada que un usuari menor de 18 anys estiga a Instagram o Facebook, durant 15 minuts consecutius, rebrà un missatge a la pantalla, tot i que Meta no ha detallat encara què hi dirà.
1: L'empresa, què diu també? Doncs que desactivarà el recompte de likes i impedirà que els adolescents utilitzin aquests filtres de maquillatge que es consideren extrems i que fins i tot fan veure o simulen la cirurgia estètica.
2: Meta també s'ha compromès a millorar les proteccions contra el contacte no desitjat de desconeguts, incloent la restricció als adults d'enviar missatges a adolescents o veure el seu contingut. Com a part de l'acord, l'empresa també assegura que invertirà més en tecnologia de verificació de l'edat.
1: Per tant, hi ha alguns compromisos, alguns més genèrics que altres, alguns més concrets que altres. La pregunta és si tot això servirà, si tot això serà realment útil. Els experts que de moment hem consultat aquí a Catalunya Ràdio no ho veuen del tot clar.
2: Doncs no, i alerten que Meta continua sense estar obligada a fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez Juncà a 3Cat Info.
3: Es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
2: La sociòloga Liliana Arroyo, especialista en innovació social digital, veu positiu que els menors no puguin accedir a les apps a qualsevol hora, perquè això afecta moltíssim els hàbits dels adolescents.
4: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot.
1: Com deia la Liliana Arroyo, tot això ja no són sospites. Es van acumulant i acumulant i acumulant els estudis que han fet diverses institucions acadèmiques i que apunten realment els perjudicis que les xarxes socials poden tenir entre la gent més jove.
2: Per exemple, un estudi de la Royal Society for Public Health apunta que Instagram és la xarxa amb un impacte més negatiu sobre la salut mental dels joves. Genera ansietat, soledat i depressió. La Universitat Autònoma de Barcelona també té un estudi amb dades de 145.000 adolescents que conclou que l'ús problemàtic de les xarxes està associat amb menys benestar i que això perjudica més els nois i noies de famílies més pobres. I un altre informe encara, en aquest cas de la Pompeu Fabra, alerta que les noies tenen més probabilitat d'experimentar efectes negatius associats amb l'ús de les xarxes socials.
1: Per tant, està bastant acreditat l'ús que ha determinat, l'ús intensiu, diguem-ne, de les xarxes socials a través de l'smartphone, del mòbil, pot tenir entre la gent més jove. I això és molt rellevant perquè només, si ens fixem en les dades del conjunt d'Espanya, 8 de cada 10 alumnes de 6a de primària ja tenen una xarxa social. Ja estan registrats en una xarxa social. 8 de cada 10. Però és que el 43% està registrat en 3 o més xarxes socials. Això ho apuntava una anàlisi no fa pas massa de l'Institut Nacional d'Estadística. Quan va començar aquest judici, parlàvem justament d'això amb el psicòleg José Ramón Ovieto, que és autor de diversos llibres sobre el tema.
5: Jo crec que aquest judici és important perquè és també un símptoma de l'època, no? Que estem assistint a una mena de, no, jo li dic en castellà, el borrado, de la infància. És a dir, la idea de que la infància és un hostatge, que contra més aviat passem de pantalla, utilitzar aquest símil, millor. Facebook mateix era una xarxa social per adults i de cop es va traduir que els infants la podien utilitzar amb les mateixes lògiques que els adults, no? Es van adonar que la capacitat addictiva, la capacitat de dependència era molt més gran.
1: El que ens explicava el psicòleg José Ramón Ubieto aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui en continuarem parlant, però aquests són alguns dels principals temes del matí. Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 9, de seguida anem a Ceuta, de seguida...

0: Passem als bàsics d'avui.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vuit i vint minuts, repassem aquesta hora els bàsics del matí amb el Pol Foradat, la Sílvia Solanes i la Marta Viana. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I hem de començar parlant de Ceuta perquè la crisi continua oberta. Són les protestes que hi ha hagut aquesta nit, la segona nit de protestes a Ceuta. Centenars de persones han intentat fer fora per la força els migrants que dormien a la platja del Trampolín. De fet, la policia ha hagut d'intervenir per evitar topades i enfrontaments entre els dos grups. Anem en directe a Ceuta, anem en directe amb l'enviat especial del 3CAT, Miquel Sáez. Com estàs? Molt bon dia.
6: Bon dia, Frederic.
0: Com és la situació? Quina és la situació? Com ha anat la nit?
6: Doncs mira, a mesura que passen els dies, la situació es va complicant cada vegada més. Ja fa gairebé un mes, per a concretament aquest diumenge o mes de l'entrada massiva del 30 de juliol, i la sensació és que els ànims estan cada vegada més encesos. Els fets que explicaves van passar ahir pels vols de les 10 de la nit. Ahir a la tarda hi va haver la primera reunió del comitè de seguiment del govern espanyol, que es va allargar unes dues hores. Al vespre hi va haver la compareixença del ministre Ángel Víctor Torres aquí a la seu de la delegació del govern a Ceuta. Penseu que està situada en una plaça i fins a aquell punt s'hi van desplaçar, segons ens van explicar els agents que hi havia de la Policia Nacional, unes 5.000 persones, veïns de Ceuta, la majoria amb banderes espanyoles, amb els ànims doncs, molt encesos, com dèiem. Ens van explicar doncs, que estaven en aquell punt per protestar per la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol. Ens deien fora de càmera perquè no estan gaire disposats a atendre els mitjans, tenien moltes reticències, però en tot cas els vam veure molt enfadats. Què va passar? Doncs que quan va acabar aquesta reunió del govern espanyol, aquestes persones que estaven concentrades van marxar en manifestació en direcció cap a la platja del Trampolín, que és on estan assentats doncs, bona part dels migrants que hi ha aquests dies a Ceuta, amb l'objectiu, ens deien, doncs, treure'ls d'allà perquè tornessin cap als seus països. En aquell moment doncs, la Policia Nacional va desplegar un ampli dispositiu, vam poder veure molts furgons doncs, per intentar doncs, que no es trobessin els veïns de Ceuta contraris a que aquestes persones estiguin aquí, a la seva ciutat, doncs, amb els migrants. Hi va haver, com dèieu, llançament d'objectes i doncs, la policia va haver d'intervenir perquè aquests fets no vagin a més. Veurem què passa en aquesta nit. De dia la situació és més tranquil·la, però a mesura que es fa fosc i que doncs, això cau la nit, doncs, els ànims s'encenen i és quan es produeixen aquests enfrontaments.
0: Perquè ara, a aquesta hora, en principi, la cosa està més tranquil·la, deies, amb la llum del sol?
6: Sí, en principi, sí. Ara mateix doncs, la ciutat es lliga més tranquil·la, i és a mesura que avança el dia doncs, que anem veient com totes aquestes milers de persones que continuen a la ciutat doncs, van caminant i els veïns que organitzen normalment al vespre pels vols de les 8 aquestes protestes doncs, per expressar el seu rebuig i el malestar no, de tota aquesta situació.
0: El Miquel Sáez, l'enviat especial del 3CAT a Ceuta. Sáez, mil gràcies, bona feina, una abraçada forta.
6: Bon dia, una abraçada.
0: Amb el Miquel Sáez, enviat especial del 3CAT a Ceuta, que hem repassat els incidents que hi ha hagut aquesta nit a la platja del Trampolín, amb aquest intent doncs, de diverses persones de fer fora amb llançament d'objectes, com deia el Sáez, contra aquestes persones que dormen en aquesta platja. Avui fa un mes, justament, avui fa quatre setmanes de l'entrada massiva a Ceuta per part de persones procedents del Marroc. En fi, veurem què passa avui durant el dia, perquè, per si fos poc, avui a Ceuta hi haurà una visita política que pot complicar una mica, com a mínim, l'atenció, no sabem si social, però sí política. Perquè qui ha anunciat visita a Ceuta és ni més ni menys que José María Aznar.
7: Així ho ha confirmat la Fundació FAES, que ara fa un mes va demanar la presència de l'exèrcit espanyol a Ceuta i va denunciar l'actitud claudicant del govern espanyol textualment. Avui, alguns mitjans diuen que el Partit Popular no estava informat de la visita, tot i que Aznar l'acompanyarà el vicesecretari d'Hisenda i Habitatge del partit.
0: Clar, això és notícia per dues coses. Primer, perquè, doncs, evidentment, la cortesia diguem-ne institucional fa que els expresidents no s'impliquin en crisis que encara estan en vigor, diguem-ne, que encara estan calentes. Però, segon, El Marroc i Aznar, diguem-ne, que no tenen la millor de les relacions. Segurament recordareu que l'any 2002 l'exèrcit espanyol es va desplegar per expulsar uns gendarmes marroquins que s'havien instal·lat en un illot que es deia Perejil.
5: Jo di la orden de reconquistar la, la isla para respetar el status quo present. No para ninguna otra cosa. No para hacer ningún alarde de poder. No, para recuperar el estatus de poder, volver a la normalidad y mandar un mensaje muy claro, decir, España, cuando se hacen estas cosas, interviene. Y segundo, es deseable que no se vuelvan a hacer estas cosas.
0: És el que recordava José María Aznar de l'illot Perejil en un documental sobre aquell episodi que el teniu a Movistar, si us interessa recordar allò. En fi, avui que també aquí també visita Ceuta és la fiscal general de l'Estat, acompanyada de la fiscal de sala coordinadora de menors, i la qüestió dels menors avui tornarà a ser protagonista perquè avui es troben el govern espanyol i les comunitats autònomes per abordar el futur dels menors que, com ens deia el Sabe, continuen a Ceuta. Madrid, Pol Abrujats, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, la reunió és per votar una ajuda de 25 milions d'euros per a Ceuta, per acollir aquests nens i nenes, però la ministra d'Infància també vol plantejar el difícil trasllat de menors cap a la península. De fet, la cita estarà marcada per la plantada dels tres consellers de Vox que comparteixen govern amb el PP a l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó. Tots tres boicotegen aquesta primera trobada, aquesta acollida de menors, i la direcció del seu partit de Vox els anima a fer-ho.
9: El gobierno, en lugar de centrar sus esfuerzos en enfrentar esta invasión, lo que está haciendo es repartir el problema por España. Esa no es la solución.
8: El Partit Popular també rebutja el trasllat de menors cap a la península. Catalunya, en canvi, s'ofereix acollir. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials.
10: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions. I, per tant, nosaltres anem amb tot l'esperit de col·laboració davant d'una crisi important.
8: La ministra d'Infància, Cira Rego, recordarà avui a totes les comunitats que per llei estan obligades a acollir menors als seus centres. De fet, com ho han estat fent durant l'últim any a les comunitats on governen el PP i Vox, sense queixar-se i en contra del que diuen ara.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
8: Adéu, bon dia.
0: Això mentre el PSOE intenta sortir com pot de la discrepància que té entre ministres. Recordem que la ministra de Defensa va parlar d'avisos els dies previs a l'entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta. Després el ministre de l'Interior va dir nosaltres no tenim cap informe, i ahir el PSOE deia que això no és necessàriament incompatible.
11: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
0: Ja, i avui el periòdico, per exemple, destaca en portada que el Ministeri de l'Interior va rebre el mes de juliol 7 avisos del CNI sobre Ceuta, però en aquell moment els va considerar insuficients. I encara parlant de migracions.
12: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio Míriam Nogueres de Junts, després que avancéssim que el partit havia tornat a registrar la petició perquè Catalunya tingués competències en immigració, canviant punts del preàmbul per, diguem-ne, deixar sense excuses a Podem. Però Podem diu que el traspàs el continua grinyolant i que continuen dient que no. Joan Vilaplana.
13: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any votaven en contra de la proposta presentada per Junts i el PSOE i sumaven els seus vots amb els del PP i Vox per frenar la llei. Aleshores, la formació morada va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. Ara Junts l'ha escapçat, però això no ha convençut la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra.
14: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que és la llei d'estrangeria.
13: Des del PSOE han assegurat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Dos minuts i arribarem a 2:15. Una altra notícia també de les últimes hores, la mort d'un home de 72 anys mentre es banyava en una cala a Tossa de Mar, a la Selva.
15: Els fets van passar ahir a la tarda. L'home de nacionalitat francesa nedava amb un familiar quan es va trobar malament. Els equips d'emergències el van treure de l'aigua, ja inconscient, i no el van poder salvar. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny.
0: I per evitar ofegaments, justament, diverses platges catalanes estan provocant proven un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que utilitza càmeres, que en teoria no enregistren, però que sí està pensat per detectar el tipus d'ofegament més comú, que és el de persones grans que, un cop dins de l'aigua, perden el coneixement. Núria Beraire.
16: Quan una persona perd el coneixement, no crida ni es mou de manera exagerada, per tant, costa més de detectar, i quan les platges estan plenes de gent, encara més. Però Activa Serveis Aquàtics ha patentat a Europa una nova tecnologia. Instal·len una càmera que apunta al mar i s'hi aplica la intel·ligència artificial per identificar cossos que no es mouen. Les imatges les rep en directe un centre de control que, quan veu un ofegament, avisa el socorrista de la platja. Ho explica el director de Proactiva, Oriol Canals.
17: Està analitzant sobre un mateix pla moltíssima gent alhora, moltíssima gent a la vegada. Per tant, diguéssim, la probabilitat de que nosaltres detectem un cas com el que t'acabo de dir és molt superior a la que tenim sense aquesta tecnologia.
16: L'estan provant a Badalona, Roses, Platja d'Aro, també a la piscina del Club Natació Catalunya de Barcelona. Des de Girona, Núria Pereire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara sobre intel·ligència artificial, a les últimes hores el govern també ha presentat un nou sistema de gestió del trànsit amb això, amb intel·ligència artificial, i per tant, doncs amb totes aquestes coses i les que no sabem, no és sorprenent que el principal fabricant de xips per intel·ligència artificial del món dispari resultats com els dispara.
18: Nvidia ha aconseguit doblar ingressos i beneficis. La multinacional tanca el segon trimestre d'aquest any amb uns beneficis de gairebé 60.000 milions de dòlars. És un 126% més que l'any anterior.
0: I la polèmica de les últimes hores la tenim al Barça, o la de les pròximes hores la tindrem a l'estadi, perquè el Barça ha anul·lat l'homenatge als campions del món després de tot l'enrenou per l'agressió policial a un aficionat que, com sabeu, volia veure el partit de l'Elx amb una estelada.
7: El club ha decidit anul·lar el reconeixement als campions del món a la prèvia del partit. En lloc d'això, hi haurà una reivindicació de l'estelada com a senyal de llibertat d'expressió.
19: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
7: Així ho deia Joan Laporta mentre ja s'ha presentat la primera denúncia per l'agressió policial. Ho ha fet l'entitat jurídica Acció Cassandra.
20: Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra i quan ja s'està conduint i sota custòdia policial se'l torna a colpejar. Això està incardinat dintre un delicte de tortures.
7: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio Josep Rossell, cofundador d'Acció Cassandra.
0: I dues coses relacionades amb el futbol, també, algunes d'elles indirectament. Avui el periòdico explica que un històric membre dels Boixos Nois ha fet una crida a textualment protegir Sílvia Orriols a l'acte que es farà al Fossar de les Moreres la vigília de la Diada.
15: Això davant la possibilitat que col·lectius antifeixistes intentin boicotejar la intervenció de la líder d'Aliança Catalana. Segons el diari, aquest membre dels Bojos ha difós una convocatòria entre grups ultras, no exclusivament independentistes, per reunir mig centenar de persones i que Orriols pugui accedir al Fossar i fer el seu discurs. El periòdico diu que antics integrants dels Bojos han col·laborat ja amb actes d'Aliança.
0: I una altra polèmica futbolística ha estat per la futbolista Esther González, la jugadora Esther González, que després de fitxar per l'equip Al-Khadija de la Lliga Saudita, ha esborrat de les seves xarxes socials les fotos que tenia amb la seva dona i el seu fill.
18: González jugava ara als Estats Units i ha fitxat pel club de l'Aràbia Saudita, on les relacions, recordem, entre persones del mateix sexe són il·legals i estan penades per llei. La jugadora fa 3 anys que està casada amb Estefania Cruz i les dues tenen un nen des del mes de gener. Al seu Instagram hi havia diverses fotografies que, com dius, ara han desaparegut.
0: Hem arribat a 2:15:09. De seguida expliquem altres qüestions que tenim pendents, però abans actualitzem la situació de la mobilitat aquest matí. Sílvia Andrés, bon dia.
21: Bon dia. Acabem de saber que s'ha resolt la incidència que de bon matí afectava la circulació dels trens de la línia R1 entre Mataró i el Masnou. Els combois aniran recuperant paulatinament la freqüència de pas. També hi ha demores a la línia R4 per un robatori de cable que afecta el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Destacar també els retards que s'estan produint a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria la capital espanyola. Pel que fa a l'aeroport del Prat, remarcar que el vol de Ryanair cap a Milà, que havia de sortir a les 8:10, ho farà, finalment, 2 hores més tard.
0: I a les carreteres, Mariluz García, bon dia.
22: Hola, bon dia. Doncs molt poques complicacions. Compte a l'autopista P7 a Mollet del Vallès en direcció a Barcelona perquè hi ha un camió avariat al voral i a l'autovia 2 l'entitud a Jorba en tots dos sentits per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
22: Fins ara.
23: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, què ens expliques? Bon dia.
24: Molt bon dia. Doncs avui continua aquest cel variable, aquest cel canviant, aquest cel amb aquests intervals de núvols que són més abundants en la façana litoral i prelitoral, però que també deixen estones amb sol, un sol esmorteït també per la presència de pols en suspensió. Continuarà així, un dia que serà una miqueta més calorós que ahir. Les màximes s'enfilaran fins als 34, 35, fins i tot algun 36 a les comarques de Ponent, però els valors de 35 també seran freqüents a les comarques gironines, per exemple. Per tant, serà un dia de calor i de xafogó. A la tarda vespre, o ja la primera part de la matinada de divendres, hi haurà algun ruixat que pot afectar punts de l'Alt Pirineu o de l'Aran. Demà tornarà a ser un dia com avui, un altre cop un dia amb aquests intervals en núvols que van passant, però de mica en mica s'anirà imposant el sol i, de fet, el cap de setmana esperem que sigui majoritàriament assolellat i amb temperatures altes, és a dir, que serà un altre cop un cap de setmana estiuenc. I tornar a recordar que els que es lleven ben d'hora, la propera matinada podran veure un eclipsi parcial de lluna que comença, tindrà el màxim a les 6:12. Tot i que justament coincidirà que el sol estarà sortint, ja començarà el crepuscle nàutic, que se'n diu, és a dir, quan deixen de veure's les estrelles, i la lluna s'estarà ponent. Per tant, aprofiteu fins les 6 i poquet per veure doncs, que la lluna va agafant una mena de color vermellós. Això és l'ombra que fa la Terra sobre el nostre satèl·lit.
0: Això serà la pròxima nit. Gràcies, Tomàs. Abraçada forta.
24: Fins demà.
0: Adéu.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
2: Bonpreu i Esclat.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida comencem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi Mir, la Laura Aznar, l'Ignacio Rigau i l'Afra Blanco. I també parlarem amb la doctora Carme Valls Llobet, que és experta en medicina en perspectiva de gènere, de la polèmica que hi ha hagut per l'informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa, però ho feia basant-se en dades d'homes.
7: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones, Investigadores i Tecnòlogues, la MIT, que ho considera una frivolitat.
0: Maria Costa.
7: L'informe explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa. Per fer algunes de les recomanacions, agafava només com a referència alguns valors nutricionals provenients d'estudis fets exclusivament en homes. Ho denuncia Catalunya Ràdio la presidenta de l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, Maite Paramio.
3: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, calcio, que no se diera los datos con un estudio riguroso, científico.
7: L'agència assegura que ho revisarà després que el Ministeri d'Igualtat també li hagi exigit. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una notícia que hem conegut aquesta nit. L'artista japonesa Yayoi Kusama, coneguda pels seus dissenys de colors, de punts i de patrons repetitius, ha mort als 97 anys.
15: Va ser una figura clau de la psicodèlia i una de les artistes més rellevants de l'últim segle amb exposicions a museus de tot el món. També va rebre multitud de premis i va ser la primera dona a rebre el Premium Imperiale de l'Associació d'Art al Japó, que és un dels premis internacionals més prestigiosos del món.
0: I una altra mort de les últimes hores.
4: How do you do, I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.
0: Tim Curry ha mort als 80 anys, se'l recorda per ser el dimoni de Legend, el primer Pennywise de la sèrie de televisió It, el conserge de l'hotel de sol a casa 2, però sobretot per The Horror Horror, The Rocky Horror Picture Show. By the light of day, but by night I'm one hell of a lover. Tim Curry va començar la seva carrera al West End i també va actuar a Broadway fent el muntatge original d'Spamalot.

0: Life's a piece of shit.
1: Tim Curry, que ens ha deixat als 80 anys i no és l'última desaparició de les últimes hores. Perquè també hem de lamentar la mort de l'escriptor hongarès Peter Nadas, en aquest cas als 83 anys.
2: Zugleich ist ihre vom Ende her betrachtet große Illusion.
1: Un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània.
3: Eter candidat al Premi Nobel i sovint comparat a Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants de Nadas són El libro del recuerdo i Històries paral·leles, que va escriure al llarg de dues dècades.
1: I el Regne Unit, més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar als Estats Units, el príncep Enric i Meghan Markle tornen a viure a Anglaterra. Quim Olivares.
4: El fill petit de Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui cap tasca oficial. Els ducs de Sussex van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Llavors van perdre la protecció policial i ara, si no hi ha cap canvi, l'hauran de continuar pagant. Meghan, exactriu, hauria negociat sense èxit protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra. De fet, la parella no ha explicat per què deixa enrere Califòrnia. Hi ha especulacions. Ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, o intentar la reconciliació amb el príncep Guillem, hereu al tron. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Quim. Encara alguna cosa més que us volem explicar aquí al Matí de Catalunya Ràdio? Per exemple, déu-n'hi-do l'ensurt de Navarra. Mig centenar de persones han quedat ferides després d'un accident pirotècnic amb els petards aquests que sentíeu, just quan començaven les festes de Noaín, al sud de Pamplona.
5: Va passar l'Ajuntament, diversos coets es van encendre de forma accidental, cosa que va provocar una forta explosió en una zona molt concorreguda per presenciar l'inici del xupinazo. Un dels ferits segueix a l'hospital. La Guàrdia Civil investiga què ha pogut passar.
1: I d'aquesta nit, un atropellament deliberat a Cannes, al nord-est de França, deixa un mort i una desena de ferits, 7 dels quals han estat crítics.
3: Va passar cap a les 10 del vespre. Segons les autoritats, el conductor d'un vehicle ha embestit deliberadament diverses persones que es trobaven en una parada de transport públic prop de l'estació de tren de la ciutat. Segons mitjans locals, el conductor, de 26 anys, va fugir i poc després l'han detingut a uns 20 quilòmetres al nord de Cannes.
1: I també de les últimes hores, el jutge ha arxivat la querella que va presentar Íñigo Errejón contra l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies.
5: Ella l'havia acusat d'un suposat delicte d'extorsió de dos testimonis que van declarar la causa que investiga una presumpta agressió sexual a l'actriu. A finals de juny, Mulià va negar davant del jutge que tingués cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar i la seva defensa va demanar arxivar el cas.
1: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. Avui arrenca l'acústica de Figueres.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: L'acústica que comença, Maria Rovira.
2: El festival arrenca amb Llach en 1976, la reinterpretació del mític concert amb artistes com Gemma Humet o Joan Reig, al Teatre al Jardí de Figueres, i concerts com el de Quim Mandado. Obriran una edició que, segons el director de l'acústica, Xavi Pasqual, promet moments especials.
3: Hi trobarem aquest adeu de la Fúmiga, l'últim concert amb entrada lliure que farà a Catalunya. Una de les dates de celebració del 40 aniversari de Sopa de Cabra serà aquí l'acústica, la consagració de la Loop Beat Band com una de les grans bandes de casa nostra. També se celebra els 20 anys de carrera de Buós.
2: En el context de diversitat musical de l'acústica també hi passaran la música urbana de 30 UFAM, grup revelació com Dan Peralbo i el Comboi, Pastora, el duet de música tradicional Alosa i artistes locals com la figuerenca Carlota Giró o l'empordanesa Joina. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Això a Figueres, però l'Apolo a Barcelona.

0: Arriba avui el primer festival de sarsuela, el Teatre del Paral·lel acollirà aquesta iniciativa que vol recuperar la presència professional d'aquest gènere a la ciutat de forma més estable.
1: Més detalls, Marc Ruiz.
2: El festival s'allargarà fins al 12 de setembre i oferirà tres produccions. Cançó d'amor i de guerra, la del Monejo de Rosas i la Corte del Faraón. En declaracions a l'escena, el director de Mil Notes, Joan Garrido, explica que volen omplir un buit d'aquest gènere de música a la Barcelona i arribar a nous públics.
3: Treballem diferents aspectes teatrals, és a dir, l'estem refrescant. És cert que estem cuidant molt el que és la partitura original i el text, però donant una posta d'escena molt més moderna, molt més àgil, més de teatre musical, molt més fresca.
2: Si el públic respon en aquesta primera edició, volen que el festival sigui una cita anual. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, anem als esports.

0: Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ho hem comentat. El Barça avui s'estrena a la Lliga, a l'Spotify Camp Nou, en un partit davant l'Atlètic Club.
1: Sí, és un bon partit, un bon rival. A partir de les 9, transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. Valde i Rodri han entrat a la convocatòria. De fet, Rodri podria tenir els primers minuts com a blaugrana. Gavi n'ha quedat fora per lesió. El club ha decidit no fer cap reconeixement als campions del món a la prèvia del partit. Hi haurà, això sí, una reivindicació de l'estelada a les graderies com a senyal de llibertat d'expressió i com a protesta per l'actuació de la policia a Elx amb els aficionats del Barça. Joan Laporta, president del club.
2: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.

0: I mentrestant, del col·laborat Julián Álvarez, el Barça manté l'oferta per l'argentí fins a l'últim moment i li demana a l'Atlètic de Madrid que faci el favor de repensar-se aquesta negativa frontal.
1: Sí, és una oferta que ve tot just abans que comencés l'estiu. La situació del jugador és insostenible, fins i tot amb els seus companys. Tant és així que Julián Álvarez va al·legar una indisposició i no es va entrenar.
2: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
1: Livakovic, ara avui anunciat com a nou jugador del Barça, 4 milions d'euros, incloses les variables. Héctor Ford està meditant acceptar o no l'oferta de la Real Societat, mentre que el Depor fitxa l'ex blaugrana Adama Traoré. Precisament el Madrid supera sense problemes la Real Societat, 4-1 a l'estrena de Mourinho al Bernabéu, un partit de Lliga amb 3 gols d'Mbappé i un de Vinícius.
0: I una altra mostra que es va tornant a la normalitat és que avui, Robert, hi ha sorteig de la Champions.
1: Sí, la competició encara queda lluny fins a febrer, però a partir de les 6 avui sorteig a Mònaco, que passa una mica discret. De fet, es decideixen els 8 partits de la Lligueta, aquest nou sistema de la Champions, 36 equips, del primer al 8è passen directament a 8ens, del 9è lloc al 24è disputen una eliminatòria extra per passar als 8ens i els classificats entre la 25a posició i la 36a eliminats. El Barça no evita avui rivals com PSG, Arsenal, Bayern o City. Li pot tocar un dels 8 partits contra un d'aquests rivals. La Vuelta, que arriba avui a Castelló, lideratge incontestable de Pogacar a la General, eliminacions dels catalans David Jordà i de les catalanes Guiomar Maristany i Marina Bassols a l'Open dels Estats Units de tenis.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Fruta leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
10: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs. I per tu, que encara no has fet el pas. Gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
12: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
13: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
12: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
13: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
14: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
15: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
16: El meu solet.
15: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
17: Que xula!
15: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
17: Superxuli!
15: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
18: Uau! Les tasques d'extinció van bé.
19: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
20: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
19: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
20: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
19: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
20: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3Cat.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista de Crític Laura Aznar, el doctor en humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir, l'advocat i professor Ignacio Rigau i la sindicalista Fra Blanco. Molt bon dia a tots, com esteu?
2: Bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
0: Aquí n'hi ha com a mínim dos que tornen de vacances, sí, no? El Jordi i la Laura.
2: Sí,
0: sí, sí. I la Laura ve d'un moreno, que fa una ràbia.
2: És que s'està tan bé de vacances, t'he de dir. Quina llàstima això d'haver de treballar, que hem de fer com el 99,9% periòdic dels mortals.
0: Exacte.
2: Però sí, sí, s'està molt bé de vacances, la veritat.
0: Jordi, ha anat bé, això?
23: Molt bé, molt bé, molt bé. Ja estem aquí.
0: Doncs vinga, comencem l'àgora amb com a mínim dos reforços de refresc, que diuen el futbol. Aviam, hem de parlar de Ceuta un dia més, que ha estat el tema omnipresent aquest últim mes. De fet, ara fa tot just un mes d'aquesta entrada massiva de persones a Ceuta procedents del Marroc. Tenim diversos fronts, diguem-ne. Un d'ells l'hem viscut aquesta nit, ens ho explicava abans el Miquel Sabe, l'enviat especial del 3CAT a la zona, amb l'augment de la tensió a la zona. Perquè aquesta nit ja ha tornat a haver-hi aquestes escenes de tensió que sentíem. Centenars de persones han intentat fer fora per la força, diguem-ne, els migrants que dormien a la platja del Trampolín. La policia ha hagut d'intervenir per evitar enfrontaments entre els dos grups. Això d'una banda. Però de l'altra tenim l'agenda política. Madrid, Pablo Brojats, com estàs? Molt bon dia.
24: Molt bon dia, què tal?
0: Perquè avui qui s'afegeix a tota aquesta història per visitar Ceuta és ni més ni menys que José María Aznar.
24: Sí, i si la situació ja està crispada, com tu deies ara, veurem què passa després d'aquesta visita, perquè Aznar ha sorprès a tothom amb la visita, ha sorprès fins i tot a la direcció del Partit Popular, i l'expresident es planta a Ceuta en plena tensió quan el govern espanyol va amb peus de plom amb el Marroc, i si Aznar, si per alguna cosa se'l coneix, és també per aquesta evident mala relació que té amb el Marroc. Penseu que Aznar no va a Ceuta des del 2000, llavors faltaven dos anys pel famós conflicte de l'illa del Perejil, d'aquell duríssim xoc amb el Marroc per l'intent d'apropiar-se aquest tros de terra. I el govern espanyol està realment en xoc per la decisió d'Aznar. Diuen que és un clar desafiament a Pedro Sánchez. Recordeu que Aznar ha estat molt crític amb la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol, també per tota la política migratòria de Pedro Sánchez, i ni més ni menys en aquest conflicte, en aquest moment de tensió i de crisi encristada, doncs es planta avui a Ceuta, es reunirà amb el president Juan Jesús Vives i anirà també finalment un dels vicesecretaris del Partit Popular, Juan Bravo, tot i que ahir a Gènova, a la direcció del PP, ningú tenia notícies d'aquesta visita fins que la FAES la va anunciar.
0: PP no ho sabien, Paula? No ho sabien.
24: No ho sabien, dit per alguns dirigents del PP ahir a la tarda. El que sí que després van veure que la convocatòria d'avui no només hi hauria Aznar i Juan Jesús Vives, sinó que s'hi sumava Juan Bravo, vicesecretari econòmic del PP, un dirigent del PP que havia treballat molt temps a Ceuta i que també està sent una de les principals veus en aquesta crisi per part del Partit Popular, se suma en aquesta visita, però en principi, segons la convocatòria, només faran declaracions Vives i Aznar.
0: Déu-n'hi-do. Avui, per tant, aquesta visita d'Aznar, de la qual, com ara ens deia la Paula Brujats, el Partit Popular no en sabia res, però després, Paula, tenim la qüestió del trasllat dels menors, que continuen a Ceuta. Ja fa dies que s'arrossega aquesta història, no s'acaba treure'n l'aigua clara, i avui el govern espanyol la reuneix amb les comunitats per intentar, i subratllem intentar, desbloquejar aquesta situació, no?
24: Sí, i per intentar sobretot aconseguir la solidaritat, diu el Ministeri de les Comunitats. És evident que els menors que hi ha a Ceuta, molts no podran retornar als seus països d'origen ni amb les seves famílies. Per tant, després d'una primera atenció a Ceuta, se'ls haurà d'acollir a la península, a la resta de comunitats autònomes. Aquí, recordeu, la llei obliga les comunitats a acollir. Tot i això, el Partit Popular no ho posarà fàcil, i no ho posarà fàcil tampoc Vox, que governa amb el PP a l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, i que, per exemple, avui ni es presenten en aquesta cita amb la ministra d'Infància. Els consellers de Vox en aquestes tres comunitats no aniran a la reunió, per tant, comença malament aquest debat. És veritat que la reunió d'avui és només per parlar del repartiment de 25 milions d'euros cap a Ceuta per fer aquesta acollida, però la ministra vol obrir el meló del futur repartiment cap a la península i veure com respiren sobretot les comunitats del Partit Popular. Tot i que PP i Vox s'estan queixant ara d'aquest repartiment de menors, ho explicàvem fa uns dies, ho explicàvem avui també a les 8, en l'últim any han estat complint la llei i han acollit menors arribats a Ceuta, Melilla o a les Canàries a les seves comunitats. Ho van fer fins i tot la setmana passada, amb menors que havien arribat a Ceuta abans d'aquesta crisi, i per tant, a l'hora de la veritat sí que han aplicat la llei, però ara de moment hi posen pals a les rodes i boicotegen com a mínim que se'n comenci a parlar.
0: Paula Bruixats, des de Madrid, moltíssimes gràcies. Fins ara, una abraçada.
24: Fins ara, bon dia a tots.
0: 7 minuts per arribar a les 9. Afra, Aznar, que torna.
1: Has dit 26 anys, no?
0: Sí,
1: la fot
0: sí.
1: Que no va a Ceuta, no?
0: Sí.
1: 26 anys, no? I quants dies va trigar en alliberar el Peñasco, el Perejil? 6 dies, no?
0: Sí,
1: 6
0: sí.
1: Dies, no? On no viu ningú, no? També. Mira, jo començo a estar una mica entre preocupada, i ara, no, sense cap broma ho dic, eh? Començo a estar preocupada i molt preocupada. Perquè, clar, quan els responsables i les responsables polítics es dediquen a afegir encara més por, encara més violència a una convivència que és pràcticament impossible ara mateix a Ceuta, que el número de persones, perquè venim d'unes manifestacions pacífiques amb quatre comunitats on demanaven més recursos, demanaven més convivència, demanaven més dignitat per totes les persones, eh? Per totes les persones, pels veïns i per les persones que van entrar. I d'ençà aquella gran manifestació que es va fer de comunitat a Ceuta, es comencen a escoltar veus, també al Partit Popular, que afegeixen encara més violència, i encara afegeixen més violència perquè fan creure uns i altres que totes aquestes persones poden tornar de manera automàtica i de manera col·lectiva al Marroc, doncs tenim un problema. Perquè no se li ha dit la veritat a la gent. Ni a Ceuta ni aquí a la península. No se li ha explicat la veritat a la gent. Les persones no poden tornar ni de manera col·lectiva ni de manera automàtica, ni de manera immediata. No ho permet ni l'acord del 2007, ni el procediment d'asil, ni el reglament de retorn de la Unió Europea, ni la llei d'estrangeria, ni la llei d'asil, ni tampoc el Conveni Europeu de Drets Humans. I encara molt menys els menors. Cap d'aquestes normes ho permeten. De fet, qui ho fes, ja es va fer el 2021, tindria una inhabilitació per acceleració de procediment per retornar en aquell moment 55 menors, una inhabilitació de 9 anys. Per tant, jo crec que el problema també rau en no dir-li a la gent la veritat. Aquestes persones no només per un criteri d'humanitat s'han d'acollir de manera digna, i no només s'ha de fer un procediment individual, sinó que, a més, això trigarà. I no es pot retornar, com es diu, no? Però no es pot retornar aquestes persones de la nit al dia de manera col·lectiva, ràpida, immediata i a tots, no? Perquè no tornaran tots, diguem-ho, no tornaran tots. I no serà de manera col·lectiva, i no serà tampoc de manera immediata, perquè no és ràpid el procediment. Una altra cosa és que demanem més recursos per Ceuta. I una altra cosa és que comencem a obrir el meló d'una vegada de dir, vale, si no és ràpid i si no és de manera col·lectiva, perquè no ho pot ser, perquè s'ha de respectar la llei i la humanitat d'aquestes persones, llavors què fem? Totes aquestes persones poden estar en una condició de dignitat i de convivència a Ceuta o es fa petita a Ceuta? Es fa petita, no? Doncs obrim la península.
0: Laura, com ho veus?
2: Doncs bastant similar, és a dir, és evident que calen més recursos per gestionar millor la situació, cal gestionar-la millor, evidentment, perquè està generant molt malestar i una situació pràcticament invivible per les persones que han vingut a Ceuta, i sobretot jo crec que és molt important entendre les raons de fons que expliquen la migració forçosa de moltes persones al nostre país, no? A l'hora d'entendre les responsabilitats i de no assenyalar la baula més feble, que és el que moltes vegades passa. Jo crec que Aznar, evidentment, utilitza aquesta situació per sucar pa i per treure rèdit d'aquest malestar que està generant la situació, i que alguns partits l'estan jugant d'una forma profundament irresponsable, evidentment, perquè saben també que això els genera rèdits polítics, i ho fan utilitzant discursos estigmatitzadors, criminalitzadors i racistes directament, no? I el que fa Aznar, en aquesta línia del que ell mateix ha brandat, d'aquest el que puede hacer que haga, és intentar desgastar encara més l'executiu espanyol, fins i tot a costa de jugar amb vides humanes. Jo crec que la voluntat de l'expresident és molt clara a l'hora de fer aquesta visita a Ceuta. I pel que fa a l'acollida, també la línia del que comentava l'Afra, no? El repartiment és un imperatiu legal, i això s'ha fet durant molt de temps i ho han fet moltes comunitats autònomes. És a dir, ja s'hauria de fer per una qüestió humanitària, però si no es fa per una qüestió humanitària, s'ha de fer per imperatiu normatiu i per imperatiu legal. El que no pot ser és que es faci política bruta a costa de la vida de les persones. I el que passa és que, en relació amb la immigració, estem acostumats a un seguit d'abusos discursius i en el terreny pràctic que no hauríem de permetre'ns en cap democràcia ni en cap estat de dret.
0: De fet, Jordi, n'hem corregat alguna vegada amb tu aquest estiu, ja. I ara, quan la Paula deia que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular rondinen, però han acabat acollint aquests menors migrants, em recordo una mica el que havíem comentat, per exemple, les crítiques de Giorgia Meloni cap a la regularització de migrants de Pedro Sánchez, quan el govern italià ha fet regularitzacions amb xifres raonablement semblants, a més a més.
23: En l'àmbit català estem molt acostumats a parlar d'això de la puta i la Ramoneta, però és una cosa molt internacional i que a Espanya també es practica molt. I a més, el Partit Popular, en la situació que està, ha arribat a la conclusió de què és el que ha de fer. És a dir, per una banda, he de demostrar que sóc un partit d'ordre, però a la vegada he de ser antisistema com Vox, perquè és, diguem, l'espai natural. A més, Aznar ha insistit molt des de fa temps en que tot aquest món s'ha de tornar a unir, no? Llavors, ell va a Ceuta precisament perquè vol tornar a unir aquest món, no? Diguem, i vull ser el primer que vagi allà perquè les tentacions que hi pugui haver de que Vox, Albices i companyia, diguem, facin negoci en el pitjor sentit de l'expressió amb el que està passant, doncs ja ho arreglaré jo, no? Dit això, hi ha una qüestió que a mi em sembla que és fonamental, que és que en aquest doble discurs el que desapareix sempre és la búsqueda de solucions. Perquè el que s'imposa és la búsqueda de culpables. I en lloc de buscar solucions, busquem culpables. Llavors, depenent dels casos, els culpables seran uns o uns altres. A veure, Pedro Sánchez sempre serà culpable, perquè és a qui hem de derrocar. I després, els altres culpables són bàsicament les persones migrants. I com s'apuntava la Laura i l'Afra, diem, les persones migrants no són responsables del que està passant. Per altra banda, el PP insisteix molt en una vulneració de la frontera, i no només el PP, discursivament, una vulneració de la frontera com si haguéssim rebut un atac a les fronteres, però això no ho poden haver fet persones migrants. Els atacs de les fronteres ho fa un altre país o ho fa, diguem així, un espai armat, diguem així, que genera algun tipus de subversió. Però no entren en el debat de anem a discutir què està passant al Marroc o anem a discutir com s'està comportant al Marroc. Perquè, en fons, tots els partits, diguem-ho així, de govern no estan entrant en el debat de què passa des del govern del Marroc, no? Llavors, culpen a les persones migrants de realitats que elles són qui pateixen les conseqüències. Jo crec que això ho hauríem de tenir clar, perquè quan comencem a escoltar alguns dels missatges que escoltarem en les properes hores, no? Aniran molt centrats a determinades qüestions que tindran defensa allò teu i responsabilitza algú. Bueno, veiem a qui volen responsabilitzar i si veritablement aquestes persones són les responsables del que està passant.
0: Ignacio, l'altre dia que estaves tot bastant enfadat amb la gestió que estava fent el Partit Popular d'aquesta història.
4: Sí, estic i continuo bastant enfadat perquè en el fons el Partit Popular aquí té un dels grans temes que hauria d'incorporar com a partit, se suposa, de referència de la dreta nacional, no? Nacional espanyola, s'entén. Perquè es pot abordar això com va fer Giorgia Meloni. Per exemple, la gran diferència entre Giorgia Meloni i, per exemple, Pedro Sánchez, respecte a les regularitzacions, és que Giorgia Meloni ho va acompanyar d'un memorandum of understanding amb Tunis, que precisament establia rutes més segures i sistemes de control de recepció, de control de migrants i de recepció de migrants. Fent que la immigració, per exemple, a Itàlia, d'un any a un altre, des de que es va signar aquest acord, signés una forma de dir perquè els memorandums of understanding no s'assignen perquè no són tractats, no? Però des de que es va subscriure aquest acord va reduir-se un 50% la immigració que arribava a les costes italianes. El problema de la gestió del PP per un costat no només és discursiu, també jo diria que és molt pitjor, és ideològic perquè no té una postura. Jo crec que hauria de tenir una postura primera reconciliada amb els ideals cristians, amb la filosofia cristiana que parla de dignitat i pietat, en comptes de la despietat que estem veient discursivament, insisteixo, però, d'altra banda, jo crec que es pot tenir un discurs de certa duresa, de duresa, fins i tot, amb la frontera, perquè jo crec que sí, es va tractar d'un assalt, una guerra híbrida, del que es parla últimament, però sobretot de duresa amb el Marroc. Sobretot de duresa amb el Marroc. És a dir, podem tenir una política migratòria on la residència és fos flexible i accessible, on, per exemple, els drets socials es modulessin segons la residència, on arribar fos difícil, on les fronteres estiguessin correctament vigilades i correctament fortificades, i a la vegada, quan arribessin aquestes persones, no tractar-les com si fossin un anuig, que és el que sembla. Que simplement estem parlant com de... el tractament general que a mi el que em repugna una mica, el tractament general dels migrants que hem viscut, que hem vist, que estem veient a Ceuta, em sembla subhumà, com si fossin, de nou, un passiu que hem d'allotjar en algun lloc de, o bé a la Ceuta o bé de la península. També és veritat que l'esquema de responsabilitats és molt complicat aquí, perquè la FRAC ens feia un repàs que jo crec que era molt precís. Tenim primer les obligacions legals, després tenim les tensions polítiques, després tenim les tensions polítiques amb la Unió Europea, que tampoc vol que els menors, molt menys els migrants majors d'edat, arribin a la península o a territori continental. I a més, tenim el problema amb els propis veïns de Ceuta, amb les pròpies protestes que estàvem mencionant al principi d'aquesta tertúlia, no? Perquè els propis veïns han estat subjectes a molta tensió, en aquest punt ho podem entendre el president Vives que vulgui acompanyar o recolzar els veïns, però també és veritat que no deixen de ser una força important, o almenys un col·lectiu, els veïns de Ceuta, els que se'ls ha d'escoltar i tampoc se'ls ha de tractar com un passiu que ens dona una mica de nuig. Per tant, jo crec que tota aquesta gestió, la gestió política de... És que tampoc vull ser una prepolític o antipolític, no? Però la gestió política de tant govern com oposició ha de millorar molt. El govern, per exemple, ha fet tot el possible per ajornar qualsevol tipus de rendiment de comptes. O de donar explicacions al Congrés, o de donar explicacions a la població espanyola. L'oposició podria ser més constructiva i podria ser més, com dir-ho, responsable. I a mi em genera raonable interès el que pot dir Aznar, perquè va ser dels pocs i dels primers en veure que el Marroc té ànsies expansionistes i que no és un soci leial.
0: Jo és que anava a dir això, és a dir, molt probablement la visita pintarà per això, eh? És a dir, en Marroc, l'imaginari col·lectiu del PP, sobretot, se'l relaciona amb una imatge de duresa cap al Marroc, pel numeret aquell de l'Islote Perejil, diguem-ne, però és veritat que ell l'ha rendibilitzat molt en aquest sentit, sí.
4: Bueno, és que la cosa del Marroc amb Espanya, i això Aznar, jo crec que genuïnament ho va identificar molt bé, és que va intentant trobar punts de tensió, ja siguin les Illes Chafarinas, ja sigui Perejil, que tot sembla una mica ridícul, una mica menor, perquè no deixen de ser, pues sí, un islote sí, i quatre illes, però la cosa és veure quan Espanya està disposada a el que s'anomena en dret internacional l'aquiescència, no? Quan està disposada a tolerar de la violació de la seva integritat territorial.
0: I ara l'Ignacio parlava també de la gestió per part del govern espanyol. Aquestes discrepàncies que hem vist aquestes últimes hores entre el ministre Marlaska i la ministra Robles, Afra, com les veus?
1: No s'entenen. Ja està. És que no... Vull dir, jo crec que, mira, des de la visió humanista que abans tots els companys han mencionat, absolutament d'acord, estic per endavant, eh? Però precisament per aquesta visió més humanista i de respecte al dret humà, val a dir, i és necessari dir que el govern no ha actuat amb la celeritat que es necessita. També és necessari dir que això de l'acció única, jo no acabo de veure la celebració com la veu bona part de la gent. Saps per què, Freddy? Perquè això suposa dir que hem estat incapaços de coordinar-nos entre administracions, que no es pot. Que no pot coordinació entre administracions. De fet, el primer dia, quan va sortir Vives a demanar l'acció única, jo vaig pensar-ho, vaig dir, hosti, estàs dient en veu alta que no hi ha possibilitat de coordinació, perquè no és una altra cosa, eh?
0: Clar.
1: No és anul·lar competències, que no existien pròpiament. Tenen salut pública, però no existien. Era l'anul·lació de competències. Tampoc ho acabo d'entendre. Però un cop dit això, respecte a les dues versions que es van donar dels ministres, jo no ho entenc. No ho entenc perquè quan has de sortir a dir que són perfectament compatibles, quan has de sortir a dir o explicar el que els dos ministres han dit és que no ho has fet bé. Ja està. Quan has de sortir a donar explicacions és que no ho has fet bé. I jo crec que aquí han tingut dies suficients com per poder coordinar una resposta. Jo ja entenc perfectament que no pot dir un ministre o una ministra que és que el Marroc és el responsable perquè no va actuar, va obrir les portes. I si ho saben, que no sé si ho saben, va estar al darrere col·laborant activament en aquesta citació massiva de persones. D'acord? Jo ja entenc que això no ho poden dir, perquè això, si ho algú ho va ser el president, i si ho diu, en el cas suposat de que algun dia ho digués, això vol dir escalar el conflicte. Jo ja ho entenc, tot això ho entenc, però això no justifica el fet de que estaria més que bé trobar, veure, percebre dos ministres amb una actuació similar, per no dir absolutament igual. Absolutament igual. Un missatge igual. Això no vol dir mentir, vol dir coordinació. Mm. I això no es va veure.
0: És que hi ha aquestes dues coses. Hi ha l'actitud amb el Marroc, com deia l'Ignacio i l'Afra, que el govern espanyol s'ha cuidat molt en aquest mes que ha durat aquesta crisi de dir res contra l'executiu de Rabat. I després hi ha si el CNI sabia alguna cosa, què sabia i quan ho sabia, diguem-ne. No? És a dir, d'aquí una mica les discrepàncies. Ahir sentíem a Patxi López dient, bueno, és que les dues coses poden ser. Pot ser que el CNI avisés alerta, que hi ha molt moviment a les xarxes, que pot ser que es prepari doncs, un repunt de les dels intents d'entrades, però que no sabessin que hi hauria aquestes xifres d'ara fa un mes, no?
23: Clar, a partir d'aquí podem fer interpretacions diverses i jo particularment crec que ens falla una mica la informació per poder arribar a conclusions. Si m'accepteu la comparació, em feia pensar una mica amb els enviaments de missatges és alert, no? És a dir, també pot haver jo de dir, bueno, això ens ha passat altres vegades? Sí. Hi ha indicis de que això pot passar? Sí. I es preveu una cosa tan multitudinària com el que hem vist? Jo crec que això no duria tant ment de ningú que tingués una mínima informació sobre aquestes qüestions. Per altra banda, i no voldria deixar-ho apuntar, em sembla també bastant sorprenent a l'hora d'analitzar les mirades que hi ha sobre aquesta realitat, determinats missatges que escoltem bastant sobre com de bé es tracta a les persones migrants, diguem-ho així. O sigui, hi ha tot un missatge en contra del govern que diria alguna cosa així com veieu aquest políticament correcte que fa que les persones migrants se'ls ofereixi tot allò que no se'ns ofereix a nosaltres que ho necessitem? I tu dius, no, el govern no està fent això. I no ho dic en defensa del govern, sinó com a crític al govern, dient, és que el govern està tenint un comportament que per persones migrants que és vulnerador de drets. I, en canvi, des de determinats posicionaments que podríem situar a la dreta, a l'extrema dreta, o no, diguem, des de diferents coses, no, se'ls està oferint. I dius, home, doncs no sé què proposeu vosaltres. O sigui, quina és la proposta? Més enllà de com s'ha explicat molt bé la vulneració legal que significaria, què estem parlant? D'agafar-los, posar-los en una furgoneta i creuar-los la frontera i deixar-los allà? És això el que ens esteu demanant? Perquè si la cosa va de solucionar, de buscar solucions, no dic de solucionar, de buscar solucions, això passa per analitzar bé, si voleu, com s'han comportat els governs, tots aquests problemes que ha tingut, les mancances que hi ha darrere de la incapacitat de tenir aquest comandament únic. Però a la vegada, la qüestió bàsica, jo crec que més important que la frontera són les persones. Mm. És més important la frontera o les persones. Jo no he sentit vulnerada la frontera espanyola en cap moment. Ara, la vida de les persones, les de Ceuta i les que han arribat a Ceuta, això potser sí.
24: Sí, en relació amb els informes del CNI, jo crec que seria pura especulació tot el que diguéssim, perquè en realitat no tenim cap informació com directa del que ha passat, de si tot és compatible o si no. El que no pot passar en la gestió d'una crisi com aquesta és que dintre d'un mateix executiu hi hagi inversions contradictòries, perquè és evident que llavors la ciutadania i sobretot les persones, les afectades directament, els veïns de Ceuta, encara tenen més sensació de malestar i de no saber el que està passant i com es resoldrà aquesta situació. Per tant, em sembla una irresponsabilitat política molt bèstia donar versions contradictòries en relació a un mateix fet, perquè evidentment això no ajuda. I en relació amb el que deia el Jordi, qui està defensant una suposada actitud bonista del govern en relació amb les persones migrants, no?, i aquest suposat privilegi que tenen, és perquè està fent un acte de fe, realment. Perquè si tu, com a ciutadà, mires les imatges de la situació en la que estan vivint les persones que han vingut forçosament, com dèiem, perquè hi ha responsables darrere d'aquesta migració forçosa, no pot ser que defensi que aquestes persones gaudeixen d'uns privilegis, d'unes garanties que no gaudeixen els veïns i veïnes de Ceuta. Que això no vol dir que no tinguin una situació de malestar i que no s'hagi d'atendre aquesta situació de malestar i gestionar millor la situació, per descomptat. Però està fent un acte de fe que no es correspon amb la realitat.
0: Un acte de fe, Ignacio.
4: respecte de la qüestió del CNI és curiosa perquè sabem, i a part és sorprenent en un executiu que s'ha transformat molt des de 2018, el de Pedro Sánchez, que la tensió va existir des del primer dia.
0: Sí.
4: Entre Margarita Robles i Marlaska.
0: I Marlaska.
4: De fet, discursivament també és molt curiós comparar a Margarita Robles dient Ceuta i Melilla són espanyolíssimes amb Marlaska amb un to que dona fins i tot una mica de, com dir-ho, de vergonya escoltar-ho, de per la suavitat i la cursileria amb la qual es refereix al Marroc.
0: Yeah. Cursileria, diu.
4: Cursileria, sí. Parlava de complicitat, fidelitat, una cosa que tampoc també està una mica fora de lloc. A mi el que m'interessa de tot això és l'esquema de responsabilitats, perquè el CNI, arran de l'entrada de Margarita Robles al govern, depèn de Defensa, no depèn d'Interior. Però en qualsevol cas, es tracta d'un organisme que ha de coordinar-se necessàriament en Defensa i en Interior. Margarita Robles ja té experiència ja tenia experiència a l'executiu quan va ser directora, si no m'equivoco, crec que era directora

0: o maliciós perquè estan sotmeses a aquest tipus de gestió informativa. A mi em recordava, evidentment la comparació és molt distant, però a mi em recordava els atacs del 6-7 d'octubre a Israel, on es veu que la intel·ligència israelí sí que sabia que podia haver-hi un atac terrorista, però es va quedar confinada aquesta informació dins d'un ministeri, dins d'una cartera, o dins de fins i tot la pròpia intel·ligència, el propi Mossad. Doncs aquí em sembla el mateix. Per què no hi ha altres sistemes o mecanismes de garantia que facin que una informació tan sensible o avui dia, o que ara veiem com tan important com la que disposava el CNI, que estic segur que disposava aquesta informació, quedi confinada sota el paraigua, sota la fèrula de Margarita Robles o del propi CNI.
1: Un quart de 10, de seguida reprenem l'hora del matí de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
4: Hola, bon dia. A El Corte Inglés ara més descomptes amb la rematada final de rebaixes. Fins a un 50% de descompte en sofàs i butaques, mobles, mampares i accessoris de bany, en mobles de jardí i en una selecció de mobles de sala d'estar i menjador. Però encara n'hi ha més. 15% de descompte en tots els models de mobles de cuina. I seguim amb un 50% de descompte en una selecció de parament de taula i decoració de la marca El Corte Inglés. I també 50% en una selecció de parament de cuina i endreça a casa, de la marca El Corte Inglés. Per acabar, una selecció de coixins, estovalles, tovalloles de disseny i pareos i tovalloles, amb un 60% de descompte. Només del 24 al 31 d'agost, a la botiga, web i app del Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga amb la targeta El Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financera El Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Doncs res més per avui. Fins demà.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: A l'Àgora, amb l'Afra Blanco, la Laura Aznar, el Jordi Mir i l'Ignacio Rigau. I aquesta quantitat, que avui trobareu a tots els diaris del món, 17.000 milions de dòlars, és el que pagarà Meta, l'empresa de Facebook i Instagram, per tancar i estalviar-se el judici per suposada addicció dels menors a les xarxes socials. Sapiguem més detalls de què és el que s'ha compromès Meta. Francesc Soler, molt bon dia.
6: Bon dia, Freddy. Doncs l'Àgora preveu la restricció i limitació del temps d'ús de les aplicacions, com Instagram o Facebook, per exemple. La companyia restringirà a 2 hores al màxim d'ús de les seves aplicacions. Només en podran ser més si els pares ho accepten. Podria ser d'un màxim d'una hora si la rival TikTok decideix fer el mateix. A més, les aplicacions estaran tancades per als joves entre la mitjanit i les 8 del matí i no podran rebre notificacions en horari escolar. La companyia també accedeix a bloquejar els likes, els m'agrada, o les restriccions a les publicacions i rebran avisos constants de quants minuts porten connectats a la plataforma. A veure, tot ser una xifra molt elevada, aquests 16.000 milions de dòlars que dèiem, està molt per sota dels 200.000 milions de dòlars que demanaven la trentena d'estats dels Estats Units que havien presentat una demanda conjunta contra la matriu d'Instagram i Facebook. I es calcula que en cas de sentència es podrien haver reclamat indemnitzacions per danys i perjudicis de fins a 1,4 bilions en bé de dòlars.
1: Gràcies, Francesc. Doncs per valorar una mica aquest acord, saludem a aquesta hora el psicòleg expert en addicció a les pantalles i president també de Desconnect, el Marc Massip. Marc, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, com esteu? Bon dia.
1: Marc, com et sona tot això que s'ha compromès Meta?
7: Bé, doncs durant anys ens han demanat, no, que ensenyéssim els nostres nens a controlar Instagram i avui descobrim que potser era Instagram qui havia d'aprendre a deixar de controlar els nostres nens. No? Cal dir que ells no accepten la culpabilitat del que se'ls acusava i que la notícia està en aquest control o en aquestes limitacions que posaran. Crec que és la notícia més bona pels nostres menors.
1: Sobretot perquè hi ha una cosa que l'havíem comentat amb tu diverses vegades, que hi ha algunes d'aquestes mesures que Meta, o quan encara era només Facebook, fins i tot, es negava a fer. Això d'ocultar els likes, per exemple. Hi havia documents interns que li havien proposat a Mark Zuckerberg dient-li, escolta'm, ens consta que això amb els nanos més joves, i sobretot les noies més joves, aquesta competició de likes per veure quin té més és absolutament

0: ben perjudicial, traiem-los. Hi ha documents que diuen que ell va dir no, és que ens va molt bé, perquè això fomenta d'alguna manera aquesta addicció. Per tant, coses a les quals s'havien negat durant molts anys, ara, com a mínim, sembla que no les faran més. Com a mínim, això diuen.
1: Sí. Jo, per mi, el més demolidor no són els 17.000 milions. És llegir les mesures, no? Aquest temps, el límit de temps, el bloqueig, bueno, la llista que acabeu de fer, no? És que és pràcticament la llista de coses que els professionals fa anys que diem que s'han de modificar, no? I sent rigorosos, d'acord, no acceptem, no? La culpa, però sí significa una cosa extraordinària, i és tancar un litigi acceptant tots els elements addictius i protegir els menors, doncs, de forma intrínseca. Ostres, ens deixa clar que, si més no, sabien el que passaven, sabien el que feien i sabien el dany que feia. I per mi no és una campanya de conscienciació dels Estats Units, que moltes vegades des d'allà es fa, no? És la factura d'haver pagat o la factura que han de pagar després d'haver construït durant anys un producte tan capaç de captar l'atenció dels nostres fills.
0: Per tant, aquestes mesures, a falta que es concretin, però tu les veus necessàries perquè van una mica en la línia del que experts com tu fa temps que defensàveu.
1: Sí, com sempre diem, no? Quan ens arriben les notícies les comentem i esperem que es siguin realitat. Recordeu que fa temps ens van dir que prohibirien les xarxes a Espanya a partir dels 16 anys. I encara no ha passat, i vam fer moltes entrevistes.
0: I tant.
1: Un petit recordatori, no? Però bueno, sembla que si fessin el que es diu, doncs seria genial, no? Jo penso que aquí hem de tenir diverses coses molt clares. O sigui que sempre ens deien, no, els pares han d'educar els fills i... Bueno, escolti, si el problema fóssim els pares, no caldria canviar l'algoritme, no? No, és que els adolescents... Miri, si el problema fossin els adolescents, no caldria fer que aquests límits que estem proposant. I si el producte que venen fos innocu, no estaríem parlant de 17.000 milions de dòlars. No? Per tant, això no eximeix de la responsabilitat que tenen les famílies, evidentment, però sí que hi haurà una enorme diferència entre educar un fill que li demanem que utilitzi una eina, quan el que en realitat li estàvem dient és, escolta, defensa't davant de tota una indústria amb els millors enginyers que no volen que tanquis aquesta aplicació. No? Sempre ho hem dit, estem posant en un servei de 13 anys a competir contra milers de milions d'hores de tecnologia que volen tot el contrari. I ens sorprenem moltes vegades que perdin els nens. Però és que és una competició perduda, no? I es comença a demostrar coses. Jo, i veieu que podeu trucar a altres professionals, segurament no de l'àmbit de l'educació de la salut mental, sinó amb altres interessos, que han defensat la tecnologia, no? I deien que, oiga, esto es una herramienta, com jo puc posar un martell sobre la taula i fins que tu no decideixes utilitzar-lo, bé, Instagram no és un martell. Instagram no t'espera, et notifica, et recomana contingut, et reté, aprèn de tu... I això no és una eina. O sigui, ja s'ha demostrat que... Ja, jo estic molt content avui.
0: Sí?
1: Home, porto 14 anys dient-ho. Porto 14 anys dient-ho. Hem tractat a més de 4.000 pacients a Desconecta. No ho sé. Quan fa que venim dient amb tu, amb el Ricard, que això no està bé, que això no funciona, que això no es pot fer... Llavors anem veient que a poc la societat va rebeldeant-se, no? va dir, escolta, això no va bé, com va passar amb el tabac, com va passar amb el casco a la moto, però clar, aquesta plataforma o aquesta indústria tecnològica és molt potent. Estàs dient que han pagat 17.000 milions de dòlars acceptant canviar tot allò que demanàvem. O sigui, quants diners guanyen en un producte que és gratuït? O sigui, quin poder tenen, ja no entrarem ara amb la intel·ligència artificial, perquè aquestes xarxes socials tenen informació. La IA o la intel·ligència artificial sap molt més de nosaltres encara, no? Llavors, bueno, crec que és una mirada històrica que reforça molt el missatge que intentem donar als professionals de que el vostre fill no tingui mòbil fins als 16 anys, les tecnològiques són les responsables de tot això, Però hi ha moment, mira, jo com a psicòleg hi havia moments que deia, escolta, els pares són els culpables, els pares tenen que estar a sobre. Però és que la realitat és que un pare pot conduir i un nen de 12 anys no. Un pare es pot prendre una cervesa i un nen de 12 anys no. I un pare pot mirar un moment el correu electrònic, però el nen no té que estar mirant TikTok. El problema és quan el pare condueix a 200 per hora o es beu 200 cerveses o només mira el mail sopant, no? Però és que és un servei molt diferent. Llavors, no ho sé, crec que és important. També et diré que durant molts anys ens han demanat que ensenyéssim els nens a controlar tot això. I avui, un cop més, descobrim que potser era les xarxes socials que havien d'aprendre a deixar de controlar els nostres fills. I ens ha arribat, no ho hem sabut controlar, ens hem alarmat quan ja tot estava molt desbocat, per això sempre parlem de la droga del segle o de l'heroïna del segle XXI, i sí, Fabric, estic molt content, perquè el meu fill que acaba de néixer, que ara farà un anyet, en uns dies, ara estem aquí amb uns amics a Croàcia, passant uns dies tranquils, i l'altre dia sopant deia, amb el mòbil em preguntaven, això em passa molt amb els sopars d'amics, a quina edat li tinc que donar, com ho tinc que fer, tal, no? I a més és un tema que tothom opina, està molt innovador. I si vaig dir, i no era per escórrer el bulto, dic, és que jo crec que quan els nostres fills tinguin 16 anys tot això haurà canviat molt. I crec que donar-li un mòbil aviat als nostres fills ara ja es veu certament negligent. I veure un nen callat amb una tauleta mentre estem tots de vacances ja xirria. I tornarem a fer aquest passet enrere amb l'humà, en recuperar la mirada, el tacte, el jugar, l'avorrir-se, l'espontaneïtat, i no serà tot tan immediat. I espero que guanyem aquesta batalla contra les tecnològiques i contra la tecnologia.
0: El Marc Massip és psicòleg expert en addicció a les pantalles, president de Desconnecta, i sempre hi recorrem quan hi ha aquestes notícies per posar-les en context. Marc, moltíssimes gràcies, encara més sabent que estàs de vacances. Et deixem estar. Una abraçada forta, moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada. Que tingui bon dia.
0: Aviam, aquí hi ha diverses coses. Una, hi ha aquestes mesures en si, i després, clar, recordem que Meta té molts judicis d'ara endavant. I avui ja llegia articles que... A més, n'hi ha hagut un que m'ha agradat molt perquè recordava una pel·lícula que és aquella, L'hombre que pudo reinar, amb el Sean Connery i el Michael Caine, que hi ha una frase que és: la primera fletxa que et fa sagnar és la que determina que no ets un déu. I deia, alerta, perquè igual és aquesta primera fletxa que han dit, aquesta gent no és intocable. 17.000 milions de dòlars, que evidentment són poquets en comparació amb els ingressos que té aquesta gent, però aplicar unes mesures que, com deia el Marc, fa anys, anys i anys que es deia no les farem. Jordi.
2: Jo crec que, com apuntava el Marc, aquesta és la qüestió més... O sigui, els 17.000 milions, dit així, sembla molt, i després, quan ho posen en context, com molt bé ho fet, és molt poquet.
3: L'1%, no ho dit?
0: Sí, de la valoració borsa. La valoració borsa.
2: Però la qüestió més rellevant, al meu parer, és haver fet sagnar i demostrar que això que des de diferents sectors feia temps que es deia, no? Existeix, i hi ha mecanismes per canviar-ho. I això m'importa a dues reflexions que crec que ens poden servir per aquest cas i per d'altres. Una primera és que els éssers humans tendim a ser dependents i fins i tot tendim a l'addicció. No voldríem ser-ho, voldríem... Fins i tot moltes vegades diem, no, nosaltres som éssers lliures, podem pensar pel nostre propi cap i decidim. Dius, bueno, moltes vegades això està condicionat i a vegades va més enllà de la condició, fins i tot a la determinació. Hem parlat molt de canalla, però no coneixeu gent adulta que ha tingut problemes amb les xarxes socials? I aquesta segona reflexió em porta a una altra qüestió. Just fa un parell de setmanes el Constitucional francès va establir que la prohibició que volia impulsar Macron no pot ser. I això a mi em va agradar des d'una perspectiva que pot resultar una mica estranya, que és dir, és que la idea de prohibir-ho per la canalla ja vam dir des del principi que no solucionava el problema. És a dir, perquè tot allò que prohibim, que dius, bueno, no ho podràs fer, però ho podràs saltar... Diem... La qüestió és, allò que sabem que no és bo per la canalla, molt probablement tampoc és bo per altra gent. Llavors, la qüestió és, demanem, forcem, obliguem a les grans tecnològiques a que allò que sabem que no és bo no ho facin. Diem, la llista posa sobre la taula algunes qüestions. Quanta gent et diu, és que m'he passat hores amb l'escroll infinit, no me n'he donat, i m'he passat 2 hores i he decidit jo mateix posar-me un límit, no? I estem parlant de gent adulta que en un moment determinat, després de mesos, s'adona que... Dius, pues això, si això sabem que genera addicció, ja no diguem amb la canalla, però també amb la gent adulta, doncs aquí hem d'intervenir. no volem ser restrictius, no volem establir prohibicions, però és que està la salut en joc.
0: Laura.
3: Jo crec que és una bona notícia, bàsicament per això que dèieu, no? Que demostra que aquestes plataformes no són intocables, però jo tinc un optimisme bastant relatiu, perquè... Aviam, és bo que les tecnològiques hagin d'aplicar mesures, sobretot per protegir els menors? Sí, però és que el problema és el propi disseny d'aquestes plataformes, que ja està pensat per tal de que siguin addictives i per tal de que aquestes, els gegants tecnològics puguin recopilar de forma indeguda dades dels seus usuaris per fer negoci, perquè aquest és l'únic objectiu que tenen aquestes plataformes. Jo pensava en aquesta mesura que és per limitar els mecanismes de comparació social, és a dir, el tema dels likes, no? I llegíem un article que això d'ocultar els likes ja es va fer... Ja ho va provar de fer Meta l'any 2019, que va intentar amagar aquest paràmetre de les publicacions dels usuaris, per, justament, no, explicava, per intentar reduir l'ansietat i aquesta comparació social. Què va passar llavors? Que es van acabar fent enrere els propis caps de Meta, bàsicament perquè l'eliminació dels likes visibles en els usuaris també reduïa les mètriques, algunes mètriques que són interessants pels anunciants, que són bàsicament els que posen pasta perquè aquestes plataformes se sostinguin, no? Per tant, insisteixo, el problema és el propi disseny. Això és un negoci. I si Meta està acceptant limitar aquest paràmetre, el tema, per exemple, dels likes, en el cas dels menors, és perquè aprecia o percep o calcula que l'ús que deixaran de fer els nois i noies menors d'edat d'aquest paràmetre no tindrà un dels grans impactes econòmics pel seu model de negoci. És a dir... Jo estic d'acord amb qualsevol forma de limitació i regulació i protecció dels menors, però no penso que això estigui resolent el problema de base, que és una xarxa social, un sistema digital que està pensat bàsicament perquè aquests menors generin dinàmiques de malestar. Llavors, si no s'acaba amb la plataforma, no s'acaba amb això, per molta regulació que posis.
0: Ignacio.
4: Sí, jo recordo que fa cosa de... 6 mesos vaig haver d'investigar força sobre aquest tema i hi havia una peça d'investigació que em va cridar molt l'atenció, que era la investigació respecte de quin tipus d'efecte té en general un mòbil i en concret una xarxa social sobre els menors de 16 anys. No? En primer lloc, com a cohort sociològica o demogràfica, són especialment vulnerables. No? La pròpia química, diguem, cerebral de l'adolescent és especialment, com dic, vulnerable o dependent d'una dinàmica addictiva com és la de la xarxa social, especialment perquè és una dinàmica addictiva parasocial, no? És a dir, no estem parlant d'algú que està addicte a jugar a la consola, sinó que estem parlant d'una dinàmica addictiva amb implicacions socials i pel seu cercle d'amistat i per la percepció pròpia. En segon, hi havia un investigador en concret que parlava d'aquest tipus de mecanismes, no? De la forma, del disseny algorítmic de les xarxes socials com si... És que ho deia en espanyol, espolvoreàssemos cocaïna sobre una pantalla. No? Era el mateix efecte, no? I per tant, el propi disseny és addictiu, està el qui ho rep és especialment dèbil davant d'aquesta addicció, i a més, és un disseny lucratiu. Per tant, és una addicció que resulta que fa guanyar diners a qui la promou. Dit això, a mi em sembla que qualsevol assalt en la protecció del menor o en, diguem, la regulació dels productes que s'ofereixen al mercat és bona. Hem d'entendre també el tipus de regulació o el tipus d'acord al que s'ha arribat respecte a Meta. Això és el que en Estats Units s'anomenaria un settlement.
0: Sí.
4: Bàsicament és un acord extrajudicial.
0: Per estalviar-se el judici.
4: Per estalviar-se el judici, exacte. De fet, el propi Meta havia calculat que en el pitjor dels escenaris podien acabar pagant 1,4 bilions, no? I el que passa amb aquests settlements és que després s'han de poder executar. I no és necessàriament, primer, es produirà un efecte, diguem, com es diu això? No es produirà un efecte...
0: Dòmino.
4: Sí, un efecte dòmino, la resta, gràcies. La resta de xarxes socials no necessàriament han d'adoptar això perquè no ha recaigut una sentència.
0: Clar, no hi ha una llei que digui això, sí.
4: I després, la promesa de dotar aquests 17.000 milions per les víctimes encara pots ara ser avaluada en el seu compliment. És a dir, veurem quins són, perquè la lletra petita encara no s'ha establert, veurem quins són els requisits que ha de seguir una persona perquè el propi Meta determini que ha estat una víctima de l'addicció. Això ja ho veurem. En última instància, també jo crec que hi ha una part que ens hem de mirar nosaltres mateixos. a nosaltres usuaris i a nosaltres, diguem, societat com pares o com germans o com persones que es relacionen amb menors que tenen accés a xarxes socials. O nosaltres mateixos, com es relacionen amb xarxes socials. No hem d'esperar que el sistema canviï. Hi ha una part que també jo crec que és predi de la nostra responsabilitat personal.
0: Hem d'anar a publicitat, però abans, Afra, com ho veus?
5: Bé, restriccions per adults? Bé, perfecte, ok, aquí em teniu. Per menors, tot o res, prohibició directa, així de clar. Però no per res, sinó perquè ja tenim prohibicions en el marc de la nostra convivència i que som part i protegir els menors d'edat. Des de la televisió, certs temes, cert llenguatge, certes edicions no podem tenir-les, no es poden tenir, ràdio, tres quartes del mateix, els menors no poden entrar al cinema a veure totes les pel·lícules, per tant, prohibició, els menors no poden comprar totes les lectures, per tant, prohibició, els menors no poden comprar tots els productes de beguda o, evidentment, no poden comprar alcohol, no poden comprar tabac, per tant, prohibició, i tot això, aquest marc legal, aquest marc regulatori, es fa per protegir el menor. Per tant, jo sóc en aquest cas radical. Jo crec que els menors han de tenir la prohibició d'accés a les xarxes socials, precisament perquè el contingut, no hi ha capacitat de poder controlar el nivell de contingut precisament per aquest nivell d'addicció que els tres companys estaven, els dos companys i la companya es situaven, i finalment només situar un element que crec que és clau també a tenir en compte, acabar amb l'anonimat de les xarxes. Acabar amb l'anonimat també crec que és essencial.
0: 2:15 de 10, rematem la publicitat i de seguida continuem aquí l'hora.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si a aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
12: Oh, capità, el meu capità.
13: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
14: Ja no sé què em passa.
13: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
15: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
13: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
16: Això sona brillant.
13: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Comprant Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
18: Que l'any serien 1, 2, 3...
17: Més de 2.400 euros.
18: Ja m'has descomptat!
17: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
20: Rere queda ja la I, però...
21: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
22: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
20: I pujo al metro de nit...
22: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
21: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
23: Por la mañana café, por la tarde.
0: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
6: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
0: Amb les veus habituals.
24: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
25: A un boomer li poses això i surt disparat.
26: És que està com un llum.
24: No sé què faran.
0: Però més i millor.
24: Aviam-ho, Garriga.
27: Però jo tindré secció, no?
0: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Com sempre, la millor hora del dia.
27: I jo tindré secció o què?
6: Catalunya Ràdio.
28: Som 3Cat.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: L'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Laura Aznar, el Jordi Mir, l'Ignasi Rigau i la Fra Blanco. I una altra polèmica que hem tingut aquestes últimes hores, el Ministeri d'Igualtat ha demanat que revisi aquest estudi sobre menopausa que s'ha fet amb dades d'homes. És a dir, l'Agència Espanyola de Nutrició feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa a partir d'un estudi on només s'havien utilitzat dades d'homes. L'agència ha dit que revisarà l'informe, però volíem preguntar-nos si això és simptomàtic i ho volíem fer amb algú que és un autèntic referent en la qüestió del viatge de gènere que hi ha en medicina, com és la doctora Carme Valls Llobet, que és endocrinòloga i experta en medicina en perspectiva de gènere. Doctora Valls Llobet, com estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Primer de tot, perdó per dir-ho així, però com és possible que passi una cosa així?
1: Bueno, és possible perquè en la medicina fa molts anys, des de que es fan treballs de recerca, que es confon la paraula població i pacientes com si això englobés tota la població, sigui d'homes o sigui de dones. I, per tant, això passava desapercebut fins que una gran doctora i cardiòloga americana, la Bernardine Healy, va posar el crit al cel perquè la majoria de treballs de recerca sobre cor no s'havien fet només com homes. Això, parlo, fixa't, de l'any 1990, 90-91. Han plogut 36 anys després i encara, quan s'agafen treballs de recerca per comparar-lo, i val a dir que en aquest estudi, en aquest informe, és un informe molt més complex que ara ha sortit a la premsa tot això. Pensa que en aquest informe hi ha 287 referències bibliogràfiques. Però n'hi ha dues que s'han trobat que, per tant, no és tot l'informe que sigui esbiaixat, però sí que hi ha uns dos casos que han denunciat un grup de recerca de dones que es diu Associació AMIT, Associació sí. de Dones Investigadores i Tecnòlogues. Com és possible que passi això? Pues perquè la recerca encara es fa encara es fa esbiaixada, encara s'investiga més els homes que les dones, i en aquest cas jo crec que se'ls va colar aquest treball. Aquest treball el van copiar de l'Agència Europea de Salut Alimentària, la EFSA, i van posar una cita bibliogràfica. En aquesta cita bibliogràfica el treball estava fet amb homes només. I això ho avisava el treball, perquè això també és podríem dir científicament vàlid, no? Si tu has fet un treball només amb homes o només amb dones, per exemple, que haguessis fet un treball sobre el ferro, només amb dones, si ho avises i quan publiques dius aquest treball l'he fet només amb aquest grup per lo que sigui, pot ser vàlid. De totes maneres, en aquest moment històric, hem aconseguit que la comunitat europea no dona treballs de recerca, no dona diners per fer treballs de recerca, que no incloguin dones i homes, o rates mascle i femella, que també ha passat, que només es fessin amb rates mascle. Però avisa, si tu no ho justifiques, et treuen els diners de la recerca, si no ho fas.
0: Per tant, aquest cas sí que és simptomàtic, una mica el que et preguntàvem al principi. Això sí que és simptomàtic d'un biaix, fins i tot en la investigació, o d'una inèrcia, fins i tot en la investigació.
1: Exacte. Jo penso que en aquest cas, penso, perquè el resta de treball és una mica massa, com en diem en medicina, vull dir, que fan una mica de recorta i pega, no? Que agafes molts treballs diferents, amb diferent qualitat, no? En medicina hem de diferenciar treballs observacionals, o sigui, he vist que en aquest grupet de 10 persones passa això, a un treball fet amb 50.000 persones que passi una altra cosa. Té un valor científic diferent, no? Amb la qual el treball té altres biaixos metodològics, però, si anéssim a analitzar treballs amb biaixos metodològics en tenim molts, no? Però sí que és simptomàtic. Però sobretot és simptomàtic perquè hi ha una taula en aquest treball que és una recomanació de nutrients i diu recomanació per dones de majors de 40 anys. Si fas això i ho dius tan clar, les recomanacions que cites han de ser fetes per dones de més de 40 anys, no amb homes. I per tant, això està clar que ha sigut la crítica més important. Segona cosa simptomàtica és que la gent no vulgui reconèixer els errors, però bueno, això està passant a tot arreu, no? O sigui, si t'has equivocat, que això és el que aquest grup va fer, aquesta carta, el grup d'Àmbit, la va fer el mes de juny, eh? O sigui, el 16 de juny del 26, en concret. La presidenta, la Maite Paramia, la presidenta d'Àmbit, escriu una carta al senyor Andrés Barragán, que és el secretari general de Consum i Joc del Ministeri de Consum, i diu, escolti, ja ho hem avisat en aquesta societat de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, que hi ha un error, i no ens contesten, que aquest és un altre problema. O sigui, també és simptomàtic. O sigui, que tu critiquis un treball científica i li diguis, i més en aquest cas, dones amb dones, eh? Perquè totes les que han participat en aquest treball són dones, i les que els hi han dit que no les escoltaven també són dones. O sigui que tot això també ens ho hem de fer mirar tots plegats. Eh? És simptomàtic de que tampoc acceptem que quan hi ha un error, pues, un ha de dir, pues mira, se'm va passar aquest treball, doncs jo el vaig agafar la xifra de nutrients, posen en concret 11 mil·lígrams per dia, també hi ha altres biaixos metodològics, perquè dius, bueno, i per què una xifra del 2015 si hi ha dades del 2024? Si tu publiques un treball el 2025 o 26, el 2025 va ser publicat aquest, has d'intentar que les xifres bàsiques siguin el més modernes possibles, perquè pot ser que les hagin estudiat millor.
0: Clar, tot això, per això li demanava si és simptomàtic, a banda de la qüestió de no voler reconèixer un error, com vostè deia, eh? Però vull dir que si encara hi ha feina per fer amb tot això, no? Perquè ho hem comentat amb vostè moltes vegades, durant molt de temps, per exemple, la qüestió dels infarts s'havia estudiat, els metges, quan algú deia, escolti, ha tingut un infart, s'agafaven els símptomes que tenen els homes en els infarts, no els símptomes o la manera d'expressar-ho que tenen les dones, no?
1: Clar, és que, sí, tinc que dir que sí, que continua havent-hi dificultats. Et diria que me n'alegro que hagi sortit aquesta polèmica ara, perquè crec que és bo que ens en recordem i que tots els investigadors se'n recordin. Però no saps el que costa que quan ja es posen a fer un treball o quan ens posem a fer un treball de recerca se'n recordin que existeixen diversitats, que aquestes diversitats s'han d'incloure, també l'edat és no és el mateix, per Clar. Exemple, inclús els nutrients, en aquest cas, que és un problema de nutrients, no és el mateix per unes dones, per exemple, que tenen la menstruació, que la carència de ferro està clarament demostrada i que les necessitats d'aliments amb ferro són molt més altes en etapes més joves. Però en aquí, que es ficaven amb el tema de 40, pues, tenim que ser molt més rigorosos i científiques. I el problema és que es perpetua... I la paraula inèrcia m'agrada, la que has dit, perquè no és exactament que hi hagi una mala voluntat, però no hi ha una bona voluntat. Bueno, doncs, em poso a investigar, investigo la població, investigo el que li passa als homes, el que li passa a les dones, el que els hi passa, amb quines circumstàncies, amb quines edats, i també, si ara ens poséssim més puristes encara, amb quines condicions socials estan vivint, perquè tu pots dir que la necessitat de nutrients són equis, però no vegis el que està menjant la gent realment, no? Clar. Perquè, vull dir, segons el barri de Barcelona, podríem diferenciar els nutrients que tenen aquelles persones, no? Perquè hi ha gent que no veu la carn ni el peix amb tot el... Bueno, peix congelat encara, però vull dir, tot i així no se'l compren, eh? O sigui que, per tant, hi ha unes condicions socials i de vida que també són importants en la nutrició, que jo m'hi he fixat que en aquest treball, per exemple, no surt res del tema social i d'aquest de les condicions de vida. Per tant, biaixos de gènere continuen, sí. Hi ha una inèrcia i jo crec que en aquest cas, si em diguessis i això com ho canviem?
0: Pues, és la pregunta. Sí, sí.
1: No, perquè ho he insinuat amb allò de la Comunitat Europea, que també s'ho van estar pensant i vaig poder estar en les comissions per poder-ho pensar, no? Perquè és simplement que la... com que es necessiten treballs, diners per fer recerca ben feta, es necessiten, i això és important, pues no es, que es limiti la financiació si no es compleixen els objectius d'introduir la perspectiva de gènere en tots els treballs de recerca. I si no, pues no hi haurà treballs i se'ls retirarà per 2 anys o 3, que hi ha un càstig també per la gent que, diguéssim, o té que tornar els diners de recerca. Si no ho ha fet i no ho ha justificat, per què no ho ha fet? A vegades diuen, no, és que he utilitzat teixits només d'home. Home, per què teixits només d'home? Oh, perquè són més econòmics, són més baratos. Mm. Per què són més econòmics? Pues són més econòmics perquè només s'utilitzen aquests, amb la qual és un cercle viciós.
0: Que es pesca, es mossega la cua. Clar.
1: Exacte.
0: Doctora Valls Llobet, una vegada més, moltíssimes gràcies. No hem de continuar parlant perquè és un tema molt, molt interessant i sempre és, no és per fer-li la pilota, però sempre és un goig parlar-ne amb vostè. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Federica.
0: Una abraçada.
1: Adéu.
0: Afra, què et sembla?
2: Bueno, m'ha agradat molt la vista i a més crec que ha estat molt pedagògica. Bueno, es continua pensant exclusivament la vessant dels homes. M'ha agradat molt aquesta visió que traslladava, no?, de com es situa i es valora i no és que s'hagi fet apostes sinó simplement és que no s'ha tingut en compte, no? I aquest fet de no tenir un compte el que reflexa és que encara a dia d'avui la manera de pensar, la direcció, l'execució, ho sento molt, amb això no estic anul·lant la presència de les dones en el món de la investigació. El que estic dient és que encara hi ha massa presència d'una manera de pensar, d'una manera d'actuar, d'una manera d'analitzar arreu en tota la vida, que té més a veure amb l'home que no pas amb la dona, no? I, evidentment, és una molt bona notícia que això a dia d'avui sigui notícia. Abans no ho era. Però això també el que demostra és el nivell d'invisibilització al llarg de la vida que hem tingut i que han tingut les dones, no? I personalment m'ha sobtat molt, m'ha cridat molt l'atenció a la notícia, crec que és una enorme cagada, ho dic així, literalment. És una cagada perquè, a més, si t'estan avisant i saps que a dia d'avui hi ha sensibilització al respecte i saps, a més, que el motiu de la teva investigació no pot acceptar el fet de que hi hagin anàlisis sobre homes perquè això va de dones, també demostra una mica la desatenció que hi ha a nivell intern en la detecció dels errors o l'escolta sobre l'error. I també m'ha agradat molt com ella ha traslladat el fet de dir, escolta'm, clar que sí, som humans, ens podem equivocar, acceptem que hi ha hagut un error i es canvia, no? Això també realment ha estat molt pedagògic, el tot m'ha agradat molt, ella m'agrada molt com explica les coses i per tant poc més tinc a dir, només que d'una vegada per totes reivindiquem la no invisibilització de les dones que només faltaria, a més en allò que té a veure amb la nostra salut, no? I amb la nostra pròpia evolució humana, també l'home hagi de tenir presència.
3: Laura. Sí, jo crec que aquesta notícia bàsicament constata un cop més que les dones hem estat esborrades dels estudis sobre la salut perquè s'ha entès com a subjecte universal, no? Com a referència universal al cos dels homes, i això és molt evident amb la salut, però passa amb moltes altres coses de la nostra vida quotidiana. I té impactes que són molt greus i que transcendeixen la qüestió d'aquesta guia, que a mi em sembla que té un punt ridícul, també, no? Que és molt important, però que té un punt ridícul. I ara vaig, per exemple, i pensava molt en l'entrevista que escoltàvem amb el cas de les malalties laborals, no? S'ha explicat, per activa i per passiva, que, per exemple, l'exposició a determinats tòxics o a feines que requereixen d'una càrrega física important tenen un efecte diferencial en el cos de les dones i en el cos dels homes. Què passa si entenem com a subjecte universal l'home? Doncs que només es contempla com a malaltia laboral aquells efectes que experimenten els homes i que no necessàriament coincideixen amb els efectes que experimenten les dones. I el resultat de tot això és que es consideren com a malalties laborals qüestions que ho són pels homes però no són per les dones i a elles se les exclou d'aquesta possibilitat, no? I això és una dinàmica molt comuna i que, tot i que està més que estudiat, segueix passant. O el tema aquest que tu, per exemple, plantejaves amb la Carme en l'entrevista, no? La qüestió de la simptomatologia en el cas dels infarts. D'això n'hem parlat moltíssim, però és que això no es limita només amb els infarts, passa amb moltes patologies i amb moltes malalties, no? Llavors, el fet de que, malgrat que s'entengui que existeix una diferència, no s'abordi en els estudis mèdics i científics, implica que hi ha falta de prevenció, errors en la identificació de segons quines patologies i, sobretot, molt infradiagnòstic en el cas de les dones, no? Clar. Per tant, jo crec que ha de canviar aquesta mirada i s'ha d'incloure en els estudis mèdics la perspectiva de gènere, bàsicament perquè ens hi va la salut.
0: Ara sentim també el Jordi i l'Ignacio, però abans volíem explicar una cosa abans d'arribar a les 10, perquè ja tenim una polèmica important pel subministrament d'aigua pels pròxims 25 anys a 8 municipis al voltant de Barcelona, com són Cervelló, Corbera Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès i Tiana. 6 empreses concursen per adjudicar-se aquest contracte que supera els 1.000 milions d'euros. El tema és que 3 de les empreses han fet una oferta a la baixa, diguem-ne que sospitosament a la baixa, fins al punt que l'àrea metropolitana ha obert un període perquè justifiquin uns preus tan baixos, en algun cas un 60% inferior als de la resta, i hi ha hagut algun competidor que ha fet una reclamació extra. Ara mateix podem saludar el Marc Piferrer, que és director general d'Aigües de Catalunya, que forma part d'aquest consorci d'empreses que ha presentat al·legacions. Senyor Piferrer, com estem? Molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom.
0: Què creu que està passant aquí? Com s'explica aquesta història?
4: Bueno, s'explica amb el fet de que hi ha empreses que crec que han fet les coses bé, correctament, hi ha empreses que han fet baixes que la pròpia administració, amb una forma de funcionar molt, molt tècnicament rigorosa, doncs ha determinat que estan amb presumpció de temeritat. Mm. Val? Estem parlant de fer un conjunt d'obres de 168 milions d'euros. L'administració ens diu que ha fixat un preu per fer aquestes obres que ella mateixa diu que és un preu just i estudiat, i la pròpia administració preveia unes baixes al voltant d'un 10%. El conjunt de les empreses hem fet les nostres ofertes i s'ha fixat com a les diguéssim, ofertes acceptades, per tant, que no estarien amb un import de temeritat, les que estan per sota del 27%. No? Mm. La sorpresa per tots ha estat doncs, que Veolia, en aquest cas, ha fet una baixa del 60%. Per tant, més que doble el llindar de la temeritat, i per tant entenem que està totalment fora de mercat.
0: Perquè quan hi ha una oferta tan a la baixa, diguem-ne, la sospita és que hi ha una porta oberta en aquest contracte després de costos addicionals, és a dir, que després això es pugui anivellar el preu, diguem-ne, previst?
4: Això és el que podria ser que passés. És a dir, el que nosaltres volem és que en aquest cas doncs, les empreses justifiquin els preus de les obres estrictament pel que costen fer les obres. Ho posaré un exemple potser perquè la gent ens entengui. No? Si hem de fer arribar aigua en un habitatge... Mm. El que hem de fer doncs, és unes feines que són fer un forat, posar un tub, connectar la canonada, tapar el forat, arreglar el carrer... I el que ens està dient doncs, ofertes amb aquests imports és que és més barat fer tot això que el que costa pròpiament comprar només el tub. Per tant, això és el que nosaltres ens fa veure que és una oferta, són ofertes que estan fora de mercat.
0: I ara quin és el procediment? Quins són els passos a seguir a partir d'ara?
4: L'AMB ha sol·licitat a les 3 empreses que estan incurses en presumpció de temeritat que justifiquin aquests preus i les properes dies i setmanes doncs, l'administració s'ha de pronunciar. El que nosaltres volem és que amb la mateixa exigència i amb lo estrictes que han estat determinant com una oferta està amb temeritat, doncs que també siguin estrictes a l'hora d'acceptar, o en aquest cas entenem que no acceptar, aquestes ofertes que evidentment suposarien un greuge en la gestió del servei.
0: El fet que hagin saltat d'alguna manera les alarmes indica que el sistema ha funcionat, com mínim de moment, fins ara?
4: Sí, el sistema ha funcionat. El que nosaltres volem és que no es canviïn les regles a mig partit. És a dir, el que volem és que es justifiqui respecte al que són fer unes obres, no obrir la porta a que es justifiquin el global del contracte, perquè llavors aquí hauríem jugat amb regles diferents en el moment que vam ofertar i en el moment ara de justificar les ofertes.
0: Perquè aquesta licitació tan a la baixa o aquesta oferta tan a la baixa, en funció de com n'és, vostès creuen que també podria afectar el servei? Perquè estem parlant d'aigua, al cap i a la fi.
4: Sí, evidentment. És a dir, estem parlant d'un servei essencial com és l'aigua, i que evidentment té una afectació. És a dir, perquè ens entenguem, i torno a posar exemples perquè la gent ens entengui, no? Us imagineu que asfaltar un carrer al municipi de Sant Feliu costi 11 milions i mig i el de Molins de Rei en costi 4? Actualment, Veolia és prestadora del servei de 23 municipis de l'àrea metropolitana. En aquests municipis està aplicant uns preus que en el contracte que està en licitació ens diu que li costen una tercera part. Això ens costa molt d'entendre, i per tant jo crec que aquí és l'àrea metropolitana la que ha d'aclarir si és que en un cantó cobren molt o en l'altre cobren massa poc, però les dues coses a la vegada és difícil d'entendre.
0: El Marc Piferrés, el director general d'Aigües de Catalunya, que forma part d'aquest consorci d'empreses que ha presentat al·legacions. Estarem pendents, ho seguirem, senyor Piferrés. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
4: Gràcies a vosaltres per l'interès, també.
0: Adéu-siau, que vagi molt bé. Una abraçada.
4: Adéu, bon dia.
0: Hem arribat a les 10 del matí, de seguida rematem l'Àgora amb la Laura Aznar, el Jordi Mir, l'Ignacio Rigau i la Fra Blanco, però de moment, Joan Bota, com estàs? Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Moment d'actualitzar-nos.
5: I aquesta hora el que és notícia és que la ministra de Joventut i Infància, Cida Rego, està reunida amb les comunitats autònomes per enviar diners a Ceuta per una primera acollida dels menors i per abordar el seu trasllat cap a la península. La cita està marcada pel rebuig de les comunitats del PP a la distribució dels menors i la plantada dels consellers de Vox. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, perquè hi són totes les comunitats, excepte l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on el Partit Popular va entregar a Vox les conselleries de drets socials i que es neguen a acollir cap nen i nena. La ministra d'Infància ha convocat les comunitats per votar de moment l'enviament de 25 milions d'euros cap a Ceuta per fer una primera acollida de menors, però Cira Rego també vol encarrilar aquest matí el futur trasllat de nens i nenes cap a la península. A l'arribada, les comunitats del PP ja han avançat que es negaran a parlar-ne avui. La resta, com Catalunya, es posa a disposició del Ministeri per acollir i Infància. Recorda a totes les comunitats que estan obligades a participar d'aquest futur repartiment, per més que s'hi neguin. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: Més notícies, Estel Vedet, Carles.
7: Puja a 180 el nombre de morts en la tragèdia del Nepal per la riuada sobtada d'ahir, segons l'últim balanç oficial. Hi ha uns 1.500 desapareguts, una tercera part dels quals són estrangers, principalment indis i xinesos. Al govern espanyol li consten 4 desapareguts de la seva nacionalitat. Els equips d'emergència han rescatat fins ara 123 persones que estaven incomunicades o atrapades. En una entrevista a 3CAT Info, Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ha explicat la hipòtesi més plausible de l'origen dels fets.
8: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs, fer una presa natural barrant el pas del riu.
5: La Policia Nacional ha alliberat un home que una xarxa de narcotraficants tenia segrestat des de feia 10 dies en una nau a Sabadell, al Vallès Occidental. Segons han indicat fonts policials, la detenció del captor va tenir lloc quan traslladava la víctima en un vehicle al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. El portava dins del cotxe cap a una localitat de muntanya aïllada. Els investigadors creuen que la trama va retenir i agredir l'home perquè el feia responsable d'haver perdut una càrrega de 500 quilos de cocaïna que transportava un tercer a Portugal, de Portugal a l'estat espanyol, per encàrrec d'aquesta xarxa. En el moment de la detenció, el captor es va encarar amb la policia i va amenaçar els agents amb una arma de foc. Ara se l'investiga pels delictes de segrest i tinença il·lícita d'armes i està pendent de judici.
7: Un eclipsi parcial de lluna serà visible des de Catalunya aquesta matinada. Arriba 16 dies després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Aquests dos fenòmens estan relacionats perquè els eclipsis de sol es produeixen amb lluna nova i els de lluna amb lluna plena. Com que aquestes dues fases estan separades per unes dues setmanes, els dos eclipsis poden arribar amb pocs dies de diferència. L'eclipsi de lluna començarà divendres abans de les 5 de la matinada i a un quart de 7 la lluna quedarà més enfosquida. En aquell moment, el 93% de la lluna quedarà a l'ombra de la Terra. L'eclipsi continuarà una estona més, però des de Catalunya no en veurem el final. La lluna es pondrà a un quart de cinc, a un quart i cinc de vuit, encara enfosquida. Per veure'l no cal cap aparell ni protecció especial, només s'ha de mirar cap a l'oest, en un lloc amb l'horitzó lliure. Els núvols, però, poden dificultar-ne la visió en alguns punts.
5: What is happening to me? Did you miss me, Spidey? Spider-Man Brand New Day s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes catalans aquest any, gairebé un mes després de la seva estrena. Segons dades del Departament de Cultura, el film, protagonitzat per Tom Holland, ha rebut més de 860.000 espectadors des del 29 de juliol, quan es va estrenar a les cartelleres. La nova entrega de L'Home Aranya supera així produccions com L'Odissea, que va arribar als cinemes gairebé dues setmanes abans i que no arriba a les 800.000 entrades venudes. Les xifres són significativament superiors a les produccions en català més vistes dels últims anys. Casa en Flames, per exemple, es va costar els 400.000 espectadors els primers mesos i el Carràs i el 47 els 300.000. Esports, Marta García.
7: El Barça debuta en el Camp Nou i contra l'Atlètic Club en partit corresponent a la primera jornada de Lliga. Rodri ja disposarà dels primers minuts com a blaugrana. El partit és a les 9 i una hora abans començarà la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio. Avui també se juga el Celta Osasuna, que completarà esta primera jornada. Ahir, Madrid 4, Real Societat 1. El president blaugrana, Joan Laporta, insistís que l'oferta per fitxar Julián Álvarez segueix vigent i demana a l'Atlètic de Madrid que se repense la seua negativa. El porter croat Dominic Livakovic ja ha passat la revisió mèdica i avui se n'hauria d'anunciar el fitxatge per les pròximes 4 temporades. Qui passa avui la revisió mèdica amb l'espanyol és Brian Zaragoza. L'extrem andalús va arribar ahir a Barcelona després del principi d'acord amb el Bayern de Munic. En segona, el Girona traspassa al València el defensa Arnau Martínez. Sisena etapa de la Vuelta entre Alcossebre i Castelló amb 177 quilòmetres de recorregut i amb Tadej Pogačar defensant el mallot roig de líder. La victòria en l'esprint de la cinquena etapa ahir va ser per al britànic Matthew Brennan, que ja ha sumat dos triomfs en esta ronda espanyola. I en el Mundial de Piragüisme de Poznani, la catalana Laia Pèlex disputa esta vesprada una de les semifinals del K1 1000 metres.
9: Fins aquí les notícies.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Rematem l'àgora d'avui amb la Laura Aznar, el Jordi Mir, l'Ignacio Rigau i l'Afra Blanco. Hem estat parlant ara, les últimes hores, d'aquesta oferta sospitosament a la baixa del món de les aigües. Ignacio, tu que és el teu negociat, el tema legal, com ho veus, aquesta història?
11: Doncs a veure, no, és molt difícil precipitar un judici o una opinió en temes de licitacions, perquè el món de la licitació i la llei o la regulació que les governa és extraordinàriament complexa. Jo crec que hi ha una part que pot ser simplement una baixa, el que podria ser una oferta a la baixa, que la pròpia regulació ja contempla com un possible motiu d'expulsió del procés de licitació, si és el que s'anomena temerària. No? Quan la pròpia oferta està feta només per ser la més baixa, només per ser la econòmicament més, diguem, temptadora. No?
0: Per guanyar sobre el paper, diguem.
11: Exacte,
0: no?
11: Però és un tema curiós, això de les licitacions, perquè diguem, la valoració econòmica és una de les dimensions que es valoren. També hi ha tot això, especialment perquè ara els licitadors, els poders licitadors, s'han tornat molt llaminers i ara, a través de les licitacions, volen promoure tota classe diguem, d'opinions i de manies i de biaixos. Per exemple, jo quan he licitat, recordo que et demanaven, per exemple, si la teva empresa, que és normal, jo quan he licitat com a despatx d'advocats, si la teva empresa, doncs és despatx d'advocats petit, insisteixo, si la teva empresa doncs, té petjada de com es diu això?
0: De carboni.
11: Si hi ha paritat, si tenim sistemes de seguretat, de prevenció de riscos laborals en un espai, insisteixo, on tenim 4 ordinadors. I tot això fa que les licitacions avui dia siguin molt complexes, molt tecnificades, i em sorprèn que fins i tot des de l'òrgan licitador estiguin sorpresos. A vegades que el que podem identificar és que és el propi òrgan licitador el que s'ha equivocat, el que ha ofert uns plecs, no? Algunes condicions tècniques i econòmiques que, si bé poden interessar una empresa a licitar, ja sigui per simplement estar i ocupar una quota de mercat, ja sigui per tenir més mèrits per futures licitacions, aquests plecs moltes vegades poden ser antieconòmics o poden ser estranys. I fins i tot grans empreses poden dir, doncs mira, licito a pèrdues, però perquè m'interessa més la licitació que no ser-hi o no participar-hi. I hi ha vegades fins i tot que es donen licitacions per motius estètics. Hi ha vegades que s'obren licitacions, per exemple, per participar o construir l'ampliació d'Aena, no? de l'aeroport a Madrid. Hi havia molt licitador que participava perquè tocava ser-hi. Tocava ser-hi. I l'expulsió no era un demèrit, però no ser-hi sí que ho era.
12: Ah, clar.
11: Per tant, com dic, hi ha molta casuística en aquesta matèria, per tant, jo no precipitaria una opinió.
13: Jordi. En aquesta línia, jo afegiria una qüestió que jo crec que no és irrellevant en aquest cas, que és que Veolia és una gran multinacional de matriu francesa que està entrant, diguem així, en un territori que no és el seu propi, o no és l'habitual, i aquí hi ha una competència per espais que han ocupat tradicionalment altres grans empreses, no? I aquí estem veient una lluita entre grans empreses que no volen, diguem, renunciar a la seva part del pastís dels recursos públics que volen assumir. I convindria tenir present també, ja que parlem de gestió de l'aigua, que hem tingut durant temps, i potser ara està una mica menys present, el debat sobre la municipalització de l'aigua. Mm. I en part, Veolia ha deixat de tenir alguns grans contactes d'aigua a França perquè en alguns municipis han municipalitzat l'aigua, perquè és un recurs tan important que no el podem deixar en mans de qui va a aquests espais mogut principalment per un interès econòmic.
12: A més, la qüestió de les licitacions, ja amb això acabem, però sempre em fa pensar, ara fa poquet vaig llegir un llibre sobre l'explosió del Challenger, i llavors és un repàs sobre diversos accidents que hi ha hagut a la cursa espacial de la NASA, que ja té un pressupost justet, diguem-ne. I ara no recordo quin astronauta li deien, vostè què pensa quan està dalt del coet? I diu, el que penso és que totes les parts d'aquest coet estan construïdes per una empresa que és la que ha presentat l'oferta més baixa possible. perquè és que si no els hi donen el concurs. En fi, ho hem de deixar aquí. Laura Aznar, Jordi Mir, Ignacio Rigau, Afra Blanco, moltíssimes gràcies, que tingueu bon dia.
13: A vosaltres, bon dia.
10: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Ara al Corte Inglés tens fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les millors marques. Finança'l fins en 12 mesos. Últims dies fins al 31 d'agost. El mes del descans a les rebaixes del Corte Inglés. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la teva targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA és subjecte a aprovació. Consulta en condicions al departament o al corteinglés.es.
15: Què et passa?
16: Que no em tanca la maleta.
15: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
16: Bé, si trec uns quants banyadors...
15: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
20: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
19: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
20: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
21: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
22: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
23: La dona que va revolucionar el món del xampany.
24: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
25: No expliquis mai a ningú els teus plans.
23: Basada en fets reals.
24: Et diré la collita del cometa del 1811.
26: S'ha perdut tota la collita?
24: Sí.
23: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
27: Love, love, love.
28: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Caminades fins al col·legi, carreres al pati... Els nàutics de pell kits al Corte Inglés per 49,99 euros són perfectes per la tornada. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
29: A casa i al Sudan,
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: És un quart d'onze.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Irene Cordón, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Irene Cordón, doctora en història antiga i egiptòloga. Amb ella aquest estiu hem estat repassant les lliçons que el teu negociat, que la història antiga ens dona per deixar, ens deixa per donar a entendre o per entendre millor el present. I avui volem parlar, ho sentíem, de mentides, eh? De mentides que ens envolten.
1: Estaria bé, estaria bé.
0: Per què? M'havíem envoltat d'informació, però també de falsa informació, directament,
1: no? Bàsicament seria això, no? El que avui en dia s'anomenen les fake news.
0: Sí.
1: O com una mentida es pot arribar a convertir en una veritat.
0: Perquè l'hem inventada nosaltres, la desinformació.
1: Ni de bon tros.
0: Ni de lluny, no?
1: A veure, a tot el tema de la mentida, dels rumors, de la manipulació de la informació, és una cosa tan antiga com el poder. Jo crec que va bastant vinculat. Llavors, si ens imaginem reis, faraons, governants, qualsevol, ells ja sabien que no n'hi havia prou en, per exemple, guanyar una guerra. No n'hi ha prou, sinó que es tracta, sobretot, de convèncer els altres que ho han fet, i ho han fet molt bé. Per tant, jo sempre dic que s'ha de maquillar una miqueta. Si guanyes la guerra, explica-la que l'has guanyat fantàsticament bé, obvia altres detalls. Si no la guanyes, vigila també què expliques, perquè al final t'estàs tirant pedra sobre la teulada.
0: Clar.
1: Llavors, això es fa des dels temps immemorables, i evidentment, doncs, a Egipte i a Roma trobem uns exemples boníssims.
0: Per tant, tirarem a Egipte i a Roma, però podem parlar realment de fake news a l'antiguitat, o és un allò concepte modern a una realitat que era molt diferent?
1: Ho dius molt bé. Jo no sé per què ara ens encanta no agafar vocables anglosaxons, anglesos, no ho acabo d'entendre, i potser sí que seria un concepte molt modern aquest de fake news, i si parlem de l'antiguitat potser millor parlar d'això, doncs, no? Dèiem ara de rumors, propaganda, manipulació, però a mi m'agrada sobretot el concepte de construcció d'un relat.
0: Home, el relat famós, el relat famós, sí.
1: Sí, al final és tot això, però fixem-nos que tant és el nom que li donis perquè els mecanismes ens resulten molt familiars, perquè es tracta, doncs, una miqueta el que comentàvem, exagerar una victòria, amagar allò que no t'interessa, perquè a vegades la gent diu, no, però jo no he mentit, simplement no ho he dit tot. Això és una manera de mentir.
0: Clar.
1: Per mi això és manipular aquest discurs. O desacreditar l'adversari, això és importantíssim. T'has de crear un enemic, has de desacreditar aquest adversari, en veritats o mentides, tant és. I sobretot, és molt bo repetir una versió, repetir-la, fins que al final la gent repeteixi aquella versió, malgrat sigui veritat o no, tant és. Perquè al final la veritat no és el que és, sinó el que la gent acaba creient que és.
0: Però en aquests mons, sense diaris, per descomptat, sense tele, sense xarxes socials, no cal dir-ho, la informació, qui la controla en aquell moment?
1: Doncs qui té el poder. Sí, bàsicament és això, no? Jo ara posava l'exemple dels faraons, o posarem també dels emperadors de Roma, i què fan? Ells representen la seva, doncs, versió dels fets, i ho fan a través dels murs dels temples. Llavors, això ha funcionat sempre, la imatge, ja sigui també encunyat amb monedes. I hi ha una cosa que no falla mai a la vida, que és el boca a orella.
0: Sí.
1: Això és importantíssim.
0: Clar,
1: és a dir, si bé aquests rumors o aquesta manipulació era més lenta, és a dir, no arribava tan ràpid com a dia d'avui estan arribant, perquè és evident, no?, que jo diria que és el que més ha canviat, és molt curiós, perquè la majoria de la població no anava a buscar aquest missatge, és a dir, la gent no estava pendent de les notícies ni aquests diaris, perquè ni tan sols havien llegit i escriure.
0: Clar.
1: Això és evident.
0: Clar, exacte, clar.
1: Però és que el missatge anava a trobar aquesta població. És a dir, des del poder ja s'encarreguen que no us preocupeu, tu segueix treballant la terra, el que faci falta, perquè som nosaltres els que et farem arribar a aquesta versió.
0: Sí, I com ho feien, això? És a dir, anaven a buscar...
1: Doncs, sí, per aconseguir-ho, no? Doncs bàsicament amb els monuments, amb aquestes imatges, inscripcions...
0: Escrivien a la pedra.
1: Relleus, monedes, és molt important, cerimònies públiques, actes públics. Recordo quan vam parlar del Coliseum, no?
0: Sí.
1: Aquell acte de presència que ha de fer el poder dient això sóc jo, això us ho regalo jo a vosaltres.
0: Aquí estic jo, perquè he vingut.
1: Aquí estic jo. Això és importantíssim. Mm. A més, una miqueta el que us dic, és evident que el missatge no arribarà a milions de persones en 10 minuts, com avui en dia pot arribar, que tan sols necessites un mòbil i ja està, però sí que tenen un avantatge extraordinari, que és que poden escriure-ho en pedra. Fa un moment ho estaves fent fins i tot aquest
0: gest. El gest de clinc, clinc, clinc.
1: Sí, com si estiguessis esculpint un relleu. Llavors, una història gravada... Clar, jo dic, no?, per exemple, un missatge de... Sí, no sé, una piulada. És una mica efímera. Va molt ràpid, és veritat, bum, molt ràpid, però és efímera. En canvi, si tu deixes una cosa amb una paret, en aquests relleus, això és etern, perquè la pedra és etern.

0: externa. Llavors, és una cosa que a mi realment em fascina, perquè quan veus, per exemple, no, una campanya militar exitosa que l'han plasmada a la paret d'una tomba i que després de 2 o 3 mil anys sense els guies turístics que estan explicant aquella victòria, a mi m'encanta escoltar-los i penso, Goita, han passat tot aquest temps i estan repetint el missatge que el poder va voler que es
1: digués. Fa milers d'anys,
0: clar. I ningú ho està qüestionant. És, no, si ho diu la imatge, però aquesta imatge no hem d'oblidar que això no és una fotografia. Ah. És a dir, això és un missatge, s'està utilitzant la imatge.
1: Amb intenció.
0: Sempre, evidentment. Per què? Perquè l'ha fet el poder. Llavors, ens hauríem de qüestionar una miqueta això, no? Qui ho està fent, què ens està amagant, quin surt guanyant amb aquest missatge, qui està sortint desacreditat, com sempre l'esperit crític és clau.
1: Doncs el qui, justament. Anem al primer creador de relat, diguem-ne. A veure, Ramsès II, el teu amic Ramsès II, sí. Diguem-ne. Els teus amics, els faraons.
0: És que aquest s'emporta la palma, perquè és que ens ho deixa tan fàcil que, clar, sempre el poso d'exemple, sí. Posem d'exemple, perquè jo crec que realment Ramsès n'és un exemple molt clau. Quin? Doncs perquè sempre se l'associa amb la victòria de la batalla de Kadesh. Ens hem de col·locar, ens hem de situar a l'any 1274, abans de la nostra era, per tant, ara fa uns 3.200 anys, i Ramsès II vol recuperar el que seria la influència egípcia sobre Síria, sobre, més concretament, una regió que és Kadesh, que es troba a l'actual Síria, perquè per allà passaven totes les rutes comercials, era controlar, doncs, part de l'economia i d'aquest comerç. El que passa que en aquell moment està sent ocupada per l'exèrcit hitita, davant del rei Muwatalli. Llavors, què és el que passa? Que Ramsès diu, vinga, anem a recuperar de nou Kadesh, que havia sigut d'ells, i així podrem, doncs, de nou fer front i tenir, doncs, tot aquest monopoli. Què és el que passa? Que la cosa comença francament malament.
1: Sí,
0: I, de fet, els textos ens ho diuen. Ells mateixos, les fonts egípcies, ens diuen que no. Que Ramsès va caure en una trampa, sí. Perquè... la història és meravellosa, eh? Perquè hi ha uns falsos desertors hitites que l'enganyen... Bé, sí com sí, la qüestió és que hi ha un moment que Ramsès es queda completament sol davant d'un atac sorpresa hitita i durant unes hores, doncs, tal com us dic, la situació realment crítica.
1: Però clar, el relat és d'una victòria allò apostoflant que deia l'altre, extraordinària per part de Ramsès.
0: Sí, sí, sí. Ell, evidentment, no ens explicarà tots aquests problemes que té.
1: No va ser així.
0: No, o sigui, Egipte no aconsegueix la gran victòria que volia, però Ramsès, en canvi, la proclama. I llavors dius, què està passant aquí, no? Sí que és cert que els egipcis van resistir, que Ramsès va sortir d'una situació molt complicada, però Kadesh va continuar sota influència hitita. Per tant, ell, quan torna cap a Egipte, diu que ha guanyat una batalla. Sovint les fonts diuen no és un empat, jo no hi veig cap empat, jo veig un resultat indecís, perquè si el teu objectiu és recuperar Kadesh, i Kadesh segueix amb mans hitita, no has perdut, però tampoc has guanyat.
1: No,
0: però aquí comença la part fascinant, perquè Ramsès torna a Egipte i l'explica una història totalment diferent.
1: Però com? Allò, és a dir, una batalla que dius, marco aquest objectiu no l'aconsegueixo. Tornes, com expliques? Que dius, ho he patat, però no he aconseguit l'objectiu, però ho he patat, eh?
0: Doncs fent una cosa extraordinàriament moderna, construint el relat que comentàvem ara fa un moment. És a dir, en els textos, en els relleus, Ramsès ens apareixerà pràcticament sol, abandonat pels seus homes, perquè això també ens ho diu el relat, que està envoltat de milers i milers d'enemics, que en un moment donat ell demana ajuda al seu pare, el déu Amon, perquè se sent que l'ha abandonat, que també és una frase que sona molt, no, Amon, pare meu, com m'has abandonat
1: dir,
0: aquí sol.
1: És cristià, això, gairebé.
0: Absolutament.
1: Sí.
0: I Amon diu, no, fill meu, jo no t'abandono mai, per tant, recuperarà el coratge i ell tot sol capgirarà tota la batalla. Llavors, és una narració magnífica, perquè el que aconsegueix és transformar una situació militar compromesa en una història heroica. Per tant, Ramsès ja no és només aquell faraó que ha caigut amb aquella emboscada, sinó que és un heroi que, malgrat l'error, perquè va cometre un error de confiar en aquells hitites, i malgrat també la inferioritat, salva Egipte gràcies al seu valor i al favor dels déus. I encara una cosa més important. A dia d'avui els historiadors dubtem que Ramsès anés a la guerra.
1: Imagina't.
0: Clar, perquè les guerres es lliuren en els despatxos. Tu lluites en nom d'Egipte i del faraó, però el faraó com ha de sortir del seu país i anar a lluitar.
1: Exacte.
0: Clar, llavors, això ho trobo realment increïble. A més, no es limita això, l'home, sinó que quan arriba, i salvant les distàncies, el que farà és, ho explicarà, però no una única vegada, sinó que ho repeteix.
1: O sigui, es viralitza.
0: Es viralitza.
1: El seu relat.
0: Sí, talment es viralitza. Com? Repetint-ho. Sí. O sigui, aquesta imatge de Ramsès II lluitant contra els hitites en aquesta batalla de Qadesh, heu de saber que està narrada, evidentment, en els grans temples. Tu te'n vas a Egipte, te'n vas al temple de Karnak, al de Luxor, al Ramesseum, que és el seu temple funerari, aquell temple rupestre meravellós de Busimbel, i sempre trobes la mateixa imatge. Una i una altra vegada es va repetint, Ramsès ha guanyat. Per tant, text i imatge repeteixen sempre el mateix fet, que ell és el vencedor de Qadesh. No té xarxes socials, però té uns murs amb els temples.
1: No els murs de Facebook, sinó els murs dels temples.
0: Sí. No té les piulades que dèiem, però ara fa un moment jo us deia que són bastant efímeres, però poden continuar transmetent el missatge durant segles i segles, tal com us comentava, que a dia d'avui encara els dies ho estem explicant, i dius, carai, és increïble el poder que va tenir aquest home.
1: I la gent del moment s'ho creia? O diguem-ne, era irrellevant perquè, escolta, és el faraó, per tant, tira que te vas.
0: Aquesta és la pregunta més interessant, perquè jo me la formulo sovint també, perquè dius, a veure, jo crec que és impossible saber què pensava individualment una egípcia que contemplava aquestes escenes, perquè estan ells treballant la terra i no crec que estiguin pensant en res d'això, Però, clar, és que a vegades projectem els nostres paràmetres cap al passat i ens imaginem, doncs, una societat moderna consumint informació política, però això no era així, és evident, no? Però, en certa manera, d'alguna manera, podríem dir que la precisió periodística no era l'objectiu, sinó que aquelles imatges proclamen una veritat ideològica. I amb això vull dir que el faraó venç el caos, que protegeix Egipte i que els déus estan al seu costat. Per tant, Qadesh no només explica una batalla, explica com havia de ser vist Ramsès o qualsevol faraó d'Egipte.
1: I tot això ho fa amb la repetició, allò de repetir moltes vegades una història ajuda a fer-la que sigui veritat, diguem-ne.
0: Absolutament, absolutament.
1: Però a banda de Ramsès explicant la seva pròpia versió d'una batalla, els romans també podien construir això, un relat, o la imatge de l'enemic, diguem-ne.
0: Aquests són els reis. Jo crec que els Ramsès n'aprenen...
1: Una caiguda d'ulls dient...
0: Clar, però és que dels romans, sempre he dit que són el poble més pragmàtic, el que rodeja de grans imperis i que treu d'ells tota la bona informació i ho millora. Per tant,
1: ho milloren.
0: Sí. Perquè, mira, un dels exemples més espectaculars és el d'August, quan encara era Octavi. Sabem que primer parlem d'Octavi, després parlem d'August, no? Que la batalla que va lliurar contra Marc Antoni i Cleòpatra. Octavi farà una cosa molt més sofisticada que no per Ramsès, que és que no es limita a explicar que ell és el bo, perquè Ramsès, evidentment, jo sóc el bo, sóc el millor, sóc el més guapo, el més jove, el més tot. Ell diu, no només això, sinó que fa un pas més enllà. I per què? Perquè és capaç de convèncer a Roma que tenen una enemiga i que aquesta enemiga es diu Cleòpatra, que és terriblement perillosa. Llavors, Octavi té un problema. El problema és que Marc Antoni era romà i havia estat la mà dreta de Juli Cèsar. A més, tenia molts partidaris a Roma. Era una persona estimada. Llavors, una guerra contra ell, de fet, el que estava dient era, encetem de nou una altra guerra civil. I Roma n'estava exhausta. No paraven d'anar de guerra civil en guerra civil. Per tant, políticament, és molt més útil explicar una altra història, que és que Roma està lluitant no contra Marc Antoni, sinó que s'està defensant de Cleòpatra.
1: Una amiga estrangera, diguem-ne. Estem com una amiga allò...
0: Això, aquí ve el cas. Sí. Perquè Cleòpatra precisament reuneix tot això que pot provocar recel entre els romans. Primer és dona, no oblideu. Per tant, imagineu-vos en aquella època, Ella representa tot el que no és Roma. Ella és dona, ella és reina. Els romans en aquell moment, estem a l'època del final de la República, les monarquies no els agraden, ella representa una monarquia, és estrangera, és molt poderosa, El poder sempre fa por. I, per tant, la propaganda d'Octavi la presenta com aquesta reina oriental perillosa, ambiciosa i seductora, perquè, evidentment, ho ha de ser, que aconsegueix dominar, doncs, un personatge com Marc Antoni. Llavors, Marc Antoni deixa de ser, per tant, el rival polític i passa a ser simplement un romà que ha traït els seus, però per què? Perquè una dona estrangera l'ha embruixat.
1: Però era, com diu el tòpic i la pel·lícula, Marc Antoni era un titella de Cleòpatra o no?
0: Aquesta és precisament la força de la propaganda, no? Marc Antoni és un militar experimentadíssim, havia lluitat al costat de Juli Cèsar, un polític romà també amb una enorme trajectòria, havia sigut un dels triumvirs, del segon triumvirat, i per tant un dels homes més poderosos del Mediterrani. El seu nom sempre va lligat al de Juli Cèsar, que és realment un dels grans, no?
1: Sí.
0: I per tant, què és el que passa? Que la seva aliança amb Cleòpatra tenia molt de política, evidentment, d'estratègia, d'interessos compartits, i reduir-ho tot a que Antoni va perdre el cap per una dona, jo crec que per una pel·lícula és fantàstic,
1: Sí, però la realitat és una altra història.
0: No, jo crec que és simplificar-ho molt, sí.
1: Però això, i clar, suposo que aquí ja intervé això, el punt aquest misògin de convertir Cleòpatra en una pèrfida seductora i malèvola.
0: Absolutament. És a dir, la sexualitat femenina és una arma propagandística extraordinàriament eficaç en les fonts antigues, jo m'atreviria a dir també en moltes actuals.
1: I tant.
0: Cleòpatra acaba convertida doncs, en aquesta gran seductora oriental capaç de sometre primer a Juli César i després a Marc Antoni. No hem d'oblidar que Juli César també, i fins i tot va arribar a tenir un fill amb ell. Però quan mirem a Cleòpatra, la històrica, trobem molt més. És a dir, és veritat que ella era reina, és el cap d'estat, que va governar durant més de 20 anys, parlava diverses llengües, al cap baix són 5 idiomes els que parlava, 6, administrava un regne immens i sobretot ella el que intenta fer és mantenir a Egipte independent davant d'una expansió romana que no para de créixer per tot el Mediterrani.
1: Per tant, Octavi aconsegueix convertir el que tenia tota la pinta de ser una guerra civil en una guerra contra una pèrfida i dolenta i dolentíssima reina estrangera que, a més, ens ha seduït un dels nostres, no?
0: Exactament. I és probablement la seva gran jugada propagandística. Jo crec que aquí és la clau, no? I Roma declara la guerra a Cleòpatra, no Marc Antoni, i això ho trobo jo realment increïble, no? Perquè és una guerra de defensa. O sigui, Roma contra Egipte, Occident contra Orient, els valors romans contra la monarquia estrangera. Llavors, aquí és on aconsegueix reunir a tota Roma, lluitar junts. I això, evidentment, doncs, fa que sigui un relat polític meravellós.
1: I aquí tenim una batalla final, no? Que és Àccium.
0: Ai, la batalla final, sí. Octavi, més que Octavi, m'agrada més recordar el seu general, que és Marc Agripa, que és el gran estratega militar, que l'any 31 abans de la nostra era, doncs, les forces d'Antoni Cleòpatra doncs, són derrotades a la batalla naval d'Àccium. Un any després, les fonts ens diuen que Antoni i Cleòpatra moren. A mi no m'ha de dir que se suïciden, perquè això també estic convençudíssima que forma part
1: del relat. Que és
0: mentida, sí. No té sentit. Però sí, com sigui, Octavi guanya la guerra. Llavors, encara aconsegueix una cosa més important, i no és només guanyar una guerra, és que guanya la història que s'explicarà sobre aquella guerra.
1: Bueno, la imatge de Cleòpatra aquesta encara molta gent la té, aquesta, no?
0: Sí, de fet...
1: Les pel·lícules, les sèries,
0: els còmics... És que és meravellós. Literatura, pintura, teatre, òpera, Hollywood, que sé que t'agraden molt les pel·lícules.
1: La
0: Liz Taylor està esplèndida. I durant segles hem repetit la Cleòpatra, la seductora, l'excessiva, la fatal. I això no significa que tot sigui inventat, evidentment. Significa que hem de preguntar-nos sempre qui ens està explicant la història i què hi guanya explicant-la d'aquella manera.
1: Clar, aquí el que hi guanya és important, perquè Octavi, si no m'equivoco, acaba acumulant un poder que deixa-la anar, també. Vull dir
0: és que aquí ve la clau de la cosa, perquè la història aquí es posa tan deliciosa. És que aquí jo dic, és que aquest home se l'ha d'estudiar des d'un punt de vista sobretot psicològic, perquè Octavi evidentment derrota a Marc Antoni i l'acusa, entre altres coses, d'haver-se allunyat dels valors romans, d'apropar-se massa a una monarquia oriental, però clar, quan ell queda sol al poder té un problema, perquè com pot convertir-se un home el més poderós de Roma sense que sembli que s'ha convertit en un rei? Perquè al final és el que vol Octavi. Octavi vol una monarquia, però no pot dir la paraula monarquia i no pot dir rei. I aquí comença la seva obra mestra. Perquè Octavi es convertirà en August. August vol dir venerable, majestuós, i farà una cosa extraordinària, perquè acumularà un poder personal sense precedents, mentre que ell afirmarà que ha restaurat la república. És a dir, ell tornarà al Senat i dirà, mireu, el poder el torneu a tenir aquí, el Senat i el poble. Per tant, la república ha quedat restaurada. Però en el fons diu, però mai més serà així. Perquè ell el que està fent és fundar l'imperi amb aquests emperadors, que la paraula... A veure, emperadors li diem, però en veritat són els reis.
1: Sí, sí.
0: I funda la dinastia Júlia Clàudia.
1: Això una mica torna al tram, també una mica. De dir, torno el poder al poble, però n'estic acumulant més que mai,
0: diguem-ne. Però ho estàs dient molt bé, perquè a més, és que és curiosíssim, perquè Octavi, fixeu-vos que primer va construir l'enemic, dèiem que fa de Cleòpatra tota aquesta imatge terrible, i ho fa perquè necessita arribar al poder, i un cop té aquest poder, ha de construir la imatge que necessita per conservar aquest poder.
1: La seva.
0: Llavors, com ho farà? Clar, s'ha de presentar davant del poble romà com el que ha portat la pau, i la tranquil·litat, i la estabilitat política, i absolutament tot. Llavors, què és el que farà? Doncs a través d'estàtues, monedes, de l'Arapakis. L'Arapakis és aquell meravellós altar de la pau d'August, no? Que celebra la pau, l'estabilitat que havia portat a tot el món romà. Evita sempre el tema de guerra civil. Diu, jo us he portat la pau, per tant, sóc jo l'home de pau. Totes les seves imatges sembles d'un home jove, serè, perquè jo sóc l'home més bondadós del món. De fet, Donald Trump està reclamant el Premi Nobel de la Pau.
1: Exactament.
0: Perquè ell diu que ens porta la pau al planeta. O sigui, va més enllà, no només l'imperi romà, sinó que ho porta tot. Per tant, fixeu-vos que és el mateix discurs. Per tant, si abans dèiem que Ramsès necessitava aquells murs de pedra per difondre el seu relat i de dir jo sóc el millor, jo sóc el bo, August convertirà Roma sencera en el seu mitjà de comunicació i dient no només això, sinó que tota Roma som els millors i ha guanyat sempre això.
1: Però se'n surt, no? És a dir, és jugada mestra, no?
0: Sí, sí, sí. És que se'n surt perquè és molt més sutil que Ramsès, no? Si l'haguessin de comparar perquè diu això, no? O sigui, d'entrada diu, no he guanyat sol, que això Ramsès és molt més narcisista, no? Sí. És un faraó, ho té molt clar, i creia realment que era un déu a la Terra i per tant s'ho podia dir, no? Però el més fascinant és que August ho fa sense presentar-se com un rei, oficialment és príncep, que vol dir el primer ciutadà, però a la pràctica està concentrant un poder extraordinari a les seves mans, s'ha convertit en un rei, però no ho diu, no ho diu. I de fet la gent no ho diem mai, no diem monarquia, diem l'imperi,
1: imperi, tot això.
0: Emperadors, però escolta, no ens enganyem, o sigui, ell haurà de buscar els seus poders, eren fins que morien, i després havien de passar successivament, i si no té fill, havia d'adoptar un, i això és el que farà ell amb Tiberi.
1: Això estan repassant avui les lliçons històriques que ens dona la història antiga per entendre les fake news i les mentides. Hem d'anar acabant, però què en podem treure de tot això? Quina lliçó ens deixa la història, aquestes dues que ens has explicat, tant d'Egipte com de l'antiga Roma?
0: Bueno, en primer lloc, la desinformació doncs, no l'hem inventada nosaltres, jo diria això. Sí, Ramsès no? Ens ensenya que podem convertir un resultat dubtós en una gran victòria.
1: Això també Donald Trump, un amic, bueno, uns quants, i Netanyahu, i molts altres.
0: Octavi, sí, sí. Que podem construir un enemic a mida, aquest sí que el Trump, jo crec, sí, doncs, que el busca. August, que ni tan sols cal mentir, que a vegades n'hi ha prou a seleccionar quina part de la realitat expliquem i quina deixem fora.
1: Això t'ho copiaré. Això està molt bé.
0: Que sí? Sí. Però bàsicament que ens hem de formular les següents preguntes. Qui m'ho explica? Què no m'està explicant? Què hi guanya? Qui ho està fent? I si jo m'ho he de creure o no. Això ja depèn de cadascú.
1: Però aquestes són les preguntes que la història ens ensenya que ens hauríem de fer davant de moltes coses.
0: Tant de bo. Tant de bo.
1: Irene Gordón, mil gràcies per aquest estiu.
0: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
1: El plaer tot nostre, cuida't molt.
0: Vosaltres també.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Escolta, Santi, que no arribo. T'anives tu al súper del Corte Inglés? Porta coses per l'esmorzar, que ara tenen un 15% de descompte en galetes i cereals. Ai, detergent, que tots els Ariel estan amb un 70% de descompte a la segona unitat.
2: Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés.
4: A la botiga web i app.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
8: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori i WMF. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: A 1861, un ric propietari...
11: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
9: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
11: Una hora d'història que us captivarà.
12: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
13: El treball dignifica les persones.
12: I te'n rius sense gana.
13: Aquesta és una frase d'un hit-pollos integrals.
9: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer. Dos xicots i una noia explicant noveletes amb desparpajo.
12: Rius sense ganes.
9: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
16: En Joan va baixar la fonda...
15: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
17: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
18: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
19: Una sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
18: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
20: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
21: Tu des del nivell aquí, eh?
20: Sí.
15: Un restaurant Caníbal a Berlín.
22: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
15: Amb Paula Molés.
23: I després, quan guanyes, què més hi ha?
24: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
22: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
25: I el moment de retirar-se va ser complicat?
22: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
26: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
27: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
22: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
28: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
22: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
29: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Isabel Olesti, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I benvinguda al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, que bonic començar amb aquesta cançó,
0: sí,
1: de Maria el Maró, preciosa.
0: Això l'ha triada la Sílvia Creus aquí present.
1: Doncs molt ben triada.
0: amb la Isabel Olesti volem parlar del seu últim llibre, Les dones i les ombres, que, vaja, em deies ara que està rebent bons comentaris, eh? A la gent li agrada.
1: Sí, molt. Per mi és el més important que el lector digui que s'ha emocionat i que no ho podia deixar. Hi ha gent que diu que va poquet a poquet perquè no s'acabi. Però meravellós.
0: Tu n'estàs contenta?
1: Molt, sí. Clar. Sí, molt. És que, a veure, costa molt escriure. Són molts anys. Jo ho poleixo molt, ho deixo reposar i torno perquè em quedi bé, perquè no tinc cap pressa a publicar. Llavors, és una feina que costa. I quan el públic, no, el lector, et diu... Quina emoció, això, i és el millor que em poden dir.
0: I això ja t'ho diré després, m'ho deixo una mica pel final, però també comparteixo el diagnòstic, perquè aquestes, Les dones i les ombres, com diu el seu nom indica, tu parles, les protagonistes són les protagonistes, amb el transfons, el rerefons, de la Guerra Civil.
1: Sí.
0: Que és un tema que tu ja havies tractat en algun llibre,
1: sí,
0: anterior.
1: Sí, exacte. És que això ve que jo fa uns quants anys vaig publicar un llibre que es diu Les dones del 36, 9 dones i una guerra, i que era la biografia de 9 dones que havien viscut la Guerra Civil d'una manera activa, que havien estat a la presó, a l'exili, torturades, etc. Bueno, hi havia de tot. Llavors, em va quedar aquesta cosa de dir... I per què no faig literatura d'això? Perquè allò no ho era. Era literatura perquè ho havia escrit una escriptora amb un ull literari, diguem-ne, però tot el que hi havia allà era real. I llavors vaig pensar... en agafar la guerra, però no una novel·la de la guerra, ni molt menys, perquè no m'interessava, sinó la cosa quotidiana de la guerra, la rereguarda. És a dir, els homes i les dones que s'estimaven, que vivien, exactament no ho havien de fer encara que hi hagués una guerra, i això fer-ne una novel·la. Llavors, m'anava molt bé que a la meva família havia estat amb un mas, els meus avis i la meva mare, amb un mas entre Reus i Salou, i havien estat allà amb una sèrie de gent que no es coneixia de res. I aquesta era la gràcia, fer una novel·la amb un grup de gent que van amb un mas, que, no, bueno, gent, a més, benestant, que es troben allà al mas, que han de gestionar un munt de coses, no? La relació entre ells i la guerra que tenen pel voltant, no? I llavors aquí va sortir la història de fer això.
0: És aquest grup de persones que estan en un mas. És que vull vigilar una miqueta, perquè també crec que com menys detalls doni, quasi que millor per als lectors i les lectores.
1: Hi ha un munt de detalls, és igual, tu tires.
0: Sí, no, el que anava a dir és que és veritat que és un grup de gent que no es coneixen i al qual s'hi van afegint altres persones,
1: sí.
0: Ni alguns que arriben, alguns que marxen,
1: sí.
0: Tots amb aquest denominador comú d'un cert neguit, de dir ai, què passarà. Però hi ha una cosa que jo, quan el llegia, pensava... És interessant perquè molt al principi hi ha una certa sensació d'això durarà poquet, no?
1: Yeah.
0: És a dir, això s'acabarà, tornarem a casa,
1: clar.
0: I tornarem a la normalitat. I es va allargant, i es va allargant, i es va allargant.
1: Exacte, és que tothom es pensava llavors que això duraria poc, i per això es troben allà i diuen, no, això d'aquí uns mesos ens anirem cap a casa, clar, la guerra va durar vora 3 anys, i ells allí van estar, jo em poso com uns 2 o així, clar, amb gent que no es coneix de res, 2 anys, visquent allí a la mateixa casa, menjant el mateix, i passant un munt de coses entre ells, doncs és dur.
0: Deies que això, hi ha una certa inspiració autobiogràfica, però no és ben bé autobiogràfic.
1: No. Jo al començament de la novel·la ja ho poso. Això no és ni una novel·la històrica, que ho vull deixar clar, ni un llibre de memòries, tampoc. Jo tinc uns punts que em va... alguns punts que vaig apuntar que m'havia explicat la meva mare. La resta també és coses que he llegit de la Guerra Civil. Després tenia el pòsit d'haver preparat l'altre llibre de les dones del 36, però tot lo demés és pura literatura, que és el que m'agrada a mi. És a dir, els detalls de les històries i que la gent pugui entrar en aquest mas, perquè el mas és tan... El mas és com un element més de la novel·la.
0: Un personatge més. Sí.
1: Exacte, aquesta és la paraula. És un personatge més de la novel·la. El mas. Perdó. I igual com el paisatge. El paisatge també és un altre punt molt, molt important per mi. El paisatge del Camp de Tarragona o del Baix Camp és, bueno, és el que he viscut jo i el que m'agrada. I parlar de les rieres, dels camps de Avellaners i d'aquests cels del mestral, no? Que el mestral bufa i ho mou tot i s'endú els llençols i a la nit tot cruix, els mobles i tot això és molt literari. I tot això és el que està a la novel·la i el que senta tota aquesta gent a dins del mas, no? És,
0: sí. En el moment d'escriure, una persona que, com tu, que ja fa temps que es dedica a l'escriptura, ho dic perquè ara parlaves de les descripcions. Tens les descripcions i després també tens els diàlegs, que també són molt intensos en aquesta novel·la.
1: Sí.
0: Hi ha alguna cosa que t'agradi més que l'altra en el moment d'escriure, que t'ho passis
1: no,
0: millor alguna que amb l'altra?
1: No, mira, el que he fet amb els diàlegs, que algú m'ho ha comentat, o bastanta gent m'ho ha comentat, és introduir-los dintre de... o sigui, no fer és que ara no sé
0: els guionets,
1: sinó fer-ho tot seguit com si fos tota una història, no? Perquè representa que jo ho estic explicant als meus fills, aquesta història, no? I ho volia fer tot junt, no? Però jo diria que s'entén quan és, evidentment.
0: I tant, que s'entén, sí.
1: Quan és diàleg.
0: Clar, per això deia, com que està tot molt integrat,
1: està tot integrat,
0: hi ha alguna cosa amb la que tu et sentis una mica més còmode o et ve tot natural, diguem-ne?
1: No, a mi m'agrada descriure, no? No és que sigui una novel·la de descripcions, perquè ho trobo molt pesat, jo diria que hi ha ritme en aquesta novel·la i m'agrada molt sintetitzar les històries i les descripcions, però sí que explico, ja t'ho he dit abans, que m'agrada que el lector entri com en una pel·lícula. També m'han dit que se'n podia fer una pel·lícula d'aquesta novel·la.
0: I una sèrie, sí.
1: I una sèrie m'encantaria, perquè és molt visual, no? La meva manera d'escriure sempre m'han dit que és molt visual i que el lector entra aviat dintre d'aquell lloc, no? D'aquell paisatge, del mas, i que el lector se fa seu al mas i que viu la guerra i viu les històries del mas com si fos un personatge més. M'encanta.
0: Un altre personatge, podríem dir, que és la por, que sempre hi és.
1: Sí, és bàsic. Sí,
0: sempre
1: clar.
0: Hi és per allà al mig, no?
1: Clar, perquè és la por, no només la por a la guerra, sinó la por al que estan passant, a relacionar-se amb una sèrie de gent que no es coneixen i que han de menjar junts
0: i a la nit, és a dir, quan tu descrius
1: passen
0: les nits,
1: coses.
0: Passen coses, algunes d'elles, sí.
1: Però... passen moltes coses, perquè la gent s'aixeca, hi ha el fred, hi ha la calor, no?
0: Aquí és on vaig pensar, dic, hosti, això és una pel·lícula, perquè els moments aquests que la gent s'aixeca i sent sorolls...
1: Sent sorolls, un va beure aigua, però l'altre s'està refrescant al safareig, perquè pensem que és un mas que l'aigua corrent només sortia de la cuina i no hi ha res més, llavors hi ha un safareig que allà s'hi van a rentar la roba, però algú amb una nit s'hi llença noeta perquè ja no pot més, i un altre, que també surt de per allà al mig, anava a beure aigua i es troben allà. Bueno, són històries que van passant.
0: I aquesta por també hi ha un punt que alguns dels punts en comú de les persones que es troben en aquest mas és les creences religioses, diguem-ne, no? De fet, hi ha un moment que un dels teus personatges veu un cas de, que no ho explicarem gaire, de prostitució, i llavors sent un cert morbo, diguem-ne, i llavors pensa, és que aquesta és una imatge que a mi m'ha creat molt l'atenció, sent un avió dels militars, i pensa, sí, Déu m'ha castigat i ara moriré en pecat. Ara que em caurà una bomba a sobre i moriré en pecat.
1: Exacte.
0: I és la por sobre la por.
1: Exacte.
0: La por a la guerra i la por, a més, a les conseqüències divines, diguem-ne.
1: Clar, és que pensem que és una gent que eren molt catòlics, famílies benestant, molt catòliques, i que estem parlant dels anys 30. I la religió era molt tancada, era una religió de por, de pecat, no? I tot feia por, era una religió de por. I hi ha un personatge que sap que hi ha un mas mig abandonat, que fan servir de prostíbul, i llavors no pot resistir. És una dona molt catòlica, però no pot resistir d'anar-hi i espia tot el que passa allà, no? Llavors és això, quan en sec passen els avions pel damunt i diu, Déu m'ha castigat per venir aquí, no? Bueno, és això. I hi ha un altre moment, que és quan la nit de Nadal, que el mossèn està consagrant l'hòstia, bueno, sí, l'hòstia no, perquè no n'hi havia, sinó el pa, sí, i en aquell moment senten trets a la carretera i llavors el mossèn s'espanta molt i li cau tot per terra. Llavors, què passa? Estava consagrat, això? No estava consagrat. Llavors, i passen una nit que és molt... La gent m'han dit que s'han tronxat de riure.
0: Anava a dir, és, el punt, és un dels punts humorístics d'aquesta
1: història.
0: Molt,
1: perquè... És que és tan però ridícul.
0: Però estava concebut. Tu el vas concebre així? És a dir, que fos allò un parèntesi humorístic en
1: no,
0: tot aquest drama?
1: Però
0: o no,
1: però és que és tan ridícul el que passa, diem-ne, amb perdó de la gent creent i això, sí, sí, no? Però que cau el pa per terra i un... No, tothom es pregunta, i això està consagrat, doncs què hem de fer? I, ah, no, doncs bueno, i una persona d'aquestes a la nit va a les fosques allà a intentar buscar els trossets de pa que estan enmig de la borra que hi ha per la terra, no? I casualment també hi ha una altra persona que també s'ha aixecat. És a dir, que a la nit passen moltes coses en aquell mas. I sí, la religió doncs és una lacra que portaven tots al damunt d'una repressió molt forta, però que a dins eren persones, homes i dones, que aquí tenien 30 i pico d'anys, amb desig, com tothom, clar, i llavors hi ha aquesta cosa del desig i la moral, aquesta catòlica repressiva, no? I això m'ha agradat reflectir-ho, perquè això ho havia parlat de vegades amb la meva mare.
0: Aquesta, sí, aquest contrast.
1: Aquest contrast, no? I la meva mare abans era una nena, però que ho havia viscut, no?
0: Abans, quan deien que passen moltes coses en aquest mas i aquesta por que dèiem que sobrevola, sobretot perquè hi ha històries fantàstiques i faules, hi ha una suposada dona enterrada cap per avall, amb un arbre, sí, i tot això, i això també encara, sobretot amb la part de les teves protagonistes més jovenetes, són en què encara els hi crea un cert neguit afegit encara, un altre neguit afegit en una situació neguitosa, ja, no?
1: Sí, bueno, és que en aquesta història les nenes i els nens són molt importants, els hi passa moltes coses amb aquests nens i nens. Viuen la guerra d'una altra manera. No tenen tanta por de les bombes, però allò és com una festa major, diem-li, no? Perquè surten de l'entorn de la ciutat i es posen a viure amb un mas. I això que deies d'aquestes coses fantàstiques que explico, faig sortir un personatge a la Trudis que li diuen que és bruixa i que va fent córrer coses que passen, no? Com que un arbre que hi ha amb un tronc amb dos troncs grossos diu que està, que allò és una dona enterrada cap per avall i que està gratant la terra del caminal i algun dia sortirà, no?
0: Això, clar, com,
1: com imatge m'agrada molt.
0: Home, i que et diguin això quan ets petita... Sí. Mare de Déu.
1: No, no, però és que això és tothom que no s'ho vol creure, però tothom li fa por i tothom quan passa pel costat, perquè allò és un pi només, doncs els hi fa por, no? Però em va agradar molt aquesta imatge literària i bastant rodoroniana, no? D'aquest sí, arbre girat. No, bueno, no, és que no és girat, és un tronc que té dos troncs i que realment, si tu el mires, sembla una dona de cap per avall, no? I amb el sexe al mig. I això ho pots trobar en qualsevol pi. Clar. I el vaig posar allà, representa, no?
0: De fet, això encaixa amb el que dèiem abans de les descripcions teves, eh? Perquè tenim aquests arbres, els magraners, les figueres, les rieres, els plàtans, el fred, tot això són les parts on et recrees bastant en les descripcions, però sí, que dèiem, que encaixa molt bé en aquesta... Vaja, jo veig que encaixa molt bé en aquesta por.
1: En la història.
0: En la història, per descomptat, però fins i tot en aquesta por, no?
1: Clar, és que és el que volia fer sentir, que el mas, qui entra, qui llegeix, entra en aquest mas i viurà les mateixes coses que viuen aquesta gent. Això és el que volia.
0: I una segona part, m'han dit. Això és veritat,
1: sí,
0: o no?
1: Sí que és veritat, sí. No sé qui t'ho ha dit, això, però no ho sap tothom, eh?
0: Sí. Ah, no? Vaja.
1: No, però sí, sí. Clar, és que aquest llibre s'acaba quan s'acaba la guerra, no?
0: Sí.
1: I tots hi han anat allà per contant que tornarien a casa, però n'hi ha que no tornen a casa i es queden allà a viure. I llavors hi ha d'haver una segona part, que és la postguerra i una mica més ja tirant cap aquí fins que el mas es perd, es ven i ja està. I és això. Però també torno a dir, no serà una novel·la de postguerra perquè no m'interessa en si, sinó què els hi passa amb aquella gent que es queden allí i que continuen convisquent i això que altres elements, altres personatges que aniran venint. Perquè la novel·la també el que passa és que hi ha el mas, però hi ha un munt de masos pel costat. Mm. I llavors hi ha la relació de tots els masos. Bueno, això és infinit, és que aquesta novel·la té 300 pàgines, però en podia tenir 500, fins que un dia vaig dir sí, prou.
0: Fins aquí.
1: Fins aquí, perquè s'anava allargant.
0: A més, cap al final, ara faig una mica d'espoiler, però abans quan deies que els lectors s'emocionen, jo hi ha un moment que jo em vaig emocionar una mica, perquè hi és el moment cap al final, amb la guerra acabada,
1: sí,
0: quan l'avi i la mare, que és una nena,
1: ai, sí, és molt bonic,
0: estan a la plaça i veuen tota la desfilada del general Iagüe, sí, i diu, i en el to de veu just, només perquè ho sentís ella, l'avi li va dir, potser ens prendran moltes coses aquests homes, però nosaltres continuarem cantant que li darem al noi de la mare.
1: Ai, si m'hi vas posar el pèl de punta.
0: És que m'hi poso una mica, sí, perquè és molt bonic, ho trobo.
1: Perquè aquest, clar, és el meu avi, representa, sí, no? Bueno, això és ficció, però és el meu avi, i ella és la meva mare, no? Sí. I al meu avi sempre li agradava molt cantar i sempre per Nadal preparava el pessebre. Mm. Això, clar, la guerra s'acaba a Reus el 15 de gener i l'avi no treia el pessebre fins la Candelera, no?
0: Clar, llavors,
1: com s'ha de fer, jo també ho faig, sí, així. I llavors, mentre estava amb el pessebre i això, anava cantant que li darem al noi de la mare. I quan se senten el soroll dels victoriosos que van passar, no, que se'n van cap a Reus, m'agradava la imatge aquesta, no, de la tropa, i ell cantant el que li darem en el noi de la mare en català, perquè ell potser era l'únic de tots els d'allà que deien, això no va bé, no ens han vingut a salvar, sinó a conquerir, no?
0: Sí. Això és com acaba el llibre, però escolteu una mica com comença, perquè abans la Isabel Olesti em diu, vols que te'n llegeixi un trosset? Dic, home, evidentment, a bodes em convides, i ara que hem d'anar acabant abans del butlletí, doncs escolta...
1: Bueno, l'hem agafat així,
0: recitat bastant... per l'autora, Les dones i les ombres, això és un luxe.
1: És gairebé del començament, que explica, sí, una mica com era el mas. Hi havia un mas amb una bassa de nenúfers i un llimoner amb ocells a dins. La carretera que hi duia era una línia recta de pocs quilòmetres que unia la ciutat amb la costa. A banda i banda hi creixien uns plàtans que ningú podava mai, alts i espessos, amb les branques que es tocaven per les puntes. Més enllà d'aquests arbres hi havia camins polsosos, camps ressecs, amb parades d'olivers, avellaners i ametllers. Les muntanyes eren a prop. D'allí baixava el vent i les rieres, que sempre estaven seques, fins que plovia molt, i era com si es despertessin. Llavors l'aigua baixava amb tota la força, i quan n'hi havia molta sortia de la llera i arrossegava tot el que trobava pel camí. Animals, arbres, runa, de vegades algun cotxe, i ho abocava a les platges, i allí es quedava. A l'estiu, els nens jugaven amb les coses més impensables, una calavera de gos, una vèrtebra de vaca, canyes i branques pelades, un somier, una taula partida. Les noies agafaven trossets de vidre de colors que el mar, el vent i la sorra llimaven, fins que una llevantada s'ho enduia tot mar endins.
0: Isabel Olesti, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per parlar de... Estarem pendents de la seqüela, de Les dones i les ombres.
1: Molt bé, aquí estaré. Gràcies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. La policia ha detingut aquesta matinada 12 migrants a Ceuta després de ferir 4 militars. Fonts policials expliquen que un grup d'entre 30 i 40 persones van rodejar un grup de militars espanyols que anaven cap a un punt de vigilància i els van començar a tirar pedres. Aleshores, els soldats van sortir del vehicle on anaven i van fugir a peu, mentre un grup de migrants els perseguia. L'incident arriba poques hores després dels aldarulls a la ciutat autònoma, quan un grup de manifestants van anar fins a la platja del Trampolín per fer fora els centenars de migrants que hi malviuen. A tot això, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana calma davant la crisi migratòria a la ciutat autònoma a la seva compareixença al Congrés per donar-ne explicacions. Assegura que la prioritat del govern espanyol és el retorn dels migrants que van entrar de manera irregular i que es recuperi la normalitat a Ceuta, però alerta que no es pot fer de qualsevol manera i que la situació és complexa.
4: Quien diga que esta situación tan compleja se soluciona en un santiamén no tiene ni idea de lo que está hablando, ni idea, demuestra una ignorancia insuperable. Es una situación compleja desde todos los puntos de vista. Y España tiene ese reto precisamente por ser un país del sur de Europa y por ser fronterizo con Marruecos.
3: Més notícies, Estel Batet, Carles.
5: Segueixen les crítiques a l'informe que l'Agència Espanyola de Nutrició va publicar amb recomanacions sobre l'alimentació durant la menopausa a partir de dades extretes exclusivament d'homes. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Carme Valls Llobet, que és endocrinòloga i experta en medicina en perspectiva de gènere, ha celebrat que s'hagi obert aquest debat.
6: Me n'alegro que hagi sortit aquesta polèmica, perquè crec que és bo que ens en recordem i que tots els investigadors se'n recordin. També l'edat, aquí, que es ficaven amb el tema de 40, tenim que ser molt més rigoroses i científiques, perquè no és exactament que hi hagi una mala voluntat, però no hi ha una bona voluntat.
3: El sector de l'arròs afronta reptes com el canvi climàtic que l'obliguen a buscar solucions per adaptar-se i ser més eficient. Entre d'altres, es treballa per aconseguir millors varietats. Precisament, aquesta és una de les solucions que es presenten a la jornada que l'IRTA fa aquest matí a Amposta, al Montsià. Anem cap allà, Jordi Barranca.
7: Bon dia. Pagesos, empresaris, investigadors i consultors del sector s'agrupen en aquesta sessió que es fa literalment entre russes per presentar les eines i la recerca en què s'està treballant. Sentim Marta da Silva i Daniel Sancho, dos dels investigadors.
8: Fem la sembra del pèsol i després ho deixem, posem amb nitrogen i sense nitrogen. Quan incorporem la biomassa del pèsol, fem després la inundació i després la sembra de l'arròs.
9: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. S'ha utilitzat millora tradicional i millora clàssica. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
7: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Amposta.
5: La policia investiga el robatori aquesta matinada del tresor de Villena. És un dels conjunts d'orfebreria prehistòrica més valuosos d'Europa que s'exhibia al museu d'aquest municipi de l'Alt Vinalopó. La policia local i la Guàrdia Civil tenen ara encerclada la zona. Segons les primeres informacions, el robatori s'ha fet cap a les 5 de la matinada i de manera molt ràpida, amb uns 3 minuts. Els lladres haurien accedit a l'edifici per un lateral després d'arrencar un dels finestrals. S'analitza la possible relació del robatori amb una falsa alarma uns minuts abans al poliesportiu municipal per desviar l'atenció. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric i la possibilitat que les peces s'hagin robat per encàrrec, ja que són úniques. El conjunt arqueològic és de l'any 1000 abans de Crist, està format per peces d'or, de plata, d'ambre, de ferro, com braçalets, ampolles i bols. El va descobrir l'arqueòleg valencià José María Soler al 1963.
3: Hi ha hagut 23 ferits, 3 d'ells molt greus, arran d'un accident d'un telecabina a l'estació d'esquí francesa d'Alp d'Huez. Segons han indicat a la prefectura del departament d'Isère, el telecabina hauria xocat contra la grua d'un camió. Els fets han passat quan el telecabina començava el recorregut a 2.700 metres d'altitud i per causes que no se saben ha impactat contra la grua. Segons han reconegut les autoritats locals, hi ha hagut un error, ja que la grua estava enlairada i no ho havia d'estar en el moment que ha arrencat el telecabina. Esports, Marta García.
10: Debut del Barça en el Camp Nou, avui a les 9 contra l'Atlètic Club en un dels últims partits pendents encara de la primera jornada de Lliga. A les 8 començarà la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio. Serà un partit amb reivindicació inclosa a l'estelada en les graderies després dels fets de diumenge en el Camp de l'Elx i segons ha explicat el president Joan Laporta. Ja hi ha, per cert, una primera denúncia presentada per l'entitat jurídica Acció Cassandra per l'agressió al menor que duia l'estelada. També de la primera jornada, 8:15, avui, Celta Osasuna, ahir, Madrid 4, Reial Societat 1. Joan Laporta també insistix que l'oferta per fitxar Julián Álvarez segueix vigent i demana a l'Atlètic de Madrid que se repense la seva negativa. Avui s'hauria d'anunciar el fitxatge del porter croat Dominik Livaković per a les pròximes 4 temporades, després que ahir va passar la revisió mèdica. Qui la passa avui amb l'espanyol és Brian Zaragoza. L'extrem andalús va arribar a Barcelona ahir després del principi d'acord amb el Bayern de Munic. En segona, el Girona fa oficial el fitxatge de Javier Boñar, que arriba després del traspàs d'Arnau Martínez al València. Si en etapa de la Vuelta, entre Alcosebre i Castelló. Són 177 quilòmetres de recorregut amb Tadej Pogačar defensant el mallot roig de líder. I en el Mundial de Piragüisme de Polònia, la catalana Laia Pèlex disputa esta vesprada una de les semifinals del K1 1000 metres.
2: Fins aquí les notícies.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Athletic Club a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
11: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Mariola Cubells, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Frederic Vincent, què tal?
0: Molt bé, molt bé, sí, content de parlar amb tu amb l'actualitat televisiva.
1: Tinc una mala notícia per tu.
0: Tens una mala notícia per mi, vaja.
1: Sí, Telecinco s'ha carregat el programa El Show de Paz Padilla, que va posar en marxa aquest estiu i se suposa que continuava, però ja no continua.
0: Sí, vaja. Bueno, ja ho vas dir tu, que s'aguantava poquet, no? Una mica.
1: Sí, però se l'ha carregat i això sí. Sé que a tu t'afectava. Això volia començar
0: molt,
1: esta
0: molt,
1: secció.
0: Molt, molt. Molt hòstic.
1: Perquè l'has vist tot l'estiu.
0: Exacte, no me n'he perdut ni un. No et sabria dir ni de què va. Vull dir que no sé res. Més enllà del que m'has explicat tu, no sé res.
1: Exactament. Bueno,
0: de què parlem
1: estàs,
0: més? Va.
1: Bé?
0: Molt bé, sí, content de parlar amb tu.
1: Bueno, mira, jo tinc una boníssima una notícia que m'ha fet el pes, no per el que significa,
0: sí,
1: sinó per la, bueno, en fin, per la patada que acabaven que ha fet. Estic parlant de les teles públiques alemanes.
0: Ah, no? Caram.
1: Les teles públiques alemanes, davant de la possible victòria de la ultradreta de la AfD, es diu, no?
0: AfD, sí? Alternativa per Alemanya, sí.
1: Sí. Ha fet una crida, saps que la ultradreta, el que fa és dir sempre està en contra de lo públic, és una cosa que a mi sempre, sempre em crida l'atenció. I, per supost, de les televisions públiques siguen del signe que siguen, no?
0: Clar.
1: Llavors, les cadenes públiques alemanes han fet una crida general, s'han unit per a fer una campanya llancen una espècie de fundido en negro, pantalla en negre, amb un lema que és "como pueden ver, no se ve nada", "poden veure, no es veu res",
0: sí,
1: per alertar de lo que... Perquè la ultradreta ha dit que lo que faria seria tancar-les.
0: Tancar-les. ¿Eh? Sembla que ho podem sentir fins i tot, a veure,
1: venga,
0: Isma.
1: Sí, per favor.
2: En Alemanya, a poques setmanes de les eleccions estatals, diverses cadenes de televisions públiques han iniciat una campanya per advertir del riesgo de una victòria del partit de ultradreta AfD.
3: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
2: Con esta pantalla en negro y un mensaje que dice, como pueden ver, no se ve nada, las cadenas alertan de que la llegada de ese partido supondría el fin de su emisión.
0: Així ho explicava Televisió Espanyola, aquesta campanya que deies, Mariola, de les teles públiques alemanyes.
1: I mira, no em pareix una qüestió menor, per això volia començar. He liat un poquet al nostre equip perquè havia posat això, bueno, però me van a perdonar, perquè volia arrencar amb això, perquè enllaça també a una cosa que vull contar. Però... em sembla que és una iniciativa molt, molt interessant perquè es repeteix en diferents llocs, és a dir, no és només clara Alemanya, si ja saps que l'ultradreta d'ací no diu anem a tancar, però anem a entrar en motosierra, que és un poquet el mateix. No?
0: Sí, exacte.
1: Jo recordé que en València Toni Cantó, quan va ser candidat a un dels 60 partits en els que ha estat militant, que ja no sé ni quin partit era, si te dic la veritat, va dir que ell tancaria la tele autonòmica.
0: Cert.
1: Curiosament, fa poc, quan el varen cridar ja per fer un programa que va durar exactament 2 telediaris, ja no tenia tantes ganes de tancar-la.
0: Veus?
1: Perquè liderava el programa. Claro. Però en aquell moment també ho va dir. Sempre és una frase que es repetís habitualment. Aquí hi ha una espècie de pudor, és a dir, jo no m'imagine a Feijó dient vull tancar, o a Abascal dient vull tancar la tele pública, però hi ha maneres i maneres també d'afrontar aquesta història, saps? Llavors, em sembla molt interessant que la tele alemana s'hagi unit, les cadenes públiques alemanes s'hagin unit, perquè han d'estar unides davant de debacle, que això no sé si significarà que la ultradreta no guane, però bueno, és una iniciativa interessant, pública i del sector audiovisual, que és lo que diguem, hauríem de demanar-nos, no?, nosaltres mateixos.
0: Doncs interessant, aquesta història. A més, com que hi ha d'haver-hi eleccions regionals, a Alemanya, nacionals.
1: Exacte.
0: Encara no, però hi ha diverses zones on l'extrema dreta pot ser la força més votada, tranquil·lament, o sigui que és molt, molt interessant.
1: Bueno, hi ha una cosa...
0: Aquí, no, tira.
1: No, di, pregunta-me.
0: No, anava a dir, també m'havien comentat que hi ha una cosa de la tele i les plataformes que et grinyola una mica.
1: Total, i a tu també.
0: Ah, sí?
1: Grinyolarà, sí.
0: Ah, vale.
1: Ara, ja fa temps, ja fa com un parell d'anys que es varen, que varen arribar, arribaven sobretot de Xina, que s'han posat de moda les microsèries verticals, val?
0: Ah.
1: Que va, bueno, és una cosa que va a l'alça. Espanya encara està, diguem, en bolquers, no?, amb aquesta sí. història, però ja estan començant a fer-se i és bàsicament microsèries per veure en el mòbil en vertical, perquè tu ja saps que tots els continguts, saps allò de, no sé si te passa a tu, bueno, a tu no, perquè tu ets un intel·lectual, però jo cada vegada que algú ha de fer fotos per la web sí. de la tal, no sé què, sempre li dic, no, no, en vertical, que sí. és per Instagram,
0: ah,
1: no?
0: Això mateix, bueno, sí, vale. sí, sí.
1: Pues, és lo mateix.
0: No té res a veure ser intel·lectual, a mi em passa igual, eh? A part que l'etiqueta intel·lectual l'hauríem de matisar, com he dit moltes vegades.
1: Entén-me, bueno, però no sí, t'imagine sí. a tu demanant-li a ningú, no, per favor, en vertical, que vull posar-lo en Instagram. Sí, això no, volia dir.
0: He de dir que no estàs tan lluny de la realitat.
1: Ah, perquè... mira!
0: No, sí, sí.
1: Sério?
0: No, vull dir que tens raó, vull dir, jo penjo,
1: ah,
0: penjo,
1: vale,
0: penjo
1: jo...
0: com molt claro. bé saps, penjo poquetes coses. Jo. Sí, sí.
1: Claro, per això, és a dir, sí, jo, per exemple, quan estic a la ventana, Francino, sí. que no té Instagram ni res, cada vegada que jo dic en vertical, tal, sempre em mira com dient, ja està la pesada esta demanant coses, no?
0: Bueno,
1: el cas és que les microsèries estes verticals, que no deixa de ser tele low cost, que són, a més són, sí, és abaratar costes, en definitiva, no? És de veres que és una nova manera, jo igual, mira que jo sempre intente estar superposada en lo últim i no ser carrinclona ni res que se li parega, però en fi, dos temporades en dos setmanes, contar històries en dos minuts, sí. sense transicions, escenes simples... No tinc clar, saps? No tinc clar si això devalua el món de la ficció, si estem alimentant a la bèstia, en el sentit este, estem superpreocupats per l'addicció als mòbils, per la falta de capacitat, sobretot de la gent molt jove, per entendre i per atendre una història llarga, etc. I ara estem, diguem, donant-li el mateix, no? Estem ara en ple, ja sé que no té res a veure, però en ple judici de Meta,
0: sí, bueno,
1: i, ara
0: acabat,
1: resulta,
0: sí.
1: i ara resulta
0: fem,
1: que
0: això?
1: Podem fer aquestes gravacions maratonianes que, bueno, que obliguen, a més, saps, hi ha la cosa esta de que això és el que els realitzadors ara estan com abrumats, perquè el que fan és gravar la sèrie, la microsèrie, amb això, amb la càmera girada, és a dir,
0: yeah.
1: tu sempre has vist en les... Bé, en el cine, quan

0: per estar atent, etcètera, etcètera, i tu ara els estàs donant una cosa més, no?, que és la ficció. Mm. Perquè fins ara estava tot en el món de, bueno, de l'entreteniment, d'Instagram, de jujujaja, però ara és un pas més enllà. Llavors, a mi això, sincerament, em preocupa, a més, perquè va ser també la qualitat de les històries, la capacitat per a narrar, i és de veres que aquí encara no ha arribat, no està, però ja hi ha, hi ha una plataforma, que és la de Fluxer, la de 3Media, que ja està fent coses així.
1: Ah, sí, eh? O sigui, ha arribat aquí això, una mica. Poquet, però ha arribat.
0: Ja s'estan gravant sèries així. Mm. I, per exemple, és una cosa que l'altre dia em va alertar la Marta, la Marta Viana, i és de veres que això pensa que ho veiem contínuament també als informatius.
1: És veritat, és veritat.
0: Estem super acostumats ja a veure aquestes històries de, pues, en vertical, que a més te a mi saps? Vull dir, no, una cosa és veure-ho en el mòbil i una altra cosa és portar-ho a un altre format, a un altre soporte, no? Mediàtic. Llavors, estem super acostumats, en els informatius se usa moltíssim perquè són vídeos fàcils, és una cosa fàcil, no? Per omplir hores de continguts, etcètera, etcètera. Llavors, jo que estic ara una miqueta reclamant sosiego, Freddy, sí. No sé si per l'estiu o
1: sí.
0: Què,
1: sí.
0: Però crec que este desenfreno sí. no ens porta enlloc. I a mi no m'agrada ser apocalíptica, sí. En absolut. Però no sé, no m'agrada esa... No li veig el sentit... Bueno, sí, li veig el sentit de que dona pasta.
1: Anava a dir, econòmic, clar.
0: Exactament. Sí. I no és per tu, ni per mi, ja també t'ho dic, això. No és per a la generació Z.
1: És el que dèiem abans.
0: Que sí, que sí, tu sí. No estàs, no?, en la generació Z.
1: No.
0: T'imagines que ara...
1: Jo no soc ni millennial, un dia em van dir millennial i dic, ai, mira, t'ho agraeixo molt, però no, jo no soc ni millennial.
0: Tu tampoc estàs millennial.
1: No. Jo, generació X. Generació X, diuen.
0: Sí, jo també.
1: Sí, ja, per això.
0: Justet.
1: En fi...
0: Bueno, en canvi, hi ha històries... Mira, m'ha agradat molt una notícia que vaig dir, la sèrie Sense Filtres, que és una sèrie també curta, però no tan curta, és una sèrie curta de curs. És a dir, que jo... reivindique molt el molt del curt, que és un currazo.
1: Sí, home, i tant.
0: I ha estat guardonada en uns premis a Seúl, que és ha estat nominada, no? I és l'única producció catalana que està nominada, és una producció de 3CAT i Vertigo Films, i m'agrada perquè sí que conta una història molt arrelada sí que parla de lo mateix que intenten parlar los altres, que són les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials.
1: Mira, que ens sentirem un trosset del tràiler del Sense Filtres.
0: Sí.
2: Hola.
3: Hola.
2: Quina música fas?
3: Un rotllo trap.
4: M'encanta la teva veu. I tu més.
2: En qui parles tanto?
3: És la noia de la partida l'altre dia.
5: Demà què fas? Tinc ganes de veure't.
3: Si els teus pares ja estan...
1: Deies que ara ho sentíem, eh?
0: M'agrada la història...
1: Sobre la violència en aquest sentit de control, amb qui parles i tot això.
0: I a més et dic que crec que no hem de deixar de fer ficcions sobre aquest tema mai. Ara mateix, és a dir, crec que hem de posar el focus sobre això, perquè crec que, a més, parlar-los a d'ells. Jo cada vegada que veig que alguna sèrie agafa aquest tema, encara que siga una trama menor, no?, i la convertís en part de la història, m'interessa, perquè crec que és l'única manera de que ells... perquè de veres que és un problema, ho estem veient amb el judici, no?
1: Sí.
0: És un problema real, és un problema gravíssim, i és un problema que va a més. Llavors, jo crec que aquestes violències digitals, si tu les contes en les ficcions, a més en les ficcions adreçades, perquè aquestes també, esta sèrie de la que et parle, està adreçada també a este...
1: A la gent més jove.
0: Tampoc espera a nosaltres,
1: no.
0: Saps? Però si tens fills, per exemple, si tens fills d'aquesta edat...
1: Clar,
0: és que... Jo no ho he viscut, la meva filla té 20 anys, entonces jo no està, ella no ha estat mai en Isa, però ara mateix que el perill és tan brutal, jo crec que si tu és un pare d'un xiquet de 12-13 anys, igual que recomane veure la sèrie de pubertat, que també està a 3CAT, de Letícia Dolera, recomane moltíssim veure este tipus de sèries.
1: Sense filtres, de 3CAT, sí. Amb aquest contingut que sí. comentàvem.
0: Sí. No, altra... però t'ho contava per contrarrestar.
1: Sí, és que és molt interessant.
0: Són sèries curtes.

0: Vesper.
1: És que jo estic d'acord amb tu amb el tema dels formats. Ja en vam parlar alguna vegada, dels formats de sèries curtes, de curtes de durada. Mm. Hi havia aquella sèrie d'HBO que es deia State of the Union, no?
0: Amb el, total.
1: Que eren capítols de què? 10 minuts, no?
0: Una 10, cosa minuts. Així, 10 minuts. Clar, però és que hem passat de 10 minuts a 2.
1: Clar, però, ja, exacte. Però aquella sèrie jo és de les coses més intel·ligents que he vist, em sembla.
0: Totalment.
1: Molt ben fet, esmolat, ben interpretat. Ben...
0: Totalment.
1: És perfecte, total. És perfecte.
0: No, però clar, allò portava un... O sea, era el esforç. És
1: sí,
0: a dir,
1: sí,
0: jo
1: sí,
0: de lo que
1: sí,
0: t'estic parlant ara és una cosa molt més...
1: De això, tal com de... raja, sí, sí.
0: Exactament.
1: En fi, una altra cosa que volíem comentar amb tu és la notícia d'Eurovisió. Els Països Baixos han tornat a dir que aquest any, si va a Israel, ells no hi van. Diem tornen perquè és la segona vegada, en el seu cas.
0: Sí, i a mi ja saps que aquestes notícies sempre em posen de bon humor. Estic segura que Espanya continuarà també i estic segura que tots els països que van ser Irlanda, Islàndia, Eslovènia no tornaran a participar. Ara, saps que el que bueno, l'únic que ha fet Eurovisió és dir que Israel no podrà acollir mai una... Imagina't.
1: Exacte.
0: Que guanya,
1: sí.
0: Val? Val, pues lo que li van a impedir és que l'any següent, que ja seria el colmo,
1: acollirà
0: el festival.
1: De fet, és allò, un país en guerra, no? Un país que estigui en guerra...
0: Claro, en... claro. Que bueno, que jo, quan vaig llegir la notícia, vaig dir, bueno, no pot acollir-lo, però sí pot participar.
1: És clar,
0: no,
1: bueno,
0: no,
1: és una sortida pel carril del mig, diguem-ne, perquè bueno, per evitar una cosa més traumàtica, diguem-ne, suposo.
0: No, i perquè la pressió és brutal, eh? I a més, jo crec que cada vegada serà més. Enguany jo crec que n'hi haurà una altra escalada cap a la Unió Europea de Radiodifusió, perquè és que ja no té... Això ja no es pot suportar més, no? I ara, pues, si cada un dels països tornaran a dir no, tornem a abandonar, tornem a dir-ho, estem en contra, està en l'aire la pressió. Llavors, això a mi em sembla interessant.
1: Molt interessant, sí. A veure, és veritat que s'ha anat fent gros, aquesta qüestió d'Eurovisió en els últims temps amb això, eh?
0: I tenim una altra mala notícia.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: A veure.
0: Tu te'n recordes que vam parlar així de la història esta de els leits dels Estats Units?
1: Sí, val? Sí.
0: Bé, l'altre dia llegia que, que ara s'han substituït, s'estan substituint els leits.
1: Sí.
0: Val? En fi, que tots sabem pues, tot el que ha passat, tu això ja ho
1: sí,
0: has
1: sí,
0: sentit.
1: Sí.
0: Tot el que ha passat amb Stephen Colbert, amb tots, no? Estan substituint-se tots aquests programes de sàtira amb...
1: Ah, sí.
0: Xistes...
1: Sí, un programa que es diu Comic Unleashed. Sí.
0: Exactament.
1: Que és allò...
0: Innocuous. Xistes...
1: Sí, acudits facilets, sí.
0: Que això què és? Una involució, però...
1: Sí.
0: Clar, tu pensa, a més, que l'humor polític en la tele dels Estats Units ha marcat una senda.
1: Sí, tant.
0: Hem heredat d'ahí tot, és a dir, una manera d'estar a la tele, no?
1: Sí.
0: Doncs no, ara a més és que estava veient al presentador, que jo no sé qui era, Byron Allen.
1: Sí, jo tampoc el coneixia. Vaig veure l'altre dia que havien començat aquest programa i deien això, que era que hi havia anat Paul McCartney un dia, em sembla, o no sé quina història.
0: Sí,
1: és veritat, jo com molt bé hem parlat tu i jo moltes vegades, jo sóc molt fan de l'humor amb mala bava, diguem-ne.
0: Sí.
1: Mala bava o política, o fins i tot l'humor negre. Jo per això m'agraden molt els programes de... Igual que ens agraden les sèries britàniques, Mariola.
0: Exactament.
1: Els programes d'humor de la tele britànica són per mirar-los, eh?
0: Exactament.
1: Perquè és allò amb una rapidesa i una...
0: No,
1: i una...
0: no, són els millors, sí. Amb moltíssima diferència. Mira,
1: sí.
0: Te vaig a dir un dels acudits que, amb el que va començar un programa d'estos, que diem tinc tres fills preciosos. I llavors el públic aplaudís, no? En realitat tinc quatre, però tres d'ells són molt guapos. Quan el quart apareix de sobte... Ah! Sempre li dic que use un silbato a l'entrar en l'habitació per a no fer-me un susto.
1: Ai, sí, és...
0: Clar, estem en una altra dimensió, però és que jo també crec que Estats Units està en una altra dimensió.
1: Però ja et diré una cosa, ja no és només... ja no és només que sigui fàcil, diguem-ne, és que és el típic acudit poc treballat.
0: Això per suport.
1: És que a mi, com que a mi m'agrada molt llegir entrevistes sobre la gent que es dedica a l'humor i tot això, i jo recordo, sembla que era el Ricky Gervais, que deia, tu pots fer humor de tot, però llavors l'humor, és a dir, l'acudit ha de ser bo. És a dir, tu si vols enfotre tant de l'Holocaust, pots, però el xiste ha de ser bo, l'acudit ha de ser bo. I ha d'estar treballat. No pots fer un... Perquè llavors, perquè el públic, com molt bé deies tu, està molt format ara, i això ja ho detectem, el buscar el riure fàcil i evident, diguem-ne, no?
0: Clar, i sobretot és, tu contes este xiste i este acudit amaga la força de la sàtira.
1: De la sàtira real, clar.
0: Tu estàs substituint-la, perquè, si dius convius, saps? Vull dir, convius, sí, està Leo Harlem i està un altre tipus d'humor, no?
1: Exacte.
0: Però no. No, és a dir, això està substituint i jo crec que anem a la fi, no sé, o sea, perquè clar, la pressió de l'administració de Trump és enorme, és algo que és evident. Tu no pots fer, o sea, és a dir, s'ha de tindre una heroïcitat televisiva brutal per mantindre's i per no deixar-te per no deixar que te abata, no? L'administració. Però bueno, anem a algo més lleugeret.
1: Va, fem una recomanació final. Atrapa un ladrón a Netflix.
2: El hecho sucedió la madrugada del martes. Ignoramos si se trata del trabajo de una sola persona o de una banda organizada.
1: Això és l'adaptació de la pel·li del Hitchcock, no? Una mica?
0: Sí. He de dir-te que jo... esta sèrie no és d'ara. Ara ha arribat a Netflix. Saps allò de que són sèries que es van emetre en altres cadenes i allí van passar més o menys desapercebudes. I ara ha arribat a Netflix i ja està en el top 10. Me la he passat sencera. Sí? És que hi ha moments que és una miqueta de dir vinga, va, esto què és? Però... és una adaptació boníssima, boníssima de la famosa peli de Hitchcock, portada al món contemporani i a lo actual. Està feta per Javier Olivares, entre altres, que saps que va ser el creador del Ministeri del Tiempo, entre altres. Sí. I una sèrie que jo sempre recomano, que jo no sé si encara està en la plataforma de 3Cats, però era esta sèrie de... Basora César Kubala...
1: Ah, sí, Moreno Manchón, sí, com es deia?
0: Sí, no sé com es deia, sí, però que era este rotllo de la... Jo me sé d'això per la cançó de Serrat, no te penses que jo me sé perquè me'n recorde de la alineació.
1: Però jo són els únics... M'hagués sorprès molt que te sabessis
0: de l'alineació. No, perdona, que podria dir-te que és els únics quatre jugadors seguits que jo puc dir-te en el món de la història del futbol.
1: Està bé. Sí, sí.
0: Basora César Kubala, Moreno Manchón, és que, vamos, recorde la cançó perfectament.
1: Exacte.
0: Llavors, la sèrie, te dic que te vas a passar fenomenal.
1: Ho ha
0: fet a Netflix per això. Està Pablo Echarri i Alexandra Jiménez.
1: M'agrada molt Alexandra Jiménez, trobo.
0: Ah, que sí, a més té una viscòmica boníssima. I té tots els ingredients d'un... A mi m'agraden prou les pel·lis estes de... que no necessàriament són d'acció, però que té... Mira, les senyales horàries que me marquen de que me tinc que callar. Que són les sèries estes de... Perquè a mi m'encantaria, Freddy, m'encantaria participar en un robatori.
1: Ah, sí,
0: M'encanta. En un robatori d'estos ben planificats,
1: Tipo Ocean's Eleven, aquestes coses, no?
0: Sí, però saps, més de intel·lectualment, no? Sí, anant ahí a la pistola, perquè això allò no duraria res. Però lo de estar ahí, tal, dissimular, m'encantaria. O sea, m'encantaria. Ningú m'ho proposa mai, però m'encantaria.
1: Bueno, missatge a possibles lladres que s'estiguin plantejant. Sí, Mariola Cubell s'ofereix com a còmplice.
0: Però és una cosa lambicada, res de tonteria. Llavors, la sèrie... jo crec que són 6 capítols o 8, ara no recorde. Està molt bé, perquè conta molt bé, a més... I luego, ¿sabes qué pasa? Hi ha una part argentina, no? Mm-hmm. És una coproducció. ¿Me pots explicar per què no hi ha un sol actor argentí
3: que ho fas a mal? Me pots explicar això?
1: És cert.
3: Me ho pots explicar perquè cada vegada que parlen en una sèrie puja el pa? És que no puc entendre, és que no hi ha ni un secundari.
1: Ai, doncs escolta, en parlem.
3: Atrapa un ladró.
1: Atrapa un ladró a Netflix. Mariola, mil gràcies, parlem demà al test.
3: Cuida't, petons. Vinga, adéu, adéu.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Love, love, love.
6: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
8: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
9: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
10: Ara al Corte Inglés tens fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les millors marques. Finança'l fins en 12 mesos. Últims dies fins al 31 d'agost. El mes del descans a les rebaixes del Corte Inglés. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la teva targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
11: La vaixella del mic per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda als punts habituals.
12: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en ordinadors de les marques HP, Asus, Lenovo i Acer. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
13: Por la mañana café, por la tarde.
14: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
4: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
14: Amb les veus habituals.
15: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
16: A un boomer li poses això i surt disparat.
17: És que està com un llum.
15: No sé què faran.
14: Però més i millor.
15: Aviam-ho, Garriga.
18: Però jo tindré secció, no?
14: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
14: Com sempre, la millor hora del dia.
18: I jo tindré secció o què?
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
19: A 1861, un ric propietari...
20: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
4: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
20: Una hora d'història que us captivarà.
4: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
21: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
22: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano. Mm.
21: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. És curiós,
22: acabes
21: això.
22: Acabes d'obrir un meló interessant.
21: Sí, interessant. Sí. Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica... Va, com de...
4: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
22: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diries.
21: Sí, que és veritat. Aquelles senyores que...
22: Biorritme lent, sempre en bata, van fresques.
21: A la que es posa aquella bata, una senyora? Una
22: ja
21: senyora
22: no es mor. Aquella...
4: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Dos quarts i cinc minuts a 12.

0: Amb la cançó És meravellós, el temasso de l'estiu de l'Àuria Frank. Àuria, com estàs?
1: Molt bon, bon dia. Superbé. Vinc una mica amb sentiments trobats avui.
0: Ah, sí?
1: Vaja. Estic entre trista i feliç. Trista perquè és l'última secció que faig aquest estiu a Catalunya Ràdio.
0: Ai, sí.
1: I em fa molta pena, però alhora feliç perquè ha sigut molt guai. I aquesta contradicció d'estar trista i feliç m'ha fet pensar en la quantitat d'emocions que podem arribar a sentir en un sol dia. Mm. I a vegades m'imagino en el meu cap com a la pel·li d'Inside Out, amb tots aquells ninotets allà tocant botons i tornant-se bojos.
0: Sí.
1: Allò, l'alegria dient, avui serà un bon dia, la tristesa, merda, però és l'últim. I l'ansietat, bueno, doncs que sàpigues que hi ha 47 coses que no tens controlades. Que això del control em preocupa bastant.
0: Sí, benvingut al club.
1: I enmig de tot això hi ha la música. Mm-hmm. La música és pura emoció i pot influir profundament en com ens podem sentir. I d'això anirà una mica aquesta secció d'avui, mm-hmm, ja que venia una mica així trista, diagonal avall. De cop ha sonat una d'aquelles cançons que et desperten, que et fan venir ganes de menjar-te el món i et recorden que, malgrat tot, tot és meravellós. I he pensat, mira, avui començarem el dia amb l'alegria.
0: Clar.
1: I si hi ha una cançó que ha pogut canviar l'estat d'ànim en 3 minuts, doncs potser també li pot canviar algú que ens estigui escoltant ara mateix.

0: El Walking on Sunshine de Catherine and the Waves, que també l'has versionada, no? Em sembla aquesta.
1: He pensat de fer aquesta versió en català avui, sí. Aquí, en exclusiva, a veure què...
0: Ah, és el primer cop que la fas?
1: Oi, primer cop, a veure què et sembla.
0: Oh, que bé, fantàstic. Doncs Laura Franch, en directe al matí de Catalunya Ràdio, la podeu trobar a les xarxes socials, amb la versió en català d'aquest temasso també de la Catherine and the Waves. Pensa

0: La versió en exclusiva del Walking on Sunshine en català de l'Àuria Frank, que la podeu trobar a les xarxes socials. Realment és d'aquestes que posa de bon humor. Així, ben de pressa.
1: Sí. Canvia molt en piano a la versió original. Però,
0: no, però també.
1: El sentit
0: també
1: és el mateix. I és que és automàtic. Fa 30 segons que estava dient la pena que em fa acabar i després d'aquest tema, jo ja tinc ganes de sortir d'aquí saltant. I la música té aquesta capacitat de canviar l'energia d'un moment. I per això posem música per entrenar, per conduir, per sortir de festa, per cuinar, per netejar la casa, que, per cert, netejar la casa sense música, jo crec que és treballar i netejar-la.
0: I tant.
1: Amb música, de cop, és com viure en un videoclip. I cadascú té d'aquelles cançons que li funcionen, no? A mi no em preguntis per què, però la meva és aquesta.

0: Un altre temasso, Put Your Records On, de la Corinne Bailey Rae, que és impressionant aquest tema també, m'agrada molt.
1: I jo ara volia comentar una cosa que a mi em sembla molt curiosa, i és, si la música pot influir en com ens sentim, per què quan estem tristos posem música trista? Vull dir, és que és increïble,
0: per
1: no?
0: Per recargolar-nos una mica més.
1: Ens deixa el nòvio i ens posem a Adele.
0: Exacte.
1: Que vull dir que el cervell podria dir, Aurea, tia, si posa'm la Serge o alguna cosa, no? Però tu no, tu t'hi recrees i dius, saps què? Posem Àlex Ubago i acabem d'enfonsar-nos bé.
0: Sí.
1: I sorprenentment, a vegades ens ajuda, perquè no sempre volem que una cançó ens animi. A vegades només volem que ens entengui, que algú posi paraules exactament el que estem sentint. I a mi m'ha passat d'escoltar un cantant i pensar, joder, és que tu i jo estem en el mateix barco.
0: Estem igual.
1: I sento fins i tot que som amics i no ens coneixem de res, no? Però de cop empatitzes amb aquella persona. I a vegades, pues, plorar amb una cançó també és una manera de deixar sortir el que portem dins, i si no hem plorat prou, doncs la posem en bucle.
0: Per tant, si avui algú, pel que sigui, té ganes de plorar...
1: Doncs que plori. Me muero.

0: Vinga, doncs ja hem plorat una mica.
1: I seguint amb les emocions, després tenim la ràbia. Clar. I la ràbia ens ha donat grans cançons, perquè hi ha artistes que, en comptes d'enviar-li un missatge al seu ex dient-li quatre coses, li han escrit una cançó que sembla que bueno, a mi em sembla que és la millor opció. Agafes sota aquella ràbia i la converteixes en música i de cop milions de persones estan cantant allò que tu senties. Jo penso que aquí ja t'has coronat.
0: Del tot.
1: I una de les coses més boniques de la música és que una emoció que és teva, passi a ser de tothom. Mm. Tu li escrius pensant en algú o en alguna cosa en concret i l'escolta algú altre i ho relaciona amb lo seu i diu, és que aquesta cançó parla de mi. Mm. I si hi ha una cosa millor que escoltar una cançó de ràbia és cantar-la en ple pulmó, perquè cantar, a més, ens va bé, ens ajuda a regular la respiració, a reduir l'estrès, s'ha relacionat inclús amb hormones del benestar i del vincle, com la famosa oxitocina.
0: O sigui, que això de tancar-nos el cotxe i cantar com si s'anés la vida, potser era autocura i nosaltres no ho sabíem, eh? Directament.
1: Ja ho diuen, que el cos és savi.

0: Aquest temasso de la Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, aquí una versió una miqueta acústica, però també serveix per aquest recorregut pels sentiments que avui estem fent amb l'Àuria Franc.
1: Tant. I això que dèiem dels beneficis de cantar, que encara crec que hi ha una cosa més potent, i és fer un grup.
0: Oh, i tant.
1: Vull dir que quan cantem, piquem de mans, ballem, i ho fem tots junts, passa una cosa que a mi m'encanta, i és que ens sincronitzem. I això reforça el vincle social. I és una de les coses que més m'agraden dels concerts, no? I pensa, i centenars o milers de persones que no es coneixen de res, cadascú amb la seva vida, els seus problemes, les seves penes i alegries, i la seva història. I de cop, durant la tornada, tothom està cantant les mateixes paraules en el mateix moment. I dic que passen a ser moltes veus que acaben sent una de sola. I a mi hi ha una cançó que ara mateix que recordi que he cantat així ple pulmó en un concert, és aquesta.

0: Libertat, el Nil Moliner. Aquest és el tema que l'Àurea recorda haver cantat a ple pulmó, i això també podem saber com sonaria en català, no?
1: Exacte, potser no serà a ple pulmó, però serà en català.
0: En directe a Catalunya Ràdio, la versió de l'Àurea Franc de Libertat, de Nil Moliner.

0: La versió de Libertat de Nil Moliner, de Laura Franch, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Laura Franch, que podeu trobar a les xarxes socials en aquest recorregut que estem fent pels sentiments a través de la cara bé de les cançons.
1: I ara passem a la nostàlgia,
0: oh,
1: perquè la música no només ens porta emocions, sinó que també ens porta a moments, que hi ha cançons que necessites sentir 2 segons i pam, ja tens 15 anys, tornes a aquell estiu, a aquella discoteca, a aquella persona i fins a tot aquella olor. Potser feia 10 anys que no hi pensaves, però saps la lletra de pe a pa. I després no recordem ni que vam sopar abans d'ahir. Perquè música, emoció i memòria estan molt relacionades i per això una cançó funciona tan bé gairebé com a màquina del temps, a cada qui cadascú té la seva. I el tanto. Ara ve una cançó, que no et diré quina és, però a veure si amb les 3 notes l'endevines.
0: Vinga, Laura Franch, en directe.

0: Vinga, després de la Britney, per on continuem, Àurea?
1: Ara continuem amb un concepte que s'ha fet molt popular a les xarxes socials, que és el Mind Character Energy, és a dir, energia de protagonista. Per sort o per desgràcia, nosaltres no tenim una orquestra seguint-nos pel carrer, com la Rosalia, encara.
0: De moment, sí.
1: Però tenim Spotify, la ràdio, auriculars, el cotxe... I qui no s'ha imaginat alguna vegada que és el protagonista de la seva pròpia pel·lícula, una mica així com el Show de Truman? I és que la mateixa escena pot canviar completament segons la música que hi posem. Vull dir, tu imagina't caminant pel carrer de nit i si posem música romàntica, de cop sembla que estiguis a punt de trobar l'amor de la teva vida sota la pluja de París. Si posem música de terror, corre i no miris enrere. Però si posem una cançó com aquesta, de cop ja no camines, desfiles.

0: Home, realment fas les passes i tot, eh? És a dir, desfiles, és el que has dit tu. És el que has dit tu.
1: I hi ha una cosa que això de sentir-nos protagonistes, penso que no és nou. Hi ha una altra sensació que a mi m'encanta i és la de viure en un musical.
0: Oh!
1: I un musical, és a dir, els personatges normalment no comencen a cantar perquè sí. Canten quan parlar ja no és suficient. O sigui, quan l'emoció és tan gran que falten paraules, no? I estan tan enamorats que canten, tan enfadats que canten, tan tristos que canten, que vist des de fora és bastant estrany. Vull dir, imagina't discutir amb la teva parella i tu li dius, és que mai m'escoltes i ja es fot a cantar, és que jo t'estimo molt. Jo diria, bueno, tu m'estàs vacil·lant a mi.
0: Exacte, vacil·lant una mica.
1: Per això ens agraden tant els musicals, perquè fan literalment el que fem nosaltres cada dia, i és posar música al que sentim.
0: I una de les cançons, una de les pel·lícules que millor ho representa, que a mi m'encanta també, que és aquesta.

0: This is me, el Tamasso de The Greatest Showman. El que està clar, està clar, Àurea, que la música és una part fonamental, gràcies a Déu, de la nostra vida.
1: I tant, vida. Tu imagina't aquells reels inspiracionals d'Instagram sense aquella melodieta de piano de fons, jo crec que seria infumable. Vull dir, però clar, és que li volem posar música a tots els moments. Sí. Imagina't, doncs, aquell primer petó en un concert, la música en directe del nostre casament, la cançó que ens recorda aquell viatge, que ens ha acompanyat durant aquella ruptura, aquella nit de festa, i fins i tot hi ha gent que prepara playlist, la playlist que vol escoltar a l'hospital el dia que va de part o fins i tot al seu funeral.
0: Ui, això ja és més... Ja és de nota, això. Ja
1: és un tema, no?
0: Sí, exacte.
1: Posem música als moments més importants perquè d'alguna manera volem recordar com ens vam sentir. I tornant a la pel·lícula d'Inside Out, potser una de les coses més boniques que ens explica és que no necessitem estar contents tota l'estona. Podem estar feliços i tristos alhora. Podem estimar algú i estar enfadats amb aquella persona. Podem estar emocionats perquè comença una nova etapa i alhora nostàlgics perquè se n'acaba una altra. Podem tenir por i tot i així fer-ho.
0: I de nou, com que aquí es tracta de cançons, si n'hi ha una que sap acompanyar-los quan tenim por, quan no ho veiem clar, és un altre Tamasso que l'Àurea Franc ens interpreta en directe en català.

0: Fix You dels Coldplay, una cançó més en aquest recorregut que estem fent avui per les emocions, els sentiments, amb l'Àurea.
1: I després de tot aquest estiu parlant de música, crec que m'he adonat d'una cosa. La música no sempre pot canviar el que ens passa, però sí que pot canviar com ho vivim. Ens pot fer ballar quan estem contents i quan no estem contents. Ens pot fer plorar quan ho necessitem. Ens pot fer tornar durant 3 minuts a una època concreta de la nostra vida, fer-nos sentir protagonistes caminant pel carrer i inclús unir-nos amb algú que no coneixem de res cantant la mateixa cançó. I fins i tot una mateixa cançó ens pot fer sentir coses completament diferents segons com soni. Per exemple, It's My Life de Bon Jovi. L'original és un himne. És gairebé un... Aquesta vida és la meva i faré el que em doni la gana. Però quan la vaig decidir adaptar al català i portar-la només a veu i piano, em va passar una cosa. Que de cop aquell és la meva vida ja no sonava rebel, sonava com més íntim. I... En lloc de cridar-li al món, sento com que m'ho estava dient a mi mateixa. I crec que és una bona manera d'acabar aquesta última secció perquè al final nosaltres som els directors del musical de la nostra vida.
0: Ai, que bé. L'Àurea Franch, amb la versió, amb aquest canvi que li ha fet, que ara el sentirem, l'Àurea Franch ens interpreta en directe la versió en català de It's My Life, de Jon Bon Jovi.

0: Molt curiós els girs que li fas a les cançons, com duen, la mateixa cançó sembla de dues de radicalment diferents.
1: Totalment, sí, sí. I a vegades és difícil dir el mateix, clar. Però bueno, més o menys intentar transmetre el missatge, no? El concepte.
0: Àurea Franch, mil gràcies per aquest estiu, per les teves versions en català. De debò que...
1: Ha sigut molt guai.
0: Ha estat molt bé, ja ho repetirem, ja ho repetirem.
1: Espero que tingueu el que queda de l'estiu, doncs un estiu meravellós,
0: un
1: també.
0: Un estiu meravellós, exacte. No us perdeu els temassos de l'Àurea Franch, entre els quals és meravellós, i seguiu-la a les xarxes amb aquestes versions en català i les cançons originals, algunes de les quals les hem sentit des d'aquí, a Catalunya Ràdio. Àurea, un petó, gràcies.
1: Gràcies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. El balanç de la tragèdia al nord del Nepal, a tocar amb la frontera amb el Tibet, s'eleva a 270 morts. Segons acaba d'informar la policia, és previsible que aquesta xifra pugi molt més, perquè hi ha com a mínim uns 1.500 desapareguts, dels quals una tercera part serien estrangers. L'Índia i la Xina són els dos grups més nombrosos i han enviat efectius i ajuda per intentar socórrer les víctimes. Els equips d'emergència, però de moment, només han pogut rescatar 123 persones. A la capital, Katmandú, la gent intenta saber coses dels seus familiars.
4: Fins a les 8 del matí encara hi havia contacte amb la meva germana. Després, cap a 8:45, va arribar la inundació i des d'aleshores hi hem perdut el contacte. Fins ara el nom del meu nebot encara no apareix en cap llista i el nostre germà, del districte número 2 de Bulfing, també està desaparegut.
3: Des de l'exili, el Dalai Lama ha dit que prega per les víctimes i ha enviat el condol als seus familiars. Més notícies, Estel Batet, Carles.
5: L'acord històric de Meta als Estats Units obre un possible front global de lluita pels perjudicis addictius a les xarxes socials. El grup liderat per Mark Zuckerberg pagarà més de 16.000 milions de dòlars i es compromet a posar límits i fer bloquejos, però només als Estats Units. Caldrà veure ara si d'altres estats o associacions de consumidors d'altres països demanden Meta pels danys mentals que provoquen aplicacions com Facebook o Instagram. Ho ha explicat a 3Cat Info Pep Jové, que és advocat expert en tecnologies de la informació a la Unió Europea.
6: Aquí a Europa, ara que es permeten demandes col·lectives, podria haver-hi una demanda col·lectiva, per exemple, d'associacions de consumidors, i més a més tindrien un bon antecedent. Una cosa és que se'ls aclari oficialment innocents, com se li vulgui dir, i l'altra cosa és que no hi hagin uns antecedents que lògicament pesarien molt en un jutjat de qualsevol país.
3: El jutge ha arxivat la querella per calúmnies de l'exportaveu de Sumar Íñigo Errejón contra Lisa Mulià. El magistrat creu que l'actriu no va cometre cap delicte quan va compartir continguts a les xarxes socials sobre el comportament de l'expolític i ho qualifica d'opinions personals emparades a la llibertat d'expressió. Davant del jutge, Mulià es va situar com a víctima d'una persecució política per haver denunciat, segons ella, una persona en poder.
5: Diverses platges catalanes proven un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que fa servir càmeres que no enregistren. El sistema està pensat per detectar el tipus d'ofegament més comú, que és el de persones grans que perden el coneixement dins de l'aigua. Girona, Núria Peraire.
7: Bon dia. Quan una persona perd el coneixement, no crida ni es mou de manera exagerada, per tant, costa més de detectar, i quan les platges estan plenes de gent, encara més. Però Activa Serveis Aquàtics ha patentat a Europa una nova tecnologia. Instal·len una càmera que apunta al mar i s'hi aplica la intel·ligència artificial per identificar cossos que no es mouen. Les imatges les rep en directe un centre de control que, quan veu un ofegament, avisa el socorrista de la platja. Ho explica el director de Proactiva, Oriol Canals.
8: Està analitzant sobre un mateix pla moltíssima gent alhora, moltíssima gent a la vegada. Per tant, diguéssim, la probabilitat de que nosaltres detectem un cas com el que t'acabo de dir és molt superior a la que tenim sense aquesta tecnologia.
7: L'estan provant a Badalona, Roses, Platja d'Aro, també a la piscina del Club Natació Catalunya de Barcelona. Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Les pròximes setmanes començaran les obres al mercat de la Boqueria de Barcelona, el més antic de la ciutat. Les millores constructives aniran acompanyades d'un retorn a la idea d'un mercat tradicional amb més producte fresc, ja que ara més de la meitat del que s'hi ven està pensant pel consum immediat dels turistes. Barcelona, Montse Gené Riba.
9: Hola, bon dia. Ara, després de l'estiu, es començarà per les obres dels nous lavabos. L'any que ve es farà la reforma de l'illa central de les peixateries i el canvi del sostre de fibrociment. I s'obrirà un passadís central que connectarà per darrere amb la plaça de la Gardunya, que és l'entrada natural dels veïns del barri. Al mateix temps, es limitarà a un màxim del 50% el producte elaborat com sucs, fruita tallada, entrepans o plats cuinats pensats per als turistes o gent de pas. Ho ha dit la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil.
10: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
9: L'èxit turístic de la boqueria ha fet que cada vegada hi hagi menys producte fresc o tradicional, que actualment és el 47%. Les obres costaran més de 12 milions d'euros. Montse Gener, Riba, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Esports, Marta García.
11: Dominic Livakovic ja és oficialment nou jugador del Barça, firmant per les quatre pròximes temporades fins al 2030. A les 9, Barça Athletic Club en el Camp Nou, amb la TDT a partir de les 8. Segons el president Joan Laporta, hi haurà una reivindicació a l'estelada en les graderies de l'estadi, després dels fets de diumenge en el Camp de l'Elx. També de la primera jornada, 8:45, Celta Osasuna. Ahir, Madrid 4, Real Societat 1. Joan Laporta també insistix que l'oferta per fitxar Julián Álvarez segueix vigent i demana a l'Atlètic de Madrid que se repensi la seva negativa. L'argentí no s'entrena per segon dia consecutiu. El club matalassera alega una indisposició. Brian Zaragoza ja ha passat la revisió mèdica amb l'Espanyol. En les pròximes hores se farà oficial la seva arribada, com ha cedit, per una temporada amb opció de compra no obligatòria. En segona, el Girona acaba de fer oficial l'acord amb l'Ajax pel traspàs de Víctor Sigankov al club neerlandès. També el fitxatge de Javier Boñar, que arriba després del traspàs d'Arnau Martínez al València. I en la Vuelta, 177 quilòmetres de recorregut en la sisena etapa, que se disputa entre Alcosebre i Castelló de la Plana. Tadej Pogačar segueix de líder.
2: Fins aquí

0: Les notícies.
1: 77 quilòmetres de recorregut en la sisena etapa, que se disputa entre Alcossebre i Castelló de la Plana. Tadej Pogačar segueix de líder.
0: Fins aquí.

0: Les notícies.
1: 77 quilòmetres de recorregut en la sisena etapa, que se disputa entre Alcossebre i Castelló de la Plana. Tadej Pogačar segueix de líder.
0: Fins aquí les notícies.
2: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
3: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
4: A casa i al Sudan.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
2: Oh, espera't, que no venen músics avui.
0: Sí, avui ens visiten músics.
2: Bé, així m'agrada, recolzant la música en català.
0: El Pony Pissador.
2: Castellans venen?
0: No, collons, són catalans.
2: Collons, has dit Pony Pissador, no? A veure, jo no sóc pas en Cervantes, però Pony Pissador és en castellà, això, vull dir.
0: Això sí, però ells són catalans.
2: Bueno, llavors s'haurien de dir el Pony Trepitjador.
0: Escolta, canten en català, és igual com es diguin.
2: No, ja els hi preguntaré per què es diuen el Pony Trepitjador.
0: No, tu no has de preguntar res. Això pregunta en Peyu i tu prepara el teu tros.
2: Quin tros?
0: Home, avui tu i jo hem de parlar de l'elegància.
2: L'elegància?
0: Perquè avui dediquem el capítol a la samarreta Imperi.
2: Collons, Gerora. Gerora, la samarreta Imperi, per fi, una cosa que coneixem tots.
0: Sí.
2: Llavors, és que portàvem una ratxa que si el transistor, com es deia...
0: El transceptor.
2: El secreter.
0: El secreter, sí, sí.
2: Ah, vull dir, Gerora, l'elegància...
0: Calla, que arriba el jefe.
3: Déu us guard.
4: I visca el...

0: Per què es diu Imperi la samarreta Imperi?
1: Perquè ens deixa els braços a l'intemperi.
2: Bona, bona, sí senyor.
1: Mira. Sí, és senyor, sí, sí, sí. Intempèria, veus? Intempèria ve d'aquí, Imperi.
2: Sí, sí, sí, molt bé, hòstia, ets bo.
1: És del francès, Intempierre.
2: Intempierre.
1: Intempierre.
2: La samarreta Intempierre.
1: Intempierre, del francès, Intempierre.
3: En aquest programa sempre s'aprenen coses.
2: Gràcies, gràcies, Xuriguera.
0: Sempre, sempre s'aprenen coses, si m'escolteu a mi, que sóc el que ha buscat la informació de veritat, perquè no té absolutament res a veure amb el que acabeu de dir. Napoleó Bonaparte. D'aquí pren el nom la samarreta, del regnat de Napoleó, del que es coneix com el primer imperi francès. Principis del segle XIX, Napoleó va abolir tot allò que es pogués relacionar amb l'aristocràcia. A nivell de vestuari va eliminar cotilles, sabates de taló, coses sofisticades. Tot fora. Es va simplificar la roba, tant d'homes com de dones, i així es va crear l'estil imperi del primer imperi francès.
3: Collons de francesos.
0: Curiós, eh? Per això es diu imperi, la samarreta imperi, perquè sí, sí, es va començar a utilitzar molt durant aquesta època, però l'invent és previ, heu de saber que és previ.
1: Sí, encara. Home, la va inventar un català.
0: No.
1: Sí, un català que suava molt.
0: No, no, no suem els catalans.
3: No.
0: També és cosa dels francesos.
3: Collons de francesos,
0: sí, tu,
3: eh?
0: Els antics mercats francesos, us heu d'imaginar, saps com la boqueria però plena de francesos?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno,
2: sí.
1: Com la boqueria.
0: Com la boqueria, sí.
1: Un mal i corrent.
0: Els homes que carregaven i descarregaven les mercaderies a primera hora al matí es fotien de fred. Però els jerseis de màniga llarga es veu que eren una mica incòmodes per traginar les caixes. Fins que un dia un treballador va tallar-se les mànigues del jersei, saps?
2: Les mànigues, eh?
0: Les mànigues, sí.
2: Va, no, que no s'hagués tallat les venes.
0: Home, no, no. No,
2: bueno, boig. Collons, que va anar a les 6 del matí descarregar caixes a París amb aquell fred que fotia, dius, sí, collons...
0: Tot en francès.
2: Ah, imagina't. Hòstia.
0: Es talla les mànigues del jersei per protegir-se igualment del fred, però per tenir els braços lliures per poder treballar. I així comencen a aparèixer les primeres peces de roba sense mànigues, que això també ho has de saber portar.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè
2: sí, sí, sí.
0: Aquells pèls a les espatlles, sí, no? La Mercè ho ha vist de seguida. Ai, ai, ai, ai, ai. El que no sé és com d'aquí la cosa ha derivat fins que els potencials clients de la samarreta Imperi siguin els avis que juguen a petanca.
2: Collons, això perquè, no... perquè els francesos hi juguen molt a la petanca.
0: Sí que és veritat.
2: Els francesos, és... si tenen una cosa, vull dir, la petanquer...
0: La petanquer...
2: és l'hosti. Tu vas a França, qualsevol racó de França, i veus jugant petanca.
0: Sí, senyor.

0: Jo us puc dir més o menys quan es va posar de moda la samarreta Imperi.
1: Aviam.
0: Va ser als anys 50.
1: Sí.
0: Als anys 50, els francesos...
2: Bueno, poder prou, no, ja? Que ens passa tot el puto programa parlant de francesos, no, o què? Bueno. És que des que hem començat amb els francesos aquí, francesos bueno, allà...
1: Aviam, si són els inventors de la samarreta Imperi, són els inventors.
0: S'ha de fer, sí. Ja està. Vale, els francesos, vale. Als anys 50, els francesos van començar a anar de vacances a prendre el sol. I aquí és on es va popularitzar les samarretes sense mànigues d'ús exterior.
1: Sí.
0: Fins llavors era una peça que únicament es portava dins, era roba interior.
1: Roba interior, que és on s'hauria d'haver quedat, perquè la gent que van amb samarreta Imperi, ja et dic jo que n'hi ha...
0: Els pèls.
1: Aquells pèls, fa molta angúnia, molta angúnia.
0: Més tard la van posar de moda alguns actors de Hollywood. Clar. Marlon Brando...
1: Bueno, això és diferent, eh? Això és una altra cosa.
0: Aquí... Tots fem paper d'heterogarrulo, eh? També t'ho diré.
2: Bueno, però...
0: Marlon Brando portava una samarreta Imperi que li quedava bastant bé.
2: Amiga.
0: Sí, que li quedava
2: ja
0: bé.
2: Nosaltres.
0: A la pel·lícula Un tramvia anomenat Desig.
1: L'has vist, aquesta?
3: Jo sí.
1: Tu, Fel?
0: Sí.
2: Sí, home, hòstia, està a punt de sortir-hi.
1: Ah, sí?
0: També... És mítica la samarreta Imperi de Robert De Niro a Toro Salvaje.
2: Hombre,
3: me l'he vist,
2: Robert De Niro.
3: Feia de Salvaje.
0: I sí, anava sempre brut, eh? I el Bruce Willis, també. Jo, a Jungla de Cristal, sí o no? Sí, que sempre anava pobre. Sí. Que li
1: passa que jo les samarretes que he vist no eren ni amb en Bruce Willis ni amb en Marlon Brando.
0: No.
1: Llavors,
0: canvia la història.
1: Sí. No us poseu samarreta Imperi. Eh?
2: Sisplau, no.
1: Sisplau.
2: Fot un fàstic.
0: Depèn dels braços.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Bojos coneguts. Un grup de música que no fa música urbana, ni reggaeton, ni pop, sinó que fan folk, seixantis, música celta, sardanes, tarantela i òdel, entre molts estils de música que s'allunyen del que molts poden considerar música comercial. Això sí, ja t'aviso que sonen igual o millor.
1: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença el Poni Pisador.
5: Bravo! Bravo!
1: Aneu seient, que sou tres i és complexa la logística. Esteu bé? Esteu còmodes en aquest escó del segle... No sé de quin segle és, però bueno.
6: Molt bé. Estem molt bé.
3: Fantàsticament.
1: Què heu esmorzat avui?
3: Un cafetó i un melindro.
1: Cafetó i melindro?
6: Un tall de pizza d'aquests de forn.
1: Tall de pizza?
6: Bueno, això que és com una pizza, però no és ben bé una pizza.
0: Coca de recapte, home.
6: Però és que no era...
0: No era
6: de recapte. Però el concepte...
0: Era aquest.
6: Però potser d'una altra procedència.
3: Te l'has menjat amb forquilla, Ramon?
6: No,
3: hi ha hagut,
6: és que no hi ha hagut. Penso però m'han servit forquilla, el que passa és que jo no l'he fet servir.
3: Llavors era esmorzar a forquilla.
6: Vale.
3: Si em preguntes a mi, si hi havia una forquilla entremig.
6: Vinga.
1: Guillem?
7: Jo no he esmorzat, un cafè i ja està.
1: Ja està, eh?
6: És que Guillem és un valent.
7: Sí, soc d'aquests.
1: Sí, però tu sembles un tio que té... que té saque, diguéssim, no?
7: Sí, però és que anava molt just de temps.
1: Ostres, amb el Guillem tinc una relació especial, perquè jo et vaig entrevistar fa molts anys. Ja és una cosa que m'ha marcat de per vida. El Guillem Codern el vaig entrevistar quan fèiem una secció a l'APM, alguna pregunta més, que es deia Hàbils. Era prèvia a l'Ole Tu, vull dir que parlo de molts anys. I vaig anar a un pis a Vallvidrera i vaig anar-hi perquè tenies una habilitat que era llançar cartes i tallar pastanagues pel mig. Sí. Te'n recordes d'això, eh?
7: Una adolescència difícil. Sí.
1: Però és que això era el de menys, perquè llavors vaig començar a parlar amb tu i em vas dir, sí, bueno, amb uns amics estem construint un menhir,

0: El més gran del món.
1: En aquell, el que en aquell moment era el més gran del món.
0: I això està documentat, diguéssim. Vull dir, veu...
1: Tinc una foto, però no...
2: Però com era de gran? Perquè, a veure...
0: Perquè ens fem una idea que quan...
1: Hòstia, de memòria, crec que eren 35.000 peces o alguna cosa així. Feia 8 metres de llarg i 3 o 4 d'ample, una cosa així. O sigui, no hi cabia a casa. El vam de muntar com a la terrassa, així, molt apurat.
0: Anem pel principi del grup. Us vaig fer la pregunta que... Bueno, la més difícil que us faran avui, suposo. El senyor dels anells i Astèrix i Obèlix, amb què us quedeu?
3: Home.
0: És gros, això, eh?
1: Va, jo em mullo, Astèrix i Obèlix.
0: Sí.
4: Et puc proposar una cosa?
0: Endavant.
4: Pot ser el senyor dels anells amb el doblatge d'Astèrix i Obèlix?
0: Pot ser el que vulgueu, les normes...
4: Crec que és, jo vull això.
0: Val. Sabeu que jo no he vist el senyor dels anells, eh?
4: Bueno, amb el doblatge d'Astèrix i Obèlix segur que faria.
3: No has vist les pel·lícules
0: del senyor? No, cap pel·lícula, ni he llegit cap llibre del senyor dels anells, ni amb prou feina sé de què va.
3: Però, pues, aviam.
5: Aviam.
0: No m'agrada, no m'agrada.
3: Però si no l'has vist.
0: Per això no m'agrada. No m'agrada...
6: Em passa el mateix, Peyu. Em passa el mateix.
0: No
6: hi ha res, no m'interessa per res.
3: Doncs pues està molt bé, eh? Jo t'ho recomano.
0: Sé que sí que el nom, el Pony Pissador, surt d'allà.
4: Ah, sí?
0: Surt no? Del Senyor dels Anells.
6: Vale, sí. No
0: per la gent
6: res.
0: Que no conegui...
5: La taverna.
4: La taverna, ara.
3: Això mateix.
7: Ara has arribat.
0: Expliqueu una mica, per la gent que no som molt...
7: La gent més burra.
0: Exacte.
3: Nosaltres... que som del 91-92, quan va sortir la primera pel·lícula teníem uns 10 anys, uns, bueno, no sé, crec que és del 2001.
0: Sí.
3: I clar, va ser molt impactant per nosaltres. Era com, hosti, això és molt guapo.
0: Molt parit, eh?
3: I hi ha un moment que van a la taverna aquesta del Pony Pissador i llavors el Pipín i el Merry, que són com els dos hòbits trapelles, diuen, no, oh, ja venen cervesa per pintes. I llavors s'agafen una cervesa i acaben ballant sobre la taula, així, música com la que fem nosaltres.
0: També és la música que us va inspirar una mica, i és la música que
3: bueno,
0: feu.
3: Bueno, aquesta associació d'idees de hòbits bevent pintes de cervesa i música irlandesa i tal, vam dir, ei, potser havíem de...
0: Anem per aquí.
3: Anem per
5: sí que us hi veig una mica, eh?
4: Està l'escena de l'aniversari del Bilbo i la celebració al principi de tot, que també és un lloc on, si tu no penses que voldries estar allà, és que et passa alguna cosa, realment.
5: Sí, sí, sí.
3: L'Adrià, que és un dels membres que no hi és, tenia, quan anàvem al cau, el seu despertador era la cançó dels Hòbits.
0: Ah.
3: I llavors, bueno, el nostre que anàveu, imaginari sempre...
0: Anàveu al cau, eh? Sí. Ja es va entenent tot, ara. Escolta, feu yodel, també? Expliquem una mica, també, a la gent que desconeix aquest estil de música, què és el yodel.
1: Guillem. El yodel és el que la gent coneix com a cant tirolès, que és el yodel-i, aquest. I una cosa que vam començar a fer en broma, i el Ramon un dia, sense previ avís, enmig d'un concert, va dir, vale, ara farem una cançó de yodel per tots vosaltres. I de quan vaig trobar que enmig d'un concert havia de cantar una cançó, que per nosaltres era una broma interna, i per culpa del Ramon...
3: No, sí, és que el Guillem té aquestes coses de les aficions que comentaves.
0: Sí.
3: Llavors, un dia el Guillem i jo ens vam fer amics anant a un concert de metal al bus, vam estar xerrant molta estona...
0: Sí.
3: I, pues a mi també m'agrada el folk, no sé què, va ser quan el Guillem va entrar al grup i em va ensenyar el Franz Lang, que és el yodeler més important del món.
0: Sí.
3: I jo, que guapo, bueno, no sé què, tal... I resulta que el Guillem portava molt de temps estudiant.
0: Fent això, eh?
3: Sí, ell ja en sabia moltíssim.
0: Bueno, però perquè tu, Guillem, has guanyat campionats de música de yodel i de no sé què més. I...
1: Sí, vaig fer un campionat de Camp Mongol.
0: Camp Mongol.
1: I això sí que em van donar un premi, però de yodel no, encara no.
0: De Camp Mongol. I el Camp Mongol què és, a diferència del yodel?
1: Hosti, no, com ho explico, això?
3: És una altra
2: fita. Fes-ho,
0: ensenya-ho. Podries fer una mica de Camp Mongol?
5: Sisplau.
1: Aviam.
3: Fes una així, com molt de la seva. Fes la Santa Espina o saps? Alguna melodia d'aquestes.
1: O sigui, el cant mongol és un estil de cant en què tu amplifiques el que són els harmònics de la veu i els pots fer dues notes alhora.
0: Aviam. Aquesta és ho he entès perfecte.
1: Sí, no? Aviam, seria... Mira, més o menys sonaria així.

0: sentiu el xiulet? Uau!
1: He pensat que... El Virolai.
2: El Virolai, tio.
1: El Virolai fa la bon cantant, ho trobeu?
3: I on era aquest concurs?
1: A una ciutat que es diu Kizil, que està al mig de Sibèria.
3: A Sibèria,
4: eh? Sí. Estan fotent una entrevista que no estic entenent res, jo vull fer-ho.
3: On, com, o sigui, on t'has d'apuntar? En quin moment et surt a l'Instagram? Vol participar a un concurs de mongol?
5: Crec això era passar la sardanya, no? Segur que... Era.
3: Déu-n'hi-do. És que també sou ben curiosos, vull dir, amb els instruments que toqueu. Toqueu

0: el banjo, la flauta de bec, la flauta britànica, la mandolina, els instruments normals no us agraden, diguéssim.
1: No, de fet, estan vetats.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Al grup hi ha uns estatuts?
1: Hi ha uns estatuts que diuen si qualsevol cosa que sigui una mica massa popular o estigui mínimament de moda,
0: fora.
1: No s'hi val.
2: El símbol és el típic saxofonista que fa un solazo de saxo i llavors de sobte té molt de rèdit social.
0: Sí.
2: Això fora.
0: Fora.
1: Sí.
0: Fora. Com us organitzeu una mica? Com decidiu de quins temes parlarem a les cançons? Qui escriu les cançons, bàsicament?
1: Ho fem... És entre tots. Treballem molt col·lectivament. Però, mira, ara tot just estem preparant un disc nou, que també anunciem aquí, pum.
0: A la Renaixença.
2: Sí. Exclusiva.
0: Pony Pissador treu un disc nou, que es dirà...
1: No ho sabem, però estarà enfocat al nostre projecte del Pony Menut, que és el projecte que tenim per públic familiar.
0: Sí.
1: Així que és possible que li diguem el Pony Menut i ja està, així no ens hem de pensar un títol.
0: Molt bé.
3: Però si el Pony ja era petit, imagina't el Pony Menut.
1: És molt petit.
2: És més petit.
1: Molt petit.
3: Molt bé.
1: I llavors ara, doncs, una de les cançons va sobre trens.
3: Trens.
1: Perquè doncs, fa temps... Hi ha una tècnica amb l'harmònica que es diu chugging, sí. Que consisteix... Que també la sap fer el Guillem. Que consisteix
0: en... Pot ser que el Guillem sigui l'únic que sap fer coses?
2: Sí. Per resumir-t'ho molt, un cop en streaming vam fer una pregunta així col·lectiva que era quina d'aquestes 30 coses no fa el Guillem Codern? I la que no fa era guanyar campionats d'escacs, que és la més normaleta.
0: Sí.
2: Tota la resta de coses eren molt més estrafolàries i ja et passarem la llista,
1: ara
2: si vols.
1: Ara està molt còmode, eh, el Guillem? Ara mateix està...
4: Sí, m'encanta. No, està bé.
1: No, li fa vergonya. Bueno, el cas és que hi ha aquesta cosa que imita els trens.
3: En Guillem?
0: Amb l'harmònica.
1: Amb l'harmònica. Llavors van dir, vale, doncs fem una cançó sobre trens.
3: Sí.
1: I llavors l'Adrià tenia... Hi ha una tonada americana que també imiten els trens molt. I vam dir, doncs podríem fer una cançó sobre un tren que s'espatlla i no sé què, i mig parlar de la Renfe i tota la història. I llavors... Pues un cop tenim com aquest concepte de on està més o menys la broma, llavors ja pues, la lletra es fa més o menys sola.
0: Feu un tipus de música que, bueno, ja ho hem definit, és curiós. Si haguéssiu nascut a un altre moment històric, no sé de quin grup social us hagués agradat formar part.
1: Això tu, Miquel.
2: Si tires prou endarrere, sí. Hi havia certs llocs d'Europa on hi havia un estrat social que eren els bards. No el Bart Simpson, sinó els Barts amb D. Llavors, era una part de la societat que se n'anaven d'un lloc a l'altre simplement a fer música allà on se la volia escoltar, perquè no hi havia electricitat ni cap altra. Jo crec que aquí hauríem estat molt a gust nosaltres.
0: Veus?
2: Un carro d'aquí allà, i ara sopes i toques una cançó i demà un altre puesto. Jo crec que haguéssim fet.
0: Sabia que no era cap tonteria la pregunta, ho semblava?
3: No. He contingut. I...
0: Quan vau començar el grup, no sé si teníeu algun objectiu concret, ja teníeu previst fer coses com les que heu acabat fent, com anar a tocar al Canadà, Anglaterra o al Vietnam?
2: Viatjar sempre ens ha agradat molt, a tots cinc per separat i junts. Llavors, crec que en el moment en què se'ns ha obert la finestra de poder anar a llocs diferents a veure què hi havia, hi ha hagut un consens immediat bastant.
0: Sí. I com és? Com us arriben aquestes propostes? Una proposta del Vietnam, com us arriba?
1: En aquest cas és el nostre mànager, sí. Que... En una fira d'aquestes.
0: El vostre mànager té una entrevista, també, eh?
3: Sí.
1: Com?
0: Vull dir que se'l podria entrevistar, el vostre mànager.
2: Sí. De sobres.
1: No volia treballar amb nosaltres, al principi.
0: Ah, no?
1: No.
0: Anem a retreure-li una mica, això.
2: Sí.
0: Com es diu?
1: Es diu Roc.
0: Roc.
1: No sé on ella sap. Roc,
2: on és la meva cara?
3: Saluda'm a mi.
1: Hola.
0: En Roc no us volia representar.
1: No, deia que érem massa petats i que no, que aquestes coses que fèiem de prendre el pèl a la gent i que tal, que no, que ell no... no. I un dia...
0: Com el convenceu?
1: Perquè vam fer allò del disc de l'àlbum dels Pingüins.
0: Sí.
1: I ell es va enfadar molt.
2: Vas explicar-li
5: explica en Peyu de què va això.
1: Vam anunciar que traiem un nou àlbum i era un àlbum
5: per xarxes,
1: de fotos.
5: Per xarxes molt.
1: Sí, vam allò, nou àlbum del Pont i tal. I era un àlbum de fotos, eren tot de fotos de pingüins que havíem tret del Google.
0: Boníssim.
1: I a totes les plataformes hi estava el Picasso, el Pinterest. I... Sí.
2: Hi havia una col·labo amb The Penguins, la banda, que era una foto d'ells, òbviament.
0: Molt bé.
1: I el Roc ens va trucar, tios, això no ho podeu fer, això esteu aquí. Ell fa servir molt l'expressió tret al peu. Dius, això és un tret al peu, us esteu fent autoboicot, i nosaltres, com Roc, no és possible que tinguis raó, però estem determinats a intentar-ho. I ens va anar molt bé. Ens va anar molt bé. I llavors, al cap d'un rato, va dir, bueno, tio, ens va dir, literalment, jo no entenc res de com funciona això, però com que us funciona, doncs vinga.
0: I no hi ha hagut algun moment que hagueu dubtat de vosaltres mateixos? De dir, vos dic, hem d'anar per aquí.
3: Vull dir, Guillem.
4: A vegades ho pensem, sí, perquè no? Com que l'escena musical està en un lloc que està prou lluny de la nostra moguda, doncs sí. A vegades tenim una mica de por, però estem...
1: El Guillem té una teoria que si una cosa a ell li agrada és que no, o sigui, no funcionarà. Llavors estem fent una cançó i diem, buah, podríem posar dos voltes d'aquesta tonada. El Guillem diu, buah, això està guapíssim, no ho fem.
4: És una norma interna.
0: Escolta, acabeu d'estrenar un nou treball que es diu Mariners d'Aigua Dolça. I traureu una, bueno, una sèrie de cançons noves en aquest treball.
1: Sí, però, clar, hi ha un lapse temporal...
0: No, bueno, vull dir que l'acabeu d'estrenar i quan et dic que l'acabeu d'estrenar, creu-me que l'acabeu d'estrenar.
1: Sí, vale.
0: Perquè jo sé més bé... Jo sé molt més bé quin dia és avui que tu. Creu-me, Ramon.
2: Clar, tio, si tu i jo hi érem, no... Va passar, no...
0: Això va passar.
1: Sí, doncs sí. No?
0: Heu acabat d'estrenar Mariners d'Aigua Dolça.
2: És bé com si fos ahir...
0: Sí, de veritat, quina gent, hòstia. Sou especials. On viviu? Digue'm on viviu. És que ara... D'on sou? D'on heu sortit?
1: El Guillem i jo vivim a Collserola.
0: Collserola, eh?
1: El Miquel viu a...
2: Jo sóc del barri del Fortpienc, que sí. Si no sabeu on és, aneu bé perfectament. És aquell que hi ha com a sobre de quan passes amb el metro entre Monumental i Arc de Triomf. Pues allò que tens a dalt és un barri que s'hi Fortpienc.
0: Molt bé.
1: L'Adrià és del Guinardó i el Martí de Premià de Mar.
0: Déu-n'hi-do. D'aquí la cançó de les grotes de
1: exactament,
0: Premià, suposo.
1: Sí.
0: En fi, ens tocareu avui una cançó en exclusiva. La presenteu per primer cop a la Renaixença. Estem sí. Molt contents de que ho feu així. Com es titula la cançó?
1: Com es titula?
2: No ho saben.
1: La manera del reier.
4: Sí, la manera
1: sí,
4: del
1: reier. Sí, la manera
2: hauria de ser aquest el nom, però si trobem alguna cosa millor la canviarem. Així
1: no, no, no.
0: La manera del reier de seguida la podrem conèixer en exclusiva a la Renaixença. Abans, però, us heu de sotmetre a algunes proves.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: La paraula d'avui és escambell. A. Escambell. Pedrí situat a la part exterior a la base d'una finestra.
7: Es va enfilar a l'escambell de la finestra i es va fotre dalt a baix.
0: B. Escambell. En acció de paraules que actuen com una de sola en algunes variants del català de les illes i que s'utilitza per parlar d'una tercera persona.
8: Escambell no li has curat el carajillo? I a mi m'has clavat 2,5 euros. Hòstia.
0: O. C. Escambell, seient petit sense braços ni respatller, que es pot utilitzar com a sinònim de tamboret.
9: L'avi Esteve va morir assegut a l'escambell davant la llar de foc, pobre home.
0: A, B o C?
1: Juraria que és la...
2: Jo tiraré per la A, també.
1: És sinònim.
2: Em sembla més convincent.
0: No!
7: No!
0: És el tamboret, un seient petit. Si voleu seure en un escambell, heu de saber què és. Un escambell.
9: No, president, no. Poblacions...
0: Poblacions. Hem posat de moda a Catalunya que la gent se sàpiga els presidents de la Generalitat de memòria i com que els entrevistats ja venien amb els presidents sabuts, ara estem variant una mica les proves.
2: Vinga.
0: Avui us ha tocat poblacions. Municipis de Catalunya de més habitants. Començarem per dalt de tot, que és Barcelona, el més habitat de Catalunya, 1.600.000 habitants, i vosaltres em heu de dir el segon, i consecutivament. Després de Barcelona...
2: Hospitalet de Llobregat.
0: Correcte. El tercer.
1: Badalona.
0: No! Us heu saltat Terrassa.
7: Oh.
9: Que ets de Terrassa.
0: La diferència és de 2.000 habitants, vull dir que l'error...
1: Després ja venia a Badalona.
0: Després ja venia a Badalona, sí, sí.
1: Ah, tio, me l'han fet. Això és gent que ha hagut de marxar de Barna i s'han anat a Terrassa.
0: Bon impissador, moltes gràcies per venir a compartir aquesta estona a la Renaixença. I ara, bueno, ens espera un moment musical que en tenim moltes ganes de sentir-lo. La vostra actuació en exclusiva. Això no s'ha sentit enlloc, diríem.
2: Segur que ho fem superbé.
0: Per primera vegada a la Renaixença, la seva nova cançó, que encara no saben com es titula, que potser es dirà...
1: La manera del reier.
0: La manera del reier. El Pony Pissadora, Marnau Tordera i Laia Gluck. Fort aplaudiment!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
1: Avui no parlàvem de la samarreta Imperi.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la samarreta Imperi.
3: Ara hi anem, Xuri i Fel. Sou vosaltres, per exemple, que bueno, avui us heu preparat una secció sobre això.
2: Sí, no? Volem parlar una mica sobre l'elegància i fer la nostra secció, però ojo, ojo amb la secció, eh?
3: Què?
2: Home, tenim sintonia nova.
3: Teniu sintonia nova? Home, és veritat que ho veu demanar, que volíeu una sintonia.
2: L'Arnau ens ha fet una sintonia nova.
3: L'heu sentit ja, vosaltres, o no?
2: No,
3: encara?
2: Es estrena.
3: S'estrena,
2: a la teva confiança.
3: Sí, s'estrena en exclusiva.
4: Exclusives.
1: L'estrenem aquí.
3: Avui, Avui el Pony Pissador, la vostra sintonia... Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs endavant amb la sintonia.
5: Es diu Fel i Xuri i he posat també una mica de lletra, uns versos verdaguerians.
2: Que macos. Això no havíem quedat així.
3: No ho heu parlat, això,
2: Però bueno,
3: aviam.
1: Mestre, endavant.

0: emocionat.
1: Però què és això?
0: M'he emocionat.
2: A veure... No sé si t'està collonant.
0: No.
2: Però és en sèrio.
0: És en sèrio.
2: Hòstia.
3: Hòstia. Hòstia. Heu passat de no tenir sintonia a tenir la millor del programa,
0: sí, sí,
3: eh?
0: Sí, sí, sí. No, amb lletra, sí. La gent ja pel carrer...
3: És una mica... Feliçuri. Ara anireu pel carrer i es faran això, eh?
0: És dibuixos animats, eh?
2: Banner i Flappy, eh?
0: Sí, sí, sí.
4: A veure, em vaig inspirar amb Gat i Gos.
3: Gat i Gos.
4: Sona Gat i Gos, doncs vaig pensar a Xuri i fer el Feliçuri.
0: Hòstia, hòstia, ara fes la secció, saps, sí, amb l'emoció que sí porto.
3: No, si no tornem a tocar la sintonia, eh?
0: Torno a tocar.
3: Si la secció no és bona, anem tirant la sintonia. Endavant, noi.
0: No, res, escolta, nosaltres venim a parlar aquí bàsicament de l'elegància.
2: Qui, si no, podria parlar de l'elegància?
0: Vull dir, mireu-vos nosaltres quan anem vestits.
3: Sí.
2: Qui porta un...
3: Aquest mocador, sí, deixa'm dir-te que no te l'has posat mai bé, diria.
2: La de vestuari, la persona que tenim aquí de vestuari, sí, que és molt seriosa, em sí fot bronca cada vegada.
3: Cada dia.
0: Però la Núria li posa aquest mocador i tu aquest mateix mocador li fots amb en Belencoso, per exemple... Sí. I dius, aquest mocador està de puta mare.
3: Ah, és veritat. Posat igual, eh? Posat igual.
0: Posat igual, igual, igual. Li poses amb en Xuriguera i és que veus a venir que s'hi acabarà mocant. Sí.
2: Però és que a mi em poses un trajo d'aquests fets a mida, sí, i em queda com si...
0: Sí. Primer és difícil trobar-li la mida.
4: No.
1: Però
4: no,
1: bueno...
2: No, trobo que no. Hi ha una facilitat per, fa, sí, per fartar-me.
3: Al respecte.
0: No, però em refereixo a que no t'estàs quiet i que llavors quan hem anat algun cop a fer proves de vestuari d'algú de teatre, ho dius allò, Xuriguera, estic quiet. I per tant...
2: Tinc un nervi dins meu.
0: Un nervi dins seu que no el deixo.
2: Tinc el dimoni dins jo.
0: La samarreta Imperi, per exemple.
3: Avui dediquem el capítol a la samarreta Imperi.
0: Imperi.
3: Sí, senyor.
0: No, vigileu.
2: No us les poseu, la samarreta Imperi, per anar a casa dels sogres,
3: no,
0: per exemple.
2: El primer dia de conèixer...
3: No.
2: Sogre! Saps? I presentar-te allà amb la samarreta Imperi.
0: Amb l'aixella peluda.
3: No.
0: Amb la samarreta Imperi, una mica de tatuatge aquí. Amor de suegro, per exemple. Ja es veu que no.
2: A part, això és l'altre. Si teniu tatuatges, res de samarreta Imperi, eh?
3: Ah, no?
2: Tapats.
3: Com?
2: Per
3: què?
2: Tapats, eh?
3: Per què tapats?
2: Mira, el primer dia que ens vam canviar, aquí, al costat... I va venir aquell nano, aquell secall que corre per aquí. Que...
3: L'Àlex. Ah,
0: per què l'has dit secall? O sigui, tu t'emprenyes perquè et diem que no sé què i ara li dius secall a l'Àlex.
2: Abans vaig veure que tenia tatuatges.
3: Té molts tatuatges, l'Àlex.
2: Mare de Déu.
3: Sí. Dic, I té tatuatges que, bueno...
2: Bueno, saps?
5: Sí, què passa? Estic aquí, eh? Vull dir... Estic callat per... Aviam fins on arribeu, però crec que us aturo, vale?
2: Sí, però vull aquí dir... Elegància, l'Àlex... Jo diria que els més elegants d'aquest programa són la Mercè i l'Arnau, eh?
3: Crec que... I la Laia.
2: Però la Laia, per què és jove?
3: Sí.
2: Ja veuràs com creixi una mica. Que...
0: Escolta, ha sigut atacant amb ell i està, sí, repartint merda per tothom, eh?
3: Sí, noi.
0: Si això és elegant, nano...
3: A més, ens queden 30 segons i em dóna la sensació que no ho he explicat res.
0: Bueno, l'elegància, bàsicament, és... si has d'anar a demanar, per exemple, un hipoteca al banc,
3: sí,
0: no vagis amb samarreta Imperi.
2: No.
0: Pots anar tatuat fins al coll, però amb samarreta Imperi no.
2: Tapat.
0: Llavors, sí, eh?
2: Tapat. Tapat.
0: Què vols dir, tapat?
3: Sí. Tapat, has d'anar. Sí. Home, gaire.
1: Com un entrenador. Cuidado.
3: Exacte.
0: No, que si vas gaire,
3: gaire tapat, et quedaran fora del banc, eh?
0: O
1: el tiro.
3: Alguna conclusió?
0: Si escoltes en Xurifel, tocaràs el cel.
3: Gràcies, gràcies per il·lustrar-nos.
0: No, de res.
3: Carles Xuriguera, Fel Feixer.
2: A vosaltres.
0: A vosaltres.
2: No.
0: La veritat. No.

0: Què sona, Arnau?
1: Bé, la cançó ja t'ho deia, Peyu. Sabarreta d'Imperi.
0: Sí, sí, sí.
1: La peça més icònica de la banda garriguenca Gertrudis, publicada el 2005.
0: Gertrudis van plegar, que sí?
1: Van plegar l'any passat, en efecte.
0: Ostres, tu.
1: Però bé, ens van deixar peces icòniques justament com aquesta, una rumba catalana amanida amb el ventilador, aquest motor idiomàtic i genuí d'aquest gènere que tant estimem. Com deia, doncs van plegar l'any passat, però ens han deixat petites joies refrescants com aquesta.
0: Els Gertrudis els escoltem una estoneta i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.

0: Avui tenim una gosseta schnauzer miniatura de 3 anys.
1: Miniatura?
0: La Rita.
1: A veure, la Rita, veure, si està... Posa'm. O sigui que és petita.
2: Oh, quin bigotet.
3: I es diu Rita?
0: Sí, es diu Rita i és de Calldetenes. És molt, molt, molt menuda, però tot i la mida, es veu que és una gran golafra. Ens han dit que la Rita es passa el dia menjant i cada cop que surt a passejar intenta trobar, atenció, sargantanes per despir-se-les.
1: Es menja les sargantanes.
0: Sí, es veu que li agraden molt.
1: Hòstia de Déu.
4: Molt bé.
0: A casa és molt tranquil·la, però quan surt es transforma i passa l'estona bordant a tots els gossos que es troba.
4: Fot una ràbia, amb això.
0: Sí, a mi també em fa molta ràbia, això.
4: Vas pel carrer i comencen a bordar un gos amb l'altre.
1: Sí.
4: Tu veus que hi hagi el qui us quebra i ansa amb un...
1: Segons quin puesto, sí.
0: Escolta, no t'agraden els gossos, és igual. És que no et deixarem fer comentaris dels gossos. Sort n'hi ha que amb la gent és una mica més sociable.
5: Doncs amb l'afició que la Rita té pel menjar, patirà de valent.
4: Per què?
5: Avui ens l'emportem el 30 de gener de 1948 a Nova Delhi, l'Índia.
1: Avui passegem el gos per l'assassinat de Gandhi.
4: Ai, ai.
0: No anirem bé.
4: Ai, ai, ai. Ai, ai.
0: Ja està.
1: Ja em ve la gana, a mi. A mi ja em ve la gana. Ens situem en un context històric complex. Mentre el món encara es llepa les ferides provocades per la Segona Guerra Mundial, països que ens, bueno, fins fa res eren colònies del Raj britànic, com l'Índia i el Pakistan, s'acaben d'independitzar. Per tant, la Rita trepitja un territori nou. La Rita passeja buscant sargantanes en una zona on els britànics ja no són majoria. Als indis se'ls ha acabat això de viure amb el cap sota l'ala. Per fi poden començar a dir que ja no són ciutadans de segona.
4: Fins... Sensació que t'estan fent acupuntura, amb aquesta música de fons?
1: Una mica sí. Sí.
6: Jo he sentit... Això és un mussó.
4: Estan fent l'acupuntura amb en Peyu.
1: Us n'han fet mai d'acupuntura?
4: Sí.
1: I què? Hi veu notar?
4: No, hi vaig anar un cop i prou.
6: A mi el que m'ho va fer és mort.
1: Mira.
0: No el vas matar tu, no?
6: No m'ho tornarà a fer, no.
1: Fins fa poc es considerava normal que els britànics passessin per davant dels indis en qualsevol aspecte de la vida. Fins i tot els havien de cedir el seient quan anaven en transport públic.
6: És gros, això.
1: És molt gros.
4: Imagina't com vivien, com si, pobra gent.
1: Com si ara aquí puges l'autocar i ve un castellà i t'has d'aixecar, que ara, jo vull seure.
4: Ara.
1: El mateix.
6: Castellà.
0: No, però quan ve un anglès o un alemany, aviat ens ho faran fer.
1: Sí, noi.
0: No pateixis.
1: Tot és tan recent que alguns indis encara mantenen la ferida oberta.
7: Good morning, senyor conductor. Un bitllet senzill, si us plau.
8: Ni good morning ni merdes, eh? Aquí se saluda dient namasté, com s'havia fet tota la vida, fins que vau arribar vosaltres.
1: Ja sabeu que sempre n'hi ha de més rancorosos que altres.
8: Apa, tingui el seu bitllet. Segui allà al darrere i no en toqui els pebrots.
7: D'acord, no cal ser groller. Disculpi, bon home, namaste.
8: Namaste.
7: Em permet seure al seu costat?
8: Sí, tant, senyor britànic, i tant. Sí, sí, segur que hi cabem tots dos. Els seients d'avui en dia són amples. Esperi un moment que trec un moment les bosses. Que tinc les...
1: Aquí tenim un testimoni de, bueno, un dels que ha decidit passar pàgina, deixant de banda el rancor.
8: Tu, no li cedeixis pas el seient a aquest britànic, eh?
1: Bueno,
8: En quin any et pensa que estem, collons de britànic? Bueno. Aquest nano... Aquest nano no s'ha de moure d'aquí, el
1: cul. Bueno, tranquil, senyor
8: conductor. Que es mogui el britànic, eh?
1: Senyor conductor...
8: No, tu quiet aquí. No,
1: a veure una cosa. Tenia les bosses de la compra aquí al seient del costat i estava ocupant espai que a mi no...
8: No t'excusis, no t'excusis. Aquests britànics han fot segles que ens han estat maltractant.
1: Bueno, a mi és que no em fa res ara per moure les bosses.
8: No, és que no tenim per què aguantar-ho, eh? No baixi el cap, eh? No t'arronsis, eh?
7: Jo només li he demanat si podia seure al seu costat.
1: Clar.
8: Vols callar, coi de britànic? Vai, que va, més dret tu, britànic! No, ni sit down, ni forbidden sit down, eh? Forbidden sit down. M'enteneu el que vull dir?
1: No, sí, que no pots seure.
8: No, que oblida-te'n. No, prohibit.
1: Prohibit.
8: Forbidden per sempre. Què quiere que se lo diga en castellano para que me entienda?
1: La situació és tensa. Hey. Els britànics estan mal vistos, però no és l'única tensió que respira el territori. Hi ha altres conflictes que també causen rebombori. El principal és el que enfronta els hindús i els musulmans. La zona fronterera entre l'Índia i el Pakistan és una bomba de rellotgeria. Una persona que tindrà un paper fonamental és precisament Mahatma Gandhi. Ell, que en el seu moment va fer possible alliberar el seu poble dels britànics, ara està ben desesperat pel conflicte entre els hindús i els musulmans.
4: Sí, clar.
1: És que, clar, surts d'una i caus amb una altra.
8: També és ganes de fixar... Vull dir, si ja se'l vaig al teu país...
1: Ja està, agafa't unes vacances. Ja
8: tens la feina feta.
1: Ves a Benidorm, 15 dies.
4: Ara, hagués estat bé allà, Gandhi.
1: A Benidorm? Home, hagués menjat més.
4: Sí, això sí.
1: El meu fet lliure.
8: Una mascada, Benidorm.
1: En Gandhi està fent una altra vaga de fam. A hores d'ara ja n'ha fet 17. i la darrera ha estat per forçar la pau entre hindús i musulmans. Però aquesta vegada no li està servint perquè els radicals de banda i banda veuen en Gandhi com un traïdor. Els hindús pensen que en Gandhi dona suport als musulmans i els musulmans opinen just el contrari.
9: Ui.
0: He llegit que en Gandhi torna a estar fent vaga de fam, tu. Sabeu per què la fa aquesta vegada?
8: Pots comptar, pots comptar. Deu defensar els seus amigats hindús, com sempre.
4: Nosaltres? Què dius, tu? Nosaltres, si sou els musulmans, que li heu menjat el cap amb les vostres idees?
8: A tu qui t'ha convidat aquesta conversa, coi d'hindú? Vés a resar el Buda i deixa tocar els nassos.
4: A Buda? A Buda? Ai. Ja es veu que ets un musulmà ignorant, eh?
0: No,
4: ets ben dròpula, noi? Ets ben dròpula,
0: eh? Calla, borro,
4: que ets un borro.
1: Com veieu, l'ambient està caldejat. La nostra gossa, la Rita, s'ho mira preocupada. Vol aportar el seu gra de sorra a la pau i, seguint els passos d'en Gandhi, ha començat una vaga de fam que durarà fins que aquella colla facin les paus. La gossa, fent vaga de fam, eh?
9: Sí, sí, sí.
1: La que més ho celebra és una sargantana que s'ha estat a punt de cruspir.
0: Clar.
1: Nosaltres ens l'emportem a... No sé si hi ha sargantanes a l'Índia, sí. Suposo que sí.
0: Sí, deuen ser aquestes grosses, no?
1: La sargantana índia.
0: Exacte, la típica.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb un punt al cap.
1: Emportem-nos a la Rita a conèixer en Gandhi.
4: Mercè, t'estàs deixant anar d'una manera...
1: Sí.
4: Que no vas bé.
1: No vas bé.
4: No vas bé, Mercè.
0: Què, que ho fan, els hindús?
1: Sí.
0: Per protegir el xakra aquest d'aquí.
1: Sí. Cony, mira, sí. Sabia un acudit d'això que no l'explicaré.
9: No. No. Ja sé quin és.
1: És una...
4: Va, explica-lo.
1: Un altre dia.
4: Queda pendent.
1: És un acudit que diu que... No, un que estava tenia molta sort a la vida i tal, no sé què. Hòstia, és que he tingut molta sort i estic fart de ser milionari i tal. I li va, tu has d'anar a l'Índia a veure si agafes la lepra o et mors o allà a viure amb la pobresa i veure què et passa. I ho va provar i va conèixer una noia d'aquestes del topo al front i li va rascar el topo i li va tocar un cotxe. Fins aquí.
8: Vale.
1: Mira, és...
4: És un programa cultural.
1: Sí, sí. Sí.
4: Cultura.
1: Estàvem amb la gossa, la nostra Rita, que l'hem portat a conèixer en Gandhi, tu. És un moment important,
8: tant,
1: eh?
8: Tant.
1: Quan arribem a casa seva, el trobem meditant. El que més impacta és el seu estat físic. Està sec com una mala cosa. Però encara que l'estat físic sigui penós, aquell home és un savi. En qualsevol moment ens pot brindar alguna perla de saviesa. Anem a conèixer-lo, vinga.
4: A veure, veig que jo haig de fer de Gandhi.
1: Sí.
4: A veure, no pot fer l'Àlex, que està més prim? Ho dic perquè...
9: Què vols dir? He de fer jo de Gandhi perquè estic més prim?
4: Bueno, esclar, és que el meu personatge no és creïble.
0: Podem no fixar-nos amb els físics.
1: Exacte.
4: No és creïble que jo fer una vaga de fang no la faria mai. Jo ja se'n veu.
0: No, ja se't veu.
1: Àlex, fes tu Àlex de Gandhi, sisplau.
4: Ja, home, Gandhi.
8: Fot pinta de Gandhi.
1: Sí.
4: Pots fer un calçotet?
1: És ràdio, és igual.
4: Vale, vale.
10: Namasté, germans. Soc... Bueno, aviam com ho sostinc, això, eh? Soc en Gandhi. Voleu que us digui una frase de les meves?
1: Sí,
4: i tant,
1: home!
4: Tant.
1: Il·lustra'ns.
10: L'alegria rau en l'esforç i el patiment que comporta una lluita, no en la victòria.
4: Oh. Bravo!
0: Molt bé!
1: Després d'això, en Gandhi li fa una manyaga al cap a la nostra gossa, a la Rita, i continua meditant com si res. Per la seva banda, la Rita ha quedat petrificada, tu. En Gandhi és així de misteriós. Actualment centra els esforços a acabar amb les disputes entre hindús i musulmans. Per reinstaurar la pau, aquesta tarda, oferirà un discurs durant una cerimònia espiritual. Pretén que serveixi d'inspiració als radicals. Està segur que els pot conduir a la pau.
4: I tant, no falla mai.
1: El
4: radical és la persona que rumia més, eh?
1: El
4: que li diuen és...
1: El radical, si se li explica a poc a poc...
4: No hi ha problema.
1: Arriba a la cerimònia a les 5 de la tarda, recolzant-se en les seves netes. En Gandhi està tan dèbil que necessita ajuda per moure's sense caure. L'esperen centenars de persones i molts s'emocionen al veure'l.
0: És en Gandhi!
8: Està prim, eh?
1: Sí.
8: Gandhi!
1: Cal tenir en compte que en Gandhi és un mite. Hi ha qui el considera un déu terrenal. Hem d'agafar fort a la Rita perquè hi ha una gentada de por. Ella ja és una devota d'en Gandhi i vol seguir els seus passos. De fet, està fent una cosa que per ella era impensable, un dejuni, que ja fa més d'una hora que dura. La gossa, eh?
0: Encara no menja.
1: No. L'acte comença sense en Gandhi dalt de l'escenari. Abans de pujar-hi, hi haurà altres parlaments. Us podeu imaginar les frases de Mr. Wonderful que s'hi diuen. És un discurs fet a base de frases d'aquestes que ara imprimeixen els sobres del sucre del cafè.
4: Sí.
1: Doncs va per aquí.
4: A mi m'agrada molt. Sí.
0: Namasté, germans. Només es llancen pedres contra l'arbre fruiter.
1: Clar que sí.
0: Oh! Bravo. M'ha quedat bé o no m'ha quedat bé?
4: No l'he entès. Està
0: tota la nit pensant-la, aquesta. Tota la nit.
4: Jo no l'he entès.
9: Sí, sí.
0: Namasté, germans. El que no dubta, no sap.
1: Eh?
9: Molt ben pensat. Eh?
11: molt ben parlat. Hòstia, molt bé.
12: Aquesta la posarem als sucres.
8: És de l'ofici de viure, això.
1: Sí. Vinga, vostè.
8: Ah, jo puc dir una?
0: Sí, sí, home, i tant.
8: Ara et diré una, ara.
0: Va.
8: A veure... hola.
1: Ha de dir namasté.
0: Si no dius namasté, no anem bé.
8: Perdó, sí. Aviam.
1: Alguns oradors estan més nerviosos que altres i tenen més o menys do de paraula.
8: Sí, sí. Però...
1: endavant.
8: No, ara m'ha vingut. Namasté de tot cor.
0: Ara.
8: Namasté de tot cor, primer. Va. Deia, o sigui, si la pau... Si tu veus un... Si un dia... Si el vent te bufa la... Si te la bufa tot... No, això no ho volia dir.
0: No.
8: Si un dia el Déu, el Déu que et va parir... Vés a la merda. No.
1: Ni la Rita ha quedat convençuda amb l'últim participant, però el desengany li marxa quan en Gandhi decideix que ja ha meditat prou i saber a participar.
8: Vinga.
1: Ara sí, eh? Que puja en Gandhi. Cuidado. Calleu. Que parla en Gandhi.
13: Gandhi.
10: Namasté, germans. Ningú em pot fer mal sense el meu permís.
1: Namasté.
8: Namasté, germà.
0: Així sí, senyor.
1: Bravo.
8: Jo volia dir això. Jo volia dir això.
1: Ja.
8: Jo és el que volia dir jo.
10: No tindreu uns cacauets?
1: No.
13: Perdona.
1: Té gana. En Gandhi és un professional de l'oratòria. Té el públic a la butxaca.
10: Per una persona no violenta, tothom és de la seva família.
1: Molt bé.
10: La força...
1: Una mica més ràpid, Gandhi.
10: No prové de la capacitat física, sí. Prové d'una voluntat indomable.
1: Molt bé!
8: Molt bé, Gandhi.
12: Flipat! És un flipat!
0: Molt bé!
8: Transcendent.
1: Mentre els assistents i la Rita estan a mig viatge espiritual, un home s'erigeix entre la multitud i s'acosta a en Gandhi. Els ajudants d'en Gandhi s'afanyen a dir-li que l'oració té unes normes i que les ha de seguir. Ningú pot acostar-se a en Gandhi si no té autorització.
8: Esclar.
1: Però fa com si sent ploure i continua avançant fins a plantar-se davant seu. La Rita s'ensuma alguna cosa. Ha començat a ensenyar les dents. Té un sisè sentit per detectar situacions estranyes. Penseu que és de Calldetenes.
8: Sí.
1: Però amb el dejuni està més dèbil que de costum i ho deixa estar.
8: A veure si se'ns morirà aquesta gossa.
1: No, pateixis.
8: Si no menja...
1: Tot just fa 3 hores que no menja la gossa.
0: Bueno.
1: No ens despistem, que tenim aquell home misteriós plantat davant d'en Gandhi. I li diu...
8: Namasté, Gandhi. Em dic Naturam Godse.
10: Namasté, germà, no m'estrany. Què vols que és tan urgent?
8: Miri, he vingut a fer una cosa que no li acabarà d'agradar.
1: Quan senten això, tothom creu que li vol rentar els peus en Gandhi, una cosa que a ell li molesta profundament. Li demanen amablement que no ho faci.
0: Ja saps que en Gandhi no li agrada això que li renten els peus, eh? Aquí, tots som iguals.
1: Però no els hi fa cas. En Naturam Godse continua molestant en Gandhi, fins que de cop treu una pistola. Vol matar-lo.
8: Jo, rentar-li els peus... No, jo he vingut a matar aquest desgraciat.
1: Sense donar temps a ningú ni a la Rita, dispara 3 trets a en Gandhi.
10: M'ha matat la mare que el va parir.
1: Bé, de fet, no van ser aquestes les paraules de Gandhi, sinó que mentre es desplomava deia Heram, Heram, alguna cosa com Déu meu, Déu meu. Instants després, en Mahatma Gandhi mor assassinat als 78 anys, un trist 30 de gener de 1948, deixant orfes una infinitat de fidels. L'assassí és un fonamentalista hindú molt radical que acusa en Gandhi d'afavorir els interessos dels musulmans. El destí de l'assassí serà morir penjat a la forca, poc després de l'assassinat. En Gandhi hauria estat contentíssim, eh?
0: Quina passejada, no?
1: Sí.
0: Més trista.
1: Sí. Passejada rara.
0: I què se n'ha fet a la Rita?
1: Ai, la Rita.
0: Què?
1: La Rita...
8: Mort de gana.
0: No, sí, ha estat 3 hores.
1: 3 hores sense menjar, les hauria d'aguantar un gos, en principi.
0: Home, clar. Sí.
1: La Rita és... Viva!
12: Viva! Viva! Viva!
1: La passejada ha sigut d'allò més espiritual, des que la Rita ha conegut en Gandhi, que és una gossa nova. Aquella trobada tan curta li ha canviat la vida a la gossa. La Rita ha abandonat la golafreria. Ara intenta controlar les seves ànsies per menjar sargantanes. Ara és conscient que aquell animaló també és un ésser viu.
13: Que maco.
1: Que maco.
0: Clar.
8: Sí. Quin aprenentatge.
1: Sí, noi.
13: L'has ballat mai, tu, una gossa nova?
1: No. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! Yeah.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. Continua encallat el repartiment dels 1.400 menors migrants de Ceuta a la península. El govern espanyol i les comunitats només han aprovat una ajuda extraordinària ja promesa de 25 milions per Ceuta per la primera atenció acollida que es dona als joves. Els consellers de Vox, de l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura no s'han presentat en aquesta reunió. Madrid, Pol Abrujats, bon dia.
3: Bon dia. El Ministeri i les comunitats no apropen posicions per traslladar els menors de Ceuta cap a la península. Vox s'hi nega, ni tan sols han vingut. El PP tampoc s'hi posa bé i, finalment, no s'ha obert el debat a la reunió d'aquest matí. A la sortida, el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, ha dit que Catalunya està disposada a acollir, però reconeix també que les places ja estan al límit.
4: No estem en la pantalla en aquests moments de dir si acollirem o no acollirem, perquè crec que hem d'intentar, i crec que seria responsable, entrar en aquest debat sense primer analitzar quines han estat les propostes que ha fet la ministra.
3: I la ministra estudia fórmules excepcionals d'urgència perquè les comunitats acullin provisionalment algun d'aquests menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar amb les seves famílies. Cira Rego, la ministra, surt d'aquí a pocs minuts en roda de premsa per fer balanç de la reunió. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícies, Estel Batet Carles.
5: Brussel·les espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes socials. Així ho ha expressat la Comissió Europea arran de l'acord extrajudicial als Estats Units que ha permès a la companyia tancar la demanda per addicció de menors pagant 16.000 milions de dòlars. Thomas Regner és portaveu de la Comissió Europea.
6: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
2: Els autors del robatori del tresor de Villena, que s'exhibia al museu d'aquest municipi de l'Albi Nalopó, s'han endut gran part del conjunt prehistòric format per 66 peces, segons ha explicat aquest migdia l'alcalde Fulgencio Cerdán.
7: S'ha llevado la gran parte del tesoro. Han quedado las tres vasijas de plata, un brazalete, ha tenido cuatro coronas, dos del niño y dos de la Virgen, y ha quedado una. El resto, una del niño, ha quedado, pues, con las prisas, pues se les ha caído y está ahí.
5: Agricultura replicarà el pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, a la resta de municipis de la Plana de Lleida que pateixen la plaga en els seus cultius. Les organitzacions agràries i els pagesos reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
8: Hola, bon dia. En 17 dies s'han capturat a Verdú gairebé 8.000 conills. El Departament d'Agricultura en fa un balanç positiu. Sentim Jaume Feixa, director d'Agricultura a Lleida.
9: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
8: Des de la plataforma Pagesos o Conills, Unida Pagesos i Assaja reclamen que el pla de captures no s'aturi. Sentim Àlex Foix, Carol Aixut i Pere Roquer.
10: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
11: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja en cas.
12: El pla de matar conills ha de continuar obert. S'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
8: Pere Joan Álvarez, Catalunya, Ràdio Lleida.
2: Esports, Marta García.
13: A les 9, Barça Athletic Club en el Camp Nou amb la TVT des de les 8. Hi haurà reivindicació a l'estelada en les graderies de l'estadi després dels fets de diumenge en el Camp de l'Elx. El club, per cert, portarà la cobertura jurídica del jove agredit per la Policia Nacional. Segons ha avançat el diari, ara ho farà l'advocat penalista Marc Molins. Dominic Livakovic ja és oficialment nou jugador del Barça, firma fins al 2030, i Xavi Espar està inscrit com a jugador del primer equip. Mentrestant, Julián Álvarez no s'entrena per segon dia consecutiu amb l'Atlètic de Madrid. Segons el club matalasser, per una indisposició. Brian Zaragoza ja ha passat la revisió mèdica amb l'Espanyol i en les pròximes hores faran oficial la seva incorporació a l'equip, cedit per una temporada amb opció de compra no obligatòria. En la Vuelta, el Girona fa oficial l'acord amb l'Ajax pel traspàs de Víctor Sigankov al club neerlandès i el fitxatge també de Javier Boñar, que arriba després del traspàs d'Arnau Martínez al València. I en la Vuelta, sisena etapa, entre Alcossebre i Castelló, 177 quilòmetres de recorregut i Tadej Pogačar com a líder.
1: Fins aquí les notícies.
14: Sara? Hola? Escolta, sóc el súper del Corte Inglés. Fes lloc a la nevera, que tenen un 50% de regal en gelats i congelats. He agafat de tot. Ah, i peix per sopar. El salmó noruec tenia una pinta magnífica. I a només a 11,95 euros al quilo.
15: Supercori per Cori Supermercat al Corte Inglés.
16: A la botiga web i app. El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
17: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
15: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
18: Sí. És una central ja de nova generació.
16: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
19: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica, fins a un 10% de descompte addicional en ordinadors de les marques HP, Asus, Lenovo i Acer. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
20: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
21: Escola rural.
20: Natació. Sabateria.
21: I... ràpid.
20: Us hi apunteu?
15: Noves excursions d'en Titó, en Jonsi i la Tar. Estrena dilluns al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
22: Escolta, Santi, que no arribo. T'anives tu al Super del Corte Inglés? Porta coses per l'esmorzar, que ara tenen un 15% de descompte en galetes i cereals. Ai, detergent, que tots els Ariel estan amb un 70% de descompte a la segona unitat.
16: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés.
15: A la botiga web i app.
23: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
24: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
25: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
24: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
26: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
27: Tot és del nivell aquí, eh?
16: Sí.
15: Un restaurant Caníbal a Berlín.
16: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
15: Amb Paula Molés.
28: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
29: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
28: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
16: De dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
29: Som revolucionaris digitals.
16: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
30: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la col és una verdura clau de l'hivern català? Resistent al fred, alimenta famílies senceres en sopes, escudelles i trinxats.
15: La Fonda, amb Pep Noguer.
30: Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui parlem amb una cuinera que cuina des de Ventalló fins a l'Antàrtida. Avui, una estoneta amb la Clara Canyigaral.

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos una bona colla de restaurants que tots fan un plat de la cuina catalana. I avui, un d'aquells que, haig de dir, em sembla que costa de trobar. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Sí, en aquesta creuada, en aquesta aventura que ens hem proposat de trobar plats de cuina catalana, avui anem al freginat, que és un plat típic de l'Alta Ribagorça. Usa la versió tradicional de menuts de xaio, de corder, diguéssim, i costa molt de trobar. La cuina de menuts ja està una mica de retirada. A més de que sigui típica de l'Alta Ribagorça, és a dir, que no estigui, diguéssim, dins de l'imaginari de Barcelona, encara ho fa més difícil. Tot i així, n'hi ha algun lloc on pots menjar freginada, eh?
0: A veure, va, a on podem menjar aquest freginat, freginada que dius tu?
1: Sí, doncs mira, aquesta elaboració, que està feta amb sang i fetge de corder, fregit, després guisat amb ceba, all, amb una mica de suc de cocció, doncs el pots menjar a l'hotel-restaurant Vallferrera, a Àreu, al Pallars Sobirà, que fan un freginat tradicional de tota la vida. A la Font de Mas, a Vilella, a Alta Ribagorça, també, el freginat fet amb un sang de corder o de cabrit. Aquí també el fan de cabrit i amb el fetge. I a l'Opigal, Casa Quico, a Pallars Sobirà, que és una de les adreces més representatives de la cuina pallaresa tradicional, i aquí també podeu trobar el freginat. Donar-li una oportunitat, perquè és un plat ferm, la veritat que són sabors intensos, menuts, de xai, hi ha sang, hi ha fetge. Però, bueno, si no sou aprensius, doneu-li una oportunitat, perquè probablement us esteu perdent, doncs, una delícia.
0: Escolta'm, mengem botifarrons, mengem baldanes, mengem botifarra negra. I també ens encanta menjar aquest freginat, que el podem tastar a l'hotel-restaurant Vallferrera d'Àreu, al Pallars Sobirà, a la Font de Mas de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, i a l'Opigal, a Casa Quico de Llessuí, al Pallars Sobirà, entre d'altres. Òscar Gómez, ens encanta que ens hagis portat avui aquest plat.
1: Ha sigut un plaer, una abraçada.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I la Ruta Dolça per Catalunya avui ens anem cap a les Terres de l'Ebre. I és que ens encanta aquest inventari de productes que es va fer ja fa una bona colla d'anys a la gastroteca i que ara s'està actualitzant. I és que allà hi trobem productes com la coqueta d'aiguardent, una mena de coca allò de forma rodona, aplanada, cruixent, que té aquest color característic, aquest daurat, amb aquest sucre al damunt enganxat, que té tradició, i és que la rebosteria de les Terres de l'Ebre sempre s'ha associat a l'elaboració de les cases, també de les pastisseries, però a les cases se'n fa molt, aquest tipus de galetes, que són molt senzilles de concepte, no? Que porten farina, que porten sucre, que porten mistela, que porten aiguardent, que porten oli d'oliva verge extra, i evidentment, no és com deia, allò que deien la farina, la que admeti, i que després tu la fas, la barreges, la poses al damunt d'una safata, la aixafes i poses una miqueta de sucre pel damunt i ho poses al forn, doncs et queda una coca, una coqueta d'aiguardent, com es diu a les Terres de l'Ebre, que és una fantàstica idea per fer un bon berenar i fins i tot a vegades per acompanyar coses dolces, coses salades. I és que al final tu hi vas afegint aquesta farina, com deia, sense que faci brunyols, i és una galeta molt fàcil. Això sí, s'ha de fer amb bon producte. Farina ja en tenim, sucre també, ous també. Però l'oli d'oliva, ja que estem a les Terres de l'Ebre, doncs agafem l'oli de la DOP del Baix Ebre Montsià, que és una meravella per fer galetes com aquesta coqueta d'aiguardent.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, a la teva botiga de confiança.
0: Josep Dolcet, molt bon dia.
2: Bon dia, Pep.
0: El nostre artista, el nostre, podria dir, sensei de la xarcuteria catalana, que ens porta i ens ha portat cada dijous d'aquest any una ruta xarcutera. I avui acabem aquí, cap a les Terres de Tarragona. Avui farem... Déu-n'hi-do. Què, comencem per Tarragona, Josep?
2: Sí, farem el Camp de Tarragona, el Tarragonès, el Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà, el Camp i Baix Penedès.
0: Déu-n'hi-do. Va, vinga, va. A Tarragona, Verdolet, Cansaladers. Què hi fan allà?
2: Sí, estem al Mercat Central de Tarragona, on en Vicenç, que hi té parada, ens recomana especialment la seva colana blanca i la seva catalana. Però sense oblidar-nos els bisbes de sabors, com el de formatge blau, entre altres, els tradicionals, com els productes de caldera i els botifarrons de ceba.
0: M'agrada molt que digui això de colana blanca, perquè no deixa de ser una botifarra blanca, però, clar, amb la tripa colana, que té un gust diferent a si féssim una botifarra prima.
2: Totalment.
0: A veure, de Tarragona, ens seguim a Tarragona i anem a Carns Beltran.
2: Sí, seguim al mateix Mercat Central. Carns Beltran, els germans Beltran, ens recomanen el seu ampli assortit d'hamburgueses. Aquí estem parlant de, donem un gir, de productes frescos, hamburgueses de tot tipus, els seus callos cuinats,
0: bo.
2: Els seus bisbes tradicionals i de sabors, sense oblidar-nos de la seva gamma de carns fresques de tot tipus.
0: Déu-n'hi-do. De Tarragona anem cap a Reus.
2: Reus, la capital del Baix Camp, a Cal Cendra. El germà Cendra, amb botigues a Reus, Cambrils i Tarragona, podríem considerar unes botigues gourmet, totes ho són, ells us ho volen definir així. Tenen un origen en l'aviram de qualitat que no han perdut i podem trobar tot tipus de cuinats, sobretot canelons, també carns fresques i els elaborats tradicionals del porc. En aquests moments ells treballen molt amb els productes de la denominació d'origen l'Avellana de Reus.
0: Que bo. De Reus aquí tenim a Cal Cendra, tenim també embotits Bonet i Fills.
2: Sí, són els carns i embotits Bonet i Fills, els germans Bader Bonrigan, amb diverses botigues a Reus i l'obrador Bondri a l'Alforja. Ens recomanen sempre la seva llonganissa crua d'Alforja i les seves tradicionals blanca, negra i resta de productes de proximitat, així com un ampli assortit de carns de qualitat.
0: Has dit germans Bader Bonrigan. Sí. Venen d'origen o de família, diguem-ne, alemana, no?
2: Sí, però són catalans 100%, amb productes catalans i molt militants.
0: I de Reus anem cap a Falset.
2: Sí, aquí a Falset m'agrada especialment perquè tenim la xarcuteria Rull Llorenç amb en Josep Maria Llorenç. És un personatge que jo m'estimo moltíssim i que ell encara elabora un dels pocs productes... un dels pocs embotits de corder de Catalunya, a part de la girella, que és la botifarra de corder o la... o de, o

0: és. Molts vinculats al territori, Patevi, Ranci, d'Herbes del Montsant, d'Herbes Clàssics i també, lògicament, sempre la botifarra blanca, la negra i els productes tradicionals de xarcuteria.
1: Com m'agrada això, de Cornudella, de Vilella Baixa, anem a la Cornudella del Montsant.
0: Cornudella del Montsant, també un establiment característic, que és la carnisseria Can Saladeria a Casa Porqueres, on la Josefina Porqueres ens recomana els seus elaborats a partir de port ecològic, de criança i sacrifici propi.
1: Carai!
0: De quilòmetre zero.
1: No hi ha gaires llocs que facin la criança i el sacrifici propi.
0: I penseu, situem-nos a on som. Estem dalt, al capdamunt del priorat, a la més alçada, sota Siurana. I poder trobar un establiment com aquest és molt interessant, el seu projecte. La seva botifarra blanca, la negra, la llengonissa seca i també les carns fresques d'aquest porc ecològic que estan exquisides.
1: Exquisides. I de Cornudella, ni cap més al teu territori, Vimbodí i Poblet.
0: Sí, Vimbodí i Poblet. Tenim Cala Cova. A Cala Cova també és un establiment amb bastants anys, més de 70 anys d'història, on la Natàlia Rodríguez, que ha estat premi millor botifarra trufada, també premi del paté de fuet trufat, botifarres cuites, el seu famós chorizo de l'Anselmo. L'Anselmo era el seu avi.
1: Chorizo de l'Anselmo.
0: No, és un chorizo picant, pel que els agrada el picant, és molt bo, perquè l'Anselmo, que jo vaig tindre l'oportunitat de conèixer-lo, em prenia a pasturar. I ell sempre anava amb el seu chorizo, que era ben picant,
1: Sí. Se li passava l'alfred,
0: Exacte.
1: També ens quedem a Vimbodí Poblet i anem a la tocineria Cal Silo.
0: A Cal Silo, que és l'altra tocineria. Penseu, estem en un poble que té 900 habitants. Hi ha dos tocineries. Una botiga centenària, on l'Àngels elabora els productes tradicionals de la matança del porc, com la llengonissa crua, botifarres blanques, negres, tradicionals, la secallona, etc., que són també excel·lent.
1: I de Vimbodí i Poblet tenim cap a l'Espluga de Francolí.
0: A l'Espluga de Francolí tenim la Cansaladeria Cala Glòria, regentada per el Josep Maria Boquer, i on el Josep Maria ens recomana la seva llengonissa seca, la de Rocafort, la crua, la blanca i la negra, i també els seus canelons i altres menjars cuinats, que serveix diàriament.
1: Déu-n'hi-do, de l'Espluga de Francolí cap al Cuber.
0: Ah, fem el salt, ens anem a l'Alt Camp, a Cal Cortiella del Cuber, on en Tomàs Castanyo ens recomana les seves carns de vedella i corder de proximitat, de ramats propis, i embotits tradicionals, com la llengonissa, lògicament, llengonissa seca, la llengonissa blanca, la negra, la de ceba i els xuricets.
1: M'encanta aquests llocs de Catalunya que al xai li diuen corder.
0: Sí.
1: I a Mallorca, que mira, la ruta de Mallorca no la fem aquest estiu, però potser la tardor la podem fer, Allà no. Diuen me, no?
0: En me.
1: El xai.
0: Sí, exacte, sí.
1: Déu-n'hi-do. Del Cuber ens n'anim cap a Valls.
0: Sí, tornem a la capital del Camp. Aquí tenim la Cansaladeria Pons, on la Maria Teresa ens recomana el producte més representatiu de Valls, que és la llengonissa crua. Un acompanyant inseparable de les calçotades. Clar. No es percep una calçotada sense una bona llengonissa crua.
1: Clar, ara no som a l'estiu, no tenim calçots, ara som al camp, però bé.
0: Però també podem menjar-les a la brasa, la blanca, la negra, i destaca el 18 tipus d'hamburgueses que fan, em deia. Diu, sobretot digues això.
1: Ho direm.
0: Exacte.
1: Doncs de Valls cap al Vendrell.
0: Sí, aquí al Vendrell tenim la carnisseria Vilà Cotxet, on la Maria o la Maria del Carmen regenten una botiga centenària, i podem trobar entre els productes d'elaboració pròpia el seu pernil cuit canari. Diu, nosaltres tenim un pernil cuit canari especial, que aquí no et diré com lo faig, però que l'has de vindre a tastar.
1: Aquí els carnissers i xarcuteres i artesans que tenim també són una mica com els cuiners, tenen els seus secrets.
0: Bueno, és normal que estiguin orgullosos dels seus productes, no? Ells fan salsitxes crues, fan les bulls blancs, negre, pa de fetge i moltes altres especialitats.
1: I del Vendrell acabem aquesta ruta aquest estiu aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, acabant a Calafell.
0: Sí, a Calafell hi tenim el Rollo Xarcuters, on el Nil Mercè, ens destaca la seva selecció de pernils al tall. Aquí estem, pensem que estem en una zona de platja, i ell s'ha especialitzat en això, en bons, molt bons barrils. El Nil té uns, i a més és un mestre tallador de barrils.

0: excepcional. També té amb carns fresques de porc ibèric, d'on surten també uns bons elaborats frescos i una bona selecció de formatges i plats cuinats.
1: Que bo. Escolta'm, m'ha encantat aquestes rutes que ens has fet per Catalunya, però Josep Dolcet tenia un problema. Tenia un problema i és que, primer, l'estiu no s'ha acabat, tot i que la fonda d'estiu avui és, diguem-ne, aquesta setmana és l'últim dia, però l'estiu no s'ha acabat i em falta un territori que són les Terres de l'Ebre.
0: Sí, sí, sí. Sempre, no us penseu que sigui el gran oblidat. Per nosaltres no és el gran oblidat, sinó que li hem volgut donar un protagonisme especial per acabar tot aquest cicle. Terres de l'Ebre.
1: Vindràs aquest setembre a parlar de la ruta de les Terres de l'Ebre.
0: Amb molt de gust.
1: Josep Dolcet, t'estimem molt aquí a la Fonda.
0: I a vosaltres, gràcies.
2: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
1: Avui a la Fonda anem fins a Ventalló, i és que no ens quedarem a Ventalló. Bé, de fet, sí, avui som a Ventalló, aquest poblet de l'Alt Empordà, a tocar a l'escala, però que parlarem i ens portarà fins a l'altra punta del món. Avui viatgem sense moure'ns de la ràdio fins a un dels territoris més extrems del planeta, l'Antàrtida. Un lloc on cuinar segurament no és només un ofici, sinó és una qüestió de resistència, d'organització i de cap. La protagonista del dia és la Clara Canyigral, xef privada acostumada a cuinar en cases particulars, a adaptar-se a cada client, a fer classes de cuina, a cuinar per desitjos, a cuinar amb ritme, però també és una cuinera que ha decidit sortir del camí convencional de la restauració per viure una experiència única. Una experiència d'aquelles de posar-se les mans al cap i de dir 4 mesos i mig gairebé cuinant a la base científica Joan Carles I. Doncs sí, envoltada de gel, sí, amb vent, sí, amb silenci, també, amb fred, segurament que també. Com passa això de cuinar per a clients més exigents a alimentar una expedició científica? Per això avui venim fins aquí, a Ventalló. Clara Canyigral, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pep.
1: Escolta, quin canvi ara a l'estiu que fa caloret aquí, suposo, amb les temperatures que tens tu a l'hivern nostre, que és a l'hivern teu, allà a l'Antàrtida, quan hi aneu, no?
3: Així és, així és. Molt fred a l'exterior, però s'ha de dir que jo sempre dic a tothom que jo a dintre la cuina, entre foc, sempre tinc una temperatura més aviat elevada. Llavors vinguéssim a dir que de la base poder soc la que estic més calenta en l'espai més calent de la base, no?
1: Déu-n'hi-do, però quanta gent cuineu allà?
3: Doncs mira, tenim una mitja de 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
3: Entre científics, científiques i tècnics.
1: Escolta, clar, un ara pensa, tu ets molt jove, quants anys tens?
3: Mira, jo ara tinc 29 anys, en faré 30 a l'agost, o sigui, sí, soc molt jove.
1: Així és d'aquí molt poc, d'aquí molt poc. Molt jove. I com arriba aquesta feina? Perquè, clar, una cosa és, molta gent, a vegades ens pensem, i amb això del món de la restauració i de la cuina, que tots hem d'acabar cuinant en un restaurant, no? Podem triar per tipologies de restaurants, però acabar siguent el cuiner o la cuinera d'una base científica a l'Antàrtida, això com arriben aquestes coses?
3: Doncs mira, jo sempre dic que vaig tenir molta sort perquè, bueno, després d'aproximadament uns 10 anys dedicant-me, doncs, a treballar a diversos restaurants de la comarca, però que també vaig estar viatjant per Sud-amèrica, llavors també he pogut conèixer una mica cuina del món en general, vaig arribar un altre cop a l'Empordà, em vaig posar a treballar de cap de cuina, vaig estar canviant de restaurants i fins que em vaig decidir fer el gran salt, fer-me autònoma. Doncs per què? Doncs perquè tenia ganes de canviar aquestes dinàmiques, sobretot moltes dinàmiques que s'estableixen en alguns restaurants, no? I l'opció era o obro el meu negoci o tiro de xef privada i diferents col·laboracions amb empreses, doncs anem a ser una mica una cuinera independent on faig el que realment em ve de gust quan vull i com vull, no? Mm. I llavors quan decideixo fer aquest salt, amb tota la por i aquest, no? I aquest ensurt, no? que tenim totes quan ens fem autònomes, doncs, bueno, va venir una persona molt, molt propera del sector, reconeguda, que, bueno, el van trucar i li van dir, escolta, no coneixes pas algú que voldria anar a l'Antàrtida a treballar de cuinera, diguéssim, a fer tota la gestió de totes aquestes persones que fan expedició científica? I aquesta persona va pensar en mi i va dir, mira, just la Clara, que cuinera independent, no? està disponible. Llavors m'ho va proposar i crec que vaig tardar 24 hores en pensar-m'ho i llançar-m'hi.
1: Home, t'havia de fer una mica de iuio, no?, el fet aquest, perquè, clar, una cosa és la comoditat d'estar a prop de casa, d'anar a dormir cada dia a casa teva, de tenir més o menys una vida controlada, amb agafar allò 4 mesos de la teva vida i dir, vinga, va, anem cap allà i... No? Sobretot, per exemple, començar per passar el Nadal allà, perquè crec que marxeu abans de Nadal i torneu a principis d'abril, no?
3: Sí, és així. I, bueno, el fet aquest que diu, justament, no em feia tanta por, em feia més por tot el tema de l'organització i dir, ostres, és que no em puc deixar la sal, saps? S'ha de dir que a la base ja hi ha algunes coses, no? Però fer totes les comandes, gestionar totes les comandes amb tots els proveïdors, crec que ha sigut el repte més gran que he tingut, possiblement, de tota la meva vida, no? Dintre qualsevol cuina.
1: Vinga, va, anem a pams, perquè tu i jo coincidim en una cosa, i és que vam estudiar a la mateixa escola, no?
3: Sí, efectivament, a Girona.
1: A Girona. Escolta, com sí. Recordes aquells anys a l'escola d'hostaleria?
3: Pues la veritat és que hi era la típica alumna molt innocent, molt calladeta. Jo crec que qualsevol profe que m'hagués vist llavors ens hagués dit ella no es dedicarà a la cuina. Sincerament, no era una alumna destacable. No obstant, he sigut, crec que sóc l'única de la meva classe que avui dia es dedica a la cuina.
1: És curiós això, perquè, mira, això en parlem molt aquí a la Fonda i amb diversos cuiners i cuineres i restauradors de tot aquest món, i estem en un moment en el qual, per exemple, estan tancant restaurants no perquè no funcionin, no perquè no els hi surtin els comptes, sinó perquè hi ha una falta de professionals que vulguin fer de cuiners, de cambreres, de cuineres, no? Com ho veus tu, això? Perquè dius, ostres, estem a l'estiu, malauradament ara hi ha molta gent, no? El turistes a la muntanya, a la platja, i en canvi hi ha llocs on potser s'ha treballat durant molts anys d'una forma, doncs, moltes hores, no? I ara és una feina que està allò amb el punt de mira, no?
3: Sí, jo crec que, bueno, el meu punt de vista és que ha agafat una mala fama a l'hostaleria i ho entenc perfectament, no? Perquè la veritat és que és un ofici molt sacrificat i a poc a poc molts restaurants estan canviant aquestes dinàmiques, que és el que ha fet que es prostituís tant aquest ofici, no? Malauradament. I jo crec que ha agafat aquesta tan mala fama que tothom ja que estudia cuina així directament, doncs això, doncs vol, no? Es pensa més a nivell empresari, guanyem diners i ja està, i de seguida baixa del carro, ens rendim i diem no. I jo en el meu cas no vaig fer-ho, i és que animo a que la gent que no es rendeixi, que hi ha molts altres camins, no? Fora del restaurant.
1: I a més es pot ser feliç cuinant, fent moltes coses diferents, com deies tu ara, no? Per exemple, això que ara se li diu xef privat, no? Què fas ara a l'estiu aquí a Ventalló i per aquí a les comarques?
3: Doncs mira, això, faig de xef privada, el que faig és vaig a casa la gent a cuinar. I a mi m'agrada fer grups petits, m'agrada fer de 10, 12, 20, màxim, persones, i vaig sola, i m'emporto sempre algú, doncs, que me vingui a donar un cop de mà, o si volen servei de cambrer, doncs algun cambrer. I sí que és veritat que els darrers mesos estem fent com molta pinya amb alguns xefs privats de la comarca, que això m'agrada molt, perquè una part que no m'agrada de ser xef privada és que vaig sola. I, com tu dius, sóc molt jove, no? I sí, tinc trajectòria professional, però jo vull seguir aprenent, i vull seguir aprenent sempre. I vull seguir aprenent d'altres xefs, no? Que fan altres maneres, que treballen diferent, llavors em vull seguir nutrint d'altres persones dins del sector. Llavors, bueno, el meu objectiu és fer sinergies amb persones del sector i que entre tots fem una mica de pinya i ens ajudem, col·laborem i compartim.
1: Quins són els seus referents culinaris, Clara?
3: Persones?
1: Sí.
3: Pues mira, la veritat és que jo vaig estar al Compartir treballant i en Mateu Castanyes i en Marc Llach, el cap de cuina del Compartir, per mi són uns referents. no en tinc gaires més, eh? És a dir, tinc moltes persones i tinc molts amics que admiro moltíssim i segueixo aconeguent a persones, cuiners i cuineres que admiro moltíssim, i aquests serien els meus referents una mica, tots plegats, així com a destacar com a professional de gestió de tot. He dit Mateu i Marc, no? Però no sé, diria moltíssimes persones que m'han inspirat en tots aquests anys.
1: És que clar, moltes vegades, per exemple, pensem que quan hem de parlar de cuina o pensem en cuina, potser parlem d'una cuina d'un país, i en canvi potser el bo és parlar d'un tipus de cuina més personal, no? Una cuina més d'autor, no sé, per exemple, aquest punt, diguem-ne, d'alta cuina, no et vaig a dir ni gamberra per una banda ni sofisticada per l'altra, no? Sinó aquesta alta cuina que fan al compartir, que és més, diguem-ne, més distreta, que no està tan encursetada, no? Amb un d'això. És una cuina molt divertida, i de fet, si ens hi fixem, molta part de la restauració que hi ha a les grans ciutats avui en dia és això, és una cuina molt bona, una cuina de producte per compartir, i no tant aquesta cuina molecular que moltes vegades, doncs, i que dura molts anys hem viscut, no?
3: Total, i al final totes venen d'allà mateix, una mica de les arrels i de la cuina tradicional catalana, no? En aquest cas. I jo a la meva cuina me l'identifico molt una mica amb això de una mica la barreja de tots els restaurants i totes les persones que m'he anat trobant a tota la meva trajectòria professional, doncs he creat una identitat, i aquesta és la meva, bueno, diguem-li cuina d'autor si vols, però al final tot això es barreja i va superlligat amb el producte del territori i la cuina tradicional catalana, no? Que és la que m'identifica, no? Llavors ajuntes aquestes dues coses i vindria a ser aquesta cuina d'autor que dius, una mica desenfrenada, no?
1: I la xef privada Clara Canyigaral és una cuinera que té una proposta culinària, o és una modista, diguem-ne, que et fa el traje a mida, no? Perquè clar, una cosa és que tu ja tinguis la teva cuina, tinguis el teu model de cuinar i dius, mira, jo faig això. L'altra és, no, a mi m'agradaria que fessis mira, un dinar de peix, o uns arrossos, o uns no sé què. Com ho gestiones, això, la teva proposta gastronòmica?
3: Doncs mira, jo sempre tinc una mica de base, la meva base i la meva filosofia i la meva estructura, i jo al client li faig poder unes dues propostes esquemàtiques. Però després el que m'encanta és una mica això que deies, mudar, no? I com adaptar-me a les necessitats del client. Doncs per què? Pues hi ha gent que li agrada més el peix, hi ha gent que li agrada més la carn, hi ha gent que li agrada més les verdures. Llavors, doncs, m'adapto, perquè al final el meu objectiu és fer feliç en aquelles persones que estan menjant. Llavors, tot el que es pugui, tot el que jo pugui fer que estigui a les meves mans per aconseguir que aquell dinar o sopar sigui perfecte, adaptades a les característiques del client, doncs endavant.
1: Hi ha una cosa important amb tot això, i és que moltes vegades, clar, cada dia és un dia diferent. Suposo que és una de les coses boniques d'aquesta feina, no? Que cada dia estàs en un lloc diferent i que et permets el luxe, diguem-ne, de cuinar moltes cuines, que no és sempre allò el mateix, no? Bé, la part bona i la part també no tan bona, perquè després suposo que et trobes en llocs que dius, mare de Déu, aquí haig de cuinar, no? Quin menú haurem de fer?
3: Sí, total. Per sort tinc una mica de magatzem i una mica de furgoneta plena de les necessitats bàsiques d'una cuinera per poder anar a un lloc i defensar-me amb les meves armes. Però sí, és així. Cada casa és un món, cada client és un món, però jo això ho veig com la part divertida una mica de l'ofici.
1: Clar, estic pensant que un dia pots estar cuinant a la muntanya, no sé, a Ulldeter, avui que estem a Girona, que estem a 2.000 metres d'alçada, i l'endemà, doncs, no sé, mira, haig d'agafar un barco i cuinar en una cuina que els barcos són molt grans, però les cuines dels barcos són molt petites, eh? No sé si t'hi has trobat,
3: sí,
1: tu.
3: Sí, bueno, en el meu cas, no, perquè no he pujat a cap barco a cuinar, però i la veritat és que ho faria, m'agradaria provar-ho, eh? De moment encara no és dels meus objectius a vista, a curta vista, però sí que m'agradaria provar aquesta experiència de cuinar amb barcos, però com dius, és una cuina molt petita i de llonsis, però sí, és això, un dia a molts quilòmetres de diferència i de cop, pues, com et dic, pues, ara anem a l'Antàrtida, pues, vinga, va, anem a l'Antàrtida, cap problema.
1: Doncs va, escolta'm, ara que parlaves de l'Antàrtida, anem. Has dit que una de les coses més importants de l'Antàrtida, és allò, abans de marxar, és, evidentment, tu ja treballes una bona temporada abans perquè s'ha d'organitzar tot, és a dir, tu has d'anar allà i allà no tens el supermercat de torn al costat de, de casa que puguis fer-ho. Llavors, com organitzes tot aquest menjar per 4 mesos i per aquestes 35 o 40 persones?
3: Doncs, a base de llistes, molta organització. Bueno, sí que tenim una mica de base, perquè en aquesta expedició he cuinat juntament amb la Hanna, que anem les dues agafades de la mà en aquest projecte, i llavors, doncs, el que fem és, doncs, organitzem, fem uns menús i a partir d'aquí, doncs, uns quilos total de molts ingredients, els revisem moltes vegades perquè no ens falti res, i després, doncs, hi ha una part, doncs, dels proveïdors, doncs, ens ho preparen, resem que ens ho preparin bé, que normalment és així, i després, doncs, totes aquestes comandes que ens emportem des de Barcelona aproximadament al novembre són comandes de secs i congelats. I després, un cop estem a l'Antàrtida, ens arriben durant els 3 mesos 3 vegades producte fresc. Lo qual és el gran tema, el producte fresc, perquè a vegades no arriba bé, a vegades arriba...
1: Clar, quan arriba a tallar ja dius, ui, aquells enciams,
3: aquells,
1: no?
3: Aquells enciams, clar, i aquells enciams t'han de durar un mes, també, doncs, també és una mica el repte d'estar allà, de com gestiones, no?, la fruita, per exemple, no? Tampoc pots dir-li a la gent, ei, que s'ha acabat la fruita, doncs, com gestionem tot allò perquè no s'ho acabin a la primera setmana, no?, i que pugui durar un mes, però que a la vegada no es faci malbé, llavors, bueno, doncs primer ens mengem els préssecs, deixem les taronges i les pomes pel final. Bueno, aquest tema és el que un cop allà ja pots haver preparat tots els menús i haver-te estructurat tot molt bé, que llavors arribes allà i t'arriben 3 caixes de carbassó que s'està a punt de fer malbé, has d'improvisar. Mm-hmm.
1: Clar, de fet, aquí hi ha una cosa molt important en tot això, que és aprendre, diguem-ne, a gestionar tots aquests productes i sobretot, dic jo, allò de l'art de la conserva, no?, i de l'aprofitament, no? Això en parlem molt aquí a la cuina, no?, que a casa, a moltes cases es fa malbé molt menjar perquè la gent no sap què fer amb ell, no? Allà no pots llençar res, perquè, clar, tot el que llences és tot allò que no menges i llavors un dia pot faltar, no?
3: Sí, efectivament, i a part d'això, els residus, hem de mirar de no tenir molts residus, perquè tot l'orgànic el cremem, llavors hem de mirar de com menys residu tinguem, millor. I això, hi ha cuina d'aprofitament tant dels productes que s'estan fent malbé a la càmera com dels productes, de les receptes que sobren, no? De, per exemple, si sobren uns cigrons, no estarem donant cigrons cada dia, no? Doncs, bueno, a vegades fem la trampa, llavors els guardes a la nevera i llavors transformar aquests cigrons, quasi que la gent no se n'adona i s'està menjant el plat de fa 2 dies transformat, no? I no ho endivinaria mai de la vida.
1: Un
3: doncs
1: dia
3: una
1: fàcil,
3: mica...
1: no? Cigrons guisats i al cap de 3 dies fas un hummus de cigrons.
3: Algo així. Algo així, amb unes verdures per sobre i després una carn així desmigada o el que sigui, la gent, ostres, què és això, què és això?
1: Hi ha una cosa important amb tot això, que ja passa ara als restaurants, que és que les persones que són celíaques, no? La persona que no pot prendre lactosa, la persona que és al·lèrgica al fruit secs, com gestioneu això? Perquè, clar, això ho heu de saber-ho amb anterioritat, no? És allò de, ma, pues mira, no?
3: Sí, per sort, ens tenen les llistes fetes abans de marxar i abans de poder preparar les comandes de tots els celíacs, vegans, vegetarians, lactoses, no? I llavors nosaltres ens podem anticipar i preparar, doncs, tots aquests productes i emportar-nos-los fins allà. Però sí que és veritat que sempre hi ha alguna sorpresa un cop allà, eh?
1: Sí, no?
3: Bueno, com en el restaurant, com de xef privada també em passa molt, no? Ai, resulta que no menjo tal.
1: Sempre has de tenir alguna cosa allò a la caixa d'eines per dir, pues, ara t'ho trec, no?
3: Efectivament.
1: També hi ha una cosa important en tot això, i és que avui en dia se'n parla molt. De fet, als restaurants, ara fa uns mesos es parlava que a França, si els restaurants haurien de dir si utilitzen productes de quarta o cinquena gamma, no? Aquests productes que ja venen, diguem-ne, preparats parcial o totalment. Això també és una cosa bona, que a veure, des de la tecnologia que tenim avui en dia, això us facilita molt la feina.
3: Sí, bueno, tenint en compte que en els restaurants falta personal i a la vegada doncs, hi ha moltes empreses doncs, de productes de quarta o quinta gamma doncs, que s'ha de dir que, bueno, que ho fan molt bé, que ja no estem parlant de productes de quarta o quinta gamma doncs, amb molts additius o així, no? Llavors, bueno, sí, és una solució. Jo sé, és a dir, no opto per això, per aquests productes, però és una cosa que existeix i que pot ser molt resolutiu en molts casos.
1: Escolta, com et prepares mentalment per estar 4 mesos fora de casa i sobretot allà dintre? Perquè, clar, allà a la cuina tu hi estàs molt bé, però quan surts a fora, que és l'estiu d'allà, a quina temperatura esteu? Jo aquest any passat estava mirant la teva xarxa social i feia molt fred, eh?
3: Feia fred. Feia fred, però en realitat menys 5, 0, 3 graus, vull dir, tampoc tantíssim. La gent es pensa que estem a menys 70 i no. No Clar. És tant.
1: Bueno, sí, fa fred, si, però... Si anessis ara, sí, no? Ara, allò al mes de juliol, agost, sí, a l'estiu
3: sí,
1: nostre...
3: Sí. Allà ara sí podríem fred, mirar, no? A veure quina temperatura està a l'Antàrtida. Seria interessant mirar-ho per al mòbil. Però sí, seria molt més baixa.
1: I una cosa important en tot això és que treballeu amb les mateixes condicions aquí, per exemple, això passa que nosaltres aquí a Catalunya estem a una alçada, doncs que sabem que més o menys l'aigua bull a 100 graus i la poses a bullir. Però si estàs a 5.000 metres d'alçada o 6.000 metres d'alçada, l'aigua no bull a aquesta temperatura, no? La pressió atmosfèrica juga males passades, no? Allà esteu bé? És a dir, l'aigua bull com ha de bullir? Teniu algun problema logístic de tecnologia de cocció que no us funciona?
3: No, un cop hem arrencat, no. Sí que és veritat que quan arribem, doncs clar, la base s'ha d'engegar i l'aigua, tenim garrafes i això, però un cop engeguem la base no tenim problema de bullir aigua i així, no sé. També s'ha de dir que no m'he posat a posar un temporitzador per bullir l'aigua, però així a ull no m'ha donat la sensació de que tardi més.
1: No és com els vaixells que has d'aguantar la olla amb un agafador. Allà esteu a terra ferma.
3: Això, total.
1: Escolta, clar, 40 persones, segurament que hi ha gent, no sé si tots són, diguem, espanyols o catalans, o hi ha gent de moltes parts del món, però quines són, diguem-ne, les necessitats o què és el que els agrada més? Perquè vaig veure que feu fins i tot allò a pa de massa mare, vull dir, us treballeu molt bé la proposta gastronòmica, no?
3: Sí, bueno, lo del pa és una necessitat bàsica, no?, per esmorzar, dinar i sopar. Llavors, no ens podem per volum emportar-nos el pa precuit. Llavors ens el fem nosaltres. Bueno, la Hanna és més la jefa del pa, que se li dona superbé. I bueno, ens ho correm. És a dir, nosaltres ens adaptem també a les necessitats que té una mica els tècnics i les científiques, no? Sí que és veritat que els tècnics, la majoria són catalans, però n'hi ha una part que no. I clar, jo soc catalana, llavors... El meu tarannà de cuinar sempre és de cuina catalana, no? Llavors, la Hanna és una mica francesa, americana, però viu al País Basc, llavors tenim aquesta barreja una mica, doncs... Bueno, és una fusió de cuines molt, molt divertida, que barrejada amb la catalana ho és encara més, i després si ho barregem, amb, com et dic, amb les necessitats una mica doncs, dels tècnics i les científiques, bueno, doncs ens correm moltes receptes. Bueno, moltes
1: I
3: vegades...
1: quines són, per exemple? A veure, hi ha plats a la cuina catalana que els agradin als científics i les científiques de l'Antàrtida.
3: A veure, per Nadal l'escudella bueno, va entrar
1: sí?
3: com meravella.
1: Amb galets i tot?
3: Sí, els galets, i a més els galets els va fer la Hanna i els va farcir, i la farsa dels galets, com que ella va fer la carn i tot, i ella ho va fer la seva manera, doncs li va donar aquest toc així francès, una mica així, doncs, amb moltes més espècies, que va ser molt curiós, perquè, i bueno, va quedar boníssim, va quedar una barreja super, super xula, però sí que el caldo era... Escudella. Bueno, el trinxat també va triomfar molt. Bueno, molts bacallà amb xamfaina, pollastre amb xamfaina també els hi van portar a una base que està al costat nostre, que és una base búlgara. Un dia els hi van fer un intercanvi de menjar.
1: Amb el búlgar suposo que deveu tenir algun tet-a-tet allò, per exemple, amb el iogurt, no? És que sé que...
3: Sí, és que en Joan Riba... El jefe de base és el jefe del iogurt i fa un iogurt boníssim i segur que li encantarà que digui això per aquí, però és la realitat. I fan així una mica d'intercanvi de iogurt amb l'altra base i, bueno, i és meravellós. I la veritat és que molt agraïts estem tots que el que té més feina de la base és posar fer iogurt per nosaltres. No?
1: Home, bé, el iogurt és una bona manera també de tenir un probiòtic, no? Perquè, clar, suposo que també les necessitats corporals que un té, diguem-ne, de vitamines, no? Amb les hores que teniu de sol allà. Vosaltres que esteu tantes hores treballant a dintre, no sé si teniu algun dèficit, per exemple, de vitamina D, si ho heu notat quan torneu aquí, que els nivells, Josep, haig d'anar a prendre el sol, no?
3: Jo personalment sí, però molta gent, bueno, depèn, no? Clar, els guies de muntanya passen moltes hores fora, hi ha molts tècnics que es passen el dia fora. I sí que és veritat que a nivell d'alimentació, doncs les racions poder tenen més gana, no?, pel fred. Llavors les racions són generoses. Però bueno, nosaltres intentem molt, com et dic, improvisem molt el que seria el menú cada dia per tots aquests productes que t'he explicat, però tenim una base, una estructura nutricional d'aquest dia llegums, aquest dia carn, aquest dia peix, no? I no marxem d'aquesta base mai, perquè pensem que és molt important i fem molt menjar a base de verdura, que això també és algo que... bueno, al final una mica la cuina aquesta de barco i així és molt de guisat, molta proteïna, i sí que és veritat que nosaltres doncs cuinem amb molta verdura, i això, bueno, penso que la gent està agraïda per això. Però sí, mai sortim d'aquesta estructura nutricional, que al final vindria a ser la base perquè el cos funcioni i tiri endavant i puguem dur a terme, bueno, doncs al final el que anem a fer allà, indirecte o directament, que vindria a ser ciència, no?
1: Escolta, i els divendres què, pizza?
3: No, els dissabtes.
1: Els dissabtes, feu
3: pizza.
1: A la nit,
3: sí, els dissabtes.
1: Sí. Suposo que deuen ser aquells moments, diguem-ne, una mica més d'esbarjo, no? Que també un ha de tenir, tant vosaltres, que sou a les cuineres, com els propis científics, no? És a dir, aquell moment d'esbarjo i aquella cuina, diguem-ne, més festiva, no? Del cap de setmana. No sé si respecteu allò del dissabte i el diumenge o com ho feu?
3: Sí, el diumenge normalment, si les condicions i, bueno, no hi ha cap maniobra ni res, doncs es fa festa, i llavors el dissabte a la nit doncs una mica tothom entra a la cuina i l'objectiu és passar-nos-ho bé i que hi hagi, doncs, aquesta cuina més desenfrenada i que estiguem tots allà amb música i, bueno, ballant una mica i fent pizzas i disfrutant.
1: Està bé, tens més ajudants i ajudantes, no?, a la cuina el dissabte.
3: Bueno, no sé què, és que no...
1: No us ajuden, o què?
3: No, sí, però ja ho saps tu, Pep, que al final, com més gent entri a la cuina, hi ha una part de desordre més gran, no? Però nosaltres la felicitat de que estiguem allà tots junts i passar-nos-ho bé és suficient, no? Però...
1: clar, ara ens parlaves de tot això i és una feina totalment diferent la de xef privat quan treballes tu ara, per exemple, ara a l'estiu que estàs aquí a casa, a Catalunya, treballant, que suposo que treballar per tanta gent, això fa, diguem-ne, que ja no tant l'organització de la cuina, sinó la part mental, la part de la... inclús la part de la discreció, no? Suposo que deus tenir una clientela que demana aquesta discreció. Com ho gestiones, això? Perquè és una cosa que té cada dia totalment diferent, fer coses, no? Un dia fas per 4, l'altre per 20...
3: Sí, bueno, la veritat és que jo sóc molt quadrada i tinc tot molt organitzat, llavors moltes regles de tres a la cuina, no? Llavors, bueno, un dia són... Bueno, com et dic, tampoc, com que tampoc faig 150 persones, bueno, pues, ara a l'estiu doncs cuino més, pues, grupets petits i llavors sí que tinc com una mica d'estructura, una mica de base ja feta i pues, aprofito algunes elaboracions d'aquí i d'allà, no? Sempre pues, amb la mateixa identitat.
1: Algun dia pots acabar cuinant per un jugador o jugadora de futbol o per un motociclista, no? Aquesta també és una d'aquelles coses que moltes vegades es veu, perquè a més uns necessiten unes necessitats, diguem-ne, d'alimentació especial, no? I això es veu molt en el qual, doncs, hi ha jugadors o jugadores de futbol que quan estan lesionats han de menjar d'una manera molt diferent a quan estan en actiu, no? O quan estan de vacances o quan estan, diguem-ne, allò en plena temporada. no?
3: Total, totalment. Com et dic, adaptar-nos a les necessitats dels clients, siguin les que siguin.
1: Clara, escolta, per anar acabant, m'agradaria que parlessis una miqueta, diguem-ne, de la cuina que t'agrada a tu. Si demanéssim un menú obert, escolta'm, el menú de la Clara Canyigaral, ara que estem a l'estiu, que estem més tranquil·lets, què ens proposaries?
3: Doncs mira, jo proposaria primer trucar als meus amics que tenen hort i trucar a veure quin peix hi ha, o trucar aquí a Miquel de la Carnisseria Roca, no? A veure quines coses xules tenen. I un cop tingués una mica aquesta llista de productes que ara mateix tindria al meu voltant, doncs segurament faria doncs un menú divertit, és a dir, amb barreges que no t'esperes, és a dir, que tu te recordi aquesta cuina tradicional, però amb aquest toc que diguis, ostres, ara no m'ho esperava aquesta combinació, no?
1: Va, per exemple, escolta'm, estem molt a prop de l'Escala, no sé si ets fan o no de les anxoves de l'Escala, però amb què me'ls posaries, les anxoves de l'Escala?
3: Ostres, avui, les anxoves... Bueno,
1: part de soles, que ja són bones, així soles, eh?
3: Exacte, bueno, jo faria poder un cremós de formatge amb les anxoves, tal qual, i llavors m'agrada molt sempre fer una reducció de birranci, hidratar les panses amb el mateix birranci, doncs deixar-ho reduir una mica que faci aquest caramel i no parles amb això i bueno, després afegir-los plantes silvestres que tenim per aquí meravelloses, una mica de malva, bueno, les com trobés pel camí, anant de fer de xef privada, que és el que faig una mica, miro els marges i dic, ai, mira, aquí hi ha fonoll, aquí hi ha tal. M'aparo, recullo i...
1: Ara estic pensant que, clar, per una banda tu aquí tens una cuina molt terrenal, molt de la flor, de la planta, del mar, aquí al costat, i per altra banda, quan ets a l'Antàrtida, segurament que fins i tot també tens altres productes que et porten i que compren, diguem-ne, a la part més propera d'on ets, no? Suposo que també has descobert productes allà que us porten, no sé, algun tipus de carn, algun formatge, alguna cosa que teniu allà?
3: És que la carn i el formatge ens l'emportem de Barcelona, però sí que les fruites i les verdures, bueno, pues, ens arriben els formats que ens arriben i a vegades, pues... Bueno, no, com que ens arriba el que nosaltres demanem, nosaltres ja no demanem productes diferents, no? Que no estiguem acostumats. Més que res, perquè si no estem acostumades a menjar aquests productes, doncs imagina't, els demanaria i sobrarien, no?
1: Exacte. Escolta, Clara, 10 anys vista, 2036, una portada d'un diari, parla de la Clara Canyigaral. Què t'agradaria que digués aquesta portada?
3: A mi m'agradaria seguir amb aquest format tota la vida. L'únic que, bueno, s'hauria de transformar en algun període, no? Però a mi el format de cuinera independent m'agrada moltíssim. I sobretot això, sí, sobretot això, animar a la gent, sobretot a les futures cuineres i cuiners, que no ens rendim en l'ofici i que transformem i que ho transformem fins on nosaltres ens sentim còmodes treballant i seguim cuinant, però sobretot seguim cuinant, no?
1: Cuinar per ser feliç.
3: Exacte.
1: Avui hem viatjat molt lluny, des de Ventalló fins a un territori on el foc no només serveix per cuinar, sinó també per escalfar la vida. Hem conegut una cuinera que representa una nova manera d'entendre l'ofici, lliure, valenta i profundament humana. La Clara Canyigaral ens ha recordat que la cuina no és només tècnica ni producte, sinó també capacitat d'adaptació, de cuidar els altres i de trobar sentit, fins i tot, en les condicions més extremes. De Ventalló a l'Antàrtida, de la proximitat més íntima a l'aïllament més absolut, una trajectòria que ens parla d'oportunitats, de decisions valentes i de la força de fer allò que un sent. Clara, moltes gràcies i que vagi molt bé, suposo, la propera expedició. Aquí t'esperarem. No sé si ja has fet contracte per la temporada que ve.
3: Bueno, ho estem veient.
1: Ho estem veient. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Pep. Un plaer.
4: La Fonda.
1: Què, l'heu endevinat? Sabeu de qui és aquesta sintonia? És la d'en Sergi Marquès, del Provisional de Barcelona. Sergi, molt bon dia.
4: Bon dia, Pep.
1: Que ens ve a fer cuinetes fresques. Què, què ens portes avui?
4: Avui us faig una cuina que a vegades desperta una mica de reticències, però que després, quan ho prova la gent, no hi ha ningú que no li agradi.
1: Ara ja, a veure, quina recepta ens fas que ens porta reticències?
4: Una llengua en escabeig.
1: Llengua en escabeig, molt bé, eh? Llengua de porc o llengua de vedella?
4: Llengua de vedella.
1: I com ho farem, això?
4: Partim d'una llengua fresca. Primer li aixecarem el bull, li canviarem l'aigua, després la bullirem durant 2 horetes.
1: Sí.
4: Quan ja estigui bullida, la pelarem.
1: Sí, perquè això costa, eh? Això de treure-li la pell a la llengua.
4: A la vida tot el bo costa.
1: Sí, sí, costa, i tant. Molt bé, i llavors, una vegada pelada, què?
4: La posarem a la nevera.
1: Perfecte.
4: La posarem a la nevera, si pot ser penjada, que deixi caure l'excés d'aigua.
1: Perfecte.
4: El que farem el dia següent, que ja tornarà a estar ferma, la tallarem molt fina.
1: Sí, així com un carpaccio.
4: Sí.
1: Perfecte.
4: I el que farem és un escabeig amb pastanaga, amb ceba, amb porro, amb una mica de fonoll, amb una cabeça d'alls.
1: Sí.
4: I un escabeig típic, amb una mica de pimenton. I nosaltres l'únic que li canviarem és que hi posarem un vinagre de xerès.
1: Vinagre de xerès. Tu també ets aquells de posar-hi vi blanc o no?
4: Soc de posar-hi vi blanc i últimament hi estic posant molt manzanilla, perquè ja que anem amb el vinagre de xerès i tal, crec que li queda guai. Amb birranci també està molt bo.
1: La manzanilla, que no vol dir que hi poses camamilla, que t'has equivocat i ho has dit en castellà, sinó la manzanilla beguda aquesta del sud de la península, eh? Molt bé, molt bé. I oli d'oliva verge extra.
4: A tope.
1: Que bé. I això què?
4: Llavors, el que fem és, amb fred, hi posem l'escabeig per sobre i li donem 2 minuts de forn que agafi tot.
1: No?
4: Sí.
1: I que s'entibi, que agafi aquella melositat.
4: No sabeu el bo que queda això.
1: Saps quin problema tenim amb aquesta recepta? Que és de xucar pa.
4: És de sucar i pa, però a cabassos.
1: Sergi Marquès, moltes gràcies.
4: Toma, quasi feu-la.
5: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la veritable modernitat és tornar a l'origen. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.
6: La Xina i el Nepal busquen com a mínim 1.800 desapareguts a la frontera tibetana per la riuada d'ahir, que deixa ja 362 morts confirmats. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
6: Les imatges de la tragèdia ho anticipaven i les xifres ho confirmen. Els desapareguts per la riuada sobtada al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, ahir a primera hora es compten per centenars i la xifra de morts serà altíssima, Estel Batet Carles.
8: El rastre de la crescuda sobtada del riu Bote Koshi, probablement després de quedar taponat per causes naturals, és de devastació absoluta. Edificis, infraestructures, pobles sencers engolits pel fang. Preocupa que hi hagi noves riuades per noves acumulacions d'aigua que s'estan detectant. Les llistes oficials de desapareguts, a més, quedaran curtes com es desprèn de testimonis com aquest.
9: Fins a les 8 del matí encara hi havia contacte amb la meva germana. Després, cap a 8:45, va arribar la inundació i des d'aleshores hi hem perdut el contacte. Fins ara el nom del meu nebot encara no apareix en cap llista i el nostre germà també està desaparegut.
6: Mentrestant, a Ceuta, la tensió per la crisi migratòria augmenta i en són prova 2 episodis les últimes hores.
8: D'una banda, la policia ha detingut 12 migrants que haurien ferit un grup de militars espanyols mentre feien tasques de vigilància. Haurien rodejat i apedregat el vehicle i quan els soldats van fugir a peu, els haurien perseguit. De l'altra, de matinada, hi ha hagut aldarulls amb una manifestació que volia fer fora els migrants que malviuen a la platja del Trampolín.
6: Això mentre el Congrés continua les compareixences de ministres per donar explicacions de la crisi, mentre el repartiment dels menors no acompanyats, que són a Ceuta, continuen callats. Madrid, Pablo Brujats.
10: Sí, perquè de ben poc ha servit la reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. El Partit Popular i Vox, tancats en bandes, neguen a traslladar menors de Ceuta cap a la península. La ministra Cira Rego diu que és urgent fer-ho, proposa solucions excepcionals mentre s'estudia si aquests nens i nenes poden retornar amb les seves famílies i critica que PP i Vox no aportin cap solució.
11: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo, francamente, creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
6: Al Catalunya a migdia d'avui també ens fixarem en la ressaca de l'acord extrajudicial de Meta, pel qual la matriu de Facebook i Instagram pagarà 16.000 milions de dòlars a canvi de tancar les demandes contra els efectes perjudicials de les seves xarxes.
8: Experts legals consultats per Catalunya Ràdio destaquen que l'acord, que posarà límits a l'exposició a la xarxa, sobretot dels menors, s'aplicarà de moment només als Estats Units. Europa espera que Meta proposi canvis per als usuaris d'aquí també. Al matí de Catalunya Ràdio, el psicòleg Marc Massip considera provat l'efecte perjudicial de les xarxes.
12: Deia, no, els pares han d'educar els fills. Escolti, si els problemes fóssim els pares, no caldria canviar l'algoritme. No, és que els adolescents, miri, si el problema fossin els adolescents, no caldria fer aquests límits. I si el producte que venen fos innocu, no estaríem parlant de 17.000 milions de dòlars.
6: Mentrestant, la policia investiga el robatori aquesta matinada del tresor de Villena al museu d'aquest municipi, a l'Alt Vinalopó.
8: En només 3 minuts i de matinada, els lladres s'han endut unes peces de l'any 1000 abans de Crist. Minuts abans del robatori hauria saltat una alarma al poliesportiu municipal, possiblement per distreure l'atenció de la policia.
6: I tot a punt perquè arrenqui el Festival Acústica de Figueres, que és un dels últims plats forts de l'estiu. Núria Pereira.
13: L'acústica mostrarà a partir d'avui la diversitat del panorama musical en català amb una trentena de concerts fins diumenge en 3 escenaris de la ciutat. I ho fa barrejant bandes de diferents generacions, com Sopa de Cabra, La Fúmiga o la Ludwig Band. S'inaugura aquest vespre al Teatre Jardí amb un homenatge al concert de Lluís Llach de l'any 1976.
6: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel amb Rodri, que debutarà avui al Camp Nou, mentre que l'Atlètic de Madrid deixa clar que no negociaran amb el Barça per Julián.
14: Nou comunicat contundent i dur del Consell d'Administració del Club Matalasser. Estan oberts a vendre Julián, però en cap cas ho faran al Barça. Textualment han dit, no ha existit mai ni existirà cap negociació amb el Club Laurana per Julián, l'argentí, que continua sense entrenar-se amb l'equip per indisposició. Avui a les 9, Barça-Atlètic Club, partit de Lliga, en un partit on els grups d'animació i entitats han fet una crida per portar estelades al Camp Nou i el Barça portarà la defensa jurídica del jove agredit per la Policia Nacional a Elx, ho ha avançat el diari Ara, i ho farà l'advocat penalista Marc Molins.
6: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Mariluz García.
15: Bon dia, doncs amb algunes retencions puntuals. A la P7 a Tarragona en direcció Barcelona per obres. I a 340 a Torredembarra també en sentit nord. La Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França. I la línia R4 de Rodalies circula amb retards d'entre 15 i 30 minuts perquè aquest matí hi ha hagut un robatori de cable de la infraestructura entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès.
6: I ara temps pel temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Avui, Francesc Mauri, amb interès pel temps de dia i també de nit, o més aviat de matinada, per tothom que vulgui veure l'eclipsi parcial de lluna.
17: Doncs sí, bon dia. Un eclipsi parcial de lluna que es podrà veure arrodonint entre les 4 i les 6 de la matinada, però que és un eclipsi, diríem, menor dels que es produeixi. Sí, bon dia. Un eclipsi parcial de lluna que es podrà veure arrodonint entre les 4 i les 6 de la matinada, però que és un eclipsi, diríem, menor dels que...

es produir. Bon dia, un eclipsi parcial de lluna que es podrà veure arrodonint entre les 4 i les 6 de la matinada, però que és un eclipsi, diríem, menor dels que

0: que es produeixen bastant.
1: Són estrangers, és probable, però que aquestes xifres pugin. Al Nepal és on hi ha hagut el gruix pels danys humans i materials. Helicòpters i drons sobrevolen la zona per buscar supervivents en una devastació que es podria repetir a més ben aviat. Albert Manyà.
2: Fins ara s'han rescatat al Nepal 445 persones en vida. Entre els estrangers desapareguts, els dos grups més nombrosos són indis i xinesos, països que han enviat ajuda i efectius per col·laborar en la recerca. Al govern espanyol li consten 4 de la seva nacionalitat. Al Tibet, el balanç es manté invariable des d'ahir. 3 morts i 558 desapareguts i un miler d'efectius treballen en l'emergència. A Katmandú, el sotsdirector d'un hospital, Gopal Sedain, explica com els arriben els ferits.
3: Fins ara hem rebut 31 pacients. El problema és que, com que les carreteres estan tallades, estem rebent tots els pacients mitjançant rescats amb helicòpter. El govern ha fet tots els esforços i ha demanat a totes les companyies privades d'helicòpters que hi participin i estan fent una feina excel·lent.
2: En diversos centres sanitaris de la capital nepalesa hi ha cues de gent angoixada per saber coses dels seus familiars.
4: Fins a les 8 del matí encara hi havia contacte amb la meva germana. Després, cap a 8:45, va arribar la inundació i des d'aleshores hi hem perdut el contacte. Fins ara el nom del meu nebot encara no apareix en cap llista i el nostre germà, del districte número 2 de Bulfing, també està desaparegut.
2: El Dalai Lama i el Papa Lleó XIV han resat per les víctimes i han enviat missatges de condol.
1: I a tot això, els desapareguts no són l'única font de preocupació al Nepal.
2: Doncs no, hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona d'ahir i té risc de desbordament. Les autoritats xineses expliquen que ara té 2 milions de metres cúbics i en els propers 3 dies n'hi podrien entrar 3 milions més i això faria augmentar el risc de ruptura brusca. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu.
1: I a tot això, Albert, l'origen de la tragèdia es va aclarint.
2: Sí, s'han corregit les hipòtesis inicials i ara es creu que el desencadenant va ser el desgel de la glacera. Ho ha explicat a 3Cat Info Marc Oliva, professor de Geografia de la UB.
5: Sense voler caure en el fatalisme del canvi climàtic, però el que pot haver causat més a la mitjana és crear una fusió per sobre del que és la mitjana en aquests sectors i l'aigua de fusió de la pròpia glacera s'escola per la columna de gel i el que facilita és el lliscament de la massa de gel per la vessant.
2: Això, diu Oliva, hauria provocat l'allau de roques i gel. S'hauria generat un llac fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats uns 70-80 quilòmetres avall. I ho va fer amb una potència equivalent a un terratrèmol de magnitud 5,1, segons la xarxa sismològica xinesa. L'anàlisi de les zones ha determinat que va ser provocat per un col·lapse a la superfície i no per plaques tectòniques.
1: És la notícia del dia. Mentrestant, a Ceuta, la tensió per la crisi migratòria augmenta. I la policia ha detingut aquesta matinada 12 migrants a la ciutat autònoma després que un grup d'entre 30 i 40 persones envoltessin diversos militars espanyols i els llancessin pedres. La situació va deixar 4 soldats ferits, tot plegat poques hores després d'una nit d'incidents, també a Ceuta. Un conflicte que va esclatar després d'aquesta concentració amb aquests crits que sentim. Toni Fortesa.
6: Sí, els aldarulls van començar després d'una manifestació convocada contra la presència dels immigrants que van entrar a la ciutat autònoma, recordem, ara fa un mes. Alguns dels participants van anar fins a la platja del Trampolín per fer fora les persones que s'hi han instal·lat. Una situació que va obligar a la intervenció de la policia. Una de les participants explica les raons que els van portar a manifestar-se.
7: Hemos ido allí a manifestarnos, que ya estamos cansados de que sigan aquí. Es que estamos cansados que nos mareen, que lo pasen a uno o que lo pasen a otro. Que se vayan, que ya estamos muy cansados. Es que no se está haciendo nada.
6: Per la seva banda, des de la Fundació Sur Acoge comparteixen que la situació a Ceuta és insostenible a mitjà termini, però assenyalen que cal posar el focus d'atenció en les administracions i no en les persones que migren. José Miguel Morales és director general de Sur Acoge.
8: Hay que entender que hay gente que esté muy cansada de encontrarse personas que no tengan otro sitio en el que estar, gente desorientada y que no sabe muy bien qué va a hacer. No es sostenible una situación en la que hay miles de personas todavía en situación de calle. Y esto, por supuesto, genera problemas de convivencia. Pero aquí una corresponsabilidad de las administraciones que tienen que aportar las soluciones.
6: Morales també destaca que la manifestació d'ahir recull el cansament de part de la població de Ceuta

0: I alhora recorda que hi ha una altra part que segueix abocant recursos per ajudar menors, noies i persones que viuen al carrer. Des de la Fundació Suracoge apunten que aquesta no és una crisi migratòria, sinó que respon a criteris geopolítics i per això reitera que siguin les administracions les que treballin per trobar una solució a la situació a Ceuta.
1: Aquesta és la situació sobre el terreny. Mentrestant, el govern espanyol demana calma i temps per solucionar la crisi i resoldre la situació dels migrants. L'executiu espanyol insisteix que no tenien informació previs sobre aquesta entrada massiva i nega que el Marroc hi estigui al darrere. És el que ha explicat el ministre Félix Bolaños al Congrés en una compareixença que ha durat 4 hores mentre socis i oposició li han retret que han actuat tard i malament, Pilar García.
2: Sí, Félix Bolaños ha assegurat que s'estan prenent totes les mesures per donar assistència als migrants i que Ceuta recuperi la normalitat. Ha descartat qualsevol responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva i ha atribuït a notícies falses difoses a través de les xarxes socials aquesta entrada massiva. Ha fet costat el ministre Marlaska, el servei d'intel·ligència no els va donar informació del que podia passar.
3: No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
2: Des del PP, Cuca Gamarra ha acusat el govern espanyol de passivitat davant el que considera un atac a la sobirania d'Espanya i una invasió per por d'incomodar el Marroc.
4: ¿Qué le deben ustedes a Marruecos? ¿A qué es a lo que ustedes le tienen miedo? Y no nos cuenten que esto fue una autogestión de individuos movilizados por Facebook y por TikTok.
2: Des d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro li ha retret que han actuat tard i des de Junts, Josep Pagès ha reclamat les competències en immigració davant la inoperància del govern espanyol.
5: Com és que vostès que tenien ja en l'agenda i en els informes està que Ceuta és un aspecte prioritari de la seguretat nacional, han estat tan lents?
6: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, que cada vegada fa més olor d'estat fallit, deixin almenys que ho fem nosaltres.
2: Bolaños s'ha compromès a buscar suports al Congrés perquè la proposta de Junts tiri endavant mentre Podem la continua rebutjant.
1: Doncs en aquest context, l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, s'ha plantat aquest migdia a Ceuta. Feia 26 anys que no trepitjava la ciutat. Ho va fer l'any 2000, 2 anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. I davant del president de la ciutat autònoma, que és del PP, és Juan Jesús Vives, José María Aznar acaba de dir això.
7: Apoyo completamente las medidas propuestas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. Debo recordar que la soberanía nacional no tiene vacaciones. Una vez agredida, solo cabe restaurarla.
1: Per cert, que la visita d'Aznar a Ceuta ha causat sorpresa al PP, que no en sabia res a l'última hora, però la direcció del partit hi ha enviat el vicesecretari Juan Bravo. I a tot això, continua el bloqueig al trasllat dels 1.400 menors de Ceuta cap a la península. I això perquè el PP i Vox s'hi neguen mentre que la ministra proposa noves fórmules excepcionals per aconseguir atendre aquests menors fora de la ciutat autònoma. El govern espanyol i les comunitats només han aprovat una ajuda extraordinària ja promesa de 25 milions per la primera atenció d'acollida a Ceuta. Anem cap a Madrid. Pablo Brujats, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: Aquesta reunió d'aquest matí podríem dir que ha servit de ben poc.
8: Sí, ha servit bàsicament per evidenciar que no serà gens fàcil reallotjar els menors de Ceuta d'altres comunitats. La llei les obliga totes a acollir, però el procés legal és lent i el Ministeri vol accelerar els trasllats davant la falta de recursos a Ceuta. Per això, avui la ministra Cira Rego ha proposat solucions excepcionals, per exemple, que les comunitats s'ofereixin acollir voluntàriament mentre s'hi estudia si és viable que els menors retornin amb les seves famílies.
9: La manera de distensionar el territori és trasladar los niños a península y entendiendo que para eso se necesita tiempo y que para ese tiempo tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas.
8: Catalunya es posa a disposició del Ministeri, però el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, recalcava a la sortida que Catalunya ja té al límit les places d'acollida i acusava PP i Vox de ser uns insolidaris.
10: No estem en la pantalla en aquests moments de dir si acollirem o no acollirem. Jo crec que estem en aquests moments en el moment de les solucions. La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya per trobar les solucions.
8: Però el Partit Popular, pressionat per Vox, surt com ha entrat de la reunió, tancat en banda i negant-se a acollir nens i nenes. La més beligerant, avui, la consellera madrilenya, diu que només hi ha aquesta sortida.
11: Por supuesto, vamos a negar cualquier tipo de reparto y vamos a reiterar al gobierno de España que estamos aquí también para que retorne con sus familias a todos los menores que se encuentran en Ceuta en este momento.
8: Però el Ministeri respon al PP que aquest retorn que proposen no és tan fàcil i l'exemple és que en l'últim any s'ha demanat al Marroc el retorn de 600 menors migrants que havien arribat a Ceuta, Melilla o les Canàries i el Marroc no ha contestat ni un sol expedient. Avui l'extrema dreta de Vox s'ha despenjat de la trobada, els consellers d'Extremadura, Aragó i Castella-Lleó, on el PP els ha cedit les competències de menors, han plantat a la ministra.
1: Gràcies, Paula. A tot això, la ministra de Sanitat, Mònica García, anuncia al Congrés que la setmana que ve començaran a vacunar els immigrants i que estaran en condicions

0: als Estats Units. Caldrà veure si ara altres estats o associacions de consumidors d'altres països demanden Meta pels danys mentals que provoquen aplicacions com Facebook o Instagram. Marriera.
1: De moment, Brussel·les, amb una resposta tèbia, només ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les xarxes. Sentim Thomas Regner, portaveu de la Comissió Europea.
2: It is for Meta. Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
1: Segons ha explicat a 3cat.info, Pep Jové, advocat expert en tecnologies de la informació a la Unió Europea, caldrà una acusació activa dels estats o consumidors per aconseguir aquestes limitacions.
3: Aquí a Europa, ara que es permeten demandes col·lectives, podria haver-hi una demanda col·lectiva, per exemple, d'associacions de consumidors, i més a més tindrien un bon antecedent. Una cosa és que se'ls aclari oficialment innocents, com se li vulgui dir, i l'altra cosa és que no hi hagin uns antecedents que lògicament pesarien molt en un jutjat de qualsevol país.
1: Jové insisteix que amb l'acord extrajudicial amb els fiscals generals de 29 estats, Meta reconeix uns fets i es compromet a fer canvis, però en cap cas es declara culpable.
0: I ara us parlem de ciutats alemanyes com Berlín, on la pressió immobiliària no para de créixer i posa en perill fins i tot restes històriques de gran simbolisme. I és el cas del darrer gran búnquer que queda al centre de la capital alemanya, el de la nova cancelleria del Reich. Un projecte immobiliari beneït per l'Ajuntament pretén enderrocar-lo, tot i l'oposició d'associacions i veïns. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs.
4: Bon dia. Sota un dels últims descampats al centre de Berlín, a escassos 100 metres de Potsdamer Platz, s'amaga l'últim búnquer en bon estat en ple barri governamental. A la primavera, però, l'Ajuntament va atorgar el permís d'obres, un enderroc que l'associació Berliner Unterwelten, els mons subterranis de Berlín, mira d'evitar. Dietmar Arnold, president de l'associació.
5: Aquest és realment l'últim vestigi del centre de comandament del terror nazi, des d'on es va preparar també la Segona Guerra Mundial. Pretendre enderrocar aquestes últimes restes no només és lamentable, és que no s'entén. Damunt del búnquer s'hi podria construir.
4: Tot i que l'Oficina de Protecció del Patrimoni de Berlín recomana conservar el búnquer, l'Ajuntament s'hi oposa perquè pensen que es podria convertir en un lloc de culte. No és, però, el búnquer de Hitler, que sí que es va dinamitar. Segons Berliner Unterwelten, si la museïtzació és curosa, permet just el contrari, denunciar els horrors del nazisme.
5: Els llocs de culte només es formen allà on no hi ha una versió pública. Nosaltres explicarem aquesta versió oficial i amb això podem donar el lloc de culte per acabat, si us dic la veritat.
4: Si aquest búnquer ha arribat en bon estat fins a l'actualitat és perquè just per sobre s'hi va construir el mur de Berlín. Se sumen així fets històrics rellevants que en justifiquen la preservació.
0: Així arribem a la pausa per la publicitat. Un minut i mig. A la tornada us parlem d'un robatori de pel·lícula en un museu, aquest cop al País Valencià.
6: Catalunya migdia.
7: Love, love, love.
8: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics... Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramaturgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars fi.
10: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el fi.
9: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
11: Prepara't per tornar amb les noves ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB per 1.149 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
6: Catalunya migdia.
0: I com us dèiem abans de la publicitat, avui també és notícia un robatori de pel·lícula aquesta matinada, quan en qüestió de minuts uns individus s'han endut el tresor de Villena, que s'exhibia al museu d'aquesta localitat, a l'Alt Vinalopó. Són 66 peces de valor incalculable perquè és un dels millors conjunts de l'edat de bronze d'Europa. El cas l'investiga la Guàrdia Civil i la Policia Judicial. Montse Camps.
1: Sí, uns dos coneguts han entrat per un lateral del museu després d'arrencar un

0: finestral i han actuat de manera ràpida i precisa, com ha explicat l'alcalde Fulgencio Cerdán, visiblement emocionat.
1: Han entrado a robar en torno a 5:20, aproximadamente, un poco después. Que ha habido un aviso de alarma unos minutos antes en el polideportivo. El robo se ha producido muy rápido, ha sido cuestión de minutos.
0: L'alarma al poliesportiu segurament el van activar per desviar l'atenció i s'ho han endut pràcticament tot.
1: S'han llevado una gran parte del tesoro. Han quedado las tres vasijas de plata, un brazalete, habían cuatro coronas, dos del niño y dos de la Virgen, y ha quedado una. El resto, una del niño, ha quedado, con las prisas, pues se les ha caído.
0: Segons el coronel de la Guàrdia Civil, Francisco Poyato, hi haurien intervingut diverses persones.
2: Ya tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos, pero ahora mismo estamos en esa fase en la que tenemos que analizar toda la información sin establecer más conclusiones de momento.
0: També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric. Es dona el cas que els últims mesos hi ha hagut dos robatoris més en dos museus espanyols, un a Badajoz i l'altre a Albacete, on també de manera molt ràpida es van endur peces de valor històric. El tresor de Villena data de l'any 1000 abans de Crist i està format per peces d'or, plata, ambre i ferro amb braçalets, ampolles i bols.
3: I a Barcelona, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris. I la notícia és que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que va cremar 57 hectàrees i va obligar a confinar el veïnat aquesta setmana, Maria Núria Rebelle.
4: Fonts pròximes al cas apunten que diversos testimonis l'assenyalen com la persona que hauria iniciat el foc a la serra de Collserola, que va obligar a evacuar 35 veïns i a confinar-ne 15.000. Ara com ara, el jutge només l'investiga per danys, mentre els Mossos d'Esquadra es troben en una fase d'investigació incipient de l'incendi de Collserola i encara no el relacionen amb el foc. L'home de 46 anys el van detenir ahir agents de la Guàrdia Urbana al carrer Palamós, a Ciutat Meridiana, per cremar diversos contenidors. L'arrest es va fer en una zona pròxima, concretament a 1,5 km de l'inici del foc de la serra de Collserola.
3: Anem ara cap a la Costa Brava. Perquè allà diverses platges proven un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que utilitza càmeres que no enregistren. El sistema està pensat per detectar el tipus d'ofegament més comú. És el de persones grans que perden el coneixement dins l'aigua. Núria Pereira.
5: Bon dia. Quan una persona perd el coneixement, no crida ni es mou de manera exagerada, per tant, costa més de detectar. I quan les platges estan plenes de gent, encara més. Però Activa Serveis Aquàtics ha patentat a Europa una nova tecnologia. Instal·len una càmera que apunta al mar i s'hi aplica la intel·ligència artificial per identificar cossos que no es mouen. Les imatges les rep en directe a un centre de control que, quan veu un ofegament, avisa el socorrista de la platja. Ho explica el director de Proactiva, Oriol Canals.
6: Està analitzant sobre un mateix pla moltíssima gent alhora, moltíssima gent a la vegada. Per tant, diguéssim, la probabilitat de que nosaltres detectem un cas com el que t'acabo de dir és molt superior a la que tenim sense aquesta tecnologia.
5: Aquest estiu l'han provat municipis com Badalona, Roses, Platja d'Aro, també la piscina del Club Natació Catalunya de Barcelona, i s'està instal·lant a Vilassar, Blanes i a les Canàries. La càmera que apunta al mar no grava i, per tant, compleix la normativa de protecció de dades. Només pot enregistrar quan hi hagi un ofegament per veure què ha passat i com s'ha actuat.
3: I ara parlem de l'AP7 circular i ja és de per si prou complicat pel trànsit i si a més es fa amb vehicle elèctric, hi ha una dificultat afegida, la falta de carregadors. Només hi ha 5 àrees de servei a tot el tram d'aquesta autopista amb endolls disponibles, almenys pel que fa a les zones on travessa Catalunya. No n'hi ha cap que sigui d'aquests a les comarques de Tarragona. Més, Joan Garcia.
7: No es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a disposar de punts de càrrega, segons denuncia 3Cat Info Albert Segarra, de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics.
8: La llei sí que els diu que han de posar aquest punt de recàrrega, però si no els tenen o no els tenen actius no passa res, no hi ha un règim sancionador.
7: El tram català de l'AP7, 7 àrees de servei d'un total de 12, no tenen carregadors, o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder fer-ho són molt lents, així ho veuen els usuaris.
9: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
10: Ja saps on són, a quins punts pots carregar, i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
11: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
7: Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà i només en sentit França, a les del Gironès i Massanet i només en sentit sud, i a la de Bellaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent la trobem fins a Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix a altres vies. El tram català de l'AP2, el 75% de benzineres no tenen carregadors i a la C16 en falten en un 63%. Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys.
3: I de les autopistes, anem al camp. El Departament d'Agricultura replicarà el pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, a la resta de municipis de la Plana de Lleida que pateixen la plaga en els seus cultius. Les organitzacions agràries i els pagesos reclamen que no s'abaixi la guàrdia, per a Joan Álvarez.
12: En 17 dies s'han capturat a Verdú gairebé 8.000 conills i s'ha reduït la seva densitat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. El Departament d'Agricultura en fa un balanç positiu. Jaume Feixa, director d'Agricultura a Lleida.
13: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
12: Des de la plataforma Pagesos o Conills, Unió de Pagesos i Assaja reclamen que el pla de captures no s'aturi. Sentim Àlex Foix, Carol Aixut i Pere Roquer.
14: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
15: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja cas.
16: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
12: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
3: I ara anem cap a les Terres de l'Ebre. Allà el sector de l'arròs afronta reptes com el canvi climàtic que l'obliguen a buscar solucions per adaptar-se i ser més eficients. Entre d'altres, es treballa per aconseguir millors varietats. Precisament aquesta és una de les solucions que es presenten a la jornada que l'IRTA ha fet aquest matí a Amposta, al Montsià. Jordi Barranca.
17: Pagesos, empresaris, investigadors i consultors s'agrupen per veure de primera mà en què es treballa. Recerques, per exemple, sobre varietats més resistents o que plantegen opcions de combinació amb cultius de llegums com ara el pèsol. Sentim Marta da Silva i Daniel Sancho, dos dels investigadors que presenten recerca.
18: Fem la sembra del pèsol i després ho deixem, posem amb nitrogen i sense nitrogen. Quan incorporem la biomassa del pèsol, fem després la inundació i després la sembra de l'arròs.
19: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. S'ha utilitzat millora tradicional i millora clàssica. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
17: Tot per donar millors opcions als agricultors, Marc Català, investigadora de l'IRDA i coordinadora de la jornada.
20: Llavors, nosaltres estem estudiant aquestes noves varietats en diferents condicions d'estressos hídrics, d'estressos salins, per a veure com se comporten. Perquè al final el que tenim és que donar solucions a l'agricultor per anar podent superar aquestes i fer recomanacions. En funció de les casuístiques que se trobe, poder fer una millor gestió del cultiu per a garantir la rentabilitat de les explotacions.
17: Vies en marxa per assegurar el futur d'un sector econòmic, però també alimentari important, en zones com aquí les Terres de l'Ebre.
3: Hem repassat com tenim el país. Ara farem una segona pausa per la publicitat i a la tornada la cultura. Avui començant pel Festival Acústica de Figueres.
21: Catalunya migdia. Si vols ser la compra bé,
22: aquesta tornada a l'escola no t'enxamparades previngut amb el 50% en totes les agendes, calendaris i folres només el 27 d'agost. I arriba trepitjant fort amb tot el calçat de nadó i infantil al 50% només el 28 d'agost. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
23: La dona que va revolucionar el món del xampany.
24: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
25: No expliquis mai a ningú els teus plans.
23: Basada en fets reals.
24: Et diré la collita del cometa del 1811.
26: S'ha perdut tota la collita?
24: Sí.
23: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
27: Sara? Hola? Escolta, sóc el súper del Corte Inglés. Fes lloc a la nevera, que tenen un 50% de regal en gelats i congelats. He agafat de tot. Ah, i peix per sopar. El salmó noruec tenia una pinta magnífica. I a només a 11,95 euros al quilo.
28: Supercori per Cori Supermercat al Corte Inglés.
29: A la botiga web i app.
21: Catalunya migdia.
30: Come a day.
0: em dic Xavier.
1: I què veus?
0: Ginebra amb coca.
3: El nostre tècnic de so avui no es diu Xavier, és en Dani Jiménez, però en tot cas ens proposa aquesta cançó de la Ludwig Bank per explicar-nos que són un dels protagonistes del Festival Acústica de Figueres, que proposa fins diumenge una trentena de concerts en tres escenaris que mostraran la diversitat del panorama musical del país en aquesta 23a edició, i actuaran, a banda d'aquests de la Ludwig Bank, Sopa de Cabra, La Fúmiga o Alosa. Maria Rovira.
2: El festival torna amb un cartell que barreja grans grups del moment, bandes intergeneracionals i noms de l'escena emergent, i en moments que seran especials, segons explicava el director del festival, Xavi Pasqual.
4: Aquest adeu de La Fúmiga, l'últim concert amb entrada lliure que farà a Catalunya, una de les dates de celebració del 40 aniversari de Sopa de Cabra, serà aquí l'Acústica. Esperem viure la consagració de la Ludwig Bank com una de les grans bandes de casa nostra. També se celebra els 20 anys de carrera de Buós.
2: En el context de diversitat musical de l'Acústica també hi destacaran altres actuacions.
4: I a més d'aquestes actuacions més especials, doncs hi tenim les actuacions de 31 Fam, d'en Peralbo, Alosa, Malifeta, Pastora, Max Navarro i Seondo Do Sound.
2: El festival el tancarà diumenge, com ja és tradició, el concert de l'orquestra Diversiones.
3: I avui també és notícia el Festival Temporada Alta, que arribarà a la 35a edició el 3 d'octubre i ho farà amb 32 estrenes. Aquest matí s'ha anunciat la programació, on hi haurà grans noms internacionals com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, o d'aquí com Marcos Morau. Des dels inicis pel Temporada Alta hi han passat més d'1.300.000 espectadors. Núria Pereira.
5: Hola, bon dia. Doncs no volen fer grans celebracions, però sí mirar enrere i posar en valor la qualitat de les programacions que han fet i destacar la rellevància internacional, ja que a Temporada Alta participen coproduccions amb altres centres de referència. Enguany destaquen noms de pes com el del director Gai Casillas, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidi Larbi Xerkawi i Martin Zimmerman, que presenten la espectacle inaugural Has Been.
6: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època on tan complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre amb un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
5: El coreògraf Marcos Morau, amb la Brunal, portarà un espectacle molt diferent al de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messiés amb l'obra La forma humana. De l'escena catalana destaquen els dramaturgs Lluïsa Cunillé amb Dinamarca o Jordi Casanovas amb Göteborg. El festival es farà del 3 d'octubre fins al 8 de desembre.
3: I canviant de festival, poetes del Pirineu i d'arreu de Catalunya seran els protagonistes de la 5a edició del Festival Pirineu Terra de Versos, que porta la poesia a la Festa Major de la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate.
8: Des d'avui i fins dissabte hi haurà espectacles, música, activitats familiars i recitals al voltant de la poesia, amb un acte central dissabte a la tarda a la Sala Immaculada amb poetes del Pirineu i d'arreu dels països catalans, com Roser Maura, Cesc Freixas o Blanca Llum Vidal. Un festival que celebra la 5a edició amb l'objectiu de treure la poesia al carrer. Miquel Albero, de la llibreria El Refugi, n'és un dels impulsors.
9: Aprofitàvem una mica que és Festa Major a la Seu, creiem que és important que dintre de tota la programació de Festa Major i veiem que la poesia, doncs, durant tot l'any doncs, fem activitats dedicades a la poesia, doncs era com la cirereta del pastís, no? Creiem que n'hi havia aquesta mancança. I bueno, 5 anys després n'hi ha molt d'interès, cada any ha sigut un èxit, aquest festival.
8: El Pirineu Terra de Versos també té actes al Ripollès, amb un acte central també dissabte a la tarda a Sant Joan de les Abadesses. No es fa a Ripoll com els altres anys per desavinences amb l'Ajuntament per les condicions de cessió dels espais.
10: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna...
3: I ara us parlem de cinema, perquè això que sentiu, Spider-Man Brand New Day, que s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes catalans aquest any, són dades de la companyia Comscore, recollides per l'escena, que quantifiquen més de 860.000 als espectadors d'aquest film protagonitzat per Tom Holland, Valeria Obereda.
1: Sí, això des del 29 de juliol, quan es va estrenar la cartellera. D'aquesta manera, la nova entrega de L'Home Aranya supera produccions com l'Odissea, que va aterrar als cinemes gairebé dues setmanes abans i no arriba als 800.000, a les 800.000 entrades venudes. A nivell mundial, Spider-Man Brand New Day està a punt de superar Titanic i convertir-se en la cinquena pel·lícula més taquillera de la història. Segurament ho aconseguirà aquest pròxim cap de setmana.
3: I us parlem ara d'una mort als 97 anys de l'artista plàstica japonesa Yayoi Kusama, que s'ha convertit en... va convertir els punts de totes les mides i els colors vibrants en l'exponent de la psicodèlia global al costat de figures com Andy Warhol o Claes Oldenburg.
1: Segons explica la seva pàgina web, l'artista va morir el 14 d'agost a l'hospital i no va deixar els seus pinzells fins a l'últim moment. Va rebre tota mena de reconeixements i la seva obra s'ha vist, per exemple, a la Bienal de Venècia, al MoMA de Nova York, la Tate Modern de Londres o al Centre Pompidou de París. A Barcelona, les seves creacions s'han exposat al MoCo Museum.
3: I ara us parlem d'una altra mort. En aquest cas, és una notícia d'última hora perquè la televisió pública sèrbia informa de la mort de Ratko Mladic. Va ser, recordeu, l'excap militar dels serbis bosnians, artífex, entre altres, de la massacre de Srebrenica, que és el pitjor assassinat en massa a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Un heroi pels serbis, genocida pels croats, pels musulmans, i que la justícia internacional va condemnar cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Tenia 83 anys i el van detenir el 2011. N'ha passat, per tant, una quinzena en una presó a La Haia. Aquesta és la notícia d'última hora, des d'ara i fins a les 3, però els esports, Laia Tudel, amb el Barça, que ens preguntem si dona per perdut definitivament a Julián.
7: Si fa cas del nou comunicat que ha fet l'Atlètic de Madrid, se n'hauria d'oblidar, sí.

0: Avui és dia de debuts. El Barça debuta l'equip a casa, a la Lliga. A les 9 es juga el Barça Atlètic Club al Camp Nou. També serà el debut de Rodri, el gran fitxatge blaugrana d'aquest estiu, que jugarà uns minuts, ho va dir Hansi Flick. Ara parlarem d'aquest partit, també de l'acte d'exaltació de l'estelada que es viurà a l'estadi, ho va dir ahir el president Joan Laporta. Però abans hi ha novetats amb Julián Álvarez. I anem fins a Niça, perquè allà hi tenim el Joan Fitó, que ha de seguir el sorteig de la Champions aquesta tarda, un sorteig que, per cert, també farem en directe a Catalunya Ràdio. I, Fitó, seràs amb directius, t'hauràs trobat amb directius de l'Atlètic de Madrid, que, com dèiem, acaba de fer un nou comunicat dur pel Barça.
1: De fet, avui aquí a Mònaco acompanyen l'equip matalasser a Miguel Ángel Gilmarín i Enrique Cerezo. Aquest matí, però, comunicat duríssim de l'Atlètic de Madrid, diu que no existirà cap mena de negociació amb el Barça pel traspàs de Julián Álvarez. Així ho ha recolzat el Consell d'Administració del club, perquè diu l'Atlètic de Madrid que està obert a negociacions, però de forma ètica i professional, i que el Barça doncs, no ha complert aquests requisits. Acaba el comunicat dient que l'Atlètic de Madrid està convençut de que Julián Álvarez doncs, entendrà la decisió i que se centrarà en treballar de la millor manera per ajudar el club a guanyar títols. De moment, aquest matí, Julián no s'ha entrenat amb els seus companys, estava, igual que ahir, indisposat.
0: Doncs aquesta és l'última hora al voltant de Julián, comunicat ara sí oficial d'aquest Consell d'Administració del Club Matalasser, que diu que no negociarà amb el Barça per Julián. De moment el Barça, doncs, que no afegeix cap declaració més a aquest nou comunicat ni cap reacció, sinó que recorda les paraules que ahir va dir el president del Barça, Joan Laporta, en les declaracions que ja vam sentir, on deia doncs, que el club al Barça li interessava Julián i que si l'Atlètic de Madrid el volia vendre al Barça, doncs ells estaven disposats a comprar Julián. De moment, Julián és jugador de l'Atlètic de Madrid i difícilment, com a mínim en aquest mercat d'estiu, pugui arribar al Barça. Això al voltant de Julián, però com diem avui, aquesta nit, dia de debuts. Perquè a les 9 de la nit es juga el Barça Atlètic Club. Des de les 8, ja ho sabeu, tota la prèvia a la TDT. Serà el retorn de l'afició del Barça a l'estadi 3 mesos i mig després d'acabar la temporada, amb permís del partit del Gamper, però ja sabem també que normalment al Gamper hi ha més turistes que no pas aficionats i socis del Barça. Partit especial pels nous fitxatges blaugranes que s'estrenaran a l'estadi Bernat Soler.
2: Per aquesta estrena a casa en competició oficial, Hansi Flick té preparat un recal especial per l'afició. El debut de Rodri, el fitxatge estrella, de moment, del Barça. El tècnic alemany va confirmar ahir que Rodri jugarà uns minuts, però qui en canvi no ho farà serà Gavi, que va rebre un cop al genoll contra l'Elx i necessita uns dies de repòs. També podria tenir la seva oportunitat Balde, després del toc d'atenció que va rebre de Flick i de deixar-lo a casa pel partit d'Elx. Balde avui sí que és a la convocatòria. A nivell esportiu, sobretot un dubte, repetirà Rafinha com a davanter centre? Al marge d'això, també caldrà estar pendents de la defensa, on Flick té opcions per triar i remenar amb 8 jugadors per a 4 llocs. Un d'ells és Xavi Espart, que aquest matí ha estat inscrit a la Lliga amb fitxa del primer equip. Espart lluirà el dorsal número 12.
0: I avui és un partit marcat per les agressions d'agents de la Policia Nacional a un aficionat menor del Barça per portar una estelada al camp de l'Elx. I com a conseqüència d'això, el club blaugrana ha decidit anul·lar l'homenatge als campions del món que tenien previst fer a la prèvia d'aquest partit, Bernat.
2: Ahir ho va confirmar el president Joan Laporta. S'anul·la l'homenatge als 8 campions del món que juguen amb el Barça. El motiu principal ha estat l'agressió policial a un soci del Barça menor d'edat a l'entrada del camp de l'Elx després de requisar-li una bandera estelada. Les reaccions de l'entorn blaugrana amb diverses amenaces de boicotejar l'acte d'homenatge als internacionals amb Espanya, sumada a la pròpia indignació del club per l'incident, han acabat amb un canvi radical, ja que Laporta va anunciar per avui un acte d'exaltació de l'estelada. D'altra banda, la família del menor agredit ha acceptat l'oferiment del Barça de fer-se càrrec de la seva cobertura jurídica. Ho farà a través de l'advocat penalista Marc Molins, que ja col·labora amb el Barça en d'altres casos. Per cert, Laia, una última novetat. Des d'avui, el Camp Nou tindrà un punt lila. Es tracta d'un espai d'atenció, informació i de prevenció davant les situacions de violències masclistes o conductes LGTBI-fòbiques, que estarà situat al Gol Sud entre les portes 19 i 20.
0: Doncs tot això al voltant del partit que juga aquesta nit, un partit que parlàvem abans que representarà el debut d'alguns dels fitxatges, com per exemple Rodri. Avui el club, el Barça, ha fet oficial un altre fitxatge.
3: Hi, I'm Livakovic. It's a dream to be here and signing for Barcelona.
0: Visca el Barça, deia Dominic Livakovic, que és el porter croat de 31 anys, que el Barça l'ha fitxat per 4 temporades, però que encara el club ha de decidir si es queda aquest any com a segon porter o si el cedeix a un altre equip per qüestions de fair play. Doncs hem parlat del Barça, del partit del Barça d'aquesta nit a les 9 de la nit, però no hem dit res del rival, que és l'Atlètic Club, el conjunt basc, que avui disputarà el segon partit de la Lliga. Dissabte van perdre 1-3 a casa, a l'estrena a Sant Mamés contra el Sevilla. I finalment, de la convocatòria d'aquest matí que ha publicat l'Atlètic Club, Josep Gaya, Yuri no ha entrat.
3: Sí, perquè finalment el comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs presentat per l'Atlètic Club per anul·lar la targeta vermella que va rebre Yuri Berchiche en el partit contra el Sevilla. El jugador havia entrat inicialment a la convocatòria, però finalment no ha viatjat amb l'equip. El conjunt basc ha fet un comunicat oficial on ha al·legat que aquesta decisió causa un perjudici addicional al club i que, a més, és un error clar i manifest de l'àrbitre de camp.
0: I a banda, per tant, de la baixa de Yuri, quines altres baixes té l'equip?
3: Són tres futbolistes per lesió, els defenses Dani Vivian i Unai Egiluz i el mig entre Beñat Prados. Yuri Berchiche és baixa per sanció i Nico Serrano i Andoni Gorosabel per decisió tècnica.
0: I una de les novetats d'aquest Atlètic Club aquesta temporada la trobem a la banqueta perquè estrena, té nou entrenador.
3: Sí, és Edin Terzic, tècnic alemany, va entrenar durant 3 temporades el Borussia Dortmund i va ser el responsable de portar el conjunt alemany a la final de la Champions 11 anys després. La final la va perdre contra el Madrid. Durant la prèvia del partit, Edin Terzic ha elogiat Hansi Flick i també el Barça. This
4: team is aquest equip és dues vegades campió de Lliga. No va perdre cap punt a casa la temporada passada, així que no som nosaltres els que ho passem malament al Camp Nou. Molts equips pateixen en aquest estadi contra un equip increïble i d'un nivell altíssim.
3: L'estil de joc d'Edin Terzic es caracteritza per una proposta d'alta intensitat, vocació ofensiva i una gran flexibilitat tàctica.
0: Tornem a Niça. Perquè allà hem deixat el Joan Fitó, que primer ens explicava el comunicat que ha fet l'Atlètic de Madrid al voltant de no voler negociar amb el Barça per Julián, però és que aquesta tarda el Barça coneixerà els rivals que tindrà a la primera fase de la competició i és un sorteig, com deien, que seguirem en directe a Catalunya Ràdio des de les 6 de la tarda amb la Sònia Gelmà Fitó.
1: I que té el mateix format que els últims 2 anys, 4 pots, 4 bombos de 9 equips. Avui el Barça coneixerà els 8 rivals de la fase Lliga, 4 partits a casa, 4 fora. El Barça és el bombo 1. Possibles rivals d'aquest bombo 1, doncs el Bayern, el PSG, el Liverpool, l'Inter, el Manchester City o l'Arsenal. No poden, recordem, tocar equips de la mateixa Lliga. Tot plegat, com sabeu, ho gestiona un software. Rivals complicats d'altres bombos, del 2, del 3 o del 4, doncs el Nàpols, el United o, per exemple, vells coneguts com el Como de Cesc Fàbregas. Ahir van quedar precisament definits aquests 36 equips, amb els últims 4 classificats, l'AEK, el Viking de Noruega, el Fenerbahçe i l'Slovan de Bratislava, que, per cert, entrena un ex blaugrana i allà Touré. Avui, amb l'equip, a Mònaco, Rafa Juste, no ha viatjat d'Eco, és el seu aniversari, i no serà avui a Mònaco, tampoc Joan Laporta. Comença a les 6 el sorteig al Fòrum Grimaldi de Mònaco, com dèiem, en directe al Tot Costa, i veurem si avui, doncs, com parlàvem fa una estona, doncs, parlen Gilmarín i Enrique Cerezo al voltant de Julián Álvarez.
0: I ja que ets amb els màxims representants de la UEFA, Fitó, el Camp Nou acollirà la final de la Champions el 2029?
1: És una informació que avança el company de Mundo Deportivo, Sergi Soler. El Camp Nou parteix amb avantatge respecte a altres estadis, com per exemple Wembley, per ser la seu de la final de la Champions del 2029. El 2 de juny del 2029 es decidirà aquesta seu. El 15 de setembre, el comitè executiu de la UEFA, que aquest any es fa a Salònica, explica a Sergi Soler que és una candidatura amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Federació Espanyola i també el govern espanyol. Per tant, el Camp Nou, que parteix amb avantatge per acollir aquesta final, l'última final europea al Camp Nou el 26 de maig del 1999. Per tant, en farà 30 anys. Llavors, final entre el Manchester United i el Bayern de Múnich.
5: Catalunya migdia.
6: Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic Club a Catalunya Ràdio.
5: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
5: Catalunya migdia.
0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Fins ara hem parlat del Barça, el partit que juga avui, del sorteig a la Champions, però és que ahir es van sentir xiulets al Bernabéu. Són aquests xiulets que sentíeu, són del descans del partit del Real Madrid. És cert que va acabar guanyant 4-1 amb la Real Societat, però David Gallofré, l'afició blanca, el descans sí que va xiular els futbolistes.
4: Sí, com deies, es produïa el descans i amb 1-1 en el marcador. Els blancs es van avançar gràcies a un gol de Kylian Mbappé, però Sitges va fer l'empat per la Real Societat abans del descans. El resultat i el mal joc dels blancs van fer enfadar el Bernabéu i van provocar els primers xiulets. Després del partit, Mourinho treia ferro a la reacció de l'afició i assegurava que aquests xiulets també formen part de l'exigència del Bernabéu i poden ajudar l'equip a créixer.
11: El Bernabéu ja lo conocemos, ¿no? Los jugadores lo conocen, yo lo conozco. Obviamente para esos que acabaron de llegar es la primera sensación, pero ya lo conocemos. Y gracias que son así, porque es consecuencia de la historia.
4: A la represa, però, el partit va canviar completament. Mbappé tornava a marcar per fer el 2-1, Vinícius feia el tercer i ja al final un altre cop Mbappé completava el seu hat-trick per sentenciar amb el 4-1. I enmig de la golejada també hi va haver protagonisme català. Marco Corella va debutar al Santiago Bernabéu a la segona meitat i va rebre l'homenatge al club després de proclamar-se campió del món.
0: I a l'Espanyol fa dies que el nom propi del dia és el de Brian Zaragoza, però és que ara ja l'hem vist, ja ha aterrat a Barcelona, ja ha passat la revisió mèdica i a les pròximes hores es farà oficial el seu fitxatge. Arriba cedit per una temporada amb una opció de compra que no serà obligatòria. Molts de vosaltres ja l'haureu vist, altres no. Per això, Josep, parlem una mica del perfil de jugador que és Brian Zaragoza.
3: Doncs és un extrem que pot jugar tant a la banda esquerra com a la dreta, fins i tot pot arribar a jugar de mitja punta. Futbolísticament és un jugador molt ràpid que destaca per la seva gran habilitat per regatejar i és letal en l'1 contra 1. A més, en el seu millor moment futbolístic ha estat un dels millors regatejadors d'Europa.
0: I pel que fa a la seva trajectòria futbolística?
3: Doncs va sorgir del filial del Granada, amb qui va debutar a primera divisió amb 20 anys. En la seva primera temporada a primera divisió va ser una de les sensacions de la Lliga, va fer 6 gols i 2 assistències. A partir d'aquí, el fitxa el Bayern de Múnich i comença a encadenar sessions a l'Osasuna, Celta i Roma, fins a arribar aquest estiu cedit amb opció de compra a l'Espanyol.
0: I l'Espanyol femení ja ha presentat les capitanes per aquesta temporada.
3: Sí, són Lucía Vallejo, Laura Martínez, Marc Torres i Román Salvador. Aquest dissabte, les blanquiblaves disputen el primer partit de Lliga contra l'Eibar a les 5 de la tarda.
0: I un apunt de la segona divisió, perquè el Girona, després d'anunciar ahir la sortida d'Arnau Martínez i de veure el vídeo homenatge de comiat que li van fer, avui ha fet oficial l'última arribada de l'equip. Javier Boñar arriba a Eduard Solà i firma per 4 temporades.
12: Javier Boñar és un lateral dret de 21 anys, internacional sub-19, que ja ha debutat amb el primer equip de l'Atlètic de Madrid i que fins i tot la temporada passada va fer un gol. Boñar és lateral dret i teòricament ha de ser un dels substituts d'Arnau Martínez, a qui ahir al vespre van anunciar com a nou jugador del València. Boñar ha firmat amb el Girona per 4 temporades.
13: Yo me definiría como un lateral versátil, que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área. También en el aspecto defensivo también soy muy fuerte y mi mayor punto creo que es el remat de cabeza y la llegada al área.
12: També que migdia s'ha fet oficial les dues sortides que s'esperaven, la de Víctor Sigankov a l'Ajax de Mitchell, amb un comunicat breu confirmant les males relacions que hi ha hagut entre les dues parts al final. Entre fixos i variables, el traspàs podria arribar als 5 milions. I fa una estona, la de Minsu a Glasgow Rangers, després que hagi abonat la seva clàusula de rescisió de 10 milions d'euros.
0: I anem a la Vuelta amb l'Isaac Vilalta, perquè avui la Vuelta deixa Catalunya, entra de ple al País Valencià, sisena etapa, es disputa sobre 177 quilòmetres entre Alcossebre i Castelló de la Plana, i amb el britànic Matthew Brennan amb una victòria d'etapa més i amb Tadej Pogacar, que continua líder.
14: Sí, ara mateix, mira, 107 quilòmetres per al final d'aquesta etapa, s'ha superat ja els dos primers ports del dia. No és una etapa senzilla, un port de segona, un port de tercera que ja s'han passat, la Serratella i la Bandereta. En queda un de segona, el desert de les Palmes, i un de primera. Atenció, el port del Bartolo, de 9 quilòmetres, amb rampes que arriben al 18% i amb un tram de terra. El descens tampoc és senzill. Final d'etapa avui a Castelló, ara mateix. Quatre homes que són cap de cursa, amb 22 segons respecte al gran grup en Pogacar. Els quatre que són cap de cursa, George Bennett, Santi Buitrago, Lem Reise i Andreas Kron.
0: I a la història de la Vuelta, només 3 ciclistes catalans han aconseguit guanyar la Ronda Espanyola, i l'Isaac ha pogut parlar amb un d'ells, Isaac, del qual enguany es compleixen 50 anys de la seva victòria.
14: Efemèride justa. No només 3 ciclistes catalans al llarg de la història han guanyat la Vuelta, sinó que de totes les grans voltes només tenim aquestes 3 victòries. El primer, com deies, any 76, Josep Pessarrodona, de Guardiola, del Bages, i que Sant Salvador de Guardiola, i que ens explicava com va ser aquella victòria de l'any 76.
15: Aquella Vuelta, i resulta que el López Calero els deia amb l'Ocaña, però així, li fotrà un minut i mig. I els altres no s'ho creien, diu, però aquest, si no ha fotut mai una contra... Diu, però està en un moment bo, i aquest tio, ara actualment, està més bé que l'Ocaña. I jo li vaig prendre un minut i un segon amb l'Ocaña.
14: Conversa molt entranyable amb Josep Pessarrodona, que, en efecte, va guanyar la Vuelta superant l'últim dia a Luis Ocaña. Ell va compartir moltes hores de carretera i molt bona amistat amb Eddy Merckx, i compara el caníbal amb Tadej Pogacar.
15: Era el millor corredor. Jo l'admirava, amb aquest home, perquè anava tot arreu a guanyar. I això de vegades li han criticat, que ho volia guanyar tot. Jo això no ho critico. És l'il·lusió que tenia ell de guanyar. Què li passa amb el Pogacar ara? Pues li passa el mateix que li passava amb el Mer. Pues, no sé, jo això ho admirava.
14: Només 3 catalans que han guanyat una gran volta al llarg de tota la història: Pessarrodona, Melcior Mauri l'any 91 i Paula Blasi. Aquest 2006 ja disponible a Ràdio Volta.
0: Zurich acull avui una nova prova de la Diamond League d'atletisme, la penúltima del calendari abans de la final de la pròxima setmana a Bèlgica. És, per tant, l'última oportunitat per aconseguir la classificació en una cita amb diversos campions olímpics i mundials. Carles Vila.
16: Destaca en aquesta reunió la cursa de 100 metres femenins. Després de la prova a Polònia, Julian Alfred, campiona olímpica a París, provarà de superar aquest cop a la nord-americana Melissa Jefferson.
17: Yeah, most definitely, and it's always a great...
18: Tenim una bona oportunitat cada vegada que som a la pista. Sabem que serà una cursa molt ràpida, una lluita molt dura, si ho volem dir així. Una altra opció per enfrontar-me a aquesta dona increïble. Intente anar dia a dia, pas a pas, començar i tornar a començar. Isca la pista i mire de donar el millor de mi en aquestes competicions tan complicades.
17: Top competitions.
16: En salt de perxa, tornarà a haver-hi un duel entre el grec Emanuel Kararis i el plusmarquista mundial Mondo Duplantis, que a Zurich vol lluitar novament per aconseguir superar el rècord del món.
19: It's been really, really fun. I think...
20: La temporada ha estat molt divertida. Crec que a tots ens ha agradat molt i que ha estat increïble veure com els aficionats ens donen suport i s'ho passen bé, no només veient com ens esforcem al màxim, sinó també com podem saltar més amunt i millor. Vull dir que és evident que vam competir molt bé, el Manolo i jo, a Birmingham. Crec que va ser un punt d'inflexió per al nostre esport.
16: Caldrà també estar atents als 800 femenins amb la suïssa Audrey Guerro, l'única atleta que ha baixat aquest segle de l'U54. De la participació catalana, fora de concurs, la barcelonina Jael Bestué disputarà els 200 metres a la segona categoria amb la segona millor marca de la temporada de les participants.
0: I què ens podem explicar, Marta García?
18: Doncs que Laia Pèlex, del Natació Banyoles, busca avui un lloc en la final del K1000 metres del Mundial de Poznan a Polònia, en la semifinal que disputarà esta vesprada quan falten 10 minuts per a les 5. I just a les 5, la selecció espanyola femenina d'hoquei herba juga contra la Xina en partit del Mundial, però és pel 7è lloc.
0: Doncs deixem aquí els esports. Tornem a les 6 de la tarda avui amb l'especial Tot Costa des de les 6 per seguir el sorteig de la Champions i conèixer quins seran els rivals del Barça a la primera fase de la competició. I a la nit, recordeu, Barça-Atlètic Club, partit de Lliga, debut al Camp Nou a partir de les 9 i des de les 8 la TDT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Joan Bota. Ha mort a l'AIA als 84 anys Ratko Mladic, general de l'exèrcit de la República Srpska, l'exèrcit serbi de Bòsnia, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. L'any següent, a la fi del conflicte, Mladic va ser acusat de crims de guerra i genocidi pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia, en connexió amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i per la massacre de Srebrenica, de 8.000 bosnians. Aquesta va ser considerada la pitjor atrocitat a Europa des de la Segona Guerra Mundial. El 2017, el tribunal el va condemnar a cadena perpètua, una decisió que un tribunal de les Nacions Unides va confirmar fa 5 anys. Els últims mesos, la família de Mladic va demanar que se'l traslladés de l'AIA cap a Sèrbia, atès el seu delicat estat de salut, assegurant que a l'abril havia tingut un vessament cerebral. Els advocats de Mladic havien demanat sovint la llibertat condicional del detingut per aquest motiu, però el tribunal de l'AIA ho va denegar en considerar que no tenia una malaltia terminal aguda. Més notícies, Laia Ortega.
2: El govern espanyol reforça el dispositiu per tramitar les sol·licituds d'asil dels milers de migrants que encara són a Ceuta. El Ministeri de l'Interior ha ampliat els efectius per determinar si els migrants que han demanat l'asil s'hi poden acollir o es retornen als països d'origen. Des del Congrés, el ministre Ángel Víctor Torres, que lidera el Comandament Únic per la Crisi a Ceuta, ha explicat que l'objectiu és retornar els migrants que van entrar a la ciutat autònoma ara fa gairebé un mes.
3: Que se produzca el retorno de todos los migrantes que entraron el día 30 y 31. Y hacerlo, no pongo ninguna conjunción adversativa. Y hacerlo dentro de los márgenes de la ley.
1: El govern prepara el relleu del director del Servei d'Ocupació de Catalunya, Francesc Castellana, que deixarà el càrrec per motius personals. Castellana hi ha estat al capdavant durant un any i mig, després d'haver dirigit també l'organisme durant el mandat de Pasqual Maragall. El seu relleu suposarà el segon canvi en menys de dos anys al capdavant del SOC. El govern ja treballa en un substitut, però de moment no se n'ha avançat cap nom.
2: Els agents rurals han denunciat a la Noguera dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil amb detectors de metall. És una pràctica totalment prohibida que només poden fer els arqueòlegs en llocs determinats i amb finalitats per la investigació. Lleida, Noelia Casellas.
4: Hola, bona tarda. Els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt, Almenar, al municipi de Bellcaire d'Urgell. Portaven detectors de metall i ja havien excavat en diversos punts amb l'ajuda d'aixades. D'aquesta manera havien extret objectes metàl·lics que duien a sobre. En aquesta zona s'hi poden trobar vestigis de la Guerra Civil i força a prop hi ha un jaciment arqueològic medieval. En el que portem d'any, els agents rurals han fet 27 inspeccions per evitar aquesta pràctica, gairebé tantes com en tot l'any passat. Segons la Llei de Patrimoni, si trobem restes arqueològiques, tant a terra com al mar, hem d'avisar l'administració i no tocar res. Noelia Casellas, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Aquesta nit hi haurà un nou eclipsi a Catalunya. En aquest cas, òbviament, és un eclipsi de lluna que serà parcial. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna quedarà enfosquida i d'un color vermellós que és característic dels eclipsis lunars. El fenomen arriba dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i no és casualitat que arribin tan seguits, ja que és unes setmanes en aquesta posició de la lluna respecte al sol i la Terra fa que sigui l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. Això fa possible que en aquest període n'hi hagi un de sol i unes dues setmanes després, més tard, un de lluna. L'eclipsi començarà demà divendres abans de les 5 de la matinada i a un quart de 7 demà al matí arribarà al punt en què la lluna estarà més enfosquida, amb quasi un 93% que haurà quedat sota l'ombra de la Terra. I ara els esports, Francesc Ripoll.
5: L'Atlètic de Madrid ha fet un comunicat en què assegura que el Consell d'Administració per unanimitat dona suport a la decisió del club de no negociar un possible traspàs de Julián Álvarez al Barça. Afegeix que ni ha existit ni existirà cap negociació amb el club blaugrana sobre el davanter argentí que avui no s'ha entrenat per segon dia consecutiu. Avui a les 9, Barça Atlètic Club al Camp Nou amb la TDT des de les 8. Hi haurà una reivindicació a l'estelada a les graderies de l'estadi. També avui el Barça sabrà quins són els seus rivals de la fase Lliga de la Champions. El sorteig sorteig a partir de les 6 de la tarda a Mònaco i en directe al tot cost. A tot això el dia que està anunciat el fitxatge de Livakovic pel Barça, el porter signa fins al 2030. D'altra banda, Xavi Espart ja està inscrit com a jugador del primer equip. Brian Saragossa ja passa la revisió mèdica amb l'Espanyol i a les pròximes hores es farà oficial la seva incorporació a l'equip, com s'ha dit, per una temporada amb opció de compra no obligatòria. A segon, el Girona ha fet oficials les sortides de Sigankov a l'Ajax i de Minso als Rangers. El club gironí també ha anunciat el fitxatge de Javier Boñar, lateral dret procedent de l'Atlètic de Madrid, i a la Vuelta en marxa la sisena etapa de 177 quilòmetres entre el Cossebre i Castelló de la Plana. Tadej Pogačar segueix de líder.
0: Fins aquí les notícies. Torna al Catalunya Nit.
6: Tornem, però amb un horari nou.
0: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
6: Un informatiu en profunditat.
0: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
6: De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
8: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
0: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
9: Sí, sí. M'encanta.
8: Una tria musical de categoria.
10: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
8: Oh, fixa't com sona.
0: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
8: sí.
0: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
7: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
11: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
12: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
13: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
12: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
14: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
15: Tot és del nivell, aquí, eh?
14: Sí.
0: Un restaurant Caníbal a Berlín.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
0: Amb Paula Molés.
16: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Entre les moltes famílies catalanes que van emprendre l'aventura d'ultramar al llarg del segle XIX, buscant fent fortuna en terres americanes, en destaca una que des de Sitges va fer arrels a Santiago de Cuba i va aconseguir crear el que acabaria sent una multinacional d'èxit. Van ser necessaris els esforços i les maniobres de diverses generacions i l'entesa no sempre fàcil amb les autoritats espanyoles i després amb les cubanes per fer triomfar la marca de rom fundada per Facundo Bacardí el 1862.

0: Facundo Bacardí devia arribar a Santiago de Cuba pels vols de 1830, quan tenia uns 15 anys. En aquell moment només hi havia dos cultius principals a l'illa, el cafè i el sucre, i per això eren tan necessàries les mercaderies que arribaven des de l'altra banda de l'Atlàntic. Després de treballar a sou de diversos botiguers catalans establerts a la ciutat, a partir del 1843 va poder obrir dos negocis propis, tot i que no va trigar a veure's collat pels deutes. Gràcies a l'herència deixada per una bona amiga de la família, Clara Estier, en Facundo es va recuperar i va poder fundar una companyia dedicada a la destil·lació del suc de la canya de sucre per obtenir-ne rom. Quan els altres dos socis inicials, el seu germà Josep i el francès José León Boutelier, van tirar la tovallola, Facundo Bacardí va continuar insistint. Un incendi de la fàbrica l'any 1880 el va portar a deixar l'empresa en mans dels fills. Un cop assolida la independència de Cuba, Bacardí es va fer gran per l'impuls dels gendres de la família. Primer va ser Henri Chouet, el marit de l'Amàlia, la filla petita de Facundo, que va pilotar la companyia durant l'època de la llei seca i va fer la vista grossa davant del contraband de licor amb destí als Estats Units. Posteriorment va ser el gendre d'aquest, Pepín Bosch, que la va acabar de convertir en una gran multinacional. Per contenir els excessos del dictador Fulgencio Batista, Bosch va donar suport a la Revolució Cubana, tot i que després també es va haver d'enfrontar al règim castrista quan la tardor de 1960 va incloure Bacardí en la llista d'empreses expropiades per l'Estat. Aquest era l'inici d'un litigi prolongat en el temps amb les autoritats de l'illa, que avui en dia encara continua. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlarem, això tècnicament és història econòmica, però em sembla que va més enllà de la història estrictament d'una empresa, de l'empresa Bacardí, que és molt coneguda encara avui en dia, perquè explica moltes altres coses.
1: Saps allò que a vegades es diu, m'agrada molt que faci aquesta pregunta?
0: Exacte, exacte.
1: Doncs m'agrada molt parlar d'aquest tema perquè, en certa forma, la història dels Bacardí és la història, el reflex de la història del somni d'èxit i de triomf dels catalans que van anar a Cuba. És a dir, a més, amb el cas concret de Santiago de Cuba i amb el cas concret de Matanzas i altres llocs de la illa. Però si hi ha un lloc on la presència catalana és importantíssim a Cuba, és a Santiago de Cuba. Encara hi ha edificis que es veu ple de barres catalanes. Hi ha un departament universitari de la Universitat de les Amèriques amb el qual el va fundar un català, que per cert era en Francesc Prats Puig, originari de la Pobla de la Pobla Lillet, i després amb motiu de l'exili va viure a Calella. Hi ha un institut a Calella que porta el seu nom i després se'n van allà, i diguem que encara té aquest departament, estudia la presència i la gran importància que va tenir els catalans per fer molt gran la ciutat, i encara vas a Cuba i a molts llocs de Cuba encara expressions i fets catalans existeixen. És a dir, algun poblat perdut d'allò, diguem, en tot el Guajiro, tota la part del camp, hi ha alguns nuclis que es diuen Montserrat, i alguns altres llocs molt curiosos. És a dir, la història dels Bacardí és extraordinari que algú les hagi fet, perquè, ja dic, és el mirall dels que triomfen. Una altra història.
0: Això t'anava a dir, perquè sospito que la majoria de catalans, igual que la majoria d'immigrants que van anar a Cuba, no van tenir un èxit tan desmesurat ni molt menys com el de Bacardí. Alguns simplement van anar tirant i altres, en canvi, van anar a parar al desastre.
1: Però les entitats que van fundar a totes les ciutats són entitats amb les quals la catalanitat els unia moltíssim, fins i tot i els donen digna sepultura, suposant que morin pobres i que no hagin triomfat. És el cas de que hi ha el cementiri de Santa Efigènia a Santiago de Cuba, amb el qual això també hi és.
0: Doncs qui ens acompanyarà en aquest viatge a través del rom Bacardí, de la família Bacardí, a Cuba i altres llocs, ja ho veurem, és un bon amic del programa, el doctor en dret polític, periodista, professor, guia de viatges, autor de molts llibres sempre interessants, sempre amb un punt de desmesura, no els llibres, sinó les històries que explica, i autor de l'últim llibre que volíem comentar, Quan el català sortia a la mar, la vida desmesurada de 6 catalans a ultramar. Una d'elles és la història dels Bacardí i és l'Héctor Oliva. Héctor, benvingut un altre cop a l'Avantguàrdia, contents de veure't.
2: Hola, gràcies, gràcies per convidar-me.
0: Sempre que expliques històries són històries de gent que viu amb desmesura. Deu ser, no ho sé, potser és una característica pròpia teva, però realment les vides d'aquesta gent que anava a buscar fortuna a Amèrica tan desmesurades eren, i ara entrem als Bacardí,
1: Bueno, Amèrica sempre és una... Com a continent ja és més desmesurat, les seves muntanyes, els seus rius, Europa, tot és més casolà, tot és més petit,
0: tens una pedra, no? I arribes, Amèrica, això no és el cas.
1: Sí, i òbviament doncs, són aquelles històries que et criden l'atenció, i la història dels Bacardí és una història que a la que comences a investigar, a fer recerca, és atractiva per totes les seves bandes, no? Perquè a la vegada és com que t'expliquin la història de Cuba a través de la història de en aquest cas, d'una companyia, no? Que primer és una petita destil·leria de rom i acaba convertit en el gran imperi que avui en dia és, que és la primera empresa mundial de begudes espirituoses, no? I és cert, com deia el doctor Soler Sabater, que és una gran història d'èxit, però no ens enganyem. Facundo Bacardí, el fundador, mai va ser una gran persona d'èxit. És a dir, la companyia Bacardí, des de la seva fundació, el 62 i...
0: 1862,
1: perdó, sí. Durant, no sé, els seus primers 60 anys, gairebé és un alambí més, una destil·leria
0: local,
1: més, de les moltíssimes que hi ha a Cuba, i com bé deies en l'entradeta, no? Serà sobretot els gendres de la família els que la posaran en un trampolí que la farà convertir en el que és avui en dia, no?
0: Comencem pel principi, que és la fundació i això dels Bacardí. Els Bacardí eren originaris de Sitges. Com és que han de marxar? Perquè Sitges ara no és una vila, en general, pròspera. Sospito que a principis del segle XIX no era el cas.
1: Bueno, Sitges és una vila en el segle XIX que bàsicament el que viu és del vi, de les immenses terres de vi que té al voltant, de vinya.
3: La malvasia, que diuen, no?, que és de Sitges, no és aquest licor.
1: Correcte, sí. I de l'exportació a Cuba. Cuba, hem de pensar que bàsicament és una terra, una illa, i això no ho podem oblidar, que viu del sucre i del cafè. I hi ha poca cosa més. Serà tota la colònia dels sitgetans aquells que, a través de l'exportació de productes, una mica com estableixen, no?, diferents botigues d'aquestes, una mica com el que avui en dia seria una botiga de xinos, on ho trobes
3: sí,
1: tot.
3: Sí, sí, sí. Existeix, encara existeix a llocs a Cuba que per anar a la botiga diuen voy al catalán. Clar. No vaig al colmado, vaig a la botiga, vaig al magatzem, vaig al català.
0: Sí, sí, sí.
1: I Sitges veu molt d'això, i amb una relació molt estreta amb Santiago de Cuba. És molt curiós, no?, perquè, per exemple, Sitges, que està a 4 quilòmetres de Vilanova i la Geltrú, estableix tots els seus lligams amb l'Orient cubà, amb Santiago de Cuba, amb Guantánamo, etcètera, però sobretot amb Santiago. Mentre que Vilanova estableix tots els seus lligams amb l'Havana, l'Havana i Matanzas.
3: L'Havana i Matanzas, sí, sí. Bueno, hi ha diversos llocs de Matanzas que hi ha escultures de vilanovins.
0: Això està en català. Perdoneu, allò aquells desgraciats de 4 quilòmetres més allà, no vull ni veure quan n'hi estic a l'altra punta del món.
3: Allò que s'explica, no?, que el lloc que hi ha més sitgetans al món és a Santiago de Cuba.
1: I això ens parla molt de les xarxes d'acollida, no?, diguéssim, perquè al final tu on vas a parar?
0: Doncs allà on tens,
1: allà on tens el teu germà, on tens el teu amic,
0: etcètera. Sí, sí, clar, el que jugaves de petit, que s'estrenes allà...

0: n'hi ha masses que tinguin... Sempre treballen com a empleats, a la botiga d'algú, d'algun amic...
1: Sí, van vivint, simplement.
0: Van vivint, van tirant, eh? Sí. Tenim aquesta idea, no?, de l'indiano com la persona d'èxit, etc. Hem de pensar que això és la punta de dalt de tot de la piràmide, eh? Perquè per la gran majoria dels emigrants de la costa catalana... Bueno,
1: té un mitjà de viure i ja està. I
0: això mateix, anar trampejant el pancaire, la factura, arribar a fi de mes,
1: etc. Sí,
0: etcètera,
1: sí, menjar, i clar, que menjar en èpoques en què no hi havia cap mena de suport que no fos la caritat i d'aquella manera, doncs ja era una gran cosa, assegurar...
2: Treballar, treballar i treballar. I enviar els diners a la família, cas que els necessitessin, semblant el que fan ara molts emigrants,
1: i tant.
2: O bé treballar, treballar, treballar per la botiga, perquè és més complexa i més avançada que la resta de l'Estat, perquè Catalunya ha tingut una situació econòmica, diguem, més moderna al llarg del segle XVIII, i això és el que aporten a Cuba. És el que diuen els testimonis americans quan es fixen en Cuba per ocupar-la o comprar-la, bueno, tota una altra història política. Però sí, els catalans fan això.
1: Els Bacardí els tenim instal·lats a Santiago. Facundo, quina posició? És dels petits, és dels grans de la família?
0: Facundo és el quart de vuit germans.
1: Ni tu ni jo.
0: Sí, és el quart de vuit germans, i al cap de 10-15 anys que s'establirà a Santiago, d'una banda, es casa, estem parlant de 1843, es casa amb Luisa Victoria Moro. Ella és filla d'una família de francesos. És molt important la colònia francesa a Santiago. Són aquells que han sortit de Saint-Domingue, és a dir, de la banda francesa, el que avui en dia és Haití, de la illa de l'Espanyola.
1: L'altra banda és la República Dominicana.
0: Això mateix. I aquests han sortit, diguéssim, com amb dues remeses. Primer, als finals del segle XVIII, per la revolució de Toussaint Louverture, i després, quan Napoleó agafa els regnes de la revolució francesa i intenta, diguéssim, bueno, la invasió napoleònica, i després el procés d'independència d'Haití, que això és just el 1801-1802. Surt tota aquesta colònia francesa i s'estableixen a Cuba, i aquesta colònia francesa serà molt important per la Bacardí. Primer, perquè es casa Bacardí amb Luisa Victoria Moró, però després també els Astier, el Chouec, els Lamarck tindran molta importància en la història de la Bacardí. El matrimoni Bacardí-Moró tindran 6 fills, dels quals 4 sobreviuran els seus pares, que són Emilio, José, Facundito i Amàlia. I també en aquest any de 1843 sabem que deixa de treballar Facundo per un tal Roig, que segurament era també sitgetà, i obre la seva pròpia botiga al carrer principal de Santiago, al carrer Enramadas, juntament amb un altre sitgetà, Joan Carbonell, i unes setmanes més tard que ell s'estableix gairebé al costat, també en el mateix carrer, un altre recent arribat, que és un senyor que ve de Cantàbria, arribat de Comillas, i que és Antonio López López, que aquest sí que serà
1: el fundador de la companyia Transmediterrània, etcètera.
0: Correcte, correcte.
2: El que farà relació amb una altra, amb gent indiana, bueno, amb gent d'això, que són els Güell.
1: Sí, sí, el seu fill serà el mentor de Jacint Verdaguer, sí, etcètera, sí, és aquesta família. Sí.
0: Correcte.
1: Esclavista, també, vull dir que aquest tant, primer no...
2: Sí, però quan es diu això d'esclavista, això sí...
1: El primer.
2: No, però s'ha de precisar molt. És que era legal. Sí, ja sé que és una barbaritat, però és que era legal. Sí. És com ara que és legal la prostitució en segons quins àmbits. És, en fi, dins de 200 anys, en quina barbaritat. És legal.
0: Sí. Aquí hauríem de diferenciar com dos fenòmens. Un és el tràfic, Exacte. Que efectivament a partir de més o menys dels anys que Facundo arriba a l'illa, 1830, etc, el tràfic ja és il·legal, és a dir, l'exportació, diguéssim,
1: d'éssers humans,
0: des de l'Àfrica fins a Cuba.
2: El saqueig aquest ja no es pot fer.
0: Mentre que l'esclavitud continua sent legal a Cuba fins al 1860,
1: etc. Els fills d'esclaus continuen sent esclaus, etc.
2: Això és bo de precisar.

0: Zero, quan a Anglaterra se n'adona que és més productiu tenir treballadors que esclaus és quan es fa antiesclavista.
1: Ja, ja, ja, sí, sí. El cinisme sempre ha funcionat a tot arreu del món i a tota la història. Tornem als Bacardí, si us sembla. Per tant, tenim un carrer comercial. La relació entre Bacardí i Antonio López és de veïns, no hi ha una relació més enllà d'això.
2: Això mateix.
1: Bacardí munta aquesta primera botiga, un català, i a partir d'aquí prospera o li comença a anar bé les coses, perquè, clar, si la botiga li hagués anat del tot bé, potser no s'hagués plantejat fer rom. No ho sé, eh?
2: Va vivint precàriament, bàsicament. Va vivint precàriament fins que l'any 1852 arriba el gran annus horribilis de Facundo Bacardí, de la família. D'una banda, primer, mor Daniel Arevich. Aquest és el seu gran amic, mentor i en gran part el seu sostenidor econòmic, sitgetà, també, i que està casat amb Clara Astier, per tant, de nou, aquest matrimoni francesa, sitgetà, que són d'una generació una per damunt, diguéssim.
1: Una mica més grans.
2: Sí, una mica més grans que Facundo i la seva dona. D'altra banda, tota una sèrie de... una crisi important que fa tancar força negocis i s'encadenen tota una sèrie de terratrèmols a la ciutat que d'una banda fa que l'arquebisbe, que és un conegut, que és Antoni Maria Claret, tregui les imatges dels sants al carrer perquè el cel domini la terra. I, d'altra banda, es desencadena una terrible epidèmia de còlera que s'endú dos dels fills de Facundo i Luisa Victoria. Decideixen refugiar-se a Sitges i...
1: Tornen a Sitges.
2: Durant... estaran 3 anys. És l'únic moment en què Facundo Bacardí torna a Sitges, ja amb la seva família, i s'estaran 3 anys a Sitges fins que la cosa està més calmada i decideix reemprendre l'aventura. L'any 55, 1855, torna a Santiago.
1: Amb idea de tornar a muntar alguna cosa.
2: Sí, no en tenim al començament massa notícies d'ell. Els primers anys sabem que no té negoci propi i les fonts només ens diuen que és denunciat per un comprador perquè ha venut un parell d'esclaus en mal estat físic. Caram. Això és l'única notícia que en tenim d'ell, fins que uns anys després, 1859, mor Clara Astier. I això suposarà el germen de la companyia Bacardí. Perquè 2/3 parts del testament de Clara Astier van a parar a la família Bacardí. Estem parlant de 3 propietats immobiliàries importants a Santiago, a part d'una 15ena d'esclaus. Serà amb aquest llegat que el 1862, i per això a les ampolles de rom Bacardí, establecida en Santiago de Cuba en 1862, fundarà amb 2 socis més la fàbrica de rom i dolços Bacardí Boutelier.
1: Tal com comentàvem, la història de l'empresa Bacardí comença aquest any 1862 amb la fundació de Bacardí Boutelier, formada per 3 socis. Facundo Bacardí, el seu germà Josep Bacardí i el vinater francès José León Boutelier. Aquest va portar l'alambí i els coneixements tècnics del procés de destil·lació, mentre que els Bacardí eren els socis financers i, a més, van posar al local, un edifici del carrer Marina 32, a Santiago de Cuba, que Facundo Bacardí havia heretat 3 anys enrere de la bona amiga Clara Astier.
3: Bon dia, Boutelier.
4: Bon dia, Messie Facundo.
3: Li presento el meu germà petit, en Josep. Ell també vol aportar capital a l'empresa. 3.500 pesos.
4: Enchanté, senyor Josep.
5: Igualment, Monsieur Boutelier.
3: Entrem a veure el local? Està tal com ens el va deixar la pobra senyora Astier, el Celsia. Què? Què li sembla?
4: C'est magnifique. Aquest espai és perfecte per posar-hi l'alambí que li he comprat a en John Nunes.
5: M'han dit que aquest anglès, en Nunes, feia 30 anys que estava venent el seu rom a granel. Sembla que és un negoci de futur, oi?
4: En poden estar segurs, Monsieur Josep. Encara que el procés de convertir en rom el suc de canya de sucre, el que en diuen guarapo, és un procés llarg i complicat. No és d'un dia per l'altre, no s'ho pensin pas.
3: No crec que ens enganxem els dits com quan vam estar venent esclaus en tares. Fins i tot el meu germà Magí i a mi ens van fer tornar els diners d'un parell de vendes. Entre això i els deutes del bazar, sort n'hem tingut del testament de la pobra Clara.
4: Meuí, el del rom és un negoci molt més segur que el dels esclaus.
3: I com funciona això del destil·lat?
4: L'alambí és una màquina immensa per coure i separar l'aigua de l'alcohol. Sembla màgia, però és una qüestió de física. L'alcohol s'evapora a més de 79 graus i l'aigua a partir del 100. Si escalfem el suc de canya de sucre entre els 79 i els 100 graus, l'alcohol s'evapora i l'aigua es manté líquida. Després, només cal refredar el vapor, voilà, ja tenim l'aigua i l'alcohol separats. M'han entès?
5: Més o menys.
3: Deixa-ho estar, Josep, ja ho anirem entenent. De moment, l'expert és en botelier. Senyors, ara els proposaria de fer un brindis, però ja el farem quan portem l'alambí fins aquí i comencem a produir rom. Tinc la intuïció que aquest negoci rutllarà.
6: Això és En Guàrdia.
1: Estem aquí amb l'Héctor Oliva i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la família Bacardí, família sitgetana, coneguda internacionalment per ser la propietària i donar nom a la marca de rom més coneguda d'aquests moments. Hi ha altres marques també conegudes, Habana Libre, després en parlarem d'aquesta també, però vull dir, hi ha altres marques...
7: El rom Pujol.
1: El rom Pujol, sí, hi ha marques molt conegudes, vull dir que molt variades i això, però Bacardí realment és la més coneguda internacionalment. Acabem de sentir, Héctor Oliva, aquesta conversa dels tres socis. A mi el que em xoca és que els Bacardí no tenen ni la més remota idea de com fer rom. Clar, o sigui, es fiquen al negoci clarament perquè coneixen aquest senyor botelier i els diu, escolta'm, això de fer rom no és tan difícil, provem-ho, no? No hi ha, perquè t'imagines que Bacardí devia tenir, una vocació de fer destil·lats, i no és el cas, ni molt menys. És un tema purament econòmic, empresarial.
2: És un tema purament empresarial i és un tema que té que veure, clar, amb la matèria primera que et trobes a l'illa, no? Clar. És a dir, si allà, bàsicament, el que tens són tots els camps de canya de sucre i els ingenis de sucre, etc, doncs, bueno, amb allò, alguna cosa hem de fer. I de fet, la prova de que allò és un dels motors econòmics de l'illa és que en aquella època estem parlant que hi havia a Cuba al voltant de 200 destil·leries. És a dir, allà està, però és veritat que ell no en té els coneixements. El mite de la Bacardí... La Bacardí té molt mite, no? El mite explica de que ell pateix un naufragi a la illa Martinica i aleshores li expliquen el secret de la fabricació del rom. Tot això forma part del mite, La realitat és que, efectivament, els coneixements els té el soci, botelier.
1: A més que es diu botelier,
2: botelier,
1: amb la qual cosa realment era molt adequat. És una feina adequadíssima per fer de destil·lador.
7: No, a més, té una altra particularitat, de que coincideix amb els anys de que Cuba ja ha descobert el tabac, molt comerç de curtits, i a més, una cosa que és molt important, que després es trobarà que la Guerra Civil Americana, el descens d'exportació de sucre per part dels Estats Units, què fa?
1: Puja el preu de...
7: Pues clar, Cuba és la gran potència mundial de producció de sucre, tot això, de la canya de sucre.
1: Sí, clar, això dona una potència. Però que hi haguessin altres 200, aproximadament, alambins o empreses dedicades a la destil·lació, feia pensar que, en fi, tampoc un gran negoci no devia ser muntar un alambí, una fàbrica a Santiago, perquè tot plegat, n'hi ha tants que sí, és una feina més, però no es podia augurar que allò funcionés especialment bé. El rom Bacardí inicial era especialment bo, o era com tots?
2: No, era no, com la resta.
1: O sigui, no
2: la veritat, havia... la veritat era com la resta. I mai, diguéssim, en la seva història tampoc és un rom en general que destaqui, després explicarem el per què, si tenim temps, que destaqui per la seva qualitat, sinó per la seva quantitat, i això tindrà que veure també amb els anys de la llei seca, etc.
1: En tot cas... Quan...
7: La xeca americana, dels
1: sí,
7: Estats
1: sí,
7: Units.
1: Encara falten uns anys, els gànsters. Sí. En tot cas, comencen a fabricar i els hi comença a anar relativament bé el negoci. Però no estem parlant d'una gran empresa, simplement.
2: No, estem parlant,
1: ja.
2: Estem parlant d'una empresa petita, una empresa familiar. De fet, al cap de 2 anys, Josep, el germà de Facundo, com José León Boutelier abandonen i ell es queda sol al davant de l'empresa i llavors la Bacardí Boutelier passa a dir-se companyia Bacardí i de seguida, ja al cap de poc, comencen a 1868 el conflicte de manera oberta entre Cuba i Espanya.
1: És el començant de la Guerra Llarga, això.
2: Això mateix.
7: La Guerra dels 10 anys. Sí. La Guerra dels 10 anys.
1: La Guerra Llarga, perquè després hi ha una de 3 anys, si no recordo malament, que és la de Xica.
7: La Guerra Xica i després hi ha la final.
2: I la Guerra Definitiva, no? Però és a dir, una guerra o un conflicte en forma com de Guadiana, que a vegades, diguéssim... apareix d'una manera oberta i a vegades doncs, queda més encobert.
1: Hem de pensar que aquells anys ha començat, sobretot el cas nord-americà és molt clar, les guerres més modernes industrials, o a Prússia i Àustria, etc. No? Guerres on es mobilitzen grans masses, on s'ataquen amb molta potència de foc, etc. Però la majoria de les guerres no són així encara. O sigui, són guerres molt encara de molt més similar a les napoleòniques.
7: Sí, de fusell i encara i de cavalleria.
1: I vull dir que potències industrials no n'hi ha tantes.
7: Sí, sí, sí.
1: I això passa als Estats Units, i passarà a Prússia, passarà a Àustria, passarà a França. Però poca cosa més. Sí, la resta són guerres més normaletes.
7: Bueno, la prova està a les guerres carlines nostres.
1: Això anava a dir. Exactament. És que és més en aquesta línia que no pas amb les guerres que són les més conegudes d'aquella època. Però en canvi, sí, la Guerra Llarga és més com les guerres carlines nostres.
2: Sí. I una guerra una mica com a tres bandes. D'una banda estan els que preferirien mantenir l'statu quo de la Unió amb Espanya, d'altra banda estarien els partidaris de la Unió o de la incorporació als Estats Units i després estarien els partidaris d'una Cuba independent. I aquí és on bàsicament salien els Bacardí, que
1: amb els independentistes.
2: Més amb la línia independentista. Alguns d'una manera més menys militant i altres d'una manera molt clarament militant, com el fill gran Emilio, que de fet serà deportat fins a 2 vegades a les illes Chafarinas al nord d'Àfrica des de Santiago de Cuba. Per la seva militància amb la causa independentista. Això coincideix cap als vols del 1880 amb l'incendi de la fàbrica Bacardí al carrer Marina 32 a Santiago.
1: Cosa que era bastant habitual, perquè aquest tipus d'empreses que produeixen un material molt combustible, alcohol, i que hi ha molts processos de fricció, les calors, humitats, etc. No era una cosa inhabitual, els incendis d'aquest tipus de fàbrica.
7: I excepte els palaus, construeixen amb fusta.
1: Sí, clar, no.
2: Sí,
1: és
2: sí,
1: que,
2: sí,
1: és
2: sí,
1: que...
2: una cosa molt, molt comú. I, de fet, mai no hem pogut saber si va ser per un accident de la pròpia producció o possiblement, perquè va ocórrer unes setmanes, uns mesos més tard que l'empresonament d'Emilio Bacardí, possiblement com a sabotatge d'algun escamot unionista. El que està clar és que la fàbrica queda en ruïnes i Facundo comença a preparar la seva retirada.
1: Clar, perquè és gran, en aquest 1880 ja té una certa edat, no?
2: Sí, ell havia nascut a l'any 1813.
7: Llargs.
1: Que per aquella època, a més, ja és una persona d'una edat relativament gran, doncs sí, en aquella època era molt gran.
2: Sí, sí, pocs anys després es reinicia la producció de rom, que queda interrompuda per un temps, es reinicia la producció de rom en una nova ubicació, que és a la zona de l'Escorxador, a la zona del Matadero, que li diuen allà, i precisament serà en aquesta nova fàbrica on es farà gran la Bacardí. A partir d'aquí sí que començarà el seu trampolí, i l'any 1886 morirà Facundo, el fundador, amb molts deutes encara. En aquell moment res fa preveure l'imperi que aquella petita fàbrica serà en el futur, i Facundo està enterrat al cementiri de Santiago de Cuba, però val a dir que avui no hi trobem la seva tomba. Jo quan vaig anar a fer un vol per allà no vaig veure la seva tomba, perquè les despulles van ser traslladades més endavant per fer espai a la tomba i al mausoleu del gran heroi de la pàtria, José Martí. Sí que s'hi troba la tomba dels seus fills, i és molt possible que les seves despulles estiguin
1: allà. Però allà no està del tot clar.

0: Els Bacardí van aconseguir fer compatible el suport a la causa independentista cubana i l'entesa amb les autoritats espanyoles, fins al punt que la regent Maria Cristina els va concedir el títol de subministradors oficials de la Casa Reial. Tot i així, el fill gran de Facundo, Emilio Bacardí Moró, va ser detingut i deportat a l'illa marroquina de Chafarinas en dues ocasions, el 1876 i 20 anys més tard, el 96, per les seves activitats subversives antiespanyoles. El mateix Emilio Bacardí descrivia la segona detenció en el llibre De Cuba a Chafarinas. Poc després de sortir d'aquest presidi, a la fi de la Guerra de Cuba, aquest ferm defensor de la independència cubana va ser el primer alcalde republicà de Santiago de Cuba, la ciutat on havia nascut.
1: Per fi va arribar el 29 de desembre. A les 3 de la tarda sortíem de la presó de Màlaga cap al vapor Sevilla amb destí a Chafarinas, emmanillats de dos en dos. Quin espectacle aquell. Trencaven la marxa dos guàrdies civils a cavall. Després nosaltres, de dos en dos. Als costats, guàrdies civils amb la carrabina al braç i suplicant-nos: caminin, per Déu, no responguin! I un públic nombrós i amenaçador a banda i banda. Aquesta llarga cadena de presos va ser per mi un dia de glòria, i em sentia afalagat per aquella marxa triomfal, tot i que la cadena al puny em feia mal. Un nen d'uns 10 anys, fill d'un pres amb qui conversàvem a la presó, ens va acompanyar fins al moll, i en trobar-nos pel camí va venir fins a nosaltres i em va fer un petó. La peregrinació va arribar a la fi. El Sevilla salpà a les 5 en punt. Com que érem massa gent per a barres o ceps, ens tancaren a la bodega. El balanç fou terrible. L'atmosfera es va fer mefítica per la respiració i les verdures i les fruites dipositades en un espai tan reduït. I vaig tornar a sentir el mareig i el fàstic de quan m'havien embarcat al Buenos Aires. Però va ser només per una nit. El dia 30, a punt d'acabar-se el 1896, trepitjava terra de Chafarinas per segona vegada. Al davant, Marroc. Espanya a un costat, perduda entre la boira. I allà, en la immensitat de l'oceà, cada vegada més blau com més es miren al cel, Cuba, que batalla amb els seus clamors i ànsies de llibertat i que il·lumina la tomba oberta diari dels fills que cauen per ella, amb les flames dels seus incendis, pira gegantina que entenyida vermell les extremitats dels núvols que corren sobre els camps. Fa destacar els colors de la seva bandera, de vegades caiguda, però mai vençuda.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Héctor Oliva, ja tenim la família Bacardí i ja tenim independència a Cuba. Ja ha passat 1898, l'Emilio ja és l'alcalde de Santiago. Això en una època en què els negocis privats i l'administració pública no hi havia... Allò que es diu a les incompatibilitats, ningú pensava d'això, al revés. Un gran industrial estava molt bé que, a més, fos polític, diputat, alcalde, el que fos, ministre, i tingués els seus negocis i s'ajudés als seus negocis. Això es considerava normalíssim en aquella època. Per tant, ara diríem que era corrupció pura i dura en aquella època, això ningú ho veia malament. Suposo que això l'ajuda, ser alcalde de la ciutat on produeix el seu rom, deu tenir efectes favorables a la comercialització.
2: Totalment. Després de la guerra queda conformada l'estructura de l'empresa. Facundo, o Facundito, com el coneixeríem, diguéssim, com a cap de la fàbrica.
1: Mentre Emilio és l'alcalde.
2: Emilio, el cap polític, l'alcalde. José, l'home de la família a l'Havana.
1: Veus?
2: I
3: a la capital, on ara venen les cireres.
2: Això mateix. Mm. I Henry Schweck, casat amb Amàlia Bacardí, el primer gran gendre, sí. Que és la gran matèria gris, l'empresari, el cap
1: aquest
2: financer...
1: Aquest on era, el suec, aquest?
2: Igual, de la...
1: Francès, també.
2: Francès, sí, sí.
1: És una aliança sitgetano-francesa
2: totalment,
1: constant.
2: Totalment.
3: Tots els que s'han endut els calés.
1: Sí.
2: Això mateix. Sí, sí. I Henry Schweck comença primer una petita internacionalització de l'empresa. L'any 1910, expansió internacional, amb l'obertura d'una planta embotelladora a Barcelona, mitjançant un acord amb l'empresari Francisco Alegre. I a la Primera Guerra Mundial, ell té clar que el seu objectiu prioritari ha de ser la clientela nord-americana, una segona expansió amb l'obertura d'una planta embotelladora a Broadway.
1: És molt llest, aquest home, eh?
2: Té claríssim, sí. I posa en marxa les dues plantes i al cap de poc esclata una notícia, un fet que, en principi, tot fa preveure que això serà el gran desastre. És l'aprovació de la llei seca als Estats Units.
1: Clar, la prohibició de vendre alcohol, ja simple, vendre i consumir alcohol, ho hem vist en moltes pel·lícules, que generarà, per exemple, tot el fenomen de gàngsters a la zona d'Illinois, de Chicago, etc. Però ho dic per resumir ràpidament. Sí, sí.
2: Tot fa suposar que la Bacardí està abocada al desastre, almenys pel que fa al mercat nord-americà, i allà Henry Schweck demostra el seu gran ingeni girant la truita de la llei seca amb tres grans estratègies. El primer de tot és liquidar la planta de Broadway, que s'ha quedat amb 60.000 caixes d'ampolles que no es poden vendre. Schweck en fa de la planta una companyia independent de la Bacardí. Emet 60.000 accions que les ven com a xurros en menys d'una setmana i declara la companyia en fallida i, per tant, distribueix l'estoc a raó d'una caixa per acció. No està fent res il·legal, no les està venent. Simplement està distribuint l'excedent a l'estoc que s'ha quedat.
1: Molt hàbil, sí, sí.
2: I segon, i el més important, impulsarà l'Havana i Varadero com a grans centres d'oci de beguda fàcil pel públic nord-americà.
3: De cabarets.
2: Això mateix, locals de striptease, música...
3: Amb uns nivells que certes puntes d'això, d'aquesta Cuba, es veu al Padrino, a la pel·lícula del Padrino.
1: Sí, i és el final.
2: Sí. És el lloc més proper als Estats Units on és possible veure. I serà ara també quan la Bacardí farà una aposta clara per la quantitat pel damunt de la qualitat. El que necessitem és produir rom. No ens interessa 12 anys en barrica. No, el que necessitem és produir rom d'una manera fàcil, d'una manera ràpida i que entri bé. Són els anys daurats del còctel, no? El mojito, el daiquiri...
1: Clar, perquè un còctel també dissimula la qualitat del alcohol.
2: Això mateix. Això, clar,
1: la barreja
2: un rombo,
1: de gust
2: mai,
1: s'ha de prendre sense barrejar. En canvi, el còctel, que té gustos diferents, poden ser molt agradables, en tot cas, no cal un rom de primera qualitat. Clar.
2: Totalment. I, d'altra banda, no renuncia al mercat nord-americà, però ells no necessiten fer el contraband, ells no necessiten embrutar-se les mans. Si a la Bacardí li arriba una comanda de 5.000 ampolles, endavant, ja se suposa, ja saben que és una comanda d'algun contrabandista o d'algun emissari del govern cubà que d'alguna manera...
1: Saben, però no volen saber-ho.
2: No ho necessiten. I, per tant, aquella llei seca que en principi havia de ser el gran desastre de la Bacardí, aconsegueixen girar la truita i és el primer gran trampolí de la Bacardí. I, de fet, a finals dels anys 20, s'aixeca al centre de l'Havana el gran edifici Bacardí, que és un símbol de l'art déco i que és el símbol del poder i la fortalesa que ja té l'empresa en aquell moment.
1: O sigui que a partir dels anys 30 podem dir que la Bacardí ja està com una gran empresa, no als nivells que té ara, però una gran empresa que ven molt als Estats Units, que suposo que distribueix per tota Amèrica o bona part d'Amèrica, i per tant estem parlant d'un altre salt. És quan apareix, si no vaig errat, el següent gendre, no? El Pepin Bosch.
2: Pepin Bosch, això mateix, que es casarà amb la filla de Schweck, amb Enriqueta Schweck Bacardí. Pepin Bosch és un altre fill de català francesa. El seu pare era Josep Bosch, potser un personatge una mica més desconegut, natural de la Bisbal, però que serà el Pearson de Santiago.
1: El Bisbal de l'Empordà?
2: És la Bisbal de l'Empordà, perdó. Serà el Pearson de Santiago perquè serà el que electrificarà tota la ciutat, els ferrocarrils, etc. És el gran fundador i inversió de l'expansió elèctrica de Santiago i una de les grans fortunes de Cuba a la primera meitat del segle XX. A Pepin Bosch li correspondrà l'expansió mundial de la Bacardí. Com a bon empresari va tenir una certa bona relació amb el govern, Ramon Grau, Prio Socarrás, etc., fins que topa amb Batista.
1: Que és el dictador últim, diguéssim, abans de Castro,
2: sí. Això mateix. Sí,
3: parlem dels anys 50-60.
2: Estem parlant, sí, la revolució trunfa el 59, estem parlant dels 40 i els 50. Sí, sí.
1: Un dictador molt bèstia, eh? Vull dir que no estem parlant d'una dictadura, diguéssim, suau, ni molt
2: menys. No, de les dures. I al davant dels excessos de Batista, Pepin Bosch li planta cara. Després explicarem un exemple. Hi ha un atemptat a Batista i el seu bulldog, que és Rolando Masferrer, organitza tota una gran manifestació de suport al líder i al règim, i envia cartes als empresaris per acudir a la manifestació i també per enviar suport econòmic al règim. Pepin Bosch agafa aquesta carta, li escriu denegado, i l'envia directament a Batista.
1: Déu-n'hi-do, S'ha de ser valent i s'ha de sentir un fort.
2: Això mateix, s'ha de sentir un fort. A la manifestació estava tothom.
1: Excepte el Pepin Bosch.
2: Menys la Bacardí, això mateix. Clar. Al cap d'uns dies explota pels aires el iot de Pepin Bosch ancorat a la badia de Santiago. I és evident que es tracta del règim, l'enemistat és declarada. Pepin Bosch entén que Batista és un problema i d'una banda comença a finançar els barbuts de Sierra Maestra.
1: O sigui, ajuda a la guerrilla de Fidel Castro.
2: Això Castro mai ho reconeixerà, ni el règim, però és evident que és així. I d'altra banda, fa la seva gran jugada mestra. Perquè què és el més preciat que tenim? Més que totes les ampolles, més que totes les plantes, més que totes les fàbriques? La marca. La marca Bacardí. Mouthfields contacta amb l'imperi britànic, amb el govern britànic, i registra la marca Bacardí a les Illes Bahamas, a Nassau. Molta gent diu, i després es dirà, que la Bacardí ja havia tret la marca fora de Cuba per protegir-se com a una operació, diguéssim, anticastrista, però no, va ser una operació per protegir-se de Batista, que després es va demostrar molt útil per protegir-se contra el règim de Castro.
3: És que hem de pensar que el castrisme no es declara comunista fins que arriba al poder.
1: Clar, clar, clar.
3: Abans era una revolta popular, sí, sí, massiva, etc, etc.
1: Ens queda un parell de minuts, per tant, haurem de, diguéssim, anar tancant el tema. A partir del moment de l'arribar a la revolució, Bacardí sembla que estigui en bona situació davant del règim, però ja sabem que no ha estat així. Què va passar amb aquells mesos? Per què es van barallar tant?
2: Bueno, efectivament, diguéssim, el règim comença a mostrar les seves cartes a partir de que ha pujat al poder, però primer és totalment apoyada per la Bacardí. De fet, hi ha una imatge molt, molt característica, que és l'arribada dels barbuts amb Fidel Castro al capdavant a l'Havana, i del capdamunt de l'edifici Bacardí penja una pancarta gegant fins al terra que diu "Gràcies, Fidel". Yeah. Cosa que se n'empenedirà després tant Pepín Bosch com la companyia Bacardí tota la vida, perquè al cap d'uns mesos la enemistat és manifesta. A l'octubre de 1960 és el decret de nacionalització d'empreses. Més de 400 empreses són nacionalitzades de manera instantània, entre elles la Bacardí. La gran paradoxa és que la majoria d'aquelles empreses eren de capital nord-americà en un 100% o en una part, mentre que això no era el cas de la Bacardí. La Bacardí era i continua sent una empresa totalment familiar, i per tant en aquell moment era una empresa
1: cubana,
2: al 100% cubana. Totes les propietats de la Bacardí són expropiades: fàbriques, ampolles, combois ferroviaris, ingenis. La Bacardí va calcular amb 76 milions d'euros o de dòlars, perdó, els béns expropiats. Ho perden tot, però hi ha una bona notícia: no han perdut la marca. I, per tant, així,
1: la
2: com
1: fan renéixer
2: tota la resta de les empreses queden en mans de l'Estat, efectivament, els béns propietats de la Bacardí queden en mans de l'Estat. A la fàbrica Bacardí és on es començarà a produir Havana Club, etc, per part de l'Estat cubà, però la Bacardí, des de Miami, des de Puerto Rico, des de les Bahamas,
1: torna a reixir,
2: podrà
1: encara
2: continuar fent servir la seva marca.
1: Héctor Oliva, no tenim més temps per explicar la història dels Bacardí, que és absolutament fascinant. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Héctor Oliva és l'autor d'aquest darrer llibre, "Quan el català sortia a la mar, la vida desmesurada de 6 catalans a ultramar", que realment explica aquesta història i altres 5 històries absolutament fascinants. Moltes gràcies per haver tornat aquí a l'Enguàrdia.
2: Gràcies.
1: No tenim més temps, Josep Maria, hem de plegar. Això és l'Enguàrdia.
0: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràtkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Martín i Albert Cortés.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per la crisi de Ceuta, condemna els atacs als migrants que encara són a la ciutat autònoma. Des del Congrés, on està compareixent aquesta hora, Torres ha fet una crida a frenar l'escalada de la tensió en aquest territori.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
2: Mentrestant, el Partit Popular demana eleccions per la resposta del govern espanyol a l'entrada de migrants. A Ceuta, el portaveu dels populars, Borja Sémper, diu que l'executiu de Pedro Sánchez és incapaç d'afrontar noves crisis i exigeix dissoldre les Corts.
4: Cualquier crisis que tengamos que afrontar en próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Los españoles tienen el derecho a tomar la palabra. Hay que disolver estas Cortes. Ustedes saben que esto ya no sirve para nada. Ustedes saben que este gobierno ya es incapaz de gestionar y de gobernar. Hay que disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles.
2: Més notícies amb Txell Garriga.
5: Mor a l'Haia als 84 anys Ratko Mladic, general de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans als anys 90 i condemnat a cadena perpètua per genocidi pel seu rol en la massacre de 8.000 bosnians a la localitat d'Srebrenica. Una atrocitat que ha estat considerada la pitjor a Europa des de la Segona Guerra Mundial i que li va valer el nom del carnisser dels Balcans.
2: L'acord històric de Meta als Estats Units obre un possible front global de lluita pels perjudicis addictius que causen les xarxes socials. El grup liderat per Mark Zuckerberg pagarà més de 16.000 milions de dòlars i es compromet a posar límits i fer bloquejos, però només als Estats Units. Caldrà veure si ara altres estats o associacions de consumidors d'altres països demanden Meta pels danys mentals que provoquen aplicacions com Facebook o Instagram. De moment, Brussel·les, amb una resposta tèbia, només ha dit que espera que Meta li presenti canvis per límit el disseny addictiu de les seves xarxes. Thomas Reiner, portaveu de la Comissió Europea.
6: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
5: Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles professionals per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per la seva tasca diària. Per aquest mateix motiu, demana al govern espanyol mesures per evitar l'afectació que està tenint la inflació en el sector agrícola, ramader i forestal.
2: L'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat reconegut amb el Premi Líber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amaba los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX. El Premi Princesa d'Astúries de les Lletres rebrà el reconeixement el 30 de setembre al Museu Nacional d'Art de Catalunya en el marc de la Fira Internacional del Llibre Líber 2026. Els esports amb Francesc Ripoll. Bona tarda.
7: Bona tarda a les 9. Barcelona Athletic Club al Camp Nou amb la TDT des de les 8. Hi haurà una reivindicació a l'estrada a les graderies de l'estadi després dels fets de diumenge al Camp de l'Elx. També avui el Barça sabrà quins són els seus rivals a la fase Lliga de la Champions. El sorteig a partir de les 6 de la tarda a Mònaco i en directe al Tot Costa. L'Atlètic de Madrid ha fet un comunicat en què assegura que el Consell d'Administració per unanimitat dona suport a la decisió del club de no negociar un possible traspàs de Julián Álvarez al Barça. Afegeix que ni ha existit ni existirà cap negociació amb el club blaugrana sobre el davanter argentí que avui no s'ha entrenat per segon dia consecutiu. Tot això el dia que s'ha anunciat el fitxatge de Livakovic pel Barça, el porter signa fins al 2030. D'altra banda, Xavi Espars ja està inscrit com a jugador del primer equip. Brian Zaragoza ja ha passat la revisió mèdica amb l'Espanyol i en les pròximes hores farà oficial la seva incorporació a l'equip com a cedit per una temporada amb opció de compra no obligatòria. A segona, el Girona fa oficials les sortides de Sigankov a l'Ajax i de Minso al Rangers. El club gironí també ha anunciat el fitxatge de Javier Boñar, lateral dret procedent de l'Atlètic de Madrid. I a la Vuelta, avui sisena etapa, a de 177 quilòmetres entre el Cossebre i Castelló de la Plana, en falten 53 per arribar a la meta. El grup gran, amb el líder, corre a 2:27 del pilot.
1: Fins aquí les notícies.
8: Hi ha coses que tornen. El despertador, el cafè, les notícies...
9: Pot ser, de fet, que us hagin despertat ja les tempestes...
8: Les veus de cada matí.
10: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de
8: Catalunya. Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
10: Cada dia passen coses i tornem. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
8: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Dilluns tornem per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
8: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
11: Passen 6 minuts a les 4. Marta del Cor, molt bona tarda.
12: Què tal, Roger?
11: Ara estàvem comentant la gent que té una habilitat per fer bromes com molt dolentes tota l'estona, durant tot el dia.
12: Digue-li habilitat.
11: O condemna, no?
12: Sí. Una
11: mica, sobretot pels que escoltem.
12: Pels altres. Mm.
11: I el dubte era si...
12: S'han de riure?
11: Sí, o no.
12: Sobretot quan ets la parella, perquè si és una persona que veus de tant en tant, dius, mira, m'escolta, ja està, li somrius, la gracieta, ja està. Però quan convius amb algú que tot el dia va fent acudits i bromes, el més normal és que n'acabis absolutament fart. Però de cop i volta, de tant en tant veus parelles on la parella li riu tot i penses...
11: Però si la sentim 20 vegades,
12: no? Però
11: que bonic,
12: no? Això hi ha perquè... molt. Quan portes 20 anys sentint els mateixos acudits i tu encara rius i encara li demanes, l'encoratges, explica aquell. Dius, escolta'm, aquest parell...
11: A mi m'ha passat d'interactuar amb parelles que un dels dos sempre fa molta broma i a mi no fer-me punyetera gràcia, però com que tampoc hi ha tanta confiança, em forço un riure, que penso que fa rient. Rient, això que és horrible, horrible. Avui coneixerem una parella d'aquestes.
12: Sí, sí.
11: De fet, d'aquí una
12: estona. Ve,
11: sí, d'aquí ve el tema.
12: Que estiguéssim parlant d'això.
11: Mariona Córdoba, molt bona tarda.
13: Molt bona tarda, Roger i Marta.
11: Ets de brometes, de jocs de paraules...
13: A mi no m'agrada massa. No m'agrada massa, sóc de riure poc les gràcies, només si veig que la persona necessita una corda per fugir i sortir del jardí on s'acaba de fotre, que és que ningú li ha rigut ni una sola broma.
12: Per empatia i per una mica de llàstima, podríem dir, no?
13: Sí, per llàstima he rigut moltes vegades, però...
11: I que si no coneixes molt a l'altra persona, la Mariona és com superborde, saps?
13: No és gens veritat, això.
11: És una paret de formigó que dius,
12: no
11: bueno, espero que no em caigui a sobre.
12: Gràcies, perquè... no estic d'acord,
11: sí,
12: ho sento.
11: Sí, sí, sí,
12: no,
11: sí,
12: no és veritat.
11: Sí, sí. Sèrie, tal.
13: No, dius, perquè tinc una cara de persona
11: perdona
13: sèria.
11: Perdona per dir bona tarda.
13: No és veritat, tinc una cara que llueix persona sèria.
11: Aleix Figueres, bona tarda.
13: No, perquè ara m'ha de carar
12: també. Gràcies, Marta. Defensaré, Mariona, perquè no estic gens d'acord amb aquesta acusació.
14: No, però és cert, és cert.
11: Llavors és encantadora, eh?
12: Però si el primer que et diu al matí, fins i tot encara que vingui amb una ressaca monumental, és rebre't amb un somriure.
11: Confiança.
14: Gens. De bon matí, i ella ho ha dit més de 300 vegades, pràcticament
12: a
14: ni obre la boca. No, ni a casa seva. No.
11: A casa pitjor. Si això ens ho fa els de fora...
14: No.
13: Que lleig, això que esteu fent amb mi.
12: Imagina't com l'esteu venent.
14: No, i a més... És
12: encantadora. Mira, la Mariona és encantadora.
11: I aquí, quan la coneixes, sí, però quan no...
12: Bueno, jo vaig pensar això des del dia que la vaig conèixer.
14: És que, de fet, hi ha gent... que en general té com aquesta primera entrada, que és com
12: difícil.
14: Dura.
11: Bueno, hi ha gent que té una muralla al seu voltant quan no els coneixes.
14: És com, perdona per saludar-te, perdona per dir-te hola.
11: A mi em passa amb la gent que no conec, Jo és que ni els miro ni els dic hola si ningú ens presenta.
12: Per timidesa, no, tu?
11: Sí.
14: Baixes la mirada directament.
11: Vergonya.
13: I jo sóc la Borde. I l'antipàtica, de primeres.
11: No, jo potser estic al teu equip, però jo no m'ho veig des de dins, perquè jo a mi em sento simpàtic a mi mateix. Això
13: jo
11: se m'ha de dir des de fora.
13: Jo somric i ja està.
11: Exacte, jo per dins somric.
13: Ah, si em veieu pel carrer podeu saludar i no us pagaré ni res.
12: Antes no ho fe, cap d'aquí. Sou,
11: som molt bona gent.
12: Sí, home, per favor.
11: Som molt bona gent i uns grans seguidors de Joc de Cartes. Que no, si va, no sé si vau veure el capítol d'ahir. Jo me l'he mirat avui dinant.
12: Que portàvem dues setmanes sense Joc de Cartes per diferents raons. Estàvem orfes i teníem ganes de veure per fi aquest tercer capítol. Que per fi una mica de bon rotllo, no? Després de capítols de rivalitat, d'enfrontaments, d'esbroncades, de plors. Aquí hi havia
11: emoció, hi havia com bondat.
12: Hi havia, exacte.
11: Jo m'he emocionat. Que m'he emocionat, que m'ha tremolat d'estar allà amb el bròquil i tal. I dic, què et passa ara? I, bueno, doncs t'estàs emocionant amb Joc
12: de
11: Cartes.
12: Està caient una llagrimeta.
11: Sí.
12: No és oli el que està caient al plat?
11: No. Eren llàgrimes de felicitat.
12: Un
11: de veure
12: capítol
11: que...
12: emotiu.
11: És
12: un
11: molt
12: capítol
11: maco aquest capítol.
12: I,
11: sí.
12: I que és maco veure aquest companyerisme entre gent que es dedica al mateix, entre col·legues, al final.
11: I va anar molt bé d'audiència, no?
12: Va anar molt bé, de fet, un 23,8 de quota de pantalla.
11: Perdó, pensava que m'ho explicaria l'Aleix. I dic, va anar molt bé d'audiència. Miro l'Aleix, veig que l'Aleix plega els braços. I, bueno, girarem cap a l'altre cantó a veure si ho explica la Marta.
14: No, clar, vull dir...
12: Sí, no passa res.
14: Això normalment és una conversa entre vosaltres dos,
11: sí,
14: jo.
11: Sí.
12: No, jo t'ho explico. Mira, 23,8% de quota de pantalla, 322.000 espectadors a mitjana, per tant està molt bé en la tònica habitual del programa. I a més hi ha una persona de l'equip que avui ha dinat a un dels restaurants que van participar al capítol d'ahir de Joc de Cartes.
11: Manel Roig, molt bona tarda.
15: Molt bona tarda, companys.
11: On pares?
15: No t'ho diré. No t'ho diré. Ens guardarem el secret fins que fem la connexió llarga.
12: Pots dir a la Catalunya Central.
11: Sí, a veure, què veus si mires endavant ara mateix?
15: Veig un restaurant ja... Allò, el restaurant que hi ha els cafès sobre la taula, les ampolles buides, però ja no hi queda gent, els cambrers recollint... Aquest és l'ambient. I jo, evidentment, també he dinat. Ja he acabat de dinar. He dinat molt bé.
12: Què has menjat? O potser amb això ens dones ja...
11: Un plat,
12: doncs digues una de les coses que has pres.
15: Mira, escolteu-me, que us diré que he dinat un personatge de Star Wars. I qui vulgui entendre que hi entengui.
12: Ah, ja sé per on va.
15: Un personatge de Star Wars,
12: sí.
15: Parlant de personatges.
12: Ja sé per on va.
15: I parlant de personatges.
12: Pensa en noms de plats. Roger.
11: Jo és que Star Wars no l'he vist.
12: No, és que no vull ara desvetllar-ho perquè aleshores traurem el misteri. Jo crec que ja sé on has anat, Manel.
15: Queda bastant clar. Sí. Us anava a dir que avui hem volgut guiar-nos pel menjar també, perquè hem menjat molt bé, però hem volgut anar a conèixer a la persona del programa d'ahir de Joc de Cartes que voldríem conèixer. Vam dir, on dinarem bé? Aquí. Però a quina persona volem conèixer del programa d'ahir? I és aquí on hem anat. Penseu a quina persona voldríeu conèixer.
12: Sense dir qui és, Manel, però... és tal com el vam veure ahir al programa?
15: No, és molt millor.
11: Hòstia, per tant, ahir s'estava controlant.
15: Ahir estava controladíssim.
11: Ahir s'estava controlant en el programa.
15: I estava editadíssim. Que penseu com és aquesta persona sense que li tallin cap de les frases que surt de la seva boca. Exactament.
12: Va, doncs no sabrem, no, Roger?
11: Sí, espero que no ens tanquin la ràdio, perquè aquí no podrem editar, perquè serà en directe, això.
12: Sí, però no és directe.
15: Bueno, no ens en fem responsables, nosaltres.
11: Exacte, no ens fem responsables de les opinions dels convidats. Manel, fins aquí una estona. Fes un cafè i de seguida connectem.
15: Fins aquí una estona.
11: Va, fins ara. A un minut i mig i arribem a un quart de cinc de la tarda. Néstor Gómez, bona tarda.
16: Hola, molt bona tarda, què tal?
11: Bona tarda. Escolta'm, tu ets seguidor de Joc de Cartes?
16: Ho era. La veritat és que si treballes de vespres l'has de mirar la carta i la veritat és que soc més de veure en directe que no pas a la carta.
11: Ets bon cuiner, tu, o què?
16: M'agrada.
11: Sí.
12: Plat estrella, sí, Néstor.
16: No, en absolut, però sí que m'agrada... M'ho poso bé. Són d'aquelles estones que pots estar a la cuina i pots tirar-te hores. I a mi m'agrada. I cuinar per la resta del personal m'encanta.
11: Sí. I es veu que ho deu fer molt bé.
12: Jo crec que sí.
11: Fan molt bé, això que són...
16: Hi ha plats, és a dir, hi ha plats. Fem trobades de col·legues, per exemple, per abans de Nadal, que puc tenir, jo què sé, 15, 16 o 18 persones, i aleshores els hi faig pues, la cardolla, els sí? canelons, la...
12: Home, anem, però estem parlant d'un nivell elevat.
16: Tiro 3 dies, bueno, 3 dies no. Tiro uns quants dies fent-lo, saps?
12: Història, dir, no, jo pensava que
11: 15 persones...
12: Clar, jo pensava dient això, que tindria sí. un plat allò típic que li surt bé, però almenys el que ja et posa amb carndolla i amb canelons, això és nivell...
16: Sí, sí, sí, sí.
17: Increïble.
16: Sí, sí, a més, vaig trobar un, en el seu dia diversos cuiners que en el seu moment també teníem blogs i aleshores a partir d'ells vaig començar a fer cuinetes perquè cursos de cuina no n'he fet, però sí que et vas fixant en un altre, agafes la recepta d'aquest, la recepta de l'altre i vas fent les teves i la veritat és que és molt guai. La veritat és que és molt xulo, sobretot quan veus que la gent s'ho passa bé i agrada, clar.
12: Mira aquesta faceta del sí, sí. Néstor, que no coneixíem,
11: m'ha encantat. Doncs mira, fins aquí l'altra cara de Néstor Gómez.
12: Doncs Néstor, mira't el programa d'ahir de Joc de Cartes, que està bé.
11: Sí, perfecte.
12: Està bé, t'agradarà.
14: Un dia l'acabarem veient al sí, Cuines, eh?
11: Exacte.
16: No, Cuines no cal, no cal. No arribarem a aquest nivell.
11: Néstor, anem a la teva altra especialitat, que no és la culinària, sinó la meteorològica.
16: La professional.
11: Exacte.
16: Sí, la professional.
11: Com pinta la tarda?
16: La tarda perfecta. És a dir, tenim avui un dia, diríem, assolellat, molt càlid, això sí, a la façana costanera, també a les comarques de l'Empordà. La temperatura s'està enfilant, o s'ha enfilat ja, perquè ja no pujarà més, cap als 37 graus, a Cabanes, a Espolla, Vallirana també, 36 graus, a Vinebre, 36, Cardona, 36. Aquestes són les temperatures top i, en principi, rondaran les més altes per aquesta alçada. Diríem que avui són les més càlides pràcticament de tota la setmana, perquè mantindrem aquests valors amb una tarda assolellada sense precipitacions, amb núvols que entraran per les comarques de Lleida i només aquesta matinada sí que se n'esperen algun petit ruixat cap a l'Alta Ribagorça, cap als Pallars, la Vall d'Aran, però en definitiva de ràpida passada. I el millor arribarà a partir de demà perquè tornen a baixar les temperatures, és a dir, demà entren aires nous, això per un costat farà que el vent de sud que hem tingut avui i que continua bufant fort a l'àrea del Pirineu canvi radicalment a aires nous, tireurem aquesta pols sahariana que tenim a sobre, baixaran les temperatures, sobretot a totes les comarques de l'interior, poden baixar 4 o 5 graus, és a dir, dels 35 d'avui poden saltar a 30, però on no baixarà demà és a la façana costanera on es notarà aquesta calor, a diferència d'avui, sense xafogor, de tal manera que serà també d'agrair.
11: Perfecte. I hi ha gent, com per exemple la Marta del Cor, que al matí ja estava... Uh-huh. Diu, li demanarem a Néstor, dic, demana-li el que vulguis.
12: Demana-li el que vulguis.
11: Sobre l'eclipsi de lluna d'aquesta matinada.
12: Que ja sé que no
11: matinada.
12: Té res ja a veure amb els eclipsis de sol, però escolta, més que després del que vam viure, jo ara sóc d'aquestes malaltes d'eclipsi, sí. Sento eclipsi i ja m'emociono.
11: Agafa les ulleres de 3CAT, eh?
12: Clar.
11: No calen,
12: no pels eclipsis de lluna, no. Néstor.
16: En absolut, si ets capaç, si veiem perfectament la lluna plena, qualsevol època de l'any, el que feu és que la lluna plena s'apaga, deixa de tenir el color que té, tindrà un color especial perquè té un color ataronjat, vermellós, i això és el que fa que realment sigui xula, i és l'ombra que projecta la Terra sobre la lluna. Però no serà total. Aquest eclipse que tindrem serà un eclipse parcial de lluna, és a dir, que no serà el 100%, sinó que serà el 93%, però serà suficient com per veure aquestes tonalitats especialment diferents del que és habitual. Deixarem de veure la lluna blanca per veure la vermellosa, taronjosa, i és espectacular. Això sí, té un inconvenient bastant gran, i és que t'has de llevar molt d'hora o anar-te'n a dormir
12: preguntar.
16: Molt tard.
12: A quina hora hauríem d'estar desperts per veure aquest eclipsi de lluna?
16: Mira, tot comença cap a quarts de 5 de la matinada.
11: Home, que dius, molt
12: no. Home,
11: no ens va pas bé aquesta hora.
16: Comença, no, comença.
11: Molt mal posat aquí.
16: Comença.
12: Ara bé. Acaba?
16: Ara bé. Diguem l'òptim o el màxim, sí? És a dir, quan arribarà aquest 93% de foscor, o que tapa la Terra a la Lluna, serà cap a un quart de 7, cap a les 6 i 12.
12: Ah, encara, 6 i 12.
16: És prou d'hora. Ara, això sí, has de mirar cap a l'oest. Si estàs en una ciutat, ja pots sortir de la ciutat i pujar una muntanyeta per tenir l'horitzonet, perquè abans de que torni a sortir la lluna plena es vegi perfectament, la lluna ja s'haurà pont, ja es pondrà. De manera que estarà molt baixa en l'horitzó i això ens obligarà a tenir un lloc una mica elevat i horitzonet.
12: Però llavors des d'un terrat...
16: Una cosa similar com va passar amb el sol.
12: Clar, però des d'un terrat, Néstor, d'una ciutat, es podria veure o no?
16: Si tu mires cap a l'oest, a veure, que has de mirar cap a l'oest, i veus horitzonet, cap problema.
12: Val.
11: Clar, però si estàs pensant en Barcelona...
12: Sí, estic pensant en Barcelona.
16: Si estàs pensant en Barcelona, pensa... És un lloc similar al qual vas veure l'eclipse, però no cal anar a Tarragona, pots veure qualsevol lloc de Catalunya.
12: Clar, ara no sé si em val la pena llevar-me aixecar-me del llit, anar al terrat, saps?
16: Sí, sí.
12: I tot el veure, sí. que no ho sé.
16: Sí,
12: no
16: l'altra opció, no opció és no anar a prendre alguna cosa a la nit, que s'allargui la nit, i abans d'anar a casa a dormir, doncs a les 6 de

0: història.
1: Exacte, i no només això, sinó que a més també s'ha compromès a fer canvis en les seves plataformes als Estats Units per tal de limitar-ne l'accés als menors i així pal·liar l'addicció que els suposen les xarxes socials de Meta i que eren la base de l'acusació d'una trentena d'estats americans. De fet, la companyia de Mark Zuckerberg s'enfrontava a una multa que es preveia bilionària, per tant, molt superior a aquest pagament que ara farà aquesta companyia Meta per tal d'evitar el judici. Per tant, l'acord sembla que serà prou beneficiós per l'empresa, tenint en compte el que podia ser. Ara bé, com deia Marc Massip, psicòleg i expert en addiccions a les noves tecnologies al Matí de Catalunya Ràdio, un acord que fa que l'empresa no accepti la culpabilitat.
2: Cal dir que ells no accepten la culpabilitat del que se'ls acusava i que la notícia està en aquest controls o en aquestes limitacions que posaran. Crec que és la notícia més bona pels nostres menors. Que venen fos innocu, no estaríem parlant de 17.000 milions de dòlars. Per tant, això no eximeix de la responsabilitat que tenen les famílies, evidentment, però sí que hi haurà una enorme diferència entre educar un fill que li demanem que utilitzi una eina, quan el que en realitat li estàvem dient és, escolta, defensa't davant de tota una indústria amb els millors enginyers que no volen que tanquis aquesta aplicació.
1: En la mateixa línia, de fet, Bruno Pérez Junca, que és perit judicial informàtic forense, apuntava a 3cat Info que els directius de Meta semblen que no tenien gaire ganes d'explicar-se.
3: Es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica puyents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs, no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
1: Aquest és un acord que coneixíem aquest dimecres i que, com dèiem, evitarà que la companyia hagi de seure al banc dels acusats, amb tot el que això suposaria perquè doncs, la seva imatge quedaria tacada, però també per la base del seu negoci.
0: I llavors què en sabem d'aquest acord que han tancat?
1: Doncs més enllà de la xifra, que es pagaran quotes durant 10 anys, com si fos un cotxe, per la quantitat doncs, encara em sembla poc marge de temps, la companyia ha acceptat tot de compromisos vinculats, com dèiem, al disseny de les seves plataformes i, sobretot, al seu algoritme. Per exemple, un dels punts més destacats és el de la limitació d'ús de cara als joves. Meta parla d'un límit de 2 hores diàries, a més d'un bloqueig en l'accés a les xarxes socials de 12 de la nit a 6 del matí. I el mateix passarà amb les notificacions, que no es mostraran entre les 10 de la nit i les 6 del matí, un bloqueig que, per cert, els pares podrien eliminar. Això em sembla un error. Que els pares puguin dir, no, mira, ens carreguem aquest bloqueig, perquè llavors entrarà aquí la negociació entre pares i fills, i més valdria potser si
0: l'objectiu... Una norma per tothom, no?
1: Si l'objectiu és limitar l'ús...
4: Que no hi hagi aquí, ningú que ho pugui...
1: Que no hi hagi marge, sí. No?, de poder-se carregar
4: aquest bloqueig. I que sigui una cosa que s'implementi per tothom. A mi també m'aniria bé que em posessin aquesta limitació.
1: Aquest sabeu? Potser igual te la pots...
4: A veure, te la pots posar,
1: exacte,
4: Mariona.
1: Exacte, te la pots posar.
4: Però el problema és que la pots treure. El que haurien de fer és bloquejar-ho completament.
1: Aquí està el tema.
0: A tu t'agradaria que internet fos com un forn de pa, no? Que a tal hora tanquen la persiana...
4: Efectivament.
0: I no tornen a obrir fins no l'endemà. No?
4: Hauríem de posar horaris. Sí.
0: Es tanca l'internet perquè us comuniqueu amb la gent del vostre entorn i llegiu una miqueta.
4: I si us passa res, truqueu pel fixe,
0: exacte,
4: com es feia abans.
0: Exacte.
1: No cal enviar un WhatsApp, podeu trucar pel fixe. Per cert, també es dissenyarà un control parental més intuïtiu i senzill perquè els pares puguin decidir quins continguts i quines franges horàries i bloquejar tot allò que creguin negatiu. De fet, podrà evitar-se que l'algoritme doncs, recomani contingut personalitzat i d'aquesta manera que l'usuari tingui accés a un contingut més ampli, que a més es controlarà de manera més exhaustiva, diuen, per adequar-lo a l'edat dels consumidors i evitar que puguin tenir conseqüències com el bullying, les tendències suïcides o els trastorns alimentaris. I atenció també a aquest canvi perquè és dels més substancials i és que la plataforma limitarà totes aquelles eines que fomentin la comparació social des dels filtres de bellesa fins als recomptes de likes.
4: I això per tothom o només pels menors?
1: Aquí, en principi, la cosa és pels menors,
0: pels
1: ara
0: menors.
1: Mateix. És a dir, la cosa és que Meta ha de fer un esforç ara mateix per poder doncs, adaptar les seves plataformes de cara als menors. Veurem si aquestes eines després podran doncs, traspassar-se també a l'aplicació general per tot el públic.
0: I el primer que hauran de fer és aprendre a validar que efectivament aquella persona té l'edat que diu que té. No?
1: Exacte.
0: Que durant molts anys la gent ha estat mentint i hi havia nens de 10 anys que s'obrien al Facebook en el seu moment i l'Instagram.
1: Aquest és un dels esforços també als que es vol comprometre a Meta, que diu que s'ha d'intentar fer d'una manera doncs, més endreçada que aquest control d'edat sigui el que toca, que aquesta verificació sigui la correcta. Ara bé, què en pensa de tot plegat d'aquestes noves implementacions i d'aquestes noves adaptacions que farà Meta, el psicòleg expert en addiccions a les noves tecnologies Marc Massip, d'aquests canvis? Doncs ho relatava així al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Per mi el més demolidor no són els 17.000 milions, és llegir les mesures, no? El límit de temps, el bloqueig... És que és pràcticament la llista de coses que els professionals fa anys que diem

0: que s'han de modificar. I sent rigorosos, d'acord, no acceptem, no, la culpa, però sí significa una cosa extraordinària, i és tancar un litigi acceptant tots els elements addictius i protegir els menors. Doncs, ostres, ens deixa clar que, si més no, sabien el que passaven, sabien el que feien.
1: Bé, doncs tot de canvis que Meta aplicarà després d'esquivar aquest judici, com dèiem, i que seran controlats per un auditor independent que comprovarà que l'empresa els aplica i que ho fa de manera correcta. A més, els estats que lideraven la demanda també exerciran una funció de control de tot plegat, i per la seva banda Meta ara pressiona TikTok i YouTube perquè apliquin també les mesures de protecció als menors. Diuen, si a mi em toca passar pel tub, doncs vosaltres
2: també, no? Per tothom.
1: I d'aquesta manera aboguen a la col·laboració entre plataformes perquè les mesures de protecció siguin realment efectives. De fet, la quantitat que en un inici, els més de 17.000 milions de dòlars, també estan condicionats a la bona voluntat de TikTok i YouTube. I és que, en l'acord, es diu que en el 30% de la xifra total, Meta només l'abonarà si les dues companyies implementen, com a mínim, la limitació d'ús, el mode nocturn i la verificació d'edat. Per tant, és, si ells ho fan, jo t'acabaré de pagar aquest dineral que m'he compromès a pagar-te.
2: Bé, doncs veurem si ho posen en pràctica.
1: Exacte.
2: O no ho posen en pràctica tot plegat. Mentrestant, a casa nostra sembla que les hipoteques van de pujada.
3: Doncs sí, tot i la pujada dels tipus d'interès, també la situació del mercat de l'habitatge, no cal explicar-ho perquè ho sabem tots, que és dramàtica, doncs malgrat tot això, aquest mes de juny s'han firmat més de 8.000 hipoteques i això és un 14% més que ara fa un any.
1: I de fet es tracta de la xifra més alta d'un mes de juny des de fa 16 anys, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Sembla, però, que es tracta d'una tendència generalitzada perquè a Espanya se'n van signar gairebé 46.000, o el que és el mateix, gairebé un 11% més que ara fa un any, un registre que no es donava des de l'any 2010. De fet, en el primer semestre de l'any s'han firmat un total de 47.500 hipoteques, amb un increment de gairebé el 13% si es compara amb el primer semestre de l'any passat. Consultat per Trescat Info, Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, apunta que les hipoteques són un bon termòmetre per veure com evoluciona el mercat immobiliari.
4: Els inversors ja entren menys al mercat i els estan substituint els compradors finalistes. És un comprador que necessita més finançament, per tant, és un comprador segurament més de primer habitatge, d'aquests que deien que compren per viure.
1: Per tant, no pensem que aquestes compres van, com pensem habitualment, destinades majoritàriament a la inversió, sinó que sembla que els que hi han signat bona part d'aquestes hipoteques buscaven un habitatge on viure, és a dir, una primera residència. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona també destaca que la situació del lloguer pot ser també un dels impulsors, un dels detonants d'aquest increment de les compres.
4: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que, davant de la situació dramàtica del lloguer, i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
1: La majoria d'hipoteques, un 61%, són a tipus fix perquè els compradors prefereixen pagar sempre la mateixa quota i tenir clara la despesa que es tindrà cada mes. En aquest sentit, el tipus d'interès mitjà a les noves hipoteques es va situar en el 2,96%, una xifra que frega el 3% després que l'Euribor fa mesos que va enfilant-se perquè el Banc Central Europeu va tornar a pujar els tipus d'interès al juny, pujada doncs, que també va mantenir el mes de juliol. Al juny, l'import d'una hipoteca mitjana a Catalunya va ser de 194.000 euros. De totes maneres, la xifra és inferior a la registrada al maig, quan l'import mitjà va superar els 202.000 euros per préstec, mentre que la mitjana espanyola es va situar en els 178.000 euros i són els preus més alts des que se'n tenen dades.
2: Un minut i dos quarts de cinc de la tarda, ara ens anem fins al País Valencià. Concretament a Villena, Alacant. Allà, uns lladres s'han endut un dels tresors més valuosos de l'edat del bronze a Europa. El botí, només pel seu pes en or, estaria valorat, atenció, en més d'un milió i mig d'euros.
5: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza. Es parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos. Y por tanto, bueno, quiero trasladar mi apoyo a toda la gente de Villena porque se tiene que estar sintiendo al menos como yo me siento en estos momentos.
1: És l'alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán, que està totalment trencat en declaracions a punt. Sí, sí, wow. De fet, ho estava vivint moltíssim.
2: Sí, perquè hòstia, ara abraçaria l'alcalde.
1: Totalment. Doncs passaven 23 minuts de les 5 de la matinada en aquesta localitat de la província d'Alacant, quan l'alarma del Museu de Villena es disparava després que els lladres haguessin accedit a l'edifici a través d'un dels finestrals. De fet, pocs minuts abans, i sembla que sé que podria ser per desviar l'atenció, també s'havia disparat l'alarma del poliesportiu municipal. Un cop dins del museu, els lladres sembla que sabien el que buscaven, on era i com havien de marxar ràpidament, perquè en qüestió de minuts havien desaparegut amb l'anomenat tresor de Villena.
5: S'han llevado una gran parte del tesoro. Han quedado las tres vasijas de plata, un brazalete, habían cuatro coronas, dos del niño y dos de la Virgen, y ha quedado una. El resto, una del niño, ha quedado, con las prisas, pues se les ha caído y está ahí.
1: Sembla, doncs, que tenien un interès especial en aquest tresor de Villena. Tu sabràs millor que jo, Roger. Però a l'última de Berlín la cosa ja anava una mica de robatoris per encàrrec.
2: Doncs sí, tal qual.
1: I potser això ho era, perquè van anar molt per feina i molt al que buscaven concretament i han deixat intactes altres peces d'or que eren al voltant d'aquest botí que s'han endut. Per tant, no sabem què passarà, però sembla que sabien el que buscaven. Ara, doncs, s'ha iniciat una investigació i s'estan recollint i agrupant proves que puguin conduir fins als lladres.
6: Ya tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos, pero ahora mismo estamos en esa fase en la que tenemos que analizar toda la información sin establecer más conclusiones de momento.
1: És el coronel en cap de la comandància de la Guàrdia Civil a Alacant, que és Francisco Poyato. Escolta, i això es tracta d'un conjunt d'orfebreria que data de l'any 1000 abans de Crist. Vull dir que...
2: Ara estic calculant a veure qui ho portava. Bueno, saps? És a dir, com era la vida en aquell moment en aquesta zona, 1000 abans de Crist.
3: És com molt lluny, això, eh?
1: Sí, més de 3.000 anys.
3: I, a més, sobretot peces d'or, has dit. O sigui, el valor d'això és bestial.
1: Exacte. De fet, és una de les col·leccions prehistòriques més importants de l'edat del bronze a Europa, tal com explica l'historiador de l'art i museòleg Damià Amorós.
7: Estem parlant d'un tresor que són unes 50 i escaig peces, entre bols, braçalets, tot tret de tombes reials de l'època de l'edat de bronze, i estem parlant d'un conjunt que és dels més importants de tot Europa. Només el superen les tombes reials de Micenes, que serien d'uns 1.300-1.900 abans de Crist. És a dir, uns elements d'una importància arqueològica, històrica i patrimonial extraordinària.
2: El valor històric és incalculable, no? Més enllà del material.
1: Exacte, perquè de fet ho dèiem, no? El preu de l'or ara mateix és caríssim i probablement també, a banda que fos un robatori per encàrrec, també doncs, sabien que aquestes peces tenien un valor de més d'un milió i mig d'euros, per tant, hi havia un interès darrere d'aquest robatori. De fet, es dona el cas que en els últims mesos hi ha hagut dos robatoris més a dos museus espanyols.
7: A l'estat espanyol hi ha hagut tres robatoris, dos en museus arqueològics on s'hi exposaven tresors en format moneda i realment s'emparenta amb tots els robatoris que ja portem a França, per exemple. S'ha entrat a robar al mateix Louvre, en diversos museus i en museus que haurien de millorar, perquè el que estem veient és que s'està entrant per finestres, per obertures, s'està accedint en espais que haurien d'estar molt més vigilats i controlats i no existeix aquesta vigilància.
1: Ara bé, el més curiós del cas és que fins fa poc el que s'exposava en aquest museu de Villena eren rèpliques. I ara que fa, doncs, poquíssim que els originals han tornat al seu lloc, els lladres han fet la feina.
7: El que s'exposava fins fa poc eren rèpliques i el que s'ha decidit és reformular el museu, exposar una altra vegada a les peces originals perquè havien estat guardades en una cambra cuirassada, crec recordar, d'un banc o d'una caixa, la caixa del Mediterrani, a la província d'Alacant. I clar, ara ens trobem que aquests elements es tornen a exposar i perdem els originals. És extremadament complex el que ha passat i el que ens trobem ara, no?, amb aquest altre robatori, el tercer, com us dic, a l'estat espanyol. A Catalunya tenim museus que exposen tresors semblants, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Museu Nacional d'Art de Catalunya amb el seu gabinet numismàtic, però aquests sí que tenen unes mesures de seguretat modernes, contrastades, i foren molt difícil que ens trobéssim en aquest cas, en aquests dos centres.
3: I el que ens preguntem segurament és qui pot haver darrere d'aquests robatoris.
1: A veure,
2: i si els atrapen, no?
3: Clar.
1: I quan passen aquestes coses, de sobte, apareixen els originals i hi ha hagut un robatori, és que igual hi ha hagut algú que s'ha anat de la boca.
3: Clar.
2: I em fa pensar molt amb el que deies tu, Aleix, en Berlín, eh? La sèrie de Netflix.
3: No, segurament qui perquè... ha robat això no és qui es quedarà amb això, òbviament.
2: Segurament.
3: Això és un encàrrec per algú altre. Veurem on van a parar aquestes peces i si es poden recuperar. Bé, i mentrestant, a Barcelona, a banda d'establiments d'empanades argentines i branys, la ciutat s'està omplint també de gimnasos. De fet, el boom del fitness ha fet que la ciutat comtal acumuli ja el triple de gimnasos que ara fa 10 anys.
1: Exacte, i són gairebé 490 gimnasos els que podem trobar a la ciutat de Barcelona. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona que publica avui la cadena SER, l'any 2014 la capital catalana disposava només de poc més d'un centenar de gimnasos. Ara, doncs, la xifra s'ha triplicat fins a acostar-se ja al mig miler de locals dedicats al fitness. De fet, entre els anys 2022 i 2024 se'n van obrir 60 cada any. A més, el més curiós del cas és que l'oferta es concentra principalment en barris on la renda per càpita és més elevada. Per tant, no hi ha una distribució uniforme d'aquests gimnasos. Tant és així que les dades del Cens de Comerços de Barcelona posen sobre la taula que en districtes com Ciutat Vella hi ha un gimnàs per cada 12.500 habitants i, en canvi, en districtes com l'Eixample, la ràtio baixa un gimnàs per cada 2.500 habitants. Però i anem a fer esport als gimnasos?
8: Realment, el boom del fitness és un fenomen molt important. Les persones quan van al gimnàs ara mateix no només busquen fer esport, sinó que l'element de socialització és molt important.
1: Per tant, es va als gimnasos a socialitzar més que fer esport, moltes vegades.
3: Roger, que crec que ets d'aquí, és dels
9: perdona?
3: Únics...
9: Perdona?
3: No, anava a preguntar. Ets dels... D'aquest estudi tu estàs a punt...
9: No. Es va socialitzar, carinyo. I em pensava que aniries tu, ets dels que va al gimnàs i està més estona xerrant que fent abdominals.
3: Tu, a socialitzar, no, carinyo.
9: No, jo em fico els auriculars i moltes vegades el tinc parat. Però simplement element dissuasori.
3: No, si t'havia de posar d'alguna cosa, no era de socialitzar, precisament.
9: Doncs però hi ha gent que tot i així et ve a parlar.
1: Doncs però... us he de dir que l'Anna Vilanova, que és la professora de Sociologia de l'Esport a l'Institut Nacional d'Educació Física, l'INEFC, ens deia que molta gent va lligar al gimnàs, més enllà d'anar a fer esport.
10: Sí. Jo no sé com lligues allà al gimnàs, tota vermella com un tomàquet i els cabells com una rata.
1: La gent running clubs, aquests per anar a lligar, doncs al gimnàs.
9: No, conec parelles que s'han conegut al gimnàs, eh?
10: Doncs que m'expliquin com ho fan, perquè jo aquestes tècniques...
1: T'ajudo a aixecar la Manuella?
10: No, ajuda'm a marxar del gimnàs, que estic patint.
3: Mariona, tu no has vist gent que va al gimnàs? Però, no, o sigui, jo quan anava al gimnàs...
1: Pintats, arreglats...
3: Bueno, jo anava amb el meu monyo sense ni haver-me tret les leganyes dels ulls, amb les meves pintes i tant.
10: Amb la samarreta propaganda.
3: Tal qual. Els mitjons aquells de gairebé
9: sí,
3: molt forat.
9: Un de cada.
3: I, no, la gent va al gimnàs, que sembla...
1: Com pingents. Passa,
3: però estupendos, ungles meravelloses...
9: Unes engominades, unes coses...
3: Unes malles allà... Bueno,
10: és que ara hi ha molta moda de fitness, també.
3: També hi ha gent que
10: queda... I és una forma de motivar-se, eh? Jo només aniria al gimnàs per posar-me els modelets.
3: Doncs jo et diré que hi ha gent que queda en el look esportiu... Val, del rotllo. Anem a prendre algú.
9: De com et posaràs?
3: Anem a prendre algú en així rotllo esport.
9: Però que es vegi que som com gent
3: si
9: sana.
3: Com si vinguessin de fer running i han sortit de casa simplement amb les malles al top i ja està.
10: Però muntades, amb tot el maquillatge i tot.
9: Sí.
10: I
9: muntades, no faria,
3: això en conec.
9: Jo no ho faria.
1: Bé, com dèiem, que...
9: Perdona, Aleix, perquè...
1: No.
9: Callem amb coses que...
1: Però és 100% cert, i l'Anna Vilanova ens ho deia. I a més sembla que es confirma que la pressió estètica, escolta, està tornant a apretar fort.
8: Un dels factors importants en què es veuen amb els estudis d'hàbits esportius és, sobretot, que les persones cada vegada més fan pràctica esportiva i acudeixen al gimnàs per temes de salut i benestar. I un altre tema important és el relacionat amb la pressió estètica, no? Cada la gent es vol sentir a gust amb el seu cos i moltes de les persones van al gimnàs. Per què al gimnàs? Doncs perquè és un lloc flexible on poden decidir quan hi van i no és estructurat, és a dir, no hi ha uns horaris concrets que hi han d'anar i unes sessions concretes, sinó que tu pots triar quan hi vols anar.
1: De fet, els experts apunten que les xarxes socials són un dels detonants d'aquesta tendència a l'alça i es mostren també preocupats pel que suposa la promoció d'aquesta vida saludable en excés. Així, segons comenten veus expertes a la cadena SER, cada cop hi ha més trastorns de conducta alimentària per la relació entre esport i dieta, a banda d'un sentiment de culpabilitat que va a l'alça si la persona no pot assistir a una sessió d'entrenament o per saltar-se aquesta dieta.
2: 6 minuts i 3 quarts. En clau cultural, l'artista japonesa Yayoi Kusama, coneguda pels seus dissenys de colors de punts i patrons repetitius, ha mort als 97 anys, Mariona.
10: Yayoi Kusama era considerada una de les precursores de la psicodèlia i del pop art, al costat de noms com Andy Warhol o Claude Oldenburg. A través de la seva pàgina web, de fet, han concretat que Kusama va morir el passat 14 d'agost a l'hospital. A més, han detallat que l'artista va deixar el pinzell fins poc abans de la seva mort, per tant, va estar creant fins als seus últims dies. La trajectòria de Yayoi Kusama ha estat marcada per una vida personal molt complicada, especialment durant la seva infància, i el seu art era una manera d'enfrontar-se als seus traumes i les seves pors. Amb obres exposades als principals museus del món, va rebre tota mena de reconeixements, entre els quals va ser la primera dona distingida amb el Premi Imperiale de l'Associació d'Art del Japó, un dels guardons internacionals més prestigiosos del món.
3: I aquí també hem de dir avui adeu és a l'actor Tim Curry, molt recordat pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show.
11: Transsexual.
10: L'actor britànic va morir dimarts a la nit a la seva residència de Los Angeles als 80 anys després d'anys de greus problemes de salut arran d'un vessament cerebral que va patir l'any 2012. Amb la seva característica veu, Tim Curry va saltar a la fama el 1975 cantant vestit amb roba interior interpretant aquest Dr. Frank Anfurter a The Rocky Horror Picture Show, com bé deia la Marta. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. En diverses entrevistes, Curry explica que els seus personatges preferits són els dolents i va quedar palès amb el seu paper a Sol a casa 2, on encarnava el conserge de l'hotel, que l'intentava fer la vida impossible al protagonista i que de ben segur tot recordem. O altres produccions com Els Tres Mosqueters o Cluedo, El Juego Impossible. Tot i tenir una filmografia molt llarga, els reconeixements professionals al britànic van arribar sobretot amb les seves actuacions als teatres, per les quals va estar nominat 3 vegades al Tony, que és el premi més important de Broadway. Probando, probando.
2: Per altra banda, Netflix estrena una nova adaptació de l'escriptora Elisabet Benavent que es diu Toda la verdad de mis mentiras.
10: És una nova minissèrie de 5 capítols que aquesta matinada ja estarà disponible a Netflix i que es basa en la novel·la homònima de l'escriptora. Una caravana, un grup d'amics, un càmping i un comiat de soltera són els ingredients per a aquesta història en què dos amics comencen a confondre's o més aviat a adonar-se que entre ells hi ha alguna cosa més, allò que pot passar a vegades amb un amic o amb una amiga. Toda la verdad sobre mis mentiras arriba a la plataforma després de l'èxit indiscutible de Valeria i Un cuento perfecto, que també són adaptacions d'Elisabet Benavent i que sembla que ella té la fórmula perfecta per atrapar els espectadors.
2: Ens anem fins a Figueres. Perquè avui arrenca el festival Acústica.
10: Durant 4 dies la ciutat acollirà artistes de tots els gèneres com Sopa de Cabra, 31 Fan, Búhos, Dan Pere, El Boi, El Comboi i La Fúmiga. Sempre a distància ja no fa mal. La Fúmiga, que actuen per última vegada abans dels seus concerts de comiat, on també hi actuarà altres grups com, per exemple, Alosa, Loco Mía o Iseo en Todo Sound. Volando, volando, tengo la cabeza volando. Aquesta 23a edició de l'Acústica de Figueres acollirà més d'una trentena d'actuacions gratuïtes per tota la ciutat fins al 30 d'agost. Però pel que fa a festes majors, apaga la luz, que estamos activados. Flash i Ice Cream encenen la nit de la Festa Major de Centelles a l'una de la matinada, per tant haureu d'esperar fins tard per veure el duet de Sabadell, que ha passat per moltíssimes festes majors aquest any. Quan no tens res. Per altra banda, Ginestà actuarà a Palau Solità i Plegamans per la Festa Major. També donen el tret de sortida a unes festes per on passaran els noms grossos, els que ens agraden, com són Miquel del Roig o, atenció, Roger Carandell.
9: Ai, per favor,
10: els Catarres. Oh. Ja saps que dilluns tens una cita abans del Piro Musical de Cluenda a Palau Solità i Plegamans.
2: Apuntadíssim.
3: No tens excusa, eh, Roger?
2: Apuntadíssim, a primera fila.
10: I vinga, una última festa major. Birres i més birres, birres i més birres, birres i més birres, el meu poble viu d'això. En una agenda de festes majors no pot faltar tampoc Búhos.
11: No, ells mai fallen.
2: Mirem de Búhos amb la cervesa sobre el cap i els braços oberts.
11: Exacte, en creu.
2: Cantant aquesta cançó.
10: Doncs el tindrem fent equilibris entre els focs que fa patir sempre allà sobre l'escenari a Granollers, a quarts de 12, al Parc Firal de Granollers.
2: Un minut i 3:45, fem una pausa i parlem de joc de cartes amb un dels grans personatges de l'episodi d'ahir.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
13: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous
14: viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
15: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
14: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
14: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
16: Sigui
11: bon
16: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
11: Denuncien l'excés de burocràcia...
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
14: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
11: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
14: I de la resta del món.
11: Pendents de la cimera internacional...
14: Faci el temps que faci.
18: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
14: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana.
19: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
20: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramatúrgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars fi.
23: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el fi.
22: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
24: Oh, capità, el meu capità.
25: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
24: Ja no sé què em passa.
25: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
26: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
25: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
26: Això sona brillant.
25: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
27: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio.
27: La llum dins dels meus ulls.
28: Som 3Cat.
27: L'estiu ets tu.
14: L'estiu ets tu.
27: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Passen 2 minuts a 3 quarts. Mira, ja ho dèiem fa una estona, Marta, que el capítol, l'últim capítol de Joc de Cartes, jo no sé si a nosaltres perquè ens ha enganxat, no sé, que avui estem una mica tous,
3: no.
2: Però dels emotius que he vist els últims anys, eh?
3: Sí, ens va tocar la fibra, eh?
2: Sí.
3: Va ser el tercer capítol, el tercer programa de la temporada d'estiu de Joc de Cartes, en què Marribas va sortir a buscar el millor restaurant a la fresca de la Catalunya Central, i com dèiem ja abans, va ser un programa diferent, estàvem molt acostumats a programes amb molta tensió, amb molt enfrontament, però aquesta vegada hi va haver molta sintonia, hi va haver humor, hi va haver companyerisme, solidaritat, i de fet de seguida connectarem amb el Manel, que ha anat a dinar a un dels restaurants que va participar, però el que farem és posar una mica de context i presentar els protagonistes per si algú dels que ens està escoltant no va veure el capítol d'ahir, malgrat les grans audiències que va fer el programa. El primer restaurant que anirem a conèixer és el Nean Restaurant, on allà hi tenim en William, que és el propietari, i l'Anna, que és la cambrera.
29: A mi, de primeres, la gent em diu que soc una mica gilipolles. L'Anna mateixa m'ho va dir.
30: Jo soc una persona molt metòdica i intento fer les coses de la manera més correcta que jo en sé.
3: Clar, jo quan sentia aquest gilipolles, jo t'he de dir que no m'ho va semblar gens en William. No ho és gens, vull dir, és un bon tio, que potser pot tenir el que dèiem abans, gent que té aquest posat d'entrada.
2: Aquesta façana, no?, com seriós, com una mica distant i tal.
3: I jo t'he dit que en William em va semblar un tio estupendo.
2: És a dir, són uns... Parlo com... Són persones, sí, eh? Però són uns personatges a nivell televisiu que la imatge que en tens quan comença el capítol i la imatge que en tens quan acaba és superdiferent.
3: Canvia. Coneixem més personatges. En aquest cas, el restaurant de la cuina del Ticus, on hi tenim la Marisol, ella és la cambrera, i la mare de l'Albert, que és el propietari del restaurant.
29: Bueno, soc bastant enginyer, perquè m'agafo una cosa que no funciona i sempre estic rumiant, aviam, com ho puc fer perquè funcioni. Soc un inventor, sí.
30: Jo sóc una persona molt sèria. No tinc sentit de l'humor, això està clar. Soc bastant negativa. Soc molt rondinaire, també. Jo sempre desconfio de tot.
3: Clar, la Marisol aquí es pintava, no? Com a seriosa, com a persona que desconfia, però jo crec que ens guanya el cor a tots.
2: I és molt ràpid, i molt ràpid.
3: Sí,
2: tot
3: és
2: i
3: molt...
2: que ella mateixa no, és com que no s'ho veu, que se'ns va guanyant a tots.
3: És que és molt entranyable. Sí, sí, potser sí, sí. El fet de ser tan transparent, no?
2: És el que la fa precisament
3: entranyable. Que l'estimem, i el seu fill també és meravellós, i la relació que tenen mare i fill.
2: Sí, són molt macos.
3: I presentem els tercers concursants, el tercer restaurant, en aquest cas el Pepito Menja Vedella de Collons, un nom de restaurant que ja de per si és meravellós. En aquest cas hi tenim en Josep, que es defineix com un ramader, i la seva parella, que és la Mar. Junts, tot i que no estan en el dia a dia del restaurant, són els encarregats de portar el negoci.
0: Jo sóc un gilipolles simpàtic. Així ens vaig néixer i així m'he fet, ja està.
1: Jo crec que li encanta, en el fons, la seva feina de ramader. Quan necessita una mica de seny, em truque.
3: Una parella també meravellosa.
2: Sí.
3: El que dèiem abans de parelles que, no, que hi ha un de graciós que fa els acudits i que és habitual que l'altra parella, després de 20 anys sentint els mateixos acudits, li digui prou, ja no puc més. No, no, tu tens aquí a la Mar que li riu totes les gràcies, que és com si fos la primera vegada que sent els acudits.
2: És que a mi com a parella m'han encantat.
3: Són meravellosos.
2: Dius, després de 20 anys estan aquí fent-se bromes i rient.
3: Sí,
2: doncs,
3: he pensat,
2: potser sí,
3: he de, he de fer un replantejament a casa, eh? Potser hauria de ser una mica més com la Mar, t'ho prometo que ho he pensat.
2: Has de riure més en
3: hauria
2: algun moment.
3: Sí, hauria de... Que s'ha d'anar en compte de no animar massa, però...
2: La mesura justa.
3: La mesura justa, sí. Bé, ja quan vam veure en Josep com es presentava, es va convertir, jo crec, en el gran protagonista i es va passar tot el programa fent bromes, diguem-ho clarament, bromes de cunyat, però que feien que tothom somrigués.
0: Las mujeres y los toros son como el melón. Como salen, son.
4: No t'agraden el cunyadisme? Pues en dirà moltes, eh?
1: Oh. Vale.
0: Els paletes ho fan. Els paletes sempre fan un carajillo de Baileys.
4: Aquests.
0: Al matí, a les 7 del matí, es fan un carajillo amb el Rosli.
4: Sempre.
0: Aquest contracta'l. Diu la putada de l'amor, dius que l'amor se'n va i ella es queda.
3: Bé, l'únic que no li agradaven gaire les bromes era l'Anna, del Nean, però al final fins i tot li agafa agafant.
2: T'ho anava a dir, al principi no li agraden,
3: no li
2: però
3: agraden.
2: Llavors va entrant en el món Josep.
3: Entra, sí, ens guanya el cor a tots, en sí. Josep. I en Josep i la Mar són tan desvergonyits que, de fet, no tenen cap problema a dir obertament i des del primer moment que ells no saben cuinar, que no en tenen ni idea, i, de fet, en Josep diu que ell mateix ell no sap fer ni un ou ferrat.
0: És que jo a les cuines no hi entro mai.
4: I tens un restaurant?
0: Sí.
1: Nosaltres no som...
0: Restauradors.
1: O sigui, no som restauradors.
4: No som restauradors.
1: Què sou?
4: No.
1: Ramaders.
4: Clar, ramaders.
0: Ramaders.
1: Els tontos que paguem...
0: Sí, les nòmines.
3: El que dèiem, bueno, ells sí, clarament sí. Demostren que no en tenen ni idea de cuina,
2: tenen
3: però...
2: Tenen el negoci.
3: Sí, sí, i ja està, i els hi va molt bé. Com dèiem, el capítol va ser molt amè, molt divertit, i, de fet, el Marc ho va voler destacar a la valoració final amb un discurs que aquí ens va posar tots la pell de gallina.
4: Mira que n'he fet, de jocs de cartes, però feia molt de temps, molt, que no em trobava amb concursants que fossin com vosaltres. Crec que heu votat de forma justa, heu votat el que creieu, sense pensar ni en gustos personals ni en guanyar. Crec que també heu pensat en el que es mereixia cada rival, és a dir, que heu sigut empàtics, la qual cosa també moltes vegades la trobem a faltar. I també heu sabut dedicar-vos al que ens hem de dedicar quan estem al voltant d'una taula, i no em refereixo a aquesta, sinó a les altres, que és gaudir del que hi tenim, compartir i riure. Només per això, moltes gràcies.
3: Ens hem tornat emocionats, tu i jo, Roger.
2: És que està molt bé el discurs de Marribas,
3: sí.
2: I a part té molta raó, perquè és veritat que no van a buscar-se les pessigolles, allò
3: no.
2: De dir, això està malament, això no m'agrada, sinó que ho miren des d'un punt de vista molt positiu, quan estem acostumats a molts capítols
3: sí.
2: Que van a fotre's punyals, bàsicament.
3: I que suposo que el Marc també ha de ser agraït, ell, a més, que també és restaurador, veure el sentit de la feina, que al final és gaudir d'una taula, gaudir d'un menjar, d'una bona conversa,
2: sí, sí.
3: Riure, i això és el que aconsegueixen els restauradors que participen en aquest capítol. Bé, les notes van estar molt ajustades entre els tres participants. De fet, hi ha un empat entre el Nen i la cuina... Nean, perdó, i la cuina d'Anticus, que no es desencalla ni amb les puntuacions del Marc. El que passa és que el plat estrella és el que acaba fent decantar la balança per un guanyador.
4: El restaurant guanyador és... La cuina d'Anticus.
5: La victòria és per l'Albert i la Marisol. La cuina d'Anticus s'endú el títol de millor restaurant a la fresca de la Catalunya Central. Enhorabona.
3: La Marisol i l'Albert, mare i fill, que eren encantadors. L'Albert, que a més té tots aquests trastos que desenvolupa, no?
2: Sí, per és inventor, ell
3: és
2: també.
3: És un inventor,
2: sí.
3: Són fantàstics, tots.
2: I hem enviat en Manel a dinar, ha triat un restaurant, i evidentment, si n'havia de triar un, era el restaurant d'en Josep, el Pepito menja vedella de collons. Per tant, Manel, bona tarda de nou des de Manresa.
6: Molt bona tarda, companys. Aquí estic. Ah, el Pepito menja vedella de collons, un gran restaurant que el porten unes grans persones com vau conèixer en el programa, que són el Josep i la Mar. Bona tarda, companys. Endavant, endavant.
7: Bona tarda.
6: El primer que us he de dir és que quan heu dit que la Mar li segueix rient les bromes al Josep, què feia la Mar amb el que feia que no?
8: No del tot. O sigui, a veure, evidentment em fa gràcia, no? Però hi ha vegades que dius ja prou, saps?
7: Per sota la taula no es veia, però m'anava apretant-los.
3: Però a veure un moment. Mar i Josep, vosaltres quants anys fa que aneu junts?
7: No ho sé.
8: Més o menys.
7: 20
8: més o menys.
3: Jo et diré, Mar, t'ho dic. Jo em porto menys amb una persona que fa tot el dia acudits i és que ni mig somriure aixeco. O sigui, només faltaria que d'entrar en tant no li fessis una patadeta per sota la taula per dir-li, Josep, ja,
7: stop. Però que jo no faig acudits.
3: Què fas tu, Josep?
7: Tu com una miqueta d'humor negre, de vegades, però ja està.
8: No. Bueno.
7: I quan em poso nerviós, doncs llavors sí.
8: Sí. Quan es posa nerviós, ja llavors ja no hi ha ningú que el pari, eh? És que sense frenos.
3: Mar, però tu ets un públic molt agraït. Josep, has d'estar encantat de tenir la Mar de companya, ja t'ho dic, eh?
7: Bueno, no ho sé.
3: Home,
6: sí,
3: què vol dir no
6: sí,
3: ho
6: home,
3: sé?
6: Sí. Aquí respira amor, eh? No hi sou, però respira amor, hi ha miradetes,
7: sí,
6: hi ha coses
7: sí,
6: encara.
7: Sí, no.
6: 20 anys després, escolteu, el que va quedar clar al programa i el que va ser realment revolucionari és que vosaltres dos no vau anar a competir. Vosaltres vau anar a passar-vos-ho bé.
8: Sí, això ho teníem clar des del principi.
7: Quan ens van dir per participar-hi, vam dir que no, perquè sabíem com anava aquest programa. Que era molt xungo de vegades i podia sortir molt escaldat.
3: Sí.
7: Però vam dir, va, anem a jugar les nostres cartes i volem vendre la nostra marca, el nostre projecte i ensenyar a Catalunya qui som. I vam dir, i com ho fem? Pues siguem com som nosaltres, sense ficar-nos amb ningú i fent el gilipolles.
6: I això últim va sortir...
7: Sol.
3: Però més és graciós, Josep, perquè al principi és veritat que els companys potser et miren com dient, hòstia, aquest graciós, i és que acabes guanyant a tothom.
6: Ara.
8: Sí. Va costar, per això ho entenc, perquè si no el coneixes, clar, és que és un humor arriscat. I jo en tenia de vegades les mirades de l'Anna perquè pensava, clar, que no l'està coneixent de res. I jo pensava, mare meva, el Josep aquest.
3: Quin paio, no?
8: D'on ha sortit aquest noi?
3: D'una cova,
7: bueno,
3: Neandertal.
7: O sigui, em va costar molt de lligar perquè al final vaig haver d'anar al poble del costat de Solsona perquè els de Cardona no em feien ni cas.
3: Clar, veus? I ara tens tot Catalunya enamorat de tu. I Manel, tu que has provat les hamburgueses, què tal són les hamburgueses del Pepito?
6: Boníssimes, de debò, a més.
3: És que ho van dir tots els participants.
6: Hem tastat la Darth Vader, que és la que té foie, que és la que mengen alguns participants, boníssima, i hem tastat la Dos d'Oros. Aprofito també per dir que els noms de les hamburgueses d'aquest restaurant són espectaculars. No sé si van ser també idea vostres, perquè hi ha el Papitum Cou, la Xarolesa, la Madafaca, la Estàs com una cabra...
3: Hi ha un altre que a mi em va cridar molt l'atenció, que és l'Estic Tardant. No sé si...
2: Són d'en Josep, els noms?
7: I la... Sí.
3: Òbviament.
7: Em vaig fer un grup de WhatsApp amb mi sol.
6: Ah, i anaves apuntant allà, eh?
7: I anava apuntant. I com la vegana... perquè s'havia de ficar veganes, perquè en aquest món hi ha d'haver de tot. Vam posar et ve gana.
6: Et ve gana. Boníssima.
3: I el Marc va acabar descobrint quina era l'hamburguesa que havies fet tu, o no?
7: Sí.
3: Sí.
7: Em va dir que em dediqués a cuidar vaques.
2: Que ho fas molt bé perquè la carn surt molt bona, per tant, Rodó. Us heu agradat en el programa? Perquè és veritat que es roda durant molts dies i molta estona i agafen uns fragments. Ahir us imagino al menjador mirant la tele i no sé què comentàveu.
8: Estàvem supernerviosos.
7: Sí, estàvem allà amb la família perquè allà al poble de Cardona doncs, tots els bars ho van posar així en públic i vam dir no, ens anem a casa dels meus pares, allà al jardí, en petit comitè i a veure què passa.
8: I ens va agradar molt, sí, molt. La veritat, molt contents. Sí, molt agraïts i al final...
7: Moltes gràcies a la productora, que ens va treure molt bé, ens va cuidar molt bé.
8: Sí, només tenim paraules d'agraïment per tothom, perquè és que som, no sé, estem flotant, jo crec.
6: Sí, clar, heu caigut molt bé. De fet, una de les proves és que teniu el telèfon a petar. a patar de missatges,
7: sí,
6: oi?
7: Sí, sí. Tenim el telèfon, sí, tenim un delivery a Barcelona, qui vulgui de Barcelona que pugui comprar hamburgueses, doncs... Pues...
6: Que busqui Pepito, oi?
7: Que busqui Pepito, menja vedella de collons i per una empresa que no sé si poden dir noms o no.
2: Josep i Mar, enhorabona, i ara haureu de ser el restaurant més sovint perquè la gent us voldrà veure i us voldrà saludar. Enhorabona per aquest episodi. Fins aviat.
7: No, no, no, o sigui, no volen ser-hi. Vinga, adéu.
8: Gràcies.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
10: Bona tarda, us informa Maria Costa. El risc d'incendi tornarà a pujar de cara demà divendres. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques. El risc serà molt alt en comarques com el Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central, el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Els agents rurals han alertat que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i per aquest motiu ha fet una crida extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc al medi natural. A tot això, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que va cremar 57 hectàrees i va obligar a confinar el veïnat. Encara parlant sobre incendis, estem parlant del País Valencià, pendents del País Valencià. Cèlia Forment.
11: Sí, perquè al País Valencià els bombers treballen per apagar un incendi que ha començat aquest migdia al Parc Natural de l'Albufera. El foc ha començat a la gola del Pujol i s'està evacuant de manera preventiva els veïns del poble del Saler i també els càmpings de la zona. El fum també ha obligat a evacuar la platja que hi ha més propera a l'incendi i els apartaments de la Torre 1 sobre el terreny i treballen 7 mitjans aeris.
10: L'Organització de les Nacions Unides demana que les normes acordades entre els Estats Units i Meta s'apliquin per igual a totes les xarxes socials, com ara a YouTube i TikTok. El grup liderat per Mark Zuckerberg pagarà més de 16.000 milions de dòlars i es compromet a posar límits d'ús horari i fer bloquejos en els m'agrada i en els filtres de bellesa, però només als Estats Units. També caldrà veure si ara altres estats o associacions de consumidors d'altres països demanden Meta pels danys mentals que provoquen les aplicacions com Instagram.
11: La Fiscalia General de l'Estat ha registrat 16 agressions sexuals a Ceuta a 17 víctimes, la majoria dones menors d'edat. 6 de les víctimes tenen entre 14 i 17 anys. Pràcticament totes les víctimes de les agressions són persones que van entrar a Ceuta a partir del 30 de juliol.
10: Amnistia Internacional denuncia que la policia espanyola va fer un ús excessiu de la força contra un aficionat del Barça, menor d'edat, que va exhibir una estelada durant la prèvia del partit amb l'Elx. Des de les xarxes socials, aquesta organització denuncia que no està justificat donar cops al cap a una persona que els agents ja havien reduït i recorda que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència i a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial per aclarir els fets, però demana que sigui externa i imparcial. Mor a la Haia als 84 anys Ratko Mladic, general de l'exèrcit de la República Srpska, l'exèrcit serbi de Bosnia, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic va ser acusat de crims de guerra i genocidi pel Tribunal Penal Internacional per l'Antiga Iugoslàvia i condemnat a cadena perpètua en connexió amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, en què van morir 8.000 bosnians. Erik Hogg, periodista expert en la zona i exdelegat del govern dels Balcans, deia a aquesta casa que el retorn del cadàver a Sèrbia pot desfermar la tensió d'aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
10: El Els esports amb Francesc Ripoll. Bona tarda.
13: Bona tarda a les 9. Barça Athletic Club al Camp Nou amb la TDT des de les 8. També avui el Barça sabrà quins són els seus rivals de la fase Lliga de la Champions. El sorteig a partir de les 6 de la tarda a Mònaco i en directe en un tot cost especial. L'Atlètic de Madrid ha fet un comunicat en què assegura que el Consell d'Administració per unanimitat dona suport a la decisió del club de no negociar un possible traspàs de Julián Álvarez al Barça. Afegeix que ni ha existit ni existirà cap negociació amb el club blaugrana sobre el davanter argentí, que avui no s'ha entrenat per segon dia consecutiu. Tot això el dia que s'ha anunciat el fitxatge de Livakovic pel Barça, el porter signa fins al 2030. D'altra banda, Xavi Espart ja està inscrit com a jugador del primer equip. Brian Zaragoza ha passat la revisió mèdica amb l'Espanyol i en les pròximes hores es farà oficial la seva incorporació a l'equip, com s'ha dit, per una temporada amb opció de compra no obligatòria. A segona, el Girona va oficiar les sortides de Sigankov a l'Ajax i de Minso al Rangers. El club gironí també ha anunciat el fitxatge de Javier Boñar, lateral dret procedent de l'Atlètic de Madrid. I a la volta recta final de la sisena etapa, en final al Castelló de la Plana, ara els ciclistes encaren un tram desterrado.
15: Fins aquí les notícies.
16: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
15: AP7, la narcopista.
17: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
18: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
19: Continuï tot recte 30 minuts.
15: AP7, la narcopista.
20: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
18: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
15: Aquest dissabte, a les 2 del migdia.
21: Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
18: A Catalunya Ràdio.
21: Era això, tot el que buscava tenia ben a prop.
18: La tarda de Catalunya Ràdio.
21: Oh, oh, oh.
18: Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: prop.
1: Les 5 i 6 minuts. Mira, ara parlarem d'una professió relacionada amb el món del cinema i que sovint ens passa desapercebuda. Són persones que, de fet, arrisquen el cos i la vida perquè en una pel·lícula tot sembli real, Marta.
2: Sí, són persones que salten d'edificis, condueixen cotxes que volquen, lluiten, corren entre flames. Són els anomenats stunts o dobles de risc, professionals que substitueixen els actors principals en les escenes més perilloses de les pel·lícules o sèries. Són persones com l'Aaron Vivar, que és coordinador del curs d'especialistes de cine i acció de l'ESCAC, i el David Ruiz, que és professor del curs. Bona tarda als dos.
3: Bona tarda.
2: Com esteu?
4: Molt bé.
1: Els dos vestits de negre, eh? Hi ha com un uniforme que no sé si forma part de la professió, que és vestits completament de negre.
2: Sí. I, clar, jo no sé per ells si és potser una activitat de més risc venir en directe a la ràdio, perquè ara ens preguntaven si és en directe, però per nosaltres el que realment és arriscat és el que feu vosaltres amb la vostra feina i en el vostre dia a dia. O sigui, sou conscients d'aquesta vida de risc que teniu i que porteu?
4: I tant que sí. Sí, sí.
3: Bueno, en verdad pasa un poco como en todo, ¿no? Al final nosotros es un estilo de vida que adoptamos, siempre hemos practicado muchos tipos de deportes y demás. Entonces, a ojos del espectador sí que parece que son cosas ultra alocadas, pero realmente todo lo que se hace en el cine o publicidad que tenemos que doblar está todo bajo control. O sea, no, si por ejemplo David, que es capaz de soltar de 30 metros al agua, pues si tiene que hacer un salto de un cuarto o un quinto piso que no llega a 15 metros, pues tú lo verás como algo muy arriesgado, pero él lo hace diariamente en la escuela.
5: Per tu és fàcil, és un tràmit, no? Salto bueno, des del tercer
4: no
5: pis.
4: Diria fàcil, no diria fàcil, però diria controlat. O sigui, tant entrenament, tant temps fent-ho, pues fa que sembli fàcil o que per mi sigui fàcil.
2: També ens acompanya des de la seu de Catalunya Ràdio a Lleida l'Ivan López Chacón, que té 22 anys i ell està estudiant per ser stunt. Bona tarda, Ivan.
6: Bona tarda.
2: A veure, clar, tu de fet vens d'estudiar una altra cosa, crec que disseny, em sembla.
6: Sí, correcte.
2: Clar, no sé què és el que et porta a dir, mira, jo he acabat diguem, una carrera universitària, però jo el que vull fer és ser un stunt, vull ser doble de risc.
6: Bueno, des de petit que m'agrada fer parkour i segueixo per Instagram a molts influencers que en fan i per YouTube i vaig trobar-me aquest curs perquè un col·lega va anar a fer a l'ESCAC direcció de fotografia i m'ha dit, tio, t'has de ficar aquí, i vaig intentar parlar amb els meus pares, em va costar molt, però al final vaig poder acabar.
2: Clar, jo t'he de dir que puc entendre, eh?
5: Sí, de papes, mireu, us haig de dir una cosa, vull ser
2: doble de risc.
5: Aquesta gent que salta d'un tercer pis. Com van reaccionar, què et van dir?
6: Jo primer em vaig emportar una bronca bastant heavy de part dels meus pares. Però al final, parlant amb ells i parlant amb el meu tiet, jo crec que els va convèncer i em diu que no, però jo vaig parlar amb ell i vaig dir vull fer això de veritat i has d'ajudar-me a convèncer els meus pares i no sé què va fer, però al final em van acabar apuntant.
2: Aaron, tu que deus veure molts estudiants, no? Perquè tu, com dèiem, ets el coordinador no sé si fundador també, d'aquest curs d'especialistes, et trobes molts casos com el de l'Ivan, que, vaja, nois, no sé si noies també, que volen fer això i que els seus pares que no volen que els seus fills facin això perquè perceben un grau de risc que no volen assumir.
3: Claro, normalmente el primer impacto es ese, el les da miedo, pero normalmente cuando los padres vienen a la escuela y ven en qué consiste todo el mundo, lo ven mucho más controlado. Al final, el sitio donde damos los cursos está todo ultra equipado para poder hacerlo de forma progresiva. Y luego también entender el concepto de especialista no es hacer locuras. Es lo que decía David, es hacer cosas controladas. El 90% de escenas son cosas muy sencillas. Desmayos, lucha escénica. Al final hay un punto más de interpretar y de dejar de lado el mundo freestyle alocado y profesionalizarlo, ¿sabes? Entonces muchas de las cosas son ultra, ultra controladas. Y en el mundo laboral es muy exigente que no haya ninguna lesión, ningún fallo. Entonces os podéis imaginar. Todo se hace con colchonetas, protecciones, supervisión. Y cuando las familias ven esto, se relajan y
2: donan bueno, el vistiplau, ¿no?
3: Claro. Incluso hay algún padre que ya se anima y se mete algún día al centro, claro.
1: Com ens l'hem d'imaginar al centre, aquesta acadèmia? Dius, hi ha colxonetes, més com un gimnàs o més com unes aules on hi ha unes taules i unes cadires?
3: Bueno, para los amantes del mundo acrobático, freestyle y demás, pues es el paraíso, ¿vale? O sea, al final tenemos todos los recursos que necesitamos para hacer en set, y tenemos pues una zona que es con airbags, ¿vale? Que son bolsas de aire para poder caer de alturas. Tenemos otra zona que es para hacer lucha escénica, ¿vale? Tiene un aspecto así como de gimnasio de artes marciales. Y otra que es más replicando lo que suele ser pues obstáculos, pisos de altura y demás, que son cosas que nos podemos encontrar en set. El gimnasio lo diseñamos nosotros y está enfocado en poder recrear todo lo que nos piden.
2: Però després a les pel·lícules teniu totes aquestes mateixes mesures de seguretat o no? Quan esteu fent cinema o sèries?
4: Sempre. Sempre, si es requereix, sempre s'utilitza un matalàs, o si en el cas de que vagis amb cordes i tal, sempre hi ha un equip que... Bueno, un stunt mai va sol. Sempre va amb un coordinador que és l'encarregat d'ocupar-se de la seguretat i de si alguna cosa és possible o no és possible, o si fa falta un matalàs, si no...
5: Bueno, deu ser la persona, m'imagino, també, que diu fins aquí, perquè el director o directora, per fer una escena espectacular, potser diu, mira, en lloc del tercer pis,
2: tira't
5: del setè, que quedarà millor per guió, no? Aquí suposo que apareix el coordinador i diu, bueno...
4: Exacte, sempre hi ha un límit realista que la gent de fora, directors o la producció, pues, no són capaços de veure pues, que no és possible, o almenys, al millor, amb el material que s'ha planificat o que n'hi ha, no és possible saltar de més altura, per exemple.
2: I vosaltres llavors també teniu límits propis? O sigui, línies vermelles que dius, no, jo per aquí no passo.
3: Sí. Cada stunt tiene sus límites. Por ejemplo, pues David salta de más alto que yo. Entonces, si hay a lo mejor un salto que yo puedo asumir 10, 15 metros y lo puedo hacer, digo, sí, lo puedo hacer. Pero desde la escuela se les enseña a ser honestos con ellos mismos. Aunque sea muy llamativo, porque al final un especialista pues gana bien, entonces somos los primeros que decimos no, este salto yo no puedo hacerlo, y damos paso a presentar a aquellas personas que lo hacen, ¿sabes? Entonces hay como dentro del mundo stunt hay especialidades.
5: ¿Cuántos diners es poden guanyar? Perquè dius, un stunt es guanya bé la vida. Us paguen per projecte i en funció de la perillositat de l'acció que heu de fer? Funciona así.
3: Sí, normalmente nos contacta el cliente a la agencia y nos presenta la acción. La tarifa básica que se le pasa es de 550 euros, ¿vale? Para el especialista. No hay comisión de agencia ni nada, ¿vale? Eso es un servicio aparte para el cliente. Y dependiendo del riesgo de la escena, ¿vale? Se ajusta. Hay una cosa que son los adjustments y dependiendo de la peligrositat, pues se negocia con
2: un
3: plus de peligrositat, sí.
5: I posant exemples, una escena molt cara, què implicaria fer i quants diners cobraria?
3: Pues mira, algo que tal vez es enfocado ahí, que yo creo que alguna vez ha tenido un ajuste con esto, tema alturas, saltos de alturas, si excede que ya te digo, normalmente viene impactado por el coordinador, porque no solo depende de la altura, también depende a lo mejor si donde vas a aterrizar es pequeño o grande, ¿vale? Entonces, si por ejemplo da para poner mucho espacio un airbag gigante, pues es menos peligroso que si lo tienes que hacer a cajas.
5: Sí.
3: Y él, por ejemplo, hace poquito hizo una escena que saltaba de un campanario y tiene que caer a cajas apiladas, ¿vale?
2: ¿De cuántos metros estamos hablando, David?
4: Eran unos 10 metros fins a las capsas. Y las capsas, toda la estructura de capsas más la plataforma, eran al millor 5 metros.
5: I vas caure on tocava, o no?
4: Sí,
2: home,
4: sí.
2: El veig sencer.
5: Sí, jo també.
2: Pensa que sí.
4: La base que vam crear amb les capses era molt gran, com per fallar, no, impossible. Llavors,
5: I què es podria demanar per una cosa com aquesta?
3: Pues, si no me recuerdo mal, lo tuyo era un doble tarifa, ¿no?
4: Bueno, lo mío ya estaba acordado de antes, porque... Bueno, quan, o sea, hi han accions que ja des de inici ja s'acorda que ja hi ha un ajust. O sigui, ja cobres el dia de rodatge i l'ajust. En el meu cas van ser 700 l'ajust, més el dia de rodatge.
3: Sí, jo en una caída en moto que hice, o sea, jo iba de paquete y me tiraba de la moto, también se acordó, claro, no es una cosa que puedas repetir. Entonces se acordó que se pagaba por salto, por caída. Entonces, como era una acción peligrosa, yo iba con protecciones y tal, y tenía que saltar en marcha,
2: ¿sí?
3: Pues en vez de ser pues, 500 euros la tarifa, eran 1.000, y entonces te pagaban 1.000 por cada salto. O sea, si me tiraba 4 veces, pues 4.000. Si me tiraba 10 veces, 10.000. Así.
2: Claro.
3: Entonces, afina més la càmera, saps?
2: Ara estem sentint l'Aaron i el David, no? Que ells ja tenen l'experiència fent stunts, ens explicaven diferents situacions que han viscut. En canvi, l'Ivan, ell està estudiant, per tant, encara li falta una mica més de rodatge i no sé si tu, Ivan, has de lluitar una mica més contra no sé si dir-ne la por o el coco, perquè entenc que és una part molt important. Jo ara, d'acord que no em dedico a lo vostre, però quan alguna vegada m'he vist allò típic que has de saltar d'algun local o alguna...
5: Limitació psicològica que física,
2: dir,
5: no?
2: M'hi vull tirar, una vegada em vaig tirar, saps el bungee jumping, allò que et tires des d'una grua amb una corda al peu, vaja. I jo volia tirar-me, però és que no podia, o sigui, era el cos no em deixava. Llavors, no sé, Ivan, tu, ara que portes un any estudiant, i a veure també què et diran a l'Aaron i al David, com es lluita contra aquesta por i aquest instint que t'impedeix fer aquesta situació de risc?
6: Sí, bueno, com bé ha dit l'Aaron i el David, el gimnàs està superben preparat per a que si et fa por, per exemple, tirar-te del... Nosaltres tenim un rocòdrom allí, que ens tirem des d'allí fins a l'airbag, són 6 metres, no sé si no recordo malament, si m'equivoco, rectifiqueu-me.
4: Sí, són uns 6 metres.
6: Doncs, abans de tirar-me pels 6 metres, em tiro primer des d'un metre, després de 3, després de 4, vull dir, és que tens mòduls per a pirar-los a poc i passar dels 3 metres fins als 6, a partir de 50 centímetres en 50 centímetres. Vull dir, és que és, si tens ganes de fer-ho i tu a poc mentalment et vas preparant, tens la progressió perfecta per fer qualsevol cosa. Si és que si et fa por fer un mortal enrere, a part de tot les colxonetes i els matalassos i tot, tens un equip de professionals allí, els professors, i que, a part de la gent que no és professor, si ja són estants o saben fer mortals, segur que t'ajuden a fer qualsevol cosa. I si estàs en aquell gimnàs, vull dir, és molt fàcil. O sigui, no és fàcil, ja m'estic explicant malament, sinó que si tu vols i li fiques ganes i lluites contra el teu cap,
2: no?
6: Ho pots aconseguir. Sí, és que vull dir, està totalment preparat per a fer qualsevol cosa.
2: I no sé si el que pot acabar passant és que t'acabis enganxant aquest risc. O sigui, fins a quin punt és addictiu?
6: Bueno, l'adrenalina és molt addictiva. Això, per a tothom que ens agraden aquestes coses, tot el que té un mínim de risc ens agrada. No sé, té alguna cosa que et demana tornar-ho a fer o pujar el nivell, quan proves i fas un salt, dius vull més, i has d'intentar parar i saber on estan els teus límits, sempre.
5: Clar, aquest pot ser un perill, no?, de dir, cada cop agafes més confiança o cada cop necessites una mica més de risc per tenir la mateixa adrenalina, i això que comentàveu, de posar el límit. Llavors vosaltres, és a dir, analitzeu una mica també a tothom i dieu, mira, jo crec que el límit seria fins aquí per fer-ho de manera segura tot plegat.
3: Clar, al final... Parece que no, pero sabemos bien cada uno dónde tenemos el límite. Más que nada porque si te lesionas no trabajas, porque eso es otra cosa que hay que hablar. Entonces, la gente normalmente que es muy buena sabe dónde están estos límites. Gente, ese tipo de personas que ya llevan años rodando y tal, se lesiona menos que aquellas personas que quieren iniciarse rápido y
2: claro,
3: quieren demostrar tal.
2: Sí.
3: Ahí está la dificultad de la escuela. El cambiar la mentalidad de... quiero demostrar, quiero... Ah, no, lo que yo hago no es un salto acrobático. Yo soy un profesional.
2: Yo soy mismo amb això, ¿no?
3: Claro, yo soy un profesional y tengo que hacerlo bien. Entonces, ese listón de pasar ya no lo pasas tan fácil. Ya si ruedas o lo que sea, ya no tiras un doble mortal, por así decirlo, ¿sabes?
2: Claro. ¿Vosaltres heu lesionat?
3: Sí, claro. Sí. Entonces...
4: Yo pocas vegades, pero sí.
3: Sí.
4: Alguna lesió... Lo més...

0: una cosa.
1: Per jo, mi, tu? Per mi, la última que he fet, la del salt d'altura que hem parlat ara fa mm-hmm. res, crec que és la que més així escena de risc he fet.
2: Tens por en el moment de... o nervis en el moment de que diuen ara, salta?
1: Més
2: o què et
1: bueno,
2: passa pel cap?
1: O sigui, en realitat, quan estàs allà a l'acció, que et criden l'acció i has de fer-ho, realment tens tan controlada l'acció i saps el que tens que fer que et preocupes més de fer bé el que t'estan demanant que
2: cada
1: de l'acció
2: que
1: en si. O sigui que por com a tal no diria por, diria bueno, respecte per l'acció, perquè quan són coses perilloses s'ha de tenir sempre respecte. Però, bueno, si ho tens controlat, tens tot el que tens que fer al cap, no hi ha res que tingui que sortir malament.
0: En el teu cas, Aaron?
3: Yo, bueno, para lo que es para mí de haber hecho algo peligroso, yo creo que esto de la moto, claro, no es una cosa que yo practique habitualmente, pero claro, si lo analizas, saltar desde el punto de atrás de la moto, pues puede llevar a que la moto te atropelle o lo que sea. Entonces, como peligroso, para mí, esa, no se aprecia tanto. Y yo creo que para un salto que yo he hecho, que yo para mí a lo mejor es nada, pero evidentemente es peligroso, pues es saltar de un edificio a otro haciendo una acrobacia. No era mucha distancia, era algo que yo podía asumir, por eso no lo veía peligroso. Pero claro, para la gente que estaba ahí en el set era como, Dios mío, lo que va a hacer este chico, ¿sabes?
0: Home, que si no saltes, et mates, ¿no? Literalmente.
3: Sí, pero sí, es que es imposible que yo no... O sea, ese salto era imposible hacerlo mal, para mí.
2: Claro.
3: O sea, es como
0: Anaves como muy sobrat, claro. Pero desde fuera es veía como una cosa perillosísima, ¿no?
3: Es muy peligrosa, porque si te caes te matas, uh-huh. pero al nivel de ejecutar y tal, para mí era, lo podía repetir 20 veces, que no va a fallar ni una. Pero lo de la moto, por ejemplo, es más...
2: Claro.
3: Depende de qué conduce, vas en marcha, puedes... No sé,
2: i veus molt més risc, no?
3: Eso es.
2: I Ivan, tu, ja sé que portes menys temps perquè estàs estudiant, però no sé quin és el que has fet fins ara que impliques més risc o d'altra banda, el que tu sents que fas millor, no? De les diferents àrees, que ara ens deien cadascú també té coses que se li donen millor, on tu et sents més segur i més fort i on pots assumir major risc.
4: Bueno, com a risc, com a tal, per exemple, el rodatge que vaig fer en molt baralles i com a risc de fer-me mal n'hi ha poc, però així una acció de risc, doncs hi ha una pràctica al curs que és saltar de l'edifici de l'ESCAC a un airbag, que no sé si són 14 metres d'alçada, però la caiguda no són tant, perquè l'airbag deu fer 3-4 metres, no, David?
1: Sí, sí, sí.
4: No sé quan, tu segur que ho saps, l'alçada.
1: Bueno, l'airbag són uns 4 metres d'alçada i l'altura real del salt fins l'airbag pues, deuen ser uns 10-12.
4: Sí, d'això.
1: 12, por ahí.
4: Pues la pràctica aquesta jo crec que és el que més risc hi ha, però molt guai, m'ho he passat molt bé, em va agradar moltíssim.
2: Clar, jo ara pensava, Roger, tenim aquí a tres stunts, tres persones que es dediquen a gravar bueno, i a participar en escenes de risc. Ho associem tradicionalment a homes, però també calen dones, entenc que també n'hi ha. Quantes hi ha, per exemple, a l'escola?
3: Pues mira, cuando yo inicié el proyecto de la escuela, había... si llegábamos a un 10% de alumnas, ¿vale? En comparación. Y a día de hoy, te puedo decir que el año pasado creo que fueron más chicas que chicos, porque claro, cada vez la figura femenina se resalta más en todo, ¿eh? En protagonistas, publicidad, videoclips, tal. Entonces, piden mucho las chicas. Y claro, nos faltaban un montón. Y yo creo que todo esto se fue difundiendo y tal, y ahora tenemos el 50% de mujeres en todas las formaciones.
0: No, ara estava pensant que quan s'estreni aquesta sèrie o pel·lícula de l'Úrsula Corberó...
2: Els buscaràs.
0: Clar, estarem allà mirant amb lupa a veure si veiem algun d'ells allà en algun fotograma. Per tant, molt pendents. Doncs ho deixarem aquí. Per tant, moltíssimes gràcies per haver vingut i per haver-nos explicat aquesta feina, a vegades... poc coneguda, o sigui que se'n parla,
2: i que
0: genera
2: com
0: molta
2: misteri, no? I
0: sí,
2: molt,
0: sí, sí, sí.
2: Molta curiositat.
0: Quan us pregunten de què treballeu, heu d'explicar gaire? Flipa gaire la gent?
1: Bueno, o sigui, simplement, bueno, especialista de cine. La gent a dia d'avui ja ho entén, més o menys. Però bueno, si no, pues explica una mica i ja està.
0: Aaron, David i Ivan, moltes gràcies i molta sort en la vostra feina, que segur que no us farà falta. Que vagi molt bé.
4: Merci a vosaltres.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor. Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Athletic Club a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
10: L'estiu és tu.
5: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu.
5: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Passen 2 minuts a 6:15 de la tarda. És una feina que faríeu, potser, si no treballéssiu a la ràdio, a l'Eix i Mariona?
2: Aviam.
0: No vaig gaire.
2: Sincerament.
0: No, potser no us hi veieu, ja està, jo no m'hi veig, jo em cagaria a la mínima.
2: A mi em semblaria molt divertit poder ser aquesta persona.
11: No, clar.
2: Però... I poder dir, jo faig salts mortals entre edifici i edifici.
0: Tot per lligar.
11: Exacte.
2: No, exacte, tot per lligar. Sí.
0: Sóc especialista.
11: Ho portes sempre tot al mateix lloc.
2: Ha estat el Roger aquest cop, eh?
0: Sí, però has dit que sí de seguida.
2: Bueno, clar, perquè penso, si com a periodista ja tens alguna batalleta per explicar, imagina't sent doble.
11: No, clar, però imagina't, jo ara m'ho penso... Des de la vessant...
2: el cul d'algú.
11: Des de la vessant del periodista, que és la nostra, és una mica com... Sempre volem estar allà on passen les coses,
0: sí.
11: I aquí al rodatge és on passen les coses.
0: Sí. Però aquí estàs fent la cosa grossa, no? Noticiable, de fet. Bé, passen 3 minuts a 6:15. Obrim línies al 932017474. Obrim el concurs. Avui regalem un pack format per una bossa per portar aliments i una ampolla tèrmica de la col·lecció Chic de Culinarium. 932017474.
2: Avui ja t'avanço, Roger, que la cosa anirà d'història.
0: Val, doncs temàtica d'història.
2: Sí. 932017474. Fàcil.
0: O fàcil, bueno, depèn
2: fàcil,
0: de si...
2: Sí? Fàcil, sí, és fàcil.
0: No, a vegades sembla molt fàcil quan tens la resposta al davant, com és el nostre cas.
2: Ho hem estudiat tots a l'escola, això. Segur que ho sabem. I a més, és una història que ens toca com de molt a prop, saps? No és que ens anem a la història... Vull dir, que ens toca de prop geogràficament.
0: Però que a vegades sembla que hagis de ser l'Enric Calpena per poder-ho
2: respondre. No, per això dic que no. Que jo crec que aquesta, que ningú s'espanti, que és una pregunta facileta.
0: Molt bé. Que no... Bueno, ara ho farem, que no val el telèfon, ara ho farem.
2: Ara resoldrem, perquè hem de regalar això.
11: Se'ns ha trencat el telèfon ara de cop.
0: Bueno, espero que no, espero que el puguem rehabilitar.
11: Reanima el telèfon, David.
0: A Catalunya Ràdio. Escolta, mentrestant, anem a un altre tema, un tema que, de fet, avui li posarem el llacet i el tancarem i el guardarem en el Museu d'Història de la Ràdio. Que és
11: home,
0: el...
11: si pot ocupar un lloc en el Museu d'Història de la Ràdio...
0: Una vitrineta.
11: Podem estar a baix. Prou cofois.
2: No ens queixarem, no?
0: Us heu passat aquest estiu vivint una vida que no seria la vostra, no?
11: De normal, no.
2: No ho saps.
0: Que seria tastant una mica com és la vida d'una... de les persones dels que tenen un poder adquisitiu, de persones que diríem que són riques i que tenen un nivell de vida molt més elevat que el que teniu vosaltres.
11: Sí, un estatus social que no seria de normal el nostre.
2: El que no tenen ells, el que no tenim nosaltres i el que no té... la major part de la gent. Hem fet de dobles de rics.
11: Exacte, mira. Sí. Especialistes de rics.
2: Exacte. Us ha agradat, hem fet veure que sabíem com havíem de viure aquesta vida, que sabíem com havíem de gaudir d'aquests serveis, però la realitat és que ens hem passat tot l'estiu fent preguntes de com es fa això de ser ric.
0: I creieu que ho trobareu a faltar?
11: Home, jo crec que una mica sí. perquè és cert que, per exemple, hem entrat a llocs on no creiem que haguéssim pogut entrar mai.
12: Hem anat a l'Hotel Mandarín, a la suite més cara de tot l'hotel, on s'hi han allotjat...
11: grans estrelles internacionals.
12: Com, per exemple, no ens ho van dir, però nosaltres hem decidit que serà així. Bad Bunny, Madonna... Tot...
11: Perquè és una evidència.
12: Perquè és una evidència, perquè hem vist fotografies d'aquells artistes entrant per les portes d'aquell hotel, però sí que és veritat que no tenim la certesa, no ens ho van dir a l'hotel.
11: No, perquè si algú hem descobert també és que la gent que està al voltant del luxe és discreta.
12: És molt discreta. Això m'ha sorprès molt. M'ha sorprès molt perquè ni quan tancàvem micròfons ens explicàvem tot el safareig que nosaltres volíem saber. Per tant, ha estat complicat, si més no, de recopilar tota aquesta informació.
11: I, de fet, nosaltres, bueno, ara que parlava una mica de doncs, què hem fet aquestes setmanes, doncs aquesta setmana ens n'hem anat a un lloc on creiem que no podríem entrar mai, perquè nosaltres ens passegem pel Passeig de Gràcia, veiem aquelles botigues...
2: Aquells aparadors...
11: Si tu entres, et faran mala cara.
0: És que jo hauria entrat alguna vegada com per curiositat i tal.
2: Però penses que cantes massa, no?
0: Però crec que són... O sigui... Podries entrar perfectament, t'obririen la porta,
11: sí,
0: no?
11: Realment.
0: I et tractarien
2: però,
0: igual.
2: Sí, o creus que ja oloren?
0: Mira, no. Una vegada hi vaig anar a recollir una cosa. Recollir una cosa que una altra persona havia comprat en una d'aquestes grans botigues de Passeig de Gràcia. I abans d'entrar vaig pensar, hòstia, nano, no hi has pensat.
2: No vas amb l'outfit
0: a la molt tirat per entrar aquí dins, que és de gent rica. Em van tractar increïble. I només obrir la porta, ficar un peu a dins, jo tenia una copa de cava a la mà.
11: Una copa de cava a la mà?
2: Una copa de cava. Sí, això ho fan...
0: Per emborratxar-te i que compres la botiga sencera.
2: No ho sé. Jo me'n recordo d'entrar una vegada en una d'aquestes botigues de luxe i veure la gent que estaven menjant canapés i pensava, això...
0: És bar, no?
2: Ho demano, m'ho porten, després ho hauré de pagar.
12: Això ho penso sempre, jo.
2: I no ho has de pagar. No, va tot inclòs, clar. Però tu no ho saps. Dius, ara si demano aquí que jo també em vull, després em passaran la factura i em cobraran 20 euros per una copa de xampany.
11: Això passa una mica quan vas a un hotel, no? I de sobte tens coses sobre...
2: El minibar.
11: Tens sobres, coses sobre l'escriptori aquell que tens, sí. De sobte deixen una ampolla d'aigua. I et diuen, no, és aigua de cortesia, i tu penses, encara me la cobraran.
0: Marca'm que és de cortesia i que no, perquè els quicos aquests que veig aquí potser acabaran valent 4 euros.
2: Exacte. No sé si després prendre'ls o no.
11: Em passaràs la factura.
12: Però bé, aquesta setmana el que hem fet ha estat endinsar-nos en una de les botigues de Passeig de Gràcia que hem vist tota la vida i on sabem que allà s'hi han gastat molts i molts diners. Nosaltres, precisament, no, però hi ha altres clients que sí. Es tracta de la botiga Santa Eulàlia, que segurament molt situeu al número 93 d'aquest Passeig de Gràcia, d'aquest carrer de luxe de la ciutat comtal. I, de fet, fa 183 anys que Santa Eulàlia vesteix els seus clients. A l'inici no es trobaven a Passeig de Gràcia, però des de fa uns quants anys ja sí que formen part d'aquesta avinguda tan gran, no? Però durant tots aquests anys el que ha passat és que la moda i les tendències han anat canviant moltíssim, sobretot, i ho parlàvem el dia que vam visitar aquesta botiga, que és que la moda s'ha democratitzat molt i per seguir les últimes tendències, doncs ja no et cal anar a una botiga de luxe, sinó que pots anar...
2: Tens la versió low cost.
12: Exacte, sí. A una gran superfície, a una botiga de fast fashion...
11: Sí, de fet, ja vam estar parlant amb en Lluís Sant, que és el propietari, és qui ha heretat ara aquesta botiga Santa Eulàlia, i parlàvem una mica d'això, no? De com està ara mateix el món de la moda, parlàvem de com tenim aquesta necessitat constant també d'anar renovant el nostre armari, perquè ens estan fent constantment col·leccions noves. Això no passa tant a l'alta costura, hi ha normalment dues col·leccions, la col·lecció tardor-hivern i la col·lecció primavera-estiu. En canvi, en el nostre dia a dia sí que els qui som més mortals tenim moltes col·leccions durant l'any. Bé, nosaltres li vam preguntar al propietari de la botiga, a veure, doncs, què ha canviat, no? Perquè, sobretot, han canviat la forma en què compren productes de luxe als seus clients.
13: Es parlava que d'alta costura, que es vesteixin habitualment d'alta costura al món, no hi ha més de 300 persones, 300 senyores, que el seu armari està fundamentalment creat per dissenyadors d'alta costura. Això no vol dir que només hi hagi 300 clientes al món d'alta costura, però sí que està una mica estratificat. Les senyores barregen més que els senyors. Els homes, potser una vegada estan habituats a un tipus de marques, a un tipus d'establiment, i normalment l'home amb això és més fidel. Dones els agrada més anar descobrint coses i barrejant.
11: Clar, no us imagineu que aquestes 300 persones, ella ens deia, no?, que només tenen format el seu armari per peces d'alta costura, però sí que són aquestes 300 dones, es calcula, al món.
2: I dones, ho ha dit,
11: exactament,
2: eh?
11: Exactament.
0: Que consumeixen habitualment,
11: aquesta,
0: no?,
11: moda d'alta costura, que ens hem d'imaginar que és moda pràcticament feta per elles, a mida, i que està, doncs, en aquests 300 armaris. Ara bé, ens deia això, no?, que sí que és cert que ara mateix hi ha molta gent que barreja l'alta costura amb aquest fast fashion, no per tenir una mica de tot, per tenir aquest fons d'armari i no cal que tinguis tot de texans que et val cadascun 2.000 euros.
12: I també perquè al final algunes de les tendències es troben en el fast fashion i tu també hi vols participar per molts diners que hi tinguis, no? Vols sentir part d'aquest fenomen. Però bé, el que volíem saber també és, clar, després de 183 anys servint els seus clients i ajudant-los a trobar els seus modelets, el que volíem saber és si havien hagut d'implementar molts canvis o no.
13: Només una clau, adaptar-se als temps. La moda canvia cada 6 mesos, inclús, com parlàvem abans, a vegades més sovint. I, per tant, un ha d'estar adaptant-se al temps. Aquí parlem d'alta costura, de vestits, de mida de senyor, de vestits de dona per festes, vestits també pel dia a dia. I també nosaltres tenim una molt bona oferta de marques, les marques més punteres del món de la moda. Ara, i si entres per la botiga, veuràs que una gran part de la botiga no té res a veure amb el món de la sastreria, de la mida ni dels vestits de nit. És una moda, parlant així, una mica molt canyera. És a dir, d'alguna manera tenim un ventall molt ampli, perquè no tots els clients volen una cosa, no? I si la moda ara és samarretes, un tipus de taxà ample, unes samarretes amples, oversize, amb unes bambes, unes riques de moda, doncs nosaltres, òbviament, les tenim.
11: Clar, hem de recordar això, no?, que fa 183 anys obre aquest... Era, en un inici, un magatzem de teixits. Això estava al Pla de la Boqueria, en el portal de Santa Eulàlia. D'aquí surt també el nom, perquè tothom anava a Santa Eulàlia. Llavors va quedar aquest nom.
12: A l'inici no es deia Santa Eulàlia, la botiga, sinó que una mica li va posar la societat catalana, popular, no? Exacte. Perquè tothom anava a Barcelona a comprar aquests grans teixits i deien, anem a la botiga del portal Santa Eulàlia, el Santa Eulàlia.
11: Doncs aquí comença tot això. Després es comencen a portar aquestes tendències de París, de Milà, i s'imposen aquí a Barcelona, sempre dedicats a l'alta costura. Ells han fet molts vestits d'home, de dona, han treballat moltíssim aquesta alta costura, però és cert que en els últims anys aquest prêt-à-porter, aquesta cosa ja feta, industrialitzada, per molt que sigui d'alta gamma, és la que s'ha imposat també a Santa Eulàlia.
12: I ja no només això, sinó que els rics han deixat de vestir única i exclusivament amb vestit, amb americana i pantaló de vestir, sinó que ara també pots trobar-te una persona multimilionària amb un xandall cada dia posat a sobre, no?
11: O amb una bermuda.
12: Exacte. Però el que sí que no ha canviat a la botiga de Santa Eulàlia és el seu servei de sastreria artesanal.
13: Mantenim un taller de sastreria i camiseria per home des de fa 183 anys. Un taller amb uns experts que avui dia són dificilíssims de trobar. Els hem d'anar formant.
12: I són d'aquí de Catalunya?
13: La majoria sí, perquè curiosament descobrim que hi ha gent que li agrada cosir i treballar amb les mans. I per tant nosaltres pensàvem que era un ofici que estava per desaparèixer. I és veritat, perquè queden pocs, però contínuament ens truca gent que hi ha cosa a casa seva o que li faria il·lusió aprendre més. Nosaltres sempre tenim gent jove aquí que vol aprendre l'ofici. Aquest ofici tan manual, tan artesanal, desgraciadament, al nostre país, que es diria que tot arreu del món, està desapareixent. Som pocs que encara tenim un taller de sastreria a mida artesanal.
11: I, de fet, si vosaltres passeu ara mateix d'aquí una estona per davant de Santa Eulàlia, al Passeig de Gràcia, vosaltres us planteu davant i no sembla que dins hi hagi tot un taller de sastreria. No sembla, de fet, que hi hagi tant d'espai, amb tanta roba, amb tanta varietat, perquè tu et plantes davant i sembla una botigueta normal.
2: Discreta, per fora, no?
12: I fins i tot petita. Uh-huh. I t'imagines un tipus de roba molt concret i llavors, si tu vas caminant per la botiga, et vas trobant diferents zones que tu associes a una tribu urbana diferent, no? Per una banda tens la senyora que li agrada vestir amb, el, amb la seva faldilleta pels genolls, discreta...
11: Els talons,
12: el seu bolso, la seva bossa xula, tal...
2: Però també tens moda urbana, no?
12: Però te'n pots anar a uns pantalons cagats aquests que porten els nois estil 2000er.
11: De fet, el look de la Lamine Yamal el podeu comprar aquí.
12: També. Sí, sí, és una barbaritat. I a més, si baixeu a la planta de baix, trobareu tota aquesta zona més de sastreria, més de vestit d'home, i hi ha un vidre on pots veure totes les carpetes que hi guarden amb els patrons i amb les mides d'alguns dels clients, on tot està guardat amb el nom escrit a mà, que és una cosa que a mi personalment em va fer molta il·lusió, perquè tot el tema analògic no està mort al Santa Eulàlia.
11: De fet, va començar a moure sobres i un dels noms que va sortir per allà va ser el de Rosa Clara. Per tant...
2: Clienta, per tant, de Santa Eulàlia.
3: Els patrons i les mides de... Exacte, si necessita alguna
11: perquè
3: cosa.
11: Perquè tothom qui té una mica de poder adquisitiu va fer-se o una camisa o un vestit en algun moment a Santa Eulàlia.
2: Però ara que és això de poder adquisitiu? A veure, o sigui, si jo vull anar a comprar allà, mínim que
11: quan
2: necessito.
11: Quan has de preparar la cartera?
12: Doncs mira, tens un rang de preus...
2: Sí.
12: Molt diferent, però poc assequible.
13: Al mercat hi ha vestits a mida industrial de preus bastant econòmics i des del lloc, al final, amb preus més elevats. Nosaltres a Santa Eulàlia, el vestit a mida industrial, fet a indústries, a Itàlia, el venem a partir de 1.000 euros i s'aniria doncs, d'entre 1.000 i 2.500, estaria la majoria. Si parlem de mida artesanal, fet al nostre taller, parlem de 4.500 a 6.000 euros, però clar, el sastre ha pres les mides, l'ha tallat ell amb les seves tisores i el fem aquí, amb personal d'aquí, fet al Passeig de Gràcia. Clar, abans cosir era un ofici doncs, de gent que no sabia què fer, doncs cosia. Ara són personal especialitzat que lògicament té el seu nivell salarial. Són moltes hores de taller, per un vestit es parla d'entre 40 i 50 hores de taller i al final bueno, això té un preu.
0: Clar, estem parlant de 4, 5, 6.000 euros per un vestit fet a mida. I la gent que els ha vestit...
2: Sí.
0: Diu que és increïble com, bueno, com et queda, jo no t'ho puc dir perquè mai ho he comprovat, Lluís, però ha de ser...
11: En Lluís ens deia, o sigui, no saps com et queda de bé la roba fins que te la fan a mida.
0: Clar.
12: Jo li vaig preguntar...
11: Aquella americana que de sobte et cau bé...
12: Jo li vaig preguntar si ell s'esgarrifava quan veia els vestits de botigues que tots coneixem, no? I em deia... Sí que m'esgarrifo, però també ho entenc. Clar. Però és positiu també perquè aquesta gent ha tingut accés a aquest tipus de vestits. Sí. Per tant, mira, ell sap que el seu producte és exclusiu, però no renega que altra gent també pugui portar un vestit similar. Sí, que és
2: el que deia també, que és, no deixa de ser moda de proximitat.
11: Exacte.
2: La major part de la roba que vestim s'ha fet a l'altra punta del món, no? Uh-huh. La gent uh-huh. amb unes condicions laborals que no és la de les persones que acusen aquí.
11: Clar, i a més, tu tens una americana que has pogut triar el tipus de puny, el tipus de coll, el folre que hi ha dins, el teixit, és a dir...
12: Si vols brodar el nom, gust. Que a mi és una cosa que m'apassiona, la gent que decideix brodar el nom com si fossin les colònies del col·le, de no sigui pas que perdis l'americana de 6.000 euros.
11: Ens va obrir una americana que estava embastada, preparada per anar cosint, i duia...
0: Les inicials.
11: El nom. El
0: conec cognom, persones aquest... que porten les inicials, per exemple.
11: Doncs en aquest cas hi havia primera inicial i el cognom d'aquesta mm-hmm. persona. Ara bé, clar, us heu d'imaginar doncs, com es tracta a les persones que van a una botiga com aquesta.
13: Ho intentem fer diferent, intentar arribar a l'excel·lència. Des de la persona que t'obre la porta, una vegada dintre de la botiga, el personal que tenim... Perquè, a veure, amb tot això, a vegades, la gent quan entra en comerços de luxe... té una mica, ui, què diran? I vaig ben vestit.
12: No toquis res, no?
13: No toquis res. I no
11: moltes vegades res. Ens plantegem si podem entrar els més mortals, com si diguéssim.
13: Llavors nosaltres amb això volem apropar-ho i que tothom se senti còmode i, escolta, treure una mica de ferro, no? Perquè, mira, fill, escolta, estem aquí per fer realitat els somnis de la persona que entra. No? És que ha de fer-ho amb simpatia, amb normalitat, en ser propers. Moltes botigues de luxe, també del País de Gràcia, fan com una impostació una mica complicada. Ja fan cues al carrer. Jo fer esperar un client al carrer, per mi, és l'antiluxe. Llavors, al final, ho fan, volen fer tan sofisticat i de té un dependent i t'explica unes històries. Dic, tot això és més fàcil.
12: A mi em va agradar molt aquesta reflexió perquè crec que tots hem passejat per Passeig de Gràcia i hem vist com davant de botigues...
11: Amb les catenàries.
12: On t'has de gastar milers d'euros, hi ha cua. I dius, estàs tu flipant?
0: Potser és un luxe... No? Que no és luxe, el fet d'esperar-te sota el sol.
12: Luxe relatiu, o potser no el tipus de luxe que t'ofereixen a una botiga de tota la vida, com és el Santa Eulàlia, no?
0: Que pel que diu ell, entenc que ell està obert a que encara que no tinguem aquest poder adquisitiu, entrem una mica a xafardejar
2: i assumir com han fet
0: que potser algun dia...
2: Sí.
0: No? Sí.
11: Sí, de fet, igual, un dia agafes, trobes una samarreta i dius, mira, avui m'ho gasto, avui és el meu dia i... Em compraré una samarreta per donar-me aquest petit capritx. Però a més hem de recordar que Santa Eulàlia és d'aquelles botigues que molta gent estalvia per anar-hi perquè l'ha vist tota la vida i diu algun dia m'he de comprar alguna cosa de Santa Eulàlia. Ara mateix és la de Santa Eulàlia i la de l'OEF són les dues botigues més antigues de Passeig de Gràcia.
12: I passa una cosa amb les botigues que porten molts anys al lloc on estan plantades, no? Que tu hi passes sovint i dius, jo és que algun dia em vull comprar alguna cosa, però dius, aquí dins només hi deu haver estrangers rics
11: que gastant diners. Amb el luxe a casa nostra.
12: Doncs el propietari del local, el Lluís Sanz, ens va dir que és tot el contrari.
13: Nosaltres tenim un 70% de clientela local. Sí que tenim estrangers, un 30%. Alguns d'ells hi ha clients habituals, però nosaltres tenim un 70% de client local. Sobretot un client barceloní català, però també tenim gent de la resta d'Espanya que ens té com a botiga de referència. Per exemple, fa 15 dies em va passar amb una senyora que venia de la Vall d'Aran i el seu marit feia 40 anys. I diu, la meva il·lusió és regalar una camisa de Santa Eulàlia. Per mi això té molt valor. A mi em va emocionar. I això passa. O sigui, hi ha gent que vesteix habitualment i hi ha gent que de tant en tant diu voldria tenir aquesta experiència.
12: La senyora de la Vall d'Aran segur que estava molt contenta, el seu marit segur que encara més, però nosaltres sabem que la catifa d'entrada d'aquesta botiga ha estat trepitjada per gent molt important. Per això li preguntem al seu propietari qui li ha fet il·lusió que visités aquest negoci.
13: Potser diria, per exemple, Messi. Vestir a Messi doncs ens ha fet sempre moltíssima il·lusió. Ara ve menys, lògicament, però una persona que li agradava molt quan estava aquí vestir. Ja dic, jugadors del Barça jo diria que els tenim, jo diria que tots. Un moment o l'altre tots passen per aquí. Després, tirar una mica més enrere, quan es va inaugurar els Jocs Olímpics de Barcelona pel Joan Antoni Samaranch, portava un vestit fet nostre. I, per tant, fer el vestit del president del Comitè Olímpic Internacional per inaugurar els Jocs de Barcelona va ser una gran emoció. A part, ens va enviar els botons d'or fet a Tiffany, a Nova York, però per aquí han passat caps d'estat, caps de govern, esportistes, gent del món de l'espectacle, empresaris coneguts... Podria dir noms i tothom els coneixeria.
0: Vaja, tothom. Sí, tothom ha passat
11: per aquí. És que, de fet, el Lluís ens va atendre al seu despatx i darrere seu tenia tot de marcs de fotos amb tot de gent que coneixeríeu des de, doncs això, en Jaume Collboni, alcalde actual de Barcelona, Trias, és a dir, tots han passat per Santa Eulàlia. Ara bé, els catalans què en la moda? Perquè hem parlat molt de moda, de tendències, del luxe, però som arriscats a l'hora de vestir-nos, els catalans?
13: Que és una cosa també molt catalana i molt també espanyola, que és la por a cridar massa l'atenció. La por a la vergonya aliena. I allà s'atreveixen molt més, són molt més agosarats. Posen coses que diuen, ostres, quina combinació tan potser estrambòtica o tan agosarada o tan diferent. I s'ha atrevit amb aquests colors, amb posar-se tres peces una sola de l'altra. I al final, doncs, li queda bé, per què no? I aquí són sempre, ui, què diran? No, si dubto anar ben vestit o una mica menys, saps què? Aniré una mica menys que no vagi ser que cridi massa l'atenció. La gent, si dubta, sempre aquí se'n va cap al menys avall, vestit, no? Cap avall.
14: És això que diuen en anglès de overdressed, underdressed, no?
13: Exacte. I aquí la gent té una por tremenda a l'overdressed. Anar massa vestit per l'ocasió. En general, al partir la vergonya aliena, si m'estic passant, és a tota Espanya, però anar massa vestit és una cosa molt catalana. I jo aquí sí que convidaria a tothom a experimentar, a llançar-se, a ser més agosarat, i després fa més goig, tot fa més goig.
11: Aquí ens hem de posar d'acord. A veure què portes tu per anar en aquest sopar.
2: Totalment. Sí, sí,
11: sí, per no anar...
2: Com aniràs? No anar massa a la noca. Exacte. Tendim a ser discretets.
11: A veure si es pensaran que vaig massa formal.
12: Sí. Però fins i tot també amb en Lluís vam criticar molt les gales aquí a Barcelona, on la gent va amb bambes que no s'han rentat en 5 mesos. Però bé,
11: underdressed.
12: Exacte. Potser aquí a Catalunya sí que és veritat que la moda no ha estat concebuda molt com una forma d'expressió, però sí que sempre ha estat estretament relacionada amb el nivell socioeconòmic al qual vols pertànyer o vols demostrar que hi pertanys.
13: La moda sempre ha estat, sempre relacionada amb l'estatus social, però ja des del tema de l'antiguitat, no és un tema d'ara, i sempre serà així. És una teva targeta de presentació, llavors tu vols presentar-te d'una determinada manera davant dels que no coneixes, no? I sí, que hi ha una manera de dir, pues, escolta, jo tinc un estatus econòmic, és portar articles d'alt preu i articles reconeixibles. El Birkin és un cas. Després hi ha tot el tema de la moda silenciosa, és a dir, la gent que té molts diners moltes vegades vol portar un article que ells saben que el porten i que és un article car i exclusiu. Segurament els seus amics, les seves relacions també ho saben i per tant el reconeixen entre ells, però potser la gent del carrer no veu un especial valor, però la persona que en sap, sap.
12: Per tant, ara la tendència és portar coses molt discretes, però que costen molts i molts diners, però que entre rics...
2: Ens reconeixem.
12: Ens reconeixem. I per això l'Aleix i jo avui portem coses que vosaltres penseu.
0: Ah, doncs no sabia
12: que
0: anàveu
12: vestits
0: com si fóssiu rics.
12: Però anem, va.
2: Mira que jo li he dit avui a l'Aleix. Aleix, avui dues peça nova, eh?
11: Doncs aquesta peça igual és de Santa Eulàlia.
0: Feta a mida i això val...
2: Li
0: escau molt bé. Bé, poc més de 5 minuts i arribem a les 6 de la tarda. 932017474. Regalem aquest pack format per una bossa per portar aliments i una ampolla tèrmica de la col·lecció Chic de Culinarium. Francesc, molt bona tarda.
15: Bona tarda.
0: Avui la pregunta va d'història. Atenció.
15: Anem a veure.
0: Quina ciutat catalana és coneguda pel seu amfiteatre romà? I la Marta et dona 3 opcions.
2: A, Girona. B, Manresa. C, Tarragona.
15: Tarragona.
2: Ja he dit que era fàcil abans, ja us he dit.
16: Sí, jo crec que era fàcil. Aquesta.
0: La resposta, evidentment, és correcta, és Tarragona.
2: Doncs sí, durant l'imperi romà, Tarragona va ser una ciutat molt destacada, anomenada Tarracó, i des de l'any 2000, de fet, el conjunt arqueològic de Tarracó, on hi destaca aquest anfiteatre, és patrimoni mundial de la UNESCO. A l'anfiteatre es celebraven espectacles públics, com els combats de gladiadors, que traien nombrosos espectadors, i a dia d'avui encara doncs, podem visitar les restes d'aquest anfiteatre.
0: Francesc, enhorabona, que vagi molt bé.
16: Moltes gràcies.
0: Fem una pausa i de seguida saludem ja la Sònia Gelmà, que està molt pendent d'aquest sorteig a la Champions, però aquí li toca el Barça.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
17: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
18: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
17: DJ Trapella.
19: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
18: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
5: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
20: Som pura cafeïna.
21: Les tasques d'extinció van bé.
18: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
18: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
22: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
23: Escola rural.
22: Natació. Sabateria.
23: I rap.
22: Us hi apunteu?
24: Noves excursions d'en Titó, en Jonsi i la Tat. Estrena dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
18: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
25: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat.
24: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat. A Catalunya Ràdio.
26: L'estiu ets tu.
5: Catalunya Ràdio.
26: La llum dins dels meus ulls.
18: Som 3Cat.
26: L'estiu ets tu.
5: L'estiu ets tu.
26: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Un minut i arribem a les 6 de la tarda. Tancarem la tarda una mica abans, avui, perquè hi ha sorteig de Champions i la Sònia Gelmà ja està preparada. Sònia, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
0: És molt important, no?, aquest sorteig de Champions.
27: Bé, sí, és important, però t'haig de dir per la curiositat de saber els rivals, perquè podria passar que per la combinació dels 8 rivals que et toquin sigui un grup molt fort, però està bastant estructurat perquè si fa no fa tothom li toquin dos rivals molt forts, 3-4 a mitja taula i 3-4 Maries. Per tant, si fa no fa, però és més curiositat de saber qui tocarà, perquè dels forts fan por, la veritat.
0: Clar. Això serà ara a partir de les 6. No sé si tens l'autet per aquí avui.
27: El tinc per aquí, però no està presencial. Sí, diuen que sí, que sé els estudis de TV3. Autet, ets per aquí,
0: sí, eh? Sí, estic aquí a punt, sí. Estic aquí a punt.
27: Estem tots a punt.
0: Bona barbacoa a Can Autet, que sé que la Sònia Gelmà no ha provat encara.
27: No m'hi van convidar, no.
28: No estaves convidada. La següent, espero que sí.
0: A la següent, sí, eh? Molt bé, doncs Sònia, bona barbacoa a Can Autet, eh?
5: Tot costa.
27: El PSG és el gran favorit d'aquesta Champions. El campió de les dues últimes edicions mereix aquest honor, però a partir d'aquí, el Barça, amb davanter centre o sense, té fonaments per mantenir la il·lusió de ser el 5 de juny al Metropolitano.
5: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
27: Benvinguts a un Tot Costa especial Champions, on us oferirem el sorteig d'aquesta primera fase de la Champions, la fase Lliga, en el que serà la tercera edició d'aquest nou format. De seguida saludem el Joan Fitó, ja al Fòrum Grimaldi. Tranquil·litat, perquè les boles encara trigaran a sortir, però abans saludem els nostres especialistes per aquest sorteig. Gerard Autet, hola, bona tarda. Ara parlarem de barbacoes, tu i jo. Gerard, també tinc aquí als estudis la Gemma Mallorca. Gemma, bona tarda. A veure, provem.
1: Hola, bona tarda.
27: Ara sí.
1: Jo també parlaré d'aquestes barbacoes, perquè m'ha agafat un FOMO de sobte.
27: Tampoc t'hi han convidat, no?
1: No, no, sí, el Gerard Autet és molt simpàtic quan vol, però després ja veiem que...
28: Les dues pròximes esteu dins.
27: Sí, perfecte. Les dues pròximes. Però de moment ja ens has deixat fora. I també, de fet, a l'Auditori 1899 tinc el Ricard Torquemada. Ricard, hola, bona tarda. No el tenim encara a l'Auditori del Camp Nou. El Ricard, de seguida el saludarem. Il·lusionats, Autet, Mallorca, amb aquest sorteig?
28: Home, sí. Al final és des del nou format. Jo penso que sí, que és un format que és més atractiu. I ara ho deies bé a la prèvia amb el Carandell. Al final està... O sigui, dos equips del Bombo 1, dos del Bombo 2, dos del 3, dos del 4. Per tant, jo crec que hi haurà... Doncs de tot. Maries que a vegades acaben sent no Maries, Bodoglim, la temporada passada, per exemple, etcètera, etcètera, i els forts que tots sabem a intentar evitar, però bé... Sempre és interessant aquests sortejos de la Champions, a mi m'agraden especialment.
1: Sí, i és el que diu el Gerard, des que ha canviat el format de la Champions s'ha tornat molt més atractiu. Abans, quan començaven aquests sortejos a l'inici, potser ens donava una mica igual, però ara sí que ens interessa molt més, perquè com a mínim t'enfrontaràs a dos dels bons, a dos dels potents. I això sempre és interessant, també, evidentment, per tot el que arrossega el Barça d'altres temporades, sempre vols trobar algun que tens tasques pendents, per tant, sí que és interessant.
27: Ara ja sí, tinc a l'Auditori del Barça el Ricard Torquemada. Ricard, hola, com estàs?
3: Hola, què tal, Sònia?
27: Et saludem aquí a l'Auditori perquè avui, recordem, hi ha partit del Barça, rep l'Atlètic Club el primer partit a l'estadi i per qüestions logístiques el Ricard no podia ser aquí amb nosaltres. Aquí a l'Auditori el seguireu amb majoria de periodistes o bàsicament l'han obert per nosaltres, Ricard?
3: No, hi ha gent, però no sé si han vingut a veure el sorteig. Ens han posat una pantalla gegant per això, eh?
27: Ah, sí? Ah, seguirem, sí, perfecte, sí, amb pantalla, sí, gegant.
3: Vaig parlar amb Sandra Sarmiento i vaig dir que necessitàvem això i ja veus... El Barça funciona en això com un rellotge.
27: Eficient, com sempre, la Sandra. D'aquí a mitja hora amb el comptada tindrem ja el quadre blaugrana. Ara de seguida li pregunto també què li semblen aquests sortejos al Ricard. Us ho explicarem d'ara i fins a les 8, quan donarem pas a la TDT amb aquest Barça Atlètic Club, però abans ens hem d'actualitzar. Marc Güell, hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
27: Passen 3 minuts de les 6 de la tarda, volíem fer una mica més ràpid, però què podem explicar del món?
4: Doncs mira, tenim novetats en aquest cas de l'incendi de Collserola, que ja està controlat, de fet, però aquesta hora es tornen a veure flames i fumaroles a aquesta zona, a Collserola. L'incendi ha cremat 57 hectàrees, està estabilitzat, de fet, torna a ser visible perquè el vent ha revifat les flames en restes de matolls que quedaven per cremar dins del perímetre acotat i continuen treballant nou dotacions dels bombers de Barcelona. Aquesta és la informació perquè tenim diversos oients que ens anaven alertant això d'algunes flames que veien per a aquesta zona. És una tarda també de reaccions a la mort de Ratko Mladic. Als 84 anys, a La Haia, era el general de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans, als anys 90, condemnat a cadena perpètua per genocidi pel seu paper en la massacre de 8.000 bosnians a la localitat de Srebrenica. Eric Hau, que és periodista expert en la zona i va ser delegat del govern als Balcans, ha explicat a 3Cat Info que el retorn del cadàver a Sèrbia, perquè ha mort a La Haia, pot desfermar l'atenció d'aquella època.
6: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
4: I un parell de punts més d'aquesta tarda que hem sabut fa poca estona. Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives actius sense autorització durant dècades. El Parlament danès ha aprovat avui que el govern pagui la compensació econòmica de 300.000 corones, uns 40.000 euros, a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins a principis dels anys 90. I Catalunya ha superat la segona setmana sense detectar cap nou positiu de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura acaba de confirmar que en zona d'alt risc, que inclou també el Parc Natural de Collserola i altres municipis de la zona, no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia a la zona afectada des del novembre.
27: Gràcies, Marc.
4: Bona tarda.
7: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
27: Passen 6 minuts de les 6 de la tarda, ja tenim en marxa aquest sorteig i allà al Fòrum Grimaldi de Mònaco, on s'està celebrant aquest sorteig de la fase Lliga d'aquesta Champions 2026-2027, i tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio, el Joan Fitó. Joan, hola, bona tarda.
8: Què tal, Sònia? Bona tarda.
27: Dèiem que no hem d'anar amb pressa perquè el protocol previ, diríem, a l'extracció de les primeres boles és ampli. Ara veig, per exemple, Ceferin, el president de la UEFA, a l'escenari.
8: Sí. Sí, està ara mateix a l'escenari amb el Kelaif i estan repartint un premi a Marquinhos, el Beyond the Game Player, uns nous premis doncs, que es donen aquesta temporada perquè la UEFA doncs, ha absorbit la pilota d'or i vaja, tots els parlaments, ara mateix Ceferin amb el Kelaif i va una mica per llarg doncs, aquesta inici del sorteig.
27: Si et sembla, Fitó, repassem com és aquest nou format, que ja més o menys en tercera edició tothom té al cap, però són 36 equips dividits en 4 bombos, i com anirà el sorteig?
8: Doncs mira, primer sortiran les 9 boles del primer bombo, on hi ha els 9 millors equips per rànquing de la UEFA, entre ells el Barça, i aquí, un cop surti la primera bola, surti la bola, per exemple, del Barça, apretarà un botó que avui, per cert, aquest botó l'apretarà David Villa, l'exfutbolista del Barça i també de l'Atlètic de Madrid, i sortiran els 8 rivals del Barça, directament amb els 4 partits a casa i els 4 partits a fora, i així ho aniran repetint doncs, amb tots els equips de tots els bombos. Per tant, si el Barça sortís a la sisena bola, doncs potser ja sabríem algun rival, però no tots confirmats.
27: Avui sabrem els 8 rivals del Barça, però no encara el calendari de partits, l'ordre dels enfrontaments, ni les dates i hores, perquè això hauria de sortir abans de dissabte, eh?
8: Sí, avui sabrem els 8 rivals, també sabrem els quins partits jugarà el Barça al Camp Nou i quins jugarà fora de casa, però fins dissabte, en principi, abans de dissabte, sabrem doncs, en quin ordre. El que sí que sabem és que començarà la Champions entre el 8 i el 10 de setembre i acabarà l'última jornada, és la del 27 de gener, serà aquesta vuitena jornada.
27: 8, 9, 10 de setembre, primera jornada. Aquest any comença una setmana abans del que era habitual. Recordeu que hi ha hagut un petit redisseny de les aturades FIFA i això fa que s'aturin les lligues dos caps de setmana i que també la Champions comenci una setmana abans del que és habitual. Sabrem els 8 rivals que tindrà el Barça, 2 de cadascun dels bombos, això fa que el normal és que n'hi hagi 2 d'extrema dificultat, 3 o 4 de mitja taula europea i 2 o 3 un punt més exòtics, si ho volem. Ricard,
8: el que sí, digues. Perdona. Anava a dir, Sònia, el que sí que, com cada any, el Barça no es pot enfrontar en aquesta primera fase Lliga a equips de la mateixa Lliga, és a dir, la mateixa federació, per tant, evita directament a Atlètic de Madrid i Real Madrid del bombo, per tant, dels dos rivals es resumeixen en 6. El Barça li tocarà d'aquests 6, entre Bayern, PSG, Liverpool, Inter, City i Arsenal, li tocarà 2 d'aquests 6, perquè no li pot tocar Atlético ni Real Madrid.
27: Exactament. Recordem que també hi ha molts anglesos, però un altre dels condicionants del sorteig, Fitó, és que són màxim 2 per federació. És a dir, no poden tocar 3 anglesos dels 8 rivals.
8: No.
27: Que això també és important.
8: Del bombo 1 et pot tocar City i Arsenal, però llavors ja no et podria tocar, per exemple, el United. I aquest any hi ha un altre condicionant, que és que el Real Madrid no li pot tocar al Liverpool a Anfield. És a dir, poden jugar Liverpool i Real Madrid al Bernabéu, però no a Anfield perquè s'ha repetit l'enfrontament les dues últimes temporades. Per tant, és una de les condicions que posa la UEFA, que no es pot repetir tres vegades. Per tant, no hi haurà un Liverpool-Real Madrid.
27: Aquest és un altre dels condicionants per tenint en compte que no hi ha, com habitualment hi havia, un partit a casa i un altre fora, sinó que et toca l'equip i et pot tocar sempre fora, que és el que li ha passat al Madrid aquests dos últims anys, doncs per igualar una mica la competició, si aquest any es tornessin a enfrontar Madrid i Liverpool, seria el Bernabéu, mai seria Anfield, si és que hi ha aquest enfrontament. Doncs aquests són els condicionants que hi ha. De seguida que comenci l'extracció d'aquestes boles, primer surt, l'extracció física és només la bola del Barça. A partir d'aquí, efectivament, com explicava el Fitó, és un botó i ja tot passa a ser digital, on apareixen els 8 rivals d'aquesta edició. Deia Ricard que és veritat que aquest nou format, a mi com, i jo crec que en general agrada en aquesta primera fase, perquè tens possibilitat de jugar contra equips importants, però hi ha més varietat, però és veritat que el sorteig jo crec que perd un punt de gràcia. Ricard?
3: Ja no podem dir el grup, no? Ara podem parlar de rutes,
27: sí,
3: no? De saber la ruta que fas fins a les eliminatòries. I sí, home, la veritat és que nosaltres som bastant agraïts, eh? Ens hi adaptem ràpidament al que ens proposin. Sigui el VAR o sigui el canvi de format de la Champions, vull dir, el futbol avança i nosaltres estem sempre predisposats a acceptar-ho. Però sí, jo crec que ens hem acostumat bé a aquesta gran lliga, ja comencem a saber quants punts necessites per passar el tall, no? Per estalviar l'eliminatòria de setzens, és a dir, alguns mecanismes de la competició comencem a aplicar-la, però clar, això fa dos anys, vull dir, és que encara no tenim ni prou referents de poquet a poquet, però ja sabem algunes pistes.
27: El més interessant és, jo crec, els dos rivals que poden tocar del bombo 1. Ara els comentava el Fitó, PSG, sí. Bayern, Liverpool, Inter, City i Arsenal. D'aquests sis rivals, teniu alguna preferència que us agradaria que el Barça li toqués algun d'especial? Començo per tu, Ricard.
3: Doncs, home, així d'entrada, no. No, sigui...
27: no tens cap preferència, t'és indiferent. Quins...
3: Sí,
27: per exemple, evitar els anglesos. Jo crec que si et toquen els dos anglesos així...
3: Però una cosa, en una ruta com aquesta, potser del bombo tanta fa, no? Vull dir, perquè veuràs algun partit bo, tampoc no cal... No n'hi ha cap d'amagat, vull dir, tots són primeres potències. Però vaja, a mi em fa il·lusió que el Barça tingui dos partits amb dos equips potents, sobretot perquè no és un grup de quatre, estem parlant d'això, d'un camí. O sigui que tampoc no triaria ni... Que no sé quin és el més senzill, eh?
1: Potser el City, no? Amb el canvi de... No?
3: Potser,
1: el canvi de que marxa Guardiola,
3: però,
1: és un sí, final d'etapa.
3: Potser, sí, però vull dir que vés a saber com evoluciona. O sí, potser sí. L'Inter... Però vull dir que
27: hi ha una
3: ja
27: casa
3: no
27: i una fora, més. És a dir, que sí. No es pot endurir aquest camí dient no, és que els dos forts t'han tocat sí. Fora.
3: Quan arribi, t'ho diré, però tinc bastant clar els que evitaria del 3 i del 4, però vull dir que de l'1 i el 2, bé, sobretot de l'1, doncs el que diguin.
28: Però al final el fet de que puguis enfrontar-te segons quins rivals, sobretot aquests més durs i més complicats, és atractiu al partit en si, però diguéssim que la lligueta perd un punt de pes, perquè quedant a l'1, quedant el primer, pots quedar campió de la Champions, però quedant el 24, si no m'equivoco, no? Pots entrar i pots acabar guanyant la Champions.
1: Sí, el que ha passat dues temporades amb el PSG.
28: Exactament. Per tant, bé, són dos partits interessants i evidentment, jo em quedaria més amb l'Inter, per això.
1: Jo sóc de les que pensa, i sóc una mica tribunera, que sí que és veritat que a vegades et serveix per medir una mica en quin punt es troba l'equip, que això sempre és interessant, però jo si pots evitar PSG, Bayern de Múnich, com a mínim, aquests dos els evitaria fins al final.
27: Sí, dir... no et ve de gust un enfrontament en el mes de setembre de cop
1: no,
27: aquí.
1: No, vull passar malament a l'inici.
28: Tribunera.
1: Sí, ja ho he dit, potser és una reflexió tribunera.
27: Bé, però passar-ho malament o dir-li a Europa, compte que sóc aquí,
28: exacte.
27: Que amb els reforços d'aquesta temporada sóc més candidat que mai.
1: És un desgast molt intens, potser a l'inici.
27: L'any passat el Barça li va tocar el PSG a casa, a més un PSG que va venir amb força suplents i no va acabar bé la cosa, no cal tampoc recordar-ho. Però tampoc va tenir conseqüències posteriors. Sí que és cert que aquells dies va ser És a dir, a l'estat anímic general ens va demostrar que encara hi havia molta feina per fer, com després es va demostrar. Per tant, no teniu cap dels tres cap preferència de dir, a mi em ve de gust un Liverpool-Barça-Anfield, o...
1: Ostres, clar, els grans estadis són... Jo crec que és impressionant. Els grans escenaris sempre són millors. Jo sí, abans parlava de les tasques pendents que li queden al Barça. A mi un Barça-Inter en tinc ganes per les semifinals que es van viure fa dues temporades, que és com una mica de l'espineta pendent. El Barça ja s'ha tret moltes espinetes al llarg del camí, s'ha tret l'espineta del Bayern, s'ha tret l'espineta també del Paris Saint-Germain, però crec que aquesta li queda pendent.
27: Ara de seguida us preguntaré, la pregunta que fem avui als oients és que si veieu algun rival superior al Barça en aquesta Champions, amb tres opcions, només el PSG i alguns més, o bé cap. Sou valents i penseu que el Barça és el gran favorit. Li hem donat l'oportunitat a l'audiència que també pugui votar aquesta opció i també la teniu vosaltres. Però abans saludo ja el cap d'esports de Catalunya Ràdio, Xavi Campos. Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, Sònia.
27: Com estàs?
2: Molt bé.
27: Pel que fa als sortejos, ara ho parlàvem, et semblava més emocionant l'antic format?
2: M'agrada molt més aquest format en tots els sentits.
27: També els sortejos, eh? El botó que Bretany tenia aleshores... Ja
2: sobretot valoro la competició i quan comencen a jugar, però el sorteig, la veritat és que el sorteig tampoc és un moment que a mi em sembli superatractiu, i el d'avui bé, no acabo d'entendre el procediment, tot i que ja hi ha el software aquell que ens explica el Joan Fitó, i ens en refiem d'ell, del que li han dit a
27: Però el procediment és informàtic, vull dir, t'apareixen 8 rivals, amb uns condicionants... Que sí
2: em deixo portar, saps? O sigui, ja tocat aquests, ja aniran el dia i l'hora.
28: Hem passat de boles calentes a deixar-los portar.
27: Sí. Clar, clar, és que si ets davant de les conspiracions, ara ja és directament l'ordinador i pots creure que efectivament la UEFA fa el que vol.
2: Queixa, o sigui, que ha estat aquests dos anys que li ha tocat un grup molt, molt dur, però més enllà de la sort o la desgràcia, és que, clar, no pots jugar contra els equips de la teva pròpia lliga.
27: Sí.
2: Clar, la lliga francesa és menor, és més feble que l'alemanya, l'anglesa, l'espanyola, aleshores, clar, els rivals forts sempre li toquen al PSG.
27: Clar, clar, el seu punt de partida, diríem, ja és correcte, per sota de la resta.
3: El PSG és el gran beneficiat perquè, a més, en aquesta Champions, probablement el rival més dur del 4 i del 3 és francès. Per tant, el PSG no el podrà tenir. I això caurà a algú altre. O sigui, aquesta disparitat de nivell que hi ha a França fa que el PSG, per exemple, en aquesta ruta, que les ha tingut duríssimes, els dos anys que ha estat campió...
27: Clar, però el PSG pot tenir dos rivals de la Lliga Espanyola i dos rivals de la Lliga Anglesa.
2: No, dos rivals, sí, pot tenir.
3: Sí, però els que eleven el nivell són els del 3 i el 4, perquè els de l'1 i els del 2... Tots estan més o menys al mateix nivell.
27: Sí. Jo m'he mirat el bombo 2 i he pensat, home, si pots evitar Dortmund i Aston Villa, també United, però Dortmund, Aston Villa i United, la resta sí que em semblen bastant assequibles. Però vaja, si tu, Ricard, que és el que hi entens, dius que si fa no fa, mig gram avall...
3: Sí, no hi veig gaire diferència, potser sí, potser aquests equips que dius del grup, però vull dir que no em sembla que entre l'Aston Villa i el United, o l'Aston Villa fins i tot i el Bruges, hi pugui haver gaire diferència.
27: Xavi, a veure si amb tu tinc més sort, perquè no he tingut sort amb el Torquemada...
3: No.
27: No, no. Mallorca amb l'Atlet.
3: És que sóc com la Sònia Gelmà, jo, més o menys.
27: No em mullo, no? Quin equip, Xavi, t'agradaria o quin equip et faria mandra?
2: Doncs no sé si m'agradaria, em faria mandra el PSG. Hi ha moments, m'ho he estat pensant, hi ha moments que dius, bé, home, és un repte, és el campió d'Europa, l'any passat va guanyar el Barça a Montjuïc, o sigui, jugaria a París, però no sé si...
27: No.
2: El tema Luis Enrique, Ferran...
27: Pot tornar a tocar al Camp Nou. És quan passa dues vegades que jugues contra el mateix rival, que la tercera ja no pot ser.
3: Nosaltres tenim algun precedent d'aquest o no? O sigui, hi ha alguna possibilitat? No hem tingut el mateix rival al mateix lloc.
27: De fet, és que només passa amb el Liverpool-Madrid.
8: L'únic cas és el del Real Madrid, Ricard.
27: Sí, la resta no...
2: Em fa més mandra, per exemple, l'Arsenal que no pas al PSG. Perquè té una dimensió diferent, tot i ser subcampió de la Champions, va perdre la final als penals, però és que el tema Arteta és un equip molt competitiu que comença molt bé, entre mandra i por pel Barça, d'acord?
27: Doncs aquests dos... Prefereixes evitar-lo.
2: Sí,
27: sobretot l'Arsenal, prefereixes evitar-lo. Val. El màxim favorit d'aquesta Champions?
2: Bayern.
27: Sí. Molt bé. Per sobre del PSG, en el teu cas?
2: El mateix nivell.
27: Era per no dir PSG.
2: El mateix nivell que el Barça, eh?
27: Ah, es poses... Sí. Mira, és que la segona pregunta que et volia fer és a quin esglaó situaries el Barça?
2: El mateix nivell que els altres tres grans candidats, des del meu punt de vista, que són PSG, Arsenal i Bayern.
27: El Madrid no el poses a... no, en aquest nivell,
2: el Madrid és un equip que té entrenador nou, molts jugadors nous, i és difícil, tot i que és el Madrid, però, i no podem descartar, evidentment, però és difícil que arribi molt de tant, tan ràpid.
27: Doncs Arsenal, Bayern, PSG i Barça al mateix nivell. És veritat que el salt de qualitat que et dona Rodri, tot i que no tens davant de centre, és important de cara a fer aquest salt europeu, però la veritat és que aquests tres que has dit que acompanyant el Barça l'any passat, tots tres, es van veure en un esglau per sobre, futbolísticament, no?, a la Champions, i jo crec, vaja, no sé, és la, sí, la meva sí, opinió,
1: sí, eh? Bayern,
27: però...
2: L'eliminatòria però... contra l'Atlètic de Madrid de quarts de final, que ja et presentaves a semifinals, és que va sortir tot malament pel Barça.
27: O sigui, sí, això també és veritat.
2: L'expulsió aquella de Cubarsí amb Juliano, que jo encara tinc molts dubtes. Julián Álvarez et clava el golaç aquell de falta, que ja no fa ningú gols de falta. I el Metropolitano a Fermín li trenca la cara en una ocasió claríssima, que era el 0-3, i els acabaves de rematar pràcticament a la mitja hora.
27: Sí, sí.
2: Tot va sortir malament, saps?
1: Però l'espectacle futbolístic que vam veure en el partit d'anada entre PSG i Bayern...
2: Home, allò era clar. Sí.
1: És que aquell esglau futbolístic jo crec que encara no l'hem vist al Barça.
28: Ni el veurem.
1: Ni a cap altre equip.
27: Vinga, va, que ara ja us heu donat temps.

0: sense aquest nou, tot i que Rafinha ja ha demostrat que pot actuar com a nou i fer-ho bé, sense aquest nou potser estarà un esglaó per sota. Ricard?
1: Jo PSG i d'altres. A mi m'agrada anar de menys a més.
2: Creus que a més del PSG alguns altres equips,
1: ara mateix,
2: aquests que ha dit el Xavi, per exemple, estan per sobre?
1: PSG,
2: Arsenal, Bayern. Aquests tres, eh?
1: Segurament els tres, sí. Mm.
2: I el situaries el Barça en un segon nivell.
3: Amb nou i sense nou, Ricard?
2: És que el nou, el en principi, no arriba.
1: Bueno, jo calculo que no ve el nou.
3: Ah, o sigui, ja partiu de que no...
2: Segons les informacions
4: no
2: que tenim...
4: No ve ara, la Champions acaba el maig.
2: Això també és veritat.
3: Podria venir al gener.
2: Exacte, aquí és en asterisc. Però...
1: Escolta, m'he dit ara perquè els equips evolucionen amb nou o sense nou. És a dir, no sabem què passarà més endavant. Però ara mateix jo crec que sí que hi ha equips més fets, més madurs, plantilles més equilibrades i equips com el Bayern i l'Arsenal, com deia el Xavi, que venen amb una inèrcia amb el mateix entrenador després de fer grans temporades.
2: Xavi, gaudeix d'aquest sorteig que jo crec que no és, vull dir, que l'entendràs fàcil, vull dir, sortiran uns, no?
4: Sí, i a més tu ja... Jo ho vaig sentint i quan el Fito digui toquen aquests, me'ls apunto, continuo preparant la TDT i tant a gust.
2: Et sentim a la TDT, gràcies, Xavi.
4: Ara, tu.
2: Farem una petita pausa perquè això ja sí que és a punt de començar. Fem la pausa i quan tornem jo crec que ja tenim David Villa a l'escenari, no trigarem gaire.
5: Tot costa. Amb Sònia Gelmà. Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Athletic Club a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
2: 5 minuts i seran 6:45 del vespre. Som al Tot Costa en una edició especial seguint el sorteig de la fase lliga de la Champions i a Mònaco, Joan Fitó, veig que Jorge Marchetti ja és a l'escenari, eh?
11: Sí, això vol dir que s'acosta al moment de la veritat perquè ha aparegut a l'escenari Jorge Marchetti, explicant ara el procediment, com funcionarà el sorteig i vaja, tindrà color blaugrana perquè remenarà les boles Thierry Henry, és a dir, Henry serà l'encarregat de treure el nom dels equips i, com us deia, David Villa, que també és a l'escenari, juntament amb Marquet i Henry, serà l'encarregat d'apretar el botó, d'activar el software perquè surtin el llistat dels 8 equips que li tocaran als respectius equips que vagi traient Thierry Henry.
2: De seguida que remenin boles ens avises, aprofito per saludar també a l'auditori dos components més de la TDT. Bernat Soler, hola, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: Laia Tudel, com estàs?
13: Què tal? Molt bé.
2: Bé, això ja començarà, o sigui que aniré ràpid per el que us volia preguntar. Bernat, tens alguna petició especial de desplaçament que et fa il·lusió fer?
12: M'agradaria anar a Noruega, Bodø Glimt, sí? o Viking Stavanger, perquè crec que és el futbol de moda a Europa i molt vull bé veure què està passant. I després també em faria il·lusió jugar a casa o a fora amb el Como de Cesc Fàbregas, que és un entrenador que estic seguint amb molta atenció. I, per acabar, i com a desig molt, molt, molt personal, a anar al camp de l'Aston Villa, Villa Park, perquè jo sóc un nen dels anys 80 i allà hi vam jugar una Supercopa d'Europa que va ser desastrosa.
2: Aston Villa, Como i un noruec. Les peticions
12: el Bodo, el Bodo mateix.
2: Sí, el Bodo, eh? Sí, perquè aprofites i veus per sobre del cercle polar àrtic, no? Crec que és, perquè t'haig de dir que hi ha 1.200 quilòmetres de diferència entre el Bodo i el Viking, que aquest equip noruec, que és el campió de la Lliga Noruega i que s'ha colat també en aquesta Champions. Laia,

0: Els jugadors del Barça estan seguint aquest sorteig?
1: Home, són tots a l'hotel de concentració. És cert que ara, amb aquesta, just aquesta hora, normalment fan la xerrada prèvia de partit i, per tant, jo crec que estan més centrats en aquestes xerrades prèvies, que no han seguit tot el sorteig, però, evidentment, que allà mateix tots s'assabentaran junts de quins són els rivals que tindran aquesta fase de Lliga. I després heu de pensar que d'aquí mitja hora ja surten cap a l'estadi.
0: Quan surtin cap a l'estadi ja sabran quins són els 8 rivals d'aquesta fase Lliga. Ara estan explicant el mètode del sorteig que ens ha explicat el Joan Fitó, com agafaran una bola, sortirà el rival del bombo aquí i aleshores amb un botó li diran quins són els seus 8 equips en aquesta Champions, i això ho faran consecutivament a cadascun dels bombos, però com que el Barça és a l'1 ens interessa dels primers que sortiran. Francesc Ripoll, hola, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Dèiem abans que havíem preguntat avui als oients si veien algun rival superior al Barça en aquesta Champions.
2: Sí, hem fet aquesta enquesta al perfil d'X del Tot Cosa, també Instagram, amb tres opcions: només el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain i alguns més, i cap. Guanya l'opció el Paris Saint-Germain i alguns més amb diferència, 63,3%. 19,5% diu que només el Paris Saint-Germain i 17,3% diu cap. Et llegeixo alguna de les respostes dels oients, per exemple el Pere Alzina, que diu: el Barça del 4 al 8, per davant posa el Paris Saint-Germain, el Bayern l'Arsenal, però que aquest format potencia la sorpresa i afavoreix els equips menys bons. Posa l'exemple que el Paris Saint-Germain va classificar-se entre els 20 primers pels pèls i va eliminar el Liverpool, que ho havia guanyat tot. El Lluís diu que només li preocupa el Paris Saint-Germain. L'Alfonso, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern, clarament. També City, Liverpool lleugerament, i que vol veure quin és el nivell del Madrid de Mourinho. I el Gerard Vila diu que per plantilla és de les millors o la millor, però falta veure el joc, els sortejos i els arbitratges.
0: Gràcies, Francesc.
2: Pues ja.
0: Mira, el 63% ens deia que d'oients votaven el PSG i alguns més per sobre del Barça. És l'opció que ha votat Ricard Torquemada, Laia i Bernat. Vosaltres quina opció votaríeu?
1: Doncs jo crec que el Barça té el PSG, evidentment, sí. El PSG sí, doble campió de la Champions, però ja està. És
0: ja
1: la
0: està.
1: Que
0: tu votaries que només el PSG. I tu, Bernat?
3: Jo crec que el Barça està en un grup de 5 favorits, per tant, n'hi ha 4 que competeixen amb ell. Per tant,
0: no passes ningú per sobre,
3: Sí, jo crec que el PSG i el Bayern... Ah. I també penso que l'Arsenal, que continuarà fent bona feina. No sé si estan per sobre, però... vaja, no consideraria el Barça superior a cap d'ells.
0: El PSG...
1: Clar, és que quan dius per sobre vol dir que si hi ha un enfrontament demà entre els dos equips, dones clar favorit l'altre.
3: No, clar favorit no.
0: Favorit.
3: Jo crec que ara mateix un PSG-Barça...
1: PSG, sí. Però la resta d'equips... Doncs ho hauríem de veure.
3: Un Bayern de Múnich-Barça a Múnich, potser més igualat, però... No puc dir que el Barça és clarament favorit.
0: Doncs Autet i Mallorca, els més optimistes, juntament amb Campos, respecte a aquesta Champions. Després hi ha un sector
4: més
0: pudent...
4: Què més vols? Tens de tot?
0: Una mica de tot. I, per tant, no podem arribar a una gran conclusió, sinó que, bàsicament, hi ha un grup de favorits i després cadascú considera...
4: La teva audiència està representadíssima.
0: Per tots, efectivament. Són 6:45 de la tarda i jo crec que ara ja sí, això és a punt de començar. Fitó, estàs d'acord amb mi?
5: Sí, perquè a més ja han fet la clàssica presentació amb els vídeos de les millors jugades de la temporada anterior dels 8 equips del bombo, i ara mateix Thierry Henry posa la mà al primer bombo, on hi ha les 9 pilotes dels equips d'aquest bombo. Remena Thierry Henry, traurà el primer equip, ho fa amb una mica de tranquil·litat, surt el primer equip, que és el Real Madrid. Per tant, coneixerem els 8 rivals del Real Madrid. Per tant, aquí el que ens assegurem és que no sortirà el Barça, perquè el Barça no pot jugar contra el Real Madrid. Per tant, ni Barça ni Atlètic de Madrid sortiran ara, i quan David Villa apreti el botó, doncs sabrem els 8 rivals del conjunt blanc. Ara mateix Villa apreta aquest botó, s'està fent el sorteig, i mira, et dic que el Madrid jugarà contra l'Inter a casa i contra l'Arsenal a fora. Tot això, el Bombo 1 també jugarà a casa contra el PSV, la Roma a fora, el Leipzig a casa, el Shakhtar a fora, el LASK, Linz d'Àustria a casa i l'AEK d'Atenes a fora. Per tant, Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK i AEK són els rivals del Real Madrid en aquesta fase Lliga de la Champions. Destaca la visita del Real Madrid de Mourinho a l'Emirates contra l'Arsenal de Mikel Arteta.
0: El Madrid que s'ha tret de sobre a la visita a Anfield de cada any, però déu-n'hi-do, li han canviat una altra visita al dentista, en aquest cas al camp de l'Emirates, al camp de l'Arsenal. Jugaran contra l'Arsenal i a casa contra l'Inter. Insistim, Inter a casa, Arsenal fora, PSV a casa, Roma a fora, Leipzig a casa, Shakhtar, que juga a Londres, al Stamford Bridge juga el Shakhtar aquest any, recordem que a Ucraïna, evidentment, no pot jugar, jugaran a fora, per tant, a Londres, juguen a casa contra el LASK, que és aquest equip austríac que ha eliminat el Celtic de Glasgow, i tancaria aquests rivals, no serà en aquest ordre, però tancarien amb l'AEK d'Atenes fora.
5: I compte, Sònia, perquè tenim ja el primer rival del Barça, que serà el Manchester City. Ha sortit la pilota del Manchester City i un dels dos rivals del Bombo 1 és el Barça i ho faran al Camp Nou. Per tant, tindrem un Barça-Manchester City al Camp Nou. El City també li ha tocat, en aquest cas, a casa contra el Paris Saint-Germain.
1: Jo era el que volia, aquest, Bombo 1.
0: Exacte, aquest l'havies mig demanat. Per tant,
1: que estic molt contenta.
0: Sí, jo crec que aquest és un... I a més és atractiu...
4: Sí. Bon
5: el City,
4: inici.
5: El City que a més li ha tocat el Porto i el Nàpols del segon bombo, per tant complicat també. Ja tenim el primer rival del Barça, que serà aquest Manchester City al Camp Nou. Ara Thierry Henry treu la tercera bola. De moment han sortit Real Madrid i Manchester City.
0: Ja
5: veurem
0: que
5: si és ara la del Barça, però vaja,
0: va molt ràpid, això va molt ràpid. Tenim ja els rivals del Madrid, falten els del Barça.
5: Sí, sí, ara ha tret Thierry Henry.
4: El City li ha tocat visitar l'Ens, que és segurament el rival més dur del pot 4, per tant, hi ha menys opcions ja d'anar a l'Ens.
5: Ara ha sortit la pilota de l'Inter. Ja sabem que l'Inter jugarà contra el Real Madrid i ho farà el Bernabéu, perquè ja ha sortit la pilota del Real Madrid. Per tant, quan Villa apreti el botó del software, que acaba de fer, sabrem si toca el Barça, i en aquest cas no toca el Barça, perquè l'Inter jugarà a casa contra el Liverpool. Per tant, el Barça no s'enfrontarà a l'Inter de Milà.
0: Diríeu que el Madrid, ara que sabem els rivals, bon sorteig, es pot dir, pel Madrid?
4: Sí, ruta senzilleta.
0: Agradable, no? Sí, no hi ha grans...
4: Té dos desplaçaments, no? Roma i...
3: I Atenes.
4: I
3: Shakhtar, que és a Londres, però vaja, és gaire un camp...
6: Leipzig és una... Sí. Leipzig també és una incògnita, també. Mm-hmm. Bueno, veurem.
3: La Roma, antic equip de Mourinho, eh?
6: Exacte.
3: I l'Inter també, és a dir, que Mourinho s'enfrontarà a dos dels seus ex-equips. Per contra casa, crec que PSV, LASK i Leipzig són punts bastant assegurats.
4: Sí, el Bernabéu té un calendari més assequible. Fora,
5: i compte, perquè surt la pilota del Barça, és el quart equip d'aquest pot 1, per tant ara sabrem ja els pròxims segons. Els set rivals que falten del Barça, sabem que jugarà contra el City del pot 1 al Camp Nou, veurem quins són els altres rivals i els anirem explicant. Ara David Villa prem el botó i començar a sortir. Mira, el Barça visitarà el Parc dels Prínceps, jugarà contra el Paris Saint-Germain, contra l'Aston Villa, en aquest cas el Camp Nou, visitarà l'Sporting de Portugal, rebrà el Feyenoord al Camp Nou, visitarà el Galatasaray, el Bernat estarà content perquè visitarà el Como de Cesc Fàbregas al Camp Nou i viatjarà el Barça a l'Azerbaiyán, jugarà contra la Saba. Per tant, Manchester City, París, Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como i el Saba de l'Azerbaiyán són els rivals del Barça per aquesta fase Lliga de la Champions 26-27.
0: A veure, a casa, per aquells que vulguin apuntar-se al calendari...
4: A casa, els dos anglesos, eh?
0: A casa el City i l'Aston Villa, efectivament. Els dos anglesos a casa, a fora el rival més complicat, el PSG, però insistim, a casa. Anem per parts. City,
5: mira, Manchester City a casa, Aston Villa,
0: Feyenoord
5: i Como.
0: I Como, el Como de Cesc Fàbregas aquí, al Camp Nou. I visitarà el PSG, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba d'Azerbaiyán, que el Bernat ha fet una exclamació, crec que no era d'il·lusió. Crec que no era d'il·lusió.
6: Quilòmetres, Bernat, tocarà fer quilòmetres.
3: He dit, buah, au va, no?
1: Home, és el desplaçament més llunyà que podies tenir, no?
4: No sé ben bé ni on.
3: juguen a Bakú, és un equip, és un equip molt modern, crec que està fundat del 2017 o 2018.
5: Mira, el Sabà és del... Sí, el Sabà és del 2017. Sí, existeix des del 2017, per tant, només una existència.
3: Sí, és una aposta d'aquestes econòmiques. Azerbaidjan és un país emergent d'aquests que amb petroli, que tenen molts diners, i han construït aquest equip.
4: Però juga a la capital, eh?
3: I juguen a Bakú. És que jo crec que ells són d'allà, eh? Juguen a...
4: Bueno, segur que trobem algun vol directe.
0: Ves, és Bakú, a més, si no m'equivoco, és la part més oriental d'Azerbaidjan.
3: Sí, sí, està, diríem... ben a prop d'Iran, perquè ens entenguem.
1: Doncs molt bé, aquest desplaçament que tindreu.
0: Doncs aquest desplaçament no li fa il·lusió al Bernat.
6: És una mica més incòmode aquest grup del Barça que el del Madrid, no?
1: Jo això ho anava a dir.
6: Una mica aquí ara tots els estic aquí davant.
3: Sí, perquè l'Sporting de Portugal a Lisboa és un equip difícil, eh?
6: L'Aston Villa d'Unai Emery és incòmode, tot i que les xifres contra l'equip d'Unai Emery sempre són positives.
1: El Combo és molt bon equip.
4: El Combo t'eleva el nivell.
6: El Combo t'eleva.
4: És del Pot 4, vull dir que era dels perillosos.
1: Galatasaray allà també fa una mica de mandra.
3: Jo crec que la sort del Barça és per això, és que els dos equips anglesos els reps a casa, com comentàvem abans, i el factor camp a Anglaterra ja sabem que, que és complicat.
1: L'Aston Villa d'aquesta temporada...
4: Sí, sí, és la tercera temporada, no? Contra el PSG de Luis Enrique.
1: Jo, és que clar, que vosaltres al PSG no li feu ni cas que us l'hagi tocat, però...
0: L'any passat va ser a Montjuïc, amb derrota a Montjuïc. Fa dues Montjuïc. Temporades.
4: Sí.
0: El Barça, en fase Lliga, s'hi va enfrontar, també? O va ser ja a les eliminatòries?
4: No, va ser l'eliminatòria de Xavi, no?
3: Però aleshores és l'anterior. És fa...
4: Però Luis Enrique ha estat... quatre temporades amb el PSG, no?
6: Però a mi m'agrada un Barça-PSG ara, eh? Per calibrar una mica.
4: No?
0: Que passa que...
4: Tres de les quatre ha tocat el Barça.
3: Sí, correcte. Excepte la primera, la segona. La segona no li va tocar.
4: De les quatre temporades de Luis Enrique, el PSG s'haurà trobat el Barça tres vegades.
3: Sí, sí.
0: Recordem, perquè sobretot aquells aficionats que vulguin anar a l'estadi, Barça City, Barça Aston Villa, Barça Feyenoord i Barça Como. Aquests són els quatre partits que hi haurà al Camp Nou aquesta temporada, la fase Lliga, el Como de Cesc Fàbregas, el PSG de Luis Enrique, l'Aston Villa d'Unai Emery encara? Sí, no?
4: Sí,
0: sí. Va dubtat, però no sé si... I aquest Feyenoord...
5: Mira, l'entrena un ex del Barça, l'entrena és Jovan Broncos.
6: Exactament.
0: Que és un altre ex del Barça. Em feia il·lusió també que toqués l'Eslovan de Bratislava, perquè és el s'estrena a Torella allà, però mira, no ha pogut ser.
4: Bé, però
0: un altre any serà.
4: Mira quins quatre entrenadors, eh?
0: Sí, sí.
4: Maresca, que més o menys el coneixem de la seva etapa del Sevilla, i a més havia estat el cos tècnic de Guardiola, i després tres molt coneguts. Unai Emery, que no deu tornar al Camp Nou des del 6-1 amb el PSG, és possible. No ho sé.
6: Podria ser.
4: Si alguna altra aventura darrere. I després Cesc i Gio. No?
0: Les sortides de casa, com dèiem, efectivament, amb aquesta sortida de Luis Enrique, potser la més complicada, Sporting de Portugal, Galatasaray i aquest Zaba d'Azerbaidjan, que sobretot és incòmode pels futbolistes, més enllà de les bromes que hem fet amb el Bernat, és un viatge incòmode perquè, evidentment, segons com caigui en el calendari, que recordem,
4: exacte,
0: encara no estan ordenats.
4: Exacte, això és important,
0: encara
4: Sani,
0: no estan ordenats.
4: Perquè saber quan hauràs de fer aquest viatge i com queda enquadrat el calendari.
6: No, o quan també et tocarà el PSG, que, per exemple, per mi, per equilibrar una mica el moment del Barça, també és important, per veure, tot i que pugui semblar un rival que és el més potent, però almenys...
4: No sé si va ser
0: molt d'hora. Va ser molt d'hora.
6: Va ser aviat, no?
0: Va ser aviat.
4: Segona jornada, potser?
0: Pot ser que fos la segona jornada.
3: Jo, fent una repassada així una mica general, jo crec que no és gens mal sorteig pel Barça, eh? No, perquè el City jo crec que a casa i a l'Aston Villa a casa els pots guanyar. L'Sporting a fora i és més complicat. El PSG és el més difícil de tots, i després Feyenoord, Galatasaray, Como i Sabà, home, són equips amb els que pots... És a dir, al final,
4: el que
3: has d'aconseguir és...
4: El Pot 4, el Como és un dels que t'eleva el nivell, te'l podia elevar el Como i el Lens. La resta eren equips ja del nivell del Sabà. Per tant, aquí en tens un i tens dos anglesos que et visiten. Podries haver tingut dos alemanys i segurament el nivell hauria baixat. O sigui, jo crec que és exigent.
3: Has de fer en els últims dos anys, que són els que s'ha fet la fase Lliga, aquest format, has necessitat, no recordo si són 15 o 16 punts per accedir a...
4: Directe
3: als vuitens de final.
4: Els quatre de casa i...
6: Sí, no recordo, jo crec que eren 15, no?
0: Fitó, també...
5: Recordem que entre els 8, anava a dir que els 8 primers es classifiquen directament per 8ens i del 9è al 24è, doncs, juguen aquests 16ens de final, del 25 al 36 eliminats. Digue'm, Sònia.
0: No, deia que també l'Atleti de Madrid ja també sap el seu camí, ho dic perquè veurem si ho fan amb Julián o no, però quin és el camí de Julián ara mateix?
5: Li ha tocat Bayern de Múnich a casa, Manchester United a casa, Fenerbahçe a casa i el Viking de Noruega a casa. Aquests quatre, el Metropolitano, Bayern de Múnich, Manchester United, Fenerbahçe i Viking, visitarà Anfield, visitarà el PSV Eindhoven, el Bodo Glimt i l'Stuttgart. Per tant, tampoc un camí gaire senzill per l'Atlètic de Madrid.
1: És més fàcil aquest camí que el del Barça.
4: Sí? Jo també ho crec, sí.
1: Jo crec que sí.
4: Però vaja, el Barça és més equip que l'Atlètic de Madrid.
1: Això
4: ho ha descomptat.
1: També, no? Això ho ha descomptat.
0: Vull dir, l'Atlètic de Madrid ha d'anar a Anfield, ha de rebre el Bayern i ha d'anar... No, ha de rebre el United, pensava que anava al Trafford. No, no. Rep el Bayern i el United com a forts, per dir-ho així, i ha d'anar a Anfield per jugar contra el Liverpool. Però bé, també té l'Stuttgart, per exemple, que els equips alemanys...
4: Sí, també no són fàcils.
0: No són fàcils i és fora, més.
5: Bueno, i el Bodo, que l'any passat va eliminar l'Inter.
6: Exacte, el Bodo Glimt veurem, perquè l'any passat...
4: Aquell camp és artificial, depèn de quina temporada vagis... has de jugar amb abric, vull dir que...
1: Estaran motivadíssims, segur, després de la temporada de l'any passat.
0: Bé, doncs tenim ja a poc a poc el camí fet. El que ja sabem segur és el camí del Barça i també el camí del Madrid no l'hem valorat gaire. Seria similar al del Barça, no? Podríem dir.
4: Per mi més senzillet.
0: Més senzillet. Que per tu, Ricard, el del Barça és el més complicat, dels tres forts, per dir-ho així, de la Lliga Espanyola, de Barça, Madrid i Atlético.
4: Sí, jo crec que sí. És que el Barça té desplaçaments, Lisboa i Istanbul... seran desplaçaments molt pesats, eh? O sigui, desplaçaments, vull dir, des del punt de vista futbolístic, més un, que és el d'Azerbaijan, i l'altre, quin és? L'altre, el quart desplaçament?
0: Del Madrid a Atenes. Atenes,
4: no,
0: Londres...
4: No, del Barça.
0: Del Barça, perdona.
4: No, Lisboa,
0: del Barça és Sporting de Portugal, Galatasaray, Sabà d'Azerbaijan i París...
3: PSG.
0: Sí.
4: Exacte, clar, són quatre partits com a visitant que no tens cap regalet, eh? Vull dir, són camps difícils, els quatre. I a casa tens dos anglesos. Estem parlant dels equips probablement més competitius. No, jo crec que... jo diria que de les tres temporades que hi ha Lliga és la més dura pel Barça, la ruta més dura.
0: També us dic que els partits a casa són molt atractius. Si vols el Feyenoord, mira, però com que del Bombo 4 a casa has tingut el Como, que és atractiu pel fet que sigui italià i de Cesc Fàbregas, doncs crec que has millorat respecte a l'any passat. Que hi havia algun equip d'aquests...
4: Com atractiu, sí.
0: Com allò que m'agrada a mi, Ricard, d'etiqueta de partit. Allò
4: sí, Feyenoord és un històric, és un clàssic, però sí. No viu el seu millor moment, però és un equip que té nom.
6: I les sortides també estic d'acord amb el Ricard, que fan... Això que fan por del PSG, sobretot, però compta amb l'Sporting de Lisboa, que pels aficionats allà podrem conèixer més a Luis Suárez, que és un jugador que ha sonat bastant aquest estiu, com a futur i
1: plan. L'Autet fa estona que parla de l'Sporting de Lisboa. Et fa molta por, respecte a aquesta sortida, eh?
3: Bueno, és un dels grans equips de la temporada passada, eh?
6: Juntament amb el PSG és la sortida més complicada que té el Barça, sens dubte, d'aquest sorteig.
1: És que, de fet, si us repasses una mica, l'únic partit que no pots anar relaxat a cap partit de la Champions, és evident, però l'únic que estàs una mica més tranquil és amb el Saba. Els altres... jo crec que tots són potents, o sigui, tots tenen alguna cosa per la que preocupar-te.
6: Jo crec que el Saba i Galatasaray...
1: Ostres, però és incòmode. És el que comentàvem abans amb el Ricard,
6: però...
1: que és molt incòmode, eh?
6: Sí, però
1: el
6: jo...
1: El camp allà...
6: Jo el veig el més complicat, el Saba. El més fàcil, diguéssim, el Saba, en aquesta situació de tot el sorteig, per mi.
1: També us dic que si fa un quart d'hora dèiem que el Barça en tenia només un equip per sobre, o dos, o no? Tots hem dit que era bastant entre els favorits. No, vull dir, ara tampoc hauria de fer tant de respecte a la resta de equips.
6: És que la pregunta aquesta, això, Sònia, és que la pregunta aquesta d'avui no
1: va bé, no.
6: No va bé aquesta pregunta d'avui.
0: No us agrada, eh? No, però això, la pregunta, vaja.
7: Jo que tingui respecte cap a aquests equips no significa que pensi que el Barça és o sigui, que patirà. És a dir, jo crec que el Barça és superior i molt a tots els equips exceptuant el Paris Saint-Germain. Però jo, en el moment que ja ho veig damunt la taula, ja començo a preocupar-me una mica més, sóc així.
0: Sí, és veritat que jo deia, en aquest sorteig normalment et toquen dos de forts, tres o quatre de zona mitja de taula europea i un parell, tres d'exòtics. I al final d'exòtic en tens un.
6: Exacte. Sí,
0: perquè és el que deia el Ricard també, el Como, que seria el rival més dèbil en teoria. Evidentment, jo crec que a casa el Barça l'ha de poder guanyar, eh? Però t'eleva una mica el nivell del grup. Del grup o
1: home,
0: del camí,
1: digue'l com vulguis. Home, tindrà ganes de fer un bon paper
0: clar,
1: aquí al Camp Nou.
0: I et coneix molt bé.
7: Ah, clar, que té un jugador que per mi, Nico Paz, és un tio que pot marcar els propers anys del futbol, eh? O sigui, em sembla d'un nivell altíssim.
6: Que no entenc com el Madrid no ha recuperat, però bé.
7: Jo tampoc ho entenc.
0: Madrid el podia recuperar fàcil, havia de pagar, no? Per
6: no,
0: això?
6: Havia de pagar, crec. Una quantitat força alta, crec. Eh?
3: Però ni han donat molts diners, no, em sembla?
5: Sí, de fet, crec que el va recuperar i el Como el va recomprar.
6: Pot ser.
5: Sí, si no m'equivoco, el Como ha pagat bastants diners per Nico Paz.
6: Per tenir-lo ja en propietat, eh? Per tenir-lo ja en propietat.
3: Sí, jo ara diré potser una animalada. A mi em sona que Nico Paz de Madrid l'ha venut com per 60 milions, una quantitat així, pot ser.
6: És que tenia una part del percentatge, tenia una part, i crec que ara ja...
7: Com a futura compra, jo crec que se'l reserva, no? Drets a una futura venda, perdó.
5: Sí, sí, mira, el Real Madrid va executar una clàusula de 9 milions per recomprar-lo, i llavors el va vendre per 60 milions al Como. A principis de...
3: És difícil dir que no, una oferta de 60 milions per Nico Paz.
7: Sí, això és veritat. Però és
3: El Como, que ja el coneixem, perquè va ser el rival del Barça, el Gamper, de l'any passat.
4: Sí. Sense Sergi Roberto.
3: Aquest cop sense Sergi Roberto, sí.
0: Ha canviat aquest any, més enllà d'aquesta baixa de Sergi Roberto? No sé si algú... El Gerard el tenia bastant vist, el Como, no sé si...
4: Ha fet fitxatge, però més o menys la base és la mateixa.
6: Sí, però tenen expectatives i pressupost per fitxar jugadors importants, amb aquest tram que queda.
4: Aquests dies encara.
6: En aquests dies encara, crec, sí. Però bueno, tenen pressupost, eh? És un equip que vol lluitar per fer-ho bé a la Champions, perquè és un fet històric el Como estigui a la Champions, des de mai, i per tant tenen pressupost per fer-ho.
0: El Como hauria de saber que Julián està al mercat i el pot comprar qualsevol, doncs, excepte el Barça, qualsevol.
6: Allà podrien.
0: Per tant, si volen picar la porta, el senyor Gilmarín està atent. Per cert, Gilmarín, que és el sorteig aquí a Mònaco, Fitó.
5: Sí. Sí, sí, i també Enrique Cerezo, i de fet, ara hem vist una imatge a xarxes, que li preguntarem a Rafa Juste quan circuli per la zona mixta, que hi ha hagut una conversa entre Rafa Juste i Enrique Cerezo, per tant, veurem si ens explica el vicepresident del Barça, doncs, què s'han dit.
0: La imatge que has vist era conversa amigable o hi havia guants de boxa?
5: No, era amigable. Era amigable.
7: Estic pràcticament convençuda, sí. I també això ho deia Víctor Navarro a les xarxes, que em fa bastanta gràcia, que no hauran parlat de Julián Álvarez, d'aquests dos. Rafa Juste i...
0: Hauran mantingut les formes i què, com et va?
7: Els restaurants que hi ha per allà... Mm. Són capaços de no parlar de Julián Álvarez.
0: És possible, perquè el senyor Enrique Cerezo...
7: Potser encara no recorda el cognom de...
0: No, però és que...
5: Durant el sorteig...
0: Vull buscar la manera suau de dir-ho, però no gestionarà la... No és qui decidirà si Julián va a aquest equip o a aquest altre.
1: Ja, però amb els comunicats que han fet i tot, no dir res, no fer com si no ha passat res, em semblaria ja tan hipòcrita.
0: Això és el món del futbol, Laia. Aquí sí, tothom guarda les formes.
1: És molt difícil, t'acaben de fer un comunicat i tu, no?
0: Mira, als Estats Units vaig veure grans abraçades del president del Barça amb presidents d'altres estaments amb qui havia estat enfrontat en d'altres situacions. És a dir, que sí. Fitó, et sembla que fem una... Aquí no sé si ha de passar cap gran cosa més. Encara s'estan sortejant.
5: No, ara segueixen sortint.
0: Clar, la resta,
5: sí, segueixen
0: encara hi ha el Betis i el Villarreal de la Lliga Espanyola, que no sé si ho tenen ja sortejat els seus camins, però
5: mira,
0: amb tots els respectes
5: sí
0: ens interessen
5: ha sortit fa una estona
0: una mica menys.
5: I,
0: Va, digues.
5: No, anava a dir que el Betis ha sortit fa una estona i que ara està sortint els rivals del United. El Betis, per exemple, jugarà contra l'Arsenal, el Bayern de Munic, el Porto, el Dortmund, el Feyenoord, el Lilla, el Como i l'Slovan de Bratislava.
0: Mira, el Como de Fàbregas, que
5: sí.
0: Passarà per la Lliga Espanyola un parell de cops. Fem
5: però
0: una petita...
5: queda teca encara.
0: Perfecte, fem una petita pausa i ja encarem la recta final d'aquest especial sorteig a partir de les 7. Encara hem de trucar al Jordi Costa a veure què li ha semblat al grup, que ja sabeu que a més no és gran partidari d'aquest format i tindrà amb les seves queixes. Però
6: si no es queixa mai, el Costa.
0: Mai. No marxeu encara, tot i que de seguida us allibero, Bernat i Ricard, perquè pugueu pujar a la graderia i a la Laia també perquè pugui anar a la Rodalia, que avui és un dia important també al Camp Nou, a partir de les 9 aquest partit. Des de les 8 a la TDT. Fem una pausa i ja encarem la recta final.
8: Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
9: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
10: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
11: Però si aquesta hora la platja està buida.
10: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
11: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
10: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Val més que en busquem un altre.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: La dona que va revolucionar el món del xampany.
15: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
16: No expliquis mai a ningú els teus plans.
17: Basada en fets reals.
18: Et diré la collita del cometa del 1811.
19: S'ha perdut tota la collita?
18: Sí.
17: La vídua de Clicó. És la gran pel·lícula, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: Torna al Catalunya Nit.
21: Tornem, però amb un horari nou.
20: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
22: Catalunya Nit.
23: Un informatiu en profunditat.
20: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
22: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Amb horari nou.
23: De 9 del vespre a 11 de la nit.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
24: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
25: Un món on tothom està de vacances.
26: En creure un món.
25: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
24: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
22: L'altre barri, amb Blai Mercè.
24: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
28: Som 3Cat.
29: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Tot Costa.
0: Sis minuts i seran les 7 de la tarda. Recordem que ja sabem quins són els rivals del Barça en aquesta fase Lliga de la Champions. Fitó, aquí a Mònaco, ho has viscut en directe, recorda'ns els.
5: Doncs sí, ho hem viscut aquí en directe i el Barça jugarà contra el Manchester City a casa, contra el Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps, rebrà l'Aston Villa d'Unai Emery al Camp Nou, visitarà l'Sporting de Portugal, tornarà Giovan Broncos al Camp Nou perquè jugarà el Barça contra el Feyenoord, visitarà el camp del Galatasaray i del Pot 4. Li ha tocat al Barça el Como de Cesc Fàbregas i el Sabah de l'Azerbaiyán.
0: No m'ha passat desapercebut que s'han complert dos dels tres desitjos de Bernat Soler. Volia l'Aston Villa, volia el Como...
3: No, però
0: l'Aston
3: Villa
0: volia l'Aston Villa ja.
3: Vila Park, sí.
0: Bé,
3: sí,
0: doncs
3: sí.
0: Un desig i mig. Tens l'Aston Villa, però tens el Camp Nou. El Como sí que s'ha complert i després volies el Bodo i el senyor del sorteig ha dit mira, no t'envio al nord de Noruega, però t'enviaré a Azerbaiyán.
3: També a Àsia.
0: A l'altra punta, a Àsia, perquè no et queixis d'un desplaçament llarguet que tindrà el Barça en aquesta fase Lliga. Últimes reflexions. Passarà entre els 8 primers el Barça amb aquest camí que té?
7: Jo crec que sí. Hem estat positius abans, ara ho hem de continuar sent.
6: Jo crec que també. Jo crec que també. Soc positiu amb Sí, assegurar els partits de casa i rascant a fora pots arribar a fer els punts suficients, no? Calculàvem abans amb el Bernat, 15 o 16, no, crec?
0: Sí. Serien els 12 de casa, 3, no, 12 de casa, sí. I
6: home, el
0: Xaval, pots guanyar i Galatasaray.
6: Jo sóc optimista.
0: D'acord. I pel que fa aquí a l'auditori, el Ricard que creu que el camí del Barça és potser
1: també,
0: dels més complicats, o dir-hi, creus
1: perquè,
0: que...
1: perquè l'any passat vam punxar bastant i vam entrar entre els 8 primers.
0: Sí, és veritat.
1: Tens bastant marge.
0: Bernat, Laia?
2: Jo, la veritat, és que ara mateix no sé, però diré que sí per desig, clar. I per ser optimista, però clar, no ho sé, l'inici de temporada de tots els equips i del Barça, clar. No saps com clar. Et trobaràs.
0: Però... Insistim, sabem els 8 rivals, però és que clar, tampoc no sabem com quedaran ordenats i podria ser que...
6: La data dels...
0: Clar,
6: dels
0: hi ha algun
6: dels
0: factor del calendari que és important, crec que hi ha un dels partits que és abans d'un clàssic, un dels de les jornades de Champions... I després aquest desplaçament a Azerbaijan et pot perjudicar a la Lliga segons com, i aquí Flick haurà de gestionar, òbviament, en funció del que hagi de passar.
3: I després hi ha aquell altre sorteig que es fa, no sé si és el gener o febrer, que fan els encreuaments, que allò, la part fàcil, la part difícil, que dèiem l'any passat...
0: Ah, sí, ah. Clar. Sí.
3: El del quadre.
0: De moment el Barça, en les dues primeres edicions, ha aconseguit evitar aquesta repesca. Tant de bo sigui així.
6: Aquella setmana és important evitar-te-la, a nivell de calendari, de cames, de tot això.
5: El Barça va ser la temporada 24-25, va quedar segon d'aquesta fase Lliga amb 19 punts, i l'any passat, que ho comentàveu, que el Ricard deia que va costar una mica més, va ser cinquè, va acabar cinquè amb 16 punts.
0: També és important quedar primer o segon, que és el que es va aconseguir la primera temporada, però també és difícil, amb el grup que té el Barça. Ha d'anar la cosa molt bé per aconseguir ser primers en aquesta fase. Dèiem, la primera jornada del 8 al 10 de setembre, la segona 13-14 d'octubre, és a dir, passa un mes entre la primera i la segona jornada. La setmana següent hi ha la tercera jornada, 20-21 d'octubre, la quarta jornada 3-4 de novembre, la sisena jornada 8 i 9 de desembre... I ja el 2027, la setena i la vuitena són el 19 i 20 de gener, tercera setmana de gener, i la última 26 i 27 de gener. Així queda configurada aquestes primeres 8 jornades de la fase Lliga, amb aquest calendari que ara, allargant les dues jornades, fa que juguis fins a finals de gener, i si passes directament a vuitens, no tens la segona eliminatòria fins al març. I per tant, allà hi ha un descans important. Si us sembla, l'equip auditori del Camp Nou, que us heu de desplaçar fins la tribuna de premsa de l'estadi, Bernat, Ricard, Laia, us deixo marxar i ens retrobem en uns minuts per parlar del Barça Atlètic Club. Us va bé?
3: Ens va bé.
7: Perfecte.
0: Fins ara.
7: Sí, sí.
0: Laia, en el teu cas, t'espero per la Rodalia. Molt important avui repassar com està l'ambient al Camp Nou. És l'última setmana d'agost, potser encara amb molts turistes, però avui recordem l'exaltació d'estelades que va demanar ahir el president Laporta.
7: Cap allà que hi vaig.
0: Fins aquí l'especial sorteig. De seguida en parlem encara amb un últim anàlisi. Hem de saludar el Jordi Costa, a veure què li ha semblat aquest camí del Barça. Parlarem d'aquest Barça Atlètic en un dia de reivindicació de l'estelada al Camp Nou. I compte que creix la pressió a Madrid. Julián no s'ha entrenat per segon dia consecutiu. Rivals del Barça en aquesta Champions: City, Aston Villa, Feyenoord, Como, PSG, Sporting, Galatasaray i Sabà.
29: Tot costa.
0: El Barça ja coneix els seus rivals a la Champions. Un estadi ple d'estelades i sense homenatge als campions del món. Viurà avui un partit contra l'Atlètic Club a partir de les 9. Livakovic ja és oficialment nou jugador del club blaugrana. I Julián no serà. Avui tampoc no s'ha entrenat i l'Atlètic de Madrid li ha fet un cop de porta al Barça. Obrim la segona hora.
29: Tot costa. Amb Sònia Gelmà.

0: Són les 7 del dijous 27 d'agost, el dia del sorteig de la fase lligada Champions, el dia en què hem arrencat a les 6. Heu pogut sentir aquí a l'antena de Catalunya Ràdio quins seran els 8 rivals del Barça en aquesta Champions. En aquests primers mesos, Francesc Ripoll, hola de nou.
1: Hola, què tal?
0: Què ens expliques?
1: Mira, que acabem de conèixer aquests rivals del Barça. Pels despistats, els més destacats són el Manchester City al Camp Nou, a fora el Paris Saint-Germain. Tocarà visitar el Sabah de l'Azerbaidjan i el Comodo Cesc Fàbregas també visitarà el Camp Nou.
0: De seguida, tot plegat amb el Fito.
1: Sí, més coses. Avui l'equip de Hansi Flick juga un partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre, corresponent a la primera jornada. Serà el primer partit oficial al Camp Nou de la temporada. Rodri debutarà, això va confirmar Flick. Hi haurà reivindicació a l'estada de les graderies de l'estadi després dels fets de diumenge al Camp de l'Elx i el club portarà la cobertura jurídica del jove agredit per la policia. Ho farà l'advocat penalista Marc Molins. Per cert, també a primera, 8:45, un altre partit al Celta Osasuna.
0: I el Barça té nou porter.
1: Sí, és Livakovic. El club l'haurà anunciat avui. El croat ha signat per les 4 pròximes temporades fins al 2030. D'altra banda, Xavi Espar ja està inscrit com a jugador del primer equip.
0: I us ho dèiem ara, de seguida en parlarem. L'Atlètic de Madrid ha publicat un comunicat en què assegura que el Consell d'Administració, per unanimitat, dona suport a la decisió del club de no negociar un possible traspàs per Julián.
1: I afegeix que està obert a les negociacions pròpies del mercat, però sempre d'una forma ètica i de respecte entre els clubs. També conclou que ni ha existit ni existirà cap negociació amb el club blaugrana sobre el davanter argentí. Mentrestant, Julián avui tampoc s'ha entrenat amb l'equip matalasser per segon dia consecutiu. Segons fonts oficials del club, no ho ha fet per una indisposició.
0: Bon percal que té l'Atleti de Madrid amb Julián, però ara ja, després de la resposta oficial d'avui, ja no és problema del Barça.
1: Més coses pel que fa al mercat. Brian Zaragoza ja és nou jugador de l'Espanyol. El club n'ha anunciat aquesta mateixa tarda després de passar la revisió mèdica aquest matí. El club blanquiblau ha arribat a un acord amb el Bayern de Munic per la seva cessió per una temporada amb opció de compra. També ha hagut moviments a Girona, un fitxatge i tres sortides. A lateral dret, Javier Boñar, procedent de l'Atleti de Madrid, cobreix la baixa d'Arnau. Boñar, de 21 anys, signa per 4 temporades. D'altra banda, Sigankov marxa traspassat a l'Ajax, Minsu al Glasgow Rangers i el Girona també ha cedit Antal al filial de l'Atlètic de Madrid. Més coses, en plena poliesportiva en ciclisme, Tadej Pogacar ha guanyat la sisena etapa de la Vuelta, l'eslovè s'ha imposat a l'esprint Enric Mas, s'adjudica la seva tercera etapa en aquesta Vuelta, només se n'han disputat 6. Pogacar continua com a líder de la General a 3 minuts i 34 segons de Mas i amb 4 minuts i 21 sobre Roglic.
0: Després en parlarem d'aquesta etapa de la Vuelta amb l'Isaac Vilalta.
1: I Armand Duplantis, parlant d'esportistes que guanyen gairebé sempre, intentarà establir avui un nou rècord del món de salt en perxa. És a la penúltima prova a Zurich de la Diamond League. L'actual rècord el té el mateix Duplantis amb 6 metres i 30 centímetres. Això serà d'aquí a només uns minuts.
0: I com sempre teniu a les xarxes obertes per opinar el que vulgueu. Valoreu què us fa més respecte d'aquest sorteig de la fase Lliga. Si us ve de gust tornar a enfrontar-vos al PSG de Luis Enrique per tastar les opcions del Barça. Aquest cop serà el Parc dels Princes. Si us ve de gust rebre el City ara ja sense Guardiola. Bé, qualsevol de les vostres opinions, com sempre, les nostres xarxes socials. Tenim una hora per davant. Tot plegat d'aquí, d'ara i fins les 8 aquí al Tot Costa.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: I passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Seguim aquí amb la Gemma Mallorca i amb el Gerard Autet. Hola a tots dos.
3: Hola, què tal?
4: Bona tarda.
0: Hola de nou. Dèiem que prou satisfets pel camí del Barça en aquest sorteig.
3: Sí, si ho comparem amb, potser, amb l'Atlètic de Madrid i Real Madrid, ja ho hem dit, potser el Barça el té un pèl més complicat, però sí que el Barça jo crec que es quedarà i lluitarà per aquestes 8 primeres places.
4: Per mi un puntet més exigent també que el Madrid i que l'Atlètic de Madrid, que també l'hem valorat així més, de manera més ràpida. Les sortides, per sort, hi ha dos equips anglesos que les tens a casa, això és important. Sortides més complicades, la del PSG i a Lisboa, sense dubte.
2: Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
0: Sí, Tornem al Fòrum Grimaldi de Mònaco. Allà hi tenim el Joan Fitó. Fitó, això ja ha acabat?
5: No ha acabat. Encara estan amb el pot 4. Ara estan sortint els equips del pot 4. Ara han intercanviat papers. És David Villa qui treu les pilotes i Thierry Henry qui apreta el botó, qui prema el botó, però no, encara queden els equips del pot 4.
0: Recordem, pels oients que s'hagin incorporat ara al Tot Costa i no hagin estat seguint amb nosaltres el sorteig, quins són els rivals del Barça en aquesta fase Lliga de la Champions?
5: Mira, són Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como a casa, al Camp Nou, aquests quatre equips, i el Barça visitarà el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaijan.
0: Quatre partits a casa, com no pot ser d'altra manera, quatre a fora. L'ordre d'aquests partits, el calendari, el sabrem probablement dissabte, tot i que la UEFA es compromet sempre abans de dissabte. Potser una mica abans, però en principi serà dissabte quan sapiguem ja els horaris i l'ordre d'aquests partits. També tenim el calendari i el camí del Madrid.
5: Sí, el Real Madrid, que ha estat la primera bola en sortir, jugarà contra l'Inter de Milà, el PSV, el Leipzig i el LASK Linz d'Àustria al Bernabéu i visitarà l'Arsenal, la Roma, l'exequip de Josep Mourinho, el Shakhtar i l'AEK d'Atenes.
0: I finalment, tot i que veurem si amb Juliano sense, l'Atleti de Madrid també ha tingut un sorteig interessant.
5: Sí, perquè rebrà el Metropolitano, el Bayern de Munic, el Manchester United, el Fenerbahçe i el Viking de Noruega. En canvi, l'Atlètic de Madrid visitarà Anfield, el Liverpool, el PSV Eindhoven, el Bodø Glimt, també de Noruega, i l'Stuttgart d'Alemanya.
0: Aquests són els rivals del Barça i del Madrid, també de l'Atlètic de Madrid, en aquest camí de la Champions. I ja puc saludar el Jordi Costa, que ho ha vist dels del sofà de casa perquè està de vacances. Jordi, com estàs?
6: Hola, bé, bona tarda.
0: Dèiem, Barça, que tindrà els rivals que comentava ara el Fitó, amb 4 a casa, 4 a fora, City, Aston Villa, Feyenoord i Como a casa, el Como de Cesc Fàbregas, aquest nou City sense Guardiola, l'Aston Villa d'Unai Emery, el Feyenoord que ve amb De Gio Van Bronckhorst, un altre vell conegut de l'afició del Barça, i després a fora el gran coco, el PSG, a més de la pitjor manera possible, que és a casa del PSG, al Parc dels Prínceps, però també ha de visitar Portugal a l'Sporting de Portugal, ha de visitar Turquia al Galatasaray i Azerbaijan al Sabah. Què et sembla el camí del Barça?
6: Bé, jo diria que més interessant, no sé si més difícil, però sí més interessant que altres vegades. D'entrada, els abonets al Camp Nou, jo crec que en general veuran els, evidentment, tret del PSG que toca fora, però a Manchester City, Villa, el Como, que jo crec que és un equip interessant, i el Feyenoord, vaja, és un cartell que no és fàcil d'igualar tal com són les Champions últimament. I els equips, París Saint-Germain al marge, en teoria més assequibles, doncs t'han tocat a fora. Des d'aquest punt de vista, conjugues una bona notícia pels teus abonats i competitivament els partits més fotuts, insisteixo, a part dalt del PSG, doncs són a casa. Jo crec que és un bon sorteig, perquè ja saps que jo estic bastant en contra d'aquest format que allarga encara més l'agonia de la primera fase, però trobo que és un grup prou interessant.
0: Te la fa més emocionant i, a més, tens l'oportunitat de veure rivals més atractius, perquè aquests quatre partits a casa, en aquells però, grups de quatre, no els tenies.
6: El que vull dir és que altres vegades el Sabah, doncs, aquest cop t'ha tocat una castanya i altres vegades te'n toquen tres o quatre. I,
0: sí,
6: la veritat,
0: veritat,
6: des d'aquest punt de vista, crec que és un sorteig que, evidentment, el Barça ha de poder superar, i que a la vegada farà que estiguem entretinguts, perquè el rival que no té present té història i bé, sí. Jo crec que és un bon sorteig per estar contents i, a més, per posar a prova les capacitats del Barça de Flick, perquè és veritat que ens hem atipat de parlar de les opcions de Champions del Barça i que fa dues temporades ho va fer molt bé. La temporada passada el Barça no va guanyar ningú a Europa, perquè els dos partits fotuts, el Chelsea i el PSG, els va palmar, és a dir que bé, és una prova per anar veient de quin peu calça aquest equip.
0: Clar, moralment, especialment moralment pel grup, seria important fer un bon paper davant el PSG, que és el vigent campió les últimes edicions de la Champions, i que l'any passat no li vas poder plantar cara.
6: Sí, sí. Per això et deia que l'any passat el Barça, clar, a la fase de grups va perdre els dos partits contra els del Pot 1, per dir-ho així, i després es va trobar amb el Newcastle a vuitens, que és un rival de gamma mitjana. Vull dir que és veritat que falta donar un cop de puny al damunt de la taula, així com fa dues temporades et vas carregar el Bayern, per exemple, i vas arribar molt lluny. Bé, jo crec que és un grup per... Bé, no sé què passarà a París, però em sembla un partit interessantíssim contra el que per mi continua sent el gran favorit a guanyar la competició, lògicament perquè l'ha guanyat les dues últimes temporades.
0: Ens deia el Ricard que comparant els camins de Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, a ell li semblava que potser el del Barça era una mica més complicat, potser sí. Per fet de rebre'l com a casa, eh?
6: Sí,
0: és el que fa la diferència.
6: Sí, això també passava en l'anterior format, que el que complicava o no el grup era si el del Bombo 4 era més o menys... Tenia més o menys cara i ulls, clar, que et toqui el Como. A veure, el Como en teoria, i més al Camp Nou, és un equip que el Barça ha de poder guanyar perquè és un equip que és un nou vingut a Europa, vaja, és un debutant a Europa, com qui diu, però s'ha d'anar en compte perquè un equip que ha fet Champions a la Lliga Italiana, que últimament està pujant en competitivitat, doncs l'has de tenir en compte, sí.
0: Bé, doncs el Costa que el tenim satisfet, increïble, però el tenim satisfet amb el sorteig. Exacte, ja tornes dilluns, eh? No...
6: Sí, senyora, dilluns ja estaré per aquí
0: donant puntualment.
4: Costa, aquest no és el teu tarannà, eh? Molta vacança, probablement.
6: Sí, però que no t'agrada el grup, el Ted?
4: Sí. Però estic d'acord, és divertit, és més, per mi és un el més exigent dels tres, però sí m'agrada, hi ha aspectes motivants, el com m'agrada que vingui a casa, m'intriga saber la data del PSG fora. És la que vull saber.
0: Però a tu, al Barça li interessaria probablement allargar-ho, no? Exacte, que no sigui tan d'hora.
4: Mira, te la dic la que vull jo, el 8-9 de desembre.
6: L'any passat crec que el PSG pot ser que fos la segona jornada.
0: Sí, ho comentava abans.
6: El primer a casa.
0: Sí, ho comentava abans.
6: Però també et dic que ells també, com més avança la competició, també més forts estan, perquè el PSG... És veritat que el PSG, quan posa velocitat de creuer, és quan comença la fase de cau, però estic d'acord que el Barça, és que ja ho va dir Flick, que fins després de l'aturada no veurem un Barça quadrat, per tant, home, millor començar amb bales de fogueig.
0: L'Autet el demanaria per la sisena jornada, el PSG, 8-9 de desembre.
4: Sí, també. T'encaixa, Gemma?
3: Sí, vale. Sí.
0: Si s'encaixa vosaltres dos, ja ara parlem amb Fitó. Exacte. I Fitó us ho arregla, això.
6: Doncs ja està, ja ho tenim.
0: Que el deixem allà a Mònaco gestionant el calendari fins dissabte. Costa, doncs ens veiem aquí dilluns, que ara hem de parlar de l'Atleti de Madrid i no vull interrompre aquest bon humor que tens avui amb el comunicat de l'Atleti de Madrid.
6: Ah, ui, però és que me'n vaig anar de vacances, com qui diu, amb aquella ronda de tuits ridículs No em posaré de mal humor ara.
0: Bé, en tot cas, no et preocupa, eh? El Barça sense davanter centre, li mantens les opcions en aquesta Champions, eh?
6: Home, jo preferiria tenir-lo, però jo vam comentar l'altre dia a la TET que per fitxar un davanter centre, per fitxar-lo, jo no en soc partidari. Si la decisió tècnica és o Julián o res, em sembla bé.
0: D'acord. A la pregunta que fem avui als oients de si veien algun rival superior al Barça en aquesta Champions, i ho faríem només al PSG, al PSG hi ha alguns més, o bé cap, tu què votaries?
6: Jo diria que el PSG segur, i potser el Bayern una mica. És que tinc la sensació que ha canviat poc l'escenari respecte a la temporada passada.
0: Doncs... crec que aleshores estàs en la línia Torquemada i Bernat Soler. Perfecte. Cuida't, Costa.
6: Gràcies, ens veiem dilluns. Fins dilluns.

0: Aquests aplaudiments diria que són els del final del sorteig de la Champions. Fito, ara ja sí, s'ha acabat, eh?
1: Sí, ara s'ha acabat, ha sortit l'última bola, han apretat, han pres per última vegada el botó corresponent i ara doncs, ja estem en aquesta zona mixta esperant doncs, que comencin a desfilar protagonistes, esperem per aquí Rafa Juste i intentarem també doncs, caçar Enrique Cerezo per veure si podem tenir alguna valoració del comunicat que han fet sobre Julián Álvarez i d'aquesta xerrada que han captat les imatges amb drets, a les teles amb drets, entre Juste i Enrique Cerezo. Sí,
0: sobretot ens interessa la conversa.
2: Sí, jo havia dit a l'inici que semblava que no parlarien de res, però he vist les imatges ara i veig a Juste, que és el que està de cara, una mica seriós. I va dient que no...
3: Sí, jo també l'has estat veient a xarxes.
0: A tu no t'ha semblat tan amigable com a Fito, eh?
2: Com em pensava. Jo pensava que era molt més amigable
0: del que ha estat. Doncs a veure què en treu el Fito des de Mònaco. Tornem amb tu més tard. Fito, ens avises?
1: Fantàstic, us aviso.
0: I me'n vaig al Camp Nou, a la Rodalia, perquè allà hi tenim la Laia Tudel. Laia, hola de nou.
4: Hola de nou.
0: Després em expliques una mica l'ambient. Dues hores mal contades per aquest Barça Atlètic Club de Bilbao. Recordem amb l'exaltació de l'estelada que reclamava ahir Joan Laporta, però abans hem de parlar d'aquest comunicat de l'Atlètic de Madrid d'avui, que d'alguna manera tanca ja oficialment el colabrot Barça-Julián. No tanca el colabroc Julián, però sí el Barça-Julián.
4: Sí, com a mínim és el que han volgut deixar clar amb aquest nou comunicat, perquè ahir recordareu que després de les declaracions de Joan Laporta, que les sentíem i deia que estaven interessats en fitxar Julián, si l'Atlètic de Madrid volia, ens vam fer ressò d'informacions, tant del Marca com la SER, doncs que deien la reacció que tenia l'Atlètic de Madrid, de fons del Club Matalasser, però és que avui ja és un posicionament oficial. Han penjat al web de l'Atlètic de Madrid un comunicat del Consell d'Administració on diu que donen un suport unànim a la decisió de no negociar amb el Barça pel traspàs de Julián. I a més aquest comunicat afegeixen que són molt conscients el Consell d'Administració que el club sí que està obert a negociar un traspàs de Julián amb altres clubs sempre que es faci d'una forma ètica, professional i amb respecte entre els clubs. Que cosa que, diu el comunicat, com que el Barça no ho ha complert, doncs per això amb el Barça no es negociarà cap traspàs de Julián Álvarez.
0: Doncs déu-n'hi-do la postura de l'Atlètic de Madrid, que el vendrà qualsevol equip, menys el Barça. Deixa la porta oberta a negociacions, però no amb el Barça. Avui Julián...
4: I recordo que avui és el segon dia exacte que Julián no s'entrena, perquè ahir ja vam dir que per indisposició, segons deia el club, que no s'havia trobat bé i que havia trucat per dir que no havia passat mala nit. I avui és el segon dia que tampoc ha aparegut Julián a l'entrenament de l'Atlètic Club, ahir de l'Atlètic de Madrid.
0: Què us sembla la posició de l'Atlètic de Madrid respecte a aquesta negociació que es tanqui en banda d'aquesta manera?
2: A mi, ja des del dia 1, quan ja van començar amb les burres a través de les xarxes socials, ja vaig veure que estaven perdent l'oremus totalment. És a dir, el Barça sempre ha negociat com ho han fet amb altres jugadors. Ho ha explicat fins i tot el president del Barça, Joan Laporta. De fet, l'única cosa extraordinària són les declaracions d'ahir, poca cosa més. A mi que s'hagin agafat ara que no els hem respectat o que el Barça no els ha respectat, em sembla totalment una broma de mal gust. Ara crec que el problema el tenen ells, perquè Julián també ha demostrat, potser ara ja busca altres alternatives, perquè sembla que quedar-se a l'Atlètic de Madrid no ho voldrà, jo tampoc ho voldria. Però ja va dir en el seu moment que no marxava l'Arsenal, per exemple, que era un club que havia entrat a negociar amb l'Atlètic de Madrid. Per tant, el problema el tenen ells. I Julián, un dia d'indisposició encara potser cola, però ja el segon...
0: És
2: ja
0: evident que no es troba a l'estat anímic de Julián després del que va viure al Metropolitano. I el que porta vivint tot l'estiu, puc entendre que no estigui per entrenar-se.
2: Totalment.
3: Sí, per mi és una postura molt extrema de l'Atlètic de Madrid. Ja des del principi, des dels famosos tuits, que ara comentava la Gemma també... És una situació bastant complicada de desfer, sobretot si t'acabes quedant el jugador allà per treure-li el rendiment, per tornar-lo a reenganxar amb la idea, situacions d'alguna... doncs algun... dins del vestidor que es poden haver trencat també, quan Simeone parla sempre d'unió, unió, unió, ostres, ara mateix allò no crec que sigui massa una unió. A part, juguen fort també en l'aspecte negociador, perquè pel que tinc entès, doncs, tampoc van sobrats de diners i volen fer algunes operacions i no poden fer, i si al final no l'acaben... Si el jugador no vol anar a l'Arsenal, no vol anar al Chelsea o a l'equip que sigui, al final s'hauran de quedar el jugador. i no poden ni fitxar Salinas, no sé si m'explico. O sigui, que al final la venda al Barça és una qüestió també d'ego, de dir no, és que allà no hi pot anar, només ens centrarem a que surti a l'Arsenal. D'això el comunicat d'avui, que no descarten la venda. El que sí descarten és una venda al Barça.
0: El que passa que és evident que no és una qüestió econòmica. L'Atlètic de Madrid ara, per orgull, pel que ells consideren dignitat i respecte, no li vendrà al Barça i s'arrisca efectivament a que el jugador no vulgui marxar a qualsevol altre club si no és el Barça i quedar-se l'ara.
3: També és, però també és una postura, Sònia, no? Però també és una postura, Sònia, perquè el futbol, i ara estem, perquè ho veiem tot des de la visió aquí, perquè el voldríem a Julián aquí, al Barça i tal, jo el primer, però jo crec que ells també deuen pensar, ara hi ha aquesta boira entorn a aquest jugador, els jugadors de futbol es reenganxen al final i evidentment ara se'l veu moix, trist, apagat, etc, etc. Però un jugador de futbol comença a fer dos gols un dia, tres gols l'altre, l'estadi l'està aplaudint. I això ha passat, eh? Ara ho veiem molt lluny després de la pitada l'altre
0: sí,
3: dia.
0: Sí, és veritat que els gols ho canvien tot.
3: Això ha passat.
0: A París, per exemple, en Mbappé van arribar a xiular molt i després...
3: Sònia, el futbol passa a París, a Barcelona, a Madrid...
0: A tot arreu, sí, sí.
2: Però el que sí que em dona la sensació, que és una mica irreparable, és el dany que ha patit el jugador, com a mínim amb la xiulada monumental al Metropolitano, que un jugador, evidentment, ho pot aguantar tot, però com, quan és forçat per al club a abandonar l'estadi abans i rep, aquesta xiulada,
3: sí, sí.
2: Jo crec que hi ha un dany irreparable per Julián Álvarez i segur que és el motiu pel qual no s'està entrenant aquests dies, perquè aquest jugador tenia una ansietat.
3: Però al final, Gemma, si s'acaba quedant aquesta situació, que és fotuda pel jugador, perquè em poso la pell del jugador ja sent molt fotuda, hi haurà d'haver un moment, potser passaran 2-3

0: que intenten marxar un estiu i que potser aquell estiu s'acaben quedant al seu club.
1: Sí, se la juguen amb això, amb que si passa aquesta situació puguis canviar-li l'actitud amb el jugador. Però no deixen de jugar-se perquè són jugadors que cobren uns salaris alts, són normalment els jugadors estrella de l'equip i són negociacions que te la jugues una mica. És que aquí hi ha una vessant també ètica, que aquí tots, ostres, hem firmat contractes i els contractes hi ha uns drets i uns deures. I evidentment, pot ser que li passi això a Julián i que l'Atlètic de Madrid es posi en la seva postura, per mi, super extremista, i que evidentment pot ser que no li acabi de sortir del tot bé, però és un fet que et pots agafar, el jugador es pot agafar el contracte, igual que ara, per exemple, si... És que no sé si l'exemple tocarà, però vull dir, si Marc Casado no té l'oferta que creu que ha de tenir, doncs ell té un contracte i es pot quedar aquí i defensar el teu contracte. Uh-huh. M'explico? Vull dir, i per molt que esportivament no vulgui, però hi ha uns contractes firmats, però sí, estic d'acord que abans probablement s'intentava, no?, que posar-hi, o sigui, greixar-ho millor i poder que el jugador sortís, no? Ara potser probablement menys, aquesta frase tan típica del
0: ja
1: jugador...
0: No, per mi
1: potser,
0: ja no està
1: potser
0: així.
1: Potser ja no tant. Segueixo pensant que la majoria de vegades sí, però potser ja no tant.
0: En fi, de moment el que sabem segur és que Julián... vaja, segur en el món del futbol, però hauríem de canviar les coses, fer un gir de guió que jo no m'entra dintre de la lògica perquè Julián acabés al Barça, Julián aquesta temporada, com a mínim, aquest estiu com a mínim, sembla que no vindrà i ja s'ho farà l'Atlètic de Madrid amb Julián, si l'acaba venent o no en un altre club, si el jugador que... els últims dies tenia intenció d'anar al Barça o quedar-se a l'Atlètic de Madrid, si finalment accepta poder marxar potser a Londres. El que també sabíem fins avui, i veurem si les pròximes hores canvia, però era una decisió prou ferma del Barça en una reunió que van tenir Laporta, Deco i el mateix Flick, es va assumir que si Julián finalment no venia, que semblava i sembla que serà així, no switcharia en alternativa. Que el Barça es quedi sense davanter centre, creieu que serà un gran problema durant la temporada?
2: És que jo crec que el Barça en aquest cas és intel·ligent, perquè baixar de l'esglaó de Harry Kane, Haaland, Julián, i podríem incloure aquí a Lautaro, no? Això depenent de l'opinió de cadascú, baixar el nivell d'això, jo crec que amb la xifra que ronden ara mateix al mercat és fitxar per fitxar. És fitxar un jugador que no és millor que Lewandowski, no et millora el que tens. Per tant, si no et millora el que tens, has de ser ferm en confiar en la plantilla. Crec que han arribat jugadors molt potents. Crec que Rafinha va demostrar en el partit de l'Elx que pot ser un nou de garanties, que és molt bo. I després, un Anthony Gordon, que sí o sí serà titular. Com a mínim aquesta va ser la meva sensació. Per tant, sí. Si Anthony Gordon parteix com a extrem esquerre, Rafinha pot tenir el seu lloc com a nou o com a fals nou, i a partir d'aquí la mina a l'altre costat. I després també altres moviments, perquè Dani Olmo també pot actuar com a fals nou, un Lamine Yamal, que no l'hem vist per dins, també ho pot fer. Per tant, si Hansi Flick decideix que no cal anar al mercat perquè la plantilla li pot funcionar, paraula de Flick.
1: Home, jo, el nou, jo sí, jo ho he defensat tot l'estiu, el nou sí. El que passa que, si no el fitxes, i a mi, vaig també, quan el Barça juga amb un fals nou, per exemple, a nivell de context, a mi m'agrada com juga, m'agrada com s'associa, m'agrada com guanya superioritats, com es mou, a mi, per exemple, Rafinha, que es mogui tant, i és intel·ligent perquè no rep molt d'esquena, sinó que sempre fa la volta i pot atacar l'espai perquè té molta, molta mobilitat, a mi m'agrada com juga, però hem de parlar de xifres. I l'any passat se'n van anar tres tios que van fer 60 gols. I aquest any li hauríem de carregar aquesta quota golejadora a Rafinha, a Gordon, a Adeyemi, a Olmo i a Fermín. Si amb aquests cinc jugadors fan aquests 65 gols...
2: Lamine, no? També.
1: Perdó, i Lamine. I aquí tinc apuntat a Hamza també com a recurs, per si al final... És que, per si no veu nou, entenc que Hamza pot ser un recurs aprofitable. Per tant, són...
0: Et surten els números, aquests futbolistes?
1: Justet. Home, perquè Gordon ja diem, per començar, no ho sabem. Home. Si Rafinha se'n va a les xifres de fa dues temporades, s'arriba segur a la xifra.
0: Home, si Rafinha fa de nou, clar, tindrà més opcions, òbviament, d'arribar a aquestes xifres.
1: Sí, però va estar molt dolç de temporada fa dues temporades, a nivell d'assistències. Vull dir que carregues de responsabilitat a jugadors que no són golejadors a que en facin bastants. O sigui, aquests arribadors que diem d'Olmo o Fermín han de tenir, doncs, per sobre els 10 gols tots dos, doncs, bueno... però bé, jo segueixo pensant que el nou seria interessant. Ara, si ara frenes i potser el gener

0: tens alguna oportunitat de portar-lo, doncs potser també val la pena econòmicament mirant el tema.
1: Mira, Rafinha Davante Centre va fer una prova al camp de l'Elx.
0: A mi m'agrada, Rafinha Davante Centre.
1: Avui el podem veure per segon cop.
2: Tot costa.
1: Perquè d'aquí 1 hora i 32 minuts es juga aquest Barça Athletic Club al Camp Nou i ja a la tribuna de premsa crec tenir el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. Hola a tots dos de nou.
3: Què tal?
4: Bona tarda.
1: Ara parlàvem del davanter centre, començaré per aquí. Nova prova del Barça sense davanter centre. Per les característiques de l'Atlètic, Ricard, avui pot ser un bon dia per repetir amb Rafinha de nou?
3: Sí, jo crec que sí, que és un bon dia per veure si... Ves que Rafinha necessita quilòmetres de nou amb els contextos que es trobi. Vull dir, jo crec que ara és la primera opció, és el nou del Barça, fins que no hi hagi novetat. I cada dia que passa, malgrat tot el que parlàveu, fa la sensació que creix la gran opció que no hi hagi un altre nou. Per tant... Rafinha ha de jugar. Tot i això, l'Atlètic Club de Terzic en principi ha de ser un equip valent que s'exposi. No ho sé, perquè no el coneixem encara gaire. Vam veure el primer partit, es van quedar amb un jugador menys al minut 9 i, per tant, no és gaire extrapolable, però la sensació és que l'Atlètic Club no crec que hagi fitxat un entrenador que canviï d'allò que feia Valverde o que es desviï gaire del que Valverde proposava. Ja sabem que era un equip que pressionava dalt i entenc que Terzic ha arribat per allargar aquesta personalitat, però clar, és una mica incògnita. El que no tinc dubtes és que Rafinha, o sigui, és Rafinha de nou i després que vagin passant. Pot provar d'altres, ja el tindrà temps de provar-los, però jo crec que el que necessita és saber si Rafinha s'ho creu o no.
1: Doncs veurem. Ara parlaves d'aquest Atlètic que té un canvi d'home a la banqueta després de 4 temporades amb Ernesto Valverde, que ja estàvem i sabíem de memòria com jugava aquest Atlètic. Dius, és veritat que només tenim una prova oficial, aquest partit que més al minut 11 queda absolutament marcat per l'expulsió de Yuri, però aquesta aposta per l'escola alemanya de l'Atlètic Club per Edin Terzic, el tens controlat, t'agrada? Diuen que és alumne de Klopp, no?
3: És el que va portar el Dortmund a la final de la Champions contra el Madrid. Bé, sí, és un equip que... és un entrenador d'aquesta escola alemanya. Per tant, Terzic i Flick haurien d'estar a prop del que proposen. El Dortmund, aquell Dortmund era un equip vertical, era un equip que li agradava pressionar dalt. El futbol alemany ja fa temps que són rivals que són valents, que juguen cara a cara. Per no parlar del Bayern o parlar de l'Eintracht, que també va jugar contra el Barça fa unes temporades. Vull dir que no és un entrenador que sigui gaire... que treballi de manera gaire estratègica. És dels que li agrada marcar personalitat. El que passa és que, clar, acaba d'arribar, em sembla que té problemes de lesions l'Atlètic Club, ve d'un partit que han perdut a casa. Jo crec que encara no li haurà agafat la mida a la plantilla ni a l'equip i, per tant, tampoc no tenim gaire pistes com per saber com s'expressarà l'Atlètic Club, tot i que, insisteixo, que jo m'imagino un equip molt semblant a allò que feia amb Valverde.
1: Per cert, que ho hem comentat, l'expulsió de Yuri, que el CTA va considerar que no havia d'haver estat expulsat, en tot cas suposa un partit de sanció avui, no podrà jugar i això implica que Lamine Yamal no tindrà al davant el lateral esquerre titular. Avui ja hem de veure una versió millorada de Lamine, espereu.
3: Molt poquet a poquet, no? Fa 4 dies del partit d'Elx. Sí. Jo crec que els campions del món necessiten temps. La millor versió de Lamine Yamal la temporada passada va arribar a l'octubre, al novembre? O sigui, va començar la seva temporada ja. I jo m'espero una temporada similar. Ha tingut un campionat del món, un estiu per celebrar el campionat del món...
4: Molt pocs entrenaments, realment no ha fet pràcticament pretemporada.
3: I hem vist que ell inicia aquest ritme i després va creixent. La temporada és llarga. No espero una millora qualitativa, que seria una gran sorpresa i molt positiva, però crec que no li hem d'exigir a Lamine Yamal que des del mes d'agost al mes de juliol estigui al millor nivell possible.
4: Fixeu-vos que, per exemple, a Cubarsí, Fligla, entre cometes, protegida, en el sentit que és un altre futbolista que, com Lamine Yamal, va jugar pràcticament tot el Mundial i, doncs, pràcticament ni l'hem vist, no? I per exemple, et diria, per parlar-te d'un altre equip, Cucurella no està sent el lateral esquerre titular, tot i que acaba sortint. També un altre jugador amb molt pes al Mundial. Jo crec que tots aquests jugadors
1: Cubarsí,
4: que van acabar...
1: Per exemple,
4: sí, sí,
1: el Barça,
4: acabo de dir,
1: sí,
4: Cubarsí.
1: Sí, sí, deies. Sí, sí.
4: I Pedri... jo diria Pedri, que tampoc...
1: Va jugar no la segona part.
0: Pedri la segona part ja va començar a funcionar.
4: Sí, sí, és a dir, però que no estan sent titulars.
1: No,
4: en canvi, la mínima està sent titular. És a dir que,
5: i que va entrar per la lesió de Gavi, recordem, Pedri.
4: Estan en les condicions que estan els altres, si no pitjor fins i tot, perquè no sabem fins a quin punt ha pogut entrenar-se, està jugant i això fa que, evidentment, doncs quedin més a la vista les mancances normals i lògiques d'aquestes alçades de temporada d'un jugador que pràcticament ha tornat de vacances fa 15 dies.
0: I Lamine, si ho recordeu, la temporada passada, aquest inici, si no recordo malament, tenia les molèsties al pubis, no?, aquesta època.
4: Sí, sí,
0: brillava més com a passador, recordeu, amb aquelles passades a l'exterior, habilitant i donant avantatge als rivals, que com a golejador. I mica en mica, al cap de 2-3 minuts, va començar a funcionar com és ell, vaja.
1: Històricament, l'Atlètic Club de Bilbao, obro ara també el Gerard i a la Gemma, històricament, en els últims anys, no ha plantejat grans problemes al Barça al Camp Nou. Una altra cosa és Sant Mamés, eh? Però el Camp Nou, espereu una, no diré exhibició semblant a la del primer partit, però un bon Barça avui i un partit còmode?
5: Jo crec que sí, però per com ha arribat el Barça, com han començat el Barça la temporada. Veig els jugadors molt, molt endollats, els que han tingut, com dèiem, menys minuts al Mundial o que no han arribat tan lluny. Crec que també es volen guanyar el seu lloc, és el cas, per exemple, de Adeyemi, que ni tan sols va anar al Mundial, i també la gran adaptació que ha tingut, per exemple, Anthony Gordon, que no sé si partirà com a titular, però és un jugador que a mi, des del minut 1, ja m'ha enamorat. Per tant, no estic gaire preocupada per el partit d'avui.
0: Parlaves d'Adeyemi, Gemma, avui es retroba amb Tèrgic, el seu entrenador, al Dortmund.
1: És
0: per
1: veritat.
0: Tant, li va treure un grandíssim rendiment. A mi no fa especialment por, pels precedents també, però coincideixo molt amb el Ricard, que és una incògnita, perquè Terzic no el coneixem encara al 100%, sí que intuïm, evidentment, amb velocitat, amb Berenguer, amb bandes, amb 4-3-3 probablement, a veure els Williams, però si serà valent per anar a buscar el Barça a dalt bastant, diguéssim, des de l'inici, o serà més selectiu? Terzic hem d'anar coneixent, però bé, a mi el Barça m'ha donat bones sensacions, i esperem que avui també.
1: Veurem què és el que passa. De seguida tornarem a Mònaco, perquè Gil Marín té ganes de xerrar i ha parlat, i ara de seguida amb el Fitó el sentirem. Però abans, no li he preguntat al Bernat, com a cap d'estats d'ànims del Tot Costa, avui primer partit al Camp Nou de la temporada, primer partit oficial, ja hi va jugar el Gamper, però primer partit oficial. Estàs engrescat pel que veurem, Bernat, aquesta temporada?
4: Sí, sí, jo crec que... Jo estic engrescat, però jo crec que l'ambient general,
1: sí,
4: la gent, en nom de qui parlo, de qui m'atribuïu aquest paper de portaveu, també ho està, jo crec que sí, que portem... Són dos anys bons, dos anys que el Barça ha recuperat l'alegria, jo crec que la gent connecta molt amb aquest equip, la joventut dels futbolistes, la saviesa de Flick, bons partits, títols, emoció fins al final en algunes competicions, i tinc la sensació que sí, que la gent està força engrescada, i de fet està tan engrescada que fins i tot hem de frenar una miqueta els peus a la gent, perquè jo crec que s'està parlant, vull dir, tu parles amb el culer i et situa la Champions com gairebé l'únic objectiu de la temporada.
5: Això deu ser culpa de Rodri, que clar, només arriba ja a parlar de Champions.
4: Però perquè li vam preguntar,
1: culpa de Rodri.
4: La Champions també, i va dir, sí.
0: Sí.
1: El Barça va trepitjar una final de Champions per últim cop el 2016. I jo crec que això també pot ser el motiu
4: final,
1: pel qual...
4: El 15. Amb el la de
1: Berlín, Berlín 15. Sí, sí, sí. És a dir, que farà 12 anys que no trepitja una final, si no el trepitges la d'aquesta temporada. Per tant, jo crec que l'obsessió no és tant com veus l'equip, sinó que ja hi ha moltes ganes de com a mínim,
4: totalment,
1: ser en una final de Champions, després que passi el que sigui. Jo crec que aquesta pot ser.
0: No, després que passi el que sigui. No,
5: exacte, després guanyar la
1: desena. Sí, també és veritat, però és que ho voleu tot. Comencem per ser-hi i després si pot ser que que el Barça la guanyi, però sí que és veritat que hi ha aquest pensament, i això és un problema per la Lliga, perquè acaba menyspreant un punt la Lliga de no, el que volem és la Champions. I el Barça el que sí que ho està fent bé, com a mínim, en els dos últims anys, és a la Lliga. No, però també la volem, la Lliga, que és el dia a dia, com bé saps. Cada 15 dies al Camp Nou. Diu, sí, no gaire convençut. Perfecte.
4: Tria, Lliga o Champions?
1: Per aquesta temporada, Champions.
5: Clar, però jo per aquesta i per totes.
0: Clar, com tothom.
1: Si guanyessis... Si tinguessis panxa plena com el Madrid, potser algun any triaries la Lliga. Penseu que el Madrid ha guanyat Champions avorrint-se molt a la Lliga, també. Però sí, bé, sí. Teniu raó, és que no hi ha argumentació possible. Em sap greu. Bernat, Ricard, us deixem perquè us prepareu per la TDT. Jo de vosaltres em quedaria sentint perquè em sembla que Gilmarín ha estat interessant. Fins ara.
3: Sí? Ah, sí. Escoltem.
1: Fins ara.
3: Vinga, fins ara.
2: Tot costa.
1: Ara tornarem al Camp Nou, a la Rodalia, per saber quin ambient es respira en aquesta hora i mitja prèvia, sobretot per saber si la crida d'estelades ha funcionat. Però abans, com dèiem, hem de tornar a Mònaco, al Front Grimaldi. Joan Fitó, bona tarda de nou.
6: Bona tarda, Sònia.
1: Perquè, ho dèiem, Gilmarín, no sé si s'ha aturat amb vosaltres, però a Movistar...
6: No,
1: a Movistar sí que s'ha despatxat a gust.
6: Sí, de fet, explicaré la casuística, perquè ha passat primer Enrique Cerezo, ha parlat única i exclusivament del sorteig, d'aquest sorteig que s'ha fet aquí al Fòrum Grimaldi, i després ha comparegut a Movistar Gilmarín i ha parlat de Julián Álvarez, diu... el CEO de l'Atlètic de Madrid a Movistar, que algunes persones han intentat confondre a Julián.
7: Pues realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional.
1: L'han enganyat i l'han confós, dos trets cap al representant i cap al mateix Barça, jo diria, per part de Gilmarín, el CEO de l'Atlètic de Madrid.
6: Deies. Sí, hi ha un altre document, perquè ara estem aquí a la zona mixta esperant a veure si Gilmarín atén a la ràdio, això era a les teles, però ha dit el CEO de l'Atlètic de Madrid que en cas de que Julián doncs, no superi aquest mal estat, aquesta disposició de no voler entrenar a Cabiu, buscaran una sortida, però en cap cas al Barça.
7: Mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga prestando servicio al Atlético de Madrid. Para competir entre los grandes hace falta jugadores grandes, y Julián lo es. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
1: Mai, mai serà el Barça. Més contundent no pot ser Gilmarín, certament. Aquest nunca, nunca li ha sortit de l'ànima. Ha posat veu al comunicat previ del dia de l'Atlètic de Madrid, Gilmarín, però vaja, que queda molt clar la postura del club matalassé, que jo crec que ara mateix doncs, no té ganes de parlar ni amb el representant ni sobretot amb el Barça, com ja s'ha dit en els últims dies. Fitó, deixem aquí per si Rafael Juste, sobretot, té alguna resposta a aquestes contundents
6: afirmacions. Sí, estem esperant Rafael Juste.
1: Perfecte, fins ara.
6: Fins ara.
2: Tot costa.
1: Bé, deia jo, ha posat veu al comunicat, però vaja, poques vegades hi ha tanta contundència per part d'un dirigent en referència a que el meu jugador anirà a qualsevol lloc, però mai, mai al Barça.
5: A mi m'hagués agradat saber què hagués passat si el Real Madrid s'hagués postulat a fitxar Julián Álvarez i se'ls hagués posat entre cella i cella. Un equip que, a priori, té més rivalitat amb l'Atlètic de Madrid, si també hi hagués hagut aquesta contundència. Perquè jo això, és que no recordo res igual, com a mínim en els últims 10 anys de mercat. És a dir, però què és això?
0: O sigui, aviam, si hi havia alguna mínima esperança durant aquests dies...
5: No, ja està.
0: S'esvaeix completament, no? Ha sigut molt contundent, fins i tot ara, jo m'imagino, per exemple, que el Barça ara digués, sabent que l'Atlètic de Madrid necessita... els diners, o sigui, no ara mateix no van sobrats per fer segons quines operacions, imagina que el Barça ara posa 150 Doncs ni així, perquè unes declaracions tan gruixudes com les que acabem de sentir, més a més, repetint el nunca, el Barça, entenc que és un tema que està completament mort.
1: És que fa dies que no és una qüestió de diners. Fa dies que és cert que el Barça només va presentar una oferta, però jo crec que són els primers conscients que és que no cal anar a pujar l'oferta. El que primer cal és deixar que estiguin... que es desenfadin, per dir-ho així, i no, això no passarà, ha quedat molt clar. Bé, doncs...
5: que... A mi el que, perdona, Sònia, a mi el que em preocupa és que si realment Julián Álvarez no marxa ara en aquesta finestra i s'obre la finestra del mercat d'hivern, és que tampoc el deixaran marxar al Barça. És a dir, ho veig impossible que l'Atlètic de Madrid canviï la seva actitud respecte al Futbol Club Barcelona. Que mai se sap, amb el futbol, evidentment, i si necessiten diners, l'hauran de deixar marxar. I si Julián Álvarez vol marxar només al Barça, doncs alguna cosa haurà de passar.
1: No, el que passarà, si vol només marxar al Barça, el que passarà és que es quedarà a l'Atlètic de Madrid. Exacte. Vaja, jo veient aquestes declaracions i tot el que ha passat durant el dia d'avui, si ja ho teníem clar, ara ho tenim força més clar, és que són declaracions públiques. D'una declaració pública ja no et pots fer enrere. Una altra cosa és que estiguis filtrant als mitjans que estàs molt enfadat. Però quan
0: sí,
1: tu ja
0: fins
1: ho fas
0: tot els
1: públic...
0: Tuits, fins i tot els primers tuits de...
1: El community manager...
0: De vacilar una mica, doncs ja es veu que el terreny era complicat, doncs segueix.
1: Va, doncs tornem al Camp Nou. Laia, que per cert, el Fenerbahçe no està tan enfadat amb el Barça i ja s'ha fet oficial el fitxatge de l'Ivakovic.
8: Sí.
1: Que no ho hem comentat abans.
8: Va ser bastant més ràpid o fàcil, com a mínim, de negociar. Ja l'Ivakovic va arribar ahir, va passar revisió mèdica, avui ha firmat contracte per 4 anys. A partir d'aquí ja veurem si arriba i torna a marxar cedit o si es queda com a segon porter aquesta temporada. Tot dependrà una mica, ja sabeu, del fair play. Ara ja, tenint en compte que no ve Julián, que no les inscriurà ara, veurem si aquest mai condiciona aquella intenció que tenia el Barça de tornar-ho a intentar a l'hivern, ara ho deia la Gemma, perquè al final el fair play que estaven intentant generar ara, i que per això estava condicionat una mica a l'Ivakovic, anava pensant en la finestra d'hivern, ja del gener. Per tant, si tenen molt clar que tampoc, potser això fins i tot condicionaria
1: el que passa que sí que al gener potser s'han de plantejar, d'acord, doncs si no ve Julián, hem de buscar alguna cosa al mercat que ens faci de nou. És a dir, pots passar de l'estiu al gener, tens marge, perquè la temporada encara no és decisiva, però segons com vagi també la fórmula Rafinha, potser replantejar-te si alguna alternativa o algun jugador que no estigui a gust del seu club i aconsegueixis no molestar el club, puguis fitxar un altre davanter centre. En tot cas, ja serà més endavant i ja ens explicaràs què passa finalment amb l'Ivakovic, si l'inscriuen o no. I dèiem, Laia, que ets a la rodalia, copsant l'ambient avui del Camp Nou en aquest primer partit de la temporada oficial. Encara suposo que amb molt de turista, però hi ha ambient, es nota l'ambient previ una mica particular amb tot el que ha passat arran del cas d'Elx?
8: Mira, es nota perquè veu sobretot allò que ja va explicar ahir l'assemblea a l'ANC, que repartiria estelades, doncs és el que s'està veient ara, les reparteix estelades a cartolina, hi ha 10.000 en total, en repartirà als voltants del Camp Nou, i és les estelades que més s'estan veient ara entre doncs, socis i aficionats que s'acosten a aquests diferents punts on les reparteixen i les agafen. És cert que fins ara, sobretot, hi ha molta gent en general, però sobretot hi havia molts turistes, que són els que arriben abans al Camp Nou i arriben amb més temps, els socis i aficionats doncs sempre arriba més tard per no haver d'esperar-se tant. I llavors ara sí que comencem a veure més socis del Barça, més aficionats i alguns ja doncs els veus amb les estelades lligades al coll, però jo us diria que encara veig, així com veus moltíssimes samarretes del Barça, no veig encara moltíssimes estelades entre els aficionats que arriben aquí al Camp Nou. També és cert que potser no tothom les porta lligada al coll i la portes a la butxaca i després quan entres doncs un cop dins ja serà quan les veurem.
1: Doncs veurem avui aquesta imatge molt prou probablement al Camp Nou, ple d'estelades, reivindicant l'ús de l'estelada, que va ser el motiu inicial de l'agressió, si vols dir l'agressió policial al jove detingut a Elx, que ara no sé si ho has comentat, ja el Barça el defensarà jurídicament també, eh?
8: Sí, li va oferir des del primer moment al Barça, que es va posar en contacte primer el president del Barça, va trucar directament al jove aficionat, menor agredit pels agents de la Policia Nacional a ells, també amb la seva família, es va posar a disposició, va oferir també els serveis jurídics i finalment doncs, la família ha acceptat aquesta ajuda que ha ofert el Barça i per tant portarà tota la defensa jurídica del cas al Barça, n'assumirà doncs, tota aquesta defensa i en concret qui portarà l'advocat que dirigirà tota aquesta defensa és Marc Molins.
1: Molt bé, Laia, doncs deixem també ja preparar-te per la TDT. Gràcies.
8: Fins ara.
2: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
1: Encara el Francesc Ripoll ens ha resumit el Madrid-Real Societat d'ahir, la victòria del Madrid amb hat-trick d'Mbappé, però abans, Francesc, ja tenim l'11 del Barça per aquest vespre.
9: Sí, ha sortit tot just ara el Barça, que sortirà amb Joan García a la porteria, a la defensa. Eric, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart com a titular, al mig del camp Pedri, Bernal i també Fermín, a dalt Lamine Yamal i Gordon a les bandes i en principi Rafinha com a nou.
1: Doncs Gordon titular, sí. No ho va ser contra l'Elx, ho va ser a Adeyemi en aquest cas, que avui comença a la banqueta i destaca també la presència de la titularitat de Pau Cubarsí. T'agrada l'11, Gemma?
5: M'encanta. És el que possiblement hagués escollit jo després de veure el partit d'ell. Ja mal dubte de Pau Cubarsí, però l'hagués escollit.
1: Mm-hmm. Veig que a més se l'està mirant l'Autet, que a més l'hem de deixar marxar per la prèvia del gol a gol.
0: Sí.
1: Gerard, què et sembla? Què et crida l'atenció d'aquest 11?
0: No, m'agrada. Doncs em crida l'atenció Espart, que estrena dorsal, per cert, ja em fitxa el primer equip, amb el dorsal 12, aquest lateral esquerre, intuïm, perquè evidentment no. I a Gerard Martín ja el tenim com a central de ple dret. Però hi havia l'opció, evidentment, de Cancelo i de Balde, que ha entrat a la convocatòria final. Espart la tria va fer un bon partit. Per mi és el jugador de la pretemporada, Xavi Espart.
5: Sense cap mena de dubte.
0: Per tant, un jugador que interpreta com jugar per l'esquerra, com jugar de lateral dret, com jugar d'interior al costat del pivot. Per tant, un jugador que ho pot fer perfectament. Les dues bandes, m'agrada Gordon, que repeteixi titularitat una altra vegada.
1: No repeteix. Ah, Gordon va entrar des de la banqueta.
0: Gordon, sí. És veritat. I Rafinha de nou, doncs, i Lamine, doncs, progressivament que vagi entrant.
1: Els minuts de Gordon li van fer guanyar-se la titularitat per aquest segon partit i crida l'atenció també que Cubarsí sigui directament titular. Ahir, quan en parlàvem, em recordava el Fitó, que només havia jugat 19 minuts en aquesta pretemporada, però
0: sí.
1: Precisament Flick s'havia desfet en elogis a la sala de premsa cap a Cubarsí, el valora molt i ho demostra amb aquesta titularitat avui acompanyant Gerard Martín a l'eix de la defensa. Gerard, et deixem marxar, ja comentem el Madrid amb la Gemma.
0: Adéu, fins ara.
1: I ara sí, Francesc, explica'ns aquest Madrid 4, Real Societat 1.
9: On vam veure alguns, i vam sentir sobretot alguns xiulets al Bernabéu, que van arribar al descans amb empat a 1 al marcador. Els blancs s'havien avançat a un gol d'Mbappé i Sucic abans del descans. Va fer l'empat a 1 per la Reial Societat. Això va fer que el resultat i el joc dels blancs fessin enfadar el Bernabéu, que va xiular el seu equip en el dia que era el retorn de Mourinho a la banqueta del Bernabéu, com a tècnic del Madrid. A la represa, això sí, Mbappé va fer dos gols més. Vinícius en va fer un altre, que van sentenciar el partit a favor del Madrid, que suma 6 punts de 6 possibles, perquè també va guanyar a l'Espanyol a la primera jornada, i podem sentir declaracions de Mourinho sobre aquest xiulet del Bernabéu.
10: El Bernabéu ja lo conocemos, ¿no? Los jugadores lo conocen, yo lo conozco. Obviamente para esos que acabaron de llegar es la primera sensación, pero ya lo conocemos. Y gracias que son así, porque es consecuencia de la historia.
9: El Madrid que torna a jugar al Bernabéu aquest cap de setmana, diumenge a les 5 de la tarda contra el Màlaga.
1: Gemma, ara sentíem xilets al descans. Finalment el Madrid va acabar guanyant amb comoditat, però clar, venen de dues temporades en blanc, per tant, es nota la pressió en aquestes coses, no? En aquesta nova etapa de Mourinho.
5: Sí, i perquè possiblement el nivell del primer partit no va ser el que molts esperaven, alguna mena de revolució contra l'Espanyol, perquè també van guanyar patint a l'últim minut, i després perquè la primera meitat d'ahir també és fluixa. Sí que és veritat que després, si tens jugadors estrelles com Mbappé connectats, el Real Madrid pot fer mal. Però sí, l'exigència hi és, perquè el pes de no haver haver guanyat res les dues últimes temporades a Madrid fa molt mal.
1: Avui també és premut. Deixem marxar també Gemma, que ens ha acompanyat durant aquesta tarda que ha començat a les 6 amb el sorteig de la Champions, i ens queden 10 minuts de programa per 10 minuts mal comptats per tancar, que hem d'anar a Girona i hem de parlar amb el Vilalta de la Vuelta. Gràcies, Gemma.
5: A tu.
2: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
11: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Què et passa?
13: Que no em tanca la maleta.
12: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
13: Bé, si trec uns quants banyadors...
12: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
18: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
17: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
19: I m'encanta.
2: Amb Marta Romagosa.
19: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
20: Sí.
19: I és que aquest programa és...
20: Sí, és que sempre l'audiovisitat oberta, de bon lluitada, igual, igual.
2: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Tot costa.
1: 5 minuts i hem d'anar ràpidament a Mònaco perquè hi ha hagut resposta del Barça a les declaracions de Gilmarín, hi ha hagut resposta de Rafael Juste. Joan Fitó, hola de nou.
6: Hola.
1: Què ha dit Rafael Juste?
6: Ho ha fet a Movistar, ha dit Juste que el Barça en cap cas ha traspassat una línia vermella amb l'Atlètic de Madrid i en canvi sí que ho ha fet el conjunt matalassé amb el Barça.
23: Mira, lo que me sorprende es que conociendo a Miguel Ángel Gil haya podido hacer estas declaraciones que me parecen totalmente no fuera de tono, es faltar a la educación, faltar al respeto y decir que desde aquí nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro departamento deportivo, todo el club es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil no las entiendo en absoluto.
1: Digues.
6: Recordem que Gilmarín, Sònia, ha dit que algú ha pertorbat Julián, ha dit Rafa Juste que respecten a tots els futbolistes.
23: Pero decirle que desde aquí ni las comparto y que por supuesto me indignan. Dicho esto, nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es y que realmente respetamos también a todos los jugadores del mundo. Si un jugador quiere venir a un club, pues por supuesto que nos ilusiona. Nada más y reiterar lo que el presidente dijo ayer en sus declaraciones.
1: Doncs les declaracions de Rafael Juste, indignat amb el que insinua l'Atlètic del Madrid, vaja, el que diu l'Atlètic de Madrid, no hi ha cap insinuació, són respostes contundents per part de tothom. Gràcies, Fitó, bona feina.
6: A tu, que vagi bé.
1: I hem de passar molt breument per Girona, perquè avui ha estat un dia d'oficialitats. Heu d'Eduard Solà, bona tarda.
3: Hola, què tal, Sònia? Bona tarda.
1: Sigankov, Minsu i Bonyar, els tres noms propis del dia.
3: Sí, Sigankov, si vols comencem per aquí. Finalment, oficialització se'n va a l'Ajax. Entre fixos, variables i un tant per cent de la futura venda, doncs pot arribar als 5 milions d'euros, amb un comunicat escuet que es nota la tensió que hi ha hagut a les últimes setmanes. Doncs el Girona ha anunciat aquest traspàs. En canvi, Sigankov és veritat que ha fet un comunicat a les xarxes socials dient que donava les gràcies al Girona, que tothom té la seva veritat. També ha marxat a Minsu, en aquest cas pagant la clàusula de rescissió de 10 milions d'euros al Glasgow Rangers, i ha arribat Javier Bonyar, aquest lateral dret de 21 anys, procedent de l'Atlètic Madrid, que va debutar la temporada passada amb el Xolo, i també a final, a l'última hora, doncs un jugador del filial que havia participat a la pretemporada amb el primer equip, Antal, cedit a l'Atlético Madrileño.
1: Gràcies, Solà.
3: Adéu.
1: I en ciclisme, sisena etapa de la Vuelta, amb victòria del de sempre. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Avui Pogačar ha tornat a guanyar, però la sorpresa ha estat que un corredor ha estat al mateix nivell que l'eslové.
4: Sí, sí, realment sorprenent. Enric Mas, se n'havia anat Pogačar en solitari al Bartolo, un port duríssim amb trams de terra, i al final l'ha atrapat Enric Mas. Fins i tot l'ha arribat a passar. En el descens, Pogačar ha acabat sortint d'un revolt per la pressió del d'Artà, del mallorquí, però a l'esprint entre els dos ha guanyat l'etapa Pogačar a 46 segons al grup amb la resta d'homes importants. Això vol dir que la general Pogačar és més líder, 3:34 sobre Enric Mas, 4:21 sobre Primoš Roglič.
1: I a la general, Pogačar fa un petit salt endavant.
4: Sí, sí, amb aquest... De fet, obre forat respecte a Roglič, Carapaz, Félix Gall, Sepp Kuss, l'únic que aguanta una miqueta és Enric Mas, però és que vaja, 3:34, demà hi torna a haver muntanya, Pogačar ja fa dies que té aquesta Vuelta a la butxaca.
1: Gràcies, Isaac.
4: Adéu.

0: Minut i 15 segons i arribem a les 8 del vespre. Ara sí, Ripoll, remata-ho.
1: Doncs pels despistats i pels que acabin de sintonitzar la ràdio ara, recordem els rivals de la Champions del Barça, que jugarà a casa contra el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, a fora contra el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah.
0: Doncs fins aquí el Tot Costa d'avui. Demà més, gràcies a la redacció d'Esports amb el Xavi Campos al capdavant i amb la col·laboració del Bernat Soler, la Laia Tudel, el Francesc Ripoll, el Joan Fitó i el Francesc Lara, a més de la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva al control tècnic i el control central, l'Altaro Quinteros i la Conchi Vecino. Els companys de la realització d'Esport 3, també moltes gràcies. Avui un Tot Costa especial que començava a les 6 de la tarda amb tot el sorteig d'aquesta fase lliga de la Champions i que acaba ara per deixar pas a la TDT a partir de les 9 del vespre, aquest Barça Athletic Club. Ara ja sense Ernesto, l'Athletic Club. Ara la TDT, Ernesto.
2: Esto no se termina nunca, ¿eh?

0: A Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
5: Bona tarda des de Barcelona, 27 d'agost, Camp Nou, 29 graus. Primera jornada de Lliga, Barça 3 de 3 punts contra Athletic Club 0 de 3. Televisat per DAZN, l'estrena oficial al Camp Nou per començar la cursa líder. Si avui el Barça guanya, ho aconseguirà. No és l'objectiu principal, però sempre fa il·lusió. També serà l'estrena de Rodri, alguns minuts, veure l'evolució de Rafinha de nou, el creixement progressiu dels campions del món, encara curt de rodatge. El Camp Nou ha estat un escenari gairebé inexpugnable des de la seva reestrena. I el Barça vol mantenir aquesta condició com a local. Bernat Soler, què et suggereix el Barça Athletic Club?
6: Una bona oportunitat per gaudir d'una estrena de Lliga a casa amb gols i espectacle.
5: Mireia Ruiz, tenim 11 del Barça?
7: Avui amb Cubarsí, Pedri i Gordon. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Esparta a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Pedri i Fermín i al davant, Lamine, Rafinha i Gordon.
5: Laia Tudela, arrenca la temporada del Camp Nou. Quin ambient es respira?
8: Ambient de mes d'agost, xafogó, encara molts turistes, però també es nota el soci que torna i cada vegada veig més estelades.
5: Marc Domènech, Carles Domènech, al laboratori, on posarem avui la lupa?
9: En Xavi Espart, en la pressió, en camp contrari, i en Rafinha de nou.
5: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
10: Que Terzic no fa recular el seu Atlètic. La línia defensiva continua jugant amb molts metres a l'esquena.
5: Laura Colell, quin resultat destaca la parador de la jornada?
11: Avui destaquem un altre partit ajornat de la primera jornada de Lliga a 2:15 a Balaïdos, Celta o Sassuna.
5: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
12: A Unai Simón, el porter de l'Atlètic. Si avui toca la seva versió insegura dels últims anys amb el seu club o la versió gairebé impecable que l'ha fet campió del món amb la selecció espanyola.
5: A punt de celebrar els 50 anys de les transmissions del Barça en català per la ràdio, la d'avui està dedicada el Joan Gelabert, el tècnic de so de la cabina de Catalunya Ràdio des del 1985 fins al 2016. 31 anys convivint amb el Puyol a les cabines dels estadis de la Lliga Espanyola i d'Europa des del primer dia del Quim, aquesta emissora. Un referent tècnic per moltes generacions que va viure de prop l'evolució tecnològica de les transmissions. Ara ens escolta sempre des de les seves estimades muntanyes la seva altra passió. Gràcies, Juanito, per la teva petjada i per tot el que em vas i ens vas ensenyar per molts anys.
1: La TDT compta amb l'assistència de
0: Ricard Luque i David Mendoza al terreny de joc,
1: Lautaro Quinteros i Conchi Vecino al control central,
0: Elie Planchart a la producció operativa
1: i Raúl Orgales a la realització sonora.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT.
13: La manera de fer esport ha canviat i també la manera de recuperar-nos d'una lesió. A Epsilon Physio trobaràs un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada per recuperar-te millor. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT, la transmissió d'en Torquemada.
5: S'estrena la Lliga al Camp Nou amb aquest Barça Athletic Club, que és de la primera jornada de Lliga, però és el segon partit de la competició, perquè el Barça ja va guanyar ells diumenge. Estem recuperant la primera jornada de Lliga els equips, sobretot, que més futbolistes tenien a la final del Mundial o a les instàncies finals del Mundial. Avui s'acabarà de completar aquesta primera jornada, demà comença la tercera, perquè el Barça és veritat que jugarà dilluns, però aquest cap de setmana ja tindrem la tercera jornada. Bernat, ja has pogut canviar el mode Champions sorteig pel mode Lliga Futbol?
6: Estic en el procés.
5: Encara, costa,
6: sí.
5: Oi?
6: A mi per això em passa una cosa que no sé si us ha passat a vosaltres. Aviam, jo quan era petit a mi em feia molta il·lusió la nit de Reis.
5: Sí.
6: I esperava la nit de Reis amb il·lusió i l'endemà, sobretot, el dia de Reis, llevar-me i a veure què m'havien portat
5: encara
6: els Reis.
5: Encara em passa a mi.
6: Però a mesura que m'anava fent gran, t'he de dir que em feia il·lusió, però a l'hora de la veritat, quan arribava el dia de Reis, m'ho feia gran, eh? Bé, ja feia una mica xof tot plegat. I m'està passant el mateix amb el sorteig de Champions.
5: No,
6: em fa molta il·lusió i després obro els regals i dic, buah, doncs, d'acord, bé.
5: Bé, doncs, escolta'm,
6: i m'he quedat així una mica fred amb el sorteig.
5: Però una cosa...
6: Perquè, clar, tornar a jugar amb el PSG, què vols que et digui? Ja.
5: Però, vaja, tampoc el sorteig podia diferir gaire d'això.
6: No podia diferir. El que passa que els que pensàvem que això d'aquesta reforma de la Champions per convertir-la en una mena de, entre cometes, superliga i permetre't veure grans enfrontaments després...
5: Ja estàs cansat de jugar contra el PSG, que és el que jo dic de la Champions en vol. La Champions en vol. Acabes jugant contra els 11, però clar, allò va perdent gràcia perquè cada any jugues amb els mateixos.
6: Però com ho verim, perquè juguem amb el PSG cada any, però per què no juguem més amb el Liverpool?
5: Perquè el sorteig...
6: Aquest any ens ha tocat el City.
5: L'ordinador, perquè ara no és un sorteig, és un ordinador, no?
6: Ah, és el Feyenoord, el Galatasaray...
5: Perdona, Feyenoord per un culer veterà com tu...
6: Una cosa és...
5: El Feyenoord fa il·lusió.
6: I una altra... viure
5: el
6: segle passat.
5: Però el Feyenoord ha d'abocar records dolços.
6: No, Feyenoord...
5: No?
6: Feyenoord és un equip que era famós i bo als anys 70 i 80.
5: Gamper, era un Gamper.
6: Un Gamper, sí.
5: O no? Segur que hi ha algun Gamper amb el Feyenoord.
6: Feyenoord és on va acabar jugant la seva... on va acabar la carrera Johan Cruyff, no?
12: Sí, perquè es va enfadar amb els dirigents de l'Ajax i va acabar jugant una temporada al Feyenoord.
14: I Koeman també, no? Va acabar allà, un any després.
6: Sí. I va guanyar la Lliga. Va guanyar la Lliga. Feyenoord.
5: I molt maco aquell estadi, però es jugarà al Camp Nou.
6: Sí,
5: es jugarà al Camp Nou.
15: És a dir, Bernat, tu ja, la Champions, ja, és que ja vols només les eliminatòries de Champions, no? Ja la fase
5: cada cop anem
15: final.
5: Al final
15: voldrà les finals, només.
5: Ell posaria més condicionants al sorteig. Per exemple, equips que t'han tocat els dos últims anys, per exemple, podríem fer així, perquè hi ha un ordinador. O sigui, tu i jo no podem fer, però l'ordinador ha de poder fer.
6: Ho pots posar.
5: No?
6: Sí.
5: O si no, que comprin l'escàner del Bernat Coll, que t'ho farà.
15: Sí,
5: això s'ha de poder fer.
15: Tres Gampers, hi ha hagut contra el Feyenoord.
6: Veus?
5: 15 anys, Laura.
15: El 75, el 92 i el 95.
5: Sí.
6: I potser...
15: no pots estar avorrit, Bernat.
6: I potser en algun Gamper d'aquest havia coincidit amb l'Sporting de Portugal. I així ja fem un Gamper.
5: No. No va coincidir.
6: No. Amb l'Aston Villa, potser sí.
5: Però mira, parlant una mica d'això de les coincidències, ara repassàvem amb el Bernat, aquesta competició té aquest format dues temporades, no?
6: Sí, és que avui serà...
5: El Barça ha jugat 5 eliminatòries. De les 5 eliminatòries, 3 són repeticions dels rivals de la fase de grups. No sé si és una casualitat, perquè encara no hi ha prou base d'estudi. No és una casualitat. Un dia li demanaré al Bernat Coll que...
14: Ho mirarem.
5: Que si li passa a altres equips o només ens passa a nosaltres.
6: Perquè el Barça va jugar contra el Benfica fa dues temporades, que ja s'hi havia enfrontat a la fase Lliga.
5: Benfica i Dortmund.
6: I amb el Dortmund.
5: I l'any passat Newcastle.
6: I ha tret l'equació
5: al PSG, que de les 4 temporades de Luis Enrique seran 3 enfrontaments.
6: Sí.
5: O sigui, Luis Enrique ja sap que juga a la Lliga Francesa i un partit contra el Barça com a mínim. Bé, això serà la Champions, però ara podem tornar a la Lliga,
6: sí,
5: ja?
6: Sí.
5: No?
6: Important guanyar
5: la Lliga
6: avui.
5: És la competició
6: avui
5: de la regularitat.
6: Sí, ja, tot el rotllo que diem al C.
5: És el dia a dia, és la rutina. És el que viurem ara. Deixa't estar de la Champions. Quan comença la Champions?
6: Doncs la setmana que ve o l'altra.
5: I això ho sabrem? Quan se sap, això? A quin dia juguem i contra qui?
12: Demà o dissabte.
5: Demà o dissabte. Demà al vespre, no, Xavi? Més cap al tard, no?
12: Sí,
5: cap a la
12: tarda.
6: O dissabte al matí.
12: L'any passat va ser dissabte.
5: Doncs mira, fins i tot potser ens hem d'esperar.
6: L'ordinador valent, per fer el calendari.
5: Sí, també això és un tema, Sí, té una entrevista a l'ordinador. Avui Barça Athletic Club, partit de Lliga, partit també amb cartell, un clàssic de la Lliga. Ve l'Athletic Club i Mireia, el Barça amb qui juga?
7: Avui el Barça sortirà amb Joan García a la porteria, amb Eric i Xavi Esparta als laterals, amb Cubarsí i Gerard Martín parella de centrals. Al mig del camp, Bernal, Pedri i Fermín, i al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Antoni Gordo.
5: I ara la comentem, perquè hi ha 3 canvis respecte a diumenge al partit de l'Elx, però la decisió ja està presa.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
16: Creus que l'estàs buscant?
13: que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.

0: Està tornant a sonar Manel a la vida, eh? Vull dir, està en un moment de revifada, sí?
1: És que la meva vida no ha deixat de sonar mai Manel.
0: Bé, però la gent jove està recuperant Manel ara. Sí, sí, està... Ens en alegrem que no torni a aparèixer.
2: I no perdem l'esperança que encara hi soni més en el futur, no?
3: Home, Xavi, home, no sempre vols que torni.
0: Xavi, aquest estiu ho he verbalitzat, jo. Ho sí, peta, home, sí. Sí o no?
2: Ja, home.
0: Em vaig trobar el Guillem...
2: Sí.
0: I està molt enfeinat amb el seu treball en solitari.
2: Treu un segon disc, no, ara?
0: Sí, ara d'aquí poc, sí. I li vaig dir, escolta, és que ho patem. O sigui, això, hauria, com diu el Xavi, haurà de passar algun dia. Però...
2: Passarà.
0: Sí, no? Però les expectatives estan aquí guardades en un calaix. Farem un primer tastet de l'alineació. Per exemple, Laura, aviam. O Bernat. Aquesta pregunta no sé qui me la sabrà de respondre. Quants catalans hi ha l'11?
4: 7.
0: Molt bé.
4: La 7 Laura. Catalans.
0: I de la casa?
4: 6.
0: Molt bé. O sigui, avui mig equip és de la casa i més de mig equip és, són catalans. És una alineació molt, molt nostrada. Tres canvis respecte a diumenge. La defensa i el porter són els mateixos, excepte un central, que té lògica, perquè Christensen va dir, em sembla, el Bernat,
3: Feia molts mesos que no completava.
0: Els 90 minuts era la Real Societat al setembre,
4: sí.
0: Si no m'equivoco, va explicar la Mireia. Per tant, no, ara no començarem a jugar 90 minuts cada 3 dies, oi? Entre Cobercí, que ha estat guardadet, Cobercí.
5: Molt guardadet. No, de fet, em corregireu, però pot ser que el Gamper no jugués tampoc.
1: No va jugar.
5: Ni un minut, oi?
1: No, ni de fet li va sortir ni escalfar-se.
5: És a dir, no va jugar el Gamper, no va jugar contra l'Elx.
0: Sí. És veritat, no va jugar.
1: No va jugar, però sí que va sortir a escalfar-se. Això sí, va ser el primer pas.
0: Bé, normal, oi, Xavi, Carles? Sense tampoc gaire soroll.
6: Sobretot perquè Christensen, sabem o ho ha demostrat ell mateix, que no pot jugar tan sovint. Entre altres coses perquè no està acostumat dels darrers anys i després perquè físicament estic convençut que a hores d'ara no pot aguantar dos partits amb aquesta intermitència de temps. Jo pensava que la Lliga començaria a partir del partit del Rayo, però sembla que la Lliga ja comença avui. Jo
1: crec aplaudiments, que... perdona, Carles, aplaudiments al Camp Nou, que surten a escalfar-se els porters.
0: Xavi.
2: A mi m'ha sorprès una mica que entri de sobte sent titular en un partit exigent, és l'Atlètic de Bilbao, hi ha Nico Williams, Iñaki Williams, Sanchet, que sembla que comença a recuperar-se. A mi sí que m'ha sorprès una mica veure el titular de sobte, després de pràcticament no aparèixer aquest estiu.
0: Els altres dos canvis jo crec que eren previsibles. Primer, perquè Gavi es va lesionar i va entrar Pedri i el partit va tenir un altre color i va estar molt més controlat, i perquè els minuts de Gordon demanaven una oportunitat i en aquesta competència Gordon Adeyemi com a mínim que tingui les mateixes possibilitats, no?
2: I Gordon, els minuts d'ells a mi em van semblar notable.
0: Ens va encantar.
5: A mi m'ha semblat molt... Jo m'esperava que avui jugués Gordon de titular. De fet, em va sorprendre una mica que jugués a Adeyemi i no Gordon l'altre dia.
0: Però pensa que ara també...
5: Gordon
0: va també tenir un mundial llarg.
5: Sí, també va tenir un mundial llarg. I després del que vam veure d'aquella segona part fulgurant de Flash Gordon, la veritat és que avui tot el que no hagués estat veure el de titular i en aquesta posició, en aquest extrem esquerre, doncs hauria estat una sorpresa. Jo crec que és un 11, en general, molt lògic.
6: És que tret d'Olmo, podria ser l'11 titular tranquil·lament en qualsevol moment.
5: Home, el lateral esquerre ja hi deixem a Xavi Espart.
0: Després ho rematem. El tema lateral esquerre i el tema nou, que són dues oportunitats, diríem, de donar continuïtat a una idea que, quan va començar la Lliga, no la sabíem. O sigui, que això ho sabem des de fa 4 dies. A l'Atlètic, qui juga, Mireia?
1: Unai Simón a la porteria, Hugo Rincón, Gerai, Laporte i Juan Neco a la defensa, al mig del camp, Jaureguizar, Canales i Sancet, i al davant, els germans Williams i Guruset en punta.
0: Juan Eco o Joan Eco?
1: Joan Eco, tens tota la raó del món.
0: Podríem dir-ho en català, eh?
1: Sí,
0: Joan
1: sí,
0: Eco.
1: Sí, sí.
0: Joan Eco que debuta avui amb l'Atlètic Club, no? Jo crec que Joan Eco...
1: Sí, debuta avui. De fet, ell és nascut a Bayona, a la part francesa del País Basc.
0: Ai, Parralde.
1: Ell va començar amb el Girondins de Bordeus, va marxar cedit al Lugo una temporada i el 2024 es va incorporar al planter de l'Atlètic Club i fins ara, aquesta és la primera temporada que està pujant amb el primer equip i avui serà el seu debut.
0: Algú coneix Joan Eco?
3: No.
0: Adama Boiro ha quedat a la banqueta?
1: Sí.
0: Que era lateral normalment suplent de Yuri. Recordem que Yuri va ser exposat al primer dia. Molt bé, Joan Ecó és una... és una de les... bé, és la gran novetat perquè marcarà la Minyamal. Saps què he pensat, Bernat? Que no sigui que Joan Ecó sigui un lateral esquerre ràpid, molt intens, o sigui, que sigui un especialista defensiu i que Terzic hagi dit, escolta'm, doncs he trobat el marcador per la Minyamal, o sigui, li farem una feina específica, perquè Adama és més dispers, és un jugador no tan constant. Hugo Rincón és el lateral dret, recordem, el lateral dret que jugava al Girona.
2: Suplent força vegades al Girona, la temporada passada. Sí.
5: I a l'Atlètic, clar, encara no podem, amb Terzic no podem dir qui és titular i suplent, però crec que Areso...
2: Però és que Areso l'altre dia es va cobrir la glòria. Sí.
3: Un error molt greu, tot i que va ser...
2: Un cop a l'interior, de l'àrea, frívol, perdent 0-2.
0: Torna Nico Williams també a l'11 titular com a campió del món, que no va ser titular l'altre dia, i Íñigo Vicente, que el Barça ja coneix de l'eliminatòria de Copa contra el Racing, futbolista amb molta qualitat, li ha costat molt arribar al seu club, a l'Atlètic, on s'ha format. Després ha tingut un viatge de sessions. No juga Íñigo Vicente?
5: No.
0: Ah, qui juga?
5: Jaureguisar. Jaureguisar i un nano.
0: I Peyo Canales.
5: I Canales, que també va ser titular
2: l'altre dia. L'altre dia va jugar molt bé contra el Sevilla. Crec que estava al Racing, no? També Peyo Canales, pot ser?
1: Sí, de fet, era ella propietat de l'Atlètic Club, va marxar a la temporada passada al Racing.
0: Molt bé, doncs Peyo Canales, m'he confós. Íñigo Vicente, però no és ni l'Atlètic, he confós tots.
5: No, Íñigo Vicente, jo crec que...
0: És el Racing, és el Racing.
5: No és la plantilla de l'Atlètic.
0: No, és que he confós Íñigo Vicente i Peyo Canales, que són jugadors formats a l'Atlètic Club, però els he confós perquè jugaven tots dos al Racing. O sigui,
5: aquest Peyo Canales té alguna cosa a veure amb Sergio Canales, que també és d'allà de Santander?
0: No.
1: A mi no em consta, però ara ho
2: buscarem. Canales
1: no, ell és de Biscaia. Canales és de Biscaia.
2: Si fos de Santander no el deixaria jugar a l'Atlètic.
5: No, però que fos un cosí, fill d'un... Un perill que va anar a Euskadi.
0: No, Peyo Canales és qui va jugar l'altre dia ja titular, el doble pivot, si no m'equivoco. L'he confós amb Íñigo Vicente, que és un jugador, insisteixo, que es va formar també a l'Atlètic, que és al Racing de Santander, però que es manté al Racing de Santander i el veurem jugar contra el Barça al Racing. La qüestió que aquesta és l'alineació de l'Atlètic Club, però de tots aquests noms no serà Íñigo Vicente, l'Oriol potser ens en presenta un.
4: El jugador encriptat.
0: Bona nit, Oriol.
3: Què tal, Ricard? Bona nit.
0: Segon capítol, segon jugador encriptat. Ja sabeu les normes, quatre pistes de l'Oriol per descobrir un futbolista de l'Atlètic Club. Podeu comentar qualsevol pista. Proposo que comenceu a manifestar-vos si teniu candidats a partir de la tercera pista. Qui falli, eliminat. I qui encerti, doncs, fantàstic.
5: Molt bé. Són sempre jugadors de la plantilla actual, eh? És a dir, Julen Guerrero no entra.
0: Íñigo Vicente tampoc.
5: Íñigo Vicente tampoc.
0: Oriol!
3: Doncs comencem amb la primera pista. És un jugador en creixement.
0: En creixement.
5: Això vol dir que no és...
7: Un jove,
0: en creixement físic no, eh?
7: Ha de ser jove.
1: Clar, Unai Simón no deu ser, no?
0: Creixement futbolístic. Molt bé. O sigui, algú que està millorant, que està florint. Segona.
3: La temporada passada va fer 2 gols. Mai n'havia fet tants.
0: Jo començo a tenir candidats.
7: Sí?
0: Sí, home.
7: Jo no. Dos gols.
0: Home, algú que només fes 2 gols i que no acostuma a fer-ne tants...
2: No deu ser davanter, no?
0: Clar, no deu ser davanter. No. Va, tercera.
7: Defensa.
3: És un dels futbolistes que més passades ha interceptat a la Lliga aquesta temporada i només ha jugat un partit.
0: Aquesta temporada, eh? Ostres.
1: A mi em diava més els 2 gols que això de les passades interceptades. Jo també no va passar a pensar el mateix.
3: No, incorrecte.
2: Diu que no.
5: Incorrecte.
0: Perquè Jaureguisar no va jugar l'altre dia. Si no m'equivoco.
3: No va jugar.
6: Eliminat.
0: Per tant, eliminat.
1: Però va fer 2 gols la temporada passada, Carles.
0: A la Lliga, segur. Tenia una pista bona.
2: Genera Barrena.
3: Correcte.
2: M'ha costat molt dir-ho, eh? He anat a buscar l'11 de l'altre dia. No, això es podia fer o era trampa?
7: Aquí cadascú amb les seves.
0: Bé, cadascú el seu candidat. Molt bé. Clar, jo, Jaureguizar, no. Jo estava mirant l'11 titular, ha fet bé el Xavi de mirar més enllà, perquè, clar, com que no va jugar, he pensat... Jo havia pensat en Jaureguizar, també, amb els dos gols. Era un candidat, però ara amb aquesta pista tercera, clar, no però, va jugar...
5: Però aquesta no pista dels dos gols té trampa perquè no els va fer a l'Atlètic.
3: I aquesta era l'última pista, que era que aquesta temporada ha debutat a la primera divisió després de jugar cedit al Castelló.
5: Clar, jo pensava jugadors de l'Atlètic de la temporada passada.
3: Sí, jo també.
7: Sou molt bons, eh? Jo puc ser de sucre en aquest concurs? És allò, els nens que diuen...
0: Laia, avui tenia nivell, eh?
5: El jugador es diu... Torna-ho a repetir.
1: Beñat Gerenebarrena.
5: A mi m'agrada perquè...
0: No, no, espera, torna-hi.
2: Gerenebarrena.
1: Home, Gerenebarrena
3: és bona.
5: Per fer-ho curt, li diuen Gere.
1: Sí.
5: Aleshores, quan tu llegeixes... Jo avui, quan he vist la convocatòria, dic, mira, algun parent de Richard Gere, no? Perquè l'escriuen igual.
0: Gerenebarrena.
1: Exacte.
0: Que va jugar al Castelló la temporada passada, s'ha dit, i que, per tant, debuta a primera divisió, Oriol, aquesta temporada, eh?
3: Sí, sí, el primer partit de titular, 83 minuts contra el Sevilla, avui... És suplent.
0: Avui és suplent. És un jugador que avui pugui estar al radar del Barça?
3: Doncs no, perquè el Barça té moltes opcions millors al mig del camp que Gerene.
0: Com que no, com que està en creixement, creus que d'aquí 2 anys podria ser-hi?
3: No ho crec. Crec que farà carrera a la primera divisió, però no té la finor en pilota per jugar al mig del camp del Barça.
0: Molt bé, doncs Gerenebarrena, potser el veiem a la segona part. Ja sabeu que és el jugador encriptat de l'Oriol. Gràcies, Oriol.
3: Adéu.
4: La TDT a Catalunya Ràdio.
8: Ei, com va? Com et dius?
9: Tenim un nom que el sap tothom.
8: Però d'on surts tu?
9: Tant se val d'on venim, si del sud.
8: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
9: Ara estem d'acord.
8: Sí, i una estrella ens agermana.

0: find like a good common brain today on the pitch to show a close to perfect match. Otherwise, it's going to be very difficult.
1: Edin Terzic, entrenador alemany, 46 anys, subcampió de la Champions amb el Dortmund. La temporada 23-24, fa dos anys, va perdre la final contra el Madrid i fa un temps va ser a Barcelona, quan s'havia quedat sense equip, per seguir alguns entrenaments del Barça i de Hansi Flick, amb qui té certa relació. Ha explicat que el Barça és un gran equip, que han de fer un partit perfecte per superar el campió de Lliga les dues últimes temporades i que han d'aproximar-se al màxim a la perfecció per treure alguna cosa positiva aquesta nit al Camp Nou.
2: Avui es recupera la primera jornada de Lliga.
3: Dimecres es va jugar el primer partit. A Mestalla, Pablo García dona la victòria al Betis.
4: València 0, Betis 1.
3: Ahir al Bernabéu, hat-trick d'Mbappé.
4: Madrid 4, Real Societat 1.
3: Avui es juguen dos partits més. A 8:45 a Balaïdos, a punt de començar.
4: El Celta Osasuna.
3: I a 9:00 al Camp Nou, Gordon debuta com a titular.
4: Barça Athletic Club.
3: La resta de partits de la primera jornada es van jugar el cap de setmana del 15-16 d'agost.
4: Repassem resultats. Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0.
3: Depor 1, Elche 1.
4: Racing 2, Villarreal 2.
3: Sevilla 2. Rayo 1.
4: Alavés 3, Getafe 0.
3: I Espanyol 3, Llevant 0.
5: A la súbita, és un gran gol! Lozano, excellent! Chester City!
6: Futbol internacional.
2: Bernat, avui el més destacat que ens toqui de prop és l'eliminatòria que té el Getafe.
3: Sí.
2: A Belgrat, de Conference League.
3: Exacte. Diguem-ne que hi ha eliminatòries per l'última ronda d'accés de l'Europa League i a la Conference, i el Getafe seria l'únic equip de la Lliga Espanyola, de l'òrbita blaugrana, que està implicat a partir de les 9.
7: Jo tinc un altre partit.
2: Sí, espera, interessantíssim, acabem. On juga el Getafe?
3: Al camp del Partizan.
2: De Belgrat. I quin resultat té de l'anada?
3: 3-1 a favor de l'equip madrileny.
2: I això és una fase prèvia per entrar demà en la
3: sorteig.
2: Ruta de la Conference League, de la fase Lliga, eh?
3: Sí, deixa'm confirmar-te, perquè estava pendent. Sí, exacte, ho hem dit bé, perquè és el sorteig, exacte.
2: Molt bé. I avui hi ha aquestes competicions europees, per tant, no hi ha res de lligues, eh?
3: No, de lligues no. Hi ha la Copa de la Lliga a Anglaterra, un Chelsea-Luton d'aquí 5 minutets i un Fulham-Wimbledon a 9:00 com a únics partits de la jornada.
2: El Bernat... El Fulham d'Arbeloa, eh?
3: Sí.
2: Què volies dir?
7: No, avui també juga un equip andorrà. L'Inter d'Escaldes juga la tornada a l'eliminatòria amb un equip de Kosovo, amb el...
3: Deixa'm trobar, que hi ha tants partits que realment has de tirar enrere.
7: Van empatar a l'anada a camp de l'equip de Kosovo, i si avui l'Inter d'Escaldes...
3: Contra el Drita de Kosovo.
7: Drita, sí. I si avui aconseguís guanyar, seria la primera vegada a la història que un equip d'Andorra disputa una fase... diríem, oficial, que no sigui d'eliminatòries prèvies d'una competició europea.
3: Ara mateix, al minut 70, Inter 0, Drita 0.
7: Doncs això va...
3: A la pròrroga. A la pròrroga, exacte.
2: Sí. Doncs molt atents, aviam si un equip andorrà fa història. No? És Europa League, dius, o Conference?
7: Conference.
2: Conference, també. Molt bé. Què passa, Mireia? Aquí?
8: Surten a escalfar-se els titulars del Barça.
2: Laura, de la resta d'actualitat esportiva... al tot costa, han passat unes declaracions de Gil Marín. Que on som ara?
4: Aviam,
2: què ha passat?
4: Gil Marín ha acusat fortament el Barça d'enganyar, de confondre a Julián. Ha dit que el jugador no està passant per un bon moment i ha criticat el club blaugrana. Ha parlat fins i tot de falta d'ètica.
9: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. Y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
4: Això deia Gil Marín, ha dit que Julián de cap manera marxarà al Barça, i minuts més tard Rafa Juste ha respost molt, molt indignat, dient que creia que Gil Marín havia traspassat línies vermelles, faltant molt al respecte al Barça.
10: Estic indignat per aquestes paraules, perquè l'únic que fan és atacar a professionals que estan deixant-se la pell cada dia en poder ser que el Barça sigui, poder fer que el Barça sigui el millor club del món, i amb aquestes paraules l'únic que fa és per mi desacreditar-se absolutament dintre del terreny personal.
1: Diu el Joan Fitó, que és a Mònaco, el sorteig de la Champions, que Juste ha dit

0: que encara no renuncien a Julián. A mi això em sorprèn una mica després de la bestiesa de declaració que ha fet Miguel Ángel Gil, perquè dir que li repugna la falta d'ètica a un senyor que el seu pare va fer, que va arribar a fer, sí, com a alcalde de Marbella, president de l'Atlètic de Madrid, però vaja, ja no hi entrem.
1: Ha dit, ja vau escoltar el president, anem tots alineats, res més a dir.
2: Aquí el Camp Nou es crida ara pels jugadors de l'Atlètic.
3: Bé, l'Atlètic de Madrid té tot el dret a no voler negociar per Julián. No acabo d'entendre com la temporada passada amb l'Atlètic Club aquest victimisme al voltant de... Bé, és que no sé, fa la sensació que el Barça ha anat allà a subornar algú, no sé. És a dir, ha fet el mateix que fa tothom, no? Parlar amb el jugador, intentar...
0: Bàsicament.
3: Veure si hi ha una connexió i després intentar fitxar. I l'Atlètic Madrid no vol i aquí està el tema, no? Vull dir, ja
4: però potser és que ja fa bastant temps que van dir que no volia, no? I...
3: Bé, però els clubs tenen tot el dret d'insistir-hi, no? O sigui, tu pots insistir-hi i tu insisteixes amb el no. O sigui, no tu tens un pis que ve algú i fa una oferta i dius que no, i continua venint, pots dir que és pesat, eh? Uh-huh. Però continuaràs dient que no. No,
4: clar, que passa,
3: no,
4: també
3: no,
4: hi ha...
3: no crec que demandis a aquest senyor aquí, per dir m'està assetjant.
4: Aquí també hi ha després declaracions públiques, després hi ha, evidentment, suposo que la gent de l'Atlètic de Madrid interpreta que l'actitud de Julián és convidada a fer-la per part del Barça, és a dir, és una situació on... En fi, jo crec que tothom no actua del tot...
3: Bé, actua com és el món del futbol. Jo sí. No veig res estrany, Bernat. També la gent del Barça podria dir que Julián està trist per el comportament de l'Atlètic de Madrid. És que no és qüestió de que hi hagi un culpable. Jo crec que és una negociació oberta, com n'hi ha moltes, i que no cal que ningú ni cap part se senti víctima. Vull dir, cadascú fa la seva feina, uns volen fitxar... I no el renuncien. Uns no volen vendre i no renuncien. I un jugador no vol jugar amb l'Atlètic de Madrid, vol jugar al Barça i no hi renuncia. Arribarà el 31 d'agost i tothom haurà de renunciar o no, o algú haurà de renunciar al que pensa. Ara, jo tinc la sensació cada cop que apareix el Barça en escena que tothom se sent superofès amb el Barça. I jo crec que és un corrent d'opinió que té molts compradors i que això pesa molt.
4: Això també és veritat.
3: Parlar del Barça així...
4: El mateix Atlètic Club de Bilbao.
3: Per exemple.
4: És home, que, sí, amb el cas de sí, Williams.
3: És una sensació similar. I després hi ha això. Clar, és que quan passa més d'un club és que el problema és el Barça. Bé, és que això és molt opinable. Jo crec que cadascú fa la seva feina. I com dius, Xavi, el Barça segurament no hi renuncia perquè el pla B és que no fitxar ningú. Aleshores, és bastant barat no renunciar-hi, no? No, vull dir, si s'hagués de posar les piles per fitxar un altre jugador, potser hauria de renunciar per començar a treballar, però com fa la sensació que ha assumit aquesta postura, no? De dir, sí, doncs, escolta, no renuncio per si algú canvia el seu parer, que fa la sensació que no passarà, i més després d'això que hem sentit, i per tant, nosaltres continuem aquí. Bé, Laura, alguna cosa més? Per exemple, la Vuelta, què ha passat?
1: Sisena etapa, victòria de Pogacar, tercera victòria de l'eslové en aquesta Vuelta i manté el mallot vermell amb 3 minuts 34 segons de marge sobre Enric Mas. I això pel que fa a la Vuelta, i en futbol, a Balaïdos acaba de començar el Celta 0 o Sassuna 0.
3: Molt bé, que aquest és també un partit recuperat de la primera jornada. Eh?
1: Sí, era un partit ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdos.
3: Fong, ara pensava que hi havia el Mundial.
1: I la Liga va considerar que el terreny de joc no estava en condicions.
5: Borja Iglesias hi estaria igualment.
3: Bé, clar, Borja Iglesias, però estava programat. Borja Iglesias no...
6: Borja Iglesias ha de jugar 10 minutets.
3: Ningú no va pensar en Borja Iglesias.
6: Per la fita de zona. Camp Nou became last year coach. How important in the emotional aspect and everything is to come back in front of your people and to have this win.
7: No, for the foundation of our last the last year of the victory we have in La Liga was the home game. So 90 home games, 90 wins, and this was the key. So it's for us the same. We want to start today.
8: La clave, esas 90 victorias, el fortín en el que se convirtió el campo del Barça, nos comenta el míster, seguir en esa línea. Coach, I was asking Terzic, he said the relationship between you and him was in the highest level possible, and I asked him, you have to be more creative when you know so much the other coach, or you just focus on your plan and that's it?
7: I focus on my plan. Of course, we always it's a match plan. It's totally different, yeah, normally than against Elche, but but we also we have our quality, we have our strengths, and we believe in our strengths, and this is what I want to see today.
5: Le he preguntado sobre la relación con Terzic, le he preguntado a Terzic sobre la creatividad cuando conoces a alguien tanto, y Hansi Flick, entrenador, me decía que ellos se tienen que focalizar en su plan y hasta aunque obviamente se conocen y saben de ambos, ¿no? Mister, I would like to ask you about the figure of Pau Cubarsí. You've seen the evolution of this defender to become maybe one of the 3-4 defenders, best defenders in the world. How do you see that evolution and how important it is to have such a versatile player in your squad as today is starting?
7: Yeah, this is also we have with Pau, a player who played every game in the World Cup and on the highest level. He was the best young player in the World Cup, and I'm very happy about his evolution, about how he improve, how what he can give our team. I think still he has some potential to work on that, and we will do this. But he's very. Very focused, have the hunger to get better and better, and this is what we need.
5: Le preguntaba por Cubarsí, el entrenador Hansi Flick me decía que estaba muy orgulloso de ver de lo que ha hecho en esta Copa del Mundo, pero que todavía tiene hambre para seguir mejorando, para seguir trabajando. Last question, coach, about Rafinha, this new role, the last game he played as a nine. I think he's maybe the best attacker attacking the back of the defenders. But what are you asking him in this new role as a nine, and how is getting him? The concepts.
7: No, it's for us important that he always starts the pressing. It's very good in this and also, you know, for now today maybe it's a little bit different than in Elche. Also today it's important that he also keep the ball when also included in our combination game and he's very important. I say his intensity, his attitude is very helpful for us.
0: Coach, he acabat preguntant per Rafinha, diu que és important en la pressió, que la pressió la fa molt bé Rafinha i que avui potser el seu rol ha de ser una mica diferent a ells, ha d'aguantar una miqueta més la pilota respecte al que va fer diumenge passat al camp de l'Elx, que va fer moltes més marcades a l'espai, ha estat la intensitat de Rafinha.
9: I un matís en la traducció, han parlat de 90 victòries a casa, com a local eren 19.
4: 19. Doncs avui el Barça torna a jugar un partit de Lliga a casa, és el dia del retorn a casa oficial, ja vam viure el Gamper, i per tant és el dia perquè el soci, aquell que té passi de temporada, recordem-ho, torni al seu estadi. Laia, detectes aquest canvi d'aspecte o encara comentaves abans que hi ha força turisme?
1: Sí, perquè això també és abans, quan, clar, hem vingut cap a les 6 per fer tot l'especial del sorteig, hem vingut abans d'hora o més aviat, i hi havia molts turistes, però ara és cert que ja començo a detectar els socis, els aficionats, això es nota en l'ambient, i també, clar, avui és un dia on recordem que Joan Laporta ahir, ja ho hem sentit, es farà un acte d'exaltació a l'estelada, doncs és cert que cada vegada estic veient més estelades, i cada vegada veig que van entrant socis amb les estelades gegants lligades al coll, per exemple, sóc al costat de tres socis, el Xavier, l'Oriol i el Joel. I el Xavier, per exemple, porta una estelada gairebé, se la trepitja, Vigili.
10: Gairebé, sí, una miqueta més me la trepitjo. Me l'he posat endavant perquè si no per darrere me la trepitjaré.
1: Escolti, aquesta estelada, vostè ve sovint al Camp Nou amb l'estelada o ha decidit venir avui amb l'estelada?
10: Aquesta estelada ha vingut a molts partits al Camp del Barça, moltíssims.
1: I avui és un dia més, per tant. O en quin moment d'aquests dies, amb tot el que ha passat, va dir dijous i ja aniré també amb l'estelada?
10: Home, quan vaig veure les imatges a la televisió d'aquell pobre xaval que l'atonyinaven d'aquesta manera perquè portava una estelada, jo vaig pensar, doncs mira, doncs dijous és un motiu per portar l'estelada, com més la portem millor, i a veure qui és l'atrevit que intenta requisar-les.
1: No, aquí segur que no, clar, veig aquí l'Oriol i el Joel també amb les seves estelades. De fet, Oriol, la teva, no sé si te l'acabes de fer a casa perquè veig encara les marques de la tisora d'haver-la retallat la tela.
11: Sí, jo, després de les imatges que vam veure, bueno, que hem vist tothom allà a l'Elx, vaig decidir canviar-la i comprar-me una encara més gran perquè avui es pugui veure més i puguem ensenyar la nostra bandera del nostre país de la millor manera possible.
1: Perquè vosaltres, l'estelada, també veniu sovint al Camp Nou, Joel, amb l'estelada, també els desplaçaments, em dèieu que sou dels que intenteu portar l'estelada.
12: Sí, aquí al Camp Nou la portem sobretot en dies que venen equips com el Betis, com l'Atlético de Madrid, amb aquestes aficions que no estan gaire a gust amb la nostra bandera, però, o a la Champions pel tema de pitar l'himne, però sobretot els desplaçaments sempre la portem amb orgull i és veritat que hem tingut problemes, que l'hem hagut d'amagar moltes vegades o en moltes mitges parts, com el Metropolitano hi ha hagut baralles amb la policia o a l'accés a l'estadi i sempre la intentem portar, però això, que les requisen molt i que sempre hi ha problemes amb la policia perquè no ens deixen lluir la nostra simbologia.
1: Avui ho podreu fer aquí tranquil·lament i Xavier, torno a fer-te una pregunta. El tema d'haver cancel·lat aquest homenatge que s'havia de fer als jugadors del Barça que han guanyat el Mundial, com ho veus?
10: Bé ni malament. Vull dir, és que, clar, aquí hem d'homenatjar a la selecció espanyola. A mi, personalment, no em diu res la selecció espanyola. Els jugadors que han guanyat el campionat del món amb la selecció espanyola, ja els hi reconeixerem el seu mèrit al llarg de la temporada. No cal fer-ho avui d'una manera especial, perquè seria com rendir honors a la selecció espanyola i no cal.
1: I una última, i us canvio de tema, Julián Álvarez. Com esteu veient quan sentiu que l'Atlètic de Madrid diu mai negociarem amb el Barça per Julián?
11: Doncs que semblen nens petits, la veritat. O sigui, el Barça sempre ha estat obert a negociar amb ells, els hem donat molts jugadors, ja sigui Memphis, Luis Suárez, David Villa a la seva època, i per una vegada que volem un jugador seu, que sobre ell ha declarat públicament que vol venir al Barça, i tanquen la porta, diuen que són les víctimes, que els culpables són nosaltres.
1: I per què? Per què creieu que diuen això?
11: Doncs perquè jo penso que es veuen com al mateix nivell que Barça o Madrid per competir la Lliga o tots els títols, i la veritat és que sempre seran uns secundones amb tot, i això no...
1: Si t'escolten dir això, tampoc els agradarà. Gilmarín no estarà content. Us preocupa que es quedi el Barça sense davanter, per això que no en fitxi cap més?
12: No, penso que anem prou bé, perquè a part l'altre dia Rafinha a ells va fer un partit espectacular, tenim a Gordon, que inclús potser també podria adaptar-se a jugar de fals nou, o Olmo. Penso que tenim molts jugadors al davant, amb molta qualitat a tota la plantilla, i si Flick veu que la plantilla està completa, doncs endavant. I a sobre tenim a Hamza Abdelkarim, que ha donat bones sensacions i és un nou pur que en moments de partits encallats ens pot sortir a donar el gol que necessitem.
1: Molt bé, doncs Xavier, Oriol, Joel, gràcies.
13: Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
14: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió, però de fet la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: Avui el Barça juga a casa, on la temporada passada va signar una temporada perfecta com a local. 19 victòries de 19 possibles. Va ser el primer equip de la història en aconseguir-ho. I ho va fer en tres escenaris diferents. El Johan, a Montjuïc, i el Camp Nou, on el retorn esperat va ser al novembre. Atenció, amb un Barça 4, Atlètic Club 0. Avui el Barça torna a jugar a casa davant l'Atlètic Club.
15: Els deutes pendents amb l'Audiència.
3: Bé, hem començat la temporada que tenim recuperacions. La primera, Mireia.
2: Mira, l'altre dia al Camp de l'Ells vaig fer una distinció entre estar detingut i estar retingut. I vam tenir missatges dient que el terme retingut no existia jurídicament. Efectivament, és així. No existeix, no està recollit com a concepte. Llavors, posar i explicar que el moment en què et posen les manilles és el moment en què tu estàs detingut. L'única manera que la policia se t'emporti sense estar detingut és quan no és possible la teva identificació per qualsevol altre mitjà i se t'emporten a comissaria amb un màxim de 6 hores, però sense estar detingut.
3: Molt bé. Per tant, això es refereix a aquest capítol que explicaven aquests aficionats amb la Laia, que va passar a Elx, que la Mireia ens va explicar ja al minut 8 de la primera part, i aquest noi que va ser colpejat per la policia.
2: Sí, senyor. Explica-s'ho.
3: Molt bé. I que és el que ha generat aquesta onada avui, Bernat, d'estelades i aquesta exaltació de l'estelada que ha dit Joan Laporta, allò que havia de ser un homenatge als campions del món de la selecció espanyola que va donar una exaltació de l'estelada.
4: S'han unit dues coses, no? D'una banda, la reacció de bona part del barcelonisme esparverat davant de les imatges de com va ser tractat aquest noi a les portes del camp de l'Elx pel fet d'haver dut una estelada que li va ser requisada, cosa que ja vam explicar que està passant molt sovint en altres estadis.
3: Molt sovint, i fa anys, sí, i no només amb aficionats del Barça, sinó amb d'altres equips catalans. Sí, sí, per exemple, jo recordo a la penya precedents com aquest.
4: Clar, aquest factor, les juntes amb un altre, que era un homenatge als jugadors del Barça que van guanyar el Mundial, però amb Espanya, i evidentment doncs, aquí tots entenem els matisos, tots entenem la dificultat de separar conceptes, i per tant Joan Laporta, el president del Barça, va explicar ahir que el club havia decidit cancel·lar aquest homenatge, que d'altra banda t'he de dir que abans fins i tot dels
3: ja
4: incidents d'Elx ja grinyolaven, els han dit que hi havia força grups d'animació del Barça, per exemple, que estaven convocant concentracions per protestar en contra d'aquest homenatge al Mundial d'Espanya.
3: I no oblidem que Sant Mamés, Unai Simón, Laporte i Nico Williams ja van haver de fer unes cares estranyes quan van anar amb la Copa del Món. No van somriure cap dels tres, perquè Sant Mamés no era unànime respecte a l'homenatge. També va haver-hi moltes icurrinyes i molts xiulets, per tant... I encara queda el capítol Real Societat i Donosti, sí, amb Oyarzabal.
4: Jo crec que tots ens podem imaginar què hauria passat amb les circumstàncies en les que estem parlant si avui el Barça tira endavant aquest homenatge, del qual els últims culpables són els esportistes, sí, sí, que van fer la seva feina. Eh? I avui, però, evidentment, sí, no estem parlant només d'una qüestió esportiva.
3: I avui compta amb el minut 17-14, que
4: sí, també segurament viurem un revifament. No?
3: Un moment simbòlic. Bernat Coll, tu també tenies algun deute.
9: Sí, el Bernat ens preguntava a quina velocitat va arribar Gordon en la jugada del 0-4, en el partit de l'Elx de l'altre dia.
4: Que és
9: ja
4: la cursa aquella que fa creuant mig camp i cedint la pilota a Fermín, oi?
9: Exacte, és aquella jugada que creua tot el camp. Ja tenim el resultat de l'escàner. Potser et decebran. Gordon no arriba ni al 32,5 km per hora, que és una xifra molt normaleta. Però és que revisant les jugades nota que condueix i totes les accions en pilota limiten i obliguen a modelar la velocitat. Arran d'això, però, us porto una petita noticieta.
3: Ah.
9: Que és que el Barça té ara mateix a la seva plantilla el jugador amb la punta de velocitat més alta de tota la Lliga.
3: De tota la Lliga, vols dir d'aquesta primera jornada?
9: D'aquestes dues primeres jornades. Sí.
16: És una mena de jugador...
3: Velocista
9: encriptat. Exacte. El velocista encriptat.
3: Gordon, has dit 31,5.
9: 32,5.
3: Adeyemi
9: superant els 30.
3: El més ràpid de la Lliga, eh?
9: Sí, sí. Ja s'ha posat al capdavant d'aquest registre, superant els 35,5, que és una xifra més que notable.
3: Ostres. I això no sabem si és amb pilota o sense, eh?
9: És sense pilota. És la jugada que arriba al segon pal del minut 6, on Lamine remata el primer pal, recordeu?
3: Ah, sí, que tu dius que s'oferia i ho lamentava. Sí. Sí, sí, sí,
9: doncs ell realment agafa la moto des del gairebé el seu camp, gairebé,
3: molt
9: i
3: bé.
9: Arriba enratxat.
3: Molt bé, doncs el nou escàner, és del nou escàner, això, no?, que t'hem comprat.
9: Sí, clar.
3: L'hem portat als Reis, però a l'agost. Doncs el nou escàner ja ens dona les primeres dades. Diem-hi, ara mateix és el jugador més ràpid de la Lliga i el rècord és 35,5.
9: Més de 35,5.
3: M'ho apunto, molt bé.
1: I a Balaïdos s'avança el Celta, gol de Iago Aspas al minut 14, Celta 1, Osasuna 0.
3: I Bernat, Dani Olmo ha jugat més enllà d'aquell Barça-Betis de Copa de la primera temporada de Flick com a fals 9?
9: Sí, sí, a la jornada 30 de Lliga de la temporada passada, en aquell Atlètic de Madrid 1, Barça 2, 4 d'abril al Metropolitano, Olmo va començar com a fals 9, com a titular.
3: Avui serà un dia d'un crit valent.
13: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
17: Ei, perdona, una estrella.
18: Ei, una estrella.
17: Perdona, una estrella.
18: Una estrella.
17: Què? Un crit valent?
18: Vinga, tots units fent força.
17: Una estrella!
18: De seguida.
13: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: Mireia, qui juga pel Barça?
1: Avui el Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martins i Xavi Esparta a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Pedri i Fermín, i al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Gordon.
2: Debuta com a titular precisament Gordon, l'home de la profunditat. Contra l'Elx va realitzar 5 ofertes a l'esquena a la defensa en només 30 minuts. Mètriques que el situen de moment com un dels futbolistes més verticals de tota la Lliga.
0: Gordon, que avui és titular, Bernat?
3: Escolta, estava fent càlculs, no sóc gaire bé molt això, i potser algú ho corregirà, però si Gordon anava a 32,5 km per hora, has dit, oi?
4: Sí.
3: Que has dit que era una velocitat normaleta.
4: Sí.
3: Jo he calculat que els 100 metres els farien 11 segons, que em sembla anar molt ràpid. És a dir, evidentment, no són...
5: Però has de mantenir aquesta punta de velocitat.
4: Clar, és a dir...
0: Anava amb pilota?
4: Gordon anava amb pilota, sí.
3: El Bernat Coll diu que sí.
4: I fa dues accions que moderen la velocitat en el control i en la passada.
3: Que per mi sí que és ràpid anar a 11 segons.
4: Tot és ràpid en funció de la comparació.
0: Jo no puc anar a 32,5 per hora.
4: Però hi ha molts futbolistes que sí que van a aquestes.
0: Però el que vol dir també, Bernat, és que és un candidat per desposseir a Adeyemi.
4: Home, és un candidat.
0: 32,5 en pilota, 35,5 sense pilota.
4: 3 quilòmetres no està de diferència.
0: És molt?
4: És força,
0: molt bé.
4: Però doncs, és evident un
0: ja
4: candidat.
0: Veurem, ja veurem. Molt bé. Candidat. Doncs mira, tenim el més vertical, que és Gordon, i el més ràpid, que és Adeyemi. Però volia parlar-vos de Rafinha i de Xavi Espart, perquè començàvem amb la temporada. Qui ens havia de dir que no ho vam veure ni a la pretemporada, que Xavi Espart seria el lateral esquerre titular del Barça els dos primers partits de Lliga.
1: I que, per cert, avui estrena dorsal. El Barça l'ha inscrit amb el dorsal número 12.
0: Què us sembla?
5: Molt bé. Raonable, tenint en compte el seu rendiment d'aquest estiu i, sobretot, el rendiment en aquesta nova posició per a ell. A ells és un nano que interpreta molt bé el futbol, s'equivoca poquíssim, t'aporta encara més passades al mig del camp, si cal. A mi em sembla molt raonable la decisió de Flick.
0: Carles, lateral dret, migcampista, lateral esquerre.
6: Lateral esquerre per necessitat, migcampista, però és molt car jugar al mig del camp del Barça. Per tant, a hores d'ara, pot ser un jugador que pugui cobrir dos o tres posicions perfectament quan se'l necessiti, que això és ideal per un jugador jove.
0: Ganes de veure Rafinha, Bernat, de nou, una altra vegada?
3: Sí. Ganes de veure Rafinha, de nou, perquè ho va fer molt bé. Ganes de veure com ho confirma. Ganes també que arribi igualment un davanter i ganes de veure Gordon.
0: Ja. Us imagineu que ara comença el partit i Gordon juga de nou i Rafinha d'11?
3: Ostres!
1: De moment no s'han escalfat així. De moment qui estava a la mitja lluna era Rafinha i qui era a la banda esquerra era Gordon.
5: Però home, la prova Rafinha li has de donar més quilòmetres després de veure l'Eix.
0: No? Ara mateix és el primer nou, per tant ha de jugar molts quilòmetres.
5: Ara fixa't que Flick ha apuntat a la pressió com a factor diferencial.
4: Li pregunta pel rol de nou i diu la pressió.
5: I el nou és qui guia, no?, la pressió de la resta de companys.
0: Bé, Gordon està capacitat per fer-ho, El que passa és que jo crec que és una qüestió de jerarquia i de credibilitat i d'animar Rafinha a creure's el paper, sobretot perquè el Barça no té una alternativa de jerarquia en aquesta posició més enllà de Rafinha i, per tant, jo crec que els 11 del Barça en aquest inici de temporada comencen pel davanter centre i pel porter Rafinha i Joan García.
3: Per cert, l'11, i de moment el seu nom encara no crec que no s'ha pronunciat en aquesta TDT, en aquesta prèvia, l'11 no hi és, però avui va dir Flick que veuríem a Rodri.
0: El veurem uns minuts, no?
3: Sí. No sé si molts, pocs. Algú, sí, només perquè el puguem aplaudir.
0: Perquè descansi Marc Bernal. Jo m'imagino la segona per alguns minuts. Per cert, que torna a ser suplent Koundé, que ja comencem a normalitzar-ho, per darrere d'Eric. I també estem parlant d'un titular indiscutible a les dues temporades de Flick.
3: I tant, sí.
0: Per tant, també allò que
5: li explica... El clàssic de l'any passat al Camp Nou, el 2-0 contra el Madrid, ja no va jugar, És una tendència que ve de les últimes jornades de la temporada passada. És veritat que en aquests dos anys...
0: Va ser una elecció de Flick a Jovés Eric, I Koundé estava bé.
5: Sí.
0: És el primer va ser el primer partit gros que va quedar
5: Correcte.
0: Fora, doncs.
5: No
0: ho recordava. Bé, doncs, es manté i reforça aquella conversa de la Mireia i l'Eric amb el Gamper, on Eric parla que Flick li ha comentat que el vol veure a la dreta. Marc, la dada.
2: El Barça de Flick ha perdut la localització en el 50% dels partits que ha jugat contra l'Atlètic Club.
0: Torna-hi.
7: És a dir, el Barça de Flick ha perdut la localització, ha jugat més a camp propi en el 50% dels partits que ha jugat contra l'Atlètic Club.
4: L'Atlètic Club va ser l'equip que més es va localitzar camp rival de tota la Lliga la primera jornada.
0: O sigui, vol dir que contra l'Atlètic de Valverde,
7: sí,
0: la meitat de partits a camp del Barça i la meitat al camp de l'Atlètic, la localització, eh?
7: Sí.
0: El que parla d'aquesta proactivitat de l'Atlètic de Terzic, que dius, Bernat, que podria que manté la línia del que plantejava Valverde i ens explica el Marc, eh?
4: Exacte.
5: I amb 10 jugadors va jugar, el que passa contra el Sevilla és
4: el
5: Sevilla també li agrada anar cap enrere, sí, sí, i buscar els atacs més ràpids.
0: Mireia, recordem l'11 de Terzic, l'entrenador alemany que és l'entrenador de l'Atlètic Club, és el segon entrenador alemany de la història de l'Atlètic Club, després de Heynckes, que va estar al club basc dues etapes. Terzic ha triat aquests 11.
1: Avui jugarà amb Unai Simón a la porteria, Hugo Rincón, Gerai, Laporte i Joan Ecó, al mig del camp Jauregui, Sarcanales i Sancet, i al davant Iñaki Williams, Gruseta i Nico Williams.
0: I ara, com sempre, farem el dafo de l'Atlètic Club amb les escàner del Bernat Coll. La T de debilitat.
4: Els errors defensius. L'Atlètic ha començat el curs amb errades gruixudes en defensa i contra el Sevilla va pràcticament regalar 2 dels 3 gols encaixats. Sempre hi haurà l'asterisc per haver jugat amb 10 jugadors, gairebé 80 minuts per l'expulsió de Yuri, ara ho deia el Xavi, però la imatge de diumenge no és la millor per començar la Lliga amb confiança.
0: La A d'amenaça.
4: Sancet, el dorsal 8, amb Nico Williams encara agafant ritme després del Mundial. El poder físic de Sancet a la mitja punta és sempre un mal de cap. Als seus 26 anys busca recuperar la seva millor versió després d'un any irregular i Terzic el vol convertir en un dels pilars del seu projecte.
0: Avui el mitja punta per darrere de Gruseta, la F de fortalesa.
4: La pressió innegociable. El nou tècnic no vol fer cap pas enrere, ni amb 10 jugadors va renunciar a l'Atlètic a anar a buscar el Sevilla al seu propi camp. Ara ho comentàvem també. L'equip va mostrar un ritme de recuperació molt alt i va avançar la defensa més que ningú. Un dels segells més reconeixibles de l'era Valverde.
0: I la O d'oportunitat.
4: La verticalitat de Gordon i Rafinha, la valentia. Basca també té un peatge. Amb una defensa tan avançada, la seva esquena és vulnerable. La verticalitat de Gordon, ara ho dèiem, i també la de Rafinha, pot fer mal. El laboratori.
0: Carles, les tres prioritats d'avui. Va, la primera.
6: Xavi Espar.
0: Xavi Espar en aquesta posició de lateral esquerra, que a vegades és interioritzada, com que ell ja té aquell passat de migcampista, és dretà, però que se'l va veure molt natural, molt còmode, tot i que és un perfil, en teoria, incòmode per Xavi Espar, que tampoc... No sé si tu et consta, Carles, si l'havies vist jugar en categories inferiors a l'esquerra?
6: No.
0: Així de cop al bot, no.
6: De cop al bot, no.
0: Molt bé. Segona.
6: La pressió en camp contrari.
0: La pressió. Rafinha, Gordon, avui dos especialistes de la pressió per acompanyar la Minyamal en aquesta primera línia de pressió. Ara ho deia el Bernat Coll, l'Atlètic Club, és veritat, que no arrisca gaire la sortida. Vol jugar directe, normalment el de Valverde, veurem què fa el de Terzic. I tercera.
6: Rafinha, de nou.
0: Que va tenir una participació a Elx, Carles...
6: De 25 intervencions.
0: 26 intervencions, que és un... Tu creus que Lewandowski estava més o menys en aquests números?
6: Lewandowski estava la temporada passada a la Lliga amb 17 intervencions de mitjana per partit.
0: Boníssima. O sigui, i Ferran ho tens o no?
6: T'ho dic d'aquí 2 minuts.
0: Val, doncs mira-ho per comparar-ho. O sigui, Rafinha ja supera àmpliament Lewandowski. Tenia la mitjana de 17, ell en va fer 26 a Elx. Veurem què fa avui. I veure si s'assembla més al perfil de Ferran, que hauria d'estar aquí, o si Ferran tenia números similars als del polonès. Marc, el repte.
7: Avui preguntem quin extrem rematarà més entre els tres pals, si Gordon o Lamine Yamal. I recordem els oients que per poder votar cal que entrin a Twitter i l'Instagram de la TDT.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
0: Mireia, recordem l'11 del Barça.
1: Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Pedri, Fermín i al davant, Lamine, Rafinha i Gordon.
0: L'11 bas de Terzic.
1: Unai Simón a la porteria, Rincón, Gerai, Laporte i Joan Eco a la defensa. Al mig del camp, Jauregui, Sarcanales i Sancet i al davant, Iñaki Williams, Guruceta i Nico Williams.
0: Fa pinta que el partit començarà amb retard perquè aquí, en el compte enrere del Camp Nou, queden 2 minuts 40 segons i no ha aparegut ni els àrbitres ni els protagonistes de tots dos equips. Qui xiula, Marc? Qui veurem aparèixer d'aquí res?
7: Avui ho farà Miguel Ángel Ortiz Arias, madrileny de 41 anys i és àrbitre primera des del 2021. És aquest àrbitre que els jugadors expliquen moltes vegades que és així, sí? Prepotent i altiu.
0: Sí, sí,
5: aquest que... de David López del Girona i de Sergio Ramos.
0: Aquest que es pica una mica, eh?
7: Sí. Ha xiulat 12 partits al Barça, amb 9 victòries, 2 empats i només una derrota.
0: I el VAR?
7: Jorge Figueroa Vázquez, andalús de 46 anys i és de l'equip VAR des del 2024.
0: Aquest és un dels clàssics ara, no? És un dels que surten gairebé, sí, a la foto sovint, però surt a la foto perquè el sento molt, vull dir que deu treballar molt al VAR.
7: Sí, però clar, que és només VAR, ara ja, sí, VAR va repetint bastant.
0: Molt bé. Xavi, tu tens imatges del túnel de vestidors? Perquè aquí no apareix ningú i queda ja el compte enrere mort.
5: Sí, sí, sí. Hi ha els jugadors del Barça que han baixat abans a la zona de la boca de vestidors, que no pas els de l'Atlètic de Bilbao. Ara comencen a aparèixer els jugadors de l'Atlètic de Bilbao. Hi ha complicitats entre Joan García, entre Pedri, entre algun altre blaugrana de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial ara fa unes setmanes amb alguns jugadors de l'Atlètic de Bilbao.
0: Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT avui?
10: Doncs avui el partit s'emet per DAZN i no es pot sentir la TDT per les opcions d'àudio de la televisió. Per seguir-nos cal sincronitzar la imatge i el so a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio i també se'ns pot seguir i sincronitzar per l'app i el web de 3Cat.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: Doncs cap novetat. No han aparegut
5: el túnel de vestidors. Ara havia aparegut...
0: Però tens la sensació que estan esperant algú?
7: A l'àrbitre. Em semblava que hi hagués...
5: Tenia problemes, sí, no? Per posar-se la samarreta o algun dels dispositius tecnològics.
7: Sí, jo crec que no funcionava del tot la comunicació amb el dispositiu. Semblava,
0: Hem sentit els senyals horaris de les 9 i és quan sona el camp del Barça. Laia, amb quin aspecte?
10: Doncs amb un aspecte gairebé ple i sobretot el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, al Camp Nou, la graderia plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també desplegades ara mateix als videomarcadors. La gent ha desplegat aquestes dues estelades.
15: És evident que des que es va tornar al Camp Nou no ho havíem vist, a Montjuïc jo crec que un desplegament d'estelades com aquest tampoc, i potser ens hauríem de remuntar a èpoques més pròximes al moment culminant del procés per veure un Camp Nou farcit, tenyit, absolutament inundat d'estelades.
0: Imatge, ja molt, molt oblidada,
10: Sí, a més...
5: La televisió, de moment la realització, se centra en les bufandes blaugrana i no en les estelades.
15: No, la televisió, nosaltres tenim aquí un petit monitor.
0: Això és lliga, no? Controla la lliga,
15: sí,
0: no?
15: Sí, sí. No ho està ensenyant directament, sí, sí, perquè l'aspecte del camp és...
10: Impressiona, perquè feia molt temps...
15: És històric.
10: Jo no veia tantes estelades.
5: Home, doncs ho podríeu penjar a les xarxes de la TDT, no? Perquè tinguem el...
1: Sí, ara li passaré el vídeo a l'Èlia de tota aquesta gent d'en peus amb estelades quan ha començat a sonar el camp del Barça.
10: Ho publicarem, doncs, a Instagram i a Twitter.

0: El camp del Barça rematat amb el llançament d'uns coets, d'uns, no direm que són ni focs artificials, unes bombes de fum de color groc, blau i grana. I els jugadors del Barça que s'estan fent la fotografia de rigor ara mateix amb els nens que abans de cada partit es poden fer aquesta fotografia. Per cert, avui veurem un Athletic Club de Bilbao amb una...
1: Què canten, Laia?
2: Estic intentant desxifrar-ho,
3: eh? Visca el Barça i visca Catalunya, sí. Potser?
2: Sí, poder sí, jo crec que sí.
4: Us arriba millor a vosaltres pel so ambient que nosaltres des d'aquí, sí, sí.
1: Doncs sí, perquè es movien les estelades i entenem que estaven...
5: Ara s'ha vist un moment, una estelada gegant a la zona de lateral, que baixava de la segona galeria, ràpidament ha tancat el...
6: Molt ràpid. El realitzador. No, és que no hem vist res.
1: Se li havia colat.
3: Que no es coli, que no es coli. Tanca, tanca.
2: Ens estan fent una feina dificilíssima perquè ha de ser molt complicat agafar algun plànol que no hi hagi cap tipus d'estelada.
5: Ho estan aconseguint, eh, Mireia? Ho estan aconseguint, la veritat.
4: Home, perquè no deuen ensenyar res del públic.
5: No, ara tenen la càmera de l'àrbitre. És molt...
3: Abans s'ha vist una mica amb la càmera de l'àrbitre, també. S'ha escapat un parell de segons.
0: Ara hi ha un acte que és més protocolar, que és la recollida d'uns trofeus que acrediten a Joan García i a Lamine Yamal com a millor porter i millor davanter de la temporada passada, han dit?
4: De la Lliga.
2: Sí, de la Lliga Fantasy.
0: Què és la Lliga Fantasy?
2: És un joc que depèn de com juguen els partits i depèn de diversos factors, et sumes X punts o te'n treuen, i els estan fent un reconeixement a la Mínia Joan com a millor davanter i millor porter de la Lliga Fantasy.
3: Perquè van fer molts punts, és això?
2: Sí, sí, entenc que sí. Mm.
0: I ara hi ha un minut de silenci per les víctimes dels aiguats que hi ha hagut al Nepal i al marge d'això també, com a cada inici de temporada, un minut de silenci en memòria dels socis i sòcies del Barça que van morir durant el transcurs de la darrera temporada. Descansin en pau.

0: cant dels ocells per acompanyar aquest record dels socis i sòcies del Barça que ens van deixar durant la temporada passada també aquesta tragèdia del Nepal en el moment que jugadors de l'Atlètic s'abracen en una rotllana, avui amb una indumentària ben poc habitual, del tot blau cel.
1: Es recullen les estelades grans perquè sí. Entenc que formen part del reglament, no, Laia, que no poden penjar del marcador electrònic.
2: Sí, i... perquè tampoc poden...
1: Eren de l'assemblea?
2: Eren de l'assemblea i no poden tapar el marcador electrònic, que és just a la zona on eren. Per tant, ara el realitzador podrà estar més tranquil.
1: Vull
2: perquè...
1: dir que han actuat normativament.
2: Sí.
1: Tot i que encara en pengen algunes de la part del marcador d'aquest de lateral, que ara és el marcador que ens indica, que tapen
2: bé, una mica l'FC de Barcelona. Sí,
1: no?
2: Una mica. Són d'aquestes ja més petites
1: sí,
2: més individuals.
1: Sí.
0: Tot a punt perquè comenci el partit. L'àrbitre indica l'inici del maig en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Es juga com a segon partit, correspon a la primera jornada. Barça i Atlètic Club de Bilbao disputen aquest clàssic del futbol de casa nostra al Camp Nou amb una primera pilota que toca el Barça en defensa. La té Gerard Martín, l'ha enviat cap a l'avui novament titular Pau Cubarsí després del Mundial. Tornem a veure'l ocupant la posició de titular a la defensa del Barça. L'ha enviat per Eric García, aquest obrint cap a Lamine Yamal, trepitja la pilota Lamine Yamal davant del seu amic Nico Williams.
1: Com anunciava la Mireia, Rafinha serà el nou, Gordon l'extrema esquerra.
0: Torna a tenir la pilota a l'eix de la defensa, pujant des del costat esquerre. Gerard Martín creua la divisòria amb una passada cap a Xavi Espart, fa un autocontrol, la passada cap a Rafinha, la passada que hi pot arribar el brasiler, sense angle, xuta fora! Hi havia prou fora de joc de Rafinha després de la bona maniobra de Xavi Espart. Ha enviat la pilota cap al davanter brasiler. Aquest, però, estava en posició antireglamentària.
3: S'ha precipitat Rafinha en la desmarcada. L'acció de Xavi Espart és molt bona.
1: S'ha animat Xavi Espart, sí. Ha saltat Gerai per obstaculitzar Xavi Espart i això ha afavorit que Rafinha quedés en fora de joc.
0: Pilota pel porter, Unai Simón l'envia amb la cama dreta cap a la punta esquerra. Encara, però, en camp propi de l'Atlètic Club de Bilbao. La remena al mig del camp el jove Peyo Canales. Canales davant de Pedri. Juga cap a l'esquerra perquè Nico Williams al costat de la línia lateral avanci metres. Combinant bé a Moyan Sanset. Toca la pilota Sanset. La busca Jaureguizar. Refusa amb una puntada llarga. Gerard Martín, que se va convertint en una passada per la mínia mal. No pot fer el control al davanter blaugrana. I la recupera la defensa de l'Atlètic Club. La juga Yeray, l'envia cap al mig del camp, prova de baixar-la i Iñaki Williams se l'endú gràcies a un rebot després d'una petita imprecisió de Pau Cubarsí. Apareix, però Fermín recupera la pilota al Barça, ja la té Joan García.
1: Molts esforços en la pressió, salt de la Lamine Yamal, de Gordon, bon treball de Fermín, el Barça endollat, ha entrat connectadíssim.
0: És el minut 2 de la primera meitat. Continua l'empat a 0. Rep la pilota en zona atacant. Lamine Yamal una mica lent. Permet que un defensor li prengui la pilota.
1: Sí, perquè estava tot sol. Havia de girar. No ha coordinat bé el control amb el gir i ha perdut la pilota.
0: Un detall anecdòtic, si voleu, però que potser a algun aficionat li interessa. Si avui el Barça guanyés per 4-0, n'hem de fer encara uns quants, tècnicament seria líder a la jornada 1. Amb la qual cosa, si continua... I, evidentment, ho seria a la 2, sí. Que és la que acabarà. Per tant, podria dir, si acaba guanyant la Lliga, per exemple, que havia estat líder des de la primera jornada. De moment, el líder de la primera jornada deu registrar el Madrid amb el 4-1 d'ahir, no?
2: Sí.
1: Sí, tinc la sensació que l'Atlètic Club de Terzic, amb el tema de la línia defensiva, serà similar al Barça de Flick. El veig encara una mica desordenat, amb la línia molt alta, reduint molt espais. Veurem com es protegeixen, si troben l'equilibri entre marcar la línia alta però saber fer el pas enrere quan toqui.
0: La pilota la juga l'Atlètic Club, la toca Nico Williams deixant-la anar per l'arribada de Canales, ha tallat bé. Gerard Martín intenta endur-se-la al mig del camp al Barça. Veurem si la pot lluitar Marc Bernal. La manté de moment el conjunt basc amb pilota de Joaquenó. Joaquenó l'envia Joaneco. Joaneco.
1: Joaneco.
0: Joaneco.
1: No, com que, clar, Joan, com Joan.
0: Home, sí.
1: Eco.
0: Joaneco. Joaneco. De Baiona,
2: Sí, senyor.
0: La pilota la juga Pau Cubarsí, la toca enrere. Cap a Joan García i aquest amb Gerard Martín.
4: No sé si havíem dit que l'Atlètic va ser l'equip amb la defensa més avançada de la jornada 2.
1: Sí,
4: ja ho havíem dit, ho havíem dit.
1: De la 2, sí. De l'Atlètic Club Sevilla.
0: Sí, la derrota amb el Sevilla. Pilota que recupera Fermín, ho ha fet amb falta, segons interpreta l'àrbitre, falta sobre el meu amic Joan Eco.
5: Doncs des d'Euskadi em diuen que és un jugador molt potent, explosiu i amb molt recorregut.
1: Sí,
5: Sí.
0: Doncs potser perquè, per aquestes característiques, el motiu per la qual avui l'ha triat Terzic, tenint en compte que davant té a Lamine Yamal.
1: Molt bé aquests contactes bascos, perquè Carles avui debuta, no se'l coneix, excepte la gent que l'hagi vist al filial de l'Atlètic Club.
0: Ara envia la pilota llarga, precisament per la cursa a la banda esquerra de Nico Williams. La té el 10 xiulat pel públic del Camp Nou. Continua Nico Williams, continua encara Nico Williams, fa l'assistència, talla Pau Cubarsí, l'interior de la petita, envia la pilota, corna.
5: El primer del partit.
1: Ha començat jugant contra Eric, Nico Williams. Algunes dificultats d'Eric per controlar-lo, la supretada de línia de fons, abans també a la línia lateral. Nico Williams, que intentarà recuperar una versió alta després d'una temporada pèssima, que va acabar relativament corregida al Mundial, tot i que no vam veure mai la millor versió de Nico.
0: I xiulat pel Camp Nou, com va ser xiulat també a Montjuïc la temporada passada. Pilota que fa centrada des del corna l'Atlètic Club, la tornarà a recollir el conjunt bas, pilota per Nico Williams, fa la centrada cap al segon pal, on l'esperava Iñaki Williams, el seu germà. Deixa que surti fora el gran dels Williams, la pilota surt per la línia lateral, serà out favorable a l'Atlètic Club.
1: Ha començat atrevit l'equip de Terzic, intentant buscar profunditat. Li ha generat dificultats al Barça en la circulació de la pilota, reduint molt els espais entre línies, amb la defensa alta. Veurem si el Barça reacciona.
0: Hugo Rincón, al lateral dret, penja la pilota a l'interior de l'àrea. L'ha tocat amb el cap Xavi Espart. Prova d'endur-se-la Anthony Gordon. L'anglès la juga novament per Espart. Espart la tornava a Gordon, que ha estat interceptat per un jugador de l'Atlètic Club amb el que semblava una falta clara. Hugo Rincón. La pilota la toca Yeray cap a la zona de Laporte. El central de l'Atlètic Club l'envia cap a Nico Williams amb el cap en una de les seves intervencions habituals, avançant-se fora l'àrea. Joan García tocant la pilota i l'ha enviat a la línia lateral, out favorable a l'Atlètic Club.
2: Crits a Barça-Barça d'un estadi pràcticament ple i la zona de la gran animació, doncs, que torna amb el format com va acabar la temporada passada, ocupada tot per membres dels quatre grups d'animació.
0: 6 minuts de la primera meitat, Barça 0, Atlètic Club de Bilbao 0.
1: Que està buscant l'esquena de la línia defensiva del Barça ràpidament, amb canvis d'orientació, passades llargues.
0: Ara lluitant Eric García amb Nico Williams, de moment se l'endú el jugador de l'Atlètic, la toca cap a Cubarsí, se l'endú Lamine Yamal, la trepitja l'àrbitre, assenyala una posició de fora de joc anterior. Fora de joc que ja posa en joc el Barça, empatant a 0 i de moment sense generar perill.
3: Incòmode el Barça, oi?
1: Sí. Pel pla de l'Atlètic Club, que està sent valent,
0: Pilota d'Eric García, la toca a la banda dreta, encara que en propi per Lamine Yamal, la descarrega per l'arribada de Fermín i arribarà però abans Unai Simón, el porter de l'Atlètic, l'atrapa i la cedeix cap a Laporte.
1: Són dos equips que estan sent molt valents a l'hora de plantar la línia defensiva i això és veritat que no necessita molt submetiment, vull dir, si encertes una desmarcada amb una passada, una recepció profunda, pots tenir una oportunitat. Els porters avui han d'estar molt atents a l'esquena de defensa.
0: Torna a tenir la pilota al Barça, la juga Eric García, l'envia per Lamine Yamal, perseguit per Joan Eco, la torna cap a Eric García i aquest cap a Cubarsí, passada cap a Gerard Martín. Gerard Martín combina amb Xavi Espart, ja a camp de l'Atlètic Club, la toca per Gordon, Gordon entrant pel mig, la deixa per Fermín, Fermín descarrega cap a la banda dreta per arribar de Lamine Yamal, davant d'ell Joan Eco, intenta superar-lo, continua Lamine Yamal, filtra la passada cap a Gordon, Gordon prepara el xut, ha trigat una mica massa i això ha permès la recuperació per part de Javi Guízar. Finalment ha aparegut en l'ajuda Joan Eco i ha enviat la pilota a corna.
5: El primer pel Barça.
1: Bona diagonal de Gordon, llarga, després de fer circular la pilota per acompanyar el procés de la banda dreta i proposant-li a Lamine Yamal una passada. No ha acabat la jugada, però el Barça picarà aquest córner, que ho farà Rafinha.
0: Rafinha picarà el córner des de la banda dreta, una bona connexió entre Lamine i Gordon, acabat amb córner, el pica en cor Rafinha, la toca per Lamine Yamal, Lamine combina amb Pedri, Pedri penja la pilota cap al segon pal, salta Eric García, fora! Ha tocat amb el cap Eric García, la centrada de Pedri, la pilota però ha sortit força desviada a l'esquerra de la porteria d'Unai Simón.
6: Per cert que avui Flick torna a portar la seva vestimenta habitual, avui vestit de carrer, i dic que torna perquè l'altre dia ells van amb xandall, que és una cosa que no havia fet mai en cap partit oficial.
0: Potser es pensava que encara érem a pretemporada. En qualsevol cas, avui a la banqueta Flick, a l'altra banqueta un altre alemany, Edin Terzic, els dos únics tècnics alemanys, m'imagino, de la primera divisió, no? Pilota a l'espai, atenció que pot arribar Sancet. L'avantatge finalment, després que li hagi fet un bot i no hagi acabat d'encertar el moviment, Doian Sancet ha anat a parar els peus de Joan García.
1: És curiós, l'Atlètic Club ha servit en llarg i ho ha fet Laport, i no perquè Unai Simón no tingui aquesta castanya, sinó perquè atreu la pressió dels jugadors del Barça com si servís en curt, i després Laport ha fet una pilotada de 40 metres, llarguíssima.
0: És Gerard Martín, prova de superar Guruceta, obre cap a la banda dreta, el primer toc la baixa la mínia mal amb un intent de passada cap a Fermín, que reclama alguna cosa d'un jugador de l'Atlètic, potser mans. Finalment s'endú la pilota Oian Sancet, és a la zona del mig del camp, la toca per Nico Williams, retalla molt bé Nico davant de Marc Bernal, buscava filtrar la passada per la cursa del seu germà, recupera la pilota al Barça, la té Gordon, l'envia per Espart, Xavi Espart avança amb la pilota controlada, l'agafa, en cau a terra, això ha de ser falta, l'àrbitre no l'assenyala, dona la llei de l'avantatge, deixa anar la pilota Gordon i arriba la mínia mal, la controla la frontal, prepara la cama, xuta Lamin, la pilota se'n va a servei de porteria.
1: Després del retall no s'ha equilibrat ràpid, o sigui, està lent en els moviments, no té aquell punt d'explosió perquè s'ha orientat per la rematada, però ha quedat com una mica com si el cos no l'acompanyés al moviment de la pilota amb el peu. Hi ha un jugador de l'Atlètic Club que s'ha fet mal.
6: És Laport, i s'ha fet mal amb aquesta trompada amb Xavi Espart. Xavi Espart ha anat per terra i ha atropellat Laport, que ha quedat estès. Xavi Espart s'ha acostat ara per demanar-li perdó al jugador de l'Atlètic en el moment en què entren ara les assistències.
1: Bons primers minuts de Nico Williams, bons minuts de l'Atlètic Club, molt valent. El Barça una mica incòmode amb pilota, amb el partit, dues línies defensives molt avançades, dos equips que volen jugar profund el més aviat possible, i fins ara poca precisió.
3: El realitzador sí que ens ensenya l'Ivakovic. Anaves a dir això, oi, Bernat?
0: No, ben, t'ho anava a preguntar, anava a dir una altra cosa, però ha ensenyat l'Ivakovic, que és el porter que ha fitxat el Barça, sí, però que encara no sabem si es quedarà a la plantilla o ho acabaran cedint.
1: El porter de la selecció croata, sí, dels últims anys, vull dir, d'una selecció croata que ho ha fet molt bé en Mundials i Eurocopes.
0: I el que m'ha cridat l'atenció és que al marge de l'Ivakovic i de jugadors lesionats com Frenkie de Jong o Gavi, hi ha els dos descartats del Barça per aquesta temporada, Héctor Fort i Caçador, que continuen veient el partit al costat dels seus encara companys.
3: No els deixen entrenar-se, però exacte, veure el partit.
0: Sí, no, però sí, no dic que no els hagin de deixar passar, sí, però que, és que jo pensava que Héctor Fort, per exemple, ja era a Donosti negociant el contracte.
2: No està tancat cap dels dos traspassos i, per tant, encara són aquí a Barcelona.
1: Queden quatre dies, sí, sí, els tancaran, no?
2: Sí.
1: El de Caçador se sap on és?
2: Bé, ara deien que tenia clubs de la Premier.
0: I de Turquia, també.
2: I de Turquia. Havia descartat Aràbia, que era on tenia les ofertes, diríem, més importants. Doncs a veure.
1: Marc, ara Laport marxa. Ara deixa el camp.
4: Doncs fins que no es posi la pilota en joc, no comença a comptar el minut. Uh-huh. Llavors, quan la pilota es posi en joc,
1: 12-10. 12-10, un minut. El 13-10 hauria d'entrar a Laport.
3: Aprofitem.
0: L'Atlètic jugant amb un home menys per aquesta nova normativa que diu que quan un jugador està lesionat i la tenen al terreny de joc, després ha de marxar i estar-se un minut fora del camp.
6: No li ha agradat, la porta, aquesta nova norma?
0: I això que el quart àrbitre li estava explicant.
5: Estic convençut que el que menys li ha agradat és la puntada de...
4: Sí,
5: de
4: Xavi.
7: I Flick i Terzic sí que són els dos únics entrenadors alemanys de la Lliga, que per cert van enfrontar-se amb el Bayern i el Dortmund. La temporada 2021 va guanyar Flick amb el Bayern 4-2.
0: Un partit només van jugar, doncs?
7: Sí, només un. I hat-trick de Lewandowski, aquell partit.
0: La pilota a la lluita Fermín, veurem si se la pot endur davant de Joan Ecó. Ho ha aconseguit i a més ha forçat un out favorable al Barça.
6: Està sent el minut més llarg de la vida de Laport.
1: I Joan Ecó és ràpid,
0: Sí.
1: Està guanyant duels.
0: Intens.
1: Sí, sí.
0: Té personalitat. Pilota per Gerard Martín. Li queden 2 segons a Laport.
3: Sembla una exclusió d'en
1: Vol. Ha passat ara, el 13-10, sí, però no surt,
4: Clar,
1: no
4: sé. Perquè...
0: Ara l'àrbitre li dona l'autorització.
1: Sí. Ha d'esperar Marc que pugui entrar.
4: Que l'autoritzin,
1: no?
4: Sí.
0: Pilota per la Lamine Yamal des de la banda dreta. Prova de fer la centrada que pica la cama de Nico Williams. La pilota acaba fent un ciri, l'atrapa el porter Unai Simón. Jo el que t'anava a dir, Ricard, és que he vist en 10 minuts l'Atlètic de Bilbao més valent al Camp Nou que en els 4 anys que ha vingut amb Valverde l'equip basc les últimes temporades.
1: Sí, té una pinta diferent, no? Sí. O sigui, respira aquell punt de renovació.
0: A mi l'Atlètic de Valverde, que m'ha semblat un molt bon equip, quan jugava contra el Barça, al camp del Barça, o sigui, aquí o a Montjuïc, em decebia enormement. Semblava un equip que es feia petit. Xiulada per Nico Williams. Per què el xiulen, Laia?
2: Constantment, eh? Home, doncs perquè fa dos estius, fa dos estius va fer allò que semblava que el fitxaves i va aparèixer de cop un dia amb aquell vídeo dient em quedo a l'Atlètic Club.
0: El xiulem perquè no va voler venir el Barça.
2: Clar.
1: Jo perdo la memòria ràpida, però van ser dos estius de,
2: o sigui, és a dir, aquest...
1: de possibilitat?
3: Sí.
2: O un, sí, però dos, no? L'estiu passat va ser quan va fer aquell, quan ja semblava que sí, que sí que el fitxaves.
3: En el primer estiu va semblar que no era la seva voluntat, o ell no va intervenir al final. I l'any
0: compte
3: passat...
0: que rep la pilota Fermín entre línies, retalles a la frontal, la deixa cap a Rafinha i arriba el brasiler, se li escapa perquè hi ha hagut un defensa
1: un
0: i era
1: Rincón rapidíssim.
0: Un Rincón, sí, que ha pogut, sí, posar la cama.
1: Perquè havia filtrat una pilota Fermín, li queia a la dreta, Rafinha ha dubtat com acaba la jugada i ha aprofitat un Rincón a l'emergència, a la cobertura. Bé, recordeu que si voleu viure experiències, això és precisament el que et proposa CaixaBank Experience. Experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients en sortejos, prevendes, entrades, descomptes i molt més. Busca @experiencecaixabank a les xarxes i descobreix-les, perquè si vius una experience, mai no l'oblides. I aquí hem arribat al primer quart d'hora, un partit interessant, distret, però sense opcions de gol encara.
0: Pilota d'Eric García, buscava filtrar una passada en profunditat cap a Rafinha, que no sé si estaven fora de joc, potser no. En tot cas, la pilota l'ha acabat interceptant la defensa de l'Atlètic Club. La recupera Marc Bernal. La passada, finalment, no acaba sent bona. Cap a la banda dreta, on es trobava Lamine Yamal, recupera la pilota l'Atlètic.
1: Ha jugat molt pocs espais, s'ha de pensar i executar ràpid, i això està penalitzant a un Barça que encara no està greixat. Es nota que som a... els primers dies de la temporada oficial.
0: Serà servei de banda favorable al Barça després que l'Atlètic no hagi pogut mantenir la possessió de la pilota. Minut 15 de la primera meitat, 0-0 al Camp Nou.
1: Ja. Els dos equips viuen molt estressats i potser trobem a faltar Pedri, no? Que aparegui una miqueta més en el partit per marcar el rumb. Digues, Laura.
7: Cava la I2 al partit, ja ha arribat al descans. Celta 1, Osasuna 0.
0: Ha marcat un veterà, oi?
7: Sí, Iago Aspas.
0: No es retira, eh? I a fora de joc per una posició...
3: Retirarà a final de temporada,
7: 39 anys.
3: M'ha semblat veure algun comentari a xarxes del Celta en aquest inici de temporada indicant que era l'última visita de Iago Aspas, no sé on van jugar el primer partit.
5: Doncs avui ha fet un bon gol,
0: a València.
5: Eh?
3: A València, doncs això.
5: No ha fet un gol de senyor retirat, eh?
1: Ara, mira, l'àrbitre es pica amb Gordon, sí. Es bronca Gordon per aixecar els braços en alguna reclamació de jugadors. Jo crec, com dient-li, ja no és la primera que m'ho fas. No li agrada que aixequin els dos braços. Saps aquella protesta de dir, què està passant?
0: Ara no ha pogut continuar l'acció Hugo Rincón després de rebre la passada d'Iñaki Williams. La pilota s'ha perdut per la línia de fons. Serà servei de porteria, la posarà en joc el Barça, la posarà en joc Joan García.
1: Rafinha dialoga amb l'àrbitre com a interventor per representar Gordon.
0: Toca Gerard Martín, la toca cap al porter, cap a Joan García, que és el punt de penal. Avança metres amb la pilota a l'interior de l'àrea, la cedeix cap a Cobercí perquè la tregui jugant des del darrere. Combina amb Eric García, minut 17-14 de la primera meitat i el Camp Nou torna a cridar independència.
2: Crits acompanyats de, novament, les estelades, milers i milers d'estelades que avui són aquí al Camp Nou.
0: I efectivament el crit que durant molts mesos, o fins i tot que diria que anys, semblava que quedava oblidat, avui ha

0: Cobercí combina amb Gerard Martín, obertura cap a l'esquerra per Gordon. Gordon fa un túnel a Iñaki Williams, la cedeix molt bé cap a Rafinha. Rafinha veu a la banda dreta la presència de Lamine Yamal, l'aguanta el 10 del Barça. Davant d'ell Joan Eco, prova aixut Lamine! La banda, en Simón envia la pilota a corna en l'ocasió més clara del partit. Ha sortit de les botes genials de Lamine Yamal i ha obligat Unai Simón a fer una aturada enviant la pilota a corna que ja s'ha picat.
1: El segon del Barça.
0: La pilota en curt, la toca Pedri, l'obre cap a la posició de Cobercí, Cobercí per Lamine Yamal. Lamine és el vèrtex de l'àrea, tornarà a provar l'acció individual, continua Lamine, fa passar la pilota per sota el cos de Joan Nicó, recupera la defensa de l'Atlètic Club, la toca Ullant Sancet, prova de sortir amb la pilota controlada, aguanta encara, posa la cama Eric García, deixa que surti fora Nico Williams, serà pilota per l'Atlètic. Déu-n'hi-do, quin xut de Lamine Yamal.
2: I quina aturada d'Unai Simón, perquè no era fàcil el xut enroscat de Lamine Yamal, exacte, no baixava. Després d'una jugada que inicia Gordon a la seva banda, amb un túnel, una diagonal, accelera, i no és la primera acció que passa, trasllada el joc a l'altra banda, amb avantatge, és a dir, ell inicia perquè s'acabi a la dreta.
0: Ara ho intentava Pedri, amb una passada que no ha interpretat Gordon, no s'han entès, Gordon anava cap al mig, Pedri l'obria més a l'esquerra, la pilota la recupera el Barça. Compta amb l'acció de Gordon, l'àrbitre assenya la falta.
2: Havia tocat la pilota, es queixa clarament Gordon. És veritat que potser també havia tocat Hugo Rincón, però ja sabem que Gordon se sent molt còmode en aquesta pressió alta.
3: Toca la pilota baix, amb la dreta, però li fa una tisora a la cama esquerra d'Hugo Rincón, és falta.
2: A la Premier aquesta no està acostumada a que li xiulin.
4: I en la jugada que acaba Lamine, Rafinha és qui li fa l'última passada. Rafinha està uns 7-8 metres endarrerit a la de la línia defensiva. És a dir, no fa de 9-9 i torna a fer aquell passet enrere per intentar associar-se, que ja vam veure contra l'Elx.
0: Pilota que prova de recuperar al mig del camp l'Atlètic Club. Hi ha hagut una caiguda de Peyo Canales. L'àrbitre no ha assenyalat res. La juga Joan Eco cap a la banda dreta, cap a la banda esquerra de l'atac de l'Atlètic. La té Nico Williams, compta la pilota a l'espai i arribarà ràpid Joan García, molt atent.
2: Molt atent.
0: I evita que pugui arribar aquesta pilota Gorka Guruceta.
2: Molt atent, perquè la passada de Jaureguizar era molt bona, suau, a l'esquena de defensa, però ha reaccionat abans Joan García que Guruceta. Li ha guanyat el joc del mocador, Joan García. El mocador era la pilota.
3: Carles, els hi pots preguntar als teus amics del País Basc, del planter de Biscaia, si Joan Eco és dretà? A mi em sembla que totes les accions es fan amb la dreta, tot i fer de saltar a l'esquerra.
5: Jo el tinc comptabilitzat com a dretà, Xavi.
0: La pilota la juga el Barça, la té en defensa. Pau Cobercí combina amb Gerard Martín, pressionat per Guruceta, toca la pilota enrere novament per Pau Cobercí. Cobercí amb Bernal, Bernal la controla, se li escapa, però el segon control, i això ha permès una petita recuperació per part de Jaureguizar. La pilota finalment la torna a tenir el Barça.
2: Un dels jugadors que veig més incòmode, Marc Bernal, sí, en aquests espais reduïts, molt estressat, amb poca capacitat per controlar la velocitat, sinó com molt exigit. De seguida té jugadors al voltant i està sent lent en la presa de decisió.
0: Té la pilota Pedri, veu la posició de Xavi Esparta a la banda esquerra, com si fos gairebé extrem, la torna a tocar enrere Espart per Pedri, que demana calma als seus companys.
2: Sí, els que es desmarcaven, perquè Fermín i Rafinha anaven a l'espai, Pedri ha dit, no, ara que ja hem avançat i hem progressat, ara toca reunir-nos.
0: Pilota a la banda dreta, la té Lamine Yamal, la juga cap a Eric García, l'intent de passada per Marc Bernal, l'ha interceptat Nico Williams, la pilota surt fora, out favorable al Barça.
2: Rafinha ha participat poc, oi, Carles?
1: Rafinha, 6 intervencions.
2: 6 en 22 minuts.
0: Té la pilota al Barça, la juga Gerard Martín, cedint-la cap a Xavi Espart. Espart la toca per Gordon, 0-0 al Camp Nou, fora de joc. En aquesta acció, atacant del Barça pel costat esquerre. Pedri anima els seus companys i diu, seguiu intentant. Fora de joc, assenyalat sobre Gordon, no sé si ho era, però com que no ha acabat en res revisable, doncs s'ha donat per bona la versió de l'assistent.
2: La línia de l'Atlètic Club intimidant el Barça i fent caure en el parany de l'Ursai algunes vegades ja.
5: Ara Flick li demanava a Gordon que estigui tranquil i que no alci la veu més del compte amb les xifres arbitrals.
0: La pilota per Lamine Yamal en la posició gairebé del lateral dret, l'ha de tocar enrere i arriba Cobercí, deixa que sigui Joan García qui la toqui lleugerament perquè novament Cobercí la posi en joc. Envia cap a Gerard Martín, Gerard Martín enrere cap a Cobercí, Cobercí amb Pedri, Pedri amb Bernal, déu-n'hi-do l'entrada que ha rebut Pedri. L'àrbitre dona la lliga de l'avantatge, s'esplega el Barça en atac, mitjançant l'acció de Rafinha en perpendicular a porteria, obre cap a la banda dreta, rep la pilota Lamine Yamal, prova de superar Joan Eco, l'envia cap a Pedri, ha tallat un jugador de l'Atlètic a la frontal de l'àrea, evitant el que era una passada perillosa de Lamine Yamal.

0: Sí, defensant cap endavant quan volia sortir Sancet i recuperant la pilota.
1: Ha recuperat la pilota el Barça amb aquesta acció que comentava el Ricard de Pau Cubarsí. La torna a tenir en atac el Barça. La juga Xavi Espar després de rebre-la de Pedri. Frena, toca la pilota, l'envia cap al mig de l'àrea. El cop de cap de Rafinha, al pal! I arriba la mínima bala, rematada, rebot, fora, corna! Centrada de Xavi Espar, rematada de Rafinha al pal, amb el cap, el refús l'ha agafat la mínima mal, ha rematat i la seva rematada ha acabat sent desviada per un jugador de l'Atlètic perquè sigui corna.
2: El tercer. Quina centrada de Xavi Espar, fantàstica. És que ha superat la Port per centímetres i la rematada de Rafinha era boníssima.
0: Molt bona, de nou de tota la vida, Ha mogut el coll.
2: Lewandowski.
0: Ha baixat la pilota, ha botat, però s'ha estavellat el pal. Molt bona connexió, Xavi Espar-Rafinha.
1: S'ha picat el corna sense conseqüències. La pilota ha acabat a les mans d'Unai Simón, que l'envia ja llarga, buscant la velocitat d'Iñaki Williams. La pilota directament a les mans del porter de Joan Garcia. 0-0 al 24 de la primera meitat. El Barça ja n'ha tingut un parell de clares, una de la mínima mal, que ha enviat a corna fantàsticament Unai Simón i una pilota al pal de Rafinha.
0: En 5 minuts, sí, el Barça ha canviat el ritme de l'atac, l'Atlètic Club comença a patir defensivament.
1: La pilota la juga el Barça a la banda esquerra del seu atac, en Pedri, que li posa pausa al partit, l'envia enrere cap a Gerard Martín, la passada cap a la dreta perquè la rebi Eric García, l'aixeca buscant la presència i la connexió amb la mínima mal, l'aixeca davant de Joan Eco, que posa la cama, l'envia fora, out favorable al Barça.
3: De fons sentim l'afició del Barça que segueix animant. De moment aquí no sentim, són els aficionats de l'Atlètic Club. 515 han vingut avui a l'estadi.
1: Són en aquesta mena de cometes gàbia o graderia engaviada, situada al gol nord.
3: Sí, segona graderia cap al córner.
1: No es veu malament des d'allà.
3: No, millor que primera graderia del gol nord, sí.
1: Té la pilota el Barça, la juga Gordon, toca enrere, cap a Xavi Espart, aquest en Pedri, Pedri més enrere encara. Ha reclamat Pedri i ha començat a aparèixer, Ricard?
0: Bona notícia.
1: Pilota a la dreta, la vinya mal, la deixa curta i enrere cap a Eric García. Aquest la torna a tocar encara més enrere per Pau Cubarsí. Cubarsí, Gerard Martín, passada al migcampista Pedri. Obre a l'esquerra, la rep Gordon, provarà de fer l'acció individual. Cedeix cap a Xavi Espart fins a la línia de fons, fa les centrades per Suabu, però l'ha pogut atrapar Unai Simón.
0: Està donant molta vida a la banda esquerra, Xavi Espar, en profunditat, incorporant-se avui no tant com un lateral posicional, sinó com un lateral amb recorregut, que és el que normalment necessita el Barça a la banda esquerra, i amb una bona química amb Gordon.
1: Posa en joc la pilota a l'Atlètic, talla al mig del camp Cubarsí, la lluita Bernal, el rebot no l'afavoreix, sí que ho fa cap a Joan Eco, juga la pilota Oyan Sancet, Sainset intentava enviar la pilota cap a Williams. Compte que ha badat Gerard Martín. Falta de Xavi Espart. L'àrbitre l'assenyala i la groga pel jugador del Barça, que ha fet una falta sobre Iñaki Williams, d'aquelles que freguen perillosament la vermella, tot i que crec que quedava molt espai per endavant.
0: Sí, els jugadors de l'Atlètic Club protesten perquè tenen la de Llúria al cap. Per mi,
1: però jo crec
0: de
1: que
0: cap
1: broga,
0: manera és vermella.
2: A Llúria expulsen a tocar de l'àrea i sí, aquí sí, encara sí. 30 metres ben vols a porteria. Iñaki no té la pilota controlada.
1: I hi havia jugadors del Barça amb possibilitat d'arribar.
2: Gerard Martín, que és qui ha fallat. Un error. Sí, sí, no refusa bé. Ho intenta fer amb l'esquerra, que és la seva cama bona, però amb l'exterior i és imprecís.
1: En tot cas, al final, encertada la decisió de Xavi Espar. Afortunadament només li ha costat la groga perquè la falta és llunyana, és a dir, objectivament no ha de suposar una acció de molt perill.
0: Una errada claríssima de Gerard Martín, que ha volgut controlar una pilota amb l'exterior del peu esquerre, una passada interior, que no és la superfície més adequada per un central en aquesta circumstància. Molt millor l'interior o intentar refusar
2: la cama dreta, també.
0: També.
1: Esperem que l'errada de Gerard Martín, que ha obligat Espart a fer falta, no acabi en res negatiu pel Barça. La falta amb tres homes a la tanca defensiva la picarà l'Atlètic Club amb jugada assajada. Ha tapat bé amb el cap un membre de la tanca defensiva, segurament Gordon. Juga la pilota Nico Williams, l'acaba perdent davant de Fermín, se l'endú Rafinha. El Barça es desplega en atac, la té Pedri, avança metres, l'envia per la mínima mal, descarrega la mínima mal per Gordon, intenta baixar-la, li surt al pas un jugador de l'Atlètic Club, Hugo Rincón, la toca bé. Gordon per Fermín, Fermín enrere per Bernal, s'ha perdut ja la...
0: Ha tornat bé l'Atlètic Club després de la pèrdua de pilota.
4: La de Xavi Espart és la primera targeta groga de la temporada.
1: De tot el Barça, vols dir, no?
4: Sí, per part del Barça, sí.
5: I Gordon aixeca molt els braços.
1: Pilota per Lavín, no hi arriba, sí que ho podrà fer Gordon a la banda esquerra. Entra dins l'àrea, continua Gordon, s'assisteix cap a l'interior i pot arribar Pedri, punt de penal, xuta Pedri, gol! Fora de joc.
0: Fora del joc, entenc que de la Minya Mala la primera jugada.
1: La primera primer intent de rebre la pilota de Gordon.
2: No la toca, no l'arriba a tocar.
6: Però intervé en la jugada.
2: Intervé, sí, despista la defensa de l'Atlètic.
6: Alleray,
1: la jugada ha acabat amb gol de Pedri, que ha pogut controlar l'alçada del punt de penal i deixar-la anar per anar cap a dins, però el que s'assenyala ara és un fora de joc de Lamine Yamal en l'inici de jugada.
0: Condiciona Lamine Yamal?
6: Sí.
4: Mira, això és el que li acaba d'explicar el quart àrbitre, Flick, i a sort, que ha tingut la mateixa conversa allà baix que aquí dalt.
2: Hauran de mirar,
1: hauran de mirar si
2: estan fora de joc.
6: O sigui,
2: el condiciona perquè Yeray no va a tapar a Gordon, sinó que queda més fixat per Lamine. Per mi, Marc, sí que hi ha influència en la posició de Lamine sobre Yeray.
1: Atenció, perquè si no hi ha fora de joc, seria gol. Sí, hi ha fora de joc, segons l'àrbitre. Hi ha fora de joc de Lamine Yamal en la primera passada, que ha acabat finalment a peus de Gordon, tot i que Lamine crec que ha fet, fins i tot ha aixecat la cama per intentar controlar-la, oi?
6: Sí.
4: Deia que la primera reclamació de Flick i Sort que era això, que Lamine no la tocava. I ben ràpid el quart àrbitre ha parlat de la influència i Flick i Sort que m'ha deixat el cap.
0: És que jo crec que Yeray el condiciona en la segona acció, la primera no, perquè és a la seva esquena i ni intenta jugar la pilota. O sigui, no és que intenti jugar la pilota perquè té Lamine Yamal a l'esquena. Ell continua retrocedint. Potser a la segona, com dieu, no va sobre Gordon perquè hi ha Lamine Yamal, i si Lamine Yamal no hi fos, hauria anat a tapar el xut a Gordon.
1: Però el fet que Lamine hagi fet un intent d'arribar a la pilota no significaria que ja és fora de joc?
0: Si no la toca, si no condiciona, si la condiciona, sí.
1: Va, condicionar és subjectiu, no?
0: Molt.
1: Atenció, perquè hi ha corna favorable a l'Atlètic Club.
6: Doncs serà el segon.
1: Ha estat una jugada a la banda dreta, on han intentat fer una centrada, ha refusat la defensa del Barça, i el corna el picaran des del costat dret de l'atac del conjunt basc a la mitja hora de joc, amb empat a 0 el marcador.
0: Hi haurà pausa de refresc o no avui?
4: Doncs bona pregunta.
6: Si l'àrbitre no ho ha decretat, potser després d'aquest córner.
1: Picarà corna Peyo Canales, pica el corna, la treu al primer pal Rafinha. Corren els jugadors del Barça per evitar que els de l'Atlètic puguin tenir opcions en atac. Unai Simón li etziba puntada la pilota, salta Gerard Martín, no hi arriba, sí que ho fa Joan García, que l'atrapa.
0: Doncs ara veurem a la pròxima interrupció si hi ha la pausa d'hidratació, no?
2: Marc, abans d'un córner no fan mai la pausa d'hidratació, no, perquè és una jugada amb un punt crític, no?
6: Sí.
2: Atenció.
1: I el joc no s'ha aturat des del llançament de corna, perquè ha anat d'una porteria a l'altra.
2: No, ho deia en el moment abans de picar el córner, que podria ser una opció, però realment seria controvertida.
1: Fermín intentava deixar la pilota per Rafinha, atent Yeray, però ha tallat aquesta esfèrica. Ara ho prova l'Atlètic Club, torna a tallar la defensa del Barça, torna a recuperar l'Atlètic Club en una puntada llarga. L'avantatge serà per Joan García, que agafa la pilota amb una mà i la cedeix cap a Cubarsí. 31 minuts de la primera meitat, Barça 0, Atlètic Club 0. El Barça ha enviat una pilota al pal.
0: Sí, el Barça ja està atacant.
1: Li han anul·lat un gol.
0: Sí, ha tingut una oportunitat de Lamine Yamal, que ha salvat Unai Simón, un xut exterior. A partir del minut 20 el partit ha canviat de ritme i el Barça es va trobant més escletxes a la defensa organitzada de l'Atlètic.
1: Gordon té la pilota a la banda esquerra, camp de l'Atlètic, la toca enrere, la juga per Gerard Martín. Gerard Martín amb Cubarsí, Cubarsí cap a la dreta per Eric García. Aixeca la pilota buscant la presència de Rafinha en atac. Se li avança Unai Simón, tot i que una mica tímid, l'envia fora i veurem si l'àrbitre decreta alguna cosa.
0: No n'hi haurà, doncs no?
1: No hi haurà pausa d'hidratació.
0: Doncs no és tan sols fer podis, és superar-se en cada esglaó. CaixaBank, amb l'esport sempre. El 32 de la primera part es manté l'empat a 0. El Barça ha tingut un parell d'opcions clares, un cop de cap de Rafinha al pal, una rematada de Lamine Yamal salvada per Unai Simón. L'Atlètic Club ha anat una mica de més a menys, se li està fent llarga la primera part.
1: Té la pilota Lamine Yamal, la cedeix cap a Fermín. Fermín el primer toc per Pedri, Pedri per Fermín, entra dins l'àrea, apareix però ràpid també Joan Ecó, allunya la pilota, que intentarà, deixa que surti fora. Lamine Yamal no l'ha intentat controlar, la posa en servei de banda, en joc Lamine Yamal.
0: Molt aplicats defensivament els dos laterals de l'Atlètic Club a les cobertures, tant Joan Ecó com Hugo Rincón, que està sobre de Gordon.
1: Falta de Rafinha, diu l'àrbitre, per haver-li etzibat un cop amb la mà
4: a Yeray.
1: Yeray Álvarez.
0: Això s'està xiulant molt, l'ús dels braços dels atacants, quan han de guanyar una posició, quan han de saltar, i els ha obert clarament Rafinha.
1: Doncs no cal rebre atenció mèdica a Yeray. posarà en joc la pilota en aquesta falta assenyalada per l'àrbitre de l'Atlètic Club.
6: L'Atlètic va ser el cinquè pitjor visitant de la Lliga la temporada passada, 15 de 57 punts només.
1: Tantina la pilota Guruceta, enrere buscant la connexió amb algun company. Finalment, però, l'avantatge ha estat per Marc Bernal, que ha cedit la pilota a Joan Garcia. La torna per Marc Bernal. Passada cap a Eric Garcia. Marc Bernal, la rep incrustat entre les centrals. Combina amb Pau Gubercí, aquest cap a la banda esquerra per Xavi Espar, que està completant una bona primera meitat. Un dia més.
3: És que sembla que faci molts partits que és titular, eh, Xavi
1: Espar. Que en la prèvia, el Carles Domènech comentava que podia ser l'equip ja titular, amb la presència de Rodri, potser. I jo li deia, amb Xavi Espar de titular, doncs sí, de moment no mou ningú, sí. A la dreta la toca Gubercí. Recupera Lamine Yamal, després un refús de la defensa de l'Atlètic Club, se l'endú Lamine, posa la bota Nico Williams, talla amb contundència Joan Nicó, que està fent un bon partit, tenint en compte que és el seu debut avui amb l'Atlètic. Recupera la pilota Bernal al mig del camp, avança metres, la toca ja cap a la frontal de l'àrea per Fermín, cau a terra, falta! Falta d'Aymeric Laporte sobre Fermín, una falta perillosa.
0: Fermín, que ja havia fet un control per girar, superava Laporte després d'uns riscos alts que ha pres Marc Bernal, però amb èxit, perquè ha girat, tenia dos jugadors de l'Atlètic Club, hi ha hagut un rebot, però se l'han dut molt bé, ha sortit d'una situació de compromís, i ara el Barça tindrà una falta lateral, una mica llunyana, perquè...
1: No l'ha col·locat l'àrbitre més lluny d'on ha passat?
0: No sé, tu creus... És una mica llunyana per Rafinha, no? És sí. Més lateral que no per rematar porteria, no?
6: És la primera falta de l'Atlètic Club.
1: Caram, 35 minuts, primera falta.
2: 30 metres ben bons a porteria, eh?
1: Doncs la falta, sembla que aixeca un braç.
0: No tants, eh?
1: Rafinha, cap esquerra, xuta directa, també a la tanca defensiva, tocat a l'esquena d'un dels futbolistes que formava en aquesta tanca.
2: En línia recta no, però no està ben bé perpendicular a la porteria. No,
0: però no arriba als 27 i mig en línia recta.
1: Tu comptes les franges de gespa,
0: sí.
1: Que són de...
0: Se podria estar a prop dels 30.
6: 5 i mig.
1: Són de 5 i mig, exacte.
6: Ha lateralitzat una miqueta l'àrbitre a la posició de la pilota respecte a la falta.
0: Ara s'ha arriscat Rafinha amb el xut directe, eh?
1: Pilota de Gordon, la toca amb l'Esperó, buscant la arribada i la connexió de Bernal, la defensa rival. Ho ha avortat i recupera l'Atlètic Club amb acció de Guruceta, que envia l'espai per Nico Williams. Compte que la controla Nico Williams, sola a la banda esquerra, prova Joan Nicó, té la pilota a l'interior de l'àrea, prova xut amb la cama dreta, fora! Hi havia fora de joc.
0: Déu-n'hi-do, Joan Nicó, eh? No només en defensa, també en atac, eh?
1: No hauria valgut, perquè l'àrea...
2: Fora de joc de Nico, eh?
1: De Nico.
0: Qui ens havia de dir que els dos laterals esquerres són dretans i són els millors, Xavi Espar i Joan Nicó?
1: No sé si ho era, perquè intentava tapar un dels centrals del Barça.
0: Els fores de joc també avui amb molt de pes, perquè les dues defenses arrisquen. Ja ens dirà el laboratori com estem d'Ursais, però...
6: 5 al Barça, 2 a l'Atlètic Club.
0: Són 7 Ursais en 36 minuts, és que les defenses estan molt altes.
1: Rafinha, la controla Rafinha, la frontal, triple porter, continua encara Rafinha, queda sense porter, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Tot i que porta l'11, es diu Rafinha i torna a marcar com ho va fer a Elx, avui rebent una passada en profunditat, ha aconseguit ficar-se entremig de la defensa, ha superat el porter, ha quedat escurat, però sense porter a la porteria, ha acabat empenyent la pilota per marcar el primer del partit, 37 de la primera meitat, el davanter centre del Barça té nom, és brasiler, es diu Rafinha, marca un altre gol, Barça 1, Atlètic Club 0.
0: Excel·lent moment de desmarcada de Rafinha, alimentat per Pedri, entre els centrals, tria el moment adequat per accelerar, Pedri el troba, i a partir d'aquí, tot i que va en direcció contrària al seu punt fort, perquè és un esquerrà, va cap a la dreta, fixa Unai Simón, retalla cap a fora i no té pressa per acabar amb la cama dreta, no. Fa el control, espera trobar l'escletxa i amb la cama esquerra abans que arribi l'ajuda defensiva, marca de nou aquesta, de nou el cop de cap al pal, el nou que busca el Barça, Rafinha ja se l'ha cregut, la millor notícia per Deco i el mercat blaugrana. No caldrà córrer.
4: Ha tornat també a l'Spider-Man de Can Barça, perquè ha estat una altra vegada la celebració que ha fet Rafinha, una celebració amb la resta també de companys que han anat a abraçar-lo, i a la banqueta Flick ho ha celebrat tancant els punys i amb un gest de molta ràbia per celebrar aquest gol.
2: Pedri gira al cercle central, aconsegueix un metre i un segon per pensar, i fantàstic el timing de la desmarcada de Rafinha, que fa 5 tocs, 4 amb l'esquerra, només un amb la dreta, l'últim abans de rematar porteria. Unai arriba a fregar la pilota quan el dribla Rafinha, però Rafinha s'escapa amb la pilota i marca porta buida.
0: I ho ha dit el Bernat, Pedri s'ha posat les piles i ja està compte repartint carmels.
1: Atac de l'Atlètic Club, la té Nico Williams, entra dins l'àrea, Nico Williams se deixa enrere cap al seu germà Iñaki, la passada no ha estat bona, l'ha pogut interceptar Gerard Martín.
0: S'han complementat molt bé, Cubarsí que tapava la línia de fons i Gerard Martín amb la passa enrere d'Iñaki Williams, però l'Atlètic Club continua amenaçant. No és un equip que s'hagi rendit en cap moment d'aquesta primera part. Ha rebut un gol, però no canvia el pla de partit de l'equip de Terzic. Bon partit del Barça en una primera part, perquè avui sí que està molt exigit, no té res a veure amb Belch.
1: De fet, continua pressionant l'Atlètic Club fins al punt que acaba de forçar un nou corna.
6: El tercer.
1: Corna favorable a l'Atlètic Club. El tercer i el picaran des de l'esquerra del seu atac. Guanya el Barça 1-0, ha marcat novament Rafinha. Pilota per Nico Williams, brava la xut, la pilota se'n va fora. Rafinha en va fer un parell a ell, Joi.
4: Sí.
2: Això seria Pichichi de moment
7: amb Mbappé. Sí, empatat amb Mbappé, tres gols a la Lliga.
8: La passada, la jugada del gol amb l'escàner, la passada de Pedri supera 8 futbolistes de l'Atlètic i és d'uns 20 metres aproximadament, molt precisa.
0: Ja li en va fer una a Gordon l'altre dia, aquell gol de Fermín, i ara aquesta l'altra. Molt bé, Rafinha.
1: Esperó de Rafinha per Fermín. Fermín l'obre a la dreta. El Barça desencadenat. La rep Lamine Yamal. Lamine Yamal fa la centrada. Atrapa amb les dues mans Unai Simón quan ja entrava com un coet Fermín per fer la rematada.
0: Tot això amb un Lamine Yamal, que ja veiem cap mig gas, com ens l'imaginàvem, a mig gas.
1: Mira, bona. Recupera una molt bona pilota Marc Bernal. Continua Bernal, encara Bernal, la deixa per Lamine. Unai Simón li torna a prendre el gol a Lamine Yamal. I el tenia de cara, i el tenia fet. Ha xutat afusellat a Unai Simón, però el porter de l'Atlètic Club no se dona tret
2: l'espatlla dreta. Diria que amb l'espatlla dreta.
1: El reflexa per evitar que a boca de canó, mai més ben dit, Lamine Yamal no acabi fent el gol i hagi enviat la pilota a corna.
6: Al quart.
1: Quina gran recuperació.
0: Excel·lent.
1: I passada a Bernal.
0: Ves que la recuperació de Marc Bernal obre un atac amb avantatge. I com diu el Xavi, amb l'espatlla dreta...
2: Ara, perdona,
0: el xut
2: de
0: Lamine Yamal, molt centrat, el xut.
8: Tenia la passada del segon pal a Gordon.
2: Bé, ha de definir millor.
1: Pica corna al Barça, pica Rafinha cap al segon pal, allarga la cama Eric García, l'aconsegueix salvar, compta la rematada de Gerard Martín, que està a punt d'entrar, tot i que la pilota havia sortit.
0: I tenia tots els angles de la porteria, és que no calia ni passar. És que estàs a la frontal de la petita.
2: I no havia sortit ni a tapar més espai.
8: Però la rematada tens el porter, amb la passada no tens a ningú.
0: Sí, però tal com està la Lamine Yamal avui, li estàs demanant a màxima velocitat que faci una passada. Si ha perdut passades a la frontal de la gran, imagina't a la frontal de la petita. És xutar només a un costat, ha xutat massa fort per mi i molt poc localitzat. Ja ho hem discutit, això, sobre si és millor en un dos contra un fer una passada, una rematada. Jo crec que els contextos marquen molt i els jugadors trien el que tenen més confiança. Quan estàs molt dolç, és molt fàcil triar la millor. Quan no estàs tan dolç, decideixes una miqueta per la via pragmàtica.
8: En tot cas, ja hem vist que Gordon és expressiu amb els braços i els ha tornat a aixecar aquesta vegada.
1: Compte que torna a atacar l'Atlètic Club, que no es vol rendir en aquesta final de primera meitat. La té Nico Williams davant d'Eric García. Bé, ara el lateral dret del Barça tocant la pilota i allunyant-la després que Nico intentés marejar-lo. Servei de pur de banda, servei de banda out, favorable a l'Atlètic Club.
0: M'està agradant molt el Barça aquesta segona part de la primera meitat, perquè ens entenguem. Crec que ha canviat el ritme, ha aparegut Pedri, l'equip ha continuat pressionant, l'Atlètic Club ha començat a pagar factura física, hi ha hagut recuperacions i Unai Simón està aguantant viu a l'Atlètic.
1: Ataca l'Atlètic Club, que té la pilota a la frontal, obrint Sanset cap a Hugo Rincón, aquest enrere per Yeray per Iñaki Williams, i Iñaki Williams té davant Xavi Espart, la toca per Yeray, fa la centrada, salta Joan Garcia i atrapa la pilota ràpidament amb una puntada llarga, l'envia cap a Lamine Yamal, li telegrafia la passada, la controla Lamine, la baixa per Fermín la torna a Lamine, aguanta la pilota el de Rocafonda, Lamine Yamal deixa perquè sigui Eric García qui pugi, la tocava cap a Fermín, recupera Eric, després un rebot, encara Eric García, som-hi, nano! Pilota que recuperarà a la zona de la frontal de l'àrea Pedri, el Barça insaciable, la recupera després de pèrdua. Pilota Xavi Espar cap a Rafinha, 1-0, guanya el Barça el gol, l'ha fet Rafinha, però en vol més. Rafinha penja la pilota, surt Unai Simón i atrapa.
4: Aplaudiments de Pedri cap a Lamine ara fa un moment.
2: Per animar-lo, no?
4: I per aplaudir-li que hagués aturat el joc, que no que s'hagués precipitat cap endavant, que és el que li estava cridant,
0: sí,
4: Pedri.
0: Sí, perquè ha vist que Lamine Yamal ha vist que estaven en minoria quan atacava, inferioritat numèrica, i ha dit, m'espero i agrupo.
7: I ha balaïdos en patalos.
1: Compte amb pilota que ataca Iñaki. Jo crec que hi ha offside, clar, però el deixarà acabar l'àrbitre, la té Iñaki, encara Iñaki, xuta Iñaki, salva Joan García, i efectivament és fora de joc.
0: Digues, Laura.
7: Que empata l'Osasuna a Balaïdos, Celta 1, Osasuna 1, minut 14 de la segona part, el Celta que juga amb 10, han expulsat Marcos Alonso.
0: Hi ha gent que ha jugat aquí al Camp Nou i no és jugador del Barça, i ho va fer gràcies a una experience de CaixaBank i fins i tot va marcar gols. Això no s'oblida, si ets client de CaixaBank, tu també pots viure experiències exclusives del món de l'esport, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busques @experiencecaixabank a les xarxes, perquè si vius una experience mai no l'oblides. Arribem a la recta final de la primera part, 44 de la primera, i potser el Barça baixa el ritme aquests minuts finals després de l'1-0 de Rafinha per anar al descans amb avantatge, en una primera part entretinguda i una segona porció de la primera part.
1: El que el Mundial era el segon quart
0: del Barça, sí, sí, exacte, podria ser un segon quart.
1: Guanya el Barça 1-0, en podia haver fet més. Fa una estona hi ha hagut un fora de joc d'Iñaki Williams, que els jugadors del Barça han reclamat que xiulés molt abans.
2: Ara aquest tipus de jugades, si des del Barça n'hagin xiulat...
1: Bona passada, perdona, de Gordon cap a Rafinha. Rafinha és munyit a la banda esquerra, fa la centrada, la seva centrada, l'intercepta Yeray, serà corna favorable al Barça.
8: El cinquè.
4: I 3 minuts d'afegit.
2: Aquestes jugades es poden corregir abans de no deixar acabar la jugada, no?, des del bar. Aquests fora de joc mínimament clars.
6: O si el Linier fa la seva feina, podria xiular-lo com a veu. També, sí.
1: Gordon picarà el corna, Fermín picarà el corna des de la banda esquerra, que ara ens confonem entre els rossos del Barça, però és que Fermín abans no era ros, o no el duia així el cabell.
7: No tant, era no tan ros, sí.
1: Pilota centrada per Fermín, el primer pal la toca Gordon, ha intentat una rematada d'esperó, la pilota ha acabat sortint novament a corna.
0: Rafinha des de la dreta, Fermín des de l'esquerra.
8: El sisè.
1: Sisè corna que picarà el Barça. Arribarem al minut 48... Som ara a prop del 46, 1-0, guanya el Barça. La toca Fermín, curteta per Lamine Yamal. Lamine Yamal cap a Pedri. Pedri la torna per Lamine Yamal a l'interior de l'àrea. Prova el xut, la pilota a la llunya. Unai Simón a corna. Ha fet gest de centrada.
0: Jo crec que era una centrada mal executada
1: que s'ha convertit
0: en xut.
1: Sí, perquè el gest corporal era clarament de centrada.
0: Era de buscar aquell gol de Marc Bernal a la Copa, sí, saps? Sí. Contra l'Atlètic, sí, de Madrid.
1: Nou corna favorable al Barça.
8: El setè.
1: Ha estat a punt de sorprendre Lamine Yamal, que avui llueix un petit bigotet.
2: Barba, no? S'està deixant?
7: No, i bigotet també, no?
2: També és, home.
7: El dia de l'Ells també. Ah, també, diu sí, home.
4: Era la promesa per guanyar el Mundial.
1: La pilota de la juga, el Barça picat en curt, novament al corna, la toca Pedri, Pedri per Lamine, Lamine per Fermín, Fermín és la frontal, pot provar el xut, se'l prepara, cedeix finalment cap a Lamine, que vol marcar el gol, que se li està resistint.
0: Et dic una cosa, no està brillant ni fi, però està molt participatiu, sí, sí, no s'amaga, s'ofereix. O sigui, hi ha futbolistes que quan no estan dolços prefereixen tenir un paper secundari i a Lamine Yamal no se li pot retreure. Està apareixent en moltes accions de gol, és veritat que no ha estat encertat en aquesta centrada, amb la rematada davant d'Unai Simón. Ha fet un bon xut des de fora de l'àrea, vull dir que ha tingut moltes opcions de fer gol.
1: Per cert, felicitem a tots els aficionats andorrans de l'Inter d'Escaldes, sí, que s'ha classificat per la fase Lliga, la Conference.
0: Els Panals. Enhorabona, sí, doncs.
1: Saps qui juga a l'Inter d'Escaldes? Crec que és ell, el fill de Pochettino.
0: Jugava al Nàstic.
2: Sí, havia estat
0: al
2: Nàstic.
1: Jo crec que juga al...
6: Hi ha un Modric, també, no deu ser el germà petit, ara ho mirem.
1: Això ja no ho sé.
8: I la Port no té el dia avui, eh?
0: Se les han dut totes,
8: home,
0: no?
8: Li han fotut dues tarrascades.
0: Aquesta d'aquí és?
8: De Lamine. Les dues al límit, eh?
4: I de fet ha quedat estès encara sobre la gespa. Han tornat a sortir les assistències per atendre a la Port. Que si s'ha de tornar a esperar un minut més a fora per tornar a entrar...
6: No, llavors ja se'n pot anar directament al vestidor.
9: I Maurizio Pochettino és el fill del Pochettino entrenador.
2: De Mauricio Pochettino.
1: I és jugador de l'Inter Escaldes.
8: Ah, i l'entrenador és el Felip, no?
9: L'entrenador
1: sí,
9: és Felip
1: Ortiz,
9: Felip,
1: ah, Felip Ortiz,
9: exporter del Barça B, diguem-ne.
1: Sí, sí, i tècnic... recordo que havia estat això,
0: del Gerard
1: López.
7: L'Osasuna cap gira el marcador a Balaïdos, Celta 1, Osasuna 2, a gairebé el 20 de la segona meitat. Ha marcat el segon de l'Osasuna, Budimir, de penal.
1: La conferència aquest any la juga l'Àjax de Mitchell i de,
0: sí, veritat,
1: i de Jofre Torrents.
0: Marc Domènech pot anar al vestidor directe a la porta, no? Ja, sí. O no?
9: Si l'àrbitre no... És a dir, si no ha passat el minut i l'àrbitre xiula al final, ja la segona part pot entrar normal. Si no,
0: i ara xiula 48-38, em sembla que ha xiulat. Doncs, si afegeix fins al 50, sí, no?
9: Sí.
1: Posa en joc la pilota Unai Simón, guanya el Barça 1-0, tota aquesta estona morta. Ha estat perquè tenien a Aymeric Laporte, que s'havien dut una altra trompada.
0: Ara es queixa Gerard Martín, que estarà amb un altre dubte, i diu a Marc Bernal, m'estàs tapant, ataca la pilota, i si no ataca la pilota, avisa'm, ens hem de comunicar.
1: Pedri, Gordon per Pedri. Arribem al minut 49, és a dir, fa estona que hem superat els 3 d'afegit, però com que s'ha aturat per la lesió de Laporte...
0: Laporte no acaba d'entendre la norma aquesta.
1: Pilota que intentava buscar en profunditat Eric García Fermín, ha tallat atenta la defensa mitjançant Joan Ecó, que és a punt de caure a terra, falta de Rafinha.
9: I han passat, a més de l'Àjax, que ha guanyat avui el 5-3 al Sion, també l'Atalanta, el Mònaco i el Friburg. Ha caigut el Rangers de la Conference League.
0: Tots aquests equips de Conference League.
1: Final de la primera meitat al Camp Nou. Guanya el Barça 1-0. Ha tingut ocasions per fer-ne algun més. A partir del minut 20, la veritat és que hem vist un bon Barça. L'Atlètic no es rendeix, el marcador és curt, per tant, tot obert de cara a la segona meitat. Barça 1, Atlètic 0.
4: Els jugadors cap al túnel de vestidors, el primer en entrar-hi, com no podia ser de cap altra manera, ha estat Laporte, que hi entrava fent que no amb el cap, no podia entendre i no li estava agradant aquesta nova norma. Ara hi enfilen la resta de jugadors. A Bernal el veig cansat, li preguntaven des de la banqueta si estava bé. Bernal feia que sí, esbufegava, però feia que sí. Ara entra Lamine, també Joan, i l'últim del Barça en fer-ho serà Eric García. De moment el Barça guanya per 1-0 aquí al Camp Nou.
2: A l'Spotify Camp Nou, demà a les 12, si no teniu res a fer... Mira, us proposem un pla. Demà a les 12, Catalunya Ràdio fa la festa de final d'estiu i la presentació de les novetats de la temporada radiofònica 2026-2027 des d'un programa especial des de l'Spotify Camp Nou, presentat pel Ricard Ustri i pel Francesc Garriga, amb actuacions musicals, amb moltes sorpreses. Si no teniu plans per demà al matí a les 12, a l'Spotify Camp Nou, podeu trucar demà al matí a primera hora per demanar si encara queda alguna plaça, al 9321-201-7474. Demà, festa de final d'estiu de Catalunya Ràdio des del Camp Nou.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: Què us poso?
12: Per mi una estrella.
11: I per tu?
13: Jo també una estrella.
12: Ara estem d'acord.
13: Estem d'acord?
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Què t'ha semblat, la primera part?
1: Doncs exigent i ben treballada pel Barça. Evidentment, com comentava, res a veure amb el passeig d'ells. Trobo que l'Atlètic ha tingut personalitat tota l'estona. És veritat que al principi, per dividir la primera part en dues meitats, la primera jo crec que ha fet anar de corcolla al Barça i que després les coses s'han anat posant a lloc, el Barça s'ha anat trobant i, bé, no diria que l'1-0 és curt, perquè crec que l'Atlètic també ha fet una bona primera part, però és veritat que pel que fa arribades a porteria, diria que l'Atlètic declara tinguda de Joan Ecó i el Barça, entre pals, gols anul·lats, etc.
0: Hem vist el millor Unai Simón, eh? Deia el Xavi, serà el de la selecció espanyola o el de l'Atlètic Club dels últims partits? Sí, és el de la selecció, eh?
1: També et dic que segurament la primera de Lamine em sembla espectacular, la segona és que Lamine li xuta l'inot. Jo estic d'acord, crec que ho deia el Xavi, és una mala definició de Lamine, però bé, en fi, li hem vist a Unai Simón partits bastant pitjors que el d'avui, on certament entre unes coses i les altres manté en vida el seu equip.
0: Tenim nou?
1: Doncs sembla que sí, no? Sembla que sí, perquè sembla que no en vindrà cap i perquè el que tenim ara mateix s'està prenent el llibret molt bé. Jo, la veritat, crec que ho havíem comentat. Jo, Rafinha, no l'acabava de veure en aquesta posició, però la veritat és que no tant a ells, ja vam comentar a mi,
0: sí,
1: ells
0: sí.
1: Em serveix de poca referència.
0: T'ha agradat
1: avui la primera part? Jo crec que ho interpreta bé i crec que posicionalment és més un fals nou que un nou, perquè si t'hi fixes en la jugada del gol, ell ve de perdre metres per atacar l'espai. El que està més avançat és Fermín, que en això poden formar una bona dupla, perquè a Fermín també li agrada estirar la desmarcada endavant i li pot generar espais a Rafinha per venir de segona línia, que a mi em sembla que li és més natural que no pas jugar com a nou estàtic.
0: Tot i això, encara que sigui per retrocedint uns metres i permutant en Fermín, tot és amb intenció d'atacar porteria. Vull dir que no ve a jugar aquí dintre.
1: No el volia comparar amb Messi, Déu me'n guard.
0: Però fins i tot el cop de cap de la centrada de Xavi Espart, allò és de nou de tota la vida, el moviment és bo. A mi em fa il·lusió que s'ho cregui, perquè crec que ho pot fer bé, si s'ho creu. I aquell precedent de Basilea que comentàvem tu i jo, i que a mi també em transmetia aquell punt de dir, vols dir que li ha agradat? Ho ha trencat, això.
1: Sí, és veritat que se l'ha de... Avui la veritat és que li ha arribat o s'ha generat bastant joc. Jo el dubte el tinc en dies en què, com li passava a Lewandowski, toqui 9 pilotes en una part. Sí, serà...
0: Quantes ha tocat, Carles, avui?
2: 21.
0: Clar. 21 en 45 minuts, 26 a tot el partit d'Elx, has dit abans?
1: Que no és, que no és casualitat, vull dir...
0: Està
1: que
0: molt bé, 21 per un
1: molt, nou. Molt, li dono mèrit a Rafinha, però el que vull dir és que hi haurà partits en què el nou del Barça realment... No participa fluidament, però vaja, el que estem veient fins ara, i això ja ho sabíem d'abans, pel que fa a la definició, Rafinha és una garantia, perquè la definició d'avui és de jugador que té ofici dins de l'àrea.
0: Algun nom propi més que vulguis destacar?
1: Doncs mira, l'heu comentat ja durant la primera part, el de Xavi Espart, que sembla que estigui mig de lateral esquerre d'emergència, però la veritat és que ho fa tot amb tant sentit, ho interpreta tan bé tot, que bé, no grinyola gens, tot i que és un lateral esquerre, un dretà jugant de lateral esquerre, que suposo que no hi havia jugat en la seva vida, i que tens Cancelo a la banqueta, que... El partit d'avui, per exemple, quan l'Atlètic ha hagut de replegar i s'ha començat a jugar en pocs espais, seria un bon partit també pel portuguès, però vaja, jo crec que de moment no hi ha cap pressa perquè Espart perdi aquesta condició que de moment Flick li ha donat en els dos primers partits.
0: Doncs el Barça que guanya per 1-0 el descans, al minut 36 ha marcat Rafinha, després d'una bona passada interior de Pedri a l'espai, que ell ha finalitzat molt bé. Rafinha ha fet un cop de cap al pal, el Barça li han anul·lat un gol, una bona segona meitat de la primera part que ha marcat les diferències amb l'Atlètic Club, però que uneix Simón ha mantingut viu l'equip de Terzic, que no ha dit l'última paraula. Després ho rematem, Jordi.
1: Molt ràpid, Ricard. Digues. Ens ho hem pensat bé, això d'enviar un tio un minut a la banda cada vegada que la tenen? Perquè a mi em sembla una barbaritat.
0: Però una cosa que em va quedar clara. Marc, aviam si ho aclareixo. La decisió d'un minut a la banda és subjectiva de l'àrbitre? És a dir, si rep dues puntades molt fortes i queda fora de partit i no té una altra opció i no es pot aixecar, està castigat un minut igualment.
2: Si no hi ha targeta pel rival, que és conseqüència d'una entrada brusca...
0: La groga invalida el minut.
2: Exacte. Però com fins ara, eh? O sigui, fins ara.
1: A la porta el penalitza. El penalitza la norma i el penalitza l'àrbitre, perquè aquesta última de la mina és una groga com un piano de cua.
2: I si no és vermella? Vull dir...
1: Ja, estic d'acord amb tu.
2: Està molt al límit.
1: He dit groga perquè...
0: Pot ser vermella.
2: Bueno, hi haurà debat.
0: Explica'm on és el contacte o per què hi haurà debat.
1: És bastant amunt.
2: Sí, és passat el turmell, la part baixa de la tíbia.
1: Jo crec que la mina el salva, que ja sé que això no és indicatiu, perquè la voluntat no marca, però és evident que la mina no vol trepitjar la port, sinó que la mina està perseguint la pilota, però vaja, és que li doblega el turmell completament.
2: Bueno, és que quan veieu la vermella que li han ensenyat a Marcos Alonso, que està al peu del rival d'Osasuna a l'aire, la zona d'impacte és bastant similar, eh? Vull dir, i trobo fins i tot que és més perillosa la de Lamine que la de Marcos Alonso, i a la de Marcos Alonso ha entrat al VAR per expulsar-lo.
0: Ha entrat al VAR, a Balaïdos?
2: Sí.
0: Mira, ara podria haver entrat al VAR també aquí al Camp Nou.
2: Jo... No?
1: Ara estava veient la repetida.
0: Tu creus que sí?
2: Jo crec que sí.
1: No és tan alta com havia semblat, és el turmell, però és molt dura. La veritat és que, vaja...
2: O sigui, a mi, si expulsen a Lamine, no em semblaria res fora de lloc.
1: A mi tampoc.
0: Això és que tu la veus vermella, Marc, ja ho veig.
2: Jo sí.
0: Però si no és l'àrbitre, és el VAR.
1: I no em vull allargar, però tornant al que comentava, és que el que estem potenciant, em sembla a mi, és que li fotin trompades a un tio perquè se'n vagi a la banda. Sí, vaja, és com jo ho veig.
0: Si no veu la groga o la vermella, que aleshores no va a la banda. No?
1: Si tens sort i no veus groga i vas repartint una estopa... Vaja, jo és una norma que no l'entenia i m'he esperat a veure
0: Veurem si amb el pas del temps es matisa o no. Jordi, parlem després, quan acabi.
1: Vinga, fins ara.
3: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
4: Redueixen l'estrès i milloren l'estat d'ànim. Ara ens toca a nosaltres protegir-lo. AS Mascotes. Descobreix l'assegurança que cuida el teu millor amic. Informa't a mgc.es. Les notícies.
5: El Marc Güell ens porta a l'última hora. Marc, bona nit.
6: Hola, bona nit. I ens hem de fixar en Ceuta, on creix l'atenció. Decenes de persones han tornat aquest vespre a la platja del Trampolín, on hi ha l'assentament de persones migrants, i han destrossat i cremat part de les seves pertinences. Moltes d'elles onejaven banderes espanyoles, algunes portaven també bastons. Minuts abans, un centenar de persones s'han manifestat també per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que aquesta tarda portaven aliments als migrants. Tot això després que la matinada passada ja hi va haver una manifestació de protesta que va acabar amb aldarulls precisament per l'intent d'un grup de persones d'accedir a la platja. També estem pendents del País Valencià. Allà els bombers i l'exèrcit treballen per apagar un incendi que ha començat aquest migdia al Parc Natural de l'Albufera, la població del Saler, i que ha calcinat una cinquantena d'hectàrees. Preventivament s'ha desallotjat la població del Saler, així com els càmpings de la zona, i treballen 12 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. També notícia d'aquest vespre. Però les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort avui a l'Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans, conegut com el carnisser dels Balcans. Recordem que Mladic complia cadena perpètua a l'Haia per crims de guerra i genocidi. I acabem explicant que ha mort a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge va enviar presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
5: Gràcies, Marc.
6: Bona nit.
7: Els titulars.
2: En futbol internacional es tanca aquesta nit l'última fase d'accés a l'Europa League i la Conference League.
5: A l'Europa League passen el Besiktas, el Victoria Pilsen i el Benfica.
2: Queda eliminat l'Estrella Roja com a noms més destacats. A la Conference passen el Mònaco, l'Ajax, l'Atalanta, el Friburg, el Besiktas, el Copenhagen i el Hajduk Split.
5: I queda eliminat el Rangers. També ha passat l'Inter d'Escalades d'Andorra i es converteix en el primer equip andorrà que accedeix a una fase final de competició europea.
2: És l'Inter d'Escaldes. En ciclisme, victòria de Pogacar a la Vuelta.
5: Victòria de l'eslové a la sisena etapa. Pogacar manté així el mallot vermell amb 3,34 de marge sobre Enric Mas.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
8: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
5: Llegim comentaris i opinions sobre la situació de Julián a l'Atlètic de Madrid. Trobo molt fort que tinguin un jugador lligat així contra la seva voluntat. Hem rebut molts comentaris criticant la realització televisiva que no ha mostrat les estelades al Camp Nou. Diuen, encara que la televisió es negui a ensenyar-ho, les estelades hi són. Per molt que intentin amagar-la, la realitat és la que és. Com sempre, manipulant imatges i tapant estelades. Sobre Eric, de moment, no està gens fi. I una mica més general, diuen, malgrat les teòriques limitacions físiques de l'equip a aquestes alçades, la intensitat i precisió són espectaculars. Primera part deliciosa del Barça, ganes de més.

0: Carles, dades de la primera part. Aquesta de Rafinha m'ha cridat molt l'atenció. Teníem pendent allò de Ferran. Podem aprofitar-ho.
1: 20 de mitjana.
0: Recorda'm, Lewandowski de mitjana.
1: 17.
0: Ferran, 20. I Rafinha va fer 26 al contra l'Elx i avui ha superat la marca de tot el partit contra l'Elx a la primera part, doncs.
1: No, 21. No,
0: 21. S'ha quedat
1: a prop. Ho farà ara, sí, sí, en breu. Ho farà en breu.
0: I ha fet un bon partit.
1: No, i a més ha fet el que ha de fer el nou, no? Que
0: és
1: que
0: marcar quan... un al dintre, un al pal.
1: És que quan parlàvem de Lewandowski, què li demanàvem a Lewandowski?
0: Sí, sí.
1: Que marqués. Sí. I aleshores Rafinha està fent el que se li demana.
0: És que l'altre dia va fer dos gols i una assistència, si no m'equivoco, no sé si ho dic bé, crec que sí.
1: Sí.
0: Avui una rematada al pal i un gol.
1: És que alguna... Que a mi dóna la impressió que, que pot ser un estil Mbappé. Un tio amb capacitat golejadora, sí, sí, que es mou molt bé per aquells espais.
0: O un Dembélé. Que va ser pilotador fent això. Ja no va jugar com a extrem, com a ser pilotador.
1: I, bàsicament, Espar, molt correcte defensivament. Jo crec que més deixat anar ofensivament, amb tres pilotes recuperades, una perduda, dues centrades, una passada a mèrit bé. Per tant, jo crec que està complint més del compte.
0: Marc, possessió i localització.
2: Hem acabat amb el 67% de possessió pel Barça i un 52% del temps a camp de l'Atlètic Club.
0: Continua en la línia Valverde, enfonsar-los al seu camp. Vull dir que Terzic manté aquesta línia. Recordem que el Marc ha donat la dada que el Barça... Com era això, la temporada passada? O...
2: No, les dues temporades.
0: Les dues temporades de Flick.
2: Sí.
0: Les dues temporades de Flick, la meitat de partits havia localitzat el partit de camp de l'Atlètic, l'altra meitat havia estat localitzat a camp del Barça perquè l'equip de Valverde era molt valent. Doncs Terzic igual, perquè hi ha gairebé un empat tècnic a la primera part, però ha estat una mica més a camp del Barça, has dit?
2: Sí, però a partir del minut 35, més o menys, una miqueta abans del gol, fins aleshores s'estava jugant més a camp blaugrana.
0: Molt bé, doncs veurem què passa a la segona part. El Barça ja ha aparegut, l'àrbitre també, faltant els jugadors de l'equip de Terzic.
3: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
4: M'expliques un conte, papa?
5: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
6: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: Els jugadors bascos van amb retard, perquè ja fa una estona...
7: Són al túnel de vestidors, però sense pressa. Sí, he vist Terzic sí a la gespa, però ara comencen a baixar.
0: Sí. Ara comencen a trepitjar el camp. Exacte. Mireia, el Barça fa canvis?
8: No, i l'Atlètic tampoc.
1: S'ha escalfat Rodri, oi, una estoneta?
8: Sí, els últims minuts no ha fet cap tipus d'escalfament individualitzat per entrar a la mitja part, però sí que quan ha anat cap a la banqueta, cap al túnel de vestidors, ha marxat parlant amb el doctor Ricard Pruna, que, mira, m'he fixat, espero que no sigui res dolent per Rodri.
0: Tens una sospita que pugui tenir alguna molèstia?
8: No ho sé, potser estàvem pactant aviam en quins minuts sortiria, no ho sé, però han marxat parlant tots dos.
0: Llibre obert, queda el llibre obert.
1: N'hi ha uns que triguen encara més que els jugadors de l'Atlètic a sortir, que són els convidats a la llotja. La llotja pràcticament buida hores d'ara, Laia?
9: Sí, però ara comencen a sortir. Avui, que per cert, debuten oficialment els nous directius de la Junta, que va quedar oficialment presentada l'1 de juliol. No hi són tots, falta Rafa Just, evidentment, que és el sorteig, i Antonio Escudero, però la resta, 20, hi són.
8: Mira, ara hi haurà aplaudiments, segur.
1: Posarà en joc la pilota a l'Atlètic Club. Els aplaudiments són per...
8: Rodri, que surt a escalfar-se.
0: Ja podem tancar el llibre, perquè si surt a escalfar-se és que no té cap problema. Quants minuts jugarà, Rodri? 20? 25? El primer tastet?
2: S'ha estat escalfant a la mitja part, també.
9: Sí. Mitja horeta. No sé.
1: I nota de Pedri. Sí. Pedri cap a Rafinha. Rafinha la controla a la frontal de l'àrea. Continua encara Rafinha. Espera l'arribada de Gordon. Xuta Gordon! Fora! Rafinha li ha cedit la pilota a Gordon.
0: Que bé, ho ha fet.
1: I el Boden Flash l'ha enviat fora amb una acció que mereixia acabar amb gol.
7: Amb l'esquerra.
0: Sí.
7: Té menys precisió.
1: Mira, el Camp Nou ja coneix el nom de Gordon.
0: Però qui ho ha fet bé, Rafinha.
7: Molt
0: bé. Torna a rebre entre centrals, que té pausa.
7: Aguanta, sí.
0: Que espera que passin coses, que aleshores li posa una pilota amb avantatge perquè Gordon no necessiti ni tan sols el control, encara que hagi de rematar amb l'esquerra.
2: Ara la demana malament al segon pal.
7: No sé si ha fregat amb la punta dels dits Unai Simón, hi ha aquest dubte, però vaja. Els serveis de porteria no els corregeixen, com els corners, Marc?
2: No, aquests no.
7: Escolta'm, estan escalfant Secunder, Rodri, a l'esquerra de les banquetes. Això passava només a la Champions abans, no? A la Lliga era... O ja passava?
8: No, o sigui, aquesta banda sempre s'han escalfat. Els jugadors del Barça sempre s'han escalfat en aquesta banda.
0: Tu dius antigament, Xavi?
7: Sí, però em pensava que això s'havia canviat a la Champions i a la Lliga mantenia l'escalfament a la dreta, però no.
10: Ara busca Xavi Espart una passada en profunditat que intentava caçar Rafinha, massa forta, ha acabat sortint fora.
0: No es pot perdonar més, eh? O sigui, ja el Barça ha arribat, ha tingut opcions, s'ha de tancar el partit per no haver de patir, perquè a més el Barça està generant opcions per fer-ho. El Barça pressiona home a home a l'Atlètic, el que fa que Laporte surti amb Unai Simón.
10: Obligat per la pressió de Rafinha, envia la pilota en puntada llarga cap al mig del camp, la toca Iñaki Williams, compta, li ha etzibat grosseta, una puntada a la cara de Cubarsí. A la cara, al coll, en qualsevol cas perillosíssima aquesta acció.
8: Groga per Grosseta.
0: Molt valent, Cubarsí, amb el cap anticipant, però s'ha endut la puntada.
10: Un accident, però en qualsevol cas és evident que la pitjor part se l'endú Cubarsí. Quan dic accident vull dir que Grosseta no com, volia expressament picar
0: com,
10: la cara
0: com
10: de...
0: Com que hi ha hagut groga, Grosseta. Marc, no haurà de marxar al minut, eh?
2: Efectivament. Uh-huh. A no ser que estigui una miqueta marejat, si és un cop al cap o el que sigui, però si no...
7: És un cop al
2: cap.
8: Aplaudeix ara el Camp Nou perquè Cubarsí ja és dret. Grosseta se li ha acostat per demanar-li perdó i la reacció de Flick a veure escolta'm, aquesta trompada ha estat posar-se les mans al cap.
7: És fortuïta, però si la de Lamin podia ser vermella, aquesta de Grosseta em sap greu per ell perquè no té la intenció, però és que l'acció és molt perillosa. És un impacte amb l'empenya al front de Cubarsí.
0: Marc?
2: Jo aquesta...
10: Passada cap a Rafinha, Rafinha a la frontal, li creu a Joan Ecó i s'endú la pilota, evitant Unai Simón amb una estirada que se'n vagi a córner.
0: Ja és la segona desmarcada, que Rafinha fa molt bona, rep la pilota, però arriba l'ajuda del lateral oposat. Ho ha fet Hugo Rincón a la primera part i Joan Ecó ara. Vol dir que el control orientat aquest de Rafinha encara s'ha d'afinar. Sabeu què vull dir?
10: Sí.
0: O sigui, que aquesta velocitat de reacció quan rep una pilota amb avantatge és un gest tècnic que no té encara del tot assimilat, perquè han arribat molt bé les ajudes dels laterals, però ja estava encara en porteria dues vegades a passar.
7: És que condueix, o sigui, el toc és cap al lateral que va fer l'ajuda, no s'allunya de la posició de lateral que fa l'última cobertura, sinó que s'apropa amb el toc de pilota.
0: No veies vermella la de Grosseta, Déu li has dit, Marc?
2: No.
10: Juga la pilota al Barça en un servei de banda.
0: Que plou.
9: Una miqueta.
10: Alguna goteta
9: ha
10: caigut,
9: alguna volta, sí.
10: Té la pilota al Barça amb acció de Pedri. Pedri la toca per Fermín, Fermín avança. Toca la pilota cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal és el vèrtex de l'àrea, jugant enrere per Pedri. Pedri cap a Lamine Yamal. Aquest enviant la pilota cap a la zona central per Marc Bernal. Gairebé minut 5 de la segona meitat, 1-0, guanya el Barça, té la pilota Xavi Espart, costat esquerre de l'atac, blaugrana entra dins l'àrea, continua Espart, la toca per fora, Bernal fa una centrada cap a zona de ningú, allunya la pilota, però tampoc sense gaire sentit, Joan Ecó enviant-la directament fora del camp, servei de banda.
8: A part de Rodri, també s'escalfen Adeyemi, Christensen, Dani Olmo i Koundé.
10: Juga la pilota al Barça. La té Pedri, Pedri cap a Bernal, Bernal enrere. Gerard Martín combina amb Cubarsí. Cubarsí fa passar la pilota entre línies perquè hi arribi infiltrat Fermín. Fermín la toca per Lamine Yamal. Lamine Yamal cap a Fermín. Fermín la torna per Lamine Yamal. Passada enrere. Eric García torna a tenir-la Lamine Yamal. Davant d'ell, Nico Williams va jugar per Bernal. Bernal per Pedri. Quina llàstima.
0: Què ha passat? Que no ha controlat la pilota, l'ha deixat córrer i potser s'ha equivocat a l'hora de deixar-la córrer? O és que la passada és una mica llarga? A mi m'ha semblat que era una bona passada per posar l'interior i controlar.
7: No sé si arribava.
0: Era Pedri. Llarga, eh? Potser sí, no és precisa la passada.
7: Una allunyada de la posició del peu de Pedri.
0: Ja estava alliberat, eh?
9: I el públic ara corejava el nom de Pedri. Abans ha fet el de Gordon, sí, però vaja, que el fitxatge que il·lusiona que tothom espera és el de Rodri, es nota
10: que
9: molt.
10: Que també es pot corejar fàcilment, eh?
9: Sí, són, Rodri.
10: Són aquestes sí, paraules sí, de dues síl·labes planes, no? Sí, sí. Rodri, Pedri,
9: Gordon, Gordon. Pedri, sí, sí. Vale. També podríem anar canviant una
10: Messi,
9: mica.
10: Messi, sí, sí. Xavi...
9: Bernat no, eh? Bernat no, no, no quedaria bé.
10: A mi no em poden corejar.
7: Rafinha fa bé d'atacar la pressió sobre Unai Simón, perquè Unai arrisca moltíssim quan fixa abans de jugar la pilota amb els peus. Li va costar un gol fa dues temporades a Cornellà amb Roberto, i l'altre dia un error seu va provocar el primer gol del Sevilla a Sant Mamés.
10: Unai Simón precisament envia la pilota a la punta dreta de l'atac de l'Atlètic, la caiguda, assenyalada amb falta, protesta el públic per aquesta falta sobre Hugo Rincón.
0: Xavi Espar ha anat fort al duel i vorejant...
7: Té groga, eh? Però vaja.
0: No volia dir vorejant la falta, no sé si ho era del tot. Vull dir, estava al límit, al duel físic.
10: Joan Ecó la toca cap a Jauregui, serà aquest enrere per un dels centrals, per Emeric Laporte, que envia una puntada llarga a la banda dreta perquè intenti baixar-la Hugo Rincón. El canvi de joc no arriba a bon port, apareix la cama de Fermín per endur-se la pilota, això encara camp propi, creua la divisòria, Fermín torna a recular, l'envia enrere, juga Marc Bernal. Guanya el Barça 1-0, som al 7 de la segona, però aniria molt bé fer un segon gol.
0: S'ha de tancar perquè el Barça és superior a l'Atlètic Club i ens hem encallat una miqueta en la finalització. Ara, tal com està Rafinha... Si en té un altre, fem el segon.
9: La temporada passada, 10 gols va marcar el Barça a l'Atlètic Club en 3 partits.
10: Té la pilota Eric García, l'envia cap a la banda dreta, rep Lamine Yamal, intentarà encarar Joan Ecó. Lamine Yamal juga en curt amb Fermín, a punt de perdre l'andalús, però apareix Lamine Yamal per robar-la. Lamine xuta! La pilota pica el travesser, bota sobre
0: no
10: la línia
0: sort,
10: i no,
0: no
10: entra.
0: Sort. Bona recuperació de Lamine Yamal.
10: Claríssima l'oportunitat de Lamine.
0: I bon xut perquè ha sorprès Unai Simón. Ha rematat molt ràpid.
10: No ha entrat, oi?
7: No. Ha marxat cap a fora. No sé si hi ha un toc d'Unai amb el xut de... És que després de l'impacte del travesser, la trajectòria és estranya de la pilota.
10: Sí,
7: surt molt cap a fora.
10: Compte que ara és l'Atlètic qui prova d'atacar, posa la cama a Cubarsí, lluitava amb ell Guruceta, la pilota se'n va fora, serà pilota per l'Atlètic en out.
0: Dos pals, eh? Se'ns està resistint el segon, però el Barça està fent un molt bon partit i ha començat també la segona part amb un bon nivell. Excel·lent Cubarsí també a les correccions, rapidíssim, intuïtiu. El Barça està agafant una bona velocitat a creuer.
10: Pilota que posarà en joc Joan Ecó, gairebé 9 de la segona meitat, 1-0 guanya el Barça, que continua generant ocasions suficients com per eixamplar la distància. Talla amb el cap Bernal, no hi arriba Rafinha, la pilota se'n va fora, torna a ser out pel Bilbao, per l'Atlètic de Bilbao. Pilota enrere, s'ha estat a punt d'escapar. Toca enrere per Unai Simón. La juga per Laporte davant de Lamine Yamal, allarga la cama Nico Williams, en el que podria ser una possible falta sobre Cubarsí. L'àrbitre deixa continuar el joc, s'endú la pilota a Pedri, Pedri l'envia per Rafinha, Rafinha espera l'arribada d'algun company, la toca cap corteta cap a Gordon, Gordon amb la Rafinha, Rafinha amb Lamine, Lamine per Fermín, Fermín fa un bon moviment, xuta Fermín, posa la cama Unai Simón i envia la pilota a corna.
2: Serà el 8 primer de la segona.
10: Un nou atac del Barça.
0: Que bé el Barça, eh? Molt bé Cubarsí, un altre cop valent, i excel·lent Pedri, que sense fer soroll està a un nivell altíssim. Ha girat, i de cop i volta la combinació Rafinha-Gordon, que bé ha combinat el primer toc Lamine Yamal perquè girés Fermín i provés un bon xut al primer pal, però Unai Simón manté viu l'Atlètic.
10: El vuitè corna el picarà Rafinha des de la dreta de l'atac blaugrana al minut 10 de la segona. 1-0 guanya el Barça, intenta pentinar-la al primer pal Gordon. La pilota refusada cap a zona ampla, la d'endarrerir Pedri cap al porter, cap a Joan Garcia. Hem anat de corna a porter.
0: M'està agradant molt més el Barça avui que contra l'Elx.
10: Sí.
0: Però molt més, eh? Bé, és que m'està agradant molt.
10: Fermín canvia el joc, busca la presència a la punta dreta de l'atac de Lamine. Se li avança Joan Ecó. Acaba sortint la pilota fora, serà servei de banda favorable a l'equip blaugrana.
0: Contra l'Elx va ser un bon partit, amb un excel·lent resultat. Avui és per mi, està sent un excel·lent partit, amb un resultat bo i prou.
10: I perillós,
0: sí,
10: de moment. Tot i que el Barça, si continua així, per força de fer el segon. I ves que no en faci algun més. Pilota per Gordon. Toca cap a Fermín. Fermín la torna per Gordon. Gordon interior de l'àrea, continua, la deixa per Rafinha. Podia haver rematat Gordon. L'ha deixat per Rafinha i arriba Fermín, fa la centrada i acaba sent corna al públic. I els jugadors del Barça reclamen penal.
0: Heu vist alguna cosa...
10: sobre Anthony Gordon.
0: Punible? Jo crec que Gordon, no sé si és que quan deixen a la pilota, l'atropellen.
7: Sí, sí,

0: trobar el penal, era una altra acció de gol. Si s'arriba a finalitzar...
1: Podria rematar, sí, oi? Perfectament.
0: Perquè, a més, Rafinha ja no l'esperava.
2: Sí. Ni de enrere.
0: I quan Gordon li envia la pilota ha hagut de reaccionar i ja s'ha quedat
1: sense gol. L'altre dia li va regalar un gol a Fermín i ara aquesta
3: acció... No pot ser penal, aquesta jugada, Marc. En cap cas.
4: La veu residual o no, Marc?
0: Pilota de Lamine Yamal, fa la centrada, no hi arriba Gordon, tampoc Rafinha, l'ha tocat un jugador de l'Atlètic, servei de banda favorable al Barça.
3: Jo, Marc, el que veig és que si no ho veu l'àrbitre en directe, el VAR no... O sigui, no és com perquè entri el VAR a capgirar la decisió aquesta.
0: No és un error flagrant. Direct,
3: no, al final no deixa de ser una puntada per darrere. Vull dir, home, és una puntada per darrere, no ho sé, és a dir, pot ser punible.
4: Però és el que diuen residual.
3: Però per això dic que si l'àrbitre no la xiula, el VAR no pot entrar, però que per mi podria ser penal perfectament.
4: Sí, per tu hi ha no equivocació del VAR, però no pot equivocació de l'àrbitre, però no pot corregir el VAR.
3: Sí.
0: Juga la pilota Pau Cubarsí. 1-0, guanya el Barça, 13 de la segona meitat. Amb aquest resultat, el Barça acabaria aquesta segona jornada com a líder. Se l'endú Lamine Yamal, supera Joan Ecó, també supera Guruceta, continua Lamine Yamal a punt d'entrar dins l'àrea, encara Lamine, la deixa cap a la posició de Xavi Espart. Espart, veurem què prova, doncs el prova, el xut, ha refusat Unai Simón, la torna a tenir Eric García, li pren Joan Ecó. S'ha atrevit Xavi Espart a fer un xut per intentar el seu primer gol.
4: I cada cop millor Lamine Yamal, jugada de nivell altíssim, com supera Joan Ecó i després com condueix la diagonal per acabar assistint Espart. Continua Unai Simón apareixent a totes les escenes.
3: Supera 4 futbolistes, Lamine.
0: I avui Unai Simón una mica refent el prestigi després del mal partit contra el Sevilla.
2: 7a rematada entre els 3 pals.
3: Contra el Sevilla, 4 rematades entre els 3 pals, 3 gols.
0: I a més amb intervencions...
4: Sí, avui sembla el del Mundial.
0: Sí. Canvis a l'Atlètic.
5: En farà 2. Marxa Nico Williams i també marxa Iñaki Williams. Entren Berenguer i Robert Navarro.
6: Ben xulat també Nico Williams. I es barreja amb aplaudiments, els xiulets.
5: Sí, perquè Rodri se'n va cap a la banqueta juntament amb Dani Olmo. Debutarà Rodri com a jugador del Barça.
4: Robert Navarro a la dreta i Berenguer a l'esquerra.
0: Robert Navarro, ex del Barça, categories inferiors.
5: Sí, i ex Sant Feliuenc.
0: Ja no és Sant Feliuenc.
4: Però té família aquí, no?
0: Perquè vivia aquí, no?
5: Vivia a Sant Feliu. També hi tenia avis materns per aquí, per Catalunya.
0: Va anar al Mònaco, pot ser?
5: Sí, se'n va anar al Mònaco després de deixar el Barça. També va estar jugant al planter de la Reial Societat, al filial de la Reial Societat, i després va passar al primer equip, va marxar cedit al Cádiz, després va jugar al Mallorca, i ara aquesta és la segona temporada aquí a l'Atlètic.
0: La pilota és pel Barça en un servei de banda que fa efectiu Xavi Espart. Som al quart d'hora de joc de la segona. Barça 1, Atlètic Club 0, gol de Rafinha a la primera meitat.
4: I potser l'entrada de Rodri serà una experiència. Algun nen dirà, jo hi era el dia que Rodri va debutar amb el Barça. Això ho podrà explicar un dia. I és el que et proposa CaixaBank Experience. Experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients, amb sortejos, prevendes, entrades, descomptes i molt més. Busques @experiencecaixabank a les xarxes i les descobreixes, perquè si vius una experience, mai no l'oblides.
0: Oh, Lamine Yamal ha superat Joan Ecó, que l'ha acabat agafant de la samarreta.
4: Els dos últims dribblings de Lamine Yamal a Joan Ecó valen per tot el mal de cap que ha estat Joan Ecó tot el partit per Lamine.
0: Groga, per cert, pel jove futbolista de l'Atlètic Club.
4: Gran notícia aquest creixement, progressió de Lamine Yamal en el partit.
0: Per mi està fent un gran partit, Lamine. Li ha faltat l'encert a la rematada.
2: De menys a més, no? També. Està creixent ara.
0: I ara li ha fet un túnel a Joan Ecó. L'ha agafat de la samarreta el jugador de l'Atlètic, provocant aquesta falta, que és com un corna una mica avançat. El 16 de la segona meitat, el Barça mastega el segon, però no se l'acaba d'empassar. Veurem si en els propers instants cau aquest golet, que ens donaria certa tranquil·litat. La falta, que és com un corna, la picarà Rafinha. Pica Rafinha cap al segon pal, no una mica més obert. L'engalta Fermín, la salva Unai Simón, rematada a Cubarsí fora.
4: Ha bloquejat Marc Bernal perquè ningú saltés sobre Fermín. Molt passada la centrada de Rafinha i que bé l'ha engaltat Fermín. Ha tornat a aparèixer Unai.
5: Els canvis. Aplaudiments aquí al Camp Nou. El Camp Nou que es posa dempeus per donar la benvinguda al fitxatge de l'estiu. Entrarà Rodri, marxarà el capità Rafinha, que segueix el testimoni a Pedri. També marxa Bernal, entra Dani Olmo.

0: L'ovació per Rodrigo Hernández. Rodri.
1: Quina benvinguda, Rodri. Sí, sí.
0: Jugador que s'instal·la ja al mig centre en la posició que ocupava Marc Bernal.
1: I Dani Olmo fa els 9.
0: Talla amb el cap la primera pilota, Rodri, que té un aspecte físic imponent, eh? Des d'aquí, des de la tribuna de premsa, en aquest cas, no sé, Mireia, Laia, com ho veieu, però sí, sembla sí. Realment un tipus impressionant.
2: Bé, Al, no, potser no estem tan acostumats a veure aquests jugadors, sí, sí. No? Aquí al Barça, però quines ganes tenia l'afició de veure Rodri debutar aquí, al Camp Nou, amb la samarreta del Barça.
0: A més, porta la samarreta per dins dels pantalons, com els futbolistes d'abans.
2: Ah, això t'ha agradat, tu.
0: Té un aspecte, sí, sí.
2: Clàssic, un clàssic, aspecte sí, més sí. Clàssic. Sí, sí.
0: Pilota per Gordon, intenta fer l'acció individual, ha tallat la defensa de l'Atlètic Club, l'envia directament fora, servei de banda favorable al Barça.
3: A Balaïdos, final, Celta 1, Osasuna 2.
4: I la grada d'animació crec que ja li ha fet el primer càntic a Rodri. El Rodri és on fa... L'heu sentit?
2: No? Molt bé, molt bé. Sí,
1: aquesta
2: sí,
1: és
2: sí.
1: Una clàssica de Rodri, ja li cantava.
2: Ara haurem de fer l'adaptació d'aquí, no?
4: Catalana, sí.
2: Catalana.
0: Pilota que intenta tallar Dani Olmo, falta clara de Jaureguizar, que veurà la targeta groga.
1: Escolta'm, un altre doncs que no. Està fent un partit imponent silenciosament és Cubarsí, eh? O sigui, és un mur, a totes les situacions de risc i d'emergència les està guanyant. La pilota, quan ell la distribueix, la filtra, com sempre, vola. Molt bon partit també a l'estrena de Cubarsí i... L'Atlètic respira per Unai Simón, perquè la segona part del Barça és molt bona, com ha estat ja el segon quart, per dir d'una manera, de la primera part, la segona meitat de la primera part.
5: Metre 90, Rodri, que no ho hem dit.
0: No hi ha hagut targeta per Jaureguizar, tot i que semblava que l'àrbitre hi ha hagut un moment que s'enduia la mà a la butxaca. Pilota a la banda esquerra, la té Gordon, davant d'Hugo Rincón. Continua encara Gordon amb la pilota. La cedeix cap a una zona més endarrerida per Cubarsí, que vol provar el xut. Finalment la cedeix cap a Fermín. Fermín a la frontal, l'engalta, la toca un, dos tocs. Intentava controlar-la, aixecant-la. Finalment ha aparegut un defensa, Joan Ecó, per enviar-la fora del camp, servei de banda.
1: Quin perill té Fermín, eh? Sí. Com recicla la jugada, li dona una segona vida, una tercera vida. Ara no ha acabat bé, però Fermín apareixent molt en aquesta segona part.
0: Toca la pilota Gerard Martín cap a Gordon, fa la centrada, Gordon, Fermín salta amb Unai Simón, pilota que recupera Eric García i l'àrbitre assenyala, si hi havia fora de joc.
5: Sí, ha aixecat el banderí l'àrbitre.
1: O falta en la disputa.
0: I una cosa,
1: disputa.
0: Ricard, ara que Olmo ha sortit i sí que fa de fals nou, no de nou,
1: sí.
0: No pot ser que topi una mica amb la tercera alçada que ocupa Fermín?
1: Bé, el que passa és que un Fermín és tan profund, el van veure ells dividir-se els minuts de nou, Després de la pausa d'hidratació va ocupar aquesta posició Fermín i va, en canvi havia començat Dani Olmo. Són dos jugadors que poden intercanviar la posició, però és que sempre Dani Olmo pot venir a rebre, però Fermín pot estirar.
0: Pilota a l'espai, que opta que hi pot arribar Berenguer. Berenguer amb la pilota, aguanta la frontal, ha aparegut molt bé la cama d'Eric García i finalment també Rodri, tot i que l'acció estava anul·lada per fora de joc de Berenguer.
4: Molt clar, eh? Aquí podria haver arriscat una miqueta l'assistent.
0: La pilota la juga a Barça, la té Rodri.
1: I que imponent en aquest duel amb Berenguer, eh? Dient, si te la deixes, me la quedo.
0: Pilota a l'espai, se l'endú Gordon, apareix Pedri en l'ajuda, continua Pedri, tot això passa al costat esquerre de l'atac del Barça, ja a camp de l'Atlètic. Toca la pilota Pedri enrere cap al cercle central perquè la pugi Cubarsí. Desplaça la pilota a la dreta Cubarsí, rep l'esfèrica a Lamine Yamal. Palanta la pilota, torna a tocar-la enrere, cap a Cubarsí. Aquest l'envia per Gerard Martín. Avança metres al central, l'esquerrà, la juga per Xavi Espar. Sembla que vol provar la centrada, s'ho repensa, la toca enrere. Novament cap a Gerard Martín, l'envia cap a Rodri. Rodri amb Pedri, Pedri dribla, toca cap a Gerard Martín. La van remenant els jugadors del Barça, en zona encara allunyada de la porteria.
2: I ara sentim de fons el Virolà i abans els crits d'independència, el minut 17-14 d'aquesta segona part.
0: Jo tinc el 21.
2: No, ara no va dir, estava calculant, el marcador posa 66 de partit, no quadra, no? Mm-hmm.
5: No, que és difícil calcular
2: que no surt el minut.
1: El 17-14 de la segona part ha mort.
2: Clar,
1: no?
2: El de la primera part és molt fàcil, sí. La segona com que suma els minuts, clar, doncs
1: abans,
2: és difícil.
1: Abans es comptava la segona part des de zero, clar, i per això hi havia 2-17-14.
2: Això ens, no ens ajuda.
1: No ha fet càlculs, no?
2: No, ha fet ara, clar, els canvis de Rodri i tot, llavors... No,
0: pilota per la mínia, mal fa la centrada, l'ha desviat lleugerament Dani Olmo amb el cap, l'ha pogut però atrapar Unai Simón. Tot això venia d'un corna que ha picat al Barça.
6: El de ser.
0: Perquè el Carles el pugui tenir anotat.
1: Quina nit ens està donant Unai Simón, sí, sí. Perquè és un partit de golejada.
0: No, deu ser una mena de demostració davant de Joan García, de dir, jo encara sóc el porter titular de la selecció espanyola.
2: Bé, jo crec que el Mundial va quedar clar, no? Vull dir que...
0: Pilota a l'espai i pot arribar a Lamine, vinga, som-hi, Lamine encararà Unai Simón.
1: Se
0: li escapa del control a Lamine i Unai Simón ha pogut atrapar.
1: És que l'Atlètic Club ha fet una bona primera part, però ha anat caient i a la segona part gairebé no ha creat cap situació de perill a l'àrea del Barça. El problema és que no acabem de rematar el partit i queda tot penjant d'una acció.
5: Ara Joan Eco ha quedat estès a terra amb aquesta última acció amb Lamine Yamal, ha acabat coix.
0: Té rampa.
5: Sí, es tocava el genoll de la cama dreta, ara hi ha la porta ajudant-lo i Unai Simón ha demanat que no entressin les assistències mèdiques, tot i així no han fet gaire cas, acabant d'entrar ara mateix i demanant el canvi pel jugador que debutava avui per l'Atlètic.
0: Jo crec que és un jugador que per la seva joventut i poca, diríem, poc costum de competir a l'alta competició.
5: Mira, havia d'entrar Diallo, estava a punt per entrar, finalment li han demanat que marxi altra vegada cap a la banqueta i entrarà Adama Boiro.
6: És que sempre ho diem, és el ritme,
1: Sí, sí.
6: És el ritme, això, impossible.
1: Això ja ho hem dit partit. I ja ens ho hem trobat, El primer partit d'alguns futbolistes... No poden acabar-lo.
2: I segona vegada que per megafonia el Barça ha de fer un d'aquests missatges que recorda que se sancionen actes violents, xenòfobs o de mal comportament. Això vol dir que el club ha detectat alguna cosa a la graderia.
1: Una cosa, Marc, si el que es lesiona és substituït, aleshores no hi ha minut de càstig.
6: No.
0: Ha de marxar Joan Icó, que crec que per debutar a primera divisió amb l'Atlètic enfrontant-se a la mínia mal.
1: Ho ha fet prou digne.
0: Sí, pot estar content.
1: La segona part ha patit més perquè, clar, anava perdent benzina.
0: També hi ha un altre canvi a l'Atlètic.
5: Sí, marxa Jaureguizar, entra Boiro en el lloc de Joan Eco, entra...
0: Guere.
5: Guere, gràcies. Guere Navarrena,
1: l'ha encriptat, apareix al terreny de joc per fer doble pivot.
0: L'analitzarem amb lupa, a veure... Què li hem vist, aquest jugador que ha arribat aquest any després d'una sessió al Castelló. La pilota la juga l'Atlètic Club. Ha acabat sortint fora després d'una acció defensiva del Barça. Serà servei de banda, la posarà en joc el substitut de Joan Eco, Adama Boiro.
1: S'han quedat Pello Canales i Guere Navarrena, ara el doble pivot.
0: Pilota enrere i el Camp Nou que comença a celebrar la victòria.
2: Sí, s'anima el Camp Nou, que per ser avui l'assistència és de 59.326. L'aforament, recordem, és màxim és de 62.500.
0: Recupera la pilota el Barça en defensa a la zona de la banda esquerra, la té Xavi Espart. Som al 25 de la segona meitat. Guanya el Barça 1-0, un Barça superior, un Barça dominant, un Barça en moltes ocasions, però només amb un gol. Resultat sempre perillós quan s'arriba a aquests minuts finals de partit, tot i que queden 20 més els que es puguin afegir.
1: Bé, l'altre dia el Barça va ser molt contundent a ells, avui han callat a la finalització.
4: I Unai Simón, no?
1: O sigui... I dos pals, vull dir que sí, tens raó.
0: No ho hem comentat perquè ha vingut segurament tapat per l'aparició de Rodrigo, però entens que hagi canviat a Rafinha?
1: Bé, potser això forma part del repartiment de càrregues, no? Que dilluns torna a haver-hi partit.
0: Ha estat a punt de perdre una pilota de Gerard Martín. Sí. Després, amb un sprint, l'ha aconseguit recuperar.
4: Minut 60, el canvi de Rafinha. Semblava més o menys pautat. És veritat que Frick acostuma a fer-ho.
0: Totes però de Lamine per Fermín la torna cap a Lamine filtra la passada per Gordon i arriba Gordon, xuta Gordon, fora! Corna, l'ha tocat un jugador de l'Atlètic.
1: Warrington, bona diagonal de Gordon. Traça molt bones desmarcades. Li falta més finalització, tenir el queixal més esmolat al final, perquè fa una bona passada a Lamine al seu moviment, fa un bon control, però li tapa el xut Hugo Rincón.
6: A l'11.
0: 11è corna favorable al Barça. El picarà des de la banda dreta, com que ja no hi és Rafinha. Ho farà Lamine Yamal. Té al costat Dani Olmo per si ho vol fer en curt. Lamine Yamal, però, aixeca els dos braços assenyalant una jugada de llançament en llarg. Pica el corna Lamine, a punt de fer la rematada. Cubarsí, que ha caigut a terra, ha refusat com ha pogut la defensa de l'Atlètic, la torna a tenir el Barça. Xavi Espart toca cap a Pedri. Pedri amb Dani Olmo. Olmo enrere cap a Joan Garcia. I Joan Garcia combinant amb Rodri.
1: És un miracle que el Barça no guanyi el partit més còmodament.
0: Joan Garcia l'envia per Dani Olmo a la banda dreta de la defensa blaugrana, en la posició del lateral. L'aguanta Dani Olmo. La toca per Rodri. Rodri enviava cap pilota cap a Xavi Espart. Ha interceptat un jugador de l'Atlètic Club. Prop d'endur-se-la Robert Navarro. Aguanta, continua encara Robert Navarro fins a la línia de fons. Fa la centrada, la treu Rodri amb el cap. Pilota, però, que recupera la frontal de l'àrea l'Atlètic Club, que intenta escurar les seves últimes opcions. Fa la centrada. Atenció, la rematada l'ha de desviar Cubarsino. Doncs l'ha tocat un jugador de l'Atlètic. Serà servei de porteria. Pilota per Joan Garcia.
1: El cop de cap de Grosseta molt alt, de Sabtet, perdó, perquè Cubarsí li tapava la visió molt forçada, la rematada del mitja punta de l'Atlètic. I és que, malgrat l'excel·lent, l'exhibició de la segona part del Barça, clar, el partit està 1-0. I ara entrem ja en aquesta últim quart d'hora que... amb el partit viu, qualsevol acció, qualsevol errada et pot penalitzar un partit que has dominat de dalt a baix.
0: Prova d'avançar-se Yeray. Ho intenta ara l'Atlètic amb una recuperació al mig del camp d'Adama Boiro. La toca per Canales, aquest buscant Àlex Berenguer. La lluita amb Pedri, posa el cap Dani Olmo, intenta endur-se la Fermín, cavalca amb la pilota Fermín, perseguit per Adama Boiro, se la treu de sobre, l'envia cap a Gordon. Gordon la rep a la banda esquerra, té davant Hugo Rincón, intentarà encarar-lo, continua encara l'anglès, encara Flash Gordon, fa la centrada, no hi pot arribar. Lamine Yamal ha allunyat la pilota amb el cap Adama Boiro. Prova d'endur-se-la, novament Canales, supera bé la pressió de Lamine Yamal, encara Peyo Canales, juga cap a Adama. Adama busca una passada llarga cap a Berenguer, haurà de córrer amb ell Eric García, veurem qui se l'endú. De moment ho fa el jugador de l'Atlètic Club, que s'endú la pilota, la té Berenguer, l'envia cap a la frontal per Sancet, prova això, Sancet, pilota al pal!
1: La falta semblava claríssima.
0: Pilota al pal de Sancet! La pilota acaba sortint fora després que l'hagi refusat la defensa del Barça. Serà corna per l'Atlètic Club. Ha estat a punt d'empatar l'Atlètic després d'una possible falta sobre Eric García.
4: Eric li havia guanyat la posició, li agafa del braç,
1: el gira, sí, fins home, i tot.
4: Si hagués entrat en gol, si hagués entrat al xut i hagués agafat en gol, tot això ho revisa el VAR.
0: Jo crec que Eric ha d'estar una mica més,
4: sí,
0: més fort aquí.
4: S'ha deixat anar també després de l'acció.
0: Corna favorable a l'Atlètic.
6: El quart, primer de la segona.
0: Ha refusat la defensa del Barça després del xut al pal de Boyan Sancet. Mitja hora de joc de la segona. 1-0, guanya el Barça. Pica corna, l'Atlètic Club intenta empantinar. La pilota és a l'interior de l'àrea. Xavi Espart la cedeix cap a Olmo, puntada llarga. L'avantatge serà per Adama, tot i que corre Pedri per si la pot caçar. S'avança molt la pilota d'Adama. I acaba enviant el seu porter, a Unai Simón. Unai busca una puntada llarga. L'avantatge, doncs mira, se l'acaba enduent Berenguer. Toca la pilota Eric. No sé si està una mica cansat.
1: Sí, segur. A CaixaBank donem suport a l'esport femení avui per inspirar les generacions de demà. CaixaBank amb l'esport sempre.
0: Novament, Berenguer, banda dreta, banda esquerra de l'atac de l'Atlètic. El refús. Peyo Canales l'envia cap a l'interior de l'àrea. Atrapa la pilota Joan Garcia.
1: I Fermín demana a l'equip calma. Uh-huh. Toca calma. Perquè el Barça, amb tot el domini, la superioritat, el moment més dolç, no ha pogut rematar el partit. Per tant, és normal que l'Atlètic Club tregui el cap amb alguna acció aïllada, com aquesta rematada de Sancet al cap. El que no pot fer el Barça ara és accelerar el partit o embogir-lo. És l'Atlètic Club qui s'ha de preocupar de sacsejar-lo si vol empatar-lo.
5: Entraran Koundé i Adeyemi.
0: Un defensa i un davanter.
1: Bé, Adeyemi per Gordon, per donar cames, electricitat, velocitat, aquests minuts finals. I potser Koundé per Eric, una mica en la línia del que diu el Bernat, després de l'ensurt de la jugada de Berenguer i Sancet, per guanyar aire.
0: Toca la pilota, Cubarsí, cap a Eric García. La passada cap a Lamine Yamal, Lamine en Fermín. Toc enrere, Lamine Yamal. Després que Fermín potser en fora de joc acabés renunciant a l'acció. La torna a tenir el Barça en defensa, la juga Cubarsí, 1-0. Guanyen els de Hansi Flick, 32 de la segona meitat. Encara queda molt partit. Pilota per Gordon, té davant dos homes, els haurà de superar. Sembla que ho pot aconseguir, cau a terra, això serà falta. Falta sobre Gordon. Ha intentat passar entre dos homes, ho ha aconseguit quan els de l'Atlètic ho han vist.
1: Sí, ha guanyat molt bé la posició, perquè el dribbling no és net, però en canvi posa el cos, el supera, encara té...
4: Té planta, oi, la... també, Gordon? Potser no tanta com Rodri, però no és un jugador
1: el que
4: petit.
1: Té el dipòsit una bona reserva de benzina, perquè sembla que hauria d'estar fos i en canvi ha tingut temps per un altre esforç.
0: Atenció a la falta, és lateral a la banda esquerra.
1: Va, rematem-ho això, va.
5: 1,83 m, Gordon.
0: Al costat de la pilota hi ha Gordon i Dani Olmo.
4: Fermín
0: i Dani Olmo, sí. Fermín, Dani Olmo amb l'opció com d'enroscar la pilota. Finalment la deixa cap a Pedri, Pedri a la frontal, cap a Lamine, amb el xut a Lamine. La pilota topa les cames dels jugadors de l'Atlètic. La recupera, però Fermín l'envia a l'esquerra. Dani Olmo fa la centrada, l'intent de rematar d'Eric, que ha caigut a terra. Aquí potser ha passat alguna cosa, continuen lluitant. La té Gordon, l'aixeca, la xilena, la salva Unai Simón, una xilena de...
1: Cubarsí,
0: en fora de joc. Bé, un moment, abans de tot això, potser que revisi la caiguda d'Eric, no?
1: A mi no em sembla res. Arriba una mica forçat, posa el cap, però jo no he vist res estrany.
4: No, va semblant. Segur hi ha un xoc, hi ha contacte, però l'acció no sembla penal.
0: Doncs no hi ha hagut
4: molt
0: res.
4: Molt bona jugada preparada en el córner, sí. Entre Olmo, sí. Pedri i Lamine.
1: Sí, ha quedat tou el xut de Lamine,
0: Sí, sí, tou curt i...
4: Ben bloquejat, sí.
5: Es faran ara els canvis, els dos que comentàvem. D'entrada marxarà el dorsal 17, Gordon, entre Adeyemi, fitxatge per fitxatge, i l'altre que també estava força cantat, marxa Eric, entre Jules Koundé.
1: Ha agradat Gordon al
3: I
1: Camp
3: també,
1: Nou,
3: Sí, sí. Mira, escolteu, al Camp Nou. Ovació per Gordon, amb la gent dreta també aplaudint, acomiadant Gordon, i ara... aplaudiments menys, però també sí. Per a Dejemi.
1: La màgia del futbol, hi ha connexions, a vegades, des del primer moment, que no saps ben bé, no, que no són tangibles, però sí. Hi ha una connexió amb Gordon.
3: Sí.
0: A veure si per fi veiem un anglès triomfar plenament a Can Barça. Posarà en joc la pilota... L'Atlètic Club guanya el Barça només 1-0.
1: Patirem fins al final o com ho teniu això?
0: Pilota
3: jo estic
0: centrada.
3: Tranquil·la.
1: Estàs tranquil·la,
3: no sé,
1: eh?
3: Sí. No sé, potser he tornat de vacances així com molt zen, no? Però...
1: Home, aprofita les vacances, estira-les.
3: No, ja no en tinc més, vull dir, però...
1: La ressaca.
0: Hi ha corna favorable a l'Atlètic.
4: Corna o banda?
0: Corna.
6: El cinquè.
0: El picarà Robert Navarro.
1: Era córner, però no és córner. L'ha revisat el VAR.
0: Perquè entenc que l'ha tocat el jugador de l'Atlètic.
1: Sí, ja sabeu que el VAR pot eliminar córners, el sí. Que no pot és eliminar outs de porteria per convertir-los en córners.
0: Ni donar córners, tampoc. Com allò que ha comentat una jugada que s'havia tocat la pilota Unai Simón al Xavi,
1: sí.
0: Si l'hagués tocat, no podia corregir-ho.
1: Això vull dir que no pots convertir un servei de porteria en córner. Pots convertir un córner en servei de porteria.
5: Ha fet l'últim canvi l'Atlètic, ha marxat Guruceta, ha entrat Diallo.
0: Heu pogut veure alguna repetició d'aquest no corna?
6: Ara t'ho revisem.
1: Ha entrat Diallo per jugar a la banda i
0: en lloc
1: entenc que Robert Navarro ocupa la posició de nou ara.
0: La pilota la juga Koundé, la perd al mig del camp davant de Yeray, passada llarga que aconsegueix tallar-la la defensa del Barça, que ja es disposa a atacar amb acció de Adeyemi, la primera pilota que toca l'alemany. Adeyemi fa la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín! Fer tota una exhibició durant la partida el porter de l'Atlètic, Unai Simón. Al minut 36 de la segona meitat ha fet la pífia que ha permès a Fermín trobar-se...
4: De la porta ha permès trobar-se Fermín
0: una pilota que només ha hagut d'empènyer i davant de la desesperació del porter Veure com el Barça ara sí feia el segon. Marca Fermín. Un nou gol pel Barça. El gol, esperem que de la tranquil·litat. Barça 2, Atlètic 0.
1: Ja tocava aquest segon gol. Hi ha hagut d'arribada al regal de Laporta. Accelera de Yemi a la banda esquerra. Ho troba a profunditat. Fa una centrada perillosa. I Laporta no sé si li vol deixar la pilota amb l'interior a Unai Simón. Molt perillós, gairebé impossible. La frontal de la petita, Unai Simón l'agafa a contrapeu perquè està basculant i Fermín només ha d'empènyer la pilota perquè Fermín havia atacat el primer pal i la pilota queda morta en aquell espai. Fermín, com Rafinha, ja van marcar ells, marquen tots dos, el Barça guanya 2-0 i és curiós que en un partit que has tingut tantes oportunitats, dos pals, moltes rematades aturades per Unai Simón, és el futbol, és la màgia del futbol. El gol arriba en un regal del central.
5: Petons, petons i més petons a l'escut del Barça per part de Fermín per celebrar aquest gol.
0: Compte, xut de Berenguer, la pilota se'n va fora, l'Atlètic ja tocat ara, intentava però encara fer alguna ocasió més, 2-0 guanya el Barça.
7: Fermín també suma 3 gols a la Lliga i així empata amb Rafinha i Mbappé com a màxim golejadors fins ara.
4: La porta deu estar molt cansat perquè l'error en el gest tècnic és greu, però la idea, pensar, fer una passada amb l'interior a la frontal de la petita, el teu porter amb la pressió de Fermín, tampoc era una gran idea.
6: No, no té cap sentit el que vol fer. No té cap sentit.
4: És una creuada de cables total.
6: La posició del cos...
4: Total.
6: Saps aquelles coses que vols fer una cosa i tu repenses?
4: Ah, exacte, sí.
0: Té la pilota Fermín al mig del camp, l'envia cap a Lamine Yamal i arriba a Lamine, la pot cedir per Adeyemi, Adeyemi! Ha salvat Unai Simón, que vol deixar clar que si el Barça guanya no serà per culpa
1: seva. Quina aturada, hi havia Orsay de Lamine, però quina aturada perquè ha saltat i amb el peu a mitja alçada.
4: Amb la cuixa, sí, sí.
1: Ha refusat una pilota, partidàs d'Unai Simón, que deu pensar, ostres, aturo les del Barça, però no m'esperava que Laport me'n fes la que m'ha fet.
0: Creïble, l'aturada ara...
2: Maca, eh?
0: Amb el peu d'Unai Simón davant del xut de Adeyemi, la jugada estava, hauria estat anul·lada per fora de joc de Lamine Yamal en l'arrencada.
4: Sí, sí, és amb la punta del peu, amb l'empenya, i la centrada de Lamine, tot i que està fora de joc, és amb l'exterior, eh? Amb una posició molt difícil per fer aquest gest tècnic.
0: I encara un altre canvi al Barça.
5: Marxa Pedri amb el dorsal número 8, entra Joao Cancelo.
0: Cancelo, que m'imagino que es col·locarà de lateral esquerre, no, Ricard? I Espart passarà al mig del camp.
2: I ara ovació per Pedri, també del Camp Nou. Amb crits de Pedri, Pedri, drets,
1: partides
2: aplaudiments.
1: De Pedri, també. Sí, com sí. Diu el Bernat, segona alçada per Xavi Espart. Que val per tot, tu. Per lateral dret, lateral esquerre...
5: Xavi Espart, per cert, que al mig camp. No havia jugat de lateral esquerre fins que ara l'ha posat Flick.
4: Mai, eh? Des de l'època del planter.
5: No, no.
1: I Cancelo, que torna a tenir minuts, com va tenir-los l'altre dia a Elx, va ser d'extrem dret, avui de lateral esquerre.
0: A punt d'arribar al 40 de la segona meitat, el gol de Fermín, aprofitant la badada, el regal de Laport, crec que ens donarà un tram final. Esperem que
1: sí, ara ja
0: tranquil
1: sí.
0: I... plàcid.
1: Ara ja ens podem apuntar sí, a la ressaca de vacances de la Laia.
2: Ara. Mira, i la gran animació ara està dedicant-li crits a Lamine Yamal, una ovació que dèiem sempre, no li criden mai, no tenen el càntic per Lamine Yamal, doncs ara ja el tenen, ara ja no el fan.
7: El Barça pot aconseguir la segona porteria 0 consecutiva.
0: Toca la pilota Rodri cap a Gerard Martín, que envia el joc. La rep Lamine Yamal, la dorm a la cama, la trepitja, l'aguanta davant de Dama, mareja, balla, toca la pilota per Fermín, i arriba Koundé, controla Koundé, la toca per Lamine, prova de xut Lamine, ha aparegut la cama d'un defensor de l'Atlètic per evitar-ho, posa el cap amb contundència, com si fos un Migueli del 2026,
1: Cobercí,
0: i l'envia fora.
6: I repassant el segon gol amb l'escàner, primera acció de mèrit de Rodri, és jugant d'esquena, deixa de cara per la projecció d'Espart, que és qui juga amb Adeyemi per fer la seva progressió per l'esquerra, però Rodri jugant de cares, accelerant el primer toc al joc del Barça.
0: Talla la pilota Rodri, l'envia cap a Gerard Martín, aquest passat enrere pel porter per Joan Garcia.
6: Koundé capità?
0: Sí, senyor.
5: Sí.
0: Ho has vist bé?
1: Per què?
0: Doncs perquè deu ser el jugador més veterà de la plantilla, dels 11 que estan jugant.
1: Perquè n'hi havia 3 denominats, no?
2: Nominats
5: era...
2: per Flick.
5: Exacte. Rafinha, Pedri i Eric García. Quan Pedri ha marxat...
1: No n'hi ha cap dels tres, doncs...
5: Quan Pedri ha marxat, el braçal li ha donat a Fermín, que ha estat l'encarregat de repartir-lo, i finalment se l'ha quedat Koundé.
0: És el jugador que fa més temps que és el primer equip. Exacte, dels que són damunt, sí, sí, la gespa.
7: Koundé és a 3 partits de ser el jugador francès amb més partits de la història del Barça.
0: A 3 partits de
1: aquí
0: ser...
1: Aquí sí. Prem l'honor?
7: Qui creieu?
0: Henry? No va estar tants anys.
7: A Vidal, 193 clar. Partits, ah, i Koundé avui, amb el d'avui, 190.
0: I el tercer?
1: Bona dada, Laura, aquesta.
2: Li donaran la samarreta,
1: el tercer,
2: no?
1: Allò.
7: I el tercer,
1: no?
7: Crec que Dembélé amb 185.
8: Tindrà temps?
0: Ah, home, clar, Dembélé.
8: Tindrà temps de fer-los?
0: Koundé,
8: sí.
0: 3.
8: Home.
1: Ah. Aquesta pregunta...
7: El Koundé ja ho que sí l'altre dia.
1: Aquesta la deixem pel tercer temps. Sí. Aquesta la deixem pel tercer temps.
2: Que mira que s'hi juga dilluns.
1: Laia, avui tocarà presentar-nos els teus pronòstics.
2: Sí, ja us vaig sentir l'altre dia.
1: Ja els has pogut estudiar, eh?
2: Sí.
0: Olmo cap a Fermín enrere, per Cobercí, 2-0, guanya el Barça, 42 i mig de la segona meitat. Per cert, ha entrat un jugador a fer de lateral a l'esquerra, que és Cancelo. El titular era Xavi Espart, i Valde, que avui sí que ha anat convocat, es quedarà a la banqueta.
5: Ha sortit a escalfar-se, però.
0: Lamine Yamal, davant de Dama, penja la pilota del segon pal i arriba de Yemi! I sabeu què ha passat, no? Sabeu què ha passat? Que ha tornat a aparèixer el senyor Unai Simón. Mare meva, quin partidàs està fent el porter de l'Atlètic.
1: Increïble, el partit que ha fet.
0: Quantes aturades ha fet? 10? O no arriben?
1: Jo crec, no sé si al laboratori ho tenen, però jo ho puc saber. Però el que és... Bé, jo tinc aturades de mèrit, com diu el Carles.
0: Però és que jo crec que les 9 aquestes deuen ser de mèrit, eh?
8: No totes, però 7 o 8 de mèrit segur. El
0: pilota de Fermín per Lamin a l'interior de l'àrea, escombra la pilota i Yeray, la pilota se'n va fora, serà corna favorable al Barça.
8: El 12è.
1: Unes quantes són de mèrit, vol dir de gol.
8: Sí. Els expected ja els tenim a 3.3 pel Barça.
1: Els què?
8: Els gols esperats.
1: Sí. Els gols esperats els tenim 3.3. Avui ens quedarem per sota, eh?
8: Menys 1.3.
1: Trobo que encara pocs, tu.
0: Toca la pilota, Cancelo. Cancelo cap a Rodri. Intentava fer una passada molt interessant cap a Olmo. Talla de Yemi des del terra. Recupera, però, l'Atlètic Club. Intenta Jaló. Lluita davant Gerard Martín. No es complica la vida al central del Barça i l'envia directament a la graderia. És servei de banda, la posa en joc Atlètic.
1: Carles Algar, Martín, no en juga cap amb Joan Garcia, eh? O sigui, va aquí a l'emergència i a la segona graderia.
4: Ha volgut controlar una la primera part i ha acabat l'acció que hi ha amb la targeta de Xavi Espart.
1: Sí, la vida li demostra que continuï pel mateix camí, eh?
0: La pilota la juga l'Atlètic al mig del camp. Entrem en l'últim mig minut del temps oficial. Quan el Camp Nou comença a votar perquè ningú vol ser...
2: madridista.
0: Toca la pilota a la banda esquerra. L'Atlètic, atenció, la té Robert Navarro, la cedeix cap a Berenguer, no ha controlat bé el set de l'Atlètic, la deixa Xavi Espart per Olmo. Cavalca Olmo amb la pilota, la deixa per Lamine Yamal, que encara té força, aguanta Lamine, amaga la pilota darrere d'algun company, fa un llançament buscant la presència de Dani Olmo. Massa forta, no ha arrencat a temps Olmo, la pilota pel porter Unai Simón.
1: Ha començat tristot, però la segona part de Lamine Yamal s'apropa una gran versió,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
5: 4 d'afegit.
0: Jo ja avanço, i mira que no ho fem mai, això, eh?
7: Aviam.
0: Que el votaré el millor del partit. No voldria...
2: Però quan dius això, què vols, condicionar la gent o què?
1: Exacte, el motiu de l'avançament...
4: De l'amenaça? De l'amenaça?
2: No sé, perquè ningú el copi.
1: Explica'ns-ho, això.
2: Per dir, jo sóc el primer que
1: ho
2: dic.
1: Ni ho fa ningú, però ara per què ho has fet?
0: Perquè no tota la vida ha de ser sempre igual. S'ha d'anar innovant, s'ha d'anar...
1: Espera, que va el més ràpid a la Lliga.
0: A Deiemi, s'endú la pilota. Després d'un rebot se l'acaba enduent.
1: Li pots dir també corre, Karim, corre, eh? Com el Rashford.
0: Corre, Marcus. A Deiemi, la cedeix cap a Cancelo. No hi ha ningú dins l'àrea. Ara ja sí, entra Deiemi, també Dani Olmo. Toca enrere la pilota Rodri. Aquest cap a Lamine Yamal, prepara el xut. Atenció, que rea la cama, xuta, fluixeta, atrapa Unai Simón.
4: Allò va ser a Getafe, oi?
0: Com?
4: El gol de Rashford a camp obert.
0: Sí. Corre, sí, Marcus,
1: sí,
0: corre.
1: Pot ser.
0: Sí.
5: No li ha agradat gaire, Flick, que Lamine intentés aquest xut i que com a mínim que li sortís tan fluixet.
1: Bé, això sí, és que tots els xuts de Lamine avui estan sent ben... Tots no, alguns han estat tubets.
2: I aquesta temporada, després dels gols, perquè m'he fixat, ja no són a Volcans de Búhos. Sona una versió de l'accent Buston que va fer de l'himne del Barça, així rockera.
5: No m'havia fixat.
0: Pilota que toca la mínima mala a la banda dreta, la juga enrere.
1: Encara no.
2: Anirem fent campanya, si vols.
0: Voleu dir que fa molt per celebrar gols?
2: Algun la trobaríem.
9: La grilla de Manel.
0: Gols del rival, potser.
2: A veure, Bernat.
0: Com en toxi una mica més.
2: No fa tanta gràcia, això que dius.
0: No, vull dir que no sé si són d'eufòria.
2: Jo opino com el Bernat, eh?
5: Ja en trobarem, no patiu.
2: I tant.
0: La pilota la juga l'Atlètic Club. 47 minuts de la segona. Jugarem 4 d'afegit, per tant arribarem al 49.
7: Amb aquest resultat el Barça serà el líder de la Lliga i l'Atlètic Club el cué.
1: El cué?
7: Sí. Sí, sí, amb 0 punts i una diferència de gols de menys 4, com la Reial Societat.
1: Han aguantat 25 minuts a bon nivell, però després l'equip ha caigut, s'ha desfet, eh?
0: Sancet envia la pilota cap a la punta esquerra, li pren la pilota Berenguer a Koundé, intent de centrada, Koundé rectifica i l'envia a corna. Com a mínim Koundé ha pogut evitar que s'entrés Àlex Berenguer, corna favorable a l'Atlètic Club.
9: El cinquè.
0: 48 minuts, en queda un perquè el Barça sumi la seva segona victòria de la temporada.
4: És el primer córner de la segona part, Carles?
9: El segon de la segona part, segon. De l'Atlètic.
4: L'Atlètic
9: no ha rematat entre els tres pals.
4: És que el xut de Sancet al pal, amb aquella possible falta sobre Eric, però poca cosa més. La segona.
0: La pilota la recupera l'Atlètic Club. Berenguer l'envia a l'interior de l'àrea, prova de pentinar la Yeray, l'esfèrica se'n va fora. Serà servei de porteria pel porter Joan Garcia. Mig minut i s'acabarà el partit. Mig minut i el Barça confirmarà la seva condició de líder. 2 partits, 2 victòries, 7 gols a favor, cap en contra. I per tant, líder ja en aquesta segona jornada.
5: Retrets també de Flick cap a Koundé amb aquesta última jugada.
0: Trets de Flick aquí a Koundé, perquè ha perdut davant de Berenguer. Sí. Final del partit. El Barça ha guanyat davant l'Atlètic Club per 2-0. Han marcat Rafinha al 37 de la primera meitat i Fermín al 36 de la segona. Entremig, ocasions, pals i una autèntica exhibició del porter l'Atlètic, el porter titular de la selecció espanyola, que avui realment ha demostrat el perquè d'aquesta condició, ja que ha aturat pràcticament el que podrien ser 4, 5, 6 gols cantats dels jugadors del Barça que haurien fet acabar el partit amb una golejada d'escàndol. No ha estat així, Unai Simón ho ha impedit, el Barça però ha completat un molt bon partit, fins i tot superior pel que fa al joc, el que vam poder veure al camp de l'Elx, on allà sí que hi va haver molts gols, i el Barça que comença la temporada de forma molt positiva, amb detalls interessants, com veure aquesta bona entesa, aquesta bona connexió de Rafinha amb la posició de davanter centre. Avui un gol més, amb la presència d'un Gordon, que a més s'ha fet ja un lloc al cor dels culers, que criden Gordon, Gordon, per acomiadar-lo quan el canvien. Amb un Lamine Yamal, que l'altre dia estava moix, que l'altre dia feia morros, i que avui ha fet un partit que ens ha recordat el Lamine de les grans èpoques. I amb una resta de l'equip, on a poc anirem veient creixent els jugadors. Avui amb un Pedri, novament, també en una gran forma, i el de amb la samarreta del Barça de Rodrigo Hernández, Rodri, el que ha de ser el pal de paller del mig camp blaugrana. El Barça ha guanyat davant l'Atlètic Club, ho ha fet amb un partit brillant, ho ha fet amb un partit atractiu, amb menys gols dels que segurament ha merescut, i amb una gran notícia per començar la temporada, jornada 2, i el Barça ja és líder avui al Camp Nou, Barça 2, Atlètic 0.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
11: M'expliques un conte, papa?
12: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
13: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: Alguns jugadors del Barça que ja han marxat cap a vestidors, molts d'altres, però, que encara segueixen sobre la gespa, saludant, agraint, aplaudint l'afició que hi havia avui al Camp Nou, una afició que ha tornat a desplegar les estelades amb el cant del Barça final, i que els jugadors ara abans de marxar han anat cap a la grada d'animació, no s'hi han acostat del tot, però s'han dirigit cap a la porteria del gol sud també per donar-los les gràcies pel recolzament. També ho feien els jugadors de l'Atlètic amb el centenar d'aficionats que ha vingut avui fins a Barcelona. Hi ha hagut una escena de Flick amb els seus dos golejadors d'aquesta nit, amb Rafinha i amb Fermín. Fermín estava estès a terra, esgotat, exhaust, molt cansat. Rafinha l'alçava i Flick els felicitava a tots dos, els abraçava, somreien, es picaven a l'esquena. També hi ha hagut abraçada dels porters, porter amb porter, Unai Simón amb Joan Garcia, molt contents de retrobar-se i parlant a cau d'orella. I també, per exemple, Nico Williams, que ha anat fent una volta i ha anat saludant un a un als jugadors del Barça. Y ahora, ¿qui parla?
14: Sí, Sandra, estamos ya con Rodri Hernández. Rodri, bueno, supongo que con este recibimiento sobran las palabras. Te has puesto aquí, todo el mundo cantando, de todo el mundo gritándote. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo te sientes?
15: Bueno, muy, muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Ya hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo, y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
14: ¿Cómo ha sido esa entrada al campo con todo el mundo aplaudiéndote? Te decía, cada balón que tocabas, cada duelo que ganabas, ese ánimo, y también cómo has vivido todo ese proceso desde que decides que vas a llegar al Barça.
15: Bueno, evidentemente ha sido un verano largo, quizás más largo de lo normal, y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada. A trabajar, ahora toca trabajar.
14: Rodri, me acuerdo yo ahora de ese Lamine sigue trabajando, hermano, hoy partidazo de Lamine Yamal, no llegaba ese gol, un poco de frustración en sus caras, no hace falta ya ni decirle nada más, ¿no, a Lamine?
15: No, impresionante, venía de un momento en el que a lo mejor estaba un poco más cabizbajo, le hemos intentado levantar y hoy se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar, y feliz, porque al final es lo que necesitamos de él, ese trabajo, esa constancia. Los goles llegaran porque el talento está.
14: A la sort de Rodri.
15: Muchas gracias.
4: És Rodri que marxa ja cap al vestidor després de fer el seu debut amb el Barça. Ha sortit al quart d'hora de la segona meitat, ha completat mitja hora amb bons moments i una intervenció important en l'inici de la jugada del segon gol. En principi han explicat a DAZN que no hi haurà reaccions per part dels jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao.
16: La TVT a Catalunya Ràdio.
17: Ei, com va? Com et dius?
18: Tenim un nom que el sap tothom.
17: Però d'on surts tu?
18: Tant se val d'on venim, si del sud...
17: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
18: Ara estem d'acord, estem d'acord.
17: Sí, i una estrella ens agermana.
19: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
20: Les dades del partit.
21: Rematades, Barça 19, 12 entre els 3 pals, Atlètic 5, cap entre els 3 pals. Faltes, Barça 14 amb una targeta groga, Atlètic 6 amb dues targetes grogues. Cornes, Barça 12, Atlètic 5. Fores de joc, Barça 7, Atlètic 5. Els gols esperats han estat de 3,9 pel Barça i 0,25 per l'Atlètic. Hem acabat amb el 67% de possessió, jugant un 54% del temps a camp de l'Atlètic.
7: Els oients ens diuen Rafinha el millor i encara hi havia alguns enterats que parlaven de vendre'l, patètics. El Barça amb 8 campions del món al camp, millor homenatge. En la mateixa línia em sembla que entre els dos equips quasi està la selecció espanyola al camp. I hem continuat rebent molts, molts missatges sobre les estelades del Camp Nou que no s'han vist per la televisió. Diuen, si hi haguessin Òscars a la desinformació, la cobertura de DAZN estaria nominada.
16: La TVT a Catalunya Ràdio.
22: La millor carta de presentació d'un centre mèdic és el que en diuen els seus pacients. Descobreix les valoracions d'Epsilon Physio i comprova per què cada vegada més persones confien en nosaltres. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
23: Partits de la jornada.
21: Avui s'ha recuperat la primera jornada de Lliga. En repassem els resultats.
7: Barça 2, Atlètic Club 0.
21: Celta 1, Osasuna 2.
7: València 0, Betis 1.
21: Madrid 4, Reial Societat 1.
7: Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0.
21: Depor 1, Elx 1.
7: Racing 2, Villarreal 2.
21: Sevilla 2, Rayo 1.
7: Alavés 3, Getafe 0.
21: I Espanyol 3, Llevant 0.
7: Amb aquests resultats repassem la classificació.
21: Barça, Madrid, Sevilla i Betis, els únics equips amb 6 punts, ocupen les posicions Champions.
7: Alavés i Atlètic l'Atlètic de Madrid amb 4 punts, són 5è i 6è.
21: Espanyol és 8è amb 3 punts.
7: Elx amb 1 punt. Real Societat i Atlètic Club, que encara no han puntuat, queden en descens.
21: En futbol internacional, aquesta nit hem conegut els últims equips d'Europa League i de Conference.
7: A l'Europa League passen el Besiktas, el Victoria Pilsen i el Benfica, Anderlecht i Ferencváros.
21: Queden eliminats l'Estrella Roja i el Trabzonspor de Mosalà. A la Conference passen el Mònaco, l'Ajax, l'Atalanta, el Friburg, el Besiktas, el Copenhagen, el Hajduk Split, el Brighton i el Getafe, que fa pocs minuts ha obtingut el bitllet.
7: Queda, doncs, eliminat el Rangers. També han passat l'Inter d'Escaldes d'Andorra i es converteix així en el primer equip andorrà que accedeix a una fase final de competició europea.
16: La TDT.
2: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
3: Em sembla que el Barça també ha durat una mica el que ha durat la Minyamal.
16: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
6: M'agrada, tinc dubtes sobre...
8: No ho entenc.
24: Les conclusions del Ricard.
4: El Barça ha guanyat 2-0 l'Atlètic Club al Camp Nou en un bon partit que podria haver acabat amb golejada si no fos per les aturades moltes i bones d'Unai Simón, el porter de l'Atlètic. El Barça ha anat de menys a més. Al tram final de la primera part, Rafinha ha fet l'1-0 després de superar Unai i marcar porta buida. Ha rebut una bona passada de Pedri. A la segona part, el Barça ha anat a molt més. Ha debutat Rodri al quart d'hora i Lamine cada vegada ha semblat més el millor Lamine, però Unai Simón continuava aturant-ho tot. Fins que 10 minuts pel final, un error greu de Laporte ha facilitat el segon gol del Barça que ha fet Fermín. Xavi Aspar ha tornat a fer de lateral a l'esquerra i ho ha tornat a fer molt bé. El Barça és líder amb aquesta victòria perquè té millor baraix que el Madrid, el Betis i el Sevilla, que també tenen 6 punts. Ricard, què t'ha agradat?
1: M'ha agradat molt el ritme i profunditat ofensius del Barça. A mi el partit m'ha encantat. Crec que el Barça ha fet una exhibició que m'ha recordat a l'inici de temporada el Johan l'any passat en un partit, crec que contra el València, sí, que va ser un escàndol. I avui he vist el Barça de poc, perquè l'Atlètic encara ha aguantat 20 minuts a moltíssim. O sigui, a mi la segona part m'ha semblat un festival. És veritat que l'Atlètic ha caigut, però és que el Barça, quan comença a moure la pilota, a partir del minut 20, quan l'Atlètic ja estava castigat físicament i el Barça ha començat a moure la pilota a velocitat, ha trobat profunditat, les desmarcades de Gordon, les ruptures de Rafinha, la imprevisibilitat de Lamine Yamal, la direcció de Pedri, les aparicions de Xavi Aspart, les recuperacions de Marc Bernal, com aquella de Lamine Yamal al final de la primera part. Ves que les irrupcions de Fermín, que sembla que no hi sigui, apareix i t'esquerda un partit, t'esquerda un moment de partit, et remou una jugada. Clar, és que el Barça té tants recursos ofensivament, tants. M'ha encantat que el Barça a aquestes alçades de temporada tingui tanta continuïtat. Potser perquè no ha pogut tancar el partit, ha hagut de mantenir aquesta tensió alta i ha generat tant a la segona part. Potser si l'hagués trencat abans, potser s'hagués aturat i hagués descansat. Però vaja, els partits van com van. I ha estat un equip gairebé imparable. El que passa és que el segon gol ha tardat molt a arribar i això ha fet que el Barça no hagi pogut posar la firma final fins al minut 36 de la segona part. Crec que són molt bones vibracions, molt bones sensacions que en el primer partit del Camp Nou l'equip estigui a aquest nivell d'alegria ofensiva, d'improvisació, de creació, de sorpresa. He gaudit.
4: Tens dubtes?
1: No tinc dubtes que Pedri i Cubarsí marquen diferències. Dic Pedri i Cubarsí perquè tothom parla dels de mig camp cap endavant. Però Pedri ha entrat a la primera part en un moment a controlar el partit, a dirigir-lo, a mastegar-lo, a revisar-lo, a diagnosticar-lo. Li ha donat la pilota del gol a Rafinha. No fa soroll, però és que omple el camp. Ja ho sabem. Bé, com és el Pedri del Barça? No ha estat el Pedri de la selecció espanyola, no sé per què, ni a l'Eurocopa ni al Mundial, però amb el Barça és un escàndol de jugador, és una... I ell se sent còmode, se sent important, se sent líder, i això es nota. En un gir deixa el mig camp de l'Atlètic fora de la jugada. Ha dit el Bernat Colla, em sembla que ha eliminat 8 jugadors en la passada Rafinha del primer gol. Sap quan ha de calmar el partit. Compte, ha començat la temporada amb més passades profundes que abans, que ell gestionava molt agrupar l'equip, no precipitar-se en la passada vertical, i ha començat molt desinhibit amb aquestes passades. Li va fer una molt bona a Gordon en el gol de Fermín a Elx, li n'ha fet una avui a Rafinha en el gol del brasiler, i després Cubar, sí, que al darrere ell tampoc parla, però va resolent les emergències, guanya duels, ha estat valent, anticipat. Quan ha estat l'últim defensa, s'ha acabat la jugada. La velocitat i l'alegria que li dona la circulació per seleccionar la passada, sempre tensa, filtrar-la, però sobretot la millora defensiva. O sigui, crec que el Barça, Cubarsí fins ara ens havia impressionat per la seva lectura del joc, però ha fet un salt de qualitat que potser el Mundial aquí sí que l'ha ajudat per convertir-se en líder de defensiu també en les emergències, en aquesta intuïció final d'on s'ha de posar en una centrada lateral, en no deixar-se guanyar un duel quan és l'últim defensa. Crec que el Barça comença a tenir futbolistes que marquen les diferències en totes les línies.
4: Alguna cosa que no puguis entendre?
1: Com Espart ho fa tot tan bé. Lateral dret, lateral esquerre, avui ha acabat la segona alçada. Sempre pulcre, rigorós. Quan a la primera part ha començat el partit, al Barça li faltava una mica de profunditat, d'ànim ofensiu i energia, li ha donat. S'ha arribat a la línia de fons, ha combinat bé amb Rafinha, li ha posat una pilota, una centrada al segon pal, que Rafinha ha rematat de cap al pal, i després no necessita tenir aquest protagonisme tot el partit. Després, quan la cosa va i flueix, està pendent de les vigilàncies, està pendent de donar continuïtat a la pilota, com entenent que aleshores són uns altres que han de marcar diferències. Ho interpreta tot com toca en cada moment. I sembla que no hi sigui, però sempre hi és. Fins i tot aquesta falta en la rada defensiva de Gerard Martín de la primera part, llegint que allò, sí, pagava una groga, pagava un peatge, però tocava. Bé, jugador, crec que tinc la sensació que Flick se n'ha enamorat. Veurem a quantes posicions juga. Jo crec que pot ser com un Eric fins aquesta temporada, és a dir, que pot ser suplent pel mig camp, suplent pel lateral esquerre, suplent pel lateral dret, i que, per tant, jugarà un minutatge bestial. Flick li agraden aquests futbolistes polivalents, que, a més, no li demanaran ni li exigiran i entendran que no és el moment de ser titulars indiscutibles, però que és una garantia d'èxit, d'ordre, de formalitat, de saber que no passaran coses estranyes, que el Barça, que Espart ajudarà a fluir el Barça jugui en jugui.
4: L'aparició de Xavi Espart, que avui ha tornat a jugar de lateral esquerre com a ells, en una posició on no havia jugat mai en tota la seva vida, segons ha explicat la Mireia Ruiz, ja forma part del primer equip, dorsal 12, és oficial, i en dos partits està complint i amb nota altíssima. El partit i el nivell de Pedri i de Pau Cubarsí, dominants des del mig camp Pedri, des de la defensa Cubarsí, en unes versions òptimes, fantàstiques de tots dos. I el ritme de l'atac del Barça, que és imparable, constant, generant multitud d'ocasions que avui, però, només han suposat dos gols. Són les conclusions del Ricard Torquemada, de la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Barça 2, Athletic Club 0. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
16: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
0: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
8: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: A mi m'ha agradat molt el Barça, però molt. O sigui, m'ha semblat un partit completíssim que ha quedat penalitzat perquè no ha estat eficaç o perquè Unai Simón ha fet un partit de la seva vida malgrat el 2-0.
1: Sí, sí. Per mi el titular del partit és que o la cosa gira molt, que esperem que no, o aquest any ens divertirem una altra vegada. Gairebé, no sé si als nivells de la primera temporada de Flick, perquè si no acaba el d'agost i tens mig equip en xancletes i l'equip ja és capaç de jugar d'aquesta manera, és veritat que la segona part ha generat més, però ja al final de la primera ja apuntava cap amunt. I són molt bones notícies i encara has d'incorporar Rodri, que jo crec que tindrà un paper important en aquest equip. El Gordon ja s'ha fotut el públic a la butxaca, però a mi la veritat és que el que li he anat veient em fa pensar que li donarà un gran rendiment. I vaja, jo el veig jugador important i encara
0: aquí
1: més...
0: Aquí a Gordon?
1: Sí. I encara sí. Més si Rafinha acaba...
2: Ja... Yeah.
1: Com a nou, vaja, no en tinc dubtes.
2: Hi ha Flick a la zona.
3: Three goals in just two games, but not only the goals, also the movements. Is he the best number nine you can have this season?
4: We don't know that. For me, it's important that that when we had the match planned like this and we have Rafa in number nine or another in number nine, that we follow our plan, and he's doing really good. It's great. His dynamic is very good for us. His intensity is, and his runs, ready for this goal is perfect for us.
5: Bueno, preguntabas, Sandra, si es el mejor 9 que puede tener. Le dice que cuando plantea el partido, pues obviamente que sí, por su dinamismo, por sus desmarques, por su intensidad y por ese fantástico gol que ha marcado.
3: Uh-huh. Eneko.
6: Hello, Mr. Flick. Congratulations. Hey. Last season the team had 15 clean sheets. This season, two in a row. How important is for you?
4: No, it's very important for me. More important is that you score goals. So this is for me the most important thing because we have an idea. We want to play more in the offense. So today I think we made a really good game. We had a lot of chances, but we only scored two goals. But at the end, I'm happy about the performance. Maybe, of course, in some situation, we have to keep more calm, play to one to the others, and not always try to score a goal. So sometimes it's also good, especially when you're 1-0 in front and it's only one minute to go. So keep the ball. This is what we have to learn.
5: Bueno, lo que decíamos en el partido, hablaba Eneko de la puerta cero, segunda consecutiva. Él dice que es muy importante no encajar, pero que lo que él quiere, lo importante, es marcar goles. Que hoy ha tenido muchas ocasiones el Barça, solamente ha marcado dos, y que en algunas situaciones del partido, especialmente con 1-0, hace falta tener un poquito más de calma, ¿no? Mantener el balón y no precipitarse tanto. Good evening, Mr. Flick, congratulations. Hey. We were talking before about Xavi Espart. We knew him as a right back. Nowadays he's playing in the left back, but he seems very smart tactically, ¿no? When you build up the game, how he plays in the midfield, how give these situations and opportunities to his teammates. Is he so smart tactically as we see? And where is the roof for Xavi Espart?
4: I don't know. I'm really appreciate a lot what I see, and also I'm a little bit surprised about that, how he is playing also on the left side. This is for me really great. He's always focused. He's a player with a really, really good technique. Also in the one against one situation, defense, offense, he's very well, and of course tactically, he's top. So at the moment, is I'm really happy, and but I think also he has, like all the other players, space for getting better.
3: Thank you very much. Great to see
4: You're
3: you
4: welcome.
3: Again this
4: Thanks.
3: Season.
5: Thank you. Bueno, hablaba de Xavi Espart, me ha parecido entender como que le ha sorprendido incluso
0: Ricard,
5: el rendimiento que, en el
0: és
5: sector.
0: És el pare de Flick parlant de Xavi Espart. Estava molt content i feliç amb el paper del que està sent de moment lateral esquerre aquesta temporada del Barça.
1: Sí, aviam si podem
0: Era para sentir la traducción.
5: Es una solución para jugar en lateral derecho, lateral izquierdo, incluso en el interior izquierdo, como lo hemos visto en el tramo final de partido.
3: Es que son muchas
0: soluciones. ¿On era amb Xavi?
2: Amb el Costa.
0: Ah, clar, és que jo estava amb les conclusions encara, imagina't.
1: Amb Gordon, que podia ser important, però sobretot per resumir-ho, que amb moltes coses encara per encaixar, perquè acaben d'aterrar, però les bones sensacions que transmet aquest equip.
0: I alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció fora del focus?
1: Doncs la veritat és que m'ha cridat l'atenció que tothom estigui a tan alt nivell. Estava, ara quan estava pensant qui triaria com a millor jugador del partit, La veritat és que
0: em costava avui perquè repartirem.
1: Pots tirar pel davant, com ja vol apuntar el Bernat, però pots tirar pel darrere,

0: del damunt aquesta mena de seriositat que arrossega, que vaja, Flick va dir que era mal de cap. A mi la veritat és que no m'acaba d'encaixar, però és igual. Jo crec que pel que sigui necessita una alegria, però avui... És que a la primera part, que no ha estat tan brillant com la segona des del meu punt de vista de Lamin, estava pensant que caminant ja és un jugador que està per damunt de la mitjana. És a dir, fa tres coses i és tan bo que ja paga la pena, encara que estigui moix, encara que sigui evident que no està en el seu millor to físic. Vaja, és com l'equip, promet... ara ho comentaves de Cubarsí, que creus que el Mundial una mica l'ha investit com si ja hagués passat la revàlida. Lamin, que no va tenir un Mundial, des del meu punt de vista, gens brillant, però jo crec que també torna, vulguis o no, encara que no hagis tingut un Mundial brillant, tornar com a campió del món és una altra cosa. I jo tinc la percepció que Lamin aquest any farà un salt de qualitat endavant, no des del que és capaç de fer, que ja ho hem anat veient, sinó segurament a l'hora de ser encara més contundent del que li hem vist. I en això incloc, evidentment, la porteria, que avui no seria el millor dia per dir-ho, però jo crec que farà un salt endavant també en això.
1: El millor.
0: Va, Pedri.
1: Gràcies.
0: Bona nit.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT.
3: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: ens pagaran! El nen se'ns pagaran!
1: I
0: jo que estava
1: fatal... I avui ha fet un altre partit per fer-se gran, ha progressat, ha crescut i s'ha estavellat amb el gol, però ha transmès una imatge molt diferent a la d'Elx. Sònia Gelmà, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Em preguntaves per la Vinya Mal, al tot costa, i què, mira...
2: Sí, m'ha anat convencent de menys a més durant el partit. Diríem que al final l'he vist riure i tot i ja he pensat, mira, sembla que estàvem una mica millor.
1: Què, t'ha agradat tant el Barça com a mi o no?
2: Sí, sí, sí, m'ha agradat molt. Mira, aquests partits del mes d'agost, jo crec que tots els emmarquem una mica encara com a la pretemporada, no? Sembla que la gent està encara a la platja, de vacances, i no els pots agafar molt com a referència del que pugui passar en la resta de temporades. I més aquest any, venint de Mundial, amb tants jugadors que han arribat tard a la pretemporada, i tot i així, els dos partits m'han convençut força. Deia vosaltres que el d'avui més, però també és veritat que el de l'altre dia era fora de casa, per tant, probablement l'Atlètic Club és millor equip que l'Elx, però avui el Barça, sí, sí, ha estat molt bé, m'ha convençut. No sé si com a referència de temporada, però sí per pensar que el to del Barça serà similar, per tant, fallarà poc el Barça. Tot i no tenir davanter centre, a mi em fa la sensació que la Lliga fallarà poc, i una altra cosa ja serà la Champions, i ja veurem.
1: 7 gols a favor, cap gol en contra. Quin inici ha fet el Barça, no?
2: Aquí em fa gràcia perquè Hansi Flick, cada vegada que li pregunten per la defensa, mostra el seu menyspreu absolut al sistema defensiu del seu equip. Diuen, a mi el que m'importa és fer gols i que l'equip ataqui molt. Que sí, que d'acord, que millor si no encaixem, però per mi el que m'importa és fer gols. Però sí, sí, el Barça...
1: És que Joan García l'hem vist molt poquet, en aquests dos partits. Un dia, el dia de l'Elx, una rematada de bona nota, em sembla, i poca cosa més.
2: Segurament perquè si el Barça ataca bé a l'estil que vol Flick, probablement t'arriba un poc. I és el que ell pretén,
3: no? Avui ha passat força, no?
2: Sí, sí, jo crec que el primer quart d'hora, els primers 20 minuts de l'Atlètic Club, després ja és que no els hem vist més.
3: El Barça està en un nivell molt, molt alt.
4: A mi em crida l'atenció, i connecto amb una cosa que ha dit el Jordi Costa, tinc la sensació que Flick està com recuperant la versió del Barça de quan va arribar. La versió del que anomenàvem el Barça.

0: Barça de Flick.
1: Pot ser.
0: Que era aquell Barça més vertiginós, més que atropellava més els rivals, que jugava més sense...
2: El ritme, xarxa, no? El ritme tot, de tot el partit. O sigui, atacant i defensant, i o sigui, la pressió sembla que torna a estar molt activa.
3: Sí, sí. No, a 27 d'agost, això és el que crida l'atenció especialment.
2: Quants uns contra uns davant del porter han generat entre l'Elx i l'Atlètic? Un de l'Elx amb 0-4 o 0-5 al marcador.
1: És veritat, és que ni l'esquena de la defensa t'agafen. O sigui, la defensa és alta, però tot allò que veiem... Recordeu aquell partit del Camp del Llevant, que primera jornada... Que bé, va ser un partit d'anada i tornada boig, però que el Barça va patir molt defensivament. És que no pateix. Aviam, no podem treure gaire conclusions, però l'inici és imponent. A mi avui l'equip... o sigui, jo no m'esperava aquesta versió tan potent, tan alegre, amb tanta energia.
4: És que no sembla de primers dies, de primers partits de temporada, perquè a més dèiem, em recordo l'estiu, dèiem, aquest inici de temporada, de la que ve aquesta, serà difícil, vindràs un Mundial on tens molts jugadors del Barça, d'acord que els dosifica molt, Flick, però que han començat amb un ritme que sembla que portin rodats molts partits, molt més partits els que han jugat.
1: Laia, per sensacions al camp, qui creus que compra el públic?
4: Que compra el públic? Gordon. Sí.
0: Rodri... no té tant mèrit, perquè Rodri, un, és un jugador molt conegut, dos, és un jugador que li has pispat al Madrid, i que, per tant...
1: Ja ve amb aquesta carta.
0: Li has pispat perquè ell ha preferit el Barça al Madrid, i, per tant, amb això ja catifa vermella per entrar al Camp Nou. I, en canvi, Gordon és un jugador que jo estic convençut que la gran majoria de culers no coneixien, més enllà d'haver-lo vist els dies que va jugar contra el Barça.
1: Quines sensacions heu tingut de Gordon avui?
2: Bones.
3: Bones. Jo crec que va ser més... impactant a Elx, perquè entrava des de la banqueta...
1: El partit estava molt trencat.
3: Clar, en pocs minuts i en un partit trencat, diríem que ens va ensenyar tot el seu mostrari com a de futbolista, i avui ja ha sigut un partit més regular, i la veritat és que regular en el sentit de que ha jugat tot el partit, i bé, fins que ha entrat a DM. Bé, molt bé.
2: Té molta energia, o sigui, marxa del camp i sembla que no tingui desgast per haver acumulat, no sé si ha jugat 70, 75 minuts o 80 fins i tot, i està interpretant bé el joc. A mi m'està agradant que es mou força bé entre línies, ja aquella jugada que fa un túnel i fa el canvi de joc cap a la min que acaba amb l'aturada d'Unai, una de les aturades d'Unai, del porter de l'Atlètic. Mira, el porter del Barça, a Dazón.
5: Por el partido, y bueno, te pregunto un poco el análisis, porque realmente has tenido trabajo, pero quizás hasta menos del esperado.
6: Sí, bueno, al final creo que yo firmaría todos los partidos así, ¿no? Que no me chutaran, pero bueno, sí, al final son partidos, en cada partido te pide algo. Hoy a lo mejor he tenido que estar más atento a balones a la espalda, balones con el pie, entonces bueno, estar concentrado para lo que toque y ayudar al equipo.
5: Por el otro lado, estaba comentando Sandra, Unai Simón, que tú lo conoces bien. Uno entiende ahora la competencia que tenías en portería en la selección. No os han llevado la victoria, no os han llevado un resultado favorable, pero vaya partido de Unai Simón, tú como portero, supongo que también se valora.
6: Sí, claro, el mejor portero mundial no lo regalan. Entonces, bueno, yo creo que nadie tiene dudas del portero que es. Sí que hoy, bueno, no sé si ha sido el mejor del partido, ¿no? Pero bueno, ha hecho un partidazo, me alegro mucho por él, pero bueno, porque hemos ganado también. Si no hubiéramos ganado, no me alegraría tanto, pero sí, contento por él, porque le van bien las cosas y que tenga una buena temporada. ¿Sí?
5: Joan, como estás viendo todas las incorporaciones, pienso en Gordon, pienso en Rodri, y luego también en un hombre que parece un fichaje nuevo cada año, porque es Rafinha, que empezó jugando en una banda, cambia a la otra, ahora ejerce de 9. Por eso entiendo que también es mérito de Flick, pero lo que está haciendo el Barça con versatilidad en esos jugadores y las incorporaciones es tremendo.
6: Sí, creo que esa es la clave. También las incorporaciones, como han venido, como has dicho, son jugadores que también pueden actuar en más de una posición, y yo creo que eso es positivo. Creo que todos los jugadores están muy metidos, muy concentrados en ayudar al equipo. Y bueno, si estos jugadores encima los tienes enchufados y meten goles, pues mucho mejor.
5: Ya sin querer meterte en líos, Joan, te pregunto directamente, ¿cómo estáis viendo en el vestuario todo el lío que se ha montado con Julián, etcétera? Y si creéis que también puede llegar esa incorporación o ese 9, ya sea Julián o no, que os pueda dar también esa versatilidad justo en esa posición.
6: Sí, bueno, al final creo que tanto Deco como su equipo están haciendo un gran trabajo. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, lo que es lo mejor para el equipo. Si tiene que venir un delantero, no, eso ya no depende de mí. Pero bueno, creo que ellos harán lo mejor posible para la plantilla y evidentemente, venga quien venga, si viene para ayudar, sea la posición que sea, pues bienvenido será así.
7: Joan García, muchas gracias y suerte para lo que viene. Gracias. Ahí está.
1: No, ni l'hem vist a Joan García gairebé en aquests dos partits, encara no li han fet cap gol.
8: Ah, avui no li han rematat entre pals.
1: No li han rematat entre els pals. Tu tens les rematades del Barça, heu dit quantes?
8: 19.
1: 19.
8: 19, 12 entre pals, 5 fora, 2 entre pal i travessa.
1: 12 entre els pals vols dir que Unai Simón ha fet 12 aturades.
9: 10, sí, no?
8: Sí, 10.
1: Ah, 10, clar, 10. Clar. 12 menys 2, clar, 10.
0: És a dir, 10, 12 entre pals amb 2 gols, 10 aturades i 2 pilotes al pal.
8: Sí.
0: És a dir, en total, 14 ocasions.
2: Oportunitats, clara, sí, perquè sí, a més no recordo pràcticament cap aturada fàcil d'Unai Simón.
8: Crec que una de la Min. Que sí, ho heu comentat, que ha estat fluixet i tal. Mm-hmm. Però les altres, molt bones intervencions.
3: Mira, caldria veure la resta de partits i no fiar-nos gaire de la meva memòria, però jo diria que l'any passat, quan Joan García entra com a nou fitxatge, en els primers partits ha de fer bastantes intervencions i molt bones, i
2: super
3: de mèrit.
2: Super García.
3: Sí, exacte. Especialment sí, sí, al principi de temporada. En canvi, de moment, no té feina, cosa que vol dir que el... Com a mínim en aquests dos primers partits el Barça comença
10: en els,
3: millor.
10: En els 5 primers partits de la temporada passada, el Barça té un 5.8 gols esperats en contra en aquestes dues, 0.25.
2: Déu-n'hi-do, hola, això és molt bèstia. O sigui, hi ha molta diferència entre... En els dos primers partits has dit, eh? El camp del Mallorca...
10: En els 5 primers, he dit.
3: En els 5 primers.
10: En els 5 primers, sí.
0: 5.8 esperats en contra, eh?
2: Era, aquesta és una xifra molt alta.
10: No en, els partit, 5, en els primers 5, sí. 5.8.
2: És una xifra molt alta.
10: Sí, no molt alta, però alta, un gol per partit.
3: Clar, no és la mitjana.
0: Clar, però tampoc ara hem jugat 5 partits.
10: No, em referia, ara són 2. Diguem-ne que...
3: La progressió que portes sí, quedaràs sí, molt per sota.
2: Sí. Però que el Barça, un partit normal de gols esperats, a favor, quants en fa?
10: A favor, deixa'm mirar-t'ho, home, amb 2, aproximadament.
2: Doncs home, la mitjana de 5.8...
3: No, que no és de mitjana, que és en la suma dels 5 partits.
2: Ah, d'acord, d'acord.
3: Ah, ah.
0: Sí, al principi jo semblava molt impactant. Sí, sí, sí.
10: No, home, ho és, ho és.
2: Més d'un per partit.
3: Sí, més d'un per partit.
1: Bé, la qüestió és que el Barça funciona com a màquina, ataca, fa mal i no pateix defensivament, com a mínim encara... Segur que arriben altres moments de la temporada.
0: Jo una mica com Flick, quan fa les declaracions. A mi les clean sheets i aquestes coses...
3: és que la Flick.
0: Bueno, no,
1: home,
0: jo,
1: que
0: és
1: no que, xutin.
0: No, jo soc...
1: Hem estat 2 anys parlant de la línia.
0: Jo soc de la filosofia Cruyff de prefiero un 5-4 que un 1-0.
1: Sí, ja ho entenc, però escolta'm...
0: Ja està. No vull dir que ens facin gols, però vull dir que relativitzo una mica... Sí, valorant...
1: És que dic perquè la pedra a la sabata de Flick és que amb aquesta defensa... No es podia fer res a Europa perquè ens tenen la mida presa, no podem defensar aquesta alçada. Ho dic perquè això ha acompanyat el relat de Flick. De mig camp cap endavant, a Flick no se li ha retret gaire cosa. De mig camp cap enrere, se li han retret
3: no,
1: més.
3: No, però a més en una temporada en què preveiem que probablement el Barça no podrà ser tan golejador com la temporada
1: no?
3: passada, perquè ha perdut una sèrie de jugadors.
1: Però...
3: Que, és a dir, tu has de... avui ho comptàvem, aquells només els gols de Lewandowski i Ferran. Si els si ara comences a mirar els altres davanters quants gols han de fer per acabar d'igualar, és probable que tu no puguis arribar a aquelles xifres, però per tant, si guanyes una mica de solidesa defensiva, sempre t'ajudarà.
1: Sí, però aquests números els tens clars, tu, això? O sigui, tu creus que el Barça no podrà fer els gols que
3: mira,
1: va fer la temporada passada?
3: Has de sumar passada? Els gols que has perdut en Ferran i Lewandowski i calcular quants te'n poden donar Gordon, Adeyemi, Rafinha, és evident que en marcarà més si fa de nou, però vaja, tot
4: però
3: i així
4: potser Ferran
3: arribar.
4: Fa més gols,
3: clar.
4: No?
3: Perquè clar,
1: sí.
4: I l'objectiu... Superbé.
3: Home, no, evidentment l'objectiu és que tots han de pujar una mica les seves xifres golejadores perquè no es noti l'absència
2: però
3: de Ferran.
2: Però una cosa, avui si Unai Simón no té el dia bo, que a vegades sí. Dolent,
1: fa 7,
2: sí. Fa 5 o 6. O
1: 7. Sí, sí,
3: sí. Però
1: sí,
3: ja havia
2: bastant... Vaja, haurien sí. Acabat encara a dins del club, vull dir, Flick, Deco i companyia, més convençuts avui encara que van quedar convençuts a ells que no cal fitxar un
10: la
2: nou.
10: Temporada passada entre Ferran i Lewandowski, 40 gols.
2: O sigui,
0: I fins i tot li afegiria els golets que va fer Rashford, que no van ser...
10: 14, sí.
0: 14, per un suplent. Són els que sí, li haurien d'exigir a Adeyemi,
2: potser. Però jugant amb aquest perfil de davanter, el davanter centre Rafinha, que surt a la pressió, està imitant Dembélé per sortir allò com si fos un atleta a la frontal de l'àrea per sortir a pressionar. O sigui, és que la pressió de Gordon, Adeyemi, déu-n'hi-do... Això a l'equip l'ajuda moltíssim a jugar més junt, a recuperar més a dalt.
1: És que jo el que vull dir, Sònia, és que si tu agafes Dembélé, Doué i Kvaratskhelia, no et penses que faran 50 gols o 60 gols entre tots tres.
3: No, no, clar, l'objectiu...
1: No són golejadors.
3: Ha de ser que amb aquest perquè... sistema de joc que tindrà el Barça, sense un nou tan natural, doncs el que perds per una banda ho has de guanyar per una altra. Si no, partiries... Però a priori és que difícil que arribis a les mateixes xifres golejadores.
1: Jo crec que aquests números que es fan de... Ens falten aquests... com si juguéssim amb dos menys, no? Uns altres dos. El funcionament de l'equip és diferent. I, home, és que entre Rafinha i Fermín quants gols han fet en dues jornades?
10: Sis.
1: Tres i tres?
3: Tres i tres, sis.
1: Sis gols, o sigui, Fermín i Rafinha han fet tres gols cadascú en dos partits que no podran mantenir aquesta línia, però és que ja estan per sobre dels números que haurien de fer. No t'imaginaries que Fermín faria tres en dos partits ni que Rafinha, com a nou, pogués fer-ne tres en dos partits. Vol dir aprovar molt bé l'examen. No sé, crec que a vegades aquests números no s'acaben de complir, i per mi sempre l'exemple és el PSG, que una davantera d'Embélé, Doué, Kvaratskhelia sense un rematador...
3: Sí.
1: Tu pots imaginar-te... No sé quants en van fer, no sé, van fer molts o pocs, però van guanyar dues Champions i han anat guanyant el que passava. Bé, mentre esperem a Flick, triem el millor.
9: El millor jugador del partit.
3: El Costa ha votat Pedri. Laia, qui tries?
4: Avui és difícil, per tant, tiro pel que és fàcil. No diré la Min, Rafinha.
3: Ricard.
1: Pedri.
3: Bernat Soler.
0: Ja he votat.
3: Mantens. Lamin, eh?
0: Lamin i Amal.
3: Vale. Mireia.
11: Rafinha.
3: Dos vots per Rafinha, dos vots per Pedri, un per Lamin. Marc i Carles.
10: Cobercí.
3: Xavi Campos.
2: Cobercí.
3: Dos vots per Cobercí, doncs. Bernat Coll.
10: Rafinha.
3: Tres vots per Rafinha. Sònia.
11: Rafinha.
3: Rafinha. Els oients també han escollit Rafinha, que per tant és avui el millor jugador triat.
1: Rafinha, Carles, que ha tingut quines dades? 60 minuts com a nou.
10: Doncs mira, 62 minuts, 29 intervencions, recordem, el mitjana de Lewandowski de nou, 17, de Ferran, 20 intervencions per partit, i ja Rafinha en els dos partits ja ha superat. Dos rematades, un entre pals, un
1: o sigui,
10: pal.
1: Quina mitjana tindria ara en els dos primers partits?
10: Doncs 27, i el 27 és poca cosa.
1: O sigui, bé, però superant àmpliament les participacions de Lewandowski i Ferran. Per tant, ja tenim un altre perfil de nou.
10: Correcte.
1: I els números?
10: Dos rematades, un entre pals, un al pal, un gol.
1: És que si agafes les rematades, tens les d'Elx, que va fer?
10: Te les dic en un segon.
1: Ho dic per sumar-les, perquè crec que l'efectivitat de Rafinha és altíssima. O sigui, clar que cada cop que xuta fa pal o gairebé fa gol, després va fer una assistència a Elx. Què, us va convencent el nou? Tenim nou o...?
0: Impossible dir que no.
1: Impossible
0: estar en contra de la tria de Flick, però, de Rafinha com a
1: però
0: nou.
1: Però esteu d'acord que
0: fets...
1: si ens plantem a diumenge al matí... O sigui, estem... No podíem pensar
2: diumenge
1: que en dos
2: passat,
1: partits... Sí, que no podíem pensar que en dos partits ens hagués transmès aquesta realitat, no?
10: Sí. Ricard, tres rematades a ells, dos gols.
1: Tres rematades, dos gols, i avui?
10: Dos, un.
1: Clar, sí, són cinc rematades, tres gols.
10: Correcte.
0: Sí.
1: I un pal.
0: Anaves a preguntar si ens ho podíem imaginar diumenge.
1: Que ens ho ha aclarit ràpid.
0: Sí. Jo crec que, d'una banda, hi ha, evidentment, la genialitat, o el saber, el coneixement, i l'estudi, i tot el que veuen en el dia a dia Flick, i, per tant, el mèrit de l'entrenador, i de l'altra, ja que hem trobat un Rafinha que està extramotivat perquè ve d'una temporada no bona. Ni bona a nivell de club, ni bona a nivell de selecció, jugant un Mundial amb la selecció del Brasil, on esperava ser...
1: Amb les lesions com a signatura pendent.
0: I amb les lesions com a signatura pendent. Aleshores, ell aquest any, doncs, l'esteu veient, és a dir, ja més enllà d'aquestes dades d'efectivitat, dades futbolístiques, la implicació... És a dir, el, sí, sí. És a dir, aquest tio és, un, és una mena d'animal.
3: Però ell això sempre ho ha tingut,
0: sí.
2: Però lidera més, fins
0: però,
2: i tot.
0: Però ara, a més, el és tema capità. Del braçalet...
1: S'ho ha cregut tot. S'ha sí. cregut el, la posició de nou, el capità, tot, sí. Tota l'hora.
4: Sí, sí, sí, sí. Això li ha anat molt bé. Sí.
0: I ara jo crec que, i a més, ha vist que ara té la possibilitat de convertir-se en un jugador de candidat a pilota d'or de futur. Mm. Perquè al final això també els motiva molt.
3: Fa dues temporades va competir, jo crec, fortament per ser el millor jugador del Barça. I fins i tot ell considerava de la pilota d'or, que crec que va quedar al top 10, però no el van considerar. I per molts entrenadors ja deien, és que per mi el millor jugador del Barça és
1: sí, Rafinha. Sí, Simeone, recordes?
3: Entre ells Simeone, que avui pensava malèvolament si l'Atlético faria canvi i si a nosaltres faríem canvi. Jo crec que al Barça no li convindria. Però bé.
1: El què?
2: Rafinha per Julián, ara imagina, està posant.
3: No ho estava proposant. Pensava què diria l'Atlético en un canvi a pèl Rafinha Julián. I estic bastant convençuda que Simeone diria que on s'ha de firmar.
1: I el Barça què diria?
2: Però això no es pot plantejar.
3: No, és que no es plantejaria. Començant perquè no està el debat que hi hauria d'haver aquest fitxatge.
1: Però ningú ho faria des d'aquí, no? O sí?
3: Bé, jo crec que no, des del Barça no ho sé. Ah. És a dir, jo no el faria. La secretaria tècnica del Barça que buscava tampoc, un nou, no. I l'únic nou que li serveix és Julián, jo no ho sé.
2: Home, però tu veus
1: capità,
2: Rafinha...
1: líder...
3: Sí, home. imagino que no.
0: És per trencar el carnet.
2: Sí, home.
0: una decisió així... Sí, jo no sé, jo
3: és
0: no sé.
3: Igual, era futbol ficció i no vull entrar al debat. No us vull proposar aquest debat.
1: M'ha semblat llaminer.
3: Sí, ho és. Doncs això, que si Rafinha és el Rafinha de fa dues temporades, però a més fent de nou, pot superar la xifra que ja va ser bestial de fa dues temporades, de 34 gols, crec
1: 34,
3: que va fer, no?
1: 34,
3: pot ser que fossin
1: no?
3: 34, jo diria que en el total de competicions.
1: Bé, ara m'ho confirmeu, però jo crec que sí.
0: I assistències gairebé a l'alçada, és a dir, una participació espectacular.
1: Xavi, et convenç?
2: No hi ha cap altra opció de resposta, és que ho està fent bé, se'l veu força còmode i crec que aquesta sensació de sentir-se important i còmode i saber què ha de fer ha anat de menys a més respecte a diumenge a Elx, imagina't. I és que el llibre el coneix, el llibre de com juga el Barça, és veritat que ell no ha jugat en aquella posició mai, però el tenia a prop al davanter centre, sap què ha de fer.
10: Hi ha algunes diferències en el comportament de Rafinha com a nou. He passat l'escàner al partit de l'Elx. Sí. Hi ha 16 moviments a l'esquena de la defensa. Això és el doble del que feia Ferran, que eren 9.
1: Ostres!
10: Lewandowski, Ferran, uns 8.
1: Bé, també és veritat que el context de l'Elx podria enganyar-nos una mica les dades com generals de Ferran.
10: Correcte. Com torna-hi, perdó?
1: Que si les dades generals de Ferran eren 9 per partit i agafem el partit de l'Elx només per comparar-ho, clar...
10: És només 16, un partit.
1: Per l'especificitat de l'Elx, que només el davanter el que havia de fer era picar corre. Les marcades, això és el que vull dir.
10: Avui també passarà segurament el mateix, encara no tenim les dades codificades, però
1: és probable que anem cap a aquesta direcció.
4: I confirmem que van ser 34 gols fa dues temporades de Rafinha.
2: Les intervencions finals d'avui, Carles... En 60 minuts?
8: 29.
2: Una cada dos minuts per un davanter centre.
1: Sí, home, Lewandowski 17, Ferran 20, 21, has 20, dit? 20. No, 20.
3: Vaig a posar 20, un punt d'escepticisme. A mi, els dos partits de Rafinha com a davanter centre m'han convençut. Però jo crec que la temporada...
1: Tu vols veure en altres partits,
3: És que...
1: Bé, no els farà tots bé, eh?
10: Més tancats, contra rivals més tancats.
0: Jo fitxaria un davanter, eh?
3: O sigui, si el Barça volia un davanter, òbviament, era perquè veu aquesta necessitat. I no en tots els partits Rafinha et podrà solucionar una posició. Jo és que recordo partits on Lewandowski havia participat molt poc i es passava el partit lluitant amb la defensa, i això no m'imagino de Rafinha. Aleshores, el Barça haurà de trobar una altra manera d'atacar. Però no sé si ho trobaràs a faltar.
1: Sí, exacte, però pots trobar una altra manera d'atacar. Que has vist Dembélé barallar-se molt amb els centrals en algun dels partits que ha fet en un any i mig?
3: El PSG és el comodí per tot. Jo t'ho compro sempre.
1: Lewandowski barallant-se entre els centrals. Dembélé
3: no s'hi baralla.
1: No es baralla entre els centrals mai. I l'equip, col·lectivament, ha aconseguit que amb aparicions de segona línia, profunditat per fora, no es necessitis algú allà infiltrat. Mireia, què passa amb Flick, que queden 10 minuts per les 12 i no ens avises?
11: Mira, acaba de marxar Terzic ara mateix.
1: Que parla molt, Terzic.
11: Saps què passa? Que la premsa a bàsquet poden repetir tons de paraula als, als periodistes. I llavors n'han fet diverses. Hi ha Flick aquí esperant-se a la porta. Ara s'estan acomiadant amb...
1: Sí, ara entrarà Flick.
11: Sí,
1: ja, no?
11: s'estan acomiadant amb Terzic. Hi ha hagut una abraçada i precisament Terzic ha acabat la seva roda de premsa. Mira, l'ha començat felicitant el Barça i l'ha acabat dient que ell ha seguit mantenint el contacte amb Flick sempre, que té molt de respecte per ell, per tot l'estaf, per tot el que està fent i per tot el que ha aconseguit i per tot el que sap que aconseguirà.
1: Molt bé. Bé, però doncs mentre Flick no parla, Laia, jo et vull sentir amb les coses que vam preguntar l'altre dia i a la Sònia també. Caçador i Fort marxen, no?
4: Sí, sí, i de fet Fort aviat ja sabrem.
1: Sònia, tampoc no hi ha dubte, aquí, eh?
3: Hauria de ser així, però...
1: Tens un dubte.
3: Perquè crec que el club està molt convençut i som a dimecres, i a vegades aquestes operacions, a última hora, alguna no s'acaba callant, però vull pensar que sí.
1: Valdi Koundé.
12: Bona nit, comencem la repremsa del nostre treball.
4: Després de Flick.
12: Indica el nom i el mitjà. Comencem per aquí, Mireia.
11: Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Han passat només 4 dies entre el partit d'Elx i el d'avui, i és veritat que més enllà del resultat l'equip ha fet un gran pas endavant pel que fa en el joc. Què creus que heu aconseguit millorar només en aquests 4 dies? Gràcies.
13: Per mi el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament, la qualitat que veig als entrenaments. És increïble, és molt bona, molt bona. I això és el que necessitem, és el que necessitem cada dia a l'entrenament, quan fem partidets, rondos, passades, l'important és la qualitat. I la veritat és que el que veig és molt bo. I també això es veu al terreny de joc. Podem millorar algunes situacions on podem jugar millor, mantenir més la pilota i no jugar de manera tan directa al davant, perquè clar, si perds la pilota has de córrer cap enrere contra un equip com l'Athletic Club, que té jugadors molt ràpids i té uns davanters molt bons. Això no és necessari. Clar, hem de millorar en això, però estic molt content amb el que he vist en els entrenaments i per mi això és clau.
14: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Estem parlant molt aquests dies de Julián Álvarez, veient que és molt difícil que vingui. Estem veient Rafinha jugant en aquesta posició. Què et sembla fins ara el rendiment de Rafinha? Què li demanes i si ens hem d'acostumar a veure'l jugant de nou?
13: Per mi no importa la posició que ocupi en Rafinha. Per mi en Rafinha com a capità ha demostrat un compromís al 100% amb aquest equip i aquest club. I a més l'afició connecta amb ell, ja ho he vist. Per mi és molt bo. I també ara veig alguns jugadors implicats, com Eric, Pedri. Tenim molt bon ambient entre el grup i això és necessari per nosaltres. I també hem de tenir cura també dels altres jugadors. Parlem molt de moltes coses i hem de parlar, i jo sempre quan parlo incloc a l'equip perquè ells també puguin decidir. Per mi és important tenir aquestes converses i això és bo.
15: Hola, Hansi, Santi Valle, en directo para El Larguero de la Cadena Ser y el que te jugas Barça de Ser Cataluña. Déjeme que me salga un poco del partido. porque hoy ha emitido un comunicado el Atlético de Madrid diciendo que no va a negociar con el Barcelona después de las palabras del presidente, pero es que Gil Marín, el máximo, el propietario vaya del Atlético de Madrid, ha hablado en el sorteo de falta de ética, falta de transparencia, de falsedad y de falta de profesionalidad cuando le han preguntado por el Barcelona y por cómo ha actuado en todo el asunto de Julián Álvarez. ¿Qué le parece esto?
13: No vull parlar d'això. Ja ho he dit altres vegades. No és un jugador nostre i no vull comentar aquesta qüestió. Ara hem guanyat el segon partit consecutiu, estic content i la resta de temes de moment no són el problema meu.
16: Hola, Hans y Elena Condis, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Sé que no quiere hablar de Julián Álvarez, pero claro, es que nos obliga, después de las declaraciones cruzadas en el sorteo entre Gil Marín, Rafa Yuste, defendía el vicepresidente del Barça, que no habéis cruzado ninguna línea roja. ¿Vais a apurar hasta el final para Julián, a pesar de que se ve como un imposible que el Atlético de Madrid diga que no va a negociar, que 0% va a negociar con el Barça?
17: You know, I don't want to speak about...
13: És que no vull parlar del Julián, entesos? I jo no estic implicat en aquestes coses. Que quedi clar, el Deco i altres persones fan la seva feina. La meva feina és preparar l'equip B pels propers partits. Aquesta és la meva tasca i és el que faré. Jo estic concentrat en això i en res més.
18: Mister Alfredo Martínez, para Radio Estadio Noche de Onda Cero. No hablamos de Julián, pero sí hablamos de un 9. ¿Usted cree que hoy, si el Barcelona hubiera tenido un 9, habría resuelto más fácil el partido, un hombre gol nato, hubiera resuelto más fácil el partido con la cantidad de oportunidades que han creado? Gracias.
17: Maybe yes, maybe no.
13: Potser sí, potser no, no ho sé. Per mi el més important és que hem creat oportunitats. Sí, hem fallat algunes, però això no significa que en un altre jugador a l'àrea n'hagués anat millor. Per mi hem jugat bé avui, m'ha agradat el que he vist i ja ho he dit abans, tenim potencial. Podem millorar, hem de millorar, però al final hem defensat bé l'última línia, el 6, el 8, Bernal, Pedri, ho han fet superbé, ens estan jugant uns partits molt bons i m'agrada veure això. I en Fermín també tenim diferents opcions. Potser la propera vegada utilitzarem un altre número 9. No sé, ara tenim 4 dies més per entrenar. Ja veurem.
19: Bona nit, míster. Aquí detrás, Josep Capel de Radio Nacional de España, en directo para Tablero Deportivo. Felicidades por la victoria. A mí me gustaría hablar de Xavi Espart. Hoy ha vuelto a jugar en el lateral izquierdo y ha vuelto a completar un grandísimo partido. Ya tiene dorsal del primer equipo. Ya el año pasado lo vimos como lo comparaba incluso con Philipp Lahm. ¿Le sorprende la progresión que está llevando el jugador y si lo ve ya incluso como una seria opción para jugar ya y ocupar ese lateral izquierdo, aunque él ha jugado más en el centro del campo o en el lateral derecho, y ponerle las cosas complicadas tanto a Cancelo como a Valde? Gracias.
17: Well, I think at the moment I'm really surprised.
13: Estic sorprès, estic una mica sorprès sobre la seva tranquil·litat, sobre com juga. No sé exactament quants partits porta aquest nivell, però juga molt bé. I no és fàcil. No és fàcil. Per una persona que juga a aquestes posicions. Avui ha fet un partit fantàstic contra l'Ells també, amb pilota, sense pilota, la seva tècnica.
17: You know it from La Masia players.
13: És, bueno, ja ho sabeu, dels jugadors de La Masia. Ell sempre està concentrat tàcticament, té un nivell excel·lent i de moment, no sé, segueix aquest camí. Té més potencial per millorar i estem treballant cada dia amb ell en això.
20: Hola, míster, què tal? Alejandro Segura, Radio Marca. Dos partidos de liga y ningún gol encajado. ¿Qué le dice este dato?
13: Ja ho he dit abans. Crec que hem defensat molt bé. és el segon partit i han passat moltes coses en les darreres 10 setmanes amb el Mundial, la pretemporada, alguns jugadors que han arribat tard, hem d'estar ben connectats ara, però de moment el nivell del nostre joc m'agrada, però encara hem de millorar, és normal. Però
5: 6 points after
13: 6 punts després d'aquests dos partits, això és, està molt bé.
21: Hola, Hansi. Juan Yrigoyen del Diario del País. Hoy debutó Rodri y la afición está como muy ilusionada con que entre, con que juegue. ¿Te sorprende que se haya generado tanto, no sé, tanta emoción, tanta ilusión en la gente?
5: No, everyone is happy that he's playing.
13: Tothom està content que el Rodri jugui per nosaltres, que jugui amb el Barça. És el jugador perfecte per nosaltres. És el jugador perfecte per la nostra filosofia, pel nostre estil de joc. És fantàstic. Però Bernal també ha fet un partit fantàstic quan ha estat al terreny de joc. Ja estic content.
22: Sí, bona nit, Hansi, aquí, Pol Bolls, per Diatlètic. Et volia preguntar per Anthony Gordon, que avui ha debutat com a titular a la Lliga. Bon partit, l'han ovacionat fins i tot i han cridat el seu nom des de la grada. Com valora el seu partit i també com veus la seva adaptació dins del grup? Perquè des de fora sembla que està sent molt, molt bona i una mica si ens pot explicar com ho veu des de dins.
5: Yes, I saw the same. So it's,
13: sí,
5: it's
13: jo he vist el mateix.
5: His speed,
13: la seva velocitat, la seva intensitat són molt bones per nosaltres. És exactament el que li demanem. Però acaba d'arribar fa dues setmanes i mitja. I té potencial també. Té potencial per pujar de nivell.
23: Hola, Hansi. Alberto Hernández de Televisión Española. Hoy se ha celebrado también el sorteo de la Champions. Ahora que ya ha pasado el partido contra el Athletic, creo que te podemos preguntar si puedes hacer una valoración de qué te parecen los rivales que os han tocado, con equipos como el Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa. ¿Qué valoración haces?
5: Yeah, this three I know 100%.
13: Sí, aquests tres els conec al 100%. El resta no, seré sincer. Però jo vull, em vull centrar en el partit d'avui. I no he pogut veure el sorteig, perquè esperes una cosa i després surt una altra. N'he parlat una mica amb alguns entrenadors, però és fantàstic.
5: New idea. The Champions League.
13: Jugarem la Champions, això és bo. I per mi el més important és contra qui juguem i com comencem. Aquest és el següent pas.
24: Gràcies, bona nit.
1: Les impressions de Flick després d'aquesta victòria del Barça per 2-0 contra l'Atlètic. Va, Laia i sí. Sònia, picadet, val?
3: Val, d'acord.
1: Valde i Koundé marxen?
3: Jo crec que... Amb
4: Valde, tot i que ha dit que es vol quedar, no ho tinc tan clar. Jo li dono opcions a que potser sí. Koundé jo crec que segueix.
1: Tu creus que Valde... O sigui, va, ben mullat. Valde marxa?
4: Pues que no ho sé, queden pocs dies.
1: Tots ens vam mullar. I tots ens vam equivocar, segurament.
4: Sí, doncs... no.
1: No marxa Valde, no marxa Koundé.
4: No.
1: Sònia?
3: No marxen, però és el mercat, eh?
1: No marxa Valde i no marxa Koundé. Mm. Jo he de dir que cada cop estic més a pròxim als pronòstics de Carles Domènech, que va dir, entre d'altres coses, que no marxa Valde i no marxa Koundé.
4: Va ser l'únic
1: sí.
4: de Valde, almenys.
1: Cada cop estic més a prop. Vindrà un nou?
4: No.
1: Laia no Sònia.
3: No, cap
1: molt
3: de les
1: dues. Carles Domènech què va dir?
4: Que no.
1: Cada cop tots més pròxims.
8: quin drama, eh?
1: Algú encara pensa que vindrà un nou?
4: No. No que el vulgui ni que d'això.
1: No, cap. No, algú pensa que vindrà un nou?
2: Mira, no, després del que ha passat aquesta tarda amb Gil Marín, no ho descarto. Mira que ho havia descartat. Molt
1: bé, el Xavi aguanta aquí. Vindrà algú més en alguna altra posició? Laia?
4: No.
1: Sònia?
3: No.
1: Carles Domènech, què va dir?
8: El central esquerre.
1: Tu sí creus que no s'entra a l'esquerra,
8: bueno,
1: eh?
8: És que tot això de l'Álvaro Cortés també m'està sorprenent de que...
1: Perquè Álvaro Cortés per què marxa? Perquè li diuen que vindrà un centre a l'esquerra?
8: Sí, ho interpreto que és per això, clar.
1: Doncs escolta, queden pocs dies pel Santa Esquerra. Jo us he de dir que he perdut fe amb la meva aposta.
0: No, molta vas, gent no la vas arribar a dir.
1: Molta gent m'ha preguntat.
6: Vas dir Santa Esquerra que no era Laport i que va jugar de titular, sí, a un
1: però
6: equip Champions.
1: He perdut fe, he fet alguna trucada i crec que no està a la posició...
6: El que a tu t'agradaria.
1: No era el candidat número 1. No, no era el que a mi m'agradaria, que a mi m'agrada molt, sinó el que jo pensava que era... Però crec que no és l'opció número 1. No, ho diré el 31.
6: D'acord. Però creus que vindrà un centre d'esquerra, eh?
1: No, no té força. Però... Jo... El Carles diu que sí, jo... Però... M'estic anant al no.
6: Però ens val un centre d'esquerra típic, aquest jove que fitxes pel filial, doncs, i que
1: no,
6: entrenarà amb el primer
1: filial,
6: equip? No, eh?
1: Pel filial, no.
6: O sigui, estem
1: pel
6: parlant d'un fitxatge
1: estic
6: de primer equip.
1: Estic transitant cap al no, però ja veurem, va, perquè el dia 31 el Barça juga contra el Rayo.
7: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Ei, perdona, una estrella.
10: Ei, una estrella.
9: Perdona, una estrella.
10: Una estrella.
9: Què? Un crit valent.
10: Vinga, tots units fent força.
9: Una estrella!
10: De seguida!
7: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3CAT. Web de 3CAT. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: punts de 6, 7 gols a favor, cap en contra. Avui ha guanyat per 2-0 contra l'Atlètic Club. La tercera jornada, dilluns 31, el cap de setmana, el Barça no juga, juga dilluns a 2:15 contra el Rayo, aquí al Camp Nou. El mercat es tanca dimarts, o sigui, vindrà dilluns al Barça-Rayo, dimarts al tancament del mercat, i veurem si ve algú o no ve ningú. Bona nit, que descansin.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat en l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb l'Isma, als Sons Celestials. No és gens habitual, però ens han arribat tres persones. Han arribat convertits en ànimes.

0: Els nostres tres convidats s'han fet un lloc caminant entre els núvols, els nígols.
1: Nígols de belles corbes aèries que, de mentre tramuntau la planícia atzurada lluïu, alhora que arribos, les pluges faraces procreau i, amb bufanor, el fruit mengívols alletau en gràcies...
0: I estan buscant un lloc aquí a l'altre barri, intentant no ser oblidats.

0: I hi ha veus que són impossibles d'oblidar, i aquesta veu, qui alguna vegada a la vida ha escoltat una cançó d'Antònia Font, reconeixerà que és Pau de Bon qui està cantant aquestes cançons. Pau de Bon, com estàs? Benvingut a l'altre barri.
1: Gràcies.
0: T'informo que has anat a veure l'altre barri acompanyat de dos còmplices que no són ni Joan Miquel Oliver, ni Jaume Manresa, ni Joan Roca, ni Pere de Bon, sinó que són altres dos amics més, no?
1: Dos amics.
0: Ens els presentes?
1: Sí. El projecte es diu Enxanta Suau, que estem acompanyats amb en Pere Suau, que és l'autor dels poemes de tot aquest projecte, i amb Antoni Bujosa, que és pianista i compositor, que ha fet tota la música d'això. Però per damunt de tot són tres amics que fa molt d'anys que ens coneixem i que han decidit posar damunt un disc els corolles que ja han anat sortint aquests darrers anys.
0: Mm. Pere Suau, Toni Bujosa, benvinguts, com esteu?
2: Bon dia, molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies per deixar un espai a la poesia i a la música. Encantat d'estar aquí.
0: Com definiríeu la vostra relació entre vosaltres dos i la relació que teniu amb en Pau, com deia, aquests amics de pràcticament de tota la vida, no? O gairebé de tota la vida.
2: La nostra relació jo la definiria en principi com estable.
0: És important, això, eh? No és fàcil, tenir estable. Relacions estables.
2: De fet, crec que és més estable que conec. I està molt bé, està molt bé. No me'l barallem mai, sí?
1: De moment no, espera.
2: Qualque insult.
0: No ha passat. Ara que us fareu famosos i fareu gires aquí per tots els països catalans, no, començaran els problemes.
3: No, crec que no. La veritat és que és un projecte que, a part de tot el vessant poètic i musical que té, per nosaltres tres és un gaudi d'amistat, perquè, com diu en Pau, som amics des de fa molt de temps, en corolles cada un la seva, i en un moment determinat han coincidit, i, com ha dit en Pau, un pot això de muntar un disc, i així com mos telefonam un dia per anar a fer un pan bol i dues cerveses, de vegades mos telefonam per assetjar o per anar a fer un recital. I crec que aquesta és una de les claus d'aquest de Bon Canta Suau, que és un projecte molt fet des d'una cosa molt íntima i molt propera de tres amics, que se duen bé i volen seguir duent-se bé molt de temps.

0: dels anells.
1: Som a l'altre barri amb Pau de Bon, Pere Suau i Toni Bujosa, aquest triangle. Som una mica com un triangle, que cadascú té la seva tasca molt clara, no? El Pau canta, el Pere fa els poemes i el Toni les composicions, i a la vegada som amics, no? Sembla molt idíl·lic, no? Això que us hagueu trobat i que a sobre pugueu quedar sense fer art i que us coneixeu de fa tant de temps i que ara surt un disc, no? Ha estat molt bonic, realment.
2: Sí, sí, jo crec que està bé. Ha estat una cosa progressiva, vull dir que no han decidit d'un dia passar a l'altre fer-ho. Simplement que les circumstàncies s'han anat donant i a poc ha anat sorgint una cosa, una altra cosa, un poema, un llibre de poema, un poemari, un altre poemari, una cançó cantada, una cançó recitada, i així a poc a poc.
1: Uh-huh. El que em sorprèn és que el disc es titula, i l'espectacle, no, també, De Bon Canta Suau, i què passa amb el Toni?
2: Mira,
1: el teniu allà...
2: Mira, he dit que som amics, però hi ha un rei de fons molt injust aquí, perquè tinc un gran cor. I...
3: Jo sempre ho dic, en el recital sempre faig la broma i comenta aquest tema, no? Vull dir, el nom fins i tot va ser una cosa que no vàrem pensar nosaltres, se mos va mig imposar perquè no teníem nom i havíem d'anar al teatre principal d'Inca, i el director del teatre mos va dir estiria molt bé aquest nom, i el vàrem acceptar. I en el recital que feim sempre dic que és molt injust, el nom és molt injust, perquè parla d'en De Bon i parla de la meva poesia, i tant en Pau com jo som molt conscients que l'ànima de tot aquest projecte és en Toni. És a dir, al final és ell qui llegeix poemes, ell és qui els musica, és ell qui mos diu cap a qui on hem d'anar, i ets ànima de fons, però no surten els noms. És una injustícia que necessitant que tota la gent vinguin a recital per veure exactament quina és la dimensió de la feina que fa en Toni.
2: Perdona, t'ho vull demanar tu. Que Bujosa no és un nom tan lleig, tampoc.
1: No, en absolut, no és tan lleig. Doncs mira, jo us volia fer una proposta, com que aquesta entrevista que farem és un viatge, esperem que ens surtin vius.
3: Sí, segur.
1: Us proposo que us intenteu inspirar durant l'entrevista i que al final, quan estiguem a punt d'acabar, busquem un nom que pugui substituir aquest. Si teniu més projectes, si acabeu fent més discos, feu més gires, clar, De Bon Canta Suau haurà funcionat pel primer disc. Però com a nom de futur...
3: Anirem pensant.
2: Mira,
3: anirem pensant.
2: Quan t'he conegut, me caies bé, però sí, ara ja...
1: Ara ja... a veure, Toni i Pere, de l'1 al 10, com sou de fans d'Antoni Afont?
2: Jo diria que un 9.
1: No
2: vaig a un concert i comença a pegar bots així que saps que m'ha tret la camiseta i tal, i que la seguretat m'ha de tirar de fora l'escenari, no?
1: I que vas a fer cua a primera hora del matí, no? Allò per ser el primer a entrar.
2: Amb aquest aspecte tenim un pot de sort, nosaltres. Sí. No ho podem dir molt.
4: N'han de fer cua.
1: Tenim un...
2: Però jo som molt fan d'Antoni Afont com a admirador de sa música i ses lletres, a més de vull dir, de tot el conjunt com a conjunt. Però que sí.
1: Tu, Pere?
3: Jo m'acosta situar numèricament, però diria que som molt fan d'Antoni Afont i també molt fan de, com ha dit Antoni, de ses lletres. Fins i tot jo, en Pau, fa molt d'any que li dic que m'agradaria algun moment fer alguna cosa relacionada amb ses lletres d'en Pau, d'Antoni Afont, perquè crec que són molt poètiques, no? I precisament d'aquí segurament un any trobaré una cosa que està basada bàsicament un dels seus nexes d'unió, és precisament una cançó d'Antoni Afont.
1: Batisca foca, tios, cas. I em fa molt d'il·lusió poder recuperar un fragment d'una entrevista que vam fer aquí a l'altre barri amb el Joan Pons, del Petit de Caleril, que ens va explicar una anècdota relacionada amb aquesta cançó.
5: Vaig anar a comprar... Mira, tenia un rodatge, jo en aquella època encara treballava en el món del cine, no sé què, i teníem un rodatge a Lleida. I abans de marxar, anava sol i vaig anar a comprar el CD a l'FNAC, perquè acabava de sortir aquell dia. I vaig escoltar Batiscafo Catiusques, la cançó, només aquella cançó, tot el viatge a Lleida, que són 2 hores, quasi, potser la vaig escoltar 50 vegades seguides. Primer cop. Uf. No passava. La vaig escoltar, vaig dir... La vaig tornar a escoltar 50 cops seguits. És una bestiesa, aquella cançó.
1: 50 vegades seguides. Heu arribat a fer alguna bogeria així, també, d'obsessionar-vos amb... Tu, Pere, potser amb aquesta cançó també t'ha passat una mica, no? Perquè ara sí que ens pots explicar això que, no, això que estàs preparant.
3: No, no sé si, 50 vegades seguides, però crec que en el tema artístic, quan estàs en pla creatiu, les obsessions són molt productives, uh-huh, perquè te situen en un lloc molt límit, no? I quan estàs en lloc límit, tal vegada la creativitat és quan flueix, no? No, el projecte que tenc, que veurà la llum segurament d'aquí mig any o una cosa així, és que en aquesta cançó hi ha un moment en què parla de 30.000 quilòmetres d'aquí, i a partir d'aquí, bé, jo tenia la idea de que hi havia algú que feia un mapa d'aquests 30.000 quilòmetres entre un lloc i la cançó d'Antonio Font, i a partir d'aquí neix una petita història que segurament l'any que ve veurà la llum, no? Però sí que, això que tu dius, crec que obsessionar-te en determinats temes o idees, una cosa que pels creadors és rica per això, perquè te fa viure d'una altra manera i la creativitat necessita, jo crec que, impulsos, i a vegades l'obsessió pot ser bona per crear. Mm-hmm. No sé si bona per viure, però per crear, sí. Mm-hmm.
1: Com, Pau, tu que habitualment no escrius, però interpretes, cantes, com es pot ser creatiu a través de la interpretació, a través de la veu?
4: Bueno, jo crec que pots ser molt creatiu interpretant. La interpretació, jo crec que te dona... Tens un espai propi, precisament, per interpretar el que t'arriba, no? Per això hi ha els actors o... Ja fan un personatge que interpreten d'una manera i un altre actor pot interpretar d'una altra, no? De totes maneres, jo sempre he dit, i en aquest cas torna a ser igual, que jo deixo sort que la música que jo he cantat sempre han fet aposta perquè jo la canti. Mm-hmm. D'això, en Joan Miquel sempre ha tingut present que jo havia de cantar aquella cançó.
1: I com s'ha fet sempre amb els grans intèrprets.
4: I en Toni Bujosa, dos quarts del mateix. Vull dir, a més són dos personatges, i el que dèiem de l'obsessió, no t'enfadis, Toni, però són dos...
1: Ja està prou enfadat, tranquil.
4: Són dues persones que un poble que d'en Pere, no? Que quan ja fan un projecte s'hi involucren moltíssim i volen controlar tots els petits detalls no volen deixar res realitzar. I això passa per, si saps qui l'ha de cantar, doncs has de conèixer exactament quin instrument de veu té aquella persona, en aquest cas la meva, i si l'han estudiat. En Toni s'ha estudiat com jo cant i quina és la meva tessitura i tot, igual tens Joan Miquel, i clar, jo això m'ho poso molt fàcil.
1: Uh-huh. I tu no tens cançons escrites per tu en un calaix, Pau? Allò que algun dia puguem veure la llum, allò...
4: No, de jove sí que vaig fer alguna cosa, però...
1: De jove, eh?
6: Això no ho havies dit mai.
4: No està ni dins un calaix, està dins els fens de fa 35 anys.
1: De paperera. Sí. I les cartes, és una cosa que...
4: Jo no tenc vocació ni formació ni talent per ser creador ni...
1: Això ho dius tu?
4: Això ho dic jo.
1: Però potser... No, potser si t'hi posessis... Però bueno, clar, jo... si no tens vocació, poca cosa farem.
4: Saps què passa? Que això... no només és un tema de talent. Això s'ha de treballar i s'ha de treballar, s'ha d'estudiar. Vull dir, jo sento en Pere quan aquest recital de poesia que feia mare, quan sents en Pere xerrada, no només de la seva poesia, que evidentment la coneix, sinó de com es pitja la poesia, de tots els referents que té a l'hora d'escriure-la, se nota que en Pere s'ha cultivat en el que li ha interessat la poesia, no? Mm-hmm. I està supercultivat, és una persona que sap molt del tema de xerra. Estem deixant res i després té un punt creatiu, evidentment que hi ha de ser, i té aquest talent creatiu, però conjuntament amb tota aquesta part de cultivar el que t'agrada, i un músic compositor dos quarts del mateix. Pots ser molt bon músic, pots ser molt bon instrumentista, però a l'hora de composar pues, també tarda de mamat de tot, de com se fa i de tots aquests detalls que fan que una cosa estigui ben feta o no, i jo no som aquest jazz. I té, jo crec que és... que això que s'ha de tenir clar per un mateix, vull dir, ja està, no passa res, faig altres coses que crec que els faig bé, però això, no.
1: És molt interessant això, perquè ara crec que vivim un moment en què a les grans estrelles de la música se'ls valora molt que facin tots els papers de l'auca, no? Que siguin productors, compositors, que figurin entre els 50 compositors que hi ha darrere aquella cançó, que ells hi siguin, no? Encara que potser només hagin fet un vers, però que hi siguin, no? I fer aquestes superestrelles que fan de tot. I crec que per

0: Van com va bé i he intentat tirar per allí. El tema de llant, no només tenc una veu entre bé, com diuen, sinó que, bueno, jo també, com ho va por a llantar, com ho he escoltat, la cançó de l'estiu, la meva veu en el principi era horripilant, o sigui, jo no puc, no puc escoltar el primer disc, no puc.
1: Clar, és que eres molt jove, no és que fos horripilant, és que encara eres un nin.
2: T'estava canviant la veu.
0: I no sabia llantar. No sabia interpretar. Pues tot això ho he anat cultivant.
2: És un aprenentatge, no? clar. Som a l'altre barri amb en Pau de Bon, el Pere Suau i el Toni Pujosa. Anem a fer un viatge per llocs.
3: Espècies d'espais.
4: Per allà en la prehistòria vam tenir uns avantpassats que es van cobrir de glòria, tot pitant retrats.
2: El que fem en aquesta secció, que és Espècies d'Espais, anem viatjant pels espais del més gran al més petit i posem una cançó relacionada en cada espai. Com que sou tres, farem un cadascú i m'heu de dir el que us vingui al cap relacionat amb aquest espai i escoltem una mica la cançó. Comencem amb una altra cançó d'Antonia Font i crec que serà l'última cançó d'Antonia Font que escoltarem ja en aquest programa.

0: L'univers és una festa. Toni, per tu l'univers què és? A part d'una festa.
1: Un lloc molt gran.
2: Enorme.
0: Un lloc molt gran i...
1: Sí, no. M'has fet una pregunta que ara m'has deixat gelat. No
0: sí,
1: sé, eh? Tan gelat com l'univers.
0: Sí, algú va, pots demanar un comodí del públic, eh? Algú vol afegir alguna cosa sobre l'univers?
3: No,
0: el poeta, Pere, va.
3: Mira, és a dir, com que en aquest De Bon Canta Suau fèiem un tema d'un poeta persa, que és en Hafez de Shiraz, i en Hafez diu una frase que a mi m'agrada molt, que diu que mai facis les preguntes com i per què, perquè el misteri de sa vida mai no contesta, no? I jo crec que l'univers és un misteri. Uh-huh. I tal vegada, més que demanar què és gaudir d'ell, no? Gaudir de seva bellesa, del seu misteri i no ho sé. Tal vegada, per mi, l'univers és un misteri. Un misteri que no hauríem de resoldre. Imagine.

0: El món. Pere, el món, què?
1: El món...
0: Si John Lennon, que està per aquí a l'altre barri...
1: Aquesta és una cançó que jo escoltava molt quan era adolescent i ara penso que l'hauria d'escoltar molt més que abans, perquè diu moltes veritats. El món té coses horripilants i té coses impressionants. És a dir, és una dicotomia difícil d'entendre, difícil d'acceptar en molt de moments, i de vegades feim poesia per això, no? Perquè aquest món sigui una mica més habitable i perquè sigui una mica més suau o més amable.
0: T'ha quedat bé aquesta, eh?
1: Ah, sí.
0: Balears.

0: Ei!
1: Què és això?
2: Això és la cançó popular mallorquina. Ja sí, jo aquesta sí que m'ha dut molta infància, perquè jo... mira, els meus primers... les meves primeres experiències de cant enregistrat, era molt petit, a lo millor t'he dit, no sé, 4 anys, o 5, que ma mare era mestra, en aquell temps encara no era mestra, però sempre ha tingut aquesta vocació de

0: nens i me'l va fer gravar una cinta en el meu major, me'l ensenyava cançons i me'l gravava, no? Uh-huh. Sí, Radio Cassets hi havia. I una d'elles era aquesta, jo, i jo aquesta cançó, aquesta típica cançó tradicional que ja no s'escolta, vull dir, no surt quan jo aquesta cançó, però tothom la sap. Tothom la sap.
1: I... A les festes majors, no? Tothom, la gent la canta.
0: No,
1: això,
0: no, ni no. Això, ni no, això.
1: De este... generació en generació s'ha anat, sí, cantant, no?
0: Sí, no surt a festa ni res, però... I la tenim gravada aquí. Jo, a lo millor fa 5 anys que no l'he escoltada ni ningú m'ha dit res, però te la sé cantada dalt a baix, no? I per això sempre m'adu... I m'adu en aquesta cinta, en aquest casset, que tenim el meu germà i jo cantant, de quan tenen superpetits. És una joia, aquesta cinta.
1: Com fa, aquesta? En Pep Gonella té un cadabou.
0: Pep Gonella té un cadabou, que el va apretar amb un au de xoriller. El va d'un esportier de Sant Xiliu, que era l'home més viu de dins Sant Serra. Com era dins Sant Serra? Feia ballar pessetes... No, dins Sant Serra... Che... Fer de barber davant Can Pau. El nau va matar l'ase i va clavar l'espasa arran del cul.
1: A veure aquesta altra si la saps cantar també.

0: Aquesta te la saps, Pau, o no?
1: Aquesta també me la
0: també,
1: sé.
0: Eh? Sí. I a més el coneixes, el Tomeu, no?
1: En Tomeu, sí, el nostre Tomeu. El Tomeu... Aquesta gent surt del primer o segon disc, no ho sé. A Mallorca, quan xerràvem ara fa una estona de la gira Mallorca i la Gesara, a Mallorca nosaltres hem viscut anar a llampar. Anar a llampar a les plages, sense aquest tipus de problema, sense ser un hotel darrere.
2: Amb els pares.
1: Amb els pares, sí, sí, sí.
2: Que anàvem allà 15 dies, o una setmana, podíem acampar.
1: Ah, que ho feia bo, doncs,
3: sí,
1: no?
3: Clar, sí.
1: Que nosaltres, ma mare era de Sant Llorenç, i nosaltres vivíem a Palma, i per set de setmanes, ja fàvem divendres, ja fàvem pandita, i ens anàvem a llampar de Montserrat amb els cosins, no? Allà a la coma. I me'n recordo que quan van sortir els dos primers discos d'en Tomeu Penya, eren superescoltats. En Tomeu Penya, jo crec que és un tipus que va saber connectar en la gent mallorquina d'una manera molt, molt, molt normal, no? Que avui en dia pareix com molt obvi, no? Però en aquell moment fer música cantada en el dialecte mallorquí, no? En el català de Mallorca no era tan habitual, no? Sí que hi havia els cantautors de música protesta, però una música de cantautor que no... que reivindiqui la seva manera de cantar perquè és la meva manera de cantar i canta l'amor. És veritat, també té qualsevol cançó de protesta, sobretot de medi ambient, però era més, els primers discos eren cançons així, la seva cançó, i això és una mica pionent, també, això, de llevar-se l'esport. De fet, hi ha cançons en aquest CDs, en aquests primers discos, que ho diu, no? Jo canto així, m'és igual el que tu m'ho diguis, no? No m'ho surt bé el vers, però... com és?
0: Una no podem... Diu, aquí?
1: Diu,
0: aquí? En aquesta cançó? O...
1: No. Vaig un coi on si teniu germà, vos posareu a riure en sentir-me cantar. Vaig un coi on si teniu germà, posareu-vos-hi les mans si llavors fa mal. És a dir... Sí, m'és igual, tu m'ho diguis, jo canto així com vull, i si no t'agrada no escoltis, no? I això va gelar molt, i dos discos jo crec que són dues joies de sa música mallorquina.
0: Ara acabarem ja aquesta secció i escoltarem uns sons. Aquesta també, aquest so, què? És la teva infància, Pau, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Sí, no, i a més vull reivindicar aquest
0: ofici.
1: Aquest ofici, i aquest... No? Jo me'n record, i vivíem a Palma, jo vivia en el barri de Rafal Vell, i cada setmana passava aquest home amb la seva bicicleta i en so... amb aquesta goma, no sé què se diu, que és això, Toni?
2: Una flauta de pan. Crec, no? El que passa que ara ho duen ja gravat.
1: Clar, ara van en cotxe, sí, ara, i gravat, però en aquell temps anaven amb la bicicleta i amb aquest instrument, i, ostres, jo quan el sent m'adú la meva infància. A més, ja fa quina veig, venia d'olí i tal, no? Era...
0: Què cridaven allà? Perquè jo sí que recordo sempre l'afilador.
1: No en record que diessin res, eh?
0: Jo no deien res,
1: recordo, eh? Així, la gent ja hi anava.
0: Un altre so. Això em consta que és un xot, el que seria un mussol, no?
2: Tinc problemes de traducció.
0: Algun traductor va leer català a la sala?
2: Mallorca, un xot és... Com se diu aquí?
3: Una ovella.
2: Una ovella.
1: Una ovella mascle. Un... què diries aquí?
3: Això que és un mussol, Toni.
1: Un corder, no? Dius aquí?
0: No. Ah! Val, sí.
1: Una ovella.
0: Un xot... És una espècie d'ocell, estic llegint, de la Wikipedia ara mateix.
1: Sí, també, l'ocell ho diu un xot.
0: De la família dels estrígids, que pel
1: un
0: que
1: xai,
0: veig a la foto,
1: llegint,
0: sembla molt a mussol. Ah, va, allà és un xai, eh?
1: Un xai, sí.
0: Ah, exacte. Curiós. I...
1: Té diferents noms, eh?
0: Sí, sí.
1: Allà, xot, me, també ho diuen.
3: Bé.
1: Bé.
0: Bé. Un bé, sí.
1: Gràcies. El punyol d'un xot.
2: Mira, ara me fa gràcia, és que això me fa gràcia, perquè un pit vaig venir a tocar aquí i s'ha de reire amb un tuba, piano i tuba, una cosa un poc rara. Però The Beast era una peça que l'havien dedicada, jo vaig dir, el compositor la va dedicar en el seu K. Ah. I em vaig quedar tan tranquil i vaig sentir el públic dient gos, gos.
0: Home, que arribem aquí. Perquè...
2: Ah, bé, jo que sé, però en el públic van dir gos. I clar, m'ha passat el mateix amb lo de xot. Un xot, bàsicament, és un animal que m'agrada el so que fa quan fa bé. M'encanta.
0: Sempre m'ha agradat. Un mussol, no passa res. Passa res.
2: Però el mussol és més, sí, sí. És més com a, més elegant.
0: Sí.
2: El xot és com a més renal.
0: Tercer so. Un tren?
3: Un tren, sí. Jo vaig... el tren, bàsicament el tren de Solla, perquè quan eren nins nosaltres anàvem a escola de 9 a 12 i fèiem una pausa de les 12 a les 3 del migdia i me'n recordo que amb els cosins, en acabar de dinar, anàvem a jugar a futbol, allà, amb la pilota. I ses mares només m'ho diuen una cosa. Quan soni el tren de Solla, heu de tornar... a cercar les motxilles perquè tornàvem a escola, no? I aquest renou, és a dir, aquest moment que quan nosaltres sentíem que a les 3 més quart passava el tren de Solla, tot s'aturava el joc, tornàvem cadascú cap a casa seva, recollíem les motxilles i tornàvem a escola, no? I me recordo això, és un moment d'alegria entre cosins, no?, que estava jugant i el tren marcava que tornaves a escola i és un so que sempre recorden amb alegria.
1: He dit que vivim a Bunyola,
3: clar.
1: No a Solla, és un poble que està entre Palma i Solla, i
3: passa,
1: el tren passa
3: per mi del poble, i a part de renou, pita, fa, no només era renou, és que en el moment de passar per Bunyola, suposo que per avisar que la gent que passava en cotxe, ara ja un semàfor, però abans no era aquest semàfor, pitava, no? Sonava molt fort, el senties, jo t'estic dient que potser el sentíem un quilòmetre en fora, no? I pitava, i era el moment en què s'acabava aquella estona de joc i havies de tornar a classe.
0: Mm-hmm.
3: I me'n recordo de l'infància.
0: Encara en la recta final del programa, preguntes metafísiques. On voudrait vivre.
4: Preguntes metafísiques. Mais
0: ça veut dire... La pregunta que fem a tothom, com que sou tres, us demano que no us enrotlleu molt amb la resposta. Si ara aquí a l'altre barri us donéssim l'oportunitat de tornar a viure, que l'única solució que teniu per tornar a viure és començar de nou, què voldríeu? Tornar a viure la vida que heu viscut? Ser els mateixos que heu estat fins ara o provar de ser algú diferent?
2: Jo el mateix, perquè m'agradaria tornar a viure l'època de la meva infància i de fer cabanyes en els arbres. L'etapa més feliç de la meva vida.
3: Jo sempre ho dic que també. És a dir, supos que hi ha vides més interessants, vides més apassionants que la meva, de molt, però en la meva estic més que satisfet.
1: Jo estic d'acord amb ell. Jo crec que això...
0: Que avorrits que sou.
1: Jo crec que això no s'ho pot. No, i més crec que això no... És una raó pensar en una altra cosa, perquè ja, tu voldràs viure una altra vida i tot t'hi bojaràs igual. O sigui, ja, el que hem viscut s'ha de tenir present i s'ha d'estimar en seus errors i en seus victòries. I jo estic molt content de la vida lluit.
5: Flamejava l'ilós libisc en les urpies innívomes del juliol. L'abella, embriaga de pol·len, era falba sageta vers la corol·la venusta. S'interposà, però, entre el vol apícola i la flor no frena.
0: Hem tornat a escoltar aquest disc de Bon Canta Suau, que és el motiu pel qual estem fent aquesta entrevista. Si us haguéssiu de reencarnar en un animal... Toni, ja sé el teu, eh?
2: És que m'agrada.
0: El què?
2: Ah,
0: no, un boc. que un boc. Seria el mateix conxot?
2: No, un boc.
3: Aquí hi ha una discussió.
2: Un boc és un animal que va passar a ser de tramuntana. Que és el rei actualment, no? Un boc. Es vendria a ser una cabra, però el mascle de la cabra.
0: Ah, d'acord. Domines molt, el tema de cabres, xais...
2: No, perdona, és que domina bé el tema de les cabres és en Pau.
1: Sí.
2: Perquè en tenia. Ah. Però, no, un boc és un animal que m'agrada molt, és molt hermós. Crec que n'hi ha un poc massa ara per la Serra de Tramuntana, perquè ja tenim... Està sobresaturat de bocs.
0: Ah, sí? Sí. Com els senglars de Catalunya.
2: Sí, sí, sí, sí, crec que sí. Sí. Però m'agrada molt.
0: Pere, no sé si aquesta aranya o aquesta vella del poema... O alguna altra cosa?
3: No.
0: Una més literària, no pot
3: ser? Sí, m'agradaria ser un poquet insecte amb el qual se va transformar en Gregor Samsa a la Metamorfosi.
0: Crec que és la primera persona que em diu un insecte. Això. Que voldria reencarnar en un insecte, però m'agrada, sí, m'agrada. Sí. I tu, Pau?
1: Jo, no sé si l'he
0: posat, ocell, però... Un ocell,
1: potser? Un ocell, exacte. Un ocell per estem a volar. Mira, jo som molt poruig, en les altures, però... Precisament per això, perquè som poruig.
0: Per afrontar aquesta por.
1: Bueno, sempre m'ha cridat molta atenció veure un d'ocells, sobretot petits, que fan aquestes voltes, aquests exercicis tan difícils per anar d'una banda a l'altra. Sempre m'ha cridat molta atenció.
0: I ara, últims minuts, amb la festa que tenim aquí, Mital. Mira el Toni. Amb la festa amb morts.
6: La festa amb morts.
0: Ara us heu d'imaginar que passegem per l'altre barri i ens anem trobant celebritats, i la primera persona que ens trobem crec que és un cantautor que especialment a tu, Pere, t'ha inspirat un dels poemes que hi ha en aquest disc.

0: to be free.
1: Què li diries al Leonard?
2: No sé si li diria res. D'en de Leonard Cohen em mira aquesta llibertat creativa, aquesta, un poc en la línia d'allò que deia en Pau, no? Aquesta gent que decideix prendre un camí amb els seus errors i les seves virtuts i que se manté molt fidel en allò que ell creu i va fent camí. I, evidentment, per mi el Leonard Cohen és un poeta, és un poeta, i per això m'agrada. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. I ens podríem trobar el Leonard Cohen amb el Federico García Lorca, també, a qui ell tant admirava, cantant aquesta cançó o cantant aquesta altra.

0: Chabela Vargas.
1: Quina veu, eh? Quina dona.
2: Sí, emocionant.
1: Poques coses es poden dir, no? Quan canta Chabela Vargas.
2: Tant aquesta cançó com l'anterior de Leonard Cohen, per mi són dues cançons bellíssimes, no? D'aquestes que te toquen l'ànima, no? És a dir, que quan els escoltes sents que alguna cosa dins tu batega, no saps per què, però batega, no? En el cas, precisament, de la Leonard Cohen, a més, està basada en un poema d'en Calafis, i per mi és una de les cançons més belles que jo mai he escoltat, i t'emocionen, no saps què passa dins tu, però alguna cosa se remou.
1: Més emocions.

0: Janis Joplin, que el que hagués fet aquesta dona, eh? Si no hagués vingut aquí a l'altre barri tan aviat. Déu-n'hi-do. Aquelles veus que queden i que s'aniran escoltant, passin els anys que passin. I crec que si et pregunto per algun poeta, de tots els poetes que hi ha per aquí a l'altre barri, ho tindries clar i miraries a Alemanya, no?
1: Bueno, sí, és a dir, segurament si hagués d'anar a qualque banda aniria a Alemanya a veure en Rilke, però també m'aniria a Lisboa a veure en Pessoa i segurament m'aniria al Caire a veure en Cavafis. M'ho costaria triar. Segurament, depenent de l'època de l'any, te diria una banda o l'altra. Serien viatges, tots ells, bellíssims.
0: Rilke.
2: Tot el silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La de la mort vol fer-se dominant. En l'interval obscur es concilien juntes, premint. I queda vell el cant.
0: És aquest homenatge de Mishima a Rilke, traduït per Joan Vinyoli. Un poeta a reivindicar, Rilke?
1: Rilke és un...
0: Que pot donar respostes a moltes coses que passen ara, no?
1: Sí, Rilke per mi té una cosa que és molt bona pels creadors, que diu que no frissis a l'hora de crear. Que el que has de tenir és les antenes obertes esperant el moment. I que el moment, si tu et digne d'ell, arribarà. Però que no el forcis mai en cap moment. Però que tu vagis mirant el món i que estiguis disposat a fer les renúncies que haguis de fer per crear, però que no t'avancis en el procés, que sàpigues viure, no? I aquesta lliçó crec que val la pena avui en dia, en que tot és com a molt immediat i cercant resultats de seguida, en Rilke te diu: no, l'arbre creix a poc, però creix.
0: Un altre poeta.
3: Puede que me deje llevar. Puede que levante la voz. Puede que me arranque sin más. A ver qué me dice después.
0: Robi Iniesta, que ha arribat a l'altre barri molt recentment. Tu li faries una col·laboració amb ell, Pau?
4: Sí, en Robi és un poc la jeta d'en Rosendo. Són referents per no només per la música que han fet, sinó també per les lletres que han fet. Extremoduro, igual que en Rosendo, Extremoduro són uns referents de lletra, de roig, amb una bona lletra, no? I en Robert, en solitari, també, és un tio... Era un tio que...
0: Aquí a l'altre barri vols parlar en present.
4: Sí, no? Que sabia mirar el món, és el que diu en Pere, no? Aquesta visió de sobre mirar el que passa en el teu voltant i interpretar-ho com ho interpretava ella, està a l'abast de poca gent, i ell ho aconseguia.

0: Podríem dir el mateix del Xavier Ramis, de Tots Sants, un grup que coneixíeu molt bé, que a Mallorca era molt important, no?
1: Sí, sí. Jo crec que, com a rock, jo crec que, per això, és el grup més important que hi ha hagut.
2: Ha estat el grup més, per jo també, ha estat el referent de tots els grups de rock de Mallorca. Tothom ha passat per Tots Sants i malauradament en Xavier Ramis me'l va deixar ja fa anys, però sí, Tots Sants jo va ser un dels grups que quan jo començava amb la música, aquest grup que teníem de un pop punk i això, tocàvem aquesta cançó precisament i jo era un grup que disfrutava d'anar a veure perquè eren autèntics, perquè eren, tenien aquest punt roig, manacorí, que encara avui en dia encara se respira. I d'allà va sorgir un poc això, el roig dur fet en català a Mallorca.
0: Quan sonen aquestes campanes vol dir que això s'ha acabat i que us fem tres propostes i heu de triar què feu. L'opció sempre és quedar-se a l'altre barri amb una feina a fer. En el cas del Pau i el Toni seria música i cantar poetes morts que mai van tenir l'oportunitat de trobar la música i de trobar una veu, no? I en el teu cas, Pere, com que ja tindrem poeta, t'enviem a fer un postgrau impartit per Rilke, Cavafis i Pessoa. No està malament,
3: tampoc. No està malament.
0: I de tant en tant podreu quedar per sopar i tot
3: això. No està gent malament.
1: I t'esperaríem, tranquil.
3: Sí. Està bé.
0: Opció B, reencarnar-vos en els animals que heu dit i a canvi del vostre sacrifici podreu demanar un desig que ha de ser un desig per les Balears. No pot ser un desig individual ni res egoista, sinó que ha de ser pensat per les Illes Balears. I opció C és tornar al món dels vius, però amb les vides canviades. Us heu de canviar les vides entre vosaltres, ho podeu triar, i ja està.
3: Jo ho tenc bastant clar.
1: Jo sí? També ho tenc clar.
0: Vinga, què trieu?
3: Jo triaria l'opció B.
0: Opció B.
3: Sí.
0: Val. I el desig?
3: El desig és que les Balears siguin com eren segurament fa 60 o 70 anys. Dir, tampoc no demanant molt, però que tornin a ser un paradís sense voler-lo vendre com un paradís artificial, no? Que sigui un poquet un lloc normal i vell.
0: Potser que vas abans viatjant en el temps, no?
3: Sí.
0: Pau?
2: Això em fa moltíssimes ganes reencarnar-me amb en Toni Bulloso.
0: Ah, mira, una altra.
2: Sí.
0: O sigui, tu vols canviar la vida.
2: Sí, sap per què? Perquè en Toni Bujora té... No.
0: T'agradaria ser el Toni,
2: En Toni té la gran virtut de fer cestes de 2 i 3 hores.
3: Això és vera.
2: Cosa que jo, en 10 minuts ja me despert, i més me despert amb mal de cap. I m'apareix un acte d'heroïcitat, dormir 3 hores
3: cada dia.
1: Perquè s'ha de tenir la consciència tranquil·la per fer una siesta de 2 hores.
0: Toni.
1: No, jo si fos egoista m'estimaria més agafar poemes i fer cançons, que resulta que és una cosa divertida. Però no, per solidaritat, lo de reencarnar-me amb un boc i que Mallorca començar a que hi ha un poc més d'espai.
0: Molt bé, doncs queda dit. Mirarem a veure com atendrem totes les vostres peticions.
1: Moltes gràcies.
0: Perquè, clar, si el Pau vol ser el Toni, vosaltres dos voleu ser animals, no ho sé pas com ho farem.
1: Els bots bequen, també.
0: No, si tu tornes al món dels vius com a Toni i vosaltres doncs, ja us arrencarem amb animals.
1: Sí. Exacte.
0: No? Doncs vinga.
2: I jo faré cançons per bots i insectes.
0: Us he posat un repte al principi de tot, que era pensar en algun nom per futurs projectes o com a banda. No sé si xots i pots. Alguna cosa així.
1: Sí, estaria bé.
3: Alguna cosa, sí, o vina, sí.
1: Becades.
0: O...
2: Jo posaria això, xotatge.
3: És molt bo.
0: Què t'ha dit aquí? Quan publiqueu un altre disc, estaré allà vigilant que hi hagi aquesta referència.
2: Molt bé.
0: Pau de Bon, Pere Suau, Toni Bujosa, ha estat un plaer, moltes gràcies. Ei, que et quedaràs el Toni, s'està ofegant, es quedarà a l'altre barri, de veritat, eh? Compte, eh? Moltes gràcies al Nil Vi a la producció, a l'Isma al control celestial, i acabem amb la Nina Simone, amb aquest Stars, fent aquesta reflexió sobre la fama, que bé que la canta, i passejant amb ella per l'altre barri. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze.
5: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat. No one there to share.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
9: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
10: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
11: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
9: El divan, el valor de la conversa.
12: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
9: El divan amb Sílvia Coppolo.
13: El divan s'hi està divinament.
9: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
14: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Creix la tensió a Ceuta després que aquest dijous desenes de veïns han assaltat un assentament de persones migrants que hi havia en una platja. Els assaltants han destrossat i cremat part de les pertinences dels migrants. Posteriorment, els veïns han intentat impedir el pas de camions de la Creu Roja que reparteixen aliments als migrants. Tot això passava el dia que han començat les compareixences al Congrés de membres del govern espanyol per explicar la gestió de la crisi migratòria. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha exculpat el Marroc de l'arribada massiva de migrants i ha atribuït l'episodi a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant a Espanya no es podrien fer retorns.
15: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
14: Aquest divendres compareixen al Congrés els ministres de l'Interior, Grande Marlaska, i el d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Repassem ara altres informacions en format més breu. En plena guerra comercial dels Estats Units contra el Canadà, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països per llarg Amèrica. Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia rebatejar algun dels dos oceans que banyen el país.
16: El canvi a llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
14: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a través de la xarxa social X que pels canadencs el llac Ontario seguirà dient-se així ara i sempre. Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort a la Haia de Ratko Mladic, l'excomandant de l'exèrcit serbo-bosnià condemnat per crims de guerra i genocidi durant la guerra guerra dels Balcans als anys 90 del segle passat. Mladic, conegut com el carnisser dels Balcans, complia cadena perpètua pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians van ser exterminats. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata a la zona entre el Nepal i el Tibet, afectada per l'arribada massiva d'aquest dimecres. Ja hi ha almenys 392 morts entre els dos països. També hi ha més de 1.400 desapareguts, dels quals 500 són turistes, i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Les tasques de rescat són complicades perquè la zona ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. I l'exèrcit espanyol i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, al cor de l'Albufera, al País Valencià. Ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament, s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat 2 espais per acollir els veïns, on passarà la nit una cinquantena de persones. El pla de captura de conills que Agricultura ha fet a Verdú, a la comarca de l'Urgell, ha permès reduir la densitat fins a un 68% d'aquests animals. El departament en fa un balanç positiu i ara preveu replicar-lo en d'altres poblacions on també pateixen una plaga d'aquest animal. Lleida, Juliol Becar.
17: En 2 setmanes s'han capturat gairebé 8.000 conills, que han passat d'una densitat de 30 per quilòmetre quadrat a 10. El departament ha defensat l'efectivitat del pla i en fa un balanç positiu. Sentim Jaume Freixa, director d'Agricultura Lleida.
18: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
17: Des de la plataforma Pagesos o Conills, Unió de Pagesos i Assaja reclamen que el pla de captures no s'aturi. Sentim Aleix Foix, Carol Aixut i Pere Roquer.
19: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
20: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja cas.
21: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
17: Unes captures que en les pròximes setmanes es faran també a la zona sud del Segrià.
14: Esports, segon triomf en 2 partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 al Camp Nou, un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín. A més, ha debutat el migcampista Rodri. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase de la Lliga, de la Lliga de Campions, seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme també en l'estona posterior de Julián Álvarez, per passiva. El director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'han enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça. I en clau de mercat, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de comprar.
22: Fins aquí les notícies.
23: Oh, capità, el meu capità.
24: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
25: Ja no sé què em passa.
24: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
26: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
24: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
27: Això sona brillant.
24: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, mm-hmm. que és una mica el que ens ha passat.
9: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
10: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
11: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
9: El divan, el valor de la conversa.
12: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
9: El divan amb Sílvia Coppolo.
13: El divan si està divinament.
9: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
0: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
2: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
3: Hi ha una cabra que acaba de parir.
4: Ara mateix.
1: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
3: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
1: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Si us penseu que el feminisme és una cosa de fa dos dies, escolteu el programa d'avui.

0: Just aquest dimecres fa 50 anys que es van celebrar les Jornades Catalanes de la Dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Va ser un dels primers actes de la transició totalment obert a la participació ciutadana. Per primera vegada es creava un fòrum de debat públic per parlar de les reivindicacions i demandes de les dones després d'anys de dictadura. Aquella trobada va servir per prendre consciència col·lectiva. Allà va començar el feminisme o ja feia estona que el sentiment i la lluita estava entre les dones? Avui parlarem amb algunes de les seves protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I comencem amb un hit d'aquella època. Aquesta cançó és de 1976, fa 50 anys. Aquesta cançó amb un so ja molt disco, perquè en aquell moment ja començava la discoteca, explica molt bé aquest sentiment, perquè el títol de la cançó és Young Hearts Run Free, que vol dir Els cors joves corren lliures. Això ho cantava la Candice Staton, que no havia vingut a Barcelona, però hi havia xiques joves amb molta energia, amb ganes de córrer lliures, i estaven al paranimf de la universitat. Així corrien les ganes, aquest sentiment de totes les dones que es van reunir i, doncs, fa 50 anys al paranimf de la universitat. Pensaven que serien quatre i la cosa es va desbordar. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies. I amb aquesta música, i quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio perquè a Barcelona és festa, però nosaltres treballem per Catalunya i aquí tothom està treballant. I penseu una cosa, hi ha una persona aquí a l'estudi, que és la Mercè Otero, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que ha vingut fins i tot sent el seu aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: No, gràcies a tu.
1: Bueno, però la companyia és bona.
0: Exacte, és per la companyia. Hi ha moltes maneres de presentar aquesta dona, però d'entrada direm catedràtica de llatí, referent de la coeducació a Catalunya, activista feminista. Podríem fer... És un resum molt minso, però ja està bé. Felicitats, per l'aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: Avui és una mica l'aniversari de totes, perquè les que hi éreu feu l'aniversari justament aquesta setmana, era un dimecres, i aquest dimecres justament farà 50 anys d'aquell dia 27 de maig del 1976. També ens acompanya Roser Rius, que és il·lustradora i escriptora. Com estàs?
2: Bueno, més il·lustradora que escriptora, però bueno.
0: D'acord. I Mireia Bofill, traductora, editora i activista feminista, però si vols els canviat els títols, Com estàs?
3: No, molt bé, bona nit.
0: Escolteu, parlàvem de 50 anys, que es diu aviat, han passat moltíssimes coses des de llavors, però parlem d'unes jornades que es van organitzar a les acaballes del franquisme i que, de fet, es van celebrar el 76 quan el dictador, com aquell que diu, encara estava allò... Ja estava mort, però estava calenta la cosa, encara. Es vivia en un món que encara era força masclista, repressiu, d'aquell moment, d'aquella Espanya, que encara, com dèiem, no?, el Franco estava allò gairebé de cuerpo incorrupto. Com recordeu aquella època? Com recordeu, ara no parlem encara de les jornades, però com recordeu que era aquella Barcelona?
1: Sempre es parla de que era grisa, molt grisa, començant per la policia, que també anava de gris. O sigui que, vull dir, veritablement, els canvis que s'han produït han estat molts, i ara quan ho recordes, vull dir, és allò que, vull dir, ni urbanísticament, vull dir, ha canviat, i sobretot el que ha canviat és socialment. O sigui, la pluralitat i diversitat de Barcelona actualment també és molt diferent de la que hi havia en aquell moment.
0: Clar, nosaltres ara estem fent aquest programa des del costat de plaça Francesc Macià, abans era Calvo Sotelo.
1: Sí.
0: Vull dir, els noms del carrer ja explicaven alguna cosa, Infanta Carlota, Calvo Sotelo, aquests carrers Tercio de Montserrat, Déu-n'hi-do. Però a part d'això, dels carrers de la Fesomia, dèieu d'aquesta ciutat grisa, per vosaltres també ho era? Com la vivíeu vosaltres com a noies joves d'aquella època?
2: Bueno, jo personalment acabava de sortir de la presó. Havia estat un any i pico a la presó de Madrid, evidentment, per oposar-nos a la dictadura, per coses tan legals ara com pot ser associació i propaganda, no? Que en aquell moment ja ho eren a molts llocs d'Europa. Per mi, la tornada a Barcelona va ser un plaer. Vull dir, no sé, segur que era grisa, i al cap de 4 dies tornàvem a córrer amb els grisos al darrere, no? Demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però no deixava de ser un plaer.
0: Després de tot el que havies viscut,
2: exacte, I tornar a Barcelona, doncs Barcelona sempre, a mi sempre, Barcelona sempre l'he trobat l'únic.
0: Quin any era quan tu tornaves? Era una mica...
2: El mateix
0: 76,
2: Sí, sí, bueno, vaig sortir al finals al desembre, perquè Franco va morir, de seguida va haver-hi un indult, i a principis del 76 ja estava aquí.
0: I Mireia Bofill, tu com ho recordes?
3: Bueno, ja per afegir, just, eh? És a dir, just aquells anys i després de la mort de Franco, eren uns anys molt contradictoris. Era molt contradictori perquè, per una banda, seguia havent-hi tota la repressió i, per altra banda, per exemple, i això a vegades ho oblidem, i a mi la que m'ho recorda sempre és l'Amparo Moreno, que ja havia començat lo del destape, que la revista Interviu, per exemple, ja sortia. Era un moment contradictori en què, segons com, hi havia màniga ampla, van poder fer les jornades, però en canvi jo recordo que durant els dies de les jornades, un dels dies, la Laura Tremosa va arribar i va dir: ostres, aquest matí quan he sortit de casa resulta que la policia estava allí i que em registrava el cotxe perquè jo veien que tenia uns papers i que era això, i m'han preguntat què fèiem. És a dir, la intimidació hi era. És a dir, era un moment...
0: De molta barreja.
3: De començar una certa partida, de saber que les coses podien canviar, però al mateix temps molt contradictori. I he dit lo d'això del destape i tal, perquè això també era una cosa que ens afectava molt directament les dones. És a dir, resulta que un dels primers alliberaments era que les dones es convertien en objectes, no?
0: És a dir,
3: sexuals.
0: Vosaltres...
3: És a dir, i que hi havia com un alliberament, sí, però un alliberament que a nosaltres més aviat no ens alliberava. No? És a dir, i no és estrany que a les jornades el tema de la sexualitat fos un tema de debat, justament, de quina és la sexualitat que volem nosaltres. No?
0: Això us anava a preguntar, després parlarem d'això, perquè hi ha molts temes, no ens ho acabarem això en aquesta hora, però què era el que vosaltres us preocupava més d'aquest món que us deia la faldilla més llarga, però la portada de la revista de la Interviu era la senyora ensenyant-ho tot, però vosaltres algú us deia la faldilla més llarga o us miràvem malament, potser si fèieu determinades coses, no teníeu la llibertat que tenien els homes, està clar, en aquella època.
1: Bé, vull dir, esclar, vull dir, haver estat educada en el nacionalcatolicisme, vull dir, doncs, tota aquesta repressió, vull dir, estava, vull dir, a l'ordre del dia, vull dir, ja la teníem com interioritzada, no? Vull dir, esclar, de tota manera, jo sempre faig una cronologia, vull dir, perquè les coses, si no passen de bones a primeres, no? Doncs, si en el 62, Concili Vaticà II, comença a haver-hi un ajornamiento, any 68, maig francès, hi ha una altra situació, o sigui, hi ha unes etapes que van passant, no? Vull dir, i aleshores, és clar, l'element crític, vull dir, va entrant, o sigui, encara que estigués tot tancat i barrat i amb la repressió, vull dir, però ja anaves veient que les coses podien anar canviant i que hi havia unes escletxes, evidentment, no?
2: Sí, no, estic completament d'acord. El que sí és cert és que, com deia la Mireia, això era tan contradictori que, per exemple, els nostres avanços amb la qüestió sexual, per part d'alguns homes, inclús d'esquerres, van ser entesos com que era una apropiació més lliure per part d'ells de nosaltres.
0: Clar.
2: I això ens...
0: O sigui, la vostra llibertat els anava més bé a ells que a vosaltres. Els hi semblava.
2: Els hi semblava.
0: És a dir, cremeu sostens, que ja ens va bé a nosaltres,
2: sí,
0: no?
2: Qualsevol qüestió era de dir, no és que la llibertat sexual sigui per nosaltres, sinó per ells, envers nosaltres.
0: Ja
2: i tenies
0: entenc.
2: Que dir, pst, alto, companyero.
0: Que la llibertat sexual també és per
2: que
0: mi.
2: És meva.
0: Exacte.
2: Soc jo la que trio sempre. Uh-huh. Però això és curiós, perquè era... O sigui, semblava que la repressió sexual s'acabava quan ells tenien més drets sobre nosaltres. I no.
0: Ho hem entès molt clar. 932017474. Si vau viure aquestes jornades i teniu ganes d'explicar-nos alguna cosa, tenim els telèfons oberts, i si no, doncs, passen 2 minuts d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, i avui fem repàs d'aquest moment, dels 50 anys de Jornades Catalanes de la Dona. Déjame.

0: Tenen moltes ganes de parlar, és normal, perquè van passar moltes coses, com dèiem, aquest paranimf de la Universitat de Barcelona. Estem amb Mireia Bofill, Mercè Otero i Roser Rius, cada una explicant una mica el que va significar per ella aquest moment. A mi també m'agradaria que sabéssim o expliquéssim una miqueta com era la vostra vida llavors, és a dir, com era la feminitat, quina era l'herència femenina que teníeu a casa, perquè hi ha històries diferents aquí, no? La Mireia Bofill, per exemple, els teus pares s'havien exiliat a Xile després de la guerra i allà van ser acollits per molta gent, però es van haver de buscar la vida. I tu venies d'aquesta família que ja venia d'haver estat exiliada. Això m'imagino que ja marcava un abans i un després.
1: Bueno, sí, clar. I per altra banda, una mica també marca que no tens la mateixa història, no? La Mercè parlava de l'escola i clar, aquesta escola nacional que tu visis no és la que he anat jo. Clar. Jo, de fet, vaig anar, clar, amb una escola laica i amb una escola que era coeducació. Aleshores, en certa manera, també tenia la visió del que després vam veure, que l'escola coeducativa no volia dir que fos igual i en certa manera, segons com, les nenes potser de vegades estaven millor soles. Sobretot quan arribava l'adolescència i tenies tots aquests nois per allí que torturaven.
0: Diguéssim que venies
1: a
0: ensenyar...
1: Sí, que no tot era fantàstic. En canvi, ja, nosaltres vam passar una etapa que vam reivindicar molt la coeducació i després vam veure com amb tot. És a dir, que amb la coeducació no n'hi havia prou,
0: sí que sinó
1: que canviàvem des dels continguts fins als comportaments.
0: Sí, però dic, sí que venies d'un país i d'una escola laica. En el cas de la Mercè Otero, per exemple, tu expliques que tu et va marcar molt l'ambient de la teva mare, la lleteria i les dones que hi anaven.
2: Sí, vull dir, però per això és una cosa que he repetit moltes vegades, que, esclar, jo vinc d'una família que era una àvia, una mare i una germana, perquè el meu pare estava molt absent, perquè era d'això, de la comercial, i viatjava, i podia passar 3 mesos, 6 mesos fora de casa.
0: També
2: no?
0: Com molts homes de l'època.
2: Sí.
0: I els homes eren una mica un animal mitològic, perquè les dones deien, ja veuràs quan arribi ton pare a casa, i deies, quan?
2: Sí. No, en aquest cas vull dir, hi ha una visió d'aquest tipus, no? I a més, el tenir l'àvia i la mare, vull dir, una gran gelateria, vull dir, en què tot el públic era, totes les clientes eren dones, aleshores allí, vull dir, es creava, vull dir, una complicitat, i jo el que veia era que anaven parlant entre elles, anaven intentant solucionar els problemes econòmics, problemes de relació amb els marits, també això, absents i no absents, etcètera, no? Les dobles morals, totes aquestes qüestions.
0: Les querides de l'època.
2: Per això dic que és...
0: Ara es diu parella oberta. Abans es deia querida.
3: No és el mateix,
0: No, faig broma.
2: No, i aleshores això, vull dir que vas veient que les dones se'n surten, que les dones són capaces de trobar això, les complicitats entre elles, etcètera. O sigui, i això va creant, vull dir, tot un pòsit.
0: Podríem dir que va crear una mica la llavoreta de pensar que aquesta idea de col·lectivitat podia funcionar.
2: Sí, seguríssim. Jo en aquest cas, vull dir, ja dic que ho he explicat més d'una vegada perquè veritablement això un cop ha passat i tu mires des de lluny, dius, ostres, però sí que hi havia una base en aquest sentit, no? I aleshores també el fet d'anar a una escola que era això, com si diguéssim, era un grup escolar, o sigui que era una escola oficial de l'època, però clar, és que la meva mare era molt partidària dels serveis públics, o sigui, educació pública, sanitat pública, aleshores fins i tot, encara que ens va portar amb un grup escolar, vull dir, deia, bueno, ja ho arreglarem a casa, per dir d'alguna manera, que tingui un bon pati i després ja veurem què és el que hem de fer, no?
0: M'estàs parlant d'una dona bastant avançada al seu temps, per
2: sí,
0: què
2: sí,
0: sembla.
2: Sí.
0: No? Vull dir que veníeu una mica amb la feina feta de casa, em fa la sensació.
2: Sí, justament.
0: Sí?
2: No, bueno, perquè després parlant del 76, vull dir, justament la meva mare, vull dir, estava a la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i justament era una de les persones que més treballava, vull dir, en aquest sentit. No?
0: I també va ser-hi a les jornades, aquestes jornades?
2: Sí, seguríssim. No, seguríssim, vull dir que Vull dir que...
0: I tu no feies allò de persona jove, de no vull que em begui ma mare, no vull estar no. mateix paranimf que la meva mare?
2: No, no, en aquest sentit, vull dir, en absolut. Vull dir, a més, vull dir, jo en aquella època, justament parlant de dones universitàries, jo era professora no numerària, era PNN a la universitat. I aleshores, en la facultat, justament en la facultat de lletres, que en aquell moment encara eren filosofia i lletres, etc. I, esclar, jo anava entrant i sortint de classe cap al paranimf. Entrava i sortia de classe cap al paranimf, vull dir.
0: I la Roser, per exemple, sí que venia d'una família, podríem dir, cristiana. Sí. Però i quin ensenyament tenies, per exemple, a casa, amb la família? Com era la teva família amb les dones, per exemple?
1: Bueno, la meva família, el que marcava més és que eren molts. Això marcava molt, perquè ser 11 germans vol dir, i sense ser rics, i viure al Raval, doncs marca. Llavors, a casa meu, la meva mare era una dona que era cristiana, però no era reaccionària. Era mestra, havia après quan la Maria Montessori havia estat a Barcelona, ella havia anat a conferències i s'havia comprat llibres i tal, perquè li interessava l'ensenyament dels petits. I llavors, amb els fills va posar una miqueta en pràctica. I nosaltres, jo no vaig anar mai a escola. O sigui, jo vaig estar sempre a casa. La meva mare pensava que les escoles aquestes públiques al meu barri eren un desastre. Les monges, que ella hi havia estat interna, tot i la cristiana que era, no la convencien. I
0: es va ensenyar a casa, ella?
1: I ens va ensenyar a casa. El que passa, la diferència, és que els nois, que eren 8 nois i 3 noies, els nois al fer els 10 anys anaven a l'institut. I les noies, doncs, no. Era la gran diferència. Que no volia dir que la meva mare pensés que ens havíem de casar. No, jo crec que no ens ho va dir mai. Però pensava que ens en sortíem.

0: però no es parla de feminisme. Feminisme encara és una paraula lletja? És com una herpes o què?
1: No, és un problema d'ignorància gairebé. Si és que no s'havia parlat, vull dir, tot aquest temps de silenci, tota l'època franquista, vull dir, tal, hem hagut de recuperar justament les feministes una genealogia. Vull dir, hem hagut de fer allò les dones del 36, hem hagut, o sigui, les dones de la República, etc, etc, i anar més enllà, a la Bonmaison, la Montsardà, o sigui, i anar tirant cada vegada més enrere, per dir-ho d'alguna forma. O sigui que, vull dir, en aquest sentit, doncs, és la paraula feminista, vull dir, no era... Jo també penso, no, lo de la dona, que és, també s'ha parlat molt, perquè, clar, és la dona com a essència. I avui en dia, esclar, parlem de les dones, Institut Català de les Dones, o sigui, esclar, tota la pluralitat i diversitat de les dones, vull dir, això és molt important, no?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, que aquest canvi...
0: Però estàveu aprenent, però avui en dia, en aquella època.
2: Jo diria que sí que hi havia una certa intencionalitat de que fos... que tothom ho considerés seu. Sí, jo crec que en aquest aspecte no era casualitat. O sigui, sí que hi havia algunes dones que ja ens consideraven feministes, però ni volíem... De fet, van venir moltes dones a les jornades que no s'hi consideraven. O sigui, van convertir, per dir-ho d'una manera. Eh? O sigui, van tenir un canvi. I algunes ni això. Però vull dir, jo recordo, per exemple, que les primeres vegades que vaig formar un grup de dones, en aquell cas era Madrid un altre cop, vam dir dones, precisament perquè volíem atraure's totes les dones. Si haguéssim dit, som un grup feminista del barri de les Àguiles de Madrid, ens hauríem quedat soles. Sí, un grup de dones, i aquelles dones es van anar convertint en feministes.
3: Clar, nosaltres volíem parlar dels temes que en realitat consideràvem que afectaven a totes les dones. Per això crear les vocalies de dones, crear espais, era potser el més important, eh? És a dir, crear espais on les dones poguéssim parlar i poguéssim, doncs, explicar com vèiem el món, com sentíem, i sí que teníem com molt adients del tema aquest, que el personal és polític. És a dir, que d'alguna manera els temes que vivíem com a problemes personals, no? Que en aquell moment, per exemple, doncs, el model de família, no? Tota la repressió sexual, en la sexualitat que hi havia, etc, que això no eren problemes que afectaven a cada una, sinó que, de fet, eren problemes que ens afectaven a totes i que tenien una traducció política. Evidentment, la traducció política és el feminisme, en realitat és el moviment que vol fer tots aquests canvis. Però estàvem... Era com ha dit la Roser, és com el pas abans. El que volem és posar-nos d'acord i mirar què és i... De fet, a la jornada va haver-hi una cosa que és molt bonica, que al final, a les conclusions, diu no donarem una definició de feminisme, és a dir, que la paraula feminisme allí almenys surt, però diu no donarem una definició de feminisme perquè ho hem de definir entre totes, el que és. És a dir, no volíem que digui, doncs, feminisme és això i una sèrie de principis, no, com un que ja has de seguir i vol dir això, no. Tot havia de ser molt obert perquè havia de recollir l'experiència real de les dones i el desig de les dones.
0: Exacte,
3: no?
0: I que la cosa seguís i es mogués i continués fins avui.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: Sí, sí, el programa que escolten els homes perquè volen aprendre com eren aquelles jornades feministes que, per cert, aquelles jornades de la dona de fa 50 anys hi van a homes, també, tinc entès. I em sembla que això va aixecar una mica de celles, no m'agrada gaire. Com va anar això? Bueno, com va ser això?
2: No, vull dir, el moviment feminista sempre ha reclamat un espai propi, o sigui, és l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, no? Vull dir, en aquell moment també veníem d'haver viscut assemblees i assemblees, assemblees en què la paraula, vull dir, l'eliminaven els homes i poques veus femenines se sentien, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, vull dir, donar prioritat a les dones, la veu de les dones, el pensament, vull dir, el sentit...

0: sentit i el desig de les dones. Vull dir, encara avui en dia passa, no?, que quan es diu que es fa una cosa de dones, vull dir, d'homes en venen poquíssims. I moltes vegades, vull dir, els temes, doncs jo què sé, com per exemple el propi tema de la violència masclista i tal, vull dir, els hi toca tant de prop o més que nosaltres mateixes. Vull dir, és el tema.
1: És el tema. És el tema. Parlem de temes, perquè ara la Mireia parlava de sexualitat, parlava de la idea de família. Quins temes més es van parlar, preocupaven? Va bé, també va fer ella, va fer la qüestió del treball, també. Però quins temes eren els que més punyents i els que teníeu allò que hi reflexionàveu molt i teníeu ganes de parlar-ne?
0: Bueno, sempre passa allò de que l'urgència moltes vegades també fa que l'urgent passi pel davant de lo que és veritablement més important, no? Però, esclar, en aquell moment hi havia unes urgències bestials. Vull dir, per exemple, els canvis de legislació de la pàtria potestat, vull dir, dels anticonceptius, vull dir, tot això, no? I lo d'igual treball, igual salari, vull dir, aquesta...
1: I la legislació també,
0: bueno, és
1: perquè...
0: Que, clar, és que tot això, vull dir, quan parlo de la pàtria potestat i tal, tot això és el que venia de... Ah,
1: les dones eren adúlteres i ells...
0: Clar, o sigui, no hi havia, si no hi havia el divorci, si no hi havia res de tot això, o sigui, és clar, hi havia unes coses molt, molt clares, no? O sigui, la llei de vagos i maleantes també, respecte a l'homosexualitat, vull dir, tota una sèrie de qüestions.
2: Perillositat social, era ja.
0: Sí. La perillositat social, sí, evidentment.
2: Sí.
0: Doncs, vull dir, és clar, tot això... Vull dir,
1: és que teníeu molt a fer.
0: Sí, la feina no... Bueno, no era qüestió de bueno, era qüestió d'anar de pressa.
2: De fet, després... les primeres grans lluites que hi van haver van ser, no?, contra... o sigui, perquè s'eliminés la penalització de l'adulteri, no?, totes les lluites de jo també sóc adúltera, no?, que vam sortir al carrer amb un cas concret, no?, d'una persona que realment va estar molt a punt de que li prenguessin la filla i condemnada i tal, però de fet era una de les coses que havien sorgit a les jornades, era, no?, era... aquest aspecte
0: amnistia
2: de canviar.
0: Amnistia per la dona.
2: Amnistia per les dones.
1: Vosaltres éreu adúlteres i ells feien amancebamiento. És a dir, i a més, moltes vegades ni se'ls castigava, no? I vosaltres, fins i tot, doncs, us podia passar coses greus.
2: Clar, podien, com sí. Aquest cas d'aquesta dona i moltes altres. Bueno, jo a la presó havia estat amb preses comuns per adulteri, per avortament, evidentment per drogues i prostitució moltíssimes, però sí, per qüestions que un home no entrava.
1: Qui hi havia allà? Perquè algú pot pensar que potser només éreu universitàries. I no, qui hi havia allà en aquelles jornades de la dona?
3: No, en absolut. És a dir, en realitat una part important... Van venir moltes dones universitàries, també moltes dones de barris, també dones treballadores, obreres joves, perquè no totes les joves són universitàries. Van venir moltes, però s'ha de dir que les jornades es van començar a preparar més d'un any abans, aprofitant que l'any 1975 Nacions Unides havia convocat l'any internacional de la dona. I unes de les que van moure molt tot això van ser les dones democràtiques, que eren dones que venien treballant d'abans, dones, vull dir, properes a partits d'esquerres, que ja venien treballant, que havien ja molt més endarrere, no?, i que després s'oblida, i perquè una mica les joves trobàvem que aquestes eren com una mica massa tradicionals i que més políticament potser estaven molt per una reforma i parlaven molt dels canvis aquests legals que hem parlat ara, però en canvi parlaven menys d'altres canvis que moltes de les més joves veiem que no n'hi hauria prou només amb una reforma i amb canviar una unes lleis. És a dir, moltes pensàvem que hi havia d'haver uns canvis socials molt més importants. També, per exemple, en l'organització del treball, amb una sèrie de coses. És a dir, moltes en realitat estàvem... i també hi havia la idea del patriarcat, que no és que només que tinguéssim una dictadura, sinó que vivíem amb un sistema, que era capitalista, que era patriarcal, i que això implicava, doncs, una sèrie de coses. I algunes ho vèiem, i moltes, potser les més grans, malgrat venir de l'esquerra i malgrat estar properes al PSUC, al Partit Comunista, clar, potser per la seva història, etc., estaven més per una idea gradual i, de moment, mireu, de moment les llibertats democràtiques i canviem aquestes lleis i després ja anirem a poc i les joves, com sempre, tenen pressa, no?
1: Això t'anava a demanar, que em fa la sensació que l'esquerra estava pendent d'altres coses i era una mica primer... S'havien d'aconseguir uns drets i les dones ja vindran després. És la sensació que tinc, però desmentiu-me-la si és així. Si no és així.
0: No, vull dir... A veure... Sí, justament. El problema és que tu pots canviar les lleis, però els canvis de mentalitat tenen una altra... Vull dir, tenen una altra cronologia, sí, no? I aleshores, és clar, vull dir, en aquest sentit, doncs el que calia no tan sols era canviar la llei, sinó canviar... I això és una de les coses que hem vist que no ha anat tan de pressa, que en un moment determinat, la mentalitat de la gent en aquella època podia ser fins i tot més progre que les lleis que hi havia. I, en canvi, ara tenim unes lleis que són fantàstiques, per dir-ho d'alguna manera, i, en canvi, bueno, fantàstiques, amb el bon sentit de
1: millors.
0: La paraula. Sí, justament. Sí. I, en canvi, la mentalitat sembla que no va en la mateixa direcció, no? Aquest és el problema.
1: De fet, mira, anem a recordar una mica com era, per exemple, el món aquest de l'any 74 en un fragment de televisió espanyola de l'època.
4: ¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer?
5: Hombre, porque no me gusta.
4: No me gusta.
5: El hombre es lo mismo, la mujer es la mujer.
6: La mujer no tiene derecho a nada, todo está de parte del hombre.
7: No tengo ni idea, gracias.
8: La mujer se debe más a la casa. Más a la casa, tiene más ocupaciones.
9: ¿Usted está de conforme? ¿Usted está de acuerdo con esto que me está diciendo?
8: Yo sí, mucho.
9: O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad?
8: Más libertad, más libertad.
9: ¿Y la mujer menos?
8: Menos.
10: Yo creo que se debe de respetar al hombre. En todo. Para eso se ha casado uno, para respetarle. Y él siempre ha sido el cabeza de familia. Y creo que eso debe de ser así.
1: El cabeza de família, com hi anem? Com era aquest món, Era així. O com a mínim això era el que es deia al carrer. Quina concepció llavors es tenia, per exemple, de la família? Quin lloc ocupaven les dones? Això era un tema, m'imagino, que vau parlar moltíssim.
2: Bueno, sí, és clar.
1: A les jornades.
2: Les jornades es va discutir molt quin tipus de família... En realitat, molta gent estava en contra de la família tradicional. I es parlava, o sigui, per exemple, jo recordo que en algun moment, quan es va parlar del divorci, hi havia grups de dones que estaven en contra de fer una campanya pel divorci, perquè fer una campanya pel divorci no deixava de ser institucionalitzar que el matrimoni era el que s'havia de fer i després ens divorciàvem. O sigui, nosaltres jo crec que estàvem... tant anys lluny del que volíem fer, que estava una miqueta massa lluny i tot, ja. No, vull dir que la família tradicional, jo crec que la teníem... que s'havia de canviar totalment i, per tant, no solament tenia que canviar, o sigui, la manera de fer dels homes, sinó que no ens teníem que unir en matrimonis que no deixaven de ser aquesta...
1: Ho sento, i estem parlant de fa 50 anys, i algú pot pensar, aquestes dones són més modernes que les d'ara. O com a mínim es preguntaven més coses.
2: Es preguntaven moltes coses.
1: Sí.
3: Sí. Sí. Però vols dir que sempre no ens hem preguntat? Perquè ara quan diem, però en realitat, en els anys de la República, el que m'explicava la meva mare... També van ser uns anys en què es van qüestionar una sèrie de coses. El que passa que van ser 3 anys, van ser molt curts i, a més, amb una guerra pel mig i, per tant, amb moltes dificultats, però que volien canviar el model de família. També el volien canviar, que volien un altre tipus... vull dir, moltes coses ja eren aleshores. Clar, jo això... abans m'has preguntat per la meva família i tal, jo això sí que ho tinc molt clar, perquè, clar, jo de petita vaig viure, doncs, en un ambient de persones exiliades i, per tant, de dones, la meva mare i les seves amigues, que eren dones joves que havien viscut aquells anys. Entens? I clar, que es van trobar a l'exili i es van trobar que havien de treballar i finalment es van trobar ficades també amb un model de família, es van casar i van tenir criatures i no era tan fàcil, però el desig de canviar allò i el desig de viure d'una altra manera sí que hi era, tenien aquella memòria i jo crec que aquella memòria d'alguna manera m'ha quedat ficada a dintre, em va quedar ficada, doncs, d'aquells berenars amb la mare i les amigues.
1: Jo estava pensant ara, això que dèiem, no? Ella parlava de la seva mare, però d'alguna manera aquestes jornades de fa 50 anys van canviar com viuríeu la vostra vida, diríeu? O és dir massa?
2: No, jo crec que sí. Jo crec que ja estàvem canviant-la, eh? Sí. Ja teníem... O sigui, les persones que vam anar... Ara parlem de nosaltres, no de totes, esclar.
1: Sí, sí, heu de parlar de vosaltres.
2: Nosaltres. Segur, ja conec companyes que van canviant a les jornades, la seva manera de veure el feminisme, però altres ja teníem, no?, unes ganes de canviar les coses, i a nivell personal ja estàvem canviant-les, o sigui, no sé, jo personalment, no, amb el meu company, ja teníem les coses bastant clares. Vull dir, ja no érem una parella tradicional, ja érem una parella que, bueno, que les coses es debatien, si, com fer-les i quan fer-les i com fer-les, em sembla que des del principi fins ara. Vull dir, em sembla que ja teníem algunes coses. I altres, doncs, com si es van trobar amb una persona, home, no tan dúctil o no tan comprensiu o no, amb unes idees tan avançades, es van haver de divorciar.
1: No? Mercè.
2: O sí. Buscar altre tipus de relacions molt bones, que aquestes sí que estaven, no? Potser se'n podria parlar una mica, no? De lesbianisme i això, no? Que aquestes sí que van ser també un pas molt endavant de les jornades.
3: Sí, vull dir, bueno, jo per una banda, quan es parlava d'això de les famílies, jo com sempre sóc jo que tot ho havia après en els llibres, vull dir, me'n recordava molt, doncs, dels hippies, de les comunitats, vull dir, de la K2 de Berlín, etcètera, etcètera, vull dir, quins eren els models, no? Vull dir, clar, teníem uns models que no eren d'aquí propis ni de cap de les maneres, però que, clar, també eren allò, no? Fins i tot els kibbutz d'Israel, vull dir, que avui en dia tothom està així tan d'això, no? Per desgràcia, vull dir, tan criticats i tot. Però vull dir, això per una banda, vull dir que o sigui, que hi havia altres maneres de veure. I en el cas del moviment LGTBI, que també es va posar en marxa, vull dir, el moviment feminista i el moviment de lesbianes i gais, vull dir, també surt en paral·lel. Vull dir, perquè el patriarcat també està allí present. Aleshores, vull dir, l'element aquest de...
1: Però potser era un dels primers llocs on podien parlar aquestes dones.
3: Sí, no, és evident.
1: Vull dir, això era molt important,
3: sí,
1: que aquestes dones poguessin expressar...
2: I es van obrir de seguida, aquestes dones.
3: Això va sortir en aquell moment, perquè, bueno, jo mateixa, no? Vull dir, allò amb més pluma o menys pluma, vull dir, ja no dintre mateix del Paranimf, però en el passadís, vull dir, ens reconeixíem i sabíem, doncs, que les opcions sexuals podien ser d'una altra manera i, bueno, i així ens han estat, no?
2: Sí, aquest va ser un dels grans avançaments, penso jo, de les jornades. Sempre!

0: Eren les greques, això, les greques que sonaven també l'any 76. Com ens agrada sentir aquesta música, recordar també com vibrava el món. Vibrava d'una altra manera, però era una mica la llavor de moltes de les coses, de molts dels drets que tenim ara. Ho estem parlant amb Mireia Bofill, amb Roser Rius, Mercè Otero, tres dones que van ser en aquelles primeres jornades catalanes de la dona. M'agradaria també que m'expliquéssiu una mica... Tu abans ho explicaves una mica, que eres, estaves treballant allà a la universitat i anaves i venies. Com s'ho feia la gent, les dones que estaven a les jornades, per anar allà quan algunes treballaven? I era, va durar tres dies. Com
1: va començar divendres a la tarda, eh?
0: Ah.
1: Va començar divendres a la tarda, dissabte i diumenge.
2: Quatre dies, doncs, eh? Perquè va ser...
0: Que va tenir molta...
2: Era un pont. Va ser el pont de la Puríssima.
1: Ah, era
2: el
1: pont de la Puríssima.
2: Que ara no existeix. Que ara no existeix. Va ser el pont de la...
1: El pont de la Puríssima.
2: No, el de la... Com es diu? El que hi havia la primavera.
1: Corpus.
2: Que allò Corpus. De los tres jueves allà en el any.
1: L'ascensió.
2: És que allà veieu un lloc no d'educació catòlica poca.
0: No anem bé, però avui, avui també és Corpus.
3: No, avui no és Corpus, avui és la segona Pasqua.
0: La segona Pasqua, això. Anem fatal aquí, eh?
2: Hi ha tres jueves, el Corpus, exacte. El Dijous Sant i aquest dijous.
1: L'ascensió.
2: Que és l'ascensió.
0: No ens desmarxem. Parlem de les jornades catalanes de la dona.
2: Bueno, van ser quatre dies.
0: Van ser quatre dies.
1: Vale, doncs quatre, però era agafar una festa.
3: Va haver-hi, és que quan es parla que si érem 3.000 o érem 4.000, és que clar, era un rotatiu de dones.
1: Sí,
3: les
1: sí.
3: que venien a primera hora, deixaven les criatures a l'escola, després havien d'anar a fer el dinar, després tornaven a la tarda, venien les altres.
1: Sí.
3: Enteneu? Vull dir, les que treballaven segons els horaris de mitja jornada, jornada sencera, etcètera, etcètera. O sigui que clar, podem parlar de 3.000 i fins i tot de 4.000 perquè era aquest rotatiu.
0: Clar, sí, sí, sí. Les jornades, a part de tot el que dèiem, no?, que vau parlar de milers de coses, vau acabar amb una manifestació, amb unes pancartes, 500 dones amb pancartes i consignes, per exemple, que reclamaven doncs, l'alliberament de la dona, els anticonceptius lliures, gratuïts, la igualtat entre dones i homes. Com recordeu allò i també com us va rebre el carrer?
3: Jo és que el que recordo més és la manifestació de les guarderies, que avui en dia no es poden dir guarderies, no? Vull dir, de les llars d'infants, perquè aquest sí que era un tema que veritablement, o sigui, per les dones que treballaven, etc. Vull dir, era una necessitat ja urgent i que no hi havia manera, no? I aleshores jo recordo sortir una de les nits, vull dir, amb la manifestació aquesta, que va ser reprimida fortament. O sigui, que vam sortir a plaça universitat i vam anar a parar fins a la Diagonal, vull dir, pujant per això, però que va ser... Que encara
0: important.
3: Era... Sí, va ser important i va ser veritablement allò... I a canvi aquesta que dius tu, amb pancartes d'aquest altre tipus, no sé per què no la tinc present, però devia ser una altra...
0: Però també va haver manifestació, per exemple, per l'adulteri, que va ser molt famosa amb aquelles pancartes.
3: Sí,
0: jo també sóc
3: ja
0: adulta, això és després.
3: Sí, després, sí.
1: Les que van estar molt bé també van ser totes les manifestacions que es van fer a la presó de la Trinitat, perquè demanàvem l'amnistia per totes les dones. O sigui, no solament que acabessin de sortir les polítiques, que algunes no van sortir fins al 77, sinó per totes les dones. Llavors en van fer bastantes manifestacions. Anàvem els... No sé si era dissabte o diumenge, ara no recordo bé.
3: Diumenge als matins.
1: Diumenge al dematí era.
0: Nosaltres estàveu tot el dia de manifestació, eh?
1: Bueno, no? Tot el dia no, però...
0: Bastant.
3: Si no estàvem d'assemblea, estàvem de manifestació.
1: Això mateix.
0: Aquí, en aquestes jornades, van passar moltíssimes coses. Com us sentíeu vosaltres? Quina sensació era la que teníeu? De que estàveu fent història... O teníeu por? Com ho vau viure, això?
1: Jo crec que teníem una satisfacció impressionant, una alegria, por, no? Jo no recordo haver tingut gens de por.
3: No. Vull dir, jo el que em va agafar va ser la consciència aquesta de que havia de... O sigui, tot el que havia après, vull dir, ho havia de deconstruir i havia de tornar-m'ho a aprendre tot. Vull dir, que hi havia una altra manera d'explicar les coses, una altra manera de viure el món, una altra història, una altra literatura, una altra filosofia, o sigui, i que això és el que havia quedat completament amagat, no? Vull dir, invisibilitzat en tota l'època franquista, en els currículums i tot. I aleshores, per mi, va començar una etapa d'empullar, vull dir, tot el
0: tornar
3: que...
0: Tornar a aprendre-ho tot,
3: exactament.
0: Perquè m'han explicat un món que no és el que
3: exactament.
0: És, no? Ara que parles de literatura, estaria volia haver parlat de La Sal, que és l'editorial que també surt d'aquestes jornades, i una mica, doncs, és, està passant, i feu molta feina. Us dediqueu a traduir coses que no s'han traduït mai aquí. La gent pot llegir Simone de Beauvoir, moltíssimes coses que eren difícils de trobar, i més si no parlaves l'idioma. Com hi viu, això?
2: Bueno, ara quantes coses alhora, no? Perquè les jornades, en realitat, van obrir una possibilitat, perquè fins aleshores t'havies trobat amb grups petits, no? Amb grups petits, o bé, doncs, les que militaven en algun partit o el que sigui, més aviat, doncs, les companyes de militància en el partit, o en el sindicat, o en el barri, o el que fos, i altres, simplement, doncs, el grup amb les que compartíem doncs això, desitjos, inquietuds, etcètera. I les jornades, de cop, et van obrir la possibilitat de comunicar-te amb moltes i de fer moltes coses. És a dir, allí es va crear la coordinadora feminista en la qual estàvem diverses. És a dir, va ser com trobar les altres, és a dir, tu pensaves que eren quatre i érem quatre, ja durant la preparació ja va ser, de fet amb la Roser ens vam conèixer durant la preparació de les jornades, ja era una mica això anar-te obrint, però després de les jornades, clar, moltíssimes possibilitats, i aleshores va obrir la possibilitat, doncs, per exemple, que es va crear el Bar La Sal, que era un projecte que la Maria Jordà ja tenia d'abans, i quan fèiem reunions d'aquestes sessudes de llegir textos, ella ens deia el que hem de fer és un bar, i aleshores li dèiem, calla, quines tonteries.
0: Va
2: ser importantíssim, sí. Es va obrir la llibreria de les dones, que això també està lligat, és a dir, la possibilitat d'una llibreria on trobaves ja seleccionats tots aquests textos que t'interessaven o que et podien interessar i que, si no, potser no hauries ni sabut que existien. I les edicions La Sal van néixer una mica després, doncs, també del desig aquest de compartir i de compartir les idees, ja no en el petit o gran grup de debat, sinó de poder fer publicacions i que poguessin arribar, doncs, a moltes més. Perquè la idea de parlar, de debatre, era importantíssima.
0: Mireia, què publicàveu, per exemple, a La Sal? Jo he dit Simone de Beauvoir, però vau publicar moltes altres...
2: Nosaltres no vam publicar. No, Simone de Beauvoir va publicar Edicions 62.
0: Sí, però què vau publicar, doncs, vosaltres?
2: Nosaltres, bueno, coses molt diverses. De fet, vam tenir moltes col·leccions de poesia, vam publicar una mica més endavant, no immediatament després de les jornades, les clàssiques catalanes, que això va ser sumament important, tant, perquè resulta que hi havia una obra que es deia una col·lecció que es deia les millors obres de la literatura catalana, i hi havia, em sembla, dos o tres dones, dos llibres, i nosaltres, doncs, clar, era recuperar una sèrie d'escriptores i, a més, llegides per altres autores d'ara, i totes amb una introducció.
0: És que jo crec que no se n'ha parlat prou de la feina que vau fer.
2: Clar.
0: Perquè és molt important en aquell moment, les dones no estaven al cànon de la literatura.
2: Ja.
0: És així?
3: Doncs, efectivament. Vull dir, a veure, aleshores també hi havia els Quadernos Inacabados, que eren més textos més teòrics, vull dir, importantíssims, i pel que fa a la literatura, doncs, esclar, vull dir, si parlem d'aquest tema, doncs, esclar, el cànon oficial, vull dir, te'n vas de Shakespeare a Cervantes i aquí...
0: Tots senyors.
3: Exactament. Aleshores, esclar, recuperar lo de les clàssiques catalanes i saber, vull dir, jo què sé...
0: Víctor Català.
3: Home, Víctor Català, primera i principal, però vull dir, ara mateix, Clementina Arderiu, per exemple, no? I, bueno, o per exemple, altres tipus de llibres, com la primera cosa que es va publicar van ser les cartes d'Estefania de Requesens. Importantíssim. O sigui, perquè, esclar, vull dir... una cosa és la literatura de creació i l'altra cosa també és la documentació.
0: L'assaig, documentació.
3: Exactament, l'assaig, etcètera. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, això que us deia, no? Vull dir que havíem de tornar
0: a estudiar
3: una altra vegada la literatura catalana des d'un altre punt de vista.
0: Escolteu, ens queden 3 minuts. Jo us volia fer la pregunta de si creieu que el món havia canviat molt, com veieu el feminisme d'avui, i m'esteu dient ja que munteu unes jornades. Quin mes? El mes de juny?
1: El 12, 13 i 14.
0: Des de la Fabra Coats, justament, estareu fent unes jornades 50 anys després, les torneu a celebrar, i jo espero que podem anar a fer el programa des d'allà, que m'encantaria.
1: Estaria molt bé.
0: I que ens ho expliquéssiu en directe. Però, què veureu allà o què fareu allà?
1: Penseu una cosa, de les maneres que no s'han deixat de fer jornades, se n'han fet moltíssimes, no són les segones. El que passa, aquestes són les dels 50 anys, se n'han fet moltíssimes. Allà es tornarà a debatre de tot, em sembla a mi, no? Si tenim un munt... Són unes jornades molt obertes, no? Així és com les altres estàvem totes juntes en un lloc i discutíem totes a la vegada el mateix. Aquí hi haurà molts temes, però en diferents llocs, diferents àmbits, no? No serà allò, totes avui ara toca això. No, tu pots triar, buscar això, buscar allò...
3: Sí, això serà avantatges i inconvenients de la simultaneïtat. O sigui, tenim tanta riquesa i tanta oferta que aleshores jo avui també m'estava mirant el programa i estava desesperada per dir que si a les 10 he d'estar aquí i a les 10 i mitja ja vull estar en una altra banda... No, vull dir, a veure, de jornades se'n van fer sobretot unes altres importants en l'any 96, que en l'any 96 va ser també, ja feia 20 anys de les primeres i aleshores també ja va ser una mica un abans i un després. Després érem tan optimistes que en l'any 2006 vam dir les dones sabem fer i fem saber pensant que ja ho teníem tot fet. Ve la crisi i aleshores ja les del 2016 es van convertir en unes jornades radicalment feministes, perquè una cosa era les arrels i l'altra ja era la projecció cap a la ment feminista. I ara avui estem en feminismes en revolta, perquè tenint en compte com se'ns estan apropant allò, mals temps amb aquestes qüestions, vull dir, doncs els feixismes com avancen i tota aquesta sèrie de reaccions...
0: Està clar,
3: doncs,
0: que heu d'estar, que teniu molta feina.
3: Exactament.
0: Moltíssimes gràcies a les tres, a la Mireia Bofill, a la Roser Rius, a la Mercè Otero. Crec que heu de venir 3 programes més, o 15 o 25, perquè només hem explicat 4 coses, però us dono molt les gràcies, sobretot a la que fa l'aniversari.
3: Gràcies.
0: M'agrada molt que hagis vingut avui. I nosaltres, moltes gràcies. Ho deixem aquí, aquest programa que hem fet també una colla de dones i algun home. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les Nacions Unides ordenen una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Serbska, l'exèrcit serbi de Bòsnia, durant la guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995, conegut com el carnisser dels Balcans. Mladic complia cadena perpètua per crims de guerra i genocidi en connexió amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians van ser exterminats. Francesc Veiga, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, deia a Catalunya Ràdio que amb la mort de Mladic s'acaba una era.
3: És el final d'una època. Allò que va passar va ser un petit avançament del tipus de guerra que ara s'està portant a l'engròs. Veiem Gaza, veiem Ucraïna, veiem Iran, i en aquella època doncs, hi havia encara criminals de guerra amb cara i ulls, no? Avui en dia hi ha moltíssims Mladic per tot arreu i no es coneixen.
2: Repassem ara altres informacions en format més breu. Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences, tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a la ciutat autònoma.